0: Encetem aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Tenim en Miguel Saler, que ens acompanya aquí al control tècnic, i ara amb ganes d'estrenar aquest primer single d'aquesta EP de la poesia de Blai Benet, L'amor, la set, de Pau Pasqual i Maria Draver, que sona així, La cala.
1: Obriu-me

0: Pau Pascual i Maria Drové presenten L'amor, la set, un nou EP editat en blau que recull 5 poemes musicats de l'autor santanyiner coincidint en l'any Blai Bonet. El projecte neix del concert poètic homònim i continua ara amb el seu recorregut amb un univers que combina electrònica, paisatge mediterrani i paraula viva. La cala, mà adolescent, mans d'amor o mariner absent són algunes de les peces d'aquest treball que es publica demà mateix i que anirà a Literàrum, la gran fira dels espectacles literaris en català. Un EP ben interessant que volen comentar en profunditat amb els seus autors, en Pau Pascual i na Maria Adrové.
1: En profunditat.

0: I aquí als Estudis d'Iveta Ràdio tenim en Pau Pasqual.
1: Com passa? Com esteu?
0: Com estàs?
2: Molt bé, molt bé. Moltes gràcies per ser convidada.
0: Gràcies a tu per ser aquí. I que aquest telèfon tenim a Maria Dravé. Maria, com anam?
3: Hola, molt bé, vosaltres?
0: Beníssim.
2: Bé, Maria.
0: Demà ja partiu? O partiu avui?
2: No, partim demà de matí.
3: Demà.
0: Demà.
2: Demà de matí.
0: Ben prestat?
2: Bueno, no, mos hem permès que... Tenim la funció a les 10 del vespre, com la qual anem bé de temps.
0: Bé. Demà, quan en Xisco, per participar a Literarum...
2: Exacte.
0: Primera vegada que traïs a fora aquest projecte...
2: No, perquè de fet s'estrena global de l'Amor la Set ja fou a fora, fou a Girona, que fent la cloenda del festival Ara Poesia, el qual el vàrem estrenar fora i llavors el vàrem dur cap aquí, vàrem reclamar-lo a Silla.
0: I com vos trobau, en Pau i na Maria? Na Maria i en Pau, vos coneixeu d'abans?
2: Maria, dalt i tu.
3: Sí, bé, jo i en Pau fa bastant d'anys que mos coneixem, vàrem iniciar la nostra carrera a Les Adib com a actors plegats i després d'aquest recorregut no mos trobam a la Mola Set plegats. Ja havíem coincidit en alguns projectes d'en Pau com a director i me va llançar aquesta proposta de crear la Mola Set i jo endavant plegats.
2: Endavant plegats.
4: Crec que és en Pau, que compartir per xarxes moltes de les tasques que fa. Aquest espectacle també el muntaràs i el desmuntaràs tu amb una furgoneta, com he dit que fas de vegades. Ho dic perquè m'encanta aquest work in progress, que també explica una mica com et sa feina de l'actor, de la còmic, de la cantant.
2: És així,
4: que de vegades m'ho pensant que tothom és una Rosalia o en Bad Bunny, però, en la casita, quan en realitat hi ha diferents estadis i també és la mateixa feina.
2: Totalment, jo sempre dic que qualsevol que pensi que mos pot venir cego, o posar-nos damunt l'escenari i tot això, fins que no arribes a un nivell que de moment jo com a mínim el veig inalcançable, inabastible, no, nosaltres som els propis, al lot dels cafès, i ja està bé, té la seva gràcia en el final.
4: I ara, Maria Rodaró, amb aquest La Mola Set, que sembla més que un disc, era una atmosfera o una manera d'evitar Blai Bonet. En quin moment tots dos vareu entendre que aquest projecte havia d'anar més enllà d'un recital convencional? No sé si pare el Woody i mos ha quedat tan ideal que se perdi l'alba dels temps seria una tudadissa. Anem a immortalitzar-lo i a fer aquest EP.
2: Té una mica d'això, no?
3: Sí, o sigui, primer vàrem fer com a tot el que és el procés creatiu de recull de poemes que aquí mos va ajudar i mos va donar un gran cop de mà en Pau Vedell de la Fundació Mallorca Literària, que va ser una mica l'impulsor. Primer vàrem intentar fer com aquest estudi immersiu dins el que se posia Blai Bonet. I clar, jo personalment, com sabeu, venc del món de la música i de la música tradicional en concret, i no hi podia deixar enrere aquest toc musical, no? I hi va haver algunes peces que en Pau també va aportar musicalment, algunes les vaig aportar jo, i sempre com en la paraula d'en Blai present, no? Varen dir, hem de combinar i hem de posar algun toc més que simplement musical, anem a endinsar-nos i a fer un puntet d'electrònica, men, que tal s'amor dona.
2: Sí,
4: Blai Bonet, si una cosa que és electrònic,
2: sí.
4: I és en que... rampa,
2: clar que
4: en certa
2: sí.
4: Manera.
2: Clar que sí, sí, totalment. De fet, hi va haver un sus aquí enmig que va sortir la convocatòria Noves Veus pels Vells Mots, que és una convocatòria arreu dels països catalans a la qual se convoquen temes musicats a partir de peces literàries i varen dir anem a fer un single d'alguna d'aquests temes que hem musicat i efectivament això va ser la Cales, primer senzill que va sortir divendres passat i, clar, mos va quedar finalista d'aquest certamen. I a partir d'aquí varen dir, mos llançam i fem un EP en cinc temes en total. I això va ser.
4: La Cala, mar adolescent, mariner absent, la mà travessa, tota aquesta tria que heu fet de poemes de Blai Bonet. No sé per què vareu triar aquests cinc específicament, eren els que millor se deixaven musicar, són els primers que vos varen deixar com a enganxats a la poesia d'en Blai. Per on va anar la cosa?
2: Bueno, mos agradava molt, o sigui, vàrem triar aquests perquè eren els temes musicats que més m'agradaven o que millor trobaven que podien sobreviure en els temps, més enllà de l'element performatiu de l'espectacle. Però bueno, hem de dir que tot, durant tot l'espectacle ja hi ha aquesta figura de la mà santanyinera que tant tracta i tan bé Blai Bonet en els seus poemes com a representació d'aquesta set que ja anuncia el títol.
4: Clar, que en aquest cas la mà pot ser moltes coses. Maria, pot ser refugi, pot ser desig, pot ser ferida, pot ser memòria.
3: Sí.
4: Si una cosa tenia Blai Bonet és que la metàfora la controlava prou bé.
3: Molt. Jo sempre dic que, o sigui, llegint els poemes d'en Blai, pots fer un viatge de cap a cap de món, diria jo, no? Que ell vivia molt a través de les històries de les persones que li anaven a veure, de les persones que se trobava, perquè a ell li agradava molt xerrar amb la gent. I crec que la mà és metàfora, com dius, Francisco, de moltes coses. Perquè Blai Bonet crec que bé, és un home de vivència, ha viscut moltes coses i també durant l'època que, per exemple, hi ha un poema que és el mà de Mondragó que parla de que ell era un nin de la guerra, no? Vull dir, que cap a la fi també és, jo crec que és un refugi la mà per ell.
4: Clar, Blai Bonet té poemes durs, però també era un home que la seva poesia, la seva obra en general, ja sigui prosa com poesia, era un home molt sensual i d'una sensualitat com a molt corporal que se nota en els seus textos. Com se tradueix això musicalment sense perdre la força original d'aquest poema? Maria?
2: Toma pregunta, Maria.
3: Veritat,
4: no, com que en Maria m'ha dit jo som més músic.
2: Sí, totalment. Endavant.
4: Dir, perquè te diré una cosa, Maria. La sensualitat, clar, en Pau Pasqual ja l'ha portada avui en l'outfit perquè ha vengut mig despitregat.
2: És que fa molta calor. Estàvem a 33 graus a plaça d'Espanya.
4: Ell ja ha vengut molt Blai Bonet. Per tant, per això te demanava el tema de la música tu, estimada.
3: Claro, jo crec que... O sigui, jo... Però ja t'he sentit en directe, no? Que al cap i la fi, quan nosaltres començàvem aquest recital músico poètic, és com una experiència, diguem-la, sensorial, no? Entrem dins aquell bucle, dins aquell món Blai Bonetístic, enteneu-me? I jo crec que se tradueix amb els àudios que feim servir, que apareix, per exemple, la veu d'en Blai, la sonoritat, tot el que és com a nivell de música, les cançons, jo crec que se pot arribar a traduir en algunes, no? Però bueno, això ho haureu de descobrir vosaltres. Sí, veniu a veure's.
2: Veniu.
4: Que tothom vagi a veure-lo. Per cert, som en conversa. Heu sintonitzat i veig a ràdio. Això és Tèntol i som en conversa amb Pau Pasqual i Maria Adrover, companys i amics que se coneixen des de l'ESADI, mos han dit, i ara presenten La Mola 7, que és un EP en 5 poemes musicats de Blai Bonet. De fet, demà se'n van cap a Literàrum, aquesta fira d'espectacles literaris en català, a presentar aquest espectacle, i demà sortirà, se presentarà en societat aquest EP. Moltes vegades, Pau, quan parlem de música poesia, la gent se pensa que només és posar-hi una melodia, és que fas poema i deixar que el ritme t'acompanyi, però en el vostre cas sembla més una reinterpretació escènica allò que heu fet. Com heu treballat aquesta frontera? Perquè no és només música, no és només poesia, no és només teatre, per dir-ho de qualque manera, sinó que és la conjunció de molts elements que ha cristal·litzat amb aquest La Mola 7.
2: Clar, és que de fet molts passa que no sabem moltes vegades com definir aquest espectacle. Total. Segur que és un espectacle, però un concert poètic, mig teatralitzat, com a, sí, lo que deia Maria, textures electròniques. Per tant, com varen fer-ho? Curiosament, confio molt en els processos naturals que demana cada projecte, i en aquest cas, Anna Maria, a sort d'ajuntar les nostres agendes, teníem un seriós problema. Bueno, tenim una estrena ja pactadíssima per dia 28 de febrer, el que vos comentava just ara, el Festival Ara Poesia. Mos han de posar les piles, esperen que això mos surti. I efectivament, perquè a més és vera que mai a nivell musical havien treballat ni ella ni jo plegats, bueno, simplement mos vàrem deixar endur per la poesia, havíem fet qualque trobada prèvia per analitzar els poemes, per veure cap a on mos duen les inquietuds d'un i de l'altre, i de cop i volta, és cert que no només deixar, no és tan hippie com dir anem a deixar que el poema mos dugui per una banda per l'altra, també hi ha una qüestió de reinterpretació, de moure versos d'un costat a l'altre, i al final fer molts en altres per poder aportar la nostra visió, que en el final per això li estan posant el nostre caire artístic, per sumar-li la paraula d'en Blai.
4: Veig que Anna Maria i en Pau, per fer feina, ara que estan tan de moda perquè han guanyat aquest premi a Canes, són pel los Javis, no? Hacemos y ya vemos. I a partir d'aquí, si el tema funciona, ja tirarem cap endavant. I ha funcionat perquè heu fet un disc.
2: Sí, hem fet aquesta pell i no mos poden queixar gens de la rebuda que està tenint l'espectacle, perquè és veritat que ara li comentava... Tampoc creure que ara, pensant en Blai, m'acab d'oblidar quant noms.
0: No te preocupis.
2: Margalida. Margalida Mateu, quin doia.
0: Crec que sa mare d'en Blai també nomia. No ho sé si no. Que nomia sa mare en Blai Bonet.
3: Ai, mira, que ho deim a l'espectacle.
2: Sí? Sé que son pare se'n nomia Blai Bonet, també. I Rigo. No, però
0: ben ara...
2: Ben igual, sí. Exacte. I de jo...
0: No, és
2: això, no mos poden queixar perquè de moment ara farem la setena funció de l'Amor Lasset i de cara aquí a que acabi l'any Blai Bonet és que tenim moltes funcions que anirem anunciant poc a poquet i clar, no podem estar més que xalestos.
0: I tant. I com deies, moltes actuacions i també coincidint amb aquest any Blai Bonet que tu també la vinentesa acompanya.
2: Clarament, clar, i aquí s'ocupa de tot això, la té, ja l'ha mencionat de Maria abans, en Pau Vedell. En Pau Vedell me va escometre a finals d'estiu de l'any passat i me va dir, saps que és l'any Blai Bonet? I dic, sí, me diu, idò, pensa qualque cosa. I efectivament, a partir d'aquí, se va sembrar una llavoreta.
0: Clar que sí. I aquí tenim aquest projecte. Com veuen Blai Bonet el públic d'aquí on el públic de fora? Hi ha diferència? Hi ha curiositat, coneixença per part de la figura de Blai Bonet?
2: De moment només... Maria, ves i tu que estic xerrant massa.
3: No, sí, o sigui, no anava a comentar que, clar, de moment només ho han fet fora de Girona i la veritat és que va tenir, a part de ses primer, com ha dit Ben Pau, va tenir superbona rebuda, va tenir molt bona rebuda, la gent mos venia a felicitar, excepte que Pentura ja era un públic més selecte dins del festival Ara Poesia, no?, que ja saps que vas a veure allò de Blai Bonet, aquell... Però és veure que, bé, aquí a Mallorca, evidentment, ha tingut molt bona rebuda, ja que en general tothom coneix Blai Bonet i encara enguany, que és el centenari. I ara dins de juny anirem per la zona d'en Blai Bonet, que encara no hi hem anat.
2: Efectivament.
0: Així que...
2: Aterram a Santanyí dia 12 de juny en es Fortí, dins el cicle Versut de Mallorca Literària, que serà un concert preciós a l'aire lliure. I un dia abans serem a Porto Cristo, on es porta Manacó per sensibles, que serem allà encetant el festival Mar Poètic, allà a Manacó, col·locant l'an per la zona de Llevant.
0: No, quan deixo de ser coneixença, ho dic per si la gent es publicava en Guta i tal, aquest poema m'agrada especialment, m'arriba molt, o m'hauria agradat que féssiu... haguéssiu musicat aquest altre poema.
2: No arriba tant, no mos arriben a demanar aquests poemes, però bueno, obertíssims, eh? Això és un procés obert, encara queda molt d'any Blai Bonet per davant.
0: Fareu micro obert, no?
2: No, micro no farem. No, però sí que... Si, qui no coneix la poesia del Blai, o qui no coneix molt a fons la poesia d'en Blai, si és veritat que si se deixa endur per l'espectacle, llavors la descobreix, i sí que llavors, per exemple, allà a Girona, vengueren i molt senyalaren alguns poemes que els havien mogut, i això sempre s'agraeix. A part d'aquest factor de que quan surts a fora de Silla i treballes, en aquest cas, per exemple, estem treballant una paraula molt illenca, amb molta veu i molta arrelada aquí, a terra, sempre hi vas amb aquest punt com d'altitud, diguem, que nostra.
3: Que passarà.
2: exacte.
3: Però és veritat que és molt agraït, diguem, un escenari, a mesura com nosaltres estem cantant aquell poema o l'estem recitant, que hi ha persones del públic que te segueixen, no? Que ells també segueixen en sols morros així fluixet, la paraula de Blai Bonet.
0: Ah, sí?
3: I jo això...
2: Sí, arribam sí, en aquest nivell de friquisme, efectivament. Wow. Sí.
4: Perquè... Perquè, Maria, o Pau, tots dos són molt joves. De fet, enguany aquest disc arriba en la celebració de Saint Blai Bonet. No sé si ha estat una bona oportunitat perquè les noves generacions redescobreixin la seva obra. Una obra que, tant evidentment, se va deixar de publicar quan en Blai ja no hi era. S'han fet reedicions, però ha quedat com un autor del cànon. Però no sé si, com un autor canònic, molt poc llegit o molt poc redescobert. I els anys literaris serveixen en part perquè se faci molta feina sobre un autor i vosaltres, de fet, heu ara vehiculat aquest EP, aquestes 5 cançons, aquesta La Mola Set. Creus que els joves coneixen Blai Bonet? Hi ha aquesta oportunitat enguany per redescobrir-lo?
2: Si venen a veure la Mola Set, sí, el descobriré. No, però, per exemple, o sigui, jo mateix, jo no coneixia la paraula d'en Blai Bonnet. Havia sentit poemes, en coneixia, havia vist Pare Esteve, per exemple, aquell muntatge teatral tan preciós que té, però no la coneixia, amb la qual com a mínim ja n'hi ha un aquí, un servidor, que gràcies a l'any Blai Bonnet, gràcies a dedicar-li un any literari a un autor que ja no és en altres, pues, sí, s'ha descobert una miqueta més.
4: Me fa gràcia que tant Anna Maria com tu tota l'estona parlau de la paraula de Blai Bonnet i ningú diu la poesia de Blai Bonnet. Li teniu gairebé una reverència litúrgica.
2: Sí, Bueno, sí, digues, Maria, digues.
3: No, és que és un... Jo diria que és un tipus de paraula i és un tipus de llenguatge. Jo crec que també potser a la gent jove li costa entrar en Blai Bonnet, és a dir, vull dir que a nivell de llenguatge i per arribar ben a fons, jo crec que els hi pot resultar complet. Aposta, jo crec que ara amb el nostre nou EP els hi arribarà molt millor.
2: Tot i així, apunto només una cosa, Xisco, que pot ser que és vera que la paraula com escrita, i si dic paraula perquè tenim altres fragments que són més de teatre, més de novel·la, més de relat autobiogràfic.
4: No, m'ha sobtat selecció que heu fet tota l'estona de paraula, sí, lloc de poema o poesia.
2: Això és dossier, en té molta culpa.
3: Però, i no ho hem petat.
2: No ho hem petat, ja és forma natural. Però és vera que després, a l'hora de... Quan gent propera a nosaltres ha escoltat les lletres ja musicades en CP, molta gent, que potser està un poc despistada, em diu, i la lletra és teva, Pau? I és que, no, això és d'en Blai Bonnet. Ostres, i la primera vegada, la primera rebuda, era com si fos una lletra moderna. O sigui que crec que està ben a l'ordre del dia.
0: I feia falta musicar Blai Bonnet. Ho dic perquè nosaltres aquí a la ràdio fem servir molt de recursos musicals i és vera que hem sentit altres autors que s'havien musicat i que són molt comuns. Ara Anna Maria Dalmà Bonnet també, anys més tard, ha decidit musicar Blai Bonnet. Ara Valtos també, però no hi ha tanta cosa.
2: Bueno, no, la cala, o sigui, sí, no, Maria?
3: Això és el que anava a dir, cala, que sí. Hi ha alguns grups que jo sempre dic que és un dels hits, la cala, sí. Perquè, sobretot per aquest fet de que alguns grups, alguns artistes ja l'han musicat, però així tot no tant. Vull dir, també he de dir que, personalment, vull dir, penso que Blai Bonnet no és un poeta bo de musicar, Vull dir, hi ha estructures dels poemes que són molt amables per musicar, però n'hi ha que no ho són gens. I això s'ha de dir.
4: Clar que l'heu musicat i aquesta La Cala ha estat el primer tastet que s'ha publicat la setmana passada i fins demà no tindrem CP. Per favor, Soler, mos pots tornar a posar la cançó en la que hem començat? Aquesta La Cala de Blai Bonnet, musicada per Pau Pasqual i na Maria Drové. Un tema que sona així, escolta-ho. Obriu-me dins

0: La música actual viu marcada per immediatesa, en canvi la Mola Set, el vostre EP, demana escolta lenta i contemplació. No sé si na Maria i en Pau s'ho han proposat com una mena d'acte de resistència, Maria. Tu ho vius així? Davant d'aquest corrents de discos conceptuals com molta rapidesa, que cremam els referents tot d'una, recuperar primer una figura d'antany i després un poeta que té una paraula pròpia, no? I musicar-lo ara en el segle XXI, no sé si també ha estat una mica un acte de resistència per part vostra.
1: Pues jo m'he acabat de donar en compte que sí, així es pot. Jo ho veig claríssim perquè, per una part, crec que ara que només hem escoltat la Cala sí que és més una cançó de potser d'escoltar, però crec que també hi ha alguns punts dins CP que són ben marxosos, no? Crec que són ben marxosos. Jo crec que vos en dureu sorpreses, la veritat.
0: Quina promesa a les 17:26 aquí a Beta Ràdio.
2: No per ballar un tardeo en el principi de tot.
1: Home, tampoc no hem de exagerar, no sé què me diríem, Blai. No te no.
3: És una rave de Blai Bonet.
2: No diran res, però escoltau el primer tema.
0: Per tant, si fóssim a la seva camilla, mos acabarien aixecant de la cadira per ballar.
2: És ben possible. Si hem fet una cosa, ha estat un EP eclèctic, de sa mà de, també de sa mà de Juanjo Montserrat, que mos ha donat una mà xulíssima, preciosa, a sa producció musical i també amb els arranjaments. Així que sí, que escoltau, perquè indiferents no quedareu.
0: Heu fet feina amb en Juanjo Montserrat i amb en Charlie Santiago, en sa producció.
2: Santiago.
0: És un altre... Acaba amb vago, ja està. Tenc una edat, sa dislèxia, a partir de certa hora ja m'acompanya. Juanjo Montserrat i Charlie Chicago, a sa producció i et so final d'aquest projecte. En Juanjo Montserrat, recordem, premi que té un Grammy per Tacones Rojos.
2: En té dos.
0: D'en Llatre.
2: Sí.
0: Jo m'he adjuntat a una mateixa frase. Això de 7 punts de diferència, conjuntar amb Sebastián Llatre, amb Blai Bonet, seria en Juanjo Montserrat.
2: Clarament, és vera, ara mateix sí, ets persona.
1: Clar.
2: Ara li diré, l'he de veure, ara li diré.
0: I teniu la sensació que la música se posi en català? Jo penso sobretot en les noves generacions de dones, que són les que han tornat a posar damunt la taula, pensant en les Maries, na Maria Hein, na Maria Montserrat, na Júlia Colom, na Maria Montserrat. Na Maria Hein, na Maria Jaume, na Júlia Colom. Clar, són dones que han creat també un univers propi, una veu pròpia, i que ara escoltar música en català i tenir una projecció més o manco internacional ja no m'ho sembla una quimera. Creus que vivim un bon moment?
2: Bueno, Maria, tu tens més veu
1: jo
2: aquí, no?
1: Jo crec que sí. O sigui, jo crec que vivim un moment molt ric, al manco parlant de la indústria mallorquina, que començam a sortir a fora aquestes noves veus, no? I jo crec que primer de tot és molt positiu, perquè sempre costa una mica sortir de la nostra illa, no? Però crec que és molt positiu i crec que també es dona a conèixer part de la nostra cultura i la nostra llengua, que crec que és més que necessari. Per tant, jo crec que estem en un moment molt positiu i en auge.
2: Jo afegiria que mos fan falta referents, con la qual, o sigui, els joves i llencs mos fan falta referents, i en general també, però el fet que hi hagi aquestes veus emergents que surten amb força, amb potència, que tanta sort que reben una bona acollida quan surten a fora, en el Principat, aquí mateix, vull dir, és importantíssim, com per lo que dic, clar, tenir referents, tenir a qui poder veure, i que la gent que és guai, que mola i que té empenta, que xerri en català i que faci apologia màxima de la nostra cultura, que és ben rica i ben necessària.
0: Hem parlat amb en Pau Pasqual i en Maria Drové, que demà presentaran en societat aquest EP 5 temes musicats de Blai Bonet sota el títol de L'amor, la set. I abans de dir-vos adéu, vos volia demanar, això va començar com un espectacle, ara quan diuen els moderns, no binari, perquè no heu estat capaços de donar-li un gènere assignat. Ara ha passat a ser un EP, encara li queda recorregut, hi haurà una pel·liculeta, un curtmetratge.
2: Maria, què en penses?
1: Jo he de dir que no ho sé gens. Jo estic a la guai, en Pau me sorprèn cada dia, vos ho he de dir.
2: Qui sap, a lo millor si és que acabes de sembrar una llavoreta.
0: M'agrada com a concepte, Mercè de Pau Pasqual.
2: Uau.
0: Seria
2: paraules
0: allò,
2: molt grans,
0: allò que m'acabo de dir de Maria Drobé. Idò, ja ho sabeu, demà acabem beníssim en aquest literàrum.
2: Moltíssimes
0: i,
2: gràcies.
0: Si voleu gaudir de la poesia de Blai Bonet, més enllà de llegir-la, teniu dos joves illencs que han fet una feinada per preparar aquest La Mola Set en poemes com aquest La Cala que ara escoltàvem amb ells. Enhorabona, nins, per la feina.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Bé, nins,
2: gràcies per donar-nos aquest espai.
0: Això ara m'ha quedat una mica condescendent. Enhorabona,
2: bueno,
0: artistes.
2: Papi xulo, gràcies.
3: Una ferrada, Maria Drobé, gràcies. Pau,
1: gràcies.
3: Pasqual, moltes gràcies per venir.
2: A vosaltres.
3: Gràcies per aquest viatge.
2: Epa.
3: Ja l'escoltarem. Ara de fer una petita pausa i tornem tot d'allà.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
2: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Quina paraula creus que s'està perdent?
6: Una paraula que jo escoltava, que ja no s'utilitza. Mirau, un mudó és la meva predina de soia. Si jo m'embrutava de estat soat, i ho de molta gent major aquí, fa molt d'anys.
2: Gastronomia artesana amb la senyoreta Brioche.
1: Moment per omplir la panxa de coses bones per berenar.
7: Hola, com esteu?
1: Senyora Tabriós.
7: Com esteu?
1: Bé, crec que el berenar, tant si és de matí com d'hora baixa, és de les millors menjades del dia.
7: Mira, ara parlarem de l'hora de pati, però jo, parlant de pati, vull començar donant suport i recolzament al col·lectiu de professors de la Comunitat Valenciana, que ja van per la tercera setmana de vaga, demanant una millora per als seus drets i la millora també per l'educació pública. Així que, ànim, companys, i ara sí, hora de pati.
1: Bona nit.
7: Vinga, va.

0: Sí, va, sí, hem de preparar una bona berenata.
1: Mira, passa que avui parlarem de berenar i aclarirem per la gent que mos escolta, per exemple, a Catalunya, que a ses illes berenam tres vegades en el dia.
2: Sí.
1: Perquè quan dius berenam, què vol dir? No, perquè clar, ells diuen altres paraules. Per tant, nosaltres ho feim tres vegades. Es de matí, que s'hora des de juny, jo normalment ho faig a les 6 des de matí, cafè, cafè amb llet, suc, infusió i cosa dolça o salada.
0: Sí, a les 6 ja t'hi poses ja bé.
1: Sí, ja sí, home, clar, vull dir, això
0: és
1: així, vull dir, si, ho faria una altra hora, però no puc.
0: Clar. Ah? No, ho dic perquè hi ha gent que de matí menja poc.
1: No,
0: berena
1: jo,
0: poc.
1: A mi la menjada de dejuni m'entusiasma.
0: Sí.
1: I a més, són com
0: llavors,
1: a temporades.
0: Llavors, de matí, quan fan el berenar fort?
1: El de matí és el de dejuni, molt bé. Després anàvem a fer tasques i a mitjan de matí, de molt les 10 a les 11, tornàvem a berenar. És a dir, ja en duim dues de berenades. Molts ho fan en grans quantitats i en forquilla. Però... d'això en xerrem un altre dia, perquè aquí nosaltres col·locarem el que són les menjues des bocates, mal dit, però bons, bocates, que mos calma el que seria la gana fins a l'hora de dinar. D'acord. I així va passant el dia, va passant el dia, i arriba a l'hora baixa, aquest moment d'hora no concreta que va des de després de dinar fins a l'hora de sopar. I aquí també...
0: Ara,
1: per exemple, ara és hora baixa, un poc més tard li diuen el fosquet, no? Quan,
0: sí,
1: a Menorca, no? Quan cau el sol.
0: Sí, per Menorca diuen la bereneta.
1: La bereneta, exacte, sí.
0: Perquè és d'hora baixa.
1: És d'hora baixa.
0: De cap vespre.
1: I mos ajuda també a aguantar de bon humor, perquè ja n'han rebentats d'energia, a l'hora de sopar. I ara, en el meu cap imaginari, hi ha una persona vestida d'esport, amb una bossa molt gran penjada a una espatlla i un bocata de quilòmetre i mig a l'altra mà, mentre obre la boca com un cocodril, perquè està esgotat. I és això com a... Després d'un entreno, Margalida, un bocata...
0: Sí.
1: Va beníssim, sí o no?
0: És que jo a tota hora m'agradaria.
1: És vera?
0: Sí, mira que jo ara estic fent un poc de restricció... Però sí.
1: És alternativa, m'imagino que ja les has trobat.
0: Però m'apareix un menjar espectacular.
1: Sí. És que passa, estimats oients, que berenar tres vegades en el dia forma part de la nostra idiosincràsia. Aquesta cosa que feim quan mos aixecam a mitjan de matí i s'hora baixa...
0: Tenim una altra cançó, perquè ja han deixat el pati.
1: Ara han deixat el pati, ara han deixat... Tornarem a l'escola, perquè ara...
0: Però espera gent... que posem aquesta cançó.
1: M'encanta, vinga, va.
3: I obercots i cireres, bona via, andam.
0: Perquè ara berenar de dos obercots i dues cireres, bé, per... qui diu dos?
1: Sí. Molt bé, Xisco. Saps què passa? Que el dia és tan llarg que has d'anar alerta que no t'agafi l'hora de berenar en l'hora de sopar. Llavors, és berenar un pot de fruita també està bé. I a més...
0: I jo m'agrada el concepte berenar sopar.
1: Sí?
0: Qualque dia.
1: A mi també.
0: Que prenes a les 8 i ja hem fet un berenar
1: a sopar. Ja està, és beníssim. Sí.
0: Ja no sopam.
1: Inclús a les 7. A mi a les 7
0: en Siben, sí.
1: M'apega una gana
2: sí.
1: Increïble.
2: A les 8 en la nit ho consideren berenar?
0: Berenar a sopar.
1: Depèn de l'estació, Xisco, perquè aquí tenim una qüestió de llum i de sol. I
2: jo m'encantaria sopar a les 8, però no ho aconsegués mai, perquè el meu ropi arriba tard. I, clar, un té tendència a esperar a la gent en qui sopa
1: sí.
2: I se me'n va a l'horari, perquè diuen que has d'estar dues hores a tres abans d'anar a dormir
1: sí.
2: I les 8 seria ideal per poder mantenir aquest ritme circadià.
1: Sí, de vegades per fer conciliació i fer aquest moment taula que uneix, que a mi també m'agrada molt compartir aquest moment...
2: Sacrifiques... Esbaltesa.
1: Per exemple, esbaltesa o digestió, no? Però bé, la qüestió és que heu d'anar alerta que no se vos junti el cap vespre amb el berenar en sora baixa, amb el fosquet i el berenar, berenar, berenar. Ara anem a...
0: Bé, les tres Bs. Les podem...
1: Està bé, eh?
0: Posar la nostra vida.
1: Freebie, no?
0: M'encanta.
1: M'encanta. Anem a... Menci, entenem cap on vaig, eh? Menci, ho enteneu. Un bocata és una paraula mal dita, però
2: sí.
1: Per nom en general té espa blanc. Un entrepà...
0: Ja l'he dit penet, però bé...
1: Un entrepà, espà de barra.
0: Ah.
1: Un sàndwich, espà de motllo. Un coc a Menorca és un llonguet. Aquí, un llonguet. Un panet vol dir que has anat en el forn a comprar un panet individual i t'has fet un entrepà. Unes torrades, és qualsevol pa torrat, però han d'escloure el d'espamboli. Perquè el d'espamboli li dem una llesca.
0: És vera.

0: o dins una bossa de plàstic o de tela, que s'han posat molt de moda, sí, per donar-nos una empenta i començar o continuar el dia amb energia. Eh? I aquí arriba un moment clau. Moltes persones, en el paper de mare, pare, tutor legal, padrins i altres, preparen berenars de concurs. Mm? Uh-huh. És a dir, se desperten més prest, se'n van a comprar el pa, i creen un ambient d'enveja terrible a l'hora de pati. Per què? Perquè han de reconèixer públicament que de vegades han tingut enveja desbocata del nostre col·lega, amic, company, companya.
1: Un clàssic.
0: Un clàssic, no?
1: És que jo tenia un company que duen un panet
0: de trampó, d'obergines farcides, i jo, però com duen això?
1: I jo penso abraçada cada dia.
0: Quin tipus de pa?
1: Pa moreno.
0: Pa moreno, llesca, ensobrassada.
1: Sempre.
0: D'acord. I et demanaves un bocí d'aquesta gent que duia els trots de...
1: No.
0: No?
1: Però m'hauria menjat.
0: T'hauries menjat. Jo sí que ho vaig fer qualque vegada, Xisco.
2: Jo és que ma mare me feia molt de panets ensobrassada, tot i que era de pa moreno, i hi havia un pic cada dues setmanes que me feia el panet de pistar rebossat. D'aquell dia era sa felicitat absoluta.
0: M'ho crec, m'ho crec. No trobeu que també aquesta gent que du aquests panets tan ben fets, per exemple, en el teu cas, Xisco, és com una abraçada.
2: Totalment.
0: A escola, és com dir, bon dia, estimat, que tinguis una bona hora de pati amb aquest bocata, sí? Amb aquest entrepà, sí? S'entén, no? Molt bé, sa gent que ho feis molt bé, felicitats, és a dir, totes aquestes pares, mares, tutors legals, avis i demés que preparau bocates perquè vos aixecau prest i ho sabeu fer perfecte, perfecte. Però hi ha una vessant tarsiana, aquesta gent que mos organitzam d'una altra manera i que de tant en tant donam un duro, de tant en tant o cada dia, donam un duro
1: perquè
0: ho comprin. Sí? Què tal el servei de bar?
1: De bon, de l'institut?
0: Sí.
2: Clar, és que crec que l'institut d'ara no és l'institut del meu temps.
0: No.
2: Que podies comprar de tot.
0: Podies comprar de tot, abans sí, perquè no hi havia cap lliga anti-res, no? No hi havia ni anti-sucres, ni anti...
2: Coses bones d'haver estat un dels 80.
0: Sí, perquè hi havia moltes coses empaquetades amb sucres i xocolates per de dins.
2: No, no tan empaquetades, però hi havia donuts, hi havia napolitanes, és que hi havia de tot en aquella cantina escolar.
1: Sí. Jo m'agradava el panet de truita de patata, però...
0: I la truita de patata segur que era feta allà, no eren d'aquestes envasades.
1: Clar, jo sempre he estat d'aquestes latas de menjar, bé, i molt.
0: Ja són dues. Vull dir, sí. És que té de dolent.
1: Em parlaven un dònut i un panet de truita i m'estimava més un panet de truita.
0: T'entenc 100%.
2: Ah, jo era del panet de truita i després els dònuts.
0: Bé, per tota la gent que som més arsiana, manca organitzada, que no vol dir que no siguem organitzats, però d'alguna manera...
2: No m'ho han de justificar, cadascú es compra.
0: Gràcies, m'has entès perfectament. Vos he enviat un àudio?
1: Sí, ara el posarem perquè està en procés de...
0: Perfecte, perquè així ho entendrem, d'acord? Perquè hi ha persones, he fet un mogollón d'entrevistes així, microentrevistes, passadís, amigues, amics, telèfons, reunions... Hi ha gent que els acongela. Es diumenge es compra pa i fa tots els entrepans i els acongela amb una etiqueta que posa dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge no, perquè dissabte i diumenge no van a escola, però ja ho tenen tot preparadíssim. Per exemple, de salmó. Hi ha gent que ho prepara el vespre abans. Mira, escoltau.
1: Amem. Escoltau.
0: De Montuïri.
3: Hola, jo sóc Anna Maria i preparo el berenar del meu fill el vespre abans. Són l'única de les meves amigues i amics que ho fa. Faig el berenar, l'embolic amb un torcaboques de paper i el pos dins la carmanyola. I la veritat és que és igual de bo que si l'hagués fet el mateix de matí. Gràcies.
1: Ai, Anna Maria.
0: Ho veus?
1: Una ferrada, Anna Maria.
0: Sí. Hi ha gent que s'ho munta així pel fet de fer aquesta abraçada i com que hi ha gent
1: no
0: que li agrada
1: res.
0: Dormir, ho fan així.
1: Jo, que nosaltres sempre, ma mare mor va fer el panet al vespre.
0: Sí?
1: Sempre.
0: Idò, estat sa i salva, no?
1: I el sent de mamos, el menjàvem i ben bo.
0: Són recomanacions.
1: De panso abraçada, tampoc no tenim molta secret.
0: Per tant, si volem fer aquesta abraçada en forma d'entrepà, tenim l'opció de congelar-ho el dia que ho facis, per exemple, es diu menja, t'organitzes, el dissabte que tens més temps, ja els deixes tots en el congelador ja empaquetadets. L'altra opció és fer-ho el vespre abans. Eh? I ara anem a fer aquí una pluja
1: d'idees.
0: Vinga. He demanat arreu, i aquí hi ha un calaix desastre. Jo el faig el dia abans ben tapat en paper i queda beníssim. Bé, aquesta ja l'hem escoltada. El diumenge es faig

0: vegetals de tota la setmana i els congelo. També beníssim.
1: Ah, i els atreus de matí i cap
0: a
1: escola.
0: I ja, cap a escola.
1: Amb aquesta calor, bona hora, descongelat.
0: En 10 minuts, sí. A casa meva me'l posen congelat. I el formatge d'untar queda grapellut i fatal. No m'agraden gens, mamà, perquè sa mare estava davant. I sa mare va contestar. Però me vares dir que t'agradaven, que eren bons, quan t'ho vaig demanar? És a dir, aquesta persona no tornarà a fer aquest tipus d'entrepà. O, no posa, si l'heu de congelar, no poseu aquest formatge d'untar. Els que feim a casa són de llesques centrals d'espà moreno i les untam de sobrassada. És mel. I tothom el vol, tothom vol...
1: Es pan sobrassada.
0: Perquè no me deixen berenar tranquil, sempre el...
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí, sí. A més, jo li dic sa sabata, sa llesca gran, sa grossa, idò, aquesta, xapada a la meitat i en sobrassada. Aquest triomfa.
1: És que s'ha de xapar per la meitat, totalment d'acord. Perquè si no, massa...
0: No hi cap dins la motxilla.
1: El mal de robegar, sí. També, tan gros.
0: Total. Sa mare de na Selma, el dia del meu aniversari, me fas bocata, formatge d'untar amb mortadela d'olives. M'encanta. Això és una amiga, i sa amiga, sa mare, quan sap que és l'aniversari de l'altra amiga, li fa
1: aquest panet especial.
0: És un bon regal. Mm-hmm. Vull dir, mares, pares i gent que feis bocates, ho podeu fer. Una altra persona diu, m'agraden els bocates que fas papà. Sempre són de molt de pisos amb pernil i formatge.
1: Ah, aquests
0: sí que són de fàcils de menjar, pa de mollo.
1: Sí, és vera que a vegades, segons qui te fa el berenar, ho saps bé.
0: Beníssim, no? Perquè hi posa més o hi posa manco. Després tenim a sa mare de Naïsra, una amigueta de sa neboda, que fa com una espècie de crep àrab, que se diu semen, algo així, que és brutal. És com una espècie de tortita, però és deliciosa. De fet, quan aquesta nina Naïsra la du, tothom li en demana. Uh-huh. Jo normalment ho faig sempre de galletes d'oli, un pot de formatge i fruita. Aquesta és típica de Carmanyola, tot risc perquè les galletes no se desfan, perquè normalment ara ja venen fins i tot unes carmanyoles que tenen uns compartiments.
2: Ai, això m'encanta.
0: T'encanta.
2: I surten uns vídeos per TikTok de dones, mares, sobretot hispanoamericanes, que fan la lonchera, que és una... És que enganxa perquè tallen el rem en forma de coret, els hi posen formatjons en forma de papallona perquè tenen com un motllos a posta, perquè els nins comencin a menjar cosones.
0: Això ja és un nivell
2: Això ja no és una abraçada. Això és dur-te encotonat a escola.
0: Totalment.
2: I obris la lonchera i és una fantasia.
0: Quina meravella. Ho miraré perquè no ho conec, aquesta vessant. Després, hi ha altres que són... m'agraden tots, però els de tonyina, que m'agrada moltíssim, després faig pudor i me fa vergonya.
2: Clar, és que és com si te posen xorís.
0: Sí?
2: El panet de xorís és molt bo, però si sense voler se te queda un trosset de paper alba, que diria mo mare, obert, sa motxilla...
0: I si fa sol, i comença a suar...
2: Clar,
0: i comença a suar, un desastre total. Una altra persona va dir, jo vaig en el bar de l'escola, hi ha un sistema de reserva abans de les 8 de matí i m'encanta el de pollastre i bacó. T'imagines? Déu-n'hi-do.
2: A la meva època, pollastre i bacó no n'hi havia.
0: No n'hi havia, què hi havia?
2: Formatge, cuixot dolç, cuixot salat, xorís...
0: No, calent, no hi havia cap?
2: A mi calent, crec que ja en el final de la meva època estudiantil se feien sandvitxos de cuixot i formatge.
0: Planxat, de pa
2: sí,
0: de molla,
2: però si volíem, clar, per si, com que jo ja cou, ja eren grans i podien sortir del centre... Si
0: cou és batxiller.
2: Segon de batxiller. Sí. El que ara segon de batxiller podien sortir del centre, anàvem en el bar que hi havia de vores instituts i volíem un entrepà de pollastre o de bacó.
0: Bacó. Una altra persona diu, a Cana Conxa, el de pollastre en curri és deliciós.
2: Bum.
0: Sí o no? Vull dir, què t'assembla un entrepà de pollastre curri?
2: A mi ja
0: no
2: que és dur-lo a un altre nivell, el món de
0: l'espanet. Jo ho trobo una
1: jo
0: fantasia.
1: Jo sí, però més per berenar a l'hora baixa que és de matí, no sé per què.
0: Escola, ara estem a nivell escola. Una altra persona diu, jo duc fruita.
2: Molt saludable.
1: Només fruita?
0: Fruita. Jo duc fruita, no se complica, el que hi ha, la doneta, ja se la menja. Una altra persona, hi ha una vegada a l'any que agafa una barra de pa i desfà una tableta de xixona i s'ho menja. Com si fos crema de xocolata, però és crema de torró, per dir-ho de qualque manera.
1: Ahir m'hi vaig fitxar una publicitat d'un autobús de Palma que duia un anunci de torró.
0: Ara?
1: Que vaig pensar, fa un pot de calor, però bé, d'una marca de molt coneguda de llet, cacau i avellanes en format torró.
0: L'he vist.
1: En aquest anunci?
0: Aquest anunci l'he vist. De fet, me va estranyar perquè hi ha altra marca que interromp la seva producció de xocolata, que són rodons i es... saben qui és, que fa...
2: Contents, ni sabe el Preisler, em menjava molt.
0: Exacte, que interromp la seva producció en l'estiu perquè se desfan, s'afonen i no tenen la qualitat que pensen que han de tenir.
1: Òptima.
0: Un altre, que és choricilla. Menys si endevinau què és. Choricilla és xoris, que deia en Xisco, en nocilla. Vos promet que tenim un amic que menja choricilla. Li encanta, agafa un tros de pa...
2: I dona, no ha de ser dolent.
0: A mi no m'ha pas... Mira que hi ha coses que no li tenen mania en aquest tipus de mescles dolç i salat, però no, a part de que no... Bé, no me venes cap, no me puc imaginar. I després n'hi ha una altra que el que fa és dur sa barra i es botifarró, separat, sense obrir.
2: I va pegar mossegades.
0: I va pegar mossegades.
2: Ben fet.
0: És ben fet, ho trobo quasi com a gustós 100%. I sa darrera vessant, que és molt recomanable per tothom, pots tenir una bossa de tortitas d'aquestes que se venen ara per fer altres preparats, i a dins posa les restes de sopar del vespre anterior.
1: Ai, depèn de què ets.
0: Home, si has... No! Home, Margalida, tot ha d'estar dins un contest. Però si no, amanida, ai cap. Amanida i pollast, o carn, ai cap. No fiquis pasta italiana,
1: no, macarrons
0: a lo
1: ni
0: millor,
1: espaguetis.
0: Ni espagueti. Però vull dir, és un recurs que de dins pot posar moltes coses, no? Si tens un tros de lletuga i a aquella lletuga li poses un poquet de formatge i de més, és una manera ideal.
1: Ben berenat.
0: Ben berenat.
1: Que diuen. Toma, no, amb moltes opcions.
0: Amb moltíssimes. Darrera cosa, i mos veurem la setmana que ve, sabeu què vol dir frimolada a Eivissa? Fent el programa he trobat aquesta paraula i m'ha encantat. Frimolada. Vol dir un conjunt de miques, multitud de trossets petitíssims, de pa i altres coses. Així que una bona berenada i una bona frimolada.
1: Frimolada. Gràcies.
0: A vosaltres.
1: Fins la setmana que ve.
0: Adéu.
1: Ara posam un poquet de música.
3: El Guateque Musical.

0: Acabam el programa amb música i avui un guateque dedicat a na Maria Dolores Pradera, Xisco.
1: Així és, perquè tal dia com avui, de 2018, en Però s'apagava l'estrella d'una de les grans dames de la cançó espanyola i per això dedicarem aquesta selecció musical a una reina, com va ser Maria Dolores Pradera. I encetarem aquest homenatge amb un dels seus grans èxits, que quin és? La flor de la canela.
2: Déjame que te cuente el email.

Quina estampa és una joia peruana escrita per Chabuca Granda que Pradera va convertir en una de les cançons més elegants del seu repertori i segurament en una de les més sofisticades de la música hispana, que sona.

El Rosario de mi madre és una de les tradicionals del repertori crioll peruà. Amb la seva veu pausada íntima, Pradera la va transformar gairebé en una pregària cantada.

Amarraditos és possiblement una de les cançons més associades a Maria Dolores Pradera. Aquest vals peruà de Félix Pérez Cardoso i Ben Molar es va convertir en imprescindible als seus concerts.

0: se espera. Ai, és que és una fantasia, amarraditos.
1: Ara viatjam a Mèxic amb un clàssic de José Alfredo Jiménez. Maria Dolores Pradera sempre deia que mirava profundament els grans compositors mexicans i aquesta versió d'Amanecí en tus braços, braços, no és una prova claríssima.
2: Amanecí otra vez entre tus brazos.

Ha paradat amb Jugar por Jugar, una trobada molt especial entre Maria Dolores Pradera i Joaquín Sabina, compartint aquesta cançó publicada el 2003, una combinació inesperada però absolutament memorable.

0: Su corona de espina, su corona de espina.
1: I de fins aquí avui, aquest programa Guateque dedicat a Maria Dolors Espradera. Moltíssimes gràcies a tots, Xisco Nadal, Celestí Oliver, Miquel Junc.
2: Fins demà.
1: Ah, sí, bon cap de setmana. Xisco, llarg, fins dilluns.
3: Exacte, fins dilluns, estimats.
1: Fins demà, gràcies. I Miquel Soler ha estat el control tècnic. Fins demà.
0: Sin tener que morir o matar.
4: IB3 Ràdio és cultura.
5: Notícia d'última hora.
6: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
7: Amb espais d'educació i criança.
8: Per pares i mares.
9: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
10: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
11: Amb continguts i reportatges.
4: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
10: Som una ràdio.
11: Efectivament.
4: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
12: Aquest programa de ràdio legendari.
13: És un facto.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
14: Com anem, com esteu?
15: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
16: De fluència.
15: El paraigua en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar el bestiar. Quan plau, ningú...

0: Ens sabates.
1: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
2: Idò, què feim? Recomanam.
3: Xiu Xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: Això ho ha fet un professional.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: La dramatúrgia contemporània, el 40 aniversari de Guana Teatre, les sèries del moment i l'estrena cinematogràfica de la setmana conformen el menú d'avui de L'Aviador. Benvinguts, benvingudes a l'espai de cultura d'IB3 Ràdio.

0: Ja seu a nosaltres la polifacètica Lluqui Portas. Avui ens du una dramaturga amb la que reflexionarem sobre mètodes de feina, d'escriptura i de creació. Tot d'una a la secció de postveritat i altres drames. També tindrem ocasió de felicitar la companyia Iguana Teatre. Celebra els 40 anys de feina amb un llibre i un documental. I per acabar, l'actualitat cinematogràfica als cinemes, també a les plataformes, amb Cata Rosell i amb Marta Pérez.
1: Tot plegat des d'ara mateix i fins a les 7 amb Andrea Sánchez, el control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
1: I ja ho han dit avui, la nostra postdramàtica és na Yuki. Com estàs, Yuki?
3: Estic molt bé, Rafa. Avui tinc una hora baixa totalment cultural. Vinc
1: que
3: aquí
1: bé.
3: A l'aviador i després me'n vaig a veure un
1: begut. Ai, jo també. Podem anar juntes.
3: Podem anar juntes. Un begut groc per Nofre Taylor,
1: sí,
3: d'Alexandra Ballester, que s'estrena avui.
1: Sí, senyor. Una Margarita López dirigint i amb un repartiment
3: impressionant. Crec que són 7 damunt l'escenari.
1: Sí.
3: I sempre és molt agraït per una peça amb tanta gent.
1: És
3: una producció del Teatre Principal de Palma. I és tot aquest cap de setmana.
1: Efectivament, a les 8, molta merda. Sí, jo ja els he enviat el molta merda aquí. Però si algú ens està escoltant, molta merda, que vagi molt bé avui.
3: I res, avui tinc moltes ganes de presentar la nostra convidada. Més que res perquè no mos coneixem profundament. I a mi l'aviador, Rafa, he de dir que l'utilitz per conèixer aquelles persones
1: que... Com plataforma per socialitzar, clar que sí.
3: Mi Tinder cultural. Mi Tinder, sobretot en les dramaturgues, que compartim associació, compartim SADIPS, l'Associació de Dramaturgues de les Illes Balears. I avui vos venim a presentar a Marga Rom. Benvinguda, Marga.
4: Moltes gràcies.
1: Marga Rom, que no havia passat encara per la secció, clar.
3: No.
1: Ha passat per altres seccions, l'entrevistada, sí. Ja un marí de vegades. Jo he de dir que podria ser el seu biògraf, quasi.
3: Sí. Sí, no, Marga. Han de dir que en Rafa ha tret un currículum d'una Marga molt més ràpid que ella, quasi.
4: No? Sí. Jo no el trobava.
1: És un poquet desastre, una Marga, per això.
4: Mira.
1: Més que jo encara. Hi ha un dramaturg més desastre que jo a l'hora de fer aquestes coses, de penjar currículums, d'actualitzar... Sí, una Marga Rom.
4: Som un poc còtic en tots els aspectes. Demanar-me a mi trobar un paper...
1: No sabes com ho t'entiendo.
3: Però, com bon periodista que és en Rafa, tenim aquí un currículum d'Anna Marga. Marga, avui parlarem, a banda de el teu currículum, parlarem de dramatúrgia contemporània en tu, ja que jo crec que ets de les persones més contemporànies d'aquest moment. Bueno, tots tres són contemporanis, no?
1: Sí, tots tres dos un poc més.
4: Bueno, a què te refereixes, però, un contemporani d'aquest moment?
3: Jo diria que estàs ben ficada en el meollo ara mateix i... I m'agrada molt tenir-te aquí per conèixer un poc més la teva feina.
4: Gràcies.
3: Hem de dir que na Marga... Com vas començar, tu, Marga, a quinze dramaturgia? Conta-mos-ho tu.
4: Idò, vaig començar de xiripa, vaig començar de casualitat. Vaig començar perquè hi ha una plataforma que vosaltres coneixeu molt, en Javi Matasans, que fa teatre de barra, que obri una convocatòria i amb un correu que, a més, ell t'exigeix que sigui anònim perquè no vol total imparcialitat, te dona una proposta i una temàtica i tu li envies una obra que a veure si ha de muntar aquesta temàtica, no? Ha de tenir uns ingredients concrets que es cada passar a un bar i amb dos protagonistes i tal, però a partir d'aquí tu fas el que vols. I amb la tranquil·litat que te dona, ser una totalment anònim, que si agrada, agrada, i si no, pues ningú sap que ho has enviat tu, vaig començar així, m'han agafat el primer test i a partir d'aquí vaig anar tirant amb la...
1: El primer que vas enviar ja te van agafar.
4: Sí. És que Pentura, tal vegada, si no m'haguessin agafat el primer, ja hagués dit, però com que el primer vaig enviar, després n'he enviat d'altres que no m'han agafat, però el primer vaig tenir la sort que sí me l'agafaren.
3: I això te va fer com una empenta, no?
4: Perquè és que va ser la primera vegada que veus una cosa que tu has escrit representada, llavors també veus que la gent s'ho ha passat bé, que li ha agradat, i te dona com una mica de... No te diré confiança, però som bastant cruel en jo mateixa, però sí que, bueno, dius, almenys, no? Se pot veure una cosa que he escrit.
3: I jo crec que ara, Marga, després de Romeo i Julieta 2.0, que t'hi juguis, Veïnats, que va ser guanyadora millor test, El Càrrec, Sísif, Dinc, Mala Cosa, o sigui, després de tots aquests teatres de barra que has fet, jo crec que ja no és casualitat de que escrius bé.
4: Bueno, no sé si es fet simplement d'entendre una miqueta el que volen, que és una, com que és una obra que ha de durar 15 minuts, és una obra que has d'anar directament, no te pots enredar molt, ha de ser secció, es desenllaç, ha de ser tot així, si fas comèdia, doncs així, és així divertida, i si la fas loca i esbojarrada, te la solen agafar, i la gent, has de pensar que està enfocat aquest d'això, que no deixa de ser fer un veure a un bar i veure una micona de teatre.
3: Però hem de dir que s'hi presenta molta gent.
4: Sí.
1: Sí, jo puc donar fe, som jurat des de... Jo no hi participo des de... Crec que allò darrer que vaig fer va ser amb tu, Yuki. Va ser un encàrrec. Però i a partir d'aquell moment som jurat, que ja m'he cansat, l'he dit a Matesa, per favor, tria altres jurats, renova la plantilla de jurats. No... I del, bueno, entre 40, la vegada que més, 40 i algo, 30 l'edició que menys, o sigui que se presenta molta gent. I molt d'habituals, de dramaturgs en actiu, que també tenen obres llargues, continuen presentant, vull dir que perquè després a mi t'ho diuen, no? A toro passat, ja m'ho vaig presentar. Vull dir que sí, se presenta molta gent.
3: I és que esteu recorregut, Marga, és molt curiós, perquè tu no vens d'arts escèniques.
4: No.
3: Tu ets diplomada en relacions laborals.
4: Superdivertit, supercòmic.
3: Però ets capaç de trobar la comèdia allà on no n'hi ha, no? Això és un poc una marca de la casa. Com vius tu aquest món creatiu?
4: Jo és que sí, jo és que la veritat és que el meu cervell va por libre, el meu cervell, tot el que passa, el món també te dona moltes molt de fils d'escastirar, perquè si parles amb gent per telèfon, si hi ha moltes converses que a vegades jo ho dic a la feina, és que això ho poses un guió i te diuen, va, t'has passat per cercant a riure, no?
3: Clar.
4: És que hi ha moltes situacions i hi ha moltíssim de moments que i jo el meu cervell automàticament me fas gag, i qualcú me'ls apunt i a partir d'aquí vaig estirant i comença així. No tinc una manera d'escriure ni ordenada, és a dir, tal qual som, tal qual escric, saps? Se m'ocorre alguna cosa, d'allà vaig estirant fils i mira.
3: I t'ho vas apuntant, una llibreta, o com és de metodologia?
4: Sí, ara ja sí, perquè després m'he cansat de pegar-me cop, dient, jo m'havia pensat alguna cosa amb això, i ara ja sí que m'apunt, idees curtes, però sí que, i després a vegades de dues coses que no tenen res a veure, l'adjunto i faig una tercera.
1: Jo deia que la Marga maneja molt bé els codis de la comèdia. Jo he intentat que vagi cap al drama, perquè és vera, jo
4: estic... T'he dit, Yuki, que me diria, en té un dol.
1: No, perquè al final escrius molt bé la comèdia, escolta, ha d'haver gent que escriu comèdies, òbviament, no? Però com que escrius bé, intenta el drama, qualque pi... Bueno, crec que vares fer un curs, no? D'escriptura dramàtica.
4: Bueno, vaig fer El Càrrec. Tu l'has vist en El Càrrec o no l'has vist?
1: Sí, El Càrrec, sí. Sí, és vera, El Càrrec era dramàtica.
4: Però sí que és vera que jo sempre he dit que en so drama no m'assurt natural. Així com la comèdia sí, el drama no, i a més me dóna més la sensació de ser tramposa amb el drama, saps? Perquè, no sé, no sé fins on arribar, fins on te quedes curta, fins on... No vull donar la sensació com a que... No he anat cap aquí, inconscientment, encara que digui vaig a fer una cosa més seriosa, no me'n dono compte i acabo ficant un... aspira qualque dia a fer una cosa mitjanament més seriosa, però no hi haurà gags, segur.
3: Clar.
1: Clar que sí.
3: També és com aquest espai de confort. Jo et puc empatitzar bastant amb tu. Sí que és vera que a vegades m'han sortit peces que són, suposo per la temàtica política, que de sobte s'enfonsen molt a alguna més dramàtic, però me sent còmode quan de sobte me posa alguna cosa de comèdia i me fa respirar. No sé com dir-ho.
4: No, i a més que jo moltes vegades vaig al teatre i vaig a veure obres que són dramàtiques, i me'n dono compte que la gent, en el més mínim algo que fa, el més mínim insinuació de la gent, ja sents un... O sigui, cerquen riures, encara que la comèdia sigui dramàtica, tot d'una que passa una cosa que és ni graciosa, però una mica més que fan col que... Vaig anar a veure, per exemple, un exemple que se m'ocorre, el darrer 6 dies de Marta Barceló, obra menys còmica que aquesta, no se m'ocorre.
1: Sí, però hi ha moments.
4: Te'n dones compte que la gent tot d'una cerca, està esperant a veure si li vas un poquet.
1: Mira, Bernarda Alba, cap al final, i passa en els... Bueno, clar, jo potser la primera Bernarda Alba la vaig veure fa 25 anys, és igual. Però sobretot darrerament passa que cap al final passa una cosa que és molt dramàtica i que la gent riu, tio. I sobretot la gent més jove. Vull dir que clar, els codis canvien, la gent vol riure i s'aferra en aquest moment que clar, si en Lorca aixeques el cadí, però que estàs rient d'això, per favor, si és el clima del drama, i la gent riu, tio.
3: Quan passa això, però és fantàstic.
1: Sí.
3: Que tu fas una obra i de sobte la gent riu a llocs que tu mai t'haguessis esperat i és molt agraït.
4: Per en Rafa no, per en Rafa no.
1: No. Jo en aquest moment el meu cervell fa moltes coses. Se posa en el lloc d'en Lorca i intenta fer una anàlisi sociològica de per què s'està rient ara i no se reien fa 25 anys, per què no me ric jo? M'ha esclat el cap.
3: Marga, i per continuar un poquet amb el teu currículum, que tu m'has dit, és un currículum molt, molt curt, i això és totalment mentida, perquè no ets gens curt. Has escrit moltíssim. Després vas entrar directament a la comèdia, no? Diguéssim que vas fer dos textos per la sala trampa, que és Dios los cría y ellos hacen selfies, y Jesús nació para petarlo.
4: Sí.
3: Què me'n dius d'aquestes dues peces?
4: I d'aquestes dues peces, aquesta a la sala trampa, vosaltres sabeu que estan especialitzats en impro, bueno, ja no hi és aquesta sala, estaven en impro, però a mi jo hi anava i m'agradava molt, i vaig veure que feien un curs de sketch còmic. I llavors vaig demanar a veure si podia participar i vaig enviar, em van dir, enviem-nos una mostra de la teva escritura, i vaig enviar un Romeo i Julieta 2.0. I gràcies a aquesta obra em van deixar entrar en el curs, i a partir d'aquí em van ensenyar un poc més també les pautes de la comèdia, de com fer un sketch, escenes curtes que fossin autoconcloents... I després, altra vegada, també jo era un nivell de locura increïble, perquè després fèiem un match-meets i allà sortia fos una cançó, també... Bueno, era una manera de... I la gent s'ho passava pipa, el que passa és que després, mira...
1: Hem de dir que Romeo i Julieta 2.0 és segurament l'obra de teatre més representada, no? O
4: sigui... No, crec que ja en comptava per a la primera.
1: Ja en comptava per a més, sí. Ostres. Pues, no sé, però quantes funcions pot haver fet? Quantes...
4: No t'ho sé dir jo.
1: Perquè
4: jo...
1: a més són 3 o 4 cada vegada que se fa, no?
3: Qui sí. L'interpretava?
1: Na Cata Rosell i na Pedro Orell.
3: D'acord.
4: Jo hi ha vegades que quan van a pobles dic, jo crec que qualcú dirà, men baixa que ja m'ha estat jo, ja el faig sí. Jo, saps? Perquè és vera que...
3: Encara
4: que...
3: ara la fan.
4: Ara sí, ja,
1: sí.
4: Ara ja...
1: Sí, sí, sí, fa poc la varen fer i segurament se continuarà fent, perquè no sé.
4: I de, mira, però sí, és vera que aquesta l'han feta no sé quantes vegades, però jo crec que 300... perquè l'han feta per molt de pobles, després l'han feta... És que sí, ha rotat moltíssim.
1: Sí.
4: Però jo el que te deia abans, que va ser la primera, va agradar molt i després, a partir de la segona, me deien, és divertida, però Romeo i Julieta era més guai.
3: O sigui, la consideres una de les obres que primer vas estimar molt i després te va dur patiment, idò.
4: No, patiment no diria tant, però sí que és vera que la gent va riure molt amb aquest text i després la segona, que no record quin era, però crec que era una que vaig fent Nalina Mira i en Nana Zuazaga, que es deia que t'hi jugues, que a mi m'agradava, estic per dir-te que quasi més que Romeo i Julieta, per històric que tenia, i la gent me deia, sí, és molt divertida, però venien en so xip de Romeo i Julieta i li agradava més Romeo i Julieta i moltes vegades aquesta frase que un dia li deien a Cata, a la tribu, li deia, estic com agafant tirria a sobre, perquè me diuen, tu ets de Romeo i Julieta, i dic, sí, allò el primer, però després, saps?
3: Ara és per això diuen, segundes partes nunca fueron buenas, no? Perquè la gent té com aquest ideal d'aquest peliculón que mos ha encantat i després aquesta segona part com que te decepciona.
4: Sí.
1: No, però has tingut de molt divertida després. Dink era molt divertida, la gent se xapava també. No?
4: En Dink van enriure bastant, en sa dels antiherois.
3: Sí. I quina obra que t'ha duit més patiment?
4: La darrera, sa que se farà ara a Barcelona.
3: Consulta familiar.
4: Sí, aquesta ha estat un patiment gros perquè per començar és un encàrrec. I llavors aquest encàrrec ja vol dir que tu no ets totalment lliure de fer el que vols, no? Llavors jo estava molt avesada a fer participar convocatòries, que si agrades, agrades, i si no, doncs cap compromís, saps el que t'ho vull dir? Però amb la tranquil·litat de que si m'agafes un test, jo ja sé que t'ha agradat perquè l'has triat, saps? En canvi aquí, doncs, arrel de vaig fer una lectura allà, arrel d'haver participat en una altra cosa, varen veure la lectura i m'varen comanar un text. Clar, ja m'varen donar uns ingredients que havia de tenir aquest test, uns personatges, uns tal... I vulguis que no, això ja després potser enviaves una versió i te deien sí, però això, si me lleves aquest personatge va ser una mica, i has fet de tenir un crono en contra, que és el que dic, que en les convocatòries també tens una deadline, però si arribes i arribes, i si no hi arribes, ningú t'espera.
1: Consulta familiar que em dediques estrena el 27 de juliol, no és vera, Marga? Se representa del 27 al 30?
4: Com a part del Grec i després el setembre.
1: El Teatre Maldà i en el context del Grec 2026. I el setembre on? També al Maldà?
4: En el Maldà, sí.
3: Ja he dit que estic molt contenta perquè la dirigeix una amiga meva, Alba Collada, que vam poder compartir amb ella una taula rodona ara fa poc a l'Espai de Soscultura, i m'explicava també que estava molt contenta perquè per ella també era un encàrrec i que per ella tot era, tot i ser un repte, sentia que estava disfrutant.
4: Però amb aquest text?
3: Sí, de treballar-hi, de posar la mirada cap allà, no? Que ella està igual més acostumada a fer, com tu, no? Els seus projectes personals, els seus projectes propis, a fer una cosa un poc més de nous llenguatges, més experimental, i en aquest cas també se trobava en... És un encàrrec, però que la... ho disfrutava molt.
4: Sí, no, i a més és una passada de lota, perquè avui mateix m'ha escrit i m'ha dit, escolta, què te sembla si aquí... O sigui, m'ha dit, qualsevol mínim canvi que faci, te'l comentaré, i tu me dones ok, i tu me dius com ho veus, tal, i és vera, inclús el més petit canvi, que per ara no me n'ha fet una o dos, però són coses quasi minúscules, però té que a vegades la figura del director, jo què sé, a vegades poden prendre llibertats que... Això és una...
3: És un gran debat,
4: és
3: no?
4: Un gran debat,
3: dramatúrgia, és a dir, direcció.
4: Dramatúrgia, direcció, i ella me dona la seguretat que me diu, jo sé que el text és teu, per tant, si he de treballar amb ell, cada vegada que vulgui canviar qualque cosa, que tingui qualque necessitat, t'ho diré, per si tu me dones l'avanti.
3: Jo crec que això és molt necessari, perquè tot i que tu fossis una autora, que te fos igual que t'ho canviessin tot, crec que començar un diàleg amb la directora i que hi hagi... com aquest feedback ho fa molt més interessant per les dues parts i molt més respectuós per la feina de cada una.
4: Exacte.
3: Sí. Tu, Marga, jo tinc una curiositat que sempre demano quan venen dramaturgues, quan vas començar a escriure? Eres d'aquestes que duies llibretes per tot de petita? Tenies diaris? O què va ser? El que va fer que te comencessis en el món de l'escriptura?
4: Pues escrivia coses, però per, o sigui, jo, mira, jo crec que quan jo era petita no hi havia les plataformes, lògicament, i llavors és que passava que tu començaves a veure una sèrie i sempre te donaven aquest petit resum de la setmana que viene, que moltes vegades no tenia res a veure amb el que realment passava, però, clar, te deixaven aquesta setmana per pensar què passaria en el següent capítol, no?
3: Sí.
4: I jo, pues, m'imaginava, no sempre ho escrivia, però m'imaginava, me feia les versions de lo que passaria en el següent capítol.
3: Ai, no.
4: I després mirava a veure de tot el que jo m'havia imaginat, a mi que arribava a ser. I això, ara en les plataformes jo crec que s'ha perdut, perquè quan t'acaba un capítol ja tens, el siguiente empezarà en 5, 4 o 3, saps?
3: Clar.
4: Però llavors és que tu sí que havies de tenir, ja no en parlem quan acabava la temporada i havies d'esperar la següent, no? Tenies això i jo me jugava a imaginar les sèries que veia, jo que sé, Lo Serrano o El Comissario, lo que fos en aquell moment, saps? Les que jo recordo petita, i jugava a imaginar que passaria la següent temporada, i a vegades escrivia quatre coses i a vegades simplement m'ho imaginava.
3: Que interessant, perquè estaves fent com un exercici de dramatúrgia.
1: Home, clar, aquí se va forjar, sí. La dramaturga que hi dentro.
4: Clar. Sí, m'entretenia pensar en què passaria, en qualque trama que m'atengués així més entretenguda, que m'atengués més pendent, que havia de fer alguna cosa la setmana fins que tornàs al capítol, pues, me feies meu.
1: Mira, hem invocat a la protagonista de Romeo i Julieta 2.0, una Cata Rosell, que ens fa les sèries cada setmana, cada dijous. Gràcies, Andrea. I mira, ha comparegut.
3: Que
1: invocada
3: bé.
1: I apareguda.
3: És que ara pensava que a CSDIP hi ha un professor que es envia el Jordà, que va ser professor meu de dramaturgia, i hi havia un exercici que fèiem, que era, mos posava textos, per exemple, de Shakespeare, i mos llevava un tros del text, i tu l'havies d'escriure.
1: Ah,
3: per tant, tu, Marga, estaves fent això, però a lo grande.
1: A lo grande.
4: No? Bueno, a lo grande, a lo casero.
3: A pensar en tot un capítol.
4: En tot un capítol. Bueno, potser no feia tot un capítol, eh? Potser si jo estava més enganxada a Neva i en Marcos de Los Serrano, me feia la següent de versió de com passaria, no?
3: Aquesta trama.
4: Me feia aquesta trama. Agafava una trama i la que m'interessava, jo m'imaginava normalment com s'ajuntarien els dos protagonistes i tot això, me feia jo l'escena.
3: Que interessant. I doncs l'altre dia vaig anar en el Teatre Lliure a veure El fill, dirigida per Ferran Utzet, d'en Jon Foss, ho estic pronunciant bé?
1: Sí, Jon Foss, el Premi Nobel, sí.
3: Hi havia un moment de la peça que sortia com unes veus del propi escriptor explicant que ell escrivia perquè era el seu espai de llibertat, el seu espai de refugi, on realment se sentia lliure. I m'ha agradat molt aquesta reflexió, perquè jo a vegades he tingut la sensació de que quan anava a escriure anava a fer alguna cosa com a travieso, sí, una entremaliadura, com diuen.
1: Sí, una polissona, no?
3: Sí, perquè de sobte m'oblit i dic, ai, què anava a fer? Anava a fer alguna cosa com a... I dic, anava a escriure, i vos volia demanar com us sentiu vosaltres, quin, el moment que escriviu, quines sensacions teniu?
1: És que depèn del projecte. Cada test és molt diferent. Clar, com que jo faig molta feina en comunitats, saps allò que primer me ve és la responsabilitat que tinc de plasmar allò que m'han contat, allò que aquella comunitat, col·lectiu, grup de persones espera, i allò que necessita també, perquè són comunitats que, clar, decidim entre totes que mereixen ser visibilitzades o allò que sigui, no? Responsabilitat és allò que...
3: I tu, Marga?
4: Jo, Pandura, per fet d'escriure la comèdia, no he escrit tanta responsabilitat. Sí que és vera que sempre intent dir qualque cosa entre línies, és a dir, sempre tenc missatges de... sobretot positius, però bueno, de sempre intent dir qualque cosa, no és un gag darrere l'altre sense significat, però no sent tant aquesta responsabilitat. Jo tal vegada per la manera que comença la meva escritura, simplement... no sé, és que el projecte és un joc. Jo vaig estirant i és contar una història que vegi qualcú i que li pugui portar qualque cosa, però no diria, no emplearia la responsabilitat, no vaig tan enfora. Entretenir, jo aspiro a entretenir, que s'ho passin bé.
1: Que t'assembla poc, això és superimportant i molt difícil.
3: Sí. Però penses que tens una metodologia d'escriure regularment? Escrius quan tens inspiració? Com ho fas?
4: Ara estic intentant escriure més regularment, però més que res per un tema de tenir calaix. Perquè moltes vegades quan hi ha una convocatòria oberta, o sigui, quan t'obrin un termini és molt curt. Llavors, si no tens algo mínim... Si no tens algo mínimament preparat...
1: Això passa.
4: Llavors, és més per un tema d'això, perquè sí que és vera que si fas feina d'una altra cosa... A vegades arribes a casa nostra i el darrer que tens ganes és de seure-te davant d'un ordenador un parell d'hores més, però sí que és vera que el cap de setmana intens, si tinc un parell d'idees en marxa, potser un cap de setmana n'agafo una, un cap de setmana n'agafo una altra i aspira a tenir alguna cosa escrit per si un moment donat hi ha una convocatòria que te donen 10 dies, acabar-ho de pegar-hi una altra llegira, acabar-ho de presentar i enviar-ho.
3: Això és un bon mètode, un bon truc, crec, perquè si no és una convocatòria també massa grossa. A mi em passa que quan m'agafen un mes, que dic, d'aquí un mes s'ha de presentar una obra sencera, dic, ara no puc.
1: Ah, clar.
3: No, o sigui, no hi he pensat, no he fet idea, fins i tot...
1: Si no fas una altra cosa més a la vida, potser arribis, però...
3: Clar, sí. I què estàs fent ara? Estàs fent qualque cosa?
4: No, ara el darrer que he fet ha estat això de... Ha estat això de Barcelona i no, ara estic preparant idees desenvolupades perquè hi ha un parell de residències que i és una
1: eina, no? Per
4: una eina que m'agradaria molt poder participar a una residència, com que no te demanen tota una obra desenvolupada, sinó un parell de
1: una
4: pàgines,
1: mostra.
4: Una mostra, alguna cosa així. Estic intentant preparar un parell d'idees que tinc que m'agraden per enviar-les quan s'obri la convocatòria i així ara estem amb això.
1: Julieta, com estàs?
5: Molt bé. He volgut entrevista en Amarga aquí.
1: Tu saps quantes bolos de Romeu i Julieta has fet?
5: No, però crec que és aquesta junta en...
1: Llenguantàpares,
5: que sé que són les que més han fet, i a part fa 11 anys que la fa.
1: 11 anys que la fas.
3: 11 anys.
5: Jo he volgut entrar per dir que en Amarga ha estat xerrant de tenir calaix, de totes aquestes coses, però jo vull dir que en Amarga va escriure Romeu i Julieta 2.0, que ella ara li té un pot de mania perquè diu que la gent ja espera que escrigui alguna cosa així tan bo, amb un vespre.
1: Sí, és vera, això m'ho vau contar. Que fort.
4: És que quan tinc una idea, m'és bo de fer.
3: Estructurar-la
4: i escriure, sí.
3: I la vas meditant? Tu creus que hi ha com una feina quasi...
4: És que me resulta quasi com a natural, saps el que t'ho vull dir? Ara me resulta com a natural, no sé.
3: Clar.
4: després lo que deien, després en el drama seré una patata, saps? Però en la comèdia més natural.
1: N'has fet més de na Marga, Cata?
5: N'he fet moltes, de na Marga, no? Moltíssimes, dirigides per na Marga i també només escrit.
1: Ah, Dinc també estàs a Dinc.
5: Dinc, sí. I diu això del drama, però també tenim un drama boníssim que se diu El Càrrec, que fa molts anys que la fem i encara la seguim fent, sobretot, sobretot per instituts i això, que va sobre violència de gènere, des de que comença amb Tamir un WhatsApp i funciona molt bé i és un drama.
3: No que bé que entrant tot. A Cata a desmentir...
5: Todo sobre Marga.
4: Sí. No n'ha dit ni una de veres, eh? No, ella cap a jo, dic.
3: Marga, i ara ja per acabar, jo te volia demanar quins són o quines són les teves referents.
4: Jo en Cata ho sap, jo el meu humor i el meu sentit de humor és de sèrie americana, de crec que
1: sitcom. Sitcom
4: americana, exacte, Friends, Modern Family, aquest és humor que jo inconscientment tir cap allà i crec que, no sé, és que crec que m'ha estructurat, ja de veure tantes de capítols, es gà que en els finals de comèdia té una estructura molt definida, no? Que quan, és a dir, hi ha la regla d'estrès, hi ha com, no sé, hi ha un patró que és com un ritme, i quan l'agafes, més o menys el manatges. És tot, jo crec que no té massa misteri, és simplement com a conèixer l'idioma.
1: I no han dit que va guanyar el Tornés de Dramatúrgia, la desena edició de fa un parell d'anys, amb La Planta i El Forat, després se'n va anar a temporada alta, va competir en tots els països catalans i va arribar a la semifinal, no, Marga? Semifinal.
3: Sí.
1: Vull dir que, ojo.
3: Ojo, Anna Marga.
1: I recordem, aquesta estrena al Teatre de Maldà, 27 de
3: juliol,
1: en el Mar del Grec, al Teatre Maldà, com dèiem, s'estrena aquesta consulta familiar, que esperem que vagi molt bé, segur que sí, en Alba com a directora.
3: Moltes gràcies, Marga.
4: A vosaltres.
3: I de bon anar amb aquesta cançó...
1: L'has triat tu?
3: Sí.
1: Saps que m'encanta, no, aquesta
3: cançó? Ah, sí?
1: Home, clar, en italià, Tartarrelena, que me semblen unes jefes, però nivell dios, o sigui, no sé.
3: Però
1: és
3: crec
1: boníssima.
3: Que...
1: Jo he baixat la de...
3: Sí, és que en teníem dues. Aquesta,
1: Mille
3: aquesta t'ho dius.
1: Mille risposte,
3: sí.
1: No? Sí, era aquesta?
3: Sí, efectivament.
1: I d'ara la pujarem.
3: I de Tartarrelena també vendran aquest estiu a Mallorca. Mireu la programació de Lluna en Verd.
1: Sí,
3: jo ja tinc entrades.
1: Sí, venen.
3: Si no vaig malament, crec que és 31
1: de juliol. Sí, me sona.
3: Però reviseu-ho.
1: Ven Paco Veneno, que també és boníssim.
3: Sí, també ve Grecotecno.
1: Paco Pecado.
3: Sí.
1: I Grecoterno i Tartarrelena, que són molt jefes, com dèiem.
3: Sí.
1: I do, amb bona música per ti, Marga, Arrom, moltes gràcies.
4: A vosaltres.
1: Vinga, Yuki, fins aviat.
3: Gràcies.
1: M'esperes i anem cap al Bowl Rock?
3: Així és.
5: Ai, jo també vinc.

0: TV3 Ràdio és actualitat.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. TV3 Ràdio.
4: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
5: Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
6: I que fèieu amb les tortugues?
5: Menjar tortuga.
6: Estava bona, la tortuga?
5: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
3: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. L'Aviador. IB3 Ràdio.

6 i 36 minuts, continuem a l'aviador i abans de les sèries i del cinema hem de parlar d'un aniversari perquè Iwana continua celebrant els seus primers 40 anys de vida i ho farà ara en la publicació d'un llibre i l'estrena del documental Obrint Camí.

0: Gerard, fent-me un recorregut de les darreres.
1: Ah, mira.
0: Perquè jo tinc aquesta.
1: Ah, n'has duit el més, tu?
2: Sí, bueno, un parell. N'he trobat tres.
0: Perquè...
2: Bé, una no és meva, una és d'Anna Carme, que no sabem què és. Què és?
0: No, això no sé...
2: Mira. Ella diu que és un que pot ser el Verne per un cervell, no?
0: El Verne era això a la bolla del món.
1: No sabia gens.
2: Això amb una bolla del món.
3: I trobo a faltar, parlàvem ara de l'alcohol, mar de fons.
2: Jo, això és el que he trobat.
1: Ah. Això és de mesura per mesura.
0: Parlava...
2: Mira-la.
0: Ah, veus, amb les espardenyes. Jo me'n recordava d'això.
2: Vos? I espardenyes...
1: Aquesta sí que està currada.
4: Esto moment.
0: Què és això?
2: Mira.
4: Això és Vasily Karkov.
0: Vasily Karkov.
4: Sí.
0: Sí.
2: 2005.
0: 2005.
1: Sí. Bueno, però... Antoni Gomila també ens va regalar una botella de vodka. Jo crec que encara la tinc.
2: Ah, sí, jo la tinc. Jo la tinc i no me l'he beguda, eh?
1: No, no.
5: Carles Molinet, fundador de la Iguana, com estàs?
6: Què tal? Bones tardes.
5: Clar, primera pregunta, encara està intacta la botella de vodka o ja ha caigut? Amb tanta...
6: Efectivament, està... No crec que... Bueno, algun dia vendrà un esdeveniment encara més especial que aquests 40 anys. I
5: però veurem. Més especial és impossible. És a dir, anem a ser realistes, 40 anys més, difícil. Per tant, jo te dono una idea, gratis. Aquesta festa que tenim dissabte, que anirem tots i totes, crec que la podies dur.
6: Tenim un patrocini de la vermuteria i de Camp Majoral.
5: Si ha vist de Camp Majoral, entenc que el vodka quedi una mica decantat.
6: Queda en segon terme.
5: Sentíem el Jordi Benal, en Pere Fullana i Carles Molinet, aquest teaser del documental Obrint Camí, tres dels fundadors de la Iguana. Primer van ser les reposicions de Tui Sant Chekhov i Sa varietat en sa locura, amb dues de les obres més icòniques de la companyia. I ara un llibre i un documental que plasma la trajectòria, no?, d'Iguana Teatre. Carles, què conta el documental? Perquè, clar, plasmar 40 anys és complicat. Supos que seleccionar els moments, les persones que puguin opinar d'allò que ha estat l'Iguana durant aquestes 4 dècades també ha estat complicat. Vull dir, resumir-ho tot amb allò que duri el documental, que deu ser una horota, ha estat complicat, no?
6: Dura més d'una hora, perquè al principi havia de durar 50 minuts, ja. Però després... hi ha una sèrie de coses que han fet que el documental s'hagi interessat i en Nofre Mollà, que l'ha dirigit, va construir un relat que se fa interessant de veure, per lo vist, perquè jo l'he vist tantes vegades que no sé si és interessant o no, però els que el veuen per primera vegada diuen que sí, que se fa molt interessant. I, a més, la música de Miquel Àngel Aguiló. I la forma de seleccionar els moments, bàsicament, va ser... A part d'agafar el fil conductor, que és una història sobre el present que fa en Pere en els actors el dia de les estrenes, que són objectes que, clar, durant molts anys s'han acumulat una gran quantitat d'objectes, el que varen fer va ser tothom que hagués participat com a intèrpret o en altres facetes professionals, en dos muntatges, o bàsicament tres, però també de dos, diguéssim, els vàrem proposar fer una entrevista, una participació en el documental. A part d'altra gent vinculada o a tots els muntatges o a algun d'ells del món de la premsa o del món d'altres àmbits de la cultura. I al final va sortir una llista d'unes 60 i pico persones, perquè en total, que ho tenim comptabilitzat, són 330 persones professionals que han passat per Iguana,

0: M'estrena aquest dissabte en aquesta festa que comença a les 7 i que se fa allà al Teatre del Mar, com no podria ser d'una altra manera, amb tots els amics i amigues que hem acompanyat, no? I que ens sentim una mica també part d'aquesta aventura, no? Alguns hem arribat una mica més tard perquè no hem nascut aquí, d'altres des de l'inici estaven pràcticament abans que vosaltres. M'estic recordant ara d'en Bandiola, per exemple, no? Que ja va veure les vostres primeres representacions i que vos ha acompanyat i que vos estima moltíssim i vos valora, i d'altres que també, i xar de trios molt joves que acaben de sortir de l'ESADI pràcticament, que vos han acompanyat també en funcions, en muntatges el més propers en el temps, no? Vull dir que a més ha abraçat moltes generacions de les arts escèniques de les Illes Balears, clar.
1: Sí, evidentment aquí hi ha totes les generacions fins ara, diguéssim, i bueno, a tu també te veiem en el documental, per cert.
0: Sí, surt guapo.
1: I...
0: Surs. Va, gràcies.
1: Això, perquè... No, perquè en un moment determinat no hi cabia tothom, llavors és... en aquest cas, sí. Era prou interessant el que deies com per sortir, clar.
0: Està bé,
1: sí. Després, també he de dir una cosa que potser no és tan directament del documental. El llibre el presenta Damià Pons.
0: Sí, jo t'anava a demanar, sí.
1: Ho dic perquè no sé si tenia molt de temps, però m'agradaria
0: sí, tant,
1: que,
0: i
1: no,
0: tant.
1: Que no, no passar per alt d'això, que per nosaltres ha estat una figura intel·lectual fonamental i el fet que el presenti també doncs, està molt agraït que ho faci. De les generacions, això està clar. Les darrers muntatges, jo que sé, Llum Trencada, estan parlant de o Filles de la Misericòrdia, gent com Marina Nicolau o Rebeca del Fresno, per parlar de
0: Estava
1: trios.
0: Pensant en ella, sí, clar que...
1: Joves, que per cert, ja ho parlaran quan s'hagi de dir, però comparteix una pel·lícula amb elles pròximament,
0: ah, que bé.
1: Un rodatge, i estic content d'això, de compartir-ho amb gent amb molt de talent i que són les noves generacions
0: Totalment.
1: Que venen trepitjar molt fort.
0: Efectivament, no tenim massa temps, Carles, però te vull demanar per una qüestió que sempre surt quan se parla de l'Iguana. Veníem del teatre que veníem, amb tots els respectes, i supervàlid, i que a més va marcar moltes generacions, teatre costumista, teatre fet amb pocs recursos i molta il·lusió, teatre amateur, també, hi hem de dir, i romp l'Iguana, rompre's motllos i ha canviat el prisma i la perspectiva, no? Teatre professional, a més teatre format a França, teatre que bevia dels grans de l'escena europea. I clar, tot això, al principi suposo que va costar, no? O sigui, era com... l'esclatava el cap a molta gent en aquell moment.
1: Sí, a nosaltres també.
0: A nosaltres també, clar.
1: Nosaltres estàvem en plena voràgine dels anys 80 amb aquella idea de que tot era possible, que nosaltres fèiem de pallassos pel carrer, fèiem xancles, fèiem... vull dir, no és que començàssim exactament a França. Varen passar, jo crec que abans d'anar cap a partir, el primer que va partir, que va ser en Joan Carles Viure, cap a París, varen passar entre 7 i 10 anys. Jo diria que 10. És a dir, ja duiem 10 anys de companyia quan varen decidir, a part dels estudis previs que tenien cada un a la seva banda de teatre, anar-nos allà amb una escola que al principi pareixia impossible fer-la, però que després de cop érem tots allà, no? Però aquests primers anys, els 10, abans d'anar cap a París, hi ha una cosa que diu el documental en Joan Carles Viure, i diu, no sé què passava, però creiem.
0: Sí, clar.
1: Teníem un entorn que no era gens favorable a creure, però varen creure que suraríem, que tiraríem endavant.
0: I vareu creure i ho contau, i jo me recordo l'anècdota que vos vareu posar evidentment el mono de feina a pintar de negre, com ha de ser una sala de teatre, tots manos a l'obra, i bueno, se va aixecar pràcticament de zero tot allò que va suposar l'Iguana, després el Teatre del Mar, la Fundació, i en definitiva bona part de la història de les arts escèniques i les Illes Balears que passen per Iguana Teatre. 40 anys, ho celebrarem tots i totes plegats aquest dissabte. Enhorabona, Carles.
1: Moltes gràcies i enhorabona a tots els que ens han acompanyat, perquè això, aquest sector, no l'hem fet tots sols, l'hem fet en moltíssima de gent.
0: Moltes ha estat un plaer, moltes gràcies.
2: IB3 Ràdio és investigació.
3: la informació.

0: Informació poliesportiva a Esports 3.
1: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
2: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
3: I ja l'han saludat abans amb ocasió de l'entrevista a Marga Rom, però la tenim aquí als estudis. Continua, afortunadament. Com estàs, Cata Rosell?
4: Molt bé.
3: Les sèries preparades i tenim una Marta Pérez, que en la qual farem, com sempre, l'escapada cinèfila. Marta, com estàs?
4: Molt bé.
3: Cata, ens dus una que ja vam parlar ahir, que se va presentar en el Mar del Coneta, Se tiene que morir mucha gente, en Victoria Martín, amb un repartiment molt interessant, que després comentarem, però... Abans, una altra.
4: Me'n vaig en el costat totalment oposat amb una sèrie francesa de 4 capítols, intensa, trista, dura, que se diu El caso de Laura Stern. Laura Stern és una farmacèutica que col·labora ajudant a dones víctimes de violència i situacions extremes, però la seva vida canvia radicalment quan mata accidentalment a un violador. Wow. Què passa? Que no la descobreixen i comença a prendre's la justícia pel seu compte. No? Així la sèrie se converteix en un thriller fosc sobre la venjança, no? No és tant de veure què passarà, si l'enxamparan o no, sinó més com els límits morals, el fracàs de les institucions a l'hora de protegir les víctimes. Si voleu, poden sentir el tràiler.
5: ¿Por qué, señora Esther? ¿Por qué mató a esos hombres?
6: Me han hablado de una asociación.
7: Sí, es aquí. Yo soy Laura. Es magnífico lo que hace la asociación. ¿Por qué la creo? Las torturan, las violan. Las maltratan.
6: ¡Yo no te quiero! ¡No te quiero! ¡Me oyes!
7: No tienen ningún derecho. Cada día muere una mujer a manos de mi vida.
8: Le he hecho creer que puede ser libre. Y eso la ha destruido aún más.
6: Laura, ¿qué es lo que pasa? Me estás ocultando cosas.
7: ¿Por qué?
3: I del cas de Laura Ester, que t'ha creat l'atenció i més per...
4: Sí, ella interpretativament és brutal i visualment té una estètica així molt sòbria, molt freda, que té a vegades pinta de que estàs mirant un documental, no? Uh-huh. Te deixa una sensació incòmoda i dura dies, eh? Estàs pensant molt en aquesta sèrie. La recomano moltíssim. I això la podeu veure filmin i són 4 capítols d'una hora.
3: 4 capítols només d'una hora. Una sèrie ideal, o sigui que, vinga, ho intentaré. Vaig intentar el primer capítol de la segona que comentaràs, que ja la van referenciar ahir. No m'ha enganxat, però a tu sí. Per tant...
4: A mi molt, o sigui, aquesta comèdia d'una Victoria Martín, no?, que segueix aquestes tres amigues de tota la vida. Jo, és vera que no la trob perfecta. Hi ha coses que m'han parescut més caricatura, però a part de ses tres amigues m'ha semblat divertit. Jo hi ha frases que se m'han quedat aquí i encara m'arric uh-huh. quan les pens. Me sembla realista.
3: Parlant de Se tiene que morir mucha gente.
4: Parlant de Se tiene que morir mucha gente, en Nana Castillo, en Macarena García, en Laura Weismar. I té aquesta estètica quotidiana com a molt reconeixible. I no sé, parla molt bé d'un tipus d'amistat molt concreta, no? Aquestes amigues de tota sa vida, gairebé germanes, de fet hi ha un capítol que se'n van a casa mare i veus com sa mare coneix sa amiga de sempre, però que en algun moment les pots odiar, te poden no caure bé molt de moments, però sempre estan allà, perquè heu crescut juntes, perquè teniu aquest tipus de relació. Hem de dir que són tres al·lotes de 30 i tants que cada una en aquell moment està passant una crisi vital bastant considerable.
3: Bastant intensa.
4: Sobretot
9: Marta,
4: perquè és molt cínica.
9: L'he vista i jo també amb aquesta part de l'amistat entre elles tres. Elles tres se nota que són, sobretot Namaka i Nana Castillo, són amigues i se nota.
3: Clar, és que han fet la llamada i han fet...
9: Clar, i són del mateix grup d'amics. Clar, és una cosa que se
3: nota. Estar aquí a
4: de fet, Nana Castillo va proposar a Namaka Arena per el personatge.
9: I jo vaig anar a Victòria amb diferents personatges. Vaig un pat d'ella, sobretot a Namaka Arena i en Nana.
4: Sobretot en Nana, sí.
9: Sí, però la part de la gent rica, és vera que me s'obre un poc, és un poc caricatura, però l'he disfrutat. No és redona. Per jo no és perfecta, però vaig passar una estona agradable.
4: Sí, jo sobretot he rigut molt i sobretot m'ha agradat, jo suposo que li haurà caigut de per tot, com de sa manera cínica i com tracta en general l'amistat i sa salut mental.
9: Ja.
4: Ostres, és que és visti, és una mica visti.
9: I sa toxicitat un poc a ses relacions d'amistat.
4: Totalment. Perquè és que són tres ties molt tòxiques, sobretot dues ties molt tòxiques. Sí. I sa sèrie la podeu veure a Movistar Plus, són 6 capítols de 25 minuts, sabeu de tot d'una, de correguda.
3: Molt bé, i doncs se tiene que haver molta gent que ahir se va presentar també en el Conecte, que ja la podeu veure com a Dinacata a Movistar Plus. Anem al cinema.
0: L'escapada, amb Marta Pérez.
3: Que ens du cap a The Drama, una pel·lícula que...
9: De mà dia gros, que per jo, hipsters,
3: me fa ganes,
9: indies.
3: Sí, eh? I a més, és, després de veure el tràiler, em fa molta gràcia aquestes coses de dir la veritat i, ups, no la tenia que haver hecho.
9: Anem a posar en context. És una parella, i no és una parella qualsevol, és en Robert Pattinson i na Zendaya, que he estat pensant són especialistes en fer projectes molt mainstream, aquest de gran públics, però després també fer petits projectes com coses més personals, més vocacionals, no? Mm. I a mi és una, són carreres que normalment m'interessen moltíssim. I ells dos són una parella, classe mitjana, acomodada, amb una casa preciosa, plena de llibres, molt culturetes, molt... Jo crec que mos veurem amb ells, però estan a un sopar amb uns amics i hi ha una... estan jugant i hi ha un, no poden contar res més, però hi ha una cosa, una informació de, que romp la pel·lícula i la fa botar pels aires. Escolta'm el tràiler.
10: Listo, sí, giro. Bien. La boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
11: ¿En el discurso?
10: Sí. ¿Hablarás de cuando nos conocimos?
11: Sí.
10: Vale, ¿y de la primera cita?
11: Sí, claro.
10: ¡Mierda!
11: No es obligatorio hablar.
10: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer...
12: ¿Amor?
10: Sí. ¿Primer amor o primer crush?
12: Las dos, creo.
10: Es muy raro.
12: ¿A los 30?
11: A ver, quiero hablar de cómo se ríe.
13: ¿Qué haces?
11: Ya sabes, es muy mona, pero también es un poco...
13: Desagradable, tío.
10: Sí, sí. ¿Sabéis? Antes de casarnos jugamos a contarnos lo peor que habíamos hecho.
13: ¿Sí? Yo digo lo mío si lo hacemos todos. ¿Lo prometéis?
10: A ver, ¿qué hiciste? Claro.
13: Un perro.
10: Había cervezas y porno.
13: ¿Lo dejaste toda la noche?
10: Sí.
13: ¿Qué es lo peor que he hecho? Yo me...
10: Vale, yo...
9: No sabem el que va fer en Zendaya, haurem d'anar a veure la pel·li.
4: Jo suposo que haureu endivinat que a mi aquesta pel·li me fa unes ganes. Vaig veure el tràiler i vaig dir, ja, això ho he de veure.
9: Sí,
4: sembla
9: però,
4: tan divertida.
9: Alerta, perquè pareix una comèdia romàntica molt amable i té un humor molt negre.
4: Sí, i és el que m'agrada.
9: Sí, ho dic perquè és vera que sona aquesta cançó. Aquí hem llevat el tràiler i quan la cosa se posa un poc més fosca.
4: Se posa complicada.
9: Però és un humor molt incòmode de que tu rius i tens un sentiment de culpabilitat perquè dius, la vida d'aquestes persones està anant a la merda més absoluta.
3: Me fa molta gràcia, això.
9: Per això, jo recomanaria un joc que, mira, per què heu de jugar això? Ja heu arribat en aquest punt, crec que no és necessari. I ells dos diuen que tenen moltíssima química, moltíssima complicitat i és la típica parella que A24, que és la distribuïdora, són aquestes pel·lícules independents que, de fet, és el seu director, és un danès, Christopher Borgli, ja va fer Dream Scenario també amb aquesta distribuïdora. Ells varen ensumar que aquesta parella els hi faria guanyar moltíssim de dobbers i és el que està passant, és com una revolució aquesta pel·lícula, té una campanya de màrqueting molt potenta i sobretot aquí a Espanya tenen una campanya molt potenta que és que en Carles Bollero ha dit me importa un carajo si se casen o no, perquè l'ha vist, l'ha destrossat,
3: han
9: d'anar a veure aquesta pel·lícula, diria jo. I sí, és una pel·li romàntica, però també molt pertorbadora, és divertida, és cruel, i és d'aquestes que jo crec que s'enxerrarà i és boca a boca, funciona molt bé, perquè és una pel·li molt provocativa, molt salvatge, i provocativa perquè ara mateix aquí ja estem tots tres i ja hem dit si jugaríem o no, si
3: no,
9: dona
3: jo,
9: per...
3: No, ja, bueno, jo sí jugaria, però recomano el 99% del món que no ho faci.
9: per què dies abans de sa boda, quan té Anne Irvis, no trobo...
4: Has de fer una confessió que no has fet.
9: No trobo que sigui necessari. A més, jo...
4: El que passa que crec que funcionarà molt bé, crec, perquè té aquesta estètica de comèdia romàntica, però veus que li donarà una volta.
9: Sí, a més, hi ha un tema aquí que juga molt amb els límits de la comèdia i crec que aquesta pel·lícula agafa tots aquests límits, se'ls passa per forro i juga i jo crec que és una pel·li provocadora per això i jo som de les que pensen que la comèdia no té límits i que s'han d'explorar.
3: Me recorda la premissa, és que no recordo el tio, me sortia la verdad sobre perros y gatos, però no és aquesta, és una que també és una parella, juguen a confessar, ella li confessa una cosa un poquet bèstia, i és que Marta i Cata, segur que l'has vista, però ai, no recordo. I a partir d'aquí, clar, descarrila, perquè això no se pot superar.
9: Solen ser britàniques, aquestes pel·lícules. No sé,
3: era americana, aquesta.
9: Era americana, la cercarem. Ara mateix no... Però bueno, demà a Cine Ciutat, a més demà se projecta la pel·lícula a les 7 i després hi ha un conversant amb Susana Iborra, que és psicòloga i sexòloga, per xerrar d'aquests límits o aquesta intimitat de parella, així que si voleu...
4: Si algú està dubtant de si jugar o no, que vagi primer.
9: Exacte, jo crec que demà és un bon dia per veure una comèdia romàntica molt àcida i molt negra.
3: Què heu vist aquesta setmana?
4: Jo he vist Los Justos, que és una pel·li petita de 90 minuts. Bé, Carmen Machi, amb en Vito Sanz, Pilar Castro, Bruna Cosí, i m'ha agradat molt. És un jurat popular que se tanca i ha de dir si un estafador d'aquest de llibre és culpable o no, però de cop tot aquest jurat se veu tentat per un soborno que és 1 milió d'euros a cada un. Sí, per unanimitat, diuen que està allà i juguen amb això molt bé, molt bé, molt bé.
3: Los perros dormidos mienten. Opa. He trobat el títol.
9: Los perros dormidos
3: mienten. És molt bona aquesta pel·li.
9: Americana?
3: I la premissa, sí, diria que sí. I la premissa és, bueno, això, una confessió que, a veure, pa, què vas a dir a sobre? I el nòvio no pot superar-ho. No, o sea, no pot superar-ho, l'home, això.
9: És que, clar, aquí també s'ha un debat. S'ha de tenir... no secrets, però s'ha de tenir un redol per tu que no has de compartir en la teva parella, jo diria que
3: home,
9: sí. Clar que sí, no passa res. Clar que sí, és molt sa, perquè si no passen aquestes coses.
3: Queden 30 segons. Què has vist, Marta? Si
9: he vist, jo vaig una setmana tard, jo no moriré d'amor, me va agradar tant com pensava que m'agradaria. Així que vos queda una setmana, si no l'heu vista, podeu anar encara a veure-la.
3: I de la setmana que ve, més sèries i més pel·lícules. Gràcies a les dues.
9: Adéu,
3: vinga, fins aquí el programa d'avui. Ja sabeu que en més d'un minutet arriba Aina Sureda, tot l'equip d'Informatius d'Ivetes Ràdio, les notícies. Ens veiem demà, ens escoltam demà a les 6.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
2: Benvingudes, benvinguts. Per al programa d'avui hem triat una paraula que en realitat són tres, però les tres estan formades per les mateixes tres lletres, S-E-T, i segons com es pronunciï i el context, té significats molt diferents. Ara ho entendreu tot d'una. Una nina de 7 anys que acaba de guanyar un set jugant a tennis està morta de set. Dona joc, eh? Set del llatí cite és la necessitat de beure. Set del llatí septe són 6 més 1. I set del tennis és un anglicisme per referir-se a la part d'un partit. No hem inclòs avui el set eivissenc del verb ser perquè s'accentua i això ja entraria en un altre capítol.

En Pepet tenia set i per la manera de pronunciar d'en Tomeu Penya i la història que ens conta, entenem perfectament que el que volia en Pepet era beure. De vegades aquesta necessitat de beure es converteix en un desig ardent, impacient d'alguna cosa. És quan tenim, per exemple, set de riqueses, d'honors, de glòria, set de venjança o set de tu.

Els Berry Pomelo, en canvi, no saben si tenen set, però sí que tenen clar que han quedat a les 7 i tenen moltíssimes coses a fer abans d'aquesta hora.

0: Gabriel Bibiloni, filòleg, professor, jubilat, ben jubilat de Filologia Catalana a la Universitat de les Illes Balears. Com anem? Benvingut entre avui i demà.
1: Bon vespre.
0: Avui hem triat una paraula que no és exactament polisèmica, que sí, que també, que també ho pot ser, que és la paraula set, que segons com pronunciam té un significat on té un altre. I dic que també pot ser polisèmica perquè set, sis més un són set, també mos permet jugar un poquet amb aquesta paraula, per exemple, quan me faig un set a la roba, que és això que l'estripada, com diu el diccionari, en dues direccions perpendiculars. Gabriel, que et pareixin en primer amb la pronúncia, que ho digui bé, a veure. Set de nombre està bé, no?
1: Sí, sí, set, set. A tot el país, a tota la comunitat lingüística, es diu set en veu oberta.
0: Perfecte, perquè es va...
1: El nombre.
0: Sí,
1: el nombre.
0: Exacte. Això dependrà d'on ens situem. Però si després tenc set...
1: Sí, aquí la major part de les illes es pronuncia en vocal neutre, set. En canvi, en català central es pronuncia en veu oberta, set. I en català occidental es pronuncia set, és a dir, que en català tenim les tres pronunciacions. Per tant, a les illes, a la major part, diferenciam set, nombre, i set, ganes de beure.
0: Molt bé, aquí tenim que és important que s'escriuen exactament igual, no hi ha res que les diferenciï, excepte segurament la manera de pronunciar aquesta E i el context. I després sí. Tenim el set o set, ara me diràs més com se pronuncia, que és aquesta subdivisió d'una part formada per una sèrie de jocs, per exemple en el tennis o en el vòlei o en el badminton, que seria també un joc, aquest set, que és un anglicisme, m'imagino.
1: Sí, com que és una paraula nova, no se sap ben bé com s'ha de pronunciar. Uns diuen set, uns diuen set, i jo recomanaria pronunciar set en veu oberta perquè les paraules noves monosil·làbiques tendeixen a la vocal oberta, a la E oberta i a la O oberta.
0: Perfecte.
1: Per tant, jo recomanaria dir un set.
0: Un set, molt bé. Després parlarem amb
1: però
0: una
1: no
0: tenista.
1: Però no és cap dogma de fe. Si qualcú vol dir set, tampoc no passarà res.
0: Avui jugam justament amb aquestes tres paraules, no? Es veu que un pot estar jugant un set, tenir set i fer-se un set. Tot això podria
1: sí, sí.
0: passar o una mateixa frase, no?
1: I
0: en un mateix moment. Aquest tipus de paraules que s'escriuen exactament igual, però que se pronuncien diferent, que són, o si vols fem una petita lliçó justament d'aquests mots que s'escriuen igual.
1: Bé, aquí hi ha una sèrie de paraules, hi ha una terminologia que usam els especialistes i que la majoria de gent no usa ni coneix i ni falta que fa, però la puc explicar una mica. Clau, per exemple. Clau, de fet, són dues paraules, no una, sinó dues paraules. Clau significa la clau d'obrir les portes i un clau de clavar a la paret o de clavar a la fusta o allà on sigui.
0: Sí.
1: Això són dues paraules que s'escriuen igual, per tant són homògrafs, es pronuncien igual, per tant són homòfons,
0: sí.
1: I com que són homògrafs i homòfons, es diuen homònims.
0: Sí.
1: En canvi, set i set s'escriuen igual, per tant són homògrafs, no es pronuncien igual, almenys una part de la comunitat lingüística, no es pronuncien igual, per tant, no són homòfons, i en aquest cas es diu que són heterònims.
0: Sí.
1: És una terminologia que a molta gent li sonarà a música celestial, però bé, és la que fem servir els lingüistes.
0: Molt bé, que no és senzill, Gabriel, que t'ho has de pensar, una micona,
1: sí.
0: No és fàcil.
1: No, a més, i després hi ha algunes coses interessants, com per exemple, hem parlat de set i set, hem parlat de clau, que té dos significats. Podríem parlar ara de la paraula banc. Pot ser un banc per seure, un banc de fuster, que ja no és per seure, més aviat s'assembla una taula. Pot ser un banc, entitat bancària, és a dir, entitat de crèdit, o pot ser un banc de boira, o pot ser un banc de dades, pot ser diverses coses. Aleshores, aquí hi ha el problema de si consideram que banc és una paraula amb diferents significats O bé són dues paraules diferents o tres paraules diferents. O si clau, per exemple, que hem dit abans, és una paraula en dos significats o són dues paraules diferents. Això, quina importància té? Té una implicació important que és quan es fan els diccionaris. Perquè si es tracta de dues paraules, són dues entrades de diccionari. Si miram, per exemple, la paraula clau, trobarem clau 1 i clau 2, és a dir, dues entrades.
0: Sí.
1: En canvi, si miram banc, només hi ha una sola entrada.
0: Sí.
1: I dins d'aquesta entrada hi ha dues, tres, quatre, cinc, les que siguin definicions.
0: Mm-hmm.
1: I com se sap si som davant dues paraules diferents o una paraula en diferents significacions? El criteri que se sol seguir és l'etimologia. És a dir, clau, per exemple, són dues paraules, perquè la clau d'obrir ve del llatí clave i el clau de clavar ve del llatí clavo.
0: Uh-huh.
1: En canvi, banc, com que només té una etimologia del germànic banc, es considera una sola paraula històrica i una sola entrada de diccionari.
0: Idò, com sempre, mil gràcies, Gabriel Bibiloni, per haver estat amb nosaltres avui, i jo crec que a poc anem aprenent, i això vol dir també estimant i respectant el nostre idioma. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, un plaer.
2: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

Ens fixam ara en la paraula 7. No xerrarem de les cartes marcades amb aquest nombre, o del joc del 7 i mig, o de que difícil que es cosi un 7 a uns calçons. Xerram del nombre 7, el resultat de sumar 6 més 1, un nombre que fascina els matemàtics i que ens envolta més del que pensàvem.

0: Josep Lluís Pol, professor de matemàtiques, escriptor, divulgador, va ser president de la Societat de Matemàtiques de Balears. Com estàs? Benvingut.
1: Molt bé.
0: Avui hem triat una paraula, que és tot un número, que és un número 7. No seràs teu número preferit?
1: Doncs mira, sí, és curiós. Lo qual no té res d'original.
0: Jo pensava que això era com demanar a algú que t'agrada, que estimes més, el papa o sa mamà, demanar-li un matemàtic per ser un número preferit.
1: Sí, és que de fet és el número preferit de la majoria de gent en el món. Jo t'he dit que sí, t'ho he dit molt aviat, perquè realment el meu número preferit és el 153, però això ja és una altra història.
0: Ja cercarem un altre moment.
1: Necessitarem un altre
0: programa. Per contar-ho, però ja m'apunta.
1: Molt bé.
0: El número 7. Bé, que la setmana té 7 dies, Sard de Sant Martí, 7 colors, els pecats capitals són 7, les notes musicals, que Déu va crear el món en 6 dies, però se te va descansar. Tot això que i no ha acabat, les 7 meravelles del món, vull dir mil coses. És una simple casualitat cultural o que número 7 té propietats matemàtiques que el fan especial?
1: Bé, com a propietat matemàtica és, com se vol, un nombre primer, és a dir, no se pot dividir més que per ell mateix i per un, i en trobaríem d'altres, que el fan molt, molt interessant també dins els jocs de màgia, perquè la màgia és un número que s'utilitza molt. Però com aquesta aparició recurrent i en moltíssim d'àmbits, en realitat segurament això ve, és un tema cultural, i ve desfet en gran part de que la religió catòlica et set indica totalitat, perquè et se suma de 4 més 3. 3, especialment la religió catòlica, és la banda divina, és la Trinitat, i mentre que 4 s'avançaria la part terrenal, que serien els 4 elements antics, no? La terra, aigua, foc i aire. Llavors, si sumem els 4 nosaltres, tenint la terra i tenint lo diví, tenim tot. Després hi pot haver algunes casualitats astronòmiques. Per exemple, si el cicle lunar dura 29 dies i mig, el divisor que més bé li escau són, per fer quarts són els 7, que mos quedaríem amb 28, mos quedaríem un poc curts. Però això segurament t'explicaria, encara que no està assegurat del tot, m'explicaria per què 7 setmanes són aquests 7, no?
0: Val. I ho deies que 7 és un nombre primer, un número primo, que diríem en castellà.
1: Exacte.
0: Això també el fa, en certa manera, especial?
1: Sí, els nombres primers són uns nombres que dins l'àmbit de les matemàtiques, i jo diria que fins i tot l'ultrapassen, tenen molt bona premsa, són els números guapos, són els números especials. En Hardy deia, quan ja era molt gran, amb una certa decepció de la humanitat, que desgraciadament quasi podríem aplicar ara mateix, que tot allò que té alguna utilitat en matemàtiques s'utilitza per fer la guerra, no? Sí. Una cosa així. I que li agradava molt els nombres primers perquè no tenien cap utilitat ni una. A ell li sabria greu perquè ara tothom, quan parla de nombres primers, diu, sí, així se codifiquen les targetes de crèdit i els caixers automàtics, no? Sí. Que efectivament és així. Sí. Però bé, llevat d'aquesta anècdota i tot això, efectivament els nombres primers són nombres curiosos i, a més, tenen molt de misteri perquè hi ha moltes coses que se saben i que encara no estan demostrades.
0: Jo recordo un cert patiment quan anava a escola, perquè a mi les manualitats sempre se m'han donat fatal, fer figures geomètriques en 3 dimensions. M'imagino que també mos degrem fer construir un heptàgon regular, però preparant-se entrevista he llegit que és el polígon regular amb manco costats que no se pot construir en regla i compàs de manera exacta. Això és així.
1: Efectivament, molt bé, molt bé. És un dels grans problemes de la Grècia clàssica, d'intentar construir polígons, no? En regla i compàs. Eren unes normes, el compàs no té memòria i la regla no té divisions. Això s'hauria d'explicar una miqueta més. Però bé, bàsicament és això. I efectivament, el primer polígon que ja no poden construir amb aquestes restriccions seria l'heptàgon, que curiosament és el nombre de caires que té un carretó de batre.
0: Però no vol dir que sigui perfecte, o sí?
1: Clar, qualsevol cosa que és real no és perfecta. Ja. Sempre que deim no se pot construir, no vol dir que nosaltres no puguem dibuixar un heptàgon. Sí. Sí. No. Però des del moment que el dibuixam, el construïm, el retallam, és una cosa real i la realitat defuig la perfecció, com a mínim, mental. No? Però quan facem un hexàgon que se pot construir en regla i compàs, en el moment de que estigui fet, tampoc serà perfecte. Ja. Això tampoc no mos ha de llevar la son.
0: No passa res, molt bé, amb aquesta idea també. Alguna altra particularitat veritat que vulguis destacar, Josep Lluís, del nombre 7?
1: El nombre 7 també és molt present a la paremiologia popular, com ben dit, dins del món popular. Per exemple, no ho creuríeu encara que ho predicassin damunt 7 trones. Per exemple, tanmateix, 7 senars, 14 anses, per un que és molt caparrut, no? De dir, tanmateix, no hi faran res. O per tot, hi ha 7 llegos de mal camí i altres tantes de voltera. Aquest 7 sempre com a número que encara que no és gran, indica gran molta, no? Gran quantitat per aquest sentit de totalitat. I llavors és una cosa que jo crec que aquest dia també mos es cau molt bé, aquest 7 és el nombre de síl·labes de la glosa popular a Mallorca. Qualsevol tonada de ximbomba, qualsevol d'això, sempre són heptasil·labi, són 7. I curiosament, ja que demà tenim el cant de la Balanguera a les 8 del vespre a totes les places de Mallorca,
0: sí.
1: La Balanguera, si un conta, veurà que són versos del poema de Joan Alcover i Maspons, són octasilàbics, són de 8. Però si m'ho anem i la cançó antiga o popular de la Balanguera, que no és la que va musicar Amadeu Vives i de la qual demà celebrem el centenari de la composició, sinó que ja és anterior. Quan cantant la Balanguera, diuen alguna cosa així com la Balanguera fila, fila, la Balanguera filarà. I fan allò de la Balanguera de fer via, perquè en realitat les altres estrofes populars, que no són la de Joan Alcover, sí que són heptasil·làbiques, són de 7. Per exemple, diu, posau foc a la caldera bullirà. Si ho comptem, veurem com són 7 i 7. Per tant, fins i tot el 7 el trobaríem dins la Balanguera.
0: Veus quan mos diuen que totes matemàtiques, xerrant amb Josep Lluís Pol, ho poden confirmar, totes matemàtiques.
1: I tot és poesia, tot és art.
0: Tot el que mos rodeix. Escolta, idò, és un bon final posar la Balanguera per donar-te les gràcies, no?
1: Clar que sí, gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Josep Lluís Pol.

0: entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és memòria.
2: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
0: El dia, per saber què passa i per què.
2: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
0: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
2: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
0: ja... Per escoltar els protagonistes de la notícia.
2: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
0: El dia, amb Marta Grau.
2: El 22% de la plantilla actual...
0: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
3: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
4: A llegir un conte amb el meu fill.
5: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
6: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
7: Rentar dents, rentar cara.
8: I me passes fil dental.
9: El darrer que sol fer el dona el dia una bona besada.
10: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
0: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
11: I me despert 7 hores després.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Ara deixem enrere les matemàtiques i el número 7 amb E obert a 7 i seguim estirant de la paraula d'avui que té tres lletres, la S, la E i la T. La majoria pronuncia amb la E neutra, o sigui E, per referir-nos a la necessitat de beure, tenir set. I d'això en xerram ara, ens demanant per què tenim set. Què li passa al nostre cos quan tenim set? Estrella Alba, dietista, benvinguda entre avui i demà, com estàs?
1: Molt bé, molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos a veure per què tenim set. Què és exactament la set, Estrella?
1: Bé, la set, així, per explicar-ho com molt breument, és un mecanisme especialitzat i el que fa és que és la forma que té el nostre cos, el nostre organisme, d'avisar-nos que comença a faltar aigua dins el nostre cos. Nosaltres anem perdent líquids pues, perquè anem a córrer o a caminar, suam, o inclús el nostre dia a dia, quan ja comença a fer tanta calor com ara, la pròpia respiració, s'orina, si xerram molt, tot això fa que anem perdent aigües. I aquí, quan hi ha aquesta pèrdua d'aigua, se detecta com un desequilibri, canvia aquesta sensació i nosaltres començam a tenir aquesta sensació de set perquè beguem i així pues, anirem reposant líquids.
0: Val, perfecte. Hem de recordar que el nostre cos està format majoritàriament per aigua, no? Per líquid.
1: Sí, sí, sí, totalment. El nostre cos està format majoritàriament per líquid, així és.
0: I, de fet, podem estar sense menjar molt de dies, però sense beure, no. Anem a destacar la importància de la hidratació, Estrella, perquè és important.
1: Bueno, la hidratació és molt important perquè l'aigua dins el nostre cos, com tu bé has dit, pues som un tant per cent molt alt d'aigua i l'aigua pràcticament ho regula tot, regula la nostra temperatura corporal, per això l'estiu, quan la temperatura exterior puja, la hidratació és més important que mai. També forma part del transport de nutrients, podem tenir estrenyiment també, més problemes de retenció de líquids. A vegades un mal de cap que te veus dos o tres tassons d'aigua i fuig, mos està dient pues, que era una deshidratació. Falta de concentració, estar més irritables, sentir molt més cansats, inclús un poc marejats, moltes vegades se deu a aquesta deshidratació.
0: Val, jo aniré fent glopets d'aigua mentre xerren l'estrella.
1: Molt bé.
0: I clar, tenim aquesta set que s'apaga, podríem dir, amb aigua, però la hidratació també podríem dir que se menja, no? Hi ha aliments que mos ajuden a mantenir equilibri de líquid, no? Sense necessitat d'estar ben contínuament?
1: Sí, hi ha els aliments, especialment pues, verdures i fruites. És que, a més, la natura és sàvia, no? Quan comença el moment que perdem més líquids i necessitem més, la fruita que hi ha en aquest moment és una fruita molt més hidratant, com pot ser la cindris, meló, les maduixes, les cogombres, la tomàtiga, carabassó, són aliments que són més rics en aigua. Així que és un bon moment per començar també amb cremes fredes, crema freda de carabassó, els típics gazpachos, iogurts que hi pots posar fruita a sobre, i són aliments pues, que ens ajuden a ens ajuden juntament amb l'aigua, que serà el més important, sí, a que ens sentim ben hidratats.
0: Sí, i ara deies aigua, però és vera que de vegades tenim set i cercam un refresc, un suc, no sé, una beguda en gas. Aquestes begudes hidraten, treuen la set?
1: Mira, a l'enrevés, aquestes begudes en el moment ens donen com una sensació de frescor, perquè la solen vendre així molt de la gelareta fresca, freda, però després, quan aquí solen tenir un contingut de sucres o edulcorants alts, doncs fan que tinguem després més ganes de beure, és a dir, no ens han hidratat. Per hidratar-nos de veres, doncs la forma és beure aigua.
0: I ara t'he de fer la pregunta típica, quanta aigua hem de beure? Això dels 2 litres en els dies, un mite, és així, està demostrat científicament?
1: És un poc difícil dir quanta aigua hem de beure, perquè dependrà molt de cada persona, de l'edat, del clima, del moment de l'any on ens trobem, si fas activitat física o no, com t'alimentes, si ets una persona que no prens pràcticament verdures i fruites, això farà que necessitis molta més aigua o no. És a dir, que exactament, jo crec que no és important tenir en compte de ai, de beure 2 litres i m'he de forçar els 2 litres, sinó escoltant el cos, quan tinguem l'input de beure, doncs beure, no posposar-ho, hidratar-nos contínuament i tenir com a hàbits que ens ajudin en això. A vegades és molt millor no beure durant la menjada per afavorir una millor digestió i, per exemple, pues, aixecar-nos al matí i abans de començar a menjar beure un tassó o dos, durant el matí anar bevent, al cap vespre pues, infusions fredes.
0: Molt bé. Per cert, ara xerrarem amb una tenista. Qui fa esport ha de beure més i millor, Estrella?
1: Sí, qui fa esport ha de beure més perquè perd més més líquid, especialment a l'estiu, a través de la suor, se perden líquids i minerals, i s'ha de començar molt ben hidratat quan feim esport, també anar-se hidratant durant l'activitat i quan acaba l'activitat reposar tot aquest líquid i aquests electrolits. Lo important, el que m'agradaria transmetre, és que no hem d'esperar a tenir moltíssima set per beure, sinó hem d'anar bevent.
0: Molt bé. I Estrella Alba, dietista, moltíssimes gràcies, com sempre, per explicar-ho tan bé, a més.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres i bon programa.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Barceli Bosch.
3: Hablemos de ese saque tan divertido de aprender, que es el saque
4: liza.
3: Empezaremos por la querida empuñadura.
5: Sencillo, os coloco la raqueta de esta manera, V de la mano, ya sabéis, empuñadura continental.
3: Para quien quiera usar este truquito, ahí lo dejo. Una vez ya tenemos la empuñadura continental, ¿vale? Lo que yo hago es girarlo un poquito hacia este ladito de aquí.
0: Ja avançàvem que xerraríem amb una tenista perquè set té una entrada pròpia en el diccionari per referir-se a la subdivisió d'un partit de tennis formada per una sèrie de jocs o també en badminton o en voleibol, que és un joc. Na Laura Gibanel Velasco és tenista. Benvinguda entre avui i demà. Com estàs?
6: Hola, pues superbé i supercontenta d'estar aquí amb tu.
0: I nosaltres de tenir-te. Mira, avui amb l'excusa d'aquesta paraula tan rica que mos du per llocs inesperats, també havíem de xerrar dels tennis. T'apareix que primer situem en els oients, quasi tothom sap que és un set, però anem a situar en els oients. Un set és una subdivisió d'un partit de tennis. Per guanyar-lo un jugador ha de guanyar el manco 6 jocs amb una diferència de 2 respecte al seu oponent i el guanyador del partit serà aquell jugador o aquella jugadora que aconsegueixi guanyar 2 o 3 sets o 3 de 5 segons la competició, sobretot a les competicions superiors. No? Més o manco ho he explicat bé, no, Laura?
6: Ho has explicat superbé, millor que jo, segur.
0: Jo m'ho he de mirar cada vegada, però bé, escolta, hi ha algun set que hagis guanyat o que hagis perdut? No sé, que recordis especialment. Doncs
6: pues crec que més perduts que guanyats, te diria. Que en el final el tenis jo crec que... Bueno, crec que no, és un joc de més pèrdues, no, que guanyar, és molt difícil. I, bueno, pues, tenc moltíssims. Tenc victòries, bueno, fa molt d'anys també ja, fa bastant, que vaig deixar de jugar, però tenc sets guanyats molt importants. Quan tenia 13 anys, imagina't el que me'n record, que vaig jugar contra en Sara Sorribes, que jo en aquell moment la guanyava encara, perquè ella té un any menys que jo. I va ser un set molt dur, me'n record que anàvem 6-6 en el segon set jo per haver tancat el partit, i jo li deia al meu entrenador plorant, ai, ai, ai, és 6-6, i això me'n record. Ho estava passant fatal, de dir, ai, Dios mío, que potser no ho tanc. I en el final ho vaig guanyar, un set dramàtic.
0: Sí.
6: I després, pues, sets que hagi perdut, pues, te diria, sets fàcils, que me'n record que vaig jugar en el seu moment, pues, quan vaig començar a jugar professional, me van tocar jugadores que estaven sent en el seu moment, doncs pues, potser que me fotessin un 6-6-1, no? Que també te'n recordes sempre d'aquests sets magnífics.
0: Però escolta, sí. Laura, tot és aprenentatge, no?
6: Jo sempre dic que el tenis és com la vida i que te dona algo molt especial, perquè és un esport molt individual. Sí que tens un equip, però estàs en el final tot sol dins la pista, has de cercar solucions molt ràpides, pues, lo que ets a vida, no? Quan vas creixent, que realment és quan veus la realitat.
0: Jo sempre ho penso, però en els esportistes que a més heu començat de molt joves, això t'ha de marcar també la manera de ser tu, per exemple, a la categoria júnior, ja vas aconseguir títols importants, campionat de Balears absolut, l'any 2012, d'Espanya dobles el 2009, te puc imaginar amb anys de molta disciplina, no?
6: Sí, en el final són moltes hores dins la pista, combinant també l'hora d'estudiar i en molt poc temps, no? O sigui, t'havies d'adaptar un poc en tot. Però en el final, pues, si vols, se fa. I crec que l'esport és algo molt, molt guapo. En el meu cas és el tenis, que la veritat és que és un esport també molt elegant i amb moltíssimes coses bones. A més, jo ho dic, se nota el caràcter dels tenistes entre nosaltres.
0: Sí, tu ja identifiques d'en fora qui és tenista, no? Quasi, quasi.
6: Els gestos que fem, que no és broma, a vegades hi ha molt de memes, jo que sé, per redes socials, que anant caminant i anant marcant una dreta, o anant pensant, t'ho promet que passa de veres.
0: En el final marca, ja veiem que marca psicològicament sí, i físicament. I jo t'anava a demanar allò d'enfrontar-te a un punt de set, si tenies la mateixa pressió categoria júnior o de gran, però ja m'has contat que sí, aquell 6-6 que te va fer plorar, allò era un set point, no?
6: Allò era, sí, sí, és un tie-break, no havia ni set point.
0: Ah,
6: era
0: val.
6: Un tie-break. Jo crec que és les ganes aquestes de guanyar, perquè en el final pensa que són moltíssimes hores que entrenes per un partit que si perds ja estàs de fora del torneig.
0: Yeah.
6: Són moltíssimes, moltíssimes hores que tens darrere, són superar lesions, superar, pues, això que t'he dit, emocionalment, a més, les dones són subides i bajades,
0: yeah.
6: I és lluitar contra una mateixa, saps? I és vera que és diferent pressió quan creixes, al final és més conscient, sobretot dels dobbers que val pues, viatjar, pues, els fisios, els entrenadors, pues, lo que són els gastos, i al final ja és una... És diferent la pressió, no?
0: Sí.
6: La millor de petites, pues, oye, pues, voy a... que no hauria de ser així, però és molt així, passa molt, vull decepcionar a mis pares, les decepcions per als altres, que això haurien de canviar-ho, no? Que jo crec que avui en dia ja se mira molt més aquest tema.
0: Ja.
6: Però quan ja és més gran, pues sí que se veu més el tema econòmic.
0: Sí, sí, sí. No, no, és interessant el que contes, perquè és vera, aquí no hi ha una feina entre cometes d'equip i
6: sí.
0: Si guanyes, guanyes, i si falles, falles. I ara tu ensenyes a jugar a tennis a Sope Ben Marratxí. Com ets com a entrenadora? Segurament tot això que mos contes també ho tens en compte.
6: Sí, bueno, jo quan vaig deixar... És que la meva vida ha canviat moltíssim. Però quan vaig deixar de competir, me vaig ficar a ser entrenadora i vaig començar des de baix, no? En sonim petits, després competició i després pues, vaig seguir amb això, competició i de tant en quant pues, donava classes particulars. Pues el que jo vaig intentar, la veritat és pues, donar canya, la veritat és que m'agradava pues, donar canya, ser bastant estricta, perquè en els finals amb els esports... Pues, és vera que has de ser estricte, ara és moment d'entrenar, has d'entrenar, però també has de ser molt empàtic, no? Perquè cada jugador és molt diferent, no té diferents necessitats, i crec que això és molt important quan ets entrenador. Jo ara mateix és vera que competició no duc, o sigui, tenc a gent de matins, per exemple, a gent que li agrada jugar, sí que tenc competició, però, pues, veteranos, que poden venir de matins. Perquè sí que ara tenc una vida molt diferent. Dins del tenis sempre, perquè estic fent feina sempre tot dins del tenis, però un poc diferent a el que tenia antes.
0: Val, val. I és moment de decidir cap on tiraves, si seguies amb el tenis professional o no. No sé si el vols compartir, el recordes? És que ara,
6: sí,
0: ara
6: pues...
0: tinc curiositat per saber-ho.
6: Sí, no, mira, el que em va passar, imagina't que és molt estrany, però quan t'ho compt, em diuen, jolín, en el meu moment jo vaig arribar en els 18, sí. 18, quasi de 9 anys, i vaig començar a jugar a Wicca, no? Que són els torneus professionals, que ja puntues professional dins en rànquing professional. Jo havia d'aconseguir, vale, passar qualis, vale, que són les prèvies, i després guanyar almenys una ronda, vale, de quadro final. Ho vaig aconseguir a dos torneos. I vaig decidir retirar-me sense acabar l'any. Mira que me faltava un torneo per puntuar, doncs vaig decidir, doncs no. Pues, per què? Perquè ja no disfrutava, ja la pressió m'anava per damunt, i la veritat que vaig decidir aturar perquè ja ho passava malament. Això és com les feines. Encara que t'agradi molt una feina, hi ha dies que tinc ganes i hi ha dies que no.
0: Total.
6: El que passa és que ja va ser molt llarg es no tenir ganes. Llavors, jo era, és vera, que tenia sort perquè era una jugadora que tenia facilitat per jugar i pues, vaig arribar pues, més o menys a jugar bastant bé, però és vera que mentalment en aquell moment no vaig ser no vaig tenir el coratge de pues, fer aquest botet, no? Vaig decidir per retirar-me. Avui en dia dic, si hagués tingut la mentalitat que tinc ara, hagués estat més fàcil. No va ser i és molt difícil. Per això jo admiro molt a la gent que segueix, a la gent que mentalment, sobretot quan són molt joves,

0: Com així te vares decidir a ficar-te dins les xarxes i què creus que estàs aconseguint?
1: Vaig començar amb les xarxes gràcies a la meva germana, perquè m'ho va dir Laura, hi ha molt poques entrenadores. Això va ser més o menys en el 2020, que m'ho va dir, mira, comença a obrir les redes socials, perquè ja ho tenia tot privat, i el que vaig fer és això, pues obrir. I vaig començar molt a poc, sense pensar que m'aniria bé, la veritat. O sigui, vaig començar, pues això, a obrir la red i que qui me volgués veure, pues que me veia, i qui no, pues no. Així que és vera que vaig apretar un poquet a les redes socials quan vaig tenir el meu fill. Per què? Perquè jo volia passar més temps amb el meu fill i si no havia de fer feina, pues, tot el dia. I jo, les redes socials, si aconseguia que les redes socials m'anessin bé, pues, jo tenia aquest control de posar-me les hores que jo volia. Vale? I per sort, o no per sort, perquè és vera que vaig fer bastanta feina i vaig anar, pues, jo analitzava tot, el que li agradava a la gent, el que no, els vídeos que no me funcionaven, és que sí, i és vera que l'algoritme, pues, avui en dia, pues, canvia, pues, cada vegada més ràpid, no? I, pues, en el final me va anar bé, i fa, pues, això, te dic, fa, pues, quasi 3 anys que pues, me dedico, te puc dir, pues, un 85% a les xarxes.
0: Que bo, no?
1: Sí,
0: I què
1: i
0: t'està
1: molt
0: aportant?
1: contenta.
0: Perquè ha de ser interessant, no només el que tu dones, sinó el que reps de la gent, no?
1: No, ara, per exemple, clar, el que rep de sa gent, jo, per exemple, m'he anat de viatge, he fet clínic, sa gent m'ho vol conèixer, interactues molt amb sa gent, te conten les seves experiències, te veuen d'una altra forma que sa gent, per exemple, que te coneix de vora teu, no? Que te veu diàriament. Són com a... T'ho dic així perquè, al final, és vera que són fans, no?
0: Ja, sí, totalment.
1: Que jo, en el principi, em va impactar quan jo anava a qualque torneo, Laura, una foto, no sé què, va, va, va. Jo deia, què dius? Què dius, eh? Jo deia, què dius? Però és que en el final és vera, no? És gent que te veu des de lluny, que t'admiren per lo que tu, pues, pots mostrar. Jo a vegades intento ser dins lo possible, lo més transparent, vale? I res, i és vera, pues, que ara també faig feina a torneos de tennis d'una altra manera. Faig com moltes coses diferents i estic super contenta, la
0: Que bé,
1: veritat.
0: que bé. I doncs has anat trobant el teu lloc, no, Laura?
1: Exacte.
0: Que bé, que bé, que bé. I doncs mira, avui la paraula set, o set, o set, no sé, tu tens set, t'hidrates molt quan jugues, això és important, ens ha dit la nutricionista, t'has hidratat molt,
1: Pues mos
0: Laura.
1: han d'intentar hidratar lo màxim. Sí, i a més, sorbos petits, perquè jo me'n record que molt, bueno, me'n record, no, sé que molta gent li pega flat o quan juga a tennis per això, perquè comencen a beure, sobretot ara a l'estiu, consejo, beber sorbitos pequeños.
0: I d'on consell d'anar Laura Gibanel, mira, també una idea per xarxes, eh? Això de veure a poquet, ara que ve l'estiu.
1: Sí.
0: Escolta, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, te seguim i molta sort.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és Dial.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: Arribem al final del programa. Hem apuntat bé els consells d'Estrella Alba per no passar set. Hem gaudit de la lliçó de matemàtiques i música d'en Josep Lluís Pol amb l'excusa del nombre 7. Hem après més de la nostra estimada llengua amb en Gabriel Bibiloni i hem compartit una bona xerrada amb la tenista Laura Gibanel. Ara toca baixar barrera i ho farem amb un home que du marcat el nombre 7 en la seva trajectòria vital i teatral.
0: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
1: Ramon Rosselló, benvingut entre avui i demà, com està?
2: No, és estupendo, encantat de sentir-los a vostès.
1: I nosaltres de tenir-lo. A veure, avui hem triat una paraula que segons com se pronuncia té un significat diferent. Si jo li dic set o set o set, que li venes cap primer de tot?
2: Bueno, jo ho sé molt bo de fer, perquè jo tinc un altre, tenim un grup de teatre que es diu Set de Menorca, per tant, la paraula quan diu set, és Set de Menorca sempre.
1: És Set de Menorca i ja mos encanta.
2: Sí, és un grup d'amics.
1: Perfecte, mos encanta baixar barrera amb en Ramon Rosselló Garriga, fundador, director del grup de teatre. És Set de Menorca, això és perquè éreu set, o perquè sou set?
2: Quan van començar, perquè la història és que van començar dins el grup, dins Correus, amb un grup d'aficionats, evidentment. Van fer una broma de dir perquè no fèiem una obra de teatre i va sortir que eren set. I a partir d'aquí, cada any durant 40 i pico d'anys, anar fent obres dins el Set de Menorca, el que passa que no són set, nosaltres avui per avui som una vintena.
1: Per cert, que mos ha contat en Josep Lluís Pol, matemàtic, que és un nombre molt màgic també, molt especial, aquest nombre set. M'imagino que aquest set també el deu dur dins el cor després d'aquesta trajectòria de teatre tan llarga.
2: No, per supost. Jo crec que set també és un nombre que té, és un poc carismàtic, perquè molta gent a l'hora de posar-se a loteria i coses d'aquestes.
1: Sí.
2: Són molt aficionats en Prat 7.
1: Sí.
2: Tal vegada m'equivoc, però me penso que són molta gent li agrada el 7.
1: Sí.
2: I a nosaltres me'l va caure molt bé i així va quedar.
1: I es ve que creen les seves pròpies obres, que vostè és responsable de moltes de les obres que representen?
2: Bueno, sí, la veritat és que la majoria, bueno, unes quantes, no totes, són de creació pròpia. Moltes, quasi moltes més escrites, moltes jo, i l'altre és un company que tenim. Tardem un any i mig per fer una obra de teatre, però durant aquest quasi 40 anys de vendre, i cada any llevat de la pandèmia, que ens va fer un retras molt gros, yeah. cada any muntam obra, i el més important és que disfrutem molt, perquè nosaltres fem teatre per passar-ho bé. És un grup, jo diria, que no són sèries, sinó que són un poc còmics. Perquè ens agrada la comèdia. I tenim un públic, sí. Un públic nostre, com aquell que diu, i està molt bé.
1: Ja sé que són molts anys i segurament moltes obres, però alguna que vos identifiqui d'alguna manera. No sé si s'ha apurat, no?
2: O qualcun
1: altre. Aquesta
2: no val, perquè s'ha apurat la darrera que han estrenat.
1: Sí.
2: Però resulta que ja l'havien estrenat a fer 20 i pico d'anys. I la realitat és que aquesta ens va passar a la meva dona i jo estava basada en el que ho diuen en efectos reals.
1: En hechos reales, no?
2: Hechos reales,
1: exacte.
2: Sí. Però un trosset només i a partir d'aquí va sortir la història. Però ha estat un èxit total. Repetir-la ha estat increïble.
1: Que vos va passar?
2: No sé si dic una història, no. Molt ràpidament, perquè suposo que no tenim...
1: Molt ràpidament,
2: temps, no,
1: però ara ja mos... En els que no l'hem vist ja tenim curiositat.
2: Ho resumirem bastant de veres. La meva dona i jo van anar a recollir un premi de Palma de Mallorca per haver participat a un festival, a Consell, precisament. Sí. Van llogar un cotxe de lujo, perquè m'ho havien de deixar un de molt barat, però com que no n'hi va bé, i com que el teníem de sol, calla, jo em diu, mira, com que no en tenia d'aquesta, pots un d'aquesta del mateix preu.
1: Sí.
2: I m'ho van donar un cotxe, però de gamma, d'aquesta.
1: Sí, d'alta gamma, vamos.
2: Vale, pues entonces... Quan van arribar amb el cotxe, que continuava amb un mando a distància, que en aquell entonces teníem el cotxe amb un mando a distància, era un luxe. Vaig a capa. Jo vaig fer estonto amb el mando a distància, perquè ara li obres vidres, ara li tanques compros, ara tots la ràdio, per amunt i per avall. I el cotxe va quedar enganxat. Van anar amb el meu cunyat, perquè era a Palma i feia molta calor, era el mes d'agost,
1: sí.
2: I arribem al final. Va arribar allà, jo dic, jo vaig a dutxar-me. Vaig a dutxar-me perquè jo no puc més i ja arreglarem el cotxe després. La meva dona diu, pues jo me'n vaig al Corte Inglés a comprar coses. Jo me'n vaig posar dins la banyera i quan vaig sortir de dins la banyera, i aquí ja no comença a saber realment, qualcú va tocar el timbre i jo vaig pensar, ara és la meva dona que s'ha deixat cosa. I com que jo anava tot banyadet, banyadet, vaig sortir amb una tua boleta en el passillo i vaig mirar i hi havia un ascensor, vaig mirar i la meva dona no hi és. I quan vaig ser, me'n vaig atracar de bosses l'ascensor, la porta de la casa es va tancar i jo vaig quedar amb tua boleta allà de fora. Res més que la tua boleta. I a partir d'aquí, perquè tot això que li he dit fins aquí era de debè.
1: Sí.
2: A partir d'aquí ja va entrar la imaginació de totes les coses. Fantàstic. I aquí va passar tothom. Que va ser una senyora que amb una barra de pa me volia picar, dos o tres lladres que corrien per allà, el de vaig passar canutes. La veritat, d'aquí ve el nom d'Estapurat. I el que passa al final de tot, s'obre, acaba, quan acaba d'això, després d'haver passat, no t'ho pots imaginar, perquè les dones aquelles que van venir de festa, que havíem anat un cumpleaños i que em feien ballar, i jo allà amb la tua boleta, perquè arriba un moment que la tua boleta me cau, mil coses que m'ho van inventar. I al final, quan acaba, ja al final de tot, resulta que el meu cunyat havia deixat la clau davant de l'estora. I després d'haver passat tota una hora enmig del públic, perquè li tenc que dir una cosa, per això té una hora i mitja davant del públic, només en la tua bola, allà que sembla el valent, perquè el meu físic no és precisament de...
1: Però això fan els bons actors, Ramon, que...
2: No ho sé, jo vaig passar molt bé, però molt bé. Entonces, quan trobes la clau, pues, entra dins la casa, es ve, i quan surt, arriba la senyora, no vol escoltar res, i ella diu, me'n vaig a pillar una dutxa. Sí, sí, i tu diu, vés-te al Corte Inglés perquè m'he deixat la cartera. I jo me'n vaig al Corte Inglés, i què passa? Que els lladres passen per damunt l'escenari, pitgen el timbre, ella, com que era dins la banyera, surt, i quan surt, se tanca la porta i ella queda a la tua bola allà de fora.
1: Ahir podria tornar a començar, no?
2: Podria tornar a aquesta història. I això, no sé si, de la manera que ho he explicat, no sé si anava gaire bé, però bona.
1: Santes perfectíssimament. Sí. I ara entenc el cartell, ara entenc el títol, ara ho entenc tot.
2: Ara ho entens, eh?
1: Ara ho entenc.
2: Hi ha una cosa molt guapa que me van demanar aquest mes passat. Me van demanar per presentar un musical per als fiats afectats de càncer, d'Espanov.
1: Espanyol, sí.
2: I resulta que, bueno, jo no tinc massa idea de música d'aquesta, però com que el motiu era tan guapo, pues vaig obrir la boca per dins l'Orfeón i per puestos, i vaig tenir músics per tots els costats.
1: Que
2: va. I van fer aquest festival, el van fer a Mercadal, i va ser un èxit total molt guap.
1: Que bé.
2: Jo tinc una senyora bona a tota la gent que va voler participar, com que era benèfic i era per recaudar doblers per aquest fiat, i va ser una cosa extraordinària.
1: Ja ara que el sent xerrar, m'imagino aquell moment amb set companys de Correus, i si feim un grup de teatre, i de mirar...
2: No, que això va ser el que va passar.
1: Clar, mirar on sou ara.
2: La primera, allò va ser... No sé, jo me'n record quasi, però a partir d'aquí és que em desespero, perquè jo sempre dic el mateix. Jo que me va contar un xiste i ningú riu. I actualment em paguen perquè jo faci així, és increïble. Posar damunt l'escenari i veure que tothom t'escolta, això és extraordinari. Vull dir, jo m'encanta el teatre, és veritat. I sempre dic, enguany-se darrere, però no ho crec.
1: Quan un ho du un escó, aquí no t'ajubilen, Ramon. No ho crec. Que bé escoltar-lo, que bé que mos ajudi avui a baixar la barrera del programa. I li he fet les dues preguntes habituals d'aquesta secció. La primera, per tancar, a veure si té algun costum abans d'anar a dormir. No sé si dorm bé, malament...
2: Pues, si dic la veritat, dorm molt malament. M'he sigut dues o tres vegades. Però, i com que m'acosta dormir, tinc un piano d'aquest un teclat, i quan me desperti, potser les dues o les tres, o l'hora que sigui, me'n vaig al piano i toco unes quantes cançons. A la meva manera, de qualsevol manera, saps què vull dir? La meva dona dorm molt. No s'entera mai, gràcies a Déu. I jo me'n vaig a l'habitació allà i toco el piano a les dues o les tres de la matinada. Una estona, saps? I després que dic, bueno, ara prou.
1: Vinga. I després de dormir. Tant de bo que la seva dona no el sent, perquè si no...
2: Tant de bo. Podria posar tallons, però no fa falta.
1: Els auriculars. Sí. Xerrant de música, Ramon, necessito una cançoneta per baixar barrera. Com es proposa?
2: La tinc molt clara.
1: A veure.
2: Sí, My Way. A mi manera, perquè és una cançó que el grup nostre la cantant i m'encanta, és una cançó que avui en dia jo la cant i a mi, la cant a mi manera, però com dius la cançó.
1: I d'aquesta My Way, aquesta My Way a su manera, que ha triat en Ramon Rosselló Garriga, li dedicarem a la seva dona, a Napili Anglada, ja que l'hem mencionat tantes vegades. Ho feim així, eh, Ramon? Dedicat a Napili Anglada.
2: Encantat, encantat.
1: I de moltíssimes gràcies i bona nit. Fins una altra.
2: Bueno, moltes gràcies i bona nit. Gràcies.
0: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

0: 21 anys amb tu.
1: No sé, ja si vols que t'aixerri més, me podem veure, o jo què sé, el que tu vulgues, vale? Vinga.
2: Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: passa, Maquis? Hem arribat.
1: Com anem? Com
2: anem?
0: Però una cosa, una cosa. Avui que fa calor, que ara n'haina sura de dels informatius, mos de que demà tibaran s'ha vist groc per calor. Per vosaltres, quan arriba l'estiu exactament?
1: Passat Sant Joan.
0: Ah, sí, oh?
1: Ei, sí.
0: O sigui, per Sant Joan no és estiu per a tu?
1: No.
2: Bé, d'acord. Per Sant Joan et sap més estiu en que de tot.
1: Va.
0: Bé, no sé, Xavi. Bé, va, Jordi, per tu?
2: Per mi, quan arriba l'estiu és quan sona la música d'estiu.
0: Ah,
2: quan comença aquesta competició frenètica per dir la canció del verano.
1: Ah, exacte. Però bueno, ara el treuen en març. En març ja comencen les sones cançons d'estiu.
0: Sí, trobes. Sí. Per cert, queda pendent fer un rànquing de les millors cançons d'estiu, eh? Aquí,
1: exacte.
0: Així, així.
1: Sí, sí, sí.
0: I per cert, en aquest rànquing heu de posar la cançó d'aquest estiu, ja sabeu quina és.
1: No.
0: Ja vos ho diré. La de Letícia Sabater, que acaba d'estrenar cançó. No voleu escoltar?
1: No, no, home, no.
0: Que sí.
1: Venga, no, és igual, no pares, no, no, no, no, no.
0: Se diu Hoy te dejo yo. És boníssima.
1: És molt bona. Anem, anem. Va, Inés, canta-la, que has duit la lletra. Bé, francament,
0: és
1: per mi tot,
0: no? És boníssima.
1: Que sí, que tot s'ho baixa cantant aquesta cançó en diferents balls de TikTok.
0: No és vera, no és
1: vera. Que sí, que s'ha comprat, Nina, s'ha comprat això que en el separat i pot defrar el mòbil.
0: Per cert, aquesta cançó de Letícia Sabater heu de veure el videoclip perquè ets surrealista, l'heu
1: vist? Sí, clar, que l'hem vist en tu. Bé, tot és intel·ligència artificial, coses molt estranyes, molt, molt.
0: Sí, solidar, és que sí. L'únic que hi ha de realitat és ella ballant davant una bugaderia, dins una bugaderia davant d'una rentadora.
2: Li sortia econòmic.
1: Sí, no, però tenia tres ballarins.
0: No vol ficar una Letícia, oh?
1: Escolta, Inés, si hi ha un personatge públic amb el qual
0: no
1: us poden ficar... No, tens raó.
0: No ho permetré, perquè, a més, la Letícia Sabater és amiga d'aquest programa, perquè un dia ens va enviar un missatge.
3: Soy Letícia Sabater, os mando un beso enorme a todos y a todos los oyentes del maravilloso programa Chiu Chiu. Os quiero mucho.
0: Chup-chup!
1: Això jo no conec història. Te'l promet que no conec història darrere aquest àudio.
0: Aquest àudio real, no és intel·ligència artificial. El va enviar la Letícia Sabater a posta, xiu-xiu, i el va aconseguir en Jaume Miranda.
1: Ah, entès.
0: En Jaume Miranda, ets col·laborador d'aquest programa que se dedica a la premsa del cor. Un dia la va entrevistar i li va demanar que enviés un missatge xiu-xiu, xup-xup per ella.
2: Home, jo crec que la Letícia aquest missatge està un poc en pla qui són aquesta gent i per què m'estan demanant això. Un poc com això.
4: Bueno, buenos días, don Jesús.
5: Buenos días. Bueno, buenos días a todos los oyentes del COPE y el personal de COPE.
4: ¿Cómo?
0: Ay, gent despistada.
1: Sí, sí.
0: Entrevista el nostre company Jaume Noguera. Bé.
1: Passes que cosa.
0: Visca... Exactament. Visca la Letícia Sabater.
1: Visca la Letícia Sabater. Visca, no, visca no. Visca la reina. Visca la reina i la cançó de l'estiu. Visca
0: la reina Letícia
1: Sabater. Exactament.
2: Visca Hoy te dejo yo.
1: Visca Hoy te dejo yo. Com és la cançó?
0: Hoy te dejo yo.
1: Ara.
0: Bé, ja està, perquè no canvieu de sintonia, d'emissora. Avui tenim en Miguel Soler en el control tècnic.

0: I una altra estrella de diferents característiques que la Letícia Sabater ha inaugurat un museu molt important, ja sabeu de qui vos parla. Efectivament, en Rafael Nadal ha inaugurat el seu nou museu a la Rafa Nadal Academy. Su nombre es Rafa Nadal,
1: nosotros somos su... Així és, el museu Inside the Legend, dedicat a Rafael Nadal Parera, descobreix la vida del tenista tant de dins com de fora de la pista, important.
0: Inside the Legend. De dins la llegenda.
1: Exactament.
2: Exacte, per qui no sap anglès.
0: Molt bo. M'agrada el nom. El nom m'agrada.
1: És bo.
0: Bé, i de nosaltres no podíem quedar de fora d'entrar a dins la llegenda. Per tant, hem enviat en Jordi a descobrir tots els xiu-xius d'aquests museus, sobre exactament què hi trobam, sobre específicament cada un dels detalls d'aquest museu, i és per això, com veurem, que m'ha enviat en Jordi a descobrir què hi trobam, i Jordi, ara m'ho explicaràs.
2: Sí, així és. Avui m'he atracat a Manacor per conèixer un poc millor aquest museu i traslladar-ho aquí, a les zones radiofòniques, és el meu objectiu.
0: Molt bé,
2: la cosa és que jo, en tenis, no sóc expert, com podeu suposar.
0: En Xavi sí, oi?
1: Bé, tampoc
0: en Xavi. En Xavi hauries demanat tu, Xavi.
1: Però Jordi, feia aquella carona que li feia tantes ganes d'anar.
2: Sí, exacte. Però jo, tranquils, perquè he tingut l'ajuda i m'han fet una visita guiada particular. Només per això.
0: Quin luxe.
2: Érem jo i en José Luis Prados, del Departament de Comunicació, que m'ha fet la visita completa.
1: José, José, José. A dir, una pel tots dos, tots junts.
0: Des d'aquí, moltes gràcies a en José Luis
2: per
0: aquesta visita exclusiva.
2: No, VIP absolut. VIP absolut.
1: Exacte, és a dir, que podem començar a considerar un expert en la vida de Rafael Nadal.
2: A veure, no sé si arriba tant, però qualque cosa jo vos puc explicar. De primeres hem entrat i hi havia com un túnel que era com molt futurista, amb pantalles, com una música així...
0: De llegenda,
2: era
0: èpica.
2: Com a, sí, envolvent, ara no és la paraula.
0: D'acord.
2: I era tot com a superfuturista. I jo el primer que he pensat és, aquí hi ha una inversió. Aquí hi ha duros.
1: Home.
2: Així que ja m'he llançat i li he fet la primera pregunta, que era la més òbvia.
3: Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis.
2: Hi ha una inversió aquí bastant grossa, no? Idou, eh?
4: Esto es el legado de Rafa, al final esto va a ser lo que aquellos que no le vieron jugar, las generaciones que no le vieron jugar, puedan poner en valor y ver la grandeza que tuvo Rafa en el deporte y en la vida, ¿no? Entonces al final se ha hecho una inversión, este es el museo más visitado de Baleares con casi 110.000 visitantes.
1: Wow. Molt bé.
0: M'acau en José Luis, molt bon guia, ja.
2: Sí, sí.
0: El primer contacte amb en José Luis,
1: i sobretot ho fan amb passió.
0: Molt ben explicat.
1: Sí.
2: I amb dades i tot. Ho tenia tot.
0: Dades.
2: I després d'aquest túnel del futur, ja m'ha anat a una sala que estava plena de camisetes de sabó que altres esportistes han col·laborat i els hi ha deixat les seves camisetes.
0: Teníem o sigui, xiu-xius d'altres famosos.
2: Xiu-xius d'altres famosos, exacte. Teníem en Luka Doncic, una firmada per en Maradona, que li posava un missatge i tot, en Lamine Yamal. O sigui, gent que ha donat la seva camiseta per al museu i perquè la gent la pugui veure.
0: Qui és en Luka Doncic?
2: Luka Doncic és un jugador de bàsquet.
0: Ah, d'acord.
2: Molt, molt conegut, de NBA.
1: Bé,
0: passa res.
2: En Lamine Yamal i en Maradona els ubicàvem.
0: Sí, sí, sí.
2: N'hi havia molts més.
1: Bé, en Lamine Yamal, recordem que Nines va confondre en Neymar amb en Lamine Yamal fa res.
0: Que
1: Neymar encara jugava al Barça.
0: Sí, sí, una és dislèxica i confon
1: les
0: igregues, que vol que t'ho digui. Bé, jo m'ha caigut bé en José Luis, vull que mos continuï explicant.
2: Bé, primer de tot, sala amb camisetes i després una sala on tu podies votar, hi havia diferents esports i votaves el teu preferit. Quin creus que eres més votat de tots?
1: El futbol.
2: Efectivament.
1: Ah, sí?
2: Sí. No era un examen massa complicat. I després d'això m'ha anat a l'habitació d'en Rafa.
0: Ah, però no eres tenis.
2: No, el tenis no hi era.
0: Ah!
2: Han dit, el tenis no, perquè seria molt obvi.
1: Clar.
2: I eres, el futbol eres guanyador, molta diferència.
1: Bueno.
0: D'acord, futbol, i dius que després heu anat a l'habitació d'en Rafa.
2: A l'habitació d'en Rafa.
0: Com que l'habitació d'en Rafael?
2: A veure, no era exactament...
0: No has anat a casa seva.
2: No era a casa seva. No era exactament això, però... Més o manco.
3: Corazón gitano.
4: esta primera sala, que es la sala Orígenes, ¿vale? Y aquí, pues un poco lo que se ha querido plasmar son los primeros pasos de Rafa en su vida y en el deporte, no solo en el tenis. Vamos como la habitación de Rafa, ¿no? Pues lo que tendría un niño que gana trofeos o que se inicia en el deporte, pues lo que tendría.
2: Seria un poc la medalla que jo tinc a la meva habitació de gràcies per participar en el torneig de bàsquet 2015.
4: Hombre, Rafa, lógicamente, ganó mucho y ganó mucho desde muy joven. Y de hecho, una de las cosas, por ejemplo, que Rafa quería es que los trofeos no solo hubiera trofeos de campeón, también quería que hubiera trofeos de subcampeón. Puedes ver que está la primera raqueta que usó Rafa Nadal en su vida, o la PlayStation con la que jugaba en las concentraciones, o la película Gladiator que tanto le ha motivado a él, ¿vale? Esta es esa primera zona del Rafa niño, ¿vale? Más allá de la estrella o del deportista que luego fue.
0: Wow. La habitació d'en Rafael adolescent, idò.
2: Exacte, eren vitrines amb cosetes. Ja tenien xiu-xius, tenia la Play 2 i veia Gladiator.
1: Clar, Gladiator, evidentment. Com ell, és un gladiador.
0: Clar, és que ell és un gladiador.
1: Exactament.
0: I tu vas, Jordi, i dius a en José Luis que tens també la medalla
2: de... Jo tinc una medalla
0: preciosa. De bàsquet.
2: D'un dia que vaig anar a Cala Ratjada a jugar un torneig i m'han donat una medalla per participar. Jo crec que la podrien posar també.
0: Encara la tens dins el quarto.
2: Segurament sí.
0: Qualque cosa més...
2: Típica joieria on feia tots els trofeus. Que no diràs marca.
0: Qualque cosa més que vulguis destacar de la teva vitrina particular, Jordi?
2: No, vull dir en Rafa, no li lleure un protagonista. Vinga, següent sala.
1: Va,
0: venga,
1: endavant.
0: Continuam.
4: Esta primera sala, digamos, de su carrera, de su vida, pasa a la zona del rey de la tierra, ¿vale? Rafa es el rey de la tierra, lo ganó absolutamente todo. Hay estadísticas, pues 26 Master 1000, 11 Monte Carlo, 10 Roma, 4 Madrid, 1 Hamburgo, 66 títulos y demás. Y aquí tenemos, Jordi, el primer trofeo que ganó Rafa.
2: Ya trobamos trofeos de Grand Slams, los gros.
4: El de Grand Slam está abajo, donde está el resto de torneos. Esto, digamos que es solo títulos que ganó en tierra. ¿Vale? O sea, no los que ganó en el resto de superficies, porque esta primera sala es la sala el rey de la tierra, ¿vale? Wow.
1: Jordi, t'ho he hagut de repetir més d'una vegada.
2: És que ja m'he volgut fer intel·ligent. I taqui, és Grand Slam.
1: Això és Grand Slam.
2: No, sala de terra, que no és el mateix.
0: Però com domina el números, José
2: sí.
0: Luis?
2: No, no, espectacular.
0: Mare meva.
1: No, jo m'he pas molt degut a sentir-lo i t'anem a donar les gràcies des d'aquí. Perquè...
0: Sí.
2: Després d'això hem passat per una sala amb roba que va dur durant la carrera, és a dir, hi havia sabates, camisetes, fins i tot tovalloles que havia...
0: Estaven tacades,
2: no.
0: Les tovalloles i les camisetes. Com que era la sala de la terra,
2: van posar una rentadora i ho van posar allà i estava allà un poc tot. I després una zona dedicada a llegendes del tennis i en el gran Big Three mític, no? En Djokovic, en Saltre, en Federer i en Rafa, no?
0: Ara ho has fet aposta, això?
2: No ho he fet aposta, no me sortia, però sé qui és en Federer. I allà hi havia, de fet, una placa ben curiosa que era d'aquí, de Mallorca.
4: De ellos, por ejemplo, algo muy curioso que no todo el mundo recuerda, en 2007 se disputó aquí en el Velódromo de Palma un torneo que fue la Batalla de las Superficies. Tú eres muy joven y seguro que no te acuerdas.
2: Yo no me recuerdo, yo tenía 5 años en aquel momento.
4: No te acordarás, pero se hizo la mitad de la pista de tierra, porque era la superficie de Federer, y la mitad de la tierra, de la pista de tierra, porque era la superficie de Rafa, ¿no?
2: Idò, una plaqueta ben xula, que era un camp de tennis amb la meitat gespa i la meitat terra.
0: En Xavi, tu has dit una curiositat. Que te'n recordaves d'aquell torneig?
1: Sí, ja me'n recordava, però per mi se va fer un moix.
0: Potser.
1: Se va fer un moix...
0: El velòdrom.
1: Sí, o Palma Arena.
0: Jo no ho sé.
2: Ha dit el velòdrom, ha comentat.
0: Bé, o sigui, ho ha dit.
2: 2007, hi haurà molta gent que mos escolti, que segur que hi va anar per allà.
0: Exacte.
2: Després d'això, mos anàvem a una zona... on hi ha jocs per treballar el tema de reflexos. No m'hi he aturat a jugar perquè m'apareixia un poc impertinent en aquell moment.
0: No volies quedar malament.
1: Tu t'interessava aquella.
2: Jo dic, bé, m'aturo a jugar un poc, però és igual. No m'ha deixat per un altre dia. I després ja han baixat a la gran sala, la sala dels grans slams.
0: Ara sí.
2: O encara no.
1: Tu anaves endarrere dels grans slams.
2: Exacte, però jo pensava que hi eren. Però bé, ja ho veig.
0: No eren.
2: Ja ho veurem. Home, aquí ja és la sala grossa, no? El que la gent ve a veure, el plat, plat fort, el plat principal.
4: Esta es una sala en la que están todos los trofeos, desde los doctor honoris causa que ha recibido hasta el Marca Leyenda, que es como el premio más icónico que entrega el diario Marca, que es el diario deportivo más, más leído, los premios Laureus, el premio también del diario AS, y es una selección de los trofeos que ha ido ganando. Hasta la meta
2: serás un campeón. No, era la sala del Gran Slam.
1: I torna, i torna, i torna.
2: No hi era. A més, jo he arribat i he dit, vinga, aquí és plat gros, ja, lo bo... No, era.
1: No ho era.
2: Era una sala de trofeus.
0: Escolta,
2: però... Jo veia un trofeu i deia, això és un Gran Slam.
0: No, però els honoris causa són molt importants.
1: Clar.
2: Sí. Per tant...
1: Però, mem, Jordi, segur que l'has trobat en qualsevol moment, de dir, estem al Gran Slam, o no? Has tornat aquí fora, m'ha tocat un Gran Slam.
2: Sí, tranquils. Ah. He arribat, hem arribat a la sala. Clar, aquí ja és... Això sí que... Jo he dit abans que era el plat principal, però jo crec que és aquest.
4: Esto es espectacular, sinceramente. No hay nada igual en el mundo, porque no hay ningún tenista que haya ganado esto. Bueno, sí, lo ha ganado Djokovic, ha ganado más Grand Slam que Rafa, pero una exposición como esto, en el que... Tienes los 22 trofeos de Grand Slam de Rafa.
2: ¿Tocar un Grand Slam sería posible?
4: No, está cubierto, no, esto no es posible.
0: ¡Jordi!
2: Bé, jo què sé.
1: Com t'atreveixes?
0: Tu t'has predicat de poder tocar un dels 22 grans slams.
2: Jo he dit, mira, jo m'han fet una visita privada. Una persona d'allà.
0: José Luis, puc tocar un gran slam. En tota la seva...
1: Un dels 22. Sí. En Jordi, reporter de Xiu Xiu.
0: Sí.
1: Pretén tocar un Gran Slam.
2: Bé, jo què sé.
0: Qui t'has pensat?
2: Jo l'he tirada.
0: Aquestes copes s'han de tocar amb guants de seda. Ho sap, no?
1: Ah, sí? Jo no ho sabia.
0: Sí. A veure, quan ets traslladen, se posen guants.
2: O sigui, només la pot tocar la persona que l'ha guanyat.
0: Supos que sí.
1: Home, en Rafael, esa foto te mossegava.
0: Bé, sí, però és que en Rafael ens ha guanyat.
2: Exacte, són seus.
1: A tu, Jordi, vols dir que t'hagués agradat també mossegar aquelles copes, aquells trofeus?
2: Bé, mossegar no, però tocar.
0: Però ell mossegava les copes o les medalles?
1: No, les copes.
0: Ah, d'acord.
2: Tot. En tot cas...
1: Molt bé, Jordi, també, una impertinència.
2: En tot cas, també havíem dit, i jo havia llegit, que hi havia una part íntima del museu personal, i jo li he demanat a veure on la podíem descobrir, aquesta part, on hi havia xiu-xius de veres.
0: Per favor, volen xiu-xiu.
2: Comentaven que hi havia una part íntima, no?, d'en Rafa en aquest museu.
4: Hay un vídeo muy bonito, muy emotivo, en el que no hablaremos nada para que el usuario, para que el visitante lo vea, porque la verdad que pone los pelos de punta. Vamos a entrar ahora, Jordi, en la última sala, ¿vale?, que es ese vídeo inmersivo del que no podemos decir nada, porque si no le quitaríamos un poco de emoción, digamos, a como el gran colofón. Pero yo creo que luego, al final, me gustaría que tú...
2: Yo traeré conclusiones.
4: Es un vídeo espectacular y ya de ahí salimos a lo que es el legado de Rafa, que por un lado es la fundación y por el otro lado es la academia, ¿no? Entonces, bueno, espero que te haya gustado lo que hemos visto hasta ahora y que disfrutes del vídeo final, porque pone los pelos de punta. Yo solo te diré eso.
2: ¿Repartiu crispetes per menjar algo mentres? No.
4: No
2: hay palomitas.
4: No hay palomitas. No hay palomitas. Esto hay que... Luego fuera te tomas lo que quieras.
0: Jordi, amb que m'has de mirar un vídeo d'en Rafael Nadal de tot el que ha aconseguit en crispetes i en brutes se Rafa Nadal a casa.
1: Aquest home arribarà a casa meva avui i diu, avui ha vengut
0: un impertinent.
1: Amb un micròfon, divendres m'ha demanat, si podia tocar el Gran Slam, després podia menjar crispetes en el vídeo.
2: Bé, però a mi m'entra ganes i estic allà segut.
0: I com ha anat el vídeo, com ha anat?
2: M'ha estat molt de greu, però, com ha comentat en José Luis, no puc dir res del que sortia. Només tenim el privilegi aquelles persones que hem anat, com jo.
0: Però ahir que sortia?
2: És que no puc.
0: Ara amb aquest tens ganes, ho hauré d'anar.
2: M'ha estat greu.
1: Però a tot això, Jordi, has intentat fer moltes preguntes, has intentat moltes coses, però vols dir que has anat fins allà i no has xerrat amb Rafael Nadal?
2: A veure, el manco ho he intentat. hem vist els trofeus de petit, seus, els grans lans, enmig de roba, com els falta veure en Rafa, Nadal. No el agafan per aquí, en Rafa.
4: Rafa està mucho, está prácticamente a diario por ahí cuando se lo permiten sus compromisos profesionales o familiares, está por aquí.
2: ¿Sabes por dónde el agafam, así ya por curiosidad? ¿Saps si es por aquí o no, avui no?
4: No lo sé, yo no sé si hoy está Rafa, no lo sé. Sé que el otro día colgó una foto con Federer que coincidieron en Madrid.
0: Web.
2: Tal
0: José
2: vegada...
0: Luis controla les xarxes d'en Rafel.
2: No, tal vegada era per allà, no ho sé, no l'he vist jo.
0: Bé, tu, no, tot m'ha enviat en el museu d'en Rafa Nadal i has tornat sense haver xerrat amb ell.
2: No. He vist la seva Play 2 de quan era petit.
1: Què vols dir?
0: O sigui, ho ha explicat. En el quarto.
1: Perdona, on eres? No, aquí mateix, escoltava, atentament.
0: No, idò, molt bé, eh?
2: Jo crec que ha anat bé.
0: T'ha agradat, a tu?
2: Això,
0: sincerament, t'ha agradat aquesta visita?
2: Sí, m'ha passat bé, és que això ha estat un privilegi tot sol.
1: Això m'ha fet ganes d'anar-hi, després de sentir tot això.
0: Jo també. Moltes gràcies a en José Luis Prados, que t'ha fet de guia.
2: Moltes gràcies.
0: I gràcies per l'acollida. I, per favor, José Luis, disculpa en Jordi aquesta impertinència de voler menjar crispetes, voler tocar un gran slam, per l'amor de Déu. Però bé, t'ha quedat molt bé, el tour, Jordi.
2: Ha quedat bé. En crispetes hauria quedat millor.
1: Ah, Jordi!

0: La situació, la Balanguera, entre tomàtiques de Nova Zelanda.
1: Els caragols de la llauna, mare meva. Són molt millors els caragols mallorquins, però de molt.
2: Una famosa franquícia de supermercats espanyola farà sonar la Balanguera aquest divendres amb tots els seus establiments de Mallorca.
0: Aquesta cadena de supermercats se sumarà demà a la gran cantada simultània impulsada per l'obra cultural Balear. Farà sonar per megafonia l'himne de Mallorca a les 12 del migdia i a les 8 del vespre a tots els establiments de l'illa, amb l'objectiu de contribuir a la commemoració del centenari i de l'estrena musicada del poema de Joan Alcover.
2: La iniciativa forma part, ja ho sabeu, d'una mobilització sense precedents que, segons l'OCB, implicarà tots els municipis de Mallorca i més de 300 entitats culturals, educatives i socials. Ara també aquesta cadena espanyola de supermercats.
1: És caragol de la llauna, mare meva. Són molt millors els caragols mallorquins, però de molt. Manco jo el trap.

0: IB3 Ràdio és investigació.
1: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
2: El dia, per saber què passa i per què.
1: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
2: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
1: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
2: ja... Per escoltar els protagonistes de la notícia.
1: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
2: El dia, amb Marta Grau.
1: El 22% de la plantilla actual...
2: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Xiu, xiu!
3: Hola, sóc en Fran i m'agradaria dedicar la cançó Boleria de David Bisbal a les meves amigues Paula i Rosa, que ara estan en examen i segur que les anima. Gràcies.

0: Avui és el Dia Internacional de l'Hamburguesa.
1: Hi ha qualcú que no li agradin les hamburgueses al món?
2: Home, depèn de com sigui l'hamburguesa, perquè si han de ser com aquelles modernes que van xerrar l'altre dia, que si hamburgueses en pa d'ensaïmada, que si hamburgueses en pantera rosa.
1: Ah.
0: No, home, no. Aquest. Nosaltres, Jordi, si celebrem el Dia de l'Hamburguesa, ho farem en el nostre estil, senzill i boníssim.
1: I amb música, també.
0: Exacte, exacte, perquè resulta que, atenció, han descobert que hi ha una hamburgueseria a Mallorca, en concret a Can Picafort, que té una carta en la qual cada una de les hamburgueses que ofereix és una cançó en català.
2: Uau, la veritat és que és bastant intrigant, eh? Com pot acabar això? O millor dir, sona això.
0: Vinga, digue'm un artista i jo vos dic que hamburguesa.
2: En Tomeu Penya?
0: No. Contra tot,
2: no?
0: Mira, contra tot pronòstic, no hi ha hamburguesa Tomeu Penya.
1: Ai.
0: A més, t'he dit que eren cançons.
2: Jordi. Jo, cançons?
0: Sí, artistes.
2: I de...
0: Tu diguem
2: no
0: un artista, veurem si hi ha hamburguesa.
2: Negats, que són del meu poble.
0: I sí, de Negats, trobam una hamburguesa. Se diu Illenc.
1: Una hamburguesa de vaca amb tomàtiques xerri confitades, una salsa de base de formatge parmesà, rúcula, pesto verd casolà i llesques de parmesà.
0: Anegats, té una cançó que se diu Illenc, així que aquesta hamburguesa sona així.

0: M'agrada, m'agrada això.
1: Que bona aquesta hamburguesa.
0: Sí, sí, és una... Quan menges una cosa que t'agrada molt, fas això.
1: Sí, clar.
2: És com quan veus aigua fresca, que fas...
0: Bé, escolta'm un segon, m'agrada aquest joc, un altre, un altre.
1: Vinga, digues una cançó.
0: Va, d'Antoni Font segur que en tenen qualcuna d'hamburguesa.
1: I doncs sí, hamburguesa Calgari 88.
0: Vols una hamburguesa de Calgary 88? Parau, atenció, és una burger de vaca amb una salsa de bacó fumat, cheddar anglès, crunchy bacon i una altra salsa de base de vermell d'ou amb patata paella a la part superior.
1: Molt bé, oh, aquest anunci t'hauran de pagar en aquest restaurant. I de, no vos penseu que tots són cançons històriques? Perquè també hi ha cançons que són la modernó, que avui en dia està tan de moda. Vos sona un artista que m'ha entrevistat en aquest programa, que se diu Nas Tallat i que té... versions de cançons de Ball de Bot com aquesta.

0: I de sabor, que com que és tan irreverent com escoltau, li han fet una hamburguesa també irreverent.
1: Ara no me diguis que li han ficat una pantera rosa a una hamburguesa una altra vegada.
0: No, no, no, se diu hamburguesa Nas Tallat.
2: Hamburguesa Nas Tallat, burger de vaca amb una mostassa crítica, cítrica, perdoneu, de taronja, formatge, Monterrey Jack, amb un subtil vel de guanciale, ketchup de tomàtica de ramallet i xerri i cogombrets agredolços casolans.
0: Mare meva. Laia Rius, Nas Tallat, bon vespre.
3: Hola, bona tarda.
0: Sabies que t'han fet una hamburguesa?
3: Sí, una cosa, m'està fent molta gràcia lo de mostassa crítica.
2: Clar, jo he pensat, mostassa crítica, clar, no, cítrica, de taronja, mostassa de taronja.
0: La teva hamburguesa, Laia, és una burger de vaca amb mostassa cítrica de taronja, formatge, un subtil vol de guanciale, ketchup de domàtica de ramallet i xerri i cogombres agredolços.
3: Sí.
0: Què t'apareix?
3: M'encanta. O sigui, jo vaig anar a tastar-la.
0: Ah, sí? Molt bé.
3: I està com inspirada com la triga clàssica cheeseburger, com de marques que ara no diré, però com repensada i una mica com es va inspirar com en el projecte per fer això. I és com el meu somni que em facin una hamburguesa de cop i volta.
0: Però això com és que te telefonen un dia i te diuen hola, perdona, te va cridar el teu mànager...
3: Bueno, tot va ser bastant orquestrat pel Pau Pasqual, que tenia contacte amb ells, i vam estar-ho parlant tots, i ells van fer tota la proposta de l'hamburguesa i tot ho van pensar tot ells, que són, o sigui, la noia que hi ha allà fent de xef, que és una crac. I sí, ho van fer tots ells, la veritat. Jo vaig anar allà i vam fer la cata i boníssim.
0: Imaginàvem que te va agradar, no? L'hamburguesa?
3: Sí, m'encanta. O sigui, no dic perquè sigui la d'Anna Estallat, sinó perquè realment... És com la que jo em demanaria si n'és allà, crec.
0: Sí, sí. Perquè els ingredients són tan irreverents com la teva música, tal vegada, no ho sé.
3: Sí, es podria dir així.
0: A veure, quina hamburgueseria crearies tu, en quina cançó i quins ingredients?
3: Sí, vale. Sí, una hamburguesa relacionada amb una cançó en català.
0: Clar.
3: Vale. Jo crec que faria alguna hamburguesa amb alguna cosa de trufa. Perquè és com que sempre hi ha de ser, tot i que no sé si a vosaltres us passa, però a mi sempre se'm fa una mica de bola.
0: Està de molt de moda, la trufa, sí.
3: Sí, i a més apareix com en múltiples formats. Llavors, com seguint amb aquesta línia, faria la cançó de Boig per tu. Perquè també és com que sempre hi ha de ser, potser a algú li pot fer una mica de bola, i a més està com en múltiples formats de mil remixos que s'han fet, des de la Shakira a 31 fam. I crec que faria aquesta cançó.
0: Mira,
2: Boig per tu, trufada, una hamburguesa de trufada.
0: Mira, ahir vàrem entrevistar en Pep Sala, el cantant de Sau. Li haguéssim pogut proposar, Xavi.
2: Sí, si ho haguessin sabut, jo m'hagués encantat. Vàrem estar parlant amb ell una bona estona. I si haguessin sabut això a l'hamburgueseria, jo li hagués demanat també com seria l'hamburguesa Boig per tu. T'imagines que haguéssiu coincidit amb el fet de la trufa? Ja podria ser. No sé.
3: Home, no crec que ell digués que se li fa bola, Boig per tu.
0: No. Escolta, Laia, bé, no sé si tens concerts previstos aquí a les Illes per aquest estiu.
3: Sí, ara toquem el 25 de juny a Cap de Pere, a Caparruts. I després a Mova Fest, també.
0: Molt bé.
3: Però el primer que tenim és aquest a Cap de Pere.
0: Idò, apuntades aquestes dates per escoltar en directe Nas Tallat. Laia Rius, moltes gràcies per atendre'ns i bon profit amb aquesta hamburguesa.
3: Sí, m'ha fet venir gana, parlar-ne.
0: Ho crec. Que vagi molt bé.
3: Igualment, bona tarda.
0: Adéu.

0: avioneta i el teu submarí t'hi ha aparcat.
1: IB3 Ràdio és servei públic. De dilluns a divendres a les 6, l'aviador.
2: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen en descoll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
4: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí, sí, sí.
1: L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestre.
6: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
7: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
8: Tèntol!
9: Tèntol!
7: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: I ja són aquí, saps que mai se perden un trull.
1: Na Neus i Naina d'Anam Fent.
0: Però avui només hi ha na Neus. Neus, com estàs?
2: Hola, molt
0: bé. I Naina, on l'has deixada?
2: Naina està dando vueltas por el mundo, com va dir el nostre Karol G.
3: Ah, mira. Ben fet que fa.
0: És de viatge,
2: idò. És de viatge.
0: Pel que entes.
3: Clar, no, sí, hi ha moltes maneres de dir-ho.
2: Tenia un viatge, tenia un viatge.
0: Molt bé.
2: Però bé, nosaltres som aquí. Contentes. Una cosa, vos he de comentar que a vosaltres vos interessen aquestes coses i jo, menys si vosaltres sabeu res. Avui hi havia qualque tipus d'esdeveniment al Palau de Congressos que jo no he vist tant d'abusos junts en la meva vida.
0: Hi havia, jo crec que és un congrés de qualque cosa.
4: De gent com a molt important.
0: És que no m'atreves a dir de que m'apens que, que crec que és de dentistes.
2: Però era tot de blanc. Tothom va de blanc. Era fiesta perquè, de blanco.
0: Avui devien fer el sopar final.
2: Perquè de ses dents. I anaven tot disfressats de dents.
4: Que donen menjar, els dentistes.
0: És a dir, festa de blanc.
2: Clar, era 100% flex festa de blanc, sí. Perquè m'he fet així un pot sovint tal, i tot, anaven tot de blanc.
0: I d'hosti, sí, perquè fa 3 dies que són aquí i ara devien fer això.
3: Ah, podries, Jordi, eh?
4: No, que deuen sopar. Llepolies no, que no són bones.
2: Clar, que hi deu veure aquest catering. Bueno, podem anar d'excursió després.
3: Sí, no? Amen.
0: El que sí que sé que hi deu haver és en el bany raspall de dents.
2: Ojalá. Sí, com a, que perquè la gent se'n puguin dur de regalet, no?
0: No, però que va de sopar.
2: Sí, i així tots se fan els dents.
0: S'ho deuen rentar les dents 5 vegades en el dia.
3: Mira, ja ho tenc. Foro El Económico, Palau de Congressos de Palma.
0: Ai, dona, no anava gent bé.
3: Dentistes.
0: Però ja he vist un anunci d'una cosa de dentistes.
4: Bé, però tal vegada són dentistes empresaris.
2: No, i doncs s'han mobilitzat, però vos ho prometo, o sigui, tot el carrer del Palau de Congressos
0: perquè no
2: vos
0: han convidat.
2: És un dubte que jo tenc, clar.
3: Per què no m'han convidat? No ho sé, Ines. No ho sé.
2: No érem a la llista de convidats.
3: Exacte. No, ja m'ho va arribar, el que vaig pensar que no per aventura no t'ho feia ganes d'anar-hi.
0: Ah, d'acord, ja, la pròxima vegada demanem-ho, no. Perquè potser em fa gana anar a veure un parell de dentistes. A veure, la Neus i Naina molt solen dur un nom de dona per posar damunt la taula i per reivindicar i recordar. Avui, Aina, de qui parlam?
2: Neus, avui xerraré.
0: Ai, perdó. Perdona, Neus.
2: Avui la Neus xerrarà d'una dona que literalment va inventar això de ser una estrella d'espop i a nosaltres ens encanta una bona estrella d'espop. És a dir, abans d'ella sí que hi havia famoses, però després d'ella, el concepte de diva, provocació, moda, espectacle i reinvenció ja va agafar un altre nivell. I clar, avui en dia que tothom se fa viral per TikTok en 2 hores, costa imaginar que una atleta que en principi va arribar a Nova York en $35 dins la butxaca va acabar convertint-se en la dona més influent de la història d'esport.

0: Mira, ja tenim una pista de la persona que xerram avui.
1: Podem intuir. Avui xerrarem de Madonna, encara que el seu nom real és Madonna Louise Ciccone. Nosaltres mos pensem

0: Bàsicament, na Madonna podríem dir que és una Leo de manual. Ella ara mateix té 67 anys i és tot una reina del pop, o almenys tothom la recorda així, i una de les dones més influents de la història de la música. Va néixer dins una família d'immigrants italians, com vos deia abans, i els seus predins paterns eren de Pacentro, italià, mentre que la seva mare tenia descendència franco-canadenca. La Madonna va néixer als suburbis de Detroit amb els seus 5 germans, 5 germans poc se diu, i que ella també ara té molt de fills, després en parlarem. Va estudiar a escoles catòliques, on ja destacava per tenir un caràcter bastant rebel, i de petita ja va començar fent classes de piano perquè son pare la va apuntar, però amb els temps, segur que ella va veure qualque programa de televisió o va veure qualcuna de les seves amigues que feien ballet i se va enamorar d'aquest art. De fet, va ser un professor de dansa qui la va animar a dedicar-se professionalment a les ball. Després de que va a l'institut, va aconseguir una beca per estudiar dansa a la Universitat de Michigan, però ho va deixar tot per anar-se'n a Nova York a perseguir el seu somni. Ella ho va fer amb aquest estil fantàstic d'una maleta, un somni i un euro, pràcticament.
1: Un pa molt estil Estats Units, no?
0: Sí, sí.
1: El somni americà.
0: Exacte, els estadounidens els encanta aquest tema. Igualment, tot això va passar en una època fora xarxes socials ni realities musicals, és a dir, no hi havia OT, desgraciadament. Ella feia feina de cambrera, un Dunkin' Donuts.
1: Però i què te fa pensar? Bé, en què l'hagués ajudat?
0: T'imagina que no m'ha donat a Operació Triunfo.
1: Ja.
0: Com hagués estat això?
1: No m'ho puc imaginar, la veritat. Hagués estat massa...
2: Massa
0: en general.
2: Massa.
0: I mentre feia feina d'aquest Dunkin' Donuts, també començava a fer feina com a ballarina per a altres artistes. També va fer una gira amb un cantant francès que anomia Patrick Hernández, i va conèixer el músic Dan Gilroy, en qui va formar una banda, a l'inici de la seva carrera, que se deia The Breakfast Club. Allà cantava, ella tocava la guitarra i la bateria, però estava com una cosa, un plan al més secundari. Més endavant ja va deixar la banda, i amb en Stephen Bray va crear EMI, un projecte on va començar a escriure i cantar les seves pròpies cançons, com a per primera vegada varen sentir la seva veu. El productor, darrere tot això, Marc Camins, que és graciós perquè Camins pareix de sobte que és català aquest home, va veure ràpidament el seu potencial i li va aconseguir una reunió amb Sire Records, que sabeu que era com una discogràfica bastant important en aquell moment, als Estats Units, i l'any 1982 va publicar Everybody, i un poc més després un altre disc que se deia Burning Up, però ja va ser amb el seu primer disc de Madonna, en el 1983, quan va començar de veres la revolució. El gran boom va arribar amb Like a Virgin, que és aquesta cançó que escoltàvem de fons, un àlbum que va ser número 1 a més de 7 països i el primer disc d'una artista femenina en vendre més de 5 milions de còpies als Estats Units. 5 milions de còpies.
2: Wow.
1: És que s'ho va currar, però...
0: Era una
1: feinada. És a dir, va fer una feinada, aquesta lota.
0: Abans de triomfar, que diguéssim, va fer moltíssimes coses.
1: Sí, sí, vull dir que ho va lluitar, no?
0: I ja després, una cançó que també va ser bastant definitiva, no?, per la seva carrera, va ser Material Girl.

0: És que és bona.
1: Sí,
0: són
1: bones,
0: les cançons.
2: Són molt bones.
3: Han envellit bé o malament? Què en penseu?
0: És que no ho sé, no entenc la lletra.
3: Bé, però és igual, quan
0: no,
3: la sents, aquesta Material Girl, què dius tu?
2: Jo encara la ball.
3: La balla, sí. T'agrada.
0: Sí, vosaltres?
4: És un ritme com atemporal, no? M'agrada moltíssim. Jo, a més, sent que és com a molt la música en la que jo vaig créixer, per tant, ho vincul molt com a esta felicitat, aquest petit, tal. I, no sé, vosaltres també vareu créixer amb aquest tipus de música?
0: Sí,
4: no? És que era un poc...
3: Home, Madonna, la radiofórmula sempre ha estat clau, és a dir, des quan era principal, és a dir, berreu. Radiofórmula Madonna sempre...
0: era en qualsevol moment... Ràdio.
3: També, sí, també. No ho sé si era Madonna especialment...
0: No, jo crec que mos escolta.
5: Sí,
3: home, sí, que m'escolta, sí, dic que no se posa gaire.
2: Ah, bé, no.
4: Hauria de posar-se més. Lo més guai d'en Madonna sent que és que no només era com a referent musical i perquè tothom digués, buah, que guai canta, o quines cançons menys xules fa, sinó que també era com a... marcava tendències estètiques i també com a culturals. Va definir com a molt la moda dels anys 80. Ara tu cerques moda dels 80 a internet i molt probablement te surten molts dels estilismes de Madonna. També va passar amb el tema d'Scorsese. Ella com a que duia moltíssim Scorsese i relacionant molt aquest aspecte de

0: la moda cap a ella. Tots
1: ella marcava
0: corsets,
1: tendència.
0: Exacte.
1: Música, moda i ball.
0: Nana Wintour, que és... Bé, vàrem xerrar d'ella també quan vàrem parlar d'Anne Hathaway. Nana Wintour era la directora de Vogue, la persona en la qual està inspirat el personatge d'Anna Miranda, de El Diablo Viste de Prada, no? I de Nana Wintour, persona de referent del món de la moda, ella va dir que na Madonna feia que la moda passàs.
1: Imagina't, perquè ho digui ella.
0: I perquè ho digui ella.
1: És cada sabora.
0: Clar. Sentència directa. I d'això, la seva carrera igualment sempre està com a marcada per aquesta reinvenció constant, fent de la seva vida una espècie d'art performance. I això me fa pensar molt. A vosaltres no vos recorda un poc el que està passant ara amb la Rosalía?
2: Pot ser, sí, sí.
0: Com aquesta cosa d'establir
1: un
0: moment cultural, estètic, això de que ella fa que la moda passi, amb aquesta cosa de reinventar-se en cada disc, fa una cosa completament diferent.
2: Una dona molt empoderada, evidentment, clar, les xarxes socials ara ho potencien moltíssim més, el que abans eren les revistes, mitjans de comunicació tradicionals, però ara són les xarxes socials, però sí que centralitzen aquest discurs mediàtic, aquest relat.
0: Total. I amb els concerts seus devien ser també una locura, vosaltres imagineu, que jo m'hagués encantat, això sí que top FOMO, que seria haver anat a un concert d'Anna Madonna, o fins i tot anar de festa quan aquestes cançons eren com a tot, saps?
1: Sí,
0: les punxars un DJ.
1: amb els cabells cardats.
0: T'imagina viure aquesta moda.
1: Sí, molt divertit.
0: Menys mal que tot torna i de tant en tant tenim aquestes petites píndoles. També va revolucionar molt la manera de parlar de sexe, ella també, la religió i la llibertat femenina de dins la indústria musical. Ella va provocar l'església, els sectors conservadors, els governs censuradors, obrint converses sobre sexualitat, feminisme i expressió de gènere quan encara eren temes tabú. Per molts acadèmics, la seva influència, hem vist que va molt més enllà de la música i arriba fins a la sociologia, la política i la cultura contemporània.

0: Like a prayer, sí que es verdad que va a incomodar a cierto sector de la iglesia, ¿no?
1: Mm-hmm. Sí, ella jugava molt amb aquestes coses, a dir, si veia que algo incomodava i d'anar-me en tot. I igual ella, el fet de també haver anat a una escola catòlica, i bueno, totes les escoles catòliques per que va passar en la seva vida, com que sent que igual també tenia qualque tipus de necessitat de venjança, que potser no ho va passar
0: de lliberació, tal vegada.
1: Exacte. I d'aquesta cançó ara està més actual que mai. De fet, no l'he escoltat mai tantes vegades com ara, perquè està superviral a TikTok i tot per culpa de la Sabrina Carpenter. L'ubicam, la Sabrina Carpenter?
0: Sí.
1: Sí, perfecte.
0: No,
1: sí.
0: És una cantant que ara està molt de moda.
1: Exacte. Que va estar a Coachella i just el segon cap de setmana de Coachella va pujar en Madonna a l'escenari i van cantar aquesta cançó plegades. Va ser una entrada triomfal. Vosaltres imagineu de sobte Coachella, no sé quants de mils de persones hi ha allà, Sabrina Carpenter, que té un show divertidíssim, i de sobte s'apaguen tots els llums, comença a sonar la intro de Vogue de Madonna i apareix aquesta dona, pum, cap a dalt. És increïble. Entrada triomfalíssima.
0: Com a públic deus quedar estorat, la veritat.
1: Sí. Idò, una de les grans polèmiques, com ara tu deies, era amb la cançó de Like a Prayer, que va arribar ara el 1989, quan un anunci amb Pepsi i el videoclip de la cançó varen provocar un boicot religiós i fins i tot la condemna del Vaticà per les imatges de creus en flames i simbologia religiosa. Pepsi va retirar l'anunci, però la cançó igualment se va convertir en un èxit mundial. I na Madonna té com a, ja amb tot això, amb els anys, han passat ja molts anys des del 1989, però ella ja té 14 àlbums d'estudi, més de 300 milions de discos venuts i més de 650 nominacions amb més de 220 premis guanyats.
2: Mare que mort.
1: 220 premis guanyats.
3: És que no n'hi ha...
1: No existeix tant de premis.
2: Però jo m'acrida més atenció a les 300 milions de discos venuts.
1: Sí, ets la cantant femenina amb més números 1 de la història, com en revistes, ràdios, i una de les dones més riques també de la indústria musical.
3: Una bona casa per ficar 220 premis.
0: Sí, és que només té una casa per això.
1: No m'ha xerrat que seva, un moment, no m'ha xerrat que seva. Això, anava un poc més tard, però és que ara m'interessa molt. L'any 2017 se'n va anar a viure a Lisboa, a Portugal, i per donar suport a la carrera futbolística del seu fill, que no en David, i va viure a una mansió del segle XVIII, coneguda com, m'hem alerta que això és en portuguès i no sabem, Quinta do Relojo, no està tan complicat.
2: Estàs mig italià.
0: Sí, t'ha sortit italià, no?
1: Quinta do Relojo. No sé què. Relojo.
0: Quinta do
2: Relojo.
1: Relojo.
2: Relojo.
1: I aquesta mansió està declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Vosaltres hi pots imaginar viure a una mansió?
0: Jo no hi voldria viure.
1: No?
0: Home, a un lloc que s'ha protegit, no.
1: Bueno, ja, també ho veurem.
2: Perquè Ninés la decoraria...
0: No, no, per això, però és que me sentiria una usurpadora.
3: La cuides i si rons alguna cosa ho pagues.
2: Això és quan anar per la serra, si valen respecte.
0: Molt respectuós, el barbeig.
1: Seria complicat, però també jo hauria anat com tan alerta dins que teva. Uf, jo ho passaria malament, també.
0: Més, perquè has de viure una cosa així, no et pots conformar en qualsevol altra cosa.
2: Deu ser fred, tu tenies sòtils molt alts.
1: No sé. Home, havent venut 300 milions de discs, jo, mira...
0: No, o sigui, ella no n'hi ho deu saber, que aquesta Quinta do Relojo està declarada Patrimoni de la Humanitat.
1: Quinta do Relojo. I a més de música, també ja ha fet molta carrera com a actriu, no? Bueno, aquí ha fet moltes pel·lícules, ha fet el League of Their Own o Evita, un paper que li va donar un Globus d'Or com a millor actriu.
0: Sí. Don't Cry for Me, Argentina.
1: Mm-hmm. I també va crear Maverick, la seva pròpia companyia d'entreteniment. És a dir, ha fet un pot de multifunció, perquè tots sabem que, bé, igual un piquets cantant, tentant de dos bés, igual has de com a inventar i fer-te com a moltíssimes altres coses. Un altre tema que també molt interessa molt...
0: Ah, repartir dos bés.
1: Bueno, sí. Repartir dos bés entre els altres també estaria molt bé.
0: Sí.
1: Vosaltres, si fóssiu superrics, repartiríeu.
0: Clar.
2: Però superrics què vol dir?
1: Però superrics en plan 300 milions de discs venuts.
0: Sí, clar. Sí, seria solidària, vols dir?
1: Jo crec que un pot sí, no? Clar.
3: Un poquet.
1: Algo podríem fer solidària.
0: Ho intentaria.
2: La teva gent la col·locaríem.
1: Sí.
2: L'estimaríem.
0: Sí, molt bé, molt bé.
1: Exacte, un poc a la teva gent, tal, comprar una casa...
0: Tu col·locaries totes de família.
2: Amo.
0: Independentment de si són competents o no.
2: Bé, no ho sé, com que no són super ultra mega ric...
0: Ah, però ho ets?
2: No volia dir, però sí. també és font... Jo, és a dir, super patrimoni de Madonna, de vora el meu Ferri Aires.
0: Jo vull saber xiu-xius de Madonna.
1: Exacte, jo m'agradaria com indagar un poc dins la seva vida un poc més amorosa, sí, no?
0: Ella va sortir amb un ballarí molt jove.
1: Ella ha sortit amb moltíssima gent. No sé si a lo millor aquest ballarí està entre la meva llista, perquè he sintetitzat un poc, però va estar amb en John, que li deien Jelly Bean, que em fa bastanta gràcia, que és sobrenom, Benítez, que era un productor, el productor del seu primer disc, i també va estar amb l'artista d'en Jean-Michel Basquiat. També l'any 1985 se va casar amb l'actor Sean Penn, que molt sona ja un poc més, igual.
0: Molt sona.
1: Encara que se varen divorciar 4 anys després, aquest matrimoni no va anar del tot bé, i entre 1995 i 1997 va tenir una relació amb el preparador físic Carlos León, pare de la seva primera filla, en Lourdes León, que té un nom més espanyol impossible. I amb altres relacions va tenir un fill més, i després, anys més tard, va dur a casa 4 nins més a través de l'adopció. És a dir, que som família numerosa... d'en fora.
0: 4, 5, 6, té.
1: 6 fills. I el ballarí que aquí és? Una idea, no?
0: Un brasiler, mig espanyol, mig brasiler, que va tenir molt, molt jove.
1: A més, si és en Joan Benítez aquest? No, Jelly Bean.
0: No ho sé.
3: Jelly Bean.
1: És que no,
0: Jelly Bean. Ara el cercaré.
1: Ara el cercarem.
0: Ho veurem.
1: Bé, i d'això, igualment, la Madonna nostra és considerada també la creadora com a de la concepció moderna de la fama, no? Perquè d'aquests inicis era com tan fort el fenomen que se va crear al seu voltant, i artistes com la Britney Spears, la Cristina Aguilera, la Shakira o Paulina Rubio...
0: Perdona, digues. Sí, és en Carlos León.
1: Carlos León, mira, amb el que va tenir en...
0: La Nina.
1: La Nina.
0: Sí. I també se la va relacionar amb en John Cortajarena.
1: Ostres, no m'ha donat amb en John Cortajarena.
2: Aquí no és aquell tan guapo.
1: És un model guapíssim. Sí, és guapo ja.
0: Però no devia saber en el moment.
1: Jo crec que
0: ho va desmentir. Ho va desmentir.
1: Bé, d'això que totes aquestes dones superfamosíssimes l'han reconegut com a també la seva influència, no? I per molts, qualsevol estrella pop actual té una mica de lo que era en Madonna. Per això l'han duit avui, perquè més que una cantant és un símbol de dona contemporània, com a irreverent, lliure, provocadora... Un fenomen cultural dels que mos agraden, perquè segons molts experts difícilment tornarà a repetir-se dins història de sa música.
0: Hala!
1: Igualment, ja vos dic jo que jo estic comparant un poc ja en Rosalía i m'apareix que en Rosalía sigui...
0: Jo crec que al final aquestes coses se confirmen passat el temps. No? D'aquí 20 anys, 30, podran parlar de si en Rosalía ha estat la petjada que està en Madonna totalment per la resta d'artistes que l'han seguit.
3: Sí, a lo millor en Rosalía la caga en qualque moment.
0: Sí, però a veure si la imiten en contingut i continent.
1: Exacte. Sí, després aquesta influència se nota tant com en la que va tenir a Madonna, amb els anys passen com a que gent digui mira, jo, a mi me va inspirar en aquest aspecte. Sí. No sé, jo celeb molt que a Madonna fes el que li donàs la gana tot el temps i que donàs el contrari a l'església, a els homes i a totes les persones que podia.
0: Molt bé, Neus, i doncs moltes gràcies per dur-nos la Madonna, per conèixer-la una mica més avui, i res, molt bé, aviat.
1: Au, moltíssimes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Adeu. Nosaltres fem una aturada i tot d'una tornem.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
1: Bon dia. Aquest divendres esperam estabilitat encara pel que fa al temps. De fet, les temperatures encara poden pujar més i el vent que bufarà fluix. El cel, en principi, estarà destapat. El jutge de guàrdia ha decretat presó provisional i sense fiança per a la dona acusada de matar dilluns a la seva sogra, a Pere Grau, a Palma. De moment, continua ingressada a Son Espases i s'ha resolt que continuï custodiada allà per part d'agents de la Policia Nacional que la traslladaran al centre penitenciari de Palma tan bon punt li donin l'alta. El jutge li ha pres declaració via telemàtica. I la Societat Avícola Sant Perot ha presentat un projecte per construir una macrogranja de 80.000 gallines a Manacor. La proposta arriba després dels intents de l'empresa de posar en marxa una altra instal·lació d'aquestes característiques a Sineu i de les denúncies d'entitats animalistes a l'explotació de Llucmajor per maltractament de les aus. Tot i que es troba en una fase molt inicial, la directora d'Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental, Paz Andrade, assegura que el projecte haurà de complir amb la normativa autonòmica aprovada el 2025 que regula aquesta classe d'instal·lacions.
2: Per su tamaño, la granja de Son Brau se considera una explotación intensiva. Esto significa que su viabilidad dependerá de cumplir varias condiciones, como no superar el máximo permitido de 160.000 gallinas y respetar las distancias mínimas respecto a zonas residenciales.
1: I el biòleg Joan Moranta ha assumit la presidència interina del GOP Mallorca després de la dimissió recent de la presidenta Teresa Cuenet i 10 vocals de la Junta Directiva arran de la crisi de governabilitat interna de l'entitat ecologista. Moranta ha lamentat el clima de divisió que ha afectat el desenvolupament correcte del grup ecologista.
3: Si dediquem les energies i el nostre temps a aquests temes interns i no ens preocupem de lo que realment és important, que els temes territorials i defensar Mallorca de tot el que està passant, pues no té massa sentit, no? Per tant, jo crec que hem de solucionar tots els problemes interns que hi hagi, que siguin necessaris, però hem de començar aquesta feina pensant un poc en el territori i en Mallorca.
1: Mahó ha aprovat una nova tarifa d'aigua que permetrà que 2/3 dels abonats paguin menys o mantinguin el mateix rebut. La proposta va sortir endavant al ple celebrat ahir amb els vots del PSOE i el suport d'Ara Mahó, Carles Marquès.
4: L'Ajuntament de Mahó va donar ahir llum verda una reforma del sistema tarifari de l'aigua amb l'objectiu d'afavorir els consums domèstics més habituals i penalitzar els més elevats. La nova estructura preveu rebaixar el cost dels primers trams de consum i encarir progressivament els consums més alts. Amb aquest model, prop de 2/3 dels rebuts baixaran o es mantindran igual. L'equip de govern defensa que la mesura vol fer més justa la distribució del cost del servei i incentivar l'estalvi d'aigua en un context marcat per la pressió sobre recursos hídrics. La proposta s'aprovà amb els vots favorables del PSOE i el suport d'Ara Mahó durant el ple municipal d'ahir. Héctor Pons és el batlle de Mahó.
5: L'aigua de consum domèstic dels domicilis, els primers trams de consum baixen de preu o es mantenen i a partir del tercer tram, tercer, quart i cinquè tram, és a dir, els qui consumeixen més aigua pagaran l'aigua més cara en funció de com aquella consumeixi.
1: I de la crònica política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha sol·licitat comparèixer al Congrés dels Diputats per parlar de les darreres investigacions judicials que esquitxen al PSOE. Previsiblement serà a finals de juny. Així arribam a les 6:04. D'aquí una hora, a partir de les 7, ampliam aquestes i altres qüestions a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. IB3 Ràdio, 21 anys amb tu.

0: Xiu Xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Ens atens a bona hora de Xiu Xiu amb en Andrea Sánchez en el control tècnic i ara és el moment de l'entrevista Xiu Xiu. I el nom d'aquesta setmana és el de Margalida Solivelles.

0: Margalida, benvinguda a Xiu Xiu, com anem?
1: Gràcies, bon vespre a tothom.
0: Bon vespre. Estàs contenta de ser aquí, a la ràdio?
1: Sí, perquè la ràdio sempre m'ha agradat molt.
0: Sí?
1: I sí, sempre m'ha trobat molt a gust. És un mitjà de, que ja vaig fer feina 3 anys, de molt joveneta. I quan ho vaig deixar me va saber greu, que després la vida me va dur la tele i ja me'n vaig oblidar, però m'agrada la ràdio.
0: Això t'anava demanant, quina ha estat la relació que has tingut amb la ràdio? Vas estar 3 anyets quan eres jove i després ja va estar.
1: Bé, perquè tot va venir una... Jo estava, també havia començat en el Diari de Mallorca i llavors estava estudiant i escrivint també de corresponsal en el Diari de Mallorca i vàrem muntar Ràdio Balear Inca i va ser una manera d'entrar i ja guanyem un dos més i fets informatius a Ràdio Balear Inca.
0: Bé, i ara com estàs? Perquè fa 4 anys que te vares jubilar.
1: Encara no, però quasi, sí, fa 4 anys.
0: I que com és la jubilació?
1: La jubilació és per... La meva jubilació és quasi improvisar cada dia, que és el que puc fer. Vaig canviant, a vegades faig un plaç i llavors ho canviï, no ho canviï. Faig coses físiques de matí, no vaig a gimnasos, faig coses físiques d'altres maneres, passejos, i és que al vespre sol llegir en l'hivern. En l'estiu és més diferent perquè m'agrada molt sortir per de fora i... I surt més.
0: Bé, després en parlarem més d'aquesta etapa vital, que m'interessa. Me queden fora, però m'interessa.
2: I després de 4 anys, sense haver-te exposat a un micròfon, a una càmera, perquè tenim l'equip de xarxes aquí, tens aquest cuquet, com te sents ara? Estàs total natural?
1: Jo sí. Me n'he oblidat una mica que hi ha un vídeo que m'està gravant i llavors... Jo no sol mirar després els vídeos perquè no m'agrada mai. Aleshores, és com... Me sap greu per la feina que fa na Bàrbara. Ho miraré així ràpid, però no m'entretenc massa. Després, amb això, intento oblidar-me una mica.
0: Tenim una Bàrbara de xarxes, com es fan vídeos aquí avui.
2: Margalida Solivelles va néixer a Seuva l'any 1957 i ha estat durant 36 anys l'inconfusible cara i veu de les Balears a la televisió catalana. Corresponsal de TV3 de les Illes, ha viscut moments històrics que mos han marcat de ben a prop i també sap bé la perspectiva amb la qual mos veu el món.
0: I com és aquesta perspectiva, Margalida? Com mos veuen el Manco des de Catalunya?
1: El titular primer és com un lloc de vacances, igual que els estrangers. Sí, els tòpics són molt difícils de vèncer. És vera que hi ha moltes coses comunes i que s'intenta variar una mica aquesta percepció, però continuem sent illes en el seu imaginari lloc de platja i de vacances. Difícil lluitar contra això.
2: Illes escapçades?
1: Illes escapçades. No crec que vegin illes escapçades. Crec que ells veuen més una cosa idíl·lica. Illes escapçades era més una realitat més dura, no només de vacances.
0: Després de 36 anys a la delegació de Televisió de Catalunya al capdavant, tu vares aconseguir de qualque manera que aquesta idealització que tenen de ses illes a Catalunya se desmuntés, tal vegada una mica, o que toquessin més realitat, o que els tòpics no fossin tan tòpics, que si ses illes, que si...
1: Ses illes i Palma de Mallorca...
0: I Menorca, també.
1: Era una lluita constant d'estar dient qui ha dit això... No se diu, i de predicar fins que arribes un moment que dius, bé, ja tanmateix no pot controlar, perquè TV3 i Catalunya Ràdio i tot això, hi fa feina molta gent, i clar, no pot controlar tot el que diuen. Sí que es ve que hi ha un servei lingüístic i una normativa que se l'haurien de mirar, però la cançoneta de Palma de Mallorca i aquest voler ses illes és molt complicat de... que se'n donin compte que no mos fan tanta gràcia dient això.
0: I això de Margalida Solivelles, TV3 Palma, ho enyores? Aquesta cançó, aquesta manera de firmar?
1: No, perquè s'ha repetit tant que tanmateix allà està, Norbera. Mira, l'altre dia estava a un lloc i estava xerrant amb una gent, no me present ni me dic el nom, i estaven xerrant allà amb un matrimoni que no sé què m'explicava, i l'home al cap d'una estona em diu, tu ets una Margalida Solivelles, vull dir, me coneixen més per sa veu que per sa imatge, moltes vegades. Vull dir, no l'enyori, he de dir No l'enyoro, potser l'enyoraré. Vull dir, ho dic perquè com que han passat aquests 3 anys que he viscut i mig i quasi 4 de jubilació, he fet moltes coses i tal, de moment no l'enyoro. Potser d'aquí 10 anys m'entrarà una mica esmona de dir, oh, que bé que estava allà, però ara de moment no.
2: Has estat sempre una periodista de raça o has tingut escocat per ventura de fer un programa d'entreteniment radiofònic, per exemple?
1: No, jo m'interessava la informació. És que no ho sé fer. No ho sabria fer, un programa d'entreteniment. Jo som molt de, no ho sé, d'informació, d'estema d'informació i de fixar-me en coses. Això sí que encara ho vaig fent i dic, jo d'això faria una peça.
0: Ah, sí, eh? Encara veus temes per tot.
1: Encara dic, això és una peça, jo que sé, el darrer d'aquest dia, aquesta pancarta de l'aeroport de Palma, no? I dic, jo això faria, això i tal.
0: Què haguessis fet?
1: Bé, no ho sé, això sí que l'has de posar en context.
0: Sí que és vera.
1: Perquè també aquest mall, aquest mall, no sé com li diuen els alemans a Mallorca, fa anys que ho diuen.
0: Sí.
1: I de fet tenien el Baleman 16 aquell que deien a Serenal i tot això. L'has d'explicar, perquè la gent que ho veu des de Catalunya en un altre lloc, si no li recordes i no li expliques, no sap per què surt aquesta pancarta. I també no sé, això de lo que passi aquí, no surt d'aquí, jo ho relaciono molt en Sant Joan i Ciutadella, entens? I vull dir, no sé, però és un reportatge per fer i explicar bé, no només en la pancarta, sinó...
0: T'has quedat amb sarganes o no?
1: No, perquè ara tenc la sort i la tranquil·litat de que puc berenar els dematins, que sol llegir premsa i escoltar ràdio en iPad i tot això, i dic, i estic tranquil·la que no he de fer res.
0: Abans que allò de Margalida Solivelles, TV3, Palma, tu saps que molta gent ha jugat a ser tu, quan t'ha volgut ser periodista de televisió.
1: Bé, és que tenia... Sí, i fa uns anys em van enviar una foto de l'Espai Mallorca de Barcelona, que s'havien disfressat de jo, també, una mallorquina allà. I la tenc a la foto. És una situació d'un cert privilegi, perquè TV3 va néixer un moment que no hi havia altra televisió de competència en televisió espanyola, a més hi havia la 1 i la 2. I varen començar les autonòmiques, Euskal Televista, la primera, i TV3, que varen durar molt d'anys. Fins per mi 8 o 9 anys després no varen arribar a les privades. Aleshores era una manera diferent de fer televisió, més nova. També era els anys que les facultats d'informació d'audiovisual s'omplien. I clar, TV3 era un mitjà jove, nou, i que molta gent mirava i de manera de fer diferent. Jo he tingut la sort d'estar allà, però podria haver estat un altre, m'entens?
0: Com va ser?
1: Com va ser? Mira, va ser que això l'he explicat moltes vegades, va ser... Jo estava a Televisió Espanyola, a l'Informatiu Balear, i va començar aquí, l'obra cultural va ser quan va posar sabent repetidors per veure el futbol, sobretot el Barça, de televisió a diferents llocs. Va començar primer a Mallorca, llavors a Menorca, a Eivissa. I sabeu, hi havia unes proves per anar a ser conductora, presentadora de les telenotícies cap de setmana. En aquell moment que jo vaig començar només fent informació entre setmanes. Cada setmana feien bolletins, o ja no me'n record. Varen començar a muntar. I l'obra cultural balear va demanar a la casa de TV3 que incorporàs, que se poguessin presentar en aquestes proves, veus d'aquí. I vàrem anar, ja vaig anar amb una altra persona, però vàrem anar com a 9 o 10 persones de periodisme a fer aquesta prova. Vàrem anar a fer la prova i, a veure, francament, ja tenien la presentadora, era na Fina Brunet, perquè ja quasi s'havia fet tot el procés. No te vull dir que na Fina, que és molt bona periodista, està molt malalta i tal, que li haguessin donat, però clar, havien fet les proves a Catalunya i varen ampliar. Bé, 15 dies després vaig rebre l'oferta de ser de corresponsal. Clar, havies d'entregar un dossier. Jo dic que tot sempre val, i el que és escrit i el que pots mostrar i pots presentar és vàlid, a qualsevol moment te serveix. Jo me record que en aquell temps havia fet Ràdio Balear, havia fet ràdio 3 anys, estava a Televisió Espanyola, feia Part Forana, escrivia, havia fet cròniques parlamentàries per el Diari de Menorca, havia fet diari de Mallorca, i clar, vaig fer un dossier de diferents mitjans de comunicació i que, en certa manera, parlava una mica de totes les illes i diguem pensar, és un retrat robot que m'ho serveix. Mm-hmm. Casualitats i atzar, el que a sa vida funciona i mm-hmm. t'ajuda.
0: So, en el moment adequat,
1: en el moment adequat, mm-hmm. I tal.
0: I, ja està. I això de ses peces, i ja sa darrera que faré, relacionada amb això, però és que jo ho he fet molt, això de Margalida Soliver i Esteve Traspalma, aquesta manera de signar ses peces, tots els redactors informatius, qui s'ho va inventar? És una norma que hi ha allà? Com
1: en el començament no se feia. Un parèntesi. No, només he dit Palma.
0: No, ja ho sé, ja ho sé.
1: Sí. A veure, no, és vera que el que ha quedat, perquè és el que sí. he dit més vegades, això sí, també sí, verà. Sí. Mira, en el començament no se feia. No se feia, se firmava, se posava el nom escrit, a la crònica i res més. Un periodista català que va estar de corresponsal a Amèrica, als Estats Units, després el van fer cap d'informatius de TV3 i va venir i va veure una televisió de parella això i va donar, i ho varen canviar. Jo no volia dir en el començament, i moltes cròniques, no ho deia, m'arranyaven. Has de... tal, perquè deia, ja hem de dir, i tal. I a més, com que el meu nom és molt llarg, ocupava a vegades més segons que me deien, no, un minut de crònica. Uf, ja deia, bé, val. Però vull dir, no, això se va inventar en Ramon Rovira quan va ser cap d'informatius, o se va fer els temps que ell era el cap d'informatius de TV3.
2: Margalida Solivelles ha estat durant 36 anys la corresponsal de les Balears de TV3 i fa 4 que se va jubilar, avui és amb nosaltres aquí, conversant amb nosaltres a Xiu Xiu. I com ha canviat la manera de fer feina d'ençà que vares entrar a TV3? A quan vares partir? És a dir, per exemple, se fumava les redaccions? Clar, no hi havia mòbil. Sí, sí. On cercaves les notícies? En el final, tot, en el final, com se feia? Per internet? Notes de premsa? Clar,
1: se fumava les redaccions. De fet, jo crec que també, sí, aleshores també fumava. Els primers anys tenia un busca. Vull dir, no hi havia ni internet i tal. Llegies els diaris en paper, evidentment, i un telèfon fix. Els tres primers anys va ser un pis que jo tenia llogat a Palma, la delegació de TV3. Després varen posar un petit a delegació de vora davant del Teatre Principal de Palma. Anàvem en busca. Era terrible perquè a la millor acabava la feina i jo me n'anava a Souva, que som de Souva, i a meitat de... no sé si ja devia haver autopista. Te sonaves busca i només te deia, havies de mirar un número i t'havies d'anar a cercar una... havies d'anar a cercar un telèfon per telefonar en el número de busca. Era terrible. Llavors, primers anys tampoc enviàvem cintes per avió, per passatgers, vull dir, no podíem muntar, editar. Però això és la prehistòria, vull dir, vaig acabar jo gravant coses amb mòbil.
0: És que jo t'anava a dir, per exemple, les càmeres, els directes, la cobertura, la senyal per fer els directes, això ha de... els 30 anys...
1: Va anar canviant a poc, uns anys, els primers anys també enviàvem quan hi havia coses urgents en Televisió Espanyola, que havia com un conveni i utilitzàvem per enviar informacions, tot que no podíem editar, també moltes vegades no ens varen enviar equip d'edició fins que varen tenir delegació fixa, perquè i això, tot anava canviant, òbviament. Anàvem amb màquines d'escriure, vull dir... És més fàcil ara fer informació. Ara, també a la gent que fa feina i viu d'això, li fan fer moltíssimes més coses.
0: Sí.
1: Vull dir, era més complicat a l'hora de tenir unes imatges o d'elaborar una informació, però era una informació, entre cometes, més pausada i més... amb més temps per elaborar que ara.
0: I amb aquesta situació, amb aquest context de 36 anys de trajectòria, quina és la notícia, la cobertura més surrealista que has hagut de cobrir?
1: Més surrealista no ho sé.
0: Perquè a vegades dius, ostres, això és surrealista.
1: Però això n'hi ha moltes vegades. Perquè la visió és de... un centre de redacció allunyat, que arriba en teletits o han vist altres coses, i la realitat que després te trobes quan ets aquí te canvia molt. Vull dir, te trobes moltes vegades de que ara me fan anar allà a mirar allà, a mirar allò i no veurà res. No, surrealista, no, però sí que moltes vegades ha hagut de fer informació que jo no hagués fet. No hagués fet, no en criteris polítics ni de censura, no, sinó en criteris més professionals.
0: Informatius.
1: Sí, jo que sé. Tenia molt d'interès, també això l'he destacat molt durant molt d'anys, en so balconing. I anys per dir-los que ja no és balconing, que és turisme de borratxera, que cauen perquè per altres circumstàncies ja no se tiren a les piscines.
0: Exacte.
1: Sí que va durar uns anys que potser hi havia piscines que te podies tirar des de l'habitació ara. Des de l'habitació ara n'hi ha manco, perquè els hotels varen anar canviant aquesta dinàmica.
0: Ara, tu, Margalida, has fet pedagogia durant 36 anys, eh? Pedagogia,
1: sí, pedagogia.
0: Des d'aquí, des de la solitud.
1: Però no te pensis que hagi servit
0: pedagogia
1: tanta.
0: Pedagogia balear a Catalunya.
1: No te pensis que hagi servit tanta.
2: Però per lo que estàs dient, si entenc que més o manco has pogut fer una mica el que tu consideraves que era notícia, o te venien, te deien, no? Hem d'anar per aquí, hem d'anar per allà.
1: A veure, va per èpoques i per temporades. A veure, quan va esclatar Escals Nos, per exemple, era tema monogràfic. No hi havia cap possibilitat de fer cap altra cosa, no? I després tens etapes d'aquelles que no hi ha temes i ja has d'inventar altres reportatges.
2: Clar.
1: I a vegades te trobes que no els acaben d'entendre ells en aquests altres reportatges. I són difícils de que els atreuen i els atreguin i estan més tens en el calaix abans de sortir. Vull dir, una mica de tot.
0: Jo demanava això de les notícies surrealistes per aquesta...
1: Barberia.
0: No, escolta.
3: L'Ajuntament d'Inca a Mallorca està decidit a tirar endavant un projecte per construir un parc d'atraccions al seu terme municipal. Es tracta d'una obra faraònica que, entre altres coses, tindrà una rèplica de la Torre Eiffel i una muntanya nevada. No ho veuen gens clar els ecologistes. Ni el projecte ni el fet que per arribar-hi s'haurà de construir una nova autovia que travessi l'illa.
4: Mallorca podria tenir en un termini pròxim un gran parc temàtic, el Parc de l'Evolució. Un projecte d'una empresa danesa al calaix de l'Ajuntament d'Inca des de fa uns anys i que ara es vol recuperar. Ja es tenen els terrenys, més d'un milió de metres quadrats a ple centre de l'illa. Aquí, segons el projecte, es construiria, entre d'altres ambients, una rèplica de la Torre Eiffel de 40 metres d'alçada i una muntanya nevada amb una cascada de...
0: Bé, a nosaltres aquesta notícia, Margalida, mos va cridar tants atenció que vàrem enviar en Jordi, company nostre, a investigar. Vol sentir el nostre periodisme de carrer?
1: Ara vist així ho pareix surrealista.
0: Ah, que sí, ah, que sí. I doncs, mirau, això era real, Margalida, que després ho explicaràs si vols. Bé, és que s'explica tot sol, però fins i tot nosaltres vàrem voler xerrar amb el Bala de llavors, a veure mem si això va ser real de bon de veres.
5: Hola, perdoneu, estic cercant la Torre Eiffel d'Inca. Sabeu on la puc trobar, jo, això?
6: Ni idea.
7: No vull saber res.
5: Estic cercant la pista d'esquí d'Inca. Tu saps on la puc trobar?
6: A Lluc n'hi ha una pista d'esquí.
0: Ja poden saludar en Pere Roger, qui va ser Batle entre el 95 i el 2010. Batle d'Inca, Pere Roger, benvingut a Xiu Xiu.
8: Hola, bones tardes, com estàu? I van venir uns senyors danesos i van exposar aquest projecte que tenien. En un projecte que ens va deixar a tots en la boca oberta. Si això havia de tenir visos de que fos factible, sempre van tenir molt clar que havien de fer una consulta popular, o sigui, un referèndum. A dia d'avui, te puc dir, o vos puc dir, que estic segur que hauria estat una mala inversió per si de Mallorca.
0: Una Torre Eiffel de 40 metres, a vall de Santa Magdalena, hagués cridat massa l'atenció.
8: Vamos, ja me diràs tu, espant caritat nostre, espant caritat nostre, de Dinca. Ja, vamos, molt bé fet la competència, el millor amb una paraula.
0: Bé, idò, nosaltres vam fer investigació també amb en Pere Roger.
2: Va començar amb en Margalida, perquè li vam haver de demanar, escolta, vaig xerrar, i escolta, això va ser així, va dir, sí, efectivament.
1: Però se va presentar el projecte. És cert que en Pere Roger varen renunciar, va tenir sensibilitats amb aquest tema, però l'empresa va insistir i varen presentar el projecte per fer Calvià. i varen fer una roda de premsa i surt, hi ha un altre vídeo, perquè no sé on deu estar l'arxiu, en les imatges d'una maqueta,
0: ja
1: en la Torre Eiffel, la pista de gel, la presentaren, per mi era a Sotel Palas de Tenei, a la roda de premsa. No, no, varen insistir, quan tinc els va dir que no.
0: Això era l'any 2003.
5: Sí. No, la veritat és que sí. Si investigues, hi ha una trama de parts d'atraccions. No hi havia més, o sigui, hi havia moltes idees. Bé, un desastre.
0: I Margalida, famosos, cobertures en glamour. Quines recordes?
1: Bé, els estius? Sap més, sí, sap més així Lady Di, òbviament.
0: I que quan la vas veure en Lady Di?
1: Pues una mica com s'imatge que donava, una persona com a tímida, sí. Sí, tothom pendent d'ella, una mica, com se diu allò, que, no sé, espantada de totes aquelles imatges. Bé, jo escric a Illes Escaçades que els periodistes d'aquí varen descobrir l'escala de 3 o 4 escalons per gravar, perquè varen venir, jo no sé, d'haver 60 periodistes i, a més, anglesos, a seguir Lady Di i que duen escales per pujar a gravar perquè no se te passen, perquè fins aleshores aquí no s'empleava.
0: Recordes qualque moment que tu t'hagis incomodat o hagis fet incomodar a l'altre, un moment que diguis, uf, això no va anar bé, no ho sé.
1: De fent de periodista en general?
0: Sí.
1: Bueno, jo què sé, fer moltes preguntes, no? Jo sempre he demanat molt, sí, sí.
0: Bé que has fet, perquè diuen que el periodisme ha d'incomodar perquè sigui bo.
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: Estàs d'acord amb això?
1: Sí. La pregunta de... que se va fer famosa la resposta... Era esa d'en Rodríguez quan va dir «Hoy es lunes y estoy en el despacho». I simplement li vaig demanar i de que xerrareu, perquè ell negava que aquest xerrat això val de d'Andratx. Una roda de premsa molt bona i molt tensa que va compareixer en Rodríguez, en José María Rodríguez. I negava que hagués telefonat en el val de d'Andratx i que no sé què. Bueno, que sí, que havien hablado, però no l'havia avisat de que hi hauria un escorcoll, un registre. I llavors simplement li vaig dir «I de què hablaron?» I va dir «Hoy es lunes». Bé, primer va fer una cara estranya i estoy en el despacho.
5: S'ha perdut un poc, això, aquestes rodes de premsa on sortien. Per exemple, ara en Florentino Pérez m'ha sorprès el món, no?, amb aquestes declaracions. No sé si s'ha perdut un poc.
0: 40 minuts de roda de premsa i tothom estava... Oh, 40
2: jo només pensava en els de premsa del Madrid, que devia pensar, per l'amor de Déu, que això acabi ja.
1: A mi m'han dit que els periodistes ara... A veure, els periodistes que sobretot fan seguiment polític, perquè ara vosaltres esteu fent preguntes, no? Sí. No solen fer preguntes a les rodes de premsa, a les compareixences des dilluns i tot allò, posen el micro i el polític de torn parla. A veure, no hi som jo, no sé si és cert, però arriba això. Jo crec que els periodistes d'avui en dia... No poden perdre temps perquè van molt... han de fer moltes coses i si se posen a fer preguntes i tal, i no sé què, una roda de premsa no acabaria en tot el matí de tots els que parlessin. Jo crec que és per una qüestió d'aquestes, no perquè ells no tinguin preguntes a fer, vull pensar.
0: Margalida, com vius l'etapa vital de la jubilació? Jo com a jubilar-se? No te sents rara? No te sents estranya?
1: No me sent rara, perquè vaig tenir la sort que me vaig jubilar i 10 dies després me va cridar una editorial si volia escriure un llibre.
0: Sí. I clar, però vas tenir feina després.
1: I vaig començar una activitat nova, perquè jo estar tancada hores davant d'una taula i un ordenador no ho feia mai. Vaig agafar mal d'esquena i de tot, i d'ulls i de no sé què, perquè vaig fent 7 mesos en el llibre, perquè havia d'estar clar que havia de sortir tal. Això me va ajudar a que una transició de deixar la televisió, de fer feina en allò, me va ajudar molt. I com que després tot el del llibre que he viscut i tal, no me vull fer propaganda, però que ha funcionat molt bé,
0: llavors
1: ha arribat un moment que he dit, no, ara he de desaparèixer una mica del mig i he de fer de jubilada de veres. I estic en aquesta fase.
2: I 3 anys després arribar a xiu-xiu per fer-te l'entrevista.
1: Sí, exacte.
2: I com s'informa Margalida Solivelles?
1: Com m'informes? No, llegeixes, evidentment, premsa d'aquí es de matí, escolt ràdio es de matí, van deixar que m'adins el llit, i a vegades al vespre me poso qualque programa que m'interessa.
2: Quins programes t'interessen? I quina ràdio escoltes, si poden demanar? Si no són gaire intimitats.
1: Saps què passa? Que això de nomenar, després s'enfaden tot a la resta.
2: I de no diran res.
1: Això és el mateix quan te diuen. No sé, que a mi me sap greu. no escolt molt de programes de política ni de debat. Ara vaig a un pic més, o sigui, que havia dit que no en un principi, en estom de paraula d'IV3, i surt esgotada de tot això. No som temes polítics.
0: A gaudir de sa jubilació, Margalida, que és millor. I ja que tu no te fas propaganda, hem de dir que, si no estàu al corrent, Illes escatzades, cròniques aïllades d'Anna Margalida Solivelles, és el llibre del qual parla. Estàs còmoda amb nosaltres, Margalida?
1: Comodíssima. No se nota, no?
0: Sí, nosaltres també. Així que ara jugarem una mica, va.
9: IB3 Ràdio és diversió. Comença el dia amb la informació més completa.
10: Són les 7.
9: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
10: Bon dia, matí complicat a les Balears.
9: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
10: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
9: Amb totes les veus i les reaccions.
10: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
9: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
11: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'aire.
12: Recordo que una vegada un company meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
13: I què fèieu amb les tortugues?
12: Menjar tortuga.
13: Estava bona, la tortuga?
12: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
9: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Xiu-xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Continuem a xiu-xiu amb una conversa molt agradable amb la periodista Margalida Solivelles. Margalida, preparada per jugar?
1: Sí, per a... bé, sí. I per perdre...
2: No passa res.
1: No sé si és una competició.
2: No. Pot pensar.
0: Competeixes en tu mateixa.
2: Aquí feim massatge. Aquí xiu-xiu feim massatge. Amem, has hagut d'explicar les Balears... has hagut d'explicar les Balears a TV3 durant anys, 36 en concret, i aquí te posaran a prova. Te diran notícies que podrien haver passat perfectament aquí. I has de dir si són vertaderes o falses i després, com a bona periodista, mos n'hauràs de donar es titular. D'acord?
1: D'acord.
2: Ho intentarem i, si no, entre tots, ho xururem. Va, primera notícia. Un turista alemany allotjat a un hotel de la costa de Mallorca va baixar indignat a recepció després de passar el dia a la platja. El personal es pensava que venia a queixar-se de l'habitació, del menjar, del renou, però no. Volia posar una reclamació perquè la platja tenia... massa arena. Deia que li havia entrat arena a les sabates, a la tovallola, i que ningú no l'havia avisat que aquesta platja podia ser tan incòmoda. Això és vera?
1: Crec que és fals, no?
2: I això és... fals, efectivament.
0: és una bona periodista.
2: És una bona periodista, molt bé.
0: Sí,
2: però d'això n'hem de treure un titular. T'han donat una notícia desordenada, amb dades... Quin titular podríem fer?
0: A veure, quin titular posaries a sa notícia següent? A veure, mem.
1: Podríem posar que un turista... Que era anglès, alemany, no has dit?
2: Alemany.
1: Un turista alemany intenta queixar... El titular podria ser... Intenta ser notícia posant una denúncia sobre la Serena, una cosa així.
2: Exacte, bé, va bé, beníssim. Molt bé, i de següent notícia?
3: Vinga, següent. Un home va aprofitar que una ambulància estava aturada a Palma durant una intervenció per pujar-hi i endur-se'n-la. Però en lloc de fugir discretament, va circular amb els llums i la sirena activats, fent que els cotxes s'apartassin com si fos una urgència real. La policia va rebre l'avís, el va localitzar i el va acabar detenint després d'una breu persecució.
1: Crec que és certa aquesta notícia.
0: I d'on certa!
2: Efectivament! Sí. Molt bé! Ja, això va ser el 2014.
1: Ja.
2: Vos en recordàveu, això?
1: No, me'n recordava, però així com l'ha descrita, dic, sí, està redactada perquè sigui... perquè...
0: Un home va aprofitar que una ambulància estava aturada durant una intervenció per pujar-hi i endur-se-la, per jugar una mica.
2: Exacte, per passar un poc bé. Devia tenir aquest somni de des de petit, volia conduir sí. Anar a una ambulància. No,
1: molt bé. Això és titular, on volia jugar amb una ambulància.
2: Exactament. Molt bé. Per tant, següent notícia. Un polític balear convoca els mitjans a Palma per valorar una polèmica d'actualitat. Els periodistes hi arriben, es col·loquen allà mateix, encenen les càmeres i el polític surt al faristol. Però en lloc de donar explicacions, anuncia precisament que ha convocat la roda de premsa per comunicar que no farà declaracions. Diu que parlarà quan sigui el moment i rebutja preguntes i se'n va.
1: Això no ha passat, no? Sí? Ha passat? No.
2: No ho haurem de dir nosaltres.
1: Jo crec que no ha passat. A veure, pot haver passat, però no l'han publicat com a notícia.
2: Efectivament.
1: Pot haver passat, que hagi passat, però...
2: És mentida. Exactament. Home,
1: ja.
2: Convocar una roda de premsa, fer la convocatòria, que tothom vengui per dir que no diran res.
0: Marxar.
1: No, pensava, diries, ha convocat una roda de premsa, però no ha deixat fer preguntes, que és el que fan habitualment.
2: Ah, bé, això
1: i no sé què, i que més i que tal. No, pensava anar-hi per aquí.
0: Aquest hi va anar, però va marxar.
2: Exacte, va dir directament, no, escolta, que no...
1: No
2: que
1: faré
2: no
1: preguntes.
2: Absolutament
1: bé,
2: res.
1: Bé, és dir dels innocents, no. Sí. No.
0: Quin titular hi posaries en aquesta?
1: Aquesta de d'un polític intenta convèncer d'una cosa que no és res, una cosa així, no sé.
0: Molt bé. Heu après avui, heu après qualque cosa, Jordi, Xavi?
3: Moltíssimes coses.
2: Home, naturalment, de detectar les notícies falses, popularment conegudes com a fake news.
1: Fake news.
2: Les de segures, les detectades, tenen bons ulls periodístic, naturalment.
1: Bé, no sé, és que també seria terrible després de tants anys que encara no... me puc equivocar i podria haver equivocat de més d'una, però és que es pica pedra quasi cada dia és el que t'ensenya més, no?
0: Hi haurà un altre llibre, Margalida, o no? De
1: cròniques? No, de cròniques escatxades ja està.
0: I de no ho sé.
1: D'altres coses? No ho sé, estic agafant.
0: El que la jubilació te demani.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: No ho sé, perquè... És cansat, d'això de després entrar en aquest món, en aquesta competició de llibres i jo què sé, de presentacions i tot això.
0: Molt bé. I de Margalida Solivelles, TV3 Palma, moltes gràcies per haver vengut.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me. Ara m'heu d'explicar a Xiu Xiu d'on surt.
0: Ah, m'ho fa una pregunta ella, no?
1: Sí,
0: que és
1: perquè
0: de bona.
1: La meva filla, quan era petita, la seva

0: Tot això que parlem avui aquí, bé, cada dia, aquí.
1: Molt ben
0: xiu
1: pensat.
0: Xiu-xiu, t'agrada, no?
1: Sí, molt ben pensat.
0: Sabeu que ja existia un programa que s'ha de xiu-xiu a Televisió Espanyola fa molt d'any, no sé si tu te'n recordes.
1: Sí.
0: Te sona?
1: Potser que presentaves amb en Joan Frontera o no? Ah, no
0: ara
1: no,
0: no ho recordo exactament, però sí que vàrem tenir aquí, vàrem explicar-ho.
1: Sí. Que no, bé. Molt ben pensat, molt bona idea.
0: Gràcies, Margalida. Venint de tu, tot un honor. Margalida Solivelles, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Ànim, adéu.
0: Adéu.

0: Xiu Xiu, el xiu xiuet que arriba a tothom. TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
0: El dia, per saber què passa i per què.
1: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
0: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
1: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
0: per escoltar els protagonistes de la notícia.
1: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
0: El dia, amb Marta Grau.
1: El 22% de la plantilla actual...
0: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tentol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
2: Ja som aquí, ja hem arribat.
3: Com anem, com esteu?
4: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre les is.
5: De fluència.
4: El paraigua en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
4: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
5: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.
0: Xiu, xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia.

0: Continuem així, així. Ha estat una conversa fantàstica amb la Margalida Solivelles. Vinga, fes-ho. Margalida Solivelles, TV3, Palma.
1: La fes-ho, t'ho has dit tu mateixa?
0: Jo deia Inés Mateu, TV3, Bunyola. Vosaltres no ho heu fet mai?
1: No.
0: En sèrio?
2: No. Jo sóc d'una altra generació, m'ho pareix.
0: Molt malament, Jordi!
1: Però com seria esteu, esteu?
2: Jordi Suárez.
0: Però TV3. Ho has de fer en to de periodista.
1: Clar. Imagina
2: Jordi
1: que tens...
2: Suárez, TV3, Son Cervera.
1: Molt bé. Me toca. Xavi Oliver, TV3, Palma.
0: Ah, que flipat, mare meva. Flipadíssim. Joan Francesc Barceló, com anem?
3: Què passa, xiu-xiu-xaràl·les?
1: Molt bé.
3: Què passa, què passa?
1: Una mula per sa plaça que m'han jugat.
0: Pues,
3: què estàveu jugant?
0: A dir...
3: A tenir credibilitat.
0: Exacte.
1: Fes-ho tu, fes-ho tu.
3: Joan Francesc Barceló.

0: Barceló, TV3.
1: Palma.
0: Molt bé. I Vetres.
2: Home, sí, no? Però estàvem jugant a Sona Margalida Sol i Velles.
0: D'acord, d'acord. I com ho heu vist? Credibilitat?
3: Sí.
0: Baix mínim,
2: no? Te falta carrer, Joan Francesc.
0: Carrer...
3: Carrer precisament en carrer té, no... una mica.
2: Però ja, ho he dit de
0: carrer... Ah, que sou, us sou de ser broma vosaltres,
3: eh? Home.
0: Sou punyeteros.
2: Som un xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-
0: en el carrer Companys en aquests moments està una miqueta millor que fa unes hores, perquè se podria comentar que feia bastanta xafogor durant l'hora baixa, sí o no? No sé si vosaltres l'heu notat. No, vosaltres no, perquè vos falta carrer.
1: Hem anat a comprar per anar.
4: I sí que feia... Jo, Joan Francesc, he anat a Manacor i ho he passat malament.
2: Per què? Però si t'han entrat beníssim, és Rafa Nadal Academy.
4: Sí. I tenen l'aire ben posat, això és vera, però bé.
2: Hombre.
4: Feia calor.
0: Vos propos un tema, perquè vos estava escoltant atentament, però clar, jo, com bé sabeu, allò que m'agrada és interactuar amb aquells que m'atrapen més del carrer. I ara mateix hi ha gent que està aprofitant d'aquesta bona temperatura que vos comentava per estar a terrasses de bars, prenent qualque coseta i desitjant que ningú els molesti. Jo faré aquest paper de molestar-los, però veurement si els hi puc caure millor o pitjor, però celebrant el Dia Internacional de Jocs...
2: Ah, avui és el Dia Internacional de Joc.
0: Exacte.
2: Ah, no ho sabíem. Aquí, nosaltres hem celebrat
0: no
2: el dia
0: sabies.
2: De... No ho sabies. El dia de l'hamburguesa hem celebrat.
0: Ah, a vosaltres us agrada més la teca.
1: Home.
0: Bé, idò... Ara els demanaré en aquests, segurament, que demanarien, per exemple, si fossin com Ana Margalida Sol i Velles, quina pregunta farien així a l'atzar, a l'univers, i després, a veure si una altra persona que me pugui creuar intenta respondre aquesta resposta, aquesta pregunta. Llavors, comptem, hi ha diverses taules en aquests moments i mos dirigim a una d'elles, d'acord? Hola, com va, com esteu?
5: Bona, va bé.
0: Tot bé.
2: Va bé, va bé.
0: Veig que estava aquí en l'espalmeta, bastant a gust, bastant ja no fa tanta calor com abans.
2: Menys mal, perquè si no m'haguessin socorrat.
0: Exactament. I què? Veig que la taula està buida, no sé si pensau aquí posar-hi un joc de taula o més aviat demanar qualque cosa per veure.
5: No, no, entraria en aquest senyor.
6: Era el plan, sí.
0: Com és això?
6: Era el plan, demanar un joc de taula i unes cidres, per exemple, o el que sigui.
0: Volíeu jugar? I, sí o no?
5: Sí, claro.
0: Estaves dubtant, no sé, com que m'han dit que t'ho demani a tu i no estaves contestant. Sí, pensau jugar una estona, no?
5: Sí, una estona.
0: I què és allò que ho teniu en ment? Quin joc vos agradaria? Jo vos el puc dur, eh?
2: Lament.
0: Lament.
2: Efectivament.
0: Ui, això de lament. De lamentar-se o de posar-hi esment i pensar una mica?
5: Has de pensar i comunicar fora llenguatge verbal.
0: Uau, això a la ràdio és difícil, però podem provar de jugar en això, si voleu, companys.
6: És complicat, és complicat. A mi m'agrada més xerrar, però cap d'ells vol fer així.
0: És a dir, que heu quedat aquí a una taula amb una espelmeta que se li veu poc per tal de comunicar-vos de manera no verbal.
5: Correcte.
0: I a més, ara, si voleu, amb un ús d'un micròfon just davant vosaltres, que complicarà tot plegar, perquè a més
5: no sentirà,
0: farà interferències. Però en què consisteix? És a dir, que vos mirau... Veig...
2: Ui, no me'n recordo jo.
5: És un joc amb cartes, números, de 1 a 100, i has d'anar tirant amb ordres les cartes. Claro, cadascú té les seves cartes, però no pots dir quin és el valor de les teves cartes.
0: I on estan aquestes cartes?
5: Les hem d'anar a cercar.
0: Vinga, va, anem a mi.
2: Vinga, nosaltres jugant, també.
0: Anem-hi, que qualcú m'acompanyi, anem a cercar-les. Vinga.
2: En Xavi és molt bo jugant, alerta.
1: No, jo soc molt dolent, molt xerec.
0: També aprofiten el viatge per demanar la beguda que volen consumir. Companys, hi ha tot a Balears pendent de nosaltres, així que necessitem un poquet de seguretat.
1: No, que vagin tranquils, que vagin tranquils.
2: En quines cartes jugareu?
0: No, poquet de ritme, és a dir, d'acord que això no hem de xerrar ni hem de... Però sí que hem d'estar un poc ràpids, àgils mentalment.
2: Quin joc de cartes serà, però?
0: El
2: de...
0: Anem a cercar jocs.
3: M'està pegant un poc, que ho diuen a joves FOMO, per anar en aquest lloc.
7: El
3: joc no és
7: nostre, el joc.
6: Sí, l'han mogut.
0: Ai, que no el trobam.
7: Exacte.
6: Ara vendrà l'amo del bar i ens en donaran.
0: Sí? D'acord.
7: Pull aquí, s'apaga i deixen agafar un joc que no pots escollir quin
0: vulgui. Soleu venir, per tant, en aquest bar a jugar a jocs de taula?
7: Bé, sí, no molt sovint, però sí, cada un parell de mesos venim aquí una estona.
0: I la ment és que de moment vos ha captivat més?
7: És un joc fàcil, és un joc que no fa falta tenir molta... Ho pot fer, pot jugar ràpid, mitja hora te basta. Sí.
2: No és exigent.
6: És ràpid.
7: Per això el jugador.
0: Hem de dir que aquí també hi ha música en marxa, no? Com una taula de DJ sense DJ. Sí. Hi ha una barra sense cambrer. És com un bar fantasma.
3: Està automatitzat moment, per intel·ligència artificial.
0: Hi ha taules buides, no?
7: Sí, així és.
0: Què està passant? Això és un joc, també, o com va?
3: És un escape room, Joan Francesc.
0: És a dir, aconsegueix demanar la consumició, exacte. O, no sé si els caramels mos ajuden, per exemple, què s'ha de fer?
2: Aquesta música és del bar.
7: No ho sé.
0: Sí, sí.
3: Sí.
2: Quina festa.
0: D'una taula d'un DJ que no hi ha DJ, però que hi ha tots els plats, la taula per fer mescles, i de fet aquí, com dèiem, estem esperant que qualcú mos dugui. Si vols... Ah, mira, ara ve. Hola. Hola, com va?
8: Hola.
0: Ah, sí. Ha passat, se n'ha anat.
2: Mem, no començau la partida, que aquí estem esperant.
0: Ara tornarà. Aquí, allò que és bo se fa esperar, és a dir, veig que és així. De totes formes, no sé si per aquí podem veure si hi ha més jocs de taula. Estic entrant a
2: això m'agrades per xarxes.
0: Espai. I estic entrant a un altre espai on hi ha molt de jocs de taula. Ah, mira, els adoré aquí perquè... Mira, no sé si s'ho esperen, això. Si vols, tu saps què has de demanar, no?
6: No.
0: Per la taula.
6: En realitat no.
2: Això ja hauria d'estar
0: preparat, Joan. En Jaume que se quedi i tu m'acompanyes. Acompanyem perquè anem a cercar joc, perquè veig que aquí he trobat que hi ha la saleta on hi ha tots els jocs de taula.
3: El joc és intentar jugar un joc.
0: Mira, sí, n'hi ha de sobre, mira, hi ha el Mastermind. Han trobat el joc!
3: Molt bé!
6: Mira que fàcil.
0: Mira que fàcil, diu.
6: És que l'hem de demanar i deixar una targeta o el DNI, no sé exactament el que.
0: Han de deixar un... D'acord. Ui, això se complica, eh? Perquè és fàcil. No sé, en Jaume ha demanat? No ha aconseguit demanar. Estàvem esperant encara, eh? Sí. Vols que... Mira... Si vols, vine un moment amb el joc i anem a aconseguir... La connexió és en directe i per tant intentem fer una mostra d'aquesta partida de joc, però clar, amb totes les dificultats que no m'ho esperàvem.
2: Jo encara no sé de què voleu jugar.
3: Estem jugant a intentar jugar un joc.
0: Vaig a demanar en el cambrer si mos deixa una estona... Hola, com va?
8: No sé com, no ho sé.
0: Mos deixes agafar un joc... Pues deixes agafar aquest joc i així fem una pràctica. Podem agafar el joc?
8: Sí, clar.
0: Perfecte. Diu que sí. Ho tenim tot solventat.
2: No importa demanar permís a un bar de jocs per agafar un joc.
3: Perquè és molt educat.
0: Aquí diuen que... Ai, ara se'n va, nostre company.
2: Ai, per favor, això és un quiaos.
0: Quiaos. Vengui, anem a jugar nosaltres.
3: Va.
0: De moment no vull res per veure, molta gràcia.
3: Home.
0: Mira, és que jo ja he fet amics. El teu nom?
8: Salvador.
2: Maria.
0: En Salvador i na Maria, i ells, clar, com que són els que van anar més vius, els hi arriba el joc, ara d'aquí una estona t'arribarà a es veure, però anem preparant aquestes cartes i anem a fer una demostració amb en Salvador i na Maria d'aquesta pràctica anomenada lament.
2: El lament. En quines cartes jugau, Joan Francesc? Són les de uno?
0: Ah, sí, jo he jugat en això, jo he jugat.
9: Per refrescar, perquè ara mateix...
6: Ja sé quina és.
0: Ah, que ara sí, Jordi, mos entenem, amb els de Mind.
6: Ara sí.
2: Però quines cartes són?
0: Ah, clar, però com que
2: han
6: traduït el joc... No, són unes cartes especials.
2: Ah, d'acord.
0: Sí, vos coment. Hi ha una sèrie de nombres, hi ha números aquí, que ara se repartiran a l'atzar, no és vera?
9: Sí, perdó. Ara se repartiran a l'atzar i després les han d'anar col·locant per ordre progressiu des de 0 fins a 100.
0: Intuïció.
9: Clar,
0: aquí posem a prova, bàsicament, intuïció i un poquet sa mirada i sa energia que sentirem. Vinga, llavors, si vos sembla, anem a fer... És igual, anem a fer una pregunta.
4: Ja, deixa-ho fer, no passa res.
0: Perquè, clar, torna a repetir. Tota Balears està pendent de la nostra partida.
2: No ho crec, perquè jo crec que durant la preparació del joc hem perdut mitja audiència.
0: No, no, no, mira, estan repartint. Quantes cartes, Maria?
9: Ara n'estic repartint 3, perquè no sé com se comença, però farem una demostració.
0: Vinga, sí, Maria. Gràcies, Maria. No. Maria,
2: se comença,
0: la Maria, veus aquí, està anant...
4: Joan Francesc, se comença per una cada un.
2: La veu de la coherència.
0: Però les veiem o no les han de veure, no?
3: El nostre oient segur que no, les veuen.
4: A veure, Joan Francesc, heu de repartir una carta a cadascú.
0: Ara ha caigut un 2. Jo vos diré, no m'escolteu vosaltres, Salvador Maria, t'entenc que és 25, 39 i és 36. Llavors he d'esperar molt.
4: Has d'esperar, has d'esperar.
0: I ara, clar, en Salvador i en Maria, hi ha sobre la taula, suies dos, ells no saben les cartes que tenc, Baleat sí, i ara farem aquest truc de màgia. Maria, dali, dali.
9: I donca?
0: Sí. Ai, No, ara has tirat Maria els 20... Que ha tirat els 25
2: i
0: havia de tirar l'any dels 25.
2: En què consisteix
3: això? No ho sé,
2: això?
3: Però és frenètic.
2: No,
0: I ja,
2: és
0: emocionant. Carta... Anem, no, no m'enteneu. És a dir, és molt bàsic. És molt bàsic. Un, dos... En Salvador ha tirat aquestes dues cartes perquè era difícil que qualcú les tingués menors i llavors na Maria jo estava un poc pendent de qui havia de llançar sa carta i clar, li he dit a na Maria, dali, dali, perquè ha de ser amb ordre.
3: Tan bàsic
0: menors,
3: no és, perquè jo no m'entenc. Bé, potser són jo que no són gaire espavilat.
0: No m'estàu escoltant.
3: Que sí,
0: no
3: jo
4: no,
3: entenc.
4: No. Bé, això que és?
3: Menys, explica.
4: Hi ha cartes de su en et sent.
3: Entesos?
4: Per tant, sí. Si deus... Col·locar...
0: Llençar-les
4: per ordre entre vosaltres, sense saber quines tenen...
0: Ara sí, ara en Jordi sí, ara en Jordi sí.
3: Era un bàsic.
0: Ara en Jordi l'ha mentès.
3: Era un bàsic, era un bàsic.
4: Han tirat un 1 i un 2. Han tirat un 1 i un 2 i després han tret un 26, però amb Joan Francesc tenies 25.
3: Ara no.
0: Eco.
2: Ara que el tenim, vinga, anem a jugar.
4: De res, Balears, de res.
0: Vinga, tornem a provar amb les mateixes cartes. D'acord? Ara sabem que Ana Maria té 26, i és la menor que té. D'acord, llavors ara sí, jo, en Salvador ha tirat dos ulls, ara, 25.
4: 26. Ara és 26, sí. Molt bé.
0: Ara és 26, vinga.
4: Tu tenies un 30 i algo, Joan
0: Francesc. En Salvador pareix que bon va Jordi. En cartes superiors en els 50, perquè té una posició de mans creuades.
9: Sí, està molt tranquil, deu tenir de més de 100.
0: Deu anar bastant a prop de 100, I tu i jo estem un poquet allà...
9: Jo crec que tiraré.
0: Sí, perquè serà perquè m'has vist les cartes?
9: No, no, la veritat és que volia, ho pretenia, però no ho he aconseguit.
0: D'acord? 28! Ah, d'acord, va, anem. Jo! 36! No!
9: No! No, jo tenies 33!
2: En Jordi està amb les mans en el cap. No se pot imaginar el ridícul que acabes de fer, Joan Francesc.
0: I jo és 39!
9: Molt falta comunicació no verbal.
0: 39. Bé, és a dir, només hi ha hagut dues errades. Dues errades. Són poques, no trobeu?
3: Està beníssim.
0: Els vostres companys, veig que s'han perdut per allà. No sé, heu demanat begudes molt complicades de la...
10: En el baño, igual. Som molt d'anar en el baño. Sí, partido.
0: Ai, ai, ai. Però que tenen moltes necessitats bàsiques.
2: Ai, per favor, Joan Francesc. Això és no és una informació que a Balears li interessi. Escolta, Joan Francesc,
0: si no
2: podíeu triar un joc més senzill com Suno de tota la vida? Un truquet.
0: Més senzill que aquest joc?
2: Un per xerxes.
3: Que... Soca.
0: Però,
3: Domino.
0: Mireu, escoltau una Maria.
2: Domino, que bona.
3: Digues, perdona.
0: Quina xerrera que teniu. Maria. Hi ha cap joc més senzill que aquest que acabem de practicar de manera nefasta?
9: No.
0: No
2: n'hi ha. També és
0: veritat. Són números un darrere l'altre. I bàsicament s'encerta si saps posar el número corresponent o no, en ordre. És qüestió d'ordre. Això s'ha après primeres assignatures que mos han ensenyat.
9: Escola, s'aprèn això.
2: No, i dona,
0: no
2: ens estic massa bé.
0: No mos han sabut comunicar.
2: Escolta, Joan Francesc, acomiada't dels teus amics, al manco acomiada't per nosaltres, tu queda a jugar la versió bona d'aquest joc, perquè nosaltres mos haurem d'acomiadar de vosaltres.
0: Puc fer una darrera pregunta, en Salvador?
2: Vinga.
0: És que hi ha una gorra a sobre de la taula amb monedes i m'agradaria saber què significa. És a dir, no sé si quan jugau passau la gorra per veure si qualcú...
9: Passant la bacina. Si qualcú mos convida.
0: A dins d'aquesta gorra?
11: Per el guanyador. El guanyador...
0: Apostau,
11: apostam.
2: Ah, juguen ja fort,
0: veus, aquí, aquí juguen fort.
2: Ja juguen fort, juguen fort. Joan Francesc, moltes gràcies.
0: Me quedaré una estona perquè veig que seré
2: home,
0: bo amb
2: favor,
0: això.
2: Gaudeix. Gaudeix, perquè nosaltres hem arribat en el xiu-xiu número 395. Moltes gràcies.
4: Molt ben demà.
3: Exactament, molt sentim, molt estimem.
2: Això mateix. Adéu, adéu, adéu. Gràcies.
12: No sé, ja, ja si vols que te xerri més, me'l poden veure, o jo què sé, el que tu vulguis, vale? Vinga.

0: Són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. El jutge de guàrdia ha decretat presó provisional sense fiança per la dona que presumptament va matar dilluns la seva sogra al barri de Pere Garau a Palma. Li ha pres declaració via telemàtica perquè roman ingressada a l'Hospital Son Espases per prescripció psiquiàtrica i s'ha decidit que continuï allà al mòdul d'arrestats d'aquest centre hospitalari. La traslladaran a la presó de Palma quan li donin l'alta. Recorden que la principal hipòtesi és que després d'una brega la dona de 36 anys va matar la sogra i li assegura que va actuar en defensa pròpia, però el cos de la víctima presentava molts hematomes. Tot d'un en parlam en aquest divendres, dia 29 de maig, en què hi ha altres títols destacats. La societat avícola Son Perot presenta un projecte per construir una macrogranja de 80.000 gallines a Manacor.
2: Se situarà a 4 quilòmetres de distància del nucli residencial més proper i tindrà dues naus. La proposta arriba després que l'empresa hagi intentat posar en marxa una instal·lació similar a Sineu. La directora general d'Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental, Paz Andrade, recorda que el projecte haurà de complir amb la normativa autonòmica del 2025.
3: Su viabilidad dependerá de cumplir varias condiciones, como no superar el máximo permitido de 160.000 gallinas y respetar las distancias mínimas respecto a zonas residenciales.
0: I polèmica per la lona penjada a la façana de l'aparcament de l'aeroport de Palma.
2: És un cartell de color vermell de grans dimensions en què, segons Aena, es pot llegir en alemany "El que passa a Mallorca es paga a Mallorca", tot i que la frase tindria també una altra traducció: "El que passa a Mallorca queda a Mallorca". El vicepresident del govern, Antoni Costa, diu que la lona incentiva el turisme d'accessos i demana la seva retirada.
4: No pot ser que Aena no alineï les seves polítiques en sa que entenem que tenen els ciutadans de les Illes Balears.
2: Mentre que Aena ho nega, diu que la publicitat forma part d'una campanya d'una caixa d'estalvis alemanya per promocionar l'ús d'un sistema de pagaments entre particulars similar a Bizum.
0: I el balde d'Eivissa, Rafa Triguero, assegura que no ha comès cap il·legalitat per la compra d'un local que ha reconvertit en habitatge i que manté que l'objectiu és llogar-lo a preu limitat.
2: Així ho ha explicat en un ple extraordinari en què ha anunciat accions legals.
5: Para proteger a mi familia frente a todas las acusaciones que se han vertido y gravemente dañinas para ellos y para mí, la semana pasada iniciamos las acciones judiciales oportunas.
2: Els grups de l'esquerra li han tornat a exigir la dimissió, mentre que Vox li demana que reflexioni si la seva conducta ha estat la més exemplar.
0: I a Palma, el bar Flexes cancela la tradicional festa d'aniversari del mes de juliol.
2: Els organitzadors de la celebració asseguren que és per mor de la dificultat de dur a terme un esdeveniment d'aquestes característiques sense estructures de suport suficient. L'Ajuntament afirma que van oferir aportar fins a 45.000 euros per a l'organització de la festa i nega que la cancel·lació sigui per desacords o condicions inviables.
0: I avui també és el dia de la cantada simultània de la Balanguera a Mallorca per commemorar el centenari de la versió musicada del poema de Joan Alcover.
2: Serà a les 8 del vespre a les places principals de tots els municipis de l'illa. A Palma es convoca a la plaça Major, però abans, a les 12 del migdia, més de 250 centres escolars també la faran.
0: A les 8 i mitja en parlarem amb Antoni Llebrés, que és el president de l'Obra Cultural Balear. També serem en directe a un institut de Palma. I en els esports de Michelis continuarà al Real Mallorca. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
6: Molt bon dia. L'argentí ha firmat per dues temporades més i estarà a la banqueta de Son Moix fins al juny del 2028, amb l'objectiu de tornar els vermells a la primera divisió. Quatre mallorquines convocades per jugar a Son Moix: Cata Coll, Patri Guijarro, Mariona Caldentei i Lucía Corrales han entrat a la llista de les 25 jugadores de la selecció espanyola per al partit de classificació mundialista contra Anglaterra, que serà el divendres dia 5 de juny. Ho podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio. I el Palma Futsal estrena el play-off pel títol avui a Son Moix. El conjunt mallorquí s'enfronta al Manzanares a les 7 i mitja del capvespre en el partit d'anada dels quarts de final. També ho podreu seguir aquí en directe a IB3 Ràdio.
0: I pel que fa al temps, avui les temperatures encara seran més altes. De fet, a l'interior de Mallorca s'activarà a partir de la 1 del migdia l'avís groc. Margalida Ribas, bon dia. Quines seran les màximes?
7: Bon dia. Avui a les portes del cap de setmana novament s'espera que domini el sol amb màximes que podrien situar-se entre els 34-35 graus i de fet puntualment arribar als 36. Com comentàvem, disposam d'un avís groc actiu a l'interior de Mallorca per l'Agència Estatal de Meteorologia. El vent es preveu que bufi de sud i sud-oest, fluix, i pel que fa a la situació marítima també tranquil·la en qualque redol de maró cap a les costes del Llevant de Menorca.
0: I són ara les 7:05, en Rafa Andrés al control tècnic i en Marcel López, Caterina Bany i Neus Pericas. Comencem.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: El jutge de Guàrdia ha decretat presó provisional sense fiança per la dona acusada de matar dilluns la seva sogra a Pere Grau a Palma. De moment encara està ingressada a Son Espases i s'ha resolt que continuï custodiada allà per agents de la Policia Nacional i que la traslladin al centre penitenciari de Palma tot d'una que li donin l'alta. El jutge li ha pres declaració via telemàtica.
2: De moment roman ingressada al mòdul d'arrestats de l'Hospital des de dimecres per prescripció psiquiàtrica. Des de dilluns, el grup d'homicidis de la Policia Nacional investiga la mort de la dona de 73 anys, sogra de la detenguda. El metge forense, a més, ha elaborat un informe sobre la salut de la sospitosa. La principal hipòtesi és que després d'una brega la va matar. Ella assegura que va actuar en defensa pròpia, però el cos de la víctima presentava molts de cops.
0: I els 6 detinguts a Songoleu, en el marc d'una operació antidroga, han passat a disposició judicial. La xarxa de narcotràfic desmantellada al barri Palmasà utilitzava 2 infrahabitatges com a magatzem d'estupefaents.
2: L'organització va convertir un local amb 5 infrahabitatges, 2 dels quals els feia servir per guardar-hi la droga, que va ser decomissada. La Policia Nacional també ha comunicat a l'Ajuntament de Palma la conversió del local per si fos objecte d'una possible infracció urbanística.
0: Són ara les 7:07. I la Societat Avícola Son Perot ha presentat un projecte per construir una macrogranja de 80.000 gallines a Manacor. La proposta arriba després dels intents de l'empresa de posar en marxa una instal·lació similar a Sineu i de les denúncies d'entitats animalistes a l'explotació de Llucmajor per maltractament de les aus.
2: El nou projecte es va conèixer ahir, després que el govern l'hagi posat en exposició pública. Tot i que es troba en una fase molt embrionària, la directora general d'Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental, Paz Andrade, recorda que el projecte ha de complir amb la normativa autonòmica aprovada el 2025 que regula aquesta classe d'instal·lacions.
3: Por su tamaño, la granja de Sombrau se considera una explotación intensiva. Esto significa que su viabilidad dependerá de cumplir varias condiciones, como no superar el máximo permitido de 160.000 gallinas y respetar las distancias mínimas respecto a zonas residenciales.
2: El batlle de Manacor, Miquel Oliver, diu que no tenia coneixement del projecte i qüestiona que sigui compatible amb el territori i els recursos naturals.
8: El model de macrogranges que s'està intentant implantar en diferents llocs de Mallorca, en aquest cas a Manacor, és un model que va tractar molt a favor del model agrari, sobretot aquest model agrari que genera activitat, que també genera ocupació, dubtant molt a veure si és compatible amb el territori, amb el paisatge i també amb la pagesia local. No?
2: Segons el govern, l'Ajuntament tindrà un paper clau en l'autorització o no de l'activitat perquè haurà d'informar si el projecte és compatible amb la planificació urbanística del municipi.
0: L'explotació consta de 2 naus de 2.500 metres quadrats que podran allotjar 40.000 gallines cadascuna, a més d'altres espais complementaris.
2: Se situarà la finca Son Brau a 4 quilòmetres de distància del nucli residencial més proper. Cada gallina tindrà un espai vital aproximat de 0,06 metres quadrats i la producció estimada serà de 25.600.000 ous. L'entitat animalista Satia no veu cap millora respecte als anteriors projectes de Llucmajor i Sineu i lamenta que es vulgui posar en marxa aquesta granja. Quique Jimeno n'és el portaveu.
9: Las primeras impresiones son bastante negativas, contando que es una empresa que ha incumplido reiteradamente las normativas y que todavía está en un proceso de investigación. Todavía estamos pendientes de ver qué pasa con las sanciones que se dictaron el año pasado por el caso de la granja de Llucmajor.
2: Per la seva banda, l'empresa avícola Son Perot, de moment, ha rebutjat fer declaracions. Diu que encara queda molta tramitació per endavant.
0: I Aena nega que la lona penjada a la façana de l'aparcament de l'aeroport de Palma incentivi el turisme d'accessos. És la resposta de l'operador aeroportuari al govern, que li ha exigit la seva retirada, una pancarta de color vermell cridaner i de grans dimensions en què, segons Aena, es pot llegir en alemany el que passa a Mallorca es paga a Mallorca, tot i que la frase tindria també una altra traducció, el que passa a Mallorca queda a Mallorca.
2: El govern entén que aquest missatge incentiva el turisme d'accessos. L'executiu ha demanat per carta la retirada del cartell al director d'Aena, una missiva que no ha estat contestada de moment. Ara bé, en un comunicat, l'entitat justifica que la publicitat forma part d'una campanya d'una caixa d'estalvis alemanya per promocionar l'ús d'un sistema de pagaments entre particulars similar a Bizum i que en cap cas incentiva el turisme perquè això ja ho fa l'illa per si mateixa. D'altra banda, el vicepresident i portaveu del govern, Antoni Costa, ha qualificat de lamentable la campanya promocional.
4: No pot ser que Aena no alineï les seves polítiques en la que entenem que tenen els ciutadans de les Illes Balears. És necessari alinear la política turística en la que està defensant, no per capritxo els governs de les Illes Balears, sinó que és la línia que creiem que estan defensant els ciutadans.
0: I els grups parlamentaris del Partit Popular i de Més per Mallorca han presentat diferents proposicions no de llei per demanar al gestor aeroportuari que respecti els interessos de les illes.
2: Els ecosobiranistes han aprofitat la iniciativa per rebutjar les ampliacions als aeroports de Palma i Eivissa previstes al nou pla de regulació aeroportuària. Segons Més, aquestes obres agreugen la massificació, la pressió territorial i la crisi de l'habitatge.
0: És una pancarta que encara es pot veure a l'aeròdrom de Palma. Allà hi ha la nostra companya Neus Pericàs. Neus, bon dia. Com és aquesta lona?
10: Hola, bon dia. Idò, la lona és ben gran, taronja, molt visible i es veu tot just sortir de l'aeroport cap a la zona on hi ha els busos de l'EMT i tots els taxis. Hem pogut parlar amb un turista alemany que ens ha dit que encara que parli d'un mode de pagament es pot sobreentendre que també fa referència a la festa, ha utilitzat la paraula meme com per fer referència al text que hi ha a la lona. I també tenim els testimonis d'algunes persones locals que mostren el seu descontent amb aquest tipus de publicitat.
11: Depende para quién es el mensaje, si supongo para los turistas, si es de fiesta y todo, pues no me parece tan bien, porque crea una idea de que pueden pasarse muy bien, pero de pasarse de la línea, pueden como emborracharse demasiado o hacer cosas que no harían en su país.
12: Parece como que es un poco en Las Vegas, ¿no? De un turismo un poco de una calidad que a lo mejor no es la más apropiada para Mallorca.
10: Per tant, amb aquesta indignació de la gent local, esperem tenir notícies de si al final es lleva la lona o queda publicitada.
0: Gràcies, Neus. Com sigui, el cartell continua avui penjat a l'aeroport de Palma i l'Associació Hotelera de Ciutat commemora el 50è aniversari amb una gala al Castell de Bellver de Palma. També ha presentat la seva nova identitat pel Motels en un acte que va reunir ahir capvespre prop de 300 representants de l'àmbit empresarial, turístic i institucional.
2: La celebració ha servit per reivindicar el paper del sector hoteler com a motor de la transformació econòmica i social de la ciutat. El president de l'Associació Hotelera de Palma, Francisco Serrano, ha valorat, ha explicat que l'aniversari simbolitza mig segle d'esforç i compromís.
13: Es una historia que se remonta a 50 años atrás, donde el modelo turístico pues empezó de una manera y ha evolucionado de una manera pues como sabemos en Palma exponencial.
14: Se celebren 50 anys i 50 anys de l'Associació Hotelera de Palma, rebre pues el premi pues un orgull. Han estat 20 anys que he dedicat en aquesta casa.
2: Eren paraules de Francisco Serrano i també de Javier Vic, president de la Federació Hotelera de Mallorca. Un dels moments centrals a la gala ha estat el lliurament de les medalles d'or de l'entitat, amb les quals s'ha reconegut a figures destacades del sector hoteler.
0: 7 i 14 minuts. El batlle d'Eivissa, Rafa Triguero, assegura que no ha comès cap il·legalitat per la compra d'un local que ha reconvertit en habitatge i manté que l'objectiu és llogar-lo a preu limitat.
5: Para proteger a mi familia frente a todas las acusaciones que se han vertido y gravemente dañinas para ellos y para mí, la semana pasada iniciamos las acciones judiciales oportunes.
0: Així ho ha explicat en un ple extraordinari en què els grups d'esquerres li han tornat a exigir la dimissió.
2: Això mentre Vox li demana que reflexioni si la seva conducta ha estat la més exemplar. Són la regidora socialista Carmen Bonat, Guadalupe Nauda, d'Unides Podem, i Héctor Andrés, de Vox.
15: Però aquesta vegada l'han agafat. Li dic clarament, vostè ha provocat un escàndol públic d'una magnitud tal que a dia d'avui ja hauria d'haver dimitit com a alcalde, per vergonya.
16: ¿Por qué no puso su vivienda a disposición del gobierno balear en la inmobiliaria pública de vivienda? Es una figura de la que saca pecho su presidenta, la señora Provenç.
17: Si después de todo lo ocurrido usted está tranquilo, continúe. Si no lo está, entonces usted mismo sabrá lo que tiene que hacer.
2: El pla de l'Ajuntament d'Eivissa també s'ha aprovat l'ampliació de la zona blava.
0: I a Palma l'Ajuntament nega que la cancel·lació de la festa del bar Fletxa sigui per desacords o per condicions inviables. Això després que aquest establiment hagi anunciat que enguany no celebrarà el 22è aniversari. El Parc de la Mà, davant la dificultat de dur a terme un esdeveniment d'aquestes característiques sense estructura de suport suficient.
2: El consistori ha lamentat la decisió que s'ha pres després de diverses setmanes de converses i intents de trobar una fórmula viable. L'Ajuntament ha assegurat que va proposar assumir la càrrega organitzativa de l'esdeveniment, incloent-hi la responsabilitat de la logística i l'elaboració del pla d'autoprotecció que exigeixen aquesta classe de celebracions. El regidor de Cultura, Javier Bonat, afirma que també varen oferir aportar fins a 45.000 euros per a l'organització de la festa i cedir la gestió de les barres de begudes a l'entitat organitzadora.
18: Amb aquests 15.000 euros que donava el Consell, assumint tota la responsabilitat i tota la contratació, ells encara així i tot pensen que enguany no és any per poder dur a terme aquesta 22 edició de la festa del Bar Fletxes. I jo el que vull dir és que lamentant profundament que aquesta festa no se faci, que farem feina a les totes perquè l'any que ve se pugui fer.
2: Segons els organitzadors de la festa, que l'any passat va reunir més de 15.000 persones al Parc de la Mà, una celebració d'aquesta magnitud no pot recaure únicament sobre dues persones sense una implicació institucional més gran que permeti garantir unes condicions sostenibles i de seguretat.
0: La cancel·lació d'aquesta festa vinculada al col·lectiu LGTBI s'ha conegut el mateix dia que l'entitat Benamics ha intervengut al pla de l'Ajuntament de Palma. L'associació ha remarcat que per primera vegada en 20 anys s'hagi anul·lat la Revetlla de l'Orgull per les traves que asseguren ha posat l'Ajuntament a qui acusen d'haver-la convertit en una hora baixa turístic. Cort afirma que la cancel·lació de la festa ha estat una decisió unilateral de l'associació, un pla que més ha aprovat de manera definitiva estendre la prohibició de places noves de lloguer turístic.
2: La modificació del pla general ha tingut el vot favorable, encara que amb crítiques de Més i el PSIP, i el vot en contra de Vox, soci del PP. És el portaveu de Més, Miquel Àngel Contreras, i el regidor Òscar Fidalgo.
19: Que el Partit Popular arriba tard. I arriba tard perquè durant molts anys ha votat sistemàticament en contra de qualsevol limitació, en contra de qualsevol moratòria o de la prohibició del lloguer turístic, com va fer aquí en aquest ple, en aquest Ajuntament, quan se debatia la prohibició del lloguer turístic. Fins i tot el Partit Socialista en el principi s'estenia.
20: Ustedes atacan que nosotros cambiemos su norma, la norma que ustedes aprobaron y que ustedes mantuvieron, y que lo hagamos en tal o en cual plazo, cuando lo estamos haciendo.
0: I encara,
20: a diferència d'ustedes.
0: I encara una qüestió més relacionada amb Palma, la justícia ha tombat el reglament de les galeres que feia que els cavalls no sortissin els dies d'alerta meteorològica per pluges o per calor extrem.
2: El Tribunal Superior de Justícia de les Balears anul·la la modificació legal perquè Cort no va incloure un informe sobre l'impacte de gènere en l'expedient administratiu. Això a la pràctica vol dir que falta el requisit per avaluar si les restriccions horàries tenen conseqüències econòmiques, socials o laborals desproporcionades per als conductors d'aquests carruatges tirats per animals o per al públic usuari.
0: Clau política, el PP reforça el comitè de direcció en vista a les eleccions de l'any que ve amb Marga Duran al capdavant de l'organització com a coordinadora de campanya. Una decisió presa en la primera reunió del comitè executiu després de la reelecció de Marga Proens dissabte com a presidenta del PP de les Balears.
2: Altres noms que acompanyaran Duran són els vicepresidents primer i segon del govern, Antoni Costa i Antònia Maria Estarelles. Sandra Fernández, consellera i secretària general del PP, ha afirmat que el partit està preparat per afrontar el reptes per a les pròximes eleccions autonòmiques al maig del 2027.
6: Trasladar es que tenemos pues ya un equipo de campaña configurado, preparado pues para afrontar los próximos retos y que además esto pues contrasta mucho con la situación que se encuentran otros partidos políticos.
0: També aquestes darreres hores, el batlle de Manacor Miquel Oliver anuncia que es presentarà a les primàries, de més per encapçalar la candidatura del Partit del Consell de Mallorca. Ho farà amb Marta Català com a companya de candidatura.
2: En un missatge a les xarxes socials, Oliver assegura que Mallorca necessita una veu clara, valenta i útil per defensar el territori, els serveis públics i el dret dels mallorquins a viure dignament. El candidat ecosobiranista afirma que l'illa viu un moment decisiu marcat per la saturació turística, els problemes d'accés a l'habitatge i la pressió sobre el territori.
0: Són ara les 7:20 del matí.
21: Seguro que has oído hablar de la ley de vivienda, pero ¿sabes qué dice? Dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y también dice que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. En resumen, que la vivienda es para vivir y no para especular. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I arrenca la campanya Renda Àgil, que s'espera que ajudi 6.000 contribuents de les Balears a fer la declaració del 2025. Ja es pot demanar ara al telèfon 971 76 76 76 o bé al web de l'Agència Tributària de les Illes.
22: Així és, ja els interessats podran fer la declaració de manera presencial fins al 30 de juny, a 16 local diferent de 39 municipis. El vicepresident i conseller d'Economia, Antoni Costa, alerta als contribuents que revisin l'esborrany de la seva declaració, ja que els textos provisionals de la Agència Estatal de 2025 no inclouen les deduccions autonòmiques que s'han d'aplicar expressament.
23: No acceptin l'esborrany de l'Agència Tributària Estatal de forma sense revisar res. No. Que revisin la declaració, mirin les deduccions autonòmiques i valorin els ciutadans de les Illes Balears si tenen dret en alguna de les 24 deduccions autonòmiques que tenim actualment vigents.
22: La d'enguany és la campanya número 30, ja que les Balears van ser la primera comunitat autònoma que va col·laborar amb l'Agència Tributària de l'Estat en aquest servei Renda Àgil l'any 1997.
0: I el govern posarà en marxa 7 línies d'ajuts directes per al sector amb una dotació global de gairebé 10 milions d'euros per pal·liar sobretot l'encariment del combustible per la guerra de l'Iran.
22: Les ajudes aniran a més de 8.000 empreses i també autònoms i arribaran a més de 15.000 vehicles entre camions, autobusos, taxis i també VTCs. La partida més important és la de transport de mercaderies amb 6 milions d'euros. Tanmateix, el sector considera aquesta injecció insuficient. Ezequiel Orrac és vicepresident de la Federació de Transports.
24: Nos tenemos que preparar. Nos queda un año muy duro, como mínimo, segurísimo. Aunque mañana se para la guerra, este tema que tenemos encima de la mesa, el combustible no va a bajar. Todo está subiendo encarecidamente, excesivamente, todos los precios. Y el transporte, pues, lamentablemente, es un pilar muy importante.
22: Segura que les quantitats seran més elevades a Menorca, Eivissa i Formentera per compensar justament la doble i triple insularitat. Segons la directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, les sol·licituds es podran presentar pròximament, ja en uns dies, de manera telemàtica i el tràmit serà molt senzill.
25: Serà un procés de declaració responsable que estarà preomplerta, lliurament de les dades bancàries i NIF del sol·licitant i matrícula del vehicle. A mesura que es vagin rebent, s'aniran resolent i s'anirà tramitant el pagament.
22: I el sector del taxi, el govern hi destina 500.000 d'euros.
0: I un altre sector, els de la pagesia i en concret els productors de cereals i de farratges, se'ls han incrementat en més d'un 50% els costos de producció també per l'encariment del gasoil. Per això reclamen més ajudes a les administracions.
22: De fet, la collita de cereals i també de farratges serà en conjunt un 7% inferior a la de l'any passat, però dins els paràmetres d'una bona campanya. Malgrat això, el sector continuarà en número vermells per mort de l'increment dels costos de producció derivat del conflicte bèl·lic. El president de SAGE, Joan Company, demana que els ajuts s'agilitin, mentre que el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, garanteix que així serà.
26: SAGE demana que totes les ajudes que puguin ser fàcils de tramitar, és a dir, un tant per hectàrea, un tant per animal. Per què? Perquè tot això lleva paperassa en el pagès i lleva paperassa a l'administració.
3: En aquest moment s'ajuda del gasoil i dels fertilitzants, que són aquests dos grans que afecten avui en el cas dels cereals, estem pendents de que el Ministeri tregui la seva línia d'ajudes per nosaltres enganxar-nos i complementar el que el Ministeri no arribi, vaja al reglament europeu que ens permetrà treure aquesta ajuda d'una forma àgil i fàcil, que segur que arribarà.
22: El SAJA preveu una producció de 127 tones de cereals i confirma que les varietats autòctones, gràcies al programa de cultius experimentals, són les que més s'adapten i produeixen.
0: A 7 i 25 minuts, el biòleg Joan Morant ha assumit la presidència interina del GOM Mallorca després de la dimissió recent de la presidenta Teresa Cuenet i 10 vocals de la Junta Directiva arran de la crisi de governabilitat interna de l'entitat ecologista.
22: I en aquesta etapa provisional, el president interí elegit pels 13 membres actuals de la Junta estarà acompanyat per Antonina Siquier com a vicepresidenta i també per Mercè Morató i Toni Font. Continuaran com a secretària i tresorer. Joan Morant ha lamentat el clima, diu, de divisió que afectat al desenvolupament correcte del grup ecologista.
4: Si dediquem les energies i el nostre temps a aquest tema intens i no ens preocupem de lo que realment és important, que els temes territorials i defensar Mallorca de tot el que està passant, pues no té massa sentit, no? Per tant, jo crec que hem de començar, hem de solucionar tots els problemes interns que hi hagi, que siguin necessaris, però hem de començar aquesta feina pensant un poc en el territori i en Mallorca.
22: Ja la pròxima assemblea ordinària del GOP en Mallorca està prevista pel dia 18 de juny.
0: I a Menorca Mó ha aprovat una nova tarifa de l'aigua que permetrà que dos terços dels abonats paguin manco o bé mantinguin el mateix rebut. La proposta va tirar endavant el pla que es va celebrar ahir amb els vots del Partit Socialista i el suport d'Aramó, Carles Marcàs.
7: L'Ajuntament de Mou va donar ahir llumbarda una reforma del sistema tarifari de l'aigua amb l'objectiu d'afavorir els consums domèstics més habituals i penalitzar els més elevats. La nova estructura preveu rebaixar el cost dels primers trams de consum i encarir progressivament els consums més alts. Amb aquest model, prop de dos terços dels rebuts baixaran o es mantindran igual. L'equip de govern defensa que la mesura vol fer més justa la distribució del cost del servei i incentivar l'estalvi d'aigua en un context marcat per la pressió sobre recursos hídrics. La proposta s'aprovà amb els vots favorables del PSOE i el suport d'Aramó durant el ple municipal d'ahir. Héctor Pons és el batle de Mou.
8: L'aigua de consum domèstic de domicilis, els primers trams de consum baixen de preu o es mantenen, i a partir del tercer tram, tercer, quart i cinquè tram, és a dir, els qui consumeixen més aigua pagaran l'aigua més cara en funció de com a què consumeixin. A mesura que aquesta aigua, el consum va augmentant i aquesta aigua sempre per regar jardins, per omplir piscines, per fer net terrasses, per altres qüestions, pensam que l'aigua se li ha de donar un valor, l'aigua té un valor.
7: Partit Popular i Vox votaran en contra de la proposta.
0: I encara un darrer apunt a Eivissa. L'Ajuntament de Sant Antoni de Portmanyà ha tancat la platja de Serenal, ho ha hagut de fer per un abocament ocasionat pel trencament d'una canonada d'aigües residuals al carrer dels Amaradors. La platja serà tancada al manco fins que l'aigua reuneixi les condicions adequades pel bany. Els operaris de Qualia ja fan feina en la seva reparació. I són les 7 i 27. Moment ara per llegir la premsa. Començam a les Balears.
22: I ho fem per Diario de Mallorca. Diu les estratègies polítiques en vista a les eleccions de 2027. Em dedica avui a comparteixar amb protagonisme amb el crim de Pere Grau. Ja vos ho hem explicat. Presó sense fiança per la dona que va assassinar la seva sogra. Fotografia de gran format és per 7 entitats de Mallorca s'apleguen per encarar la crisi hídrica i també climàtica. Última hora. El bar Fletxes cancela la seva història. Històrica festa per falta d'acords amb l'Ajuntament de Palma. La fotografia de portada, però la s'endú, li és Antoni Maura de Palma en un reportatge sobre com crear una banda de música. Destaca especialment també que polítics i hotelers rebutgen la polèmica pancarta de l'aeroport de Palma. Llegim ara els digitals. L'Ara Balears destaca que Joan Morant, com us hem explicat, és el nou president del GOP Mallorca i la concentració d'ahir dels socorristes de Palma que amenacen en fer vaga. També a la platja de Palma obre l'Hoquei Baleares, advertiment dels comerciants sobre la venda ambulant il·legal. Mallorca Diari, el preu de l'habitatge de les Balears condemna, diu, a les parelles per no divorciar-se.
0: I què és el que destaca la premsa de Menorca?
22: Dèiem que la premsa, en aquest cas del diari de Menorca, obre amb els abocaments de Cala Galdana a Ferreries que es repeteixen sense que es conegui d'on provenen especialment. La fotografia, en canvi, se l'endú, una veïnada que evita que una mare i el seu fill es quedin al carrer després de ser desnonades a Ciutadella. Anam ja a les Pitiuses, Diario d'Eivissa, obre amb el balla d'Eivissa. Rafa Triguero diu que és víctima d'una campanya política. Fotografia per Sedenal, també us ho hem explicat, tancat per un abocament d'algues d'aigües residuals. I també Periódico d'Eivissa obre amb el no rotund de les Pitiuses a l'ampliació de l'aeroport que planteja actualment Aena.
5: I ràpidament, la premsa estatal se segueix assenyalant el PSOE.
22: Així és, per exemple, El País, Pedro Sánchez demana compareixer davant al Congrés. El Mundo, l'AUCO, va aconseguir missatges clau gràcies a la relació íntima de Leire amb l'escap del CEPI. La Vanguardia, fotografia de gran format per l'exministre d'Interior pel cas Kitchen. I finalment, ABC, Moncloa depura a l'escorta de Begoña Gómez pel temor, diuen, a les filtracions.

0: Arriben ara a les 7 i mitja, resumim els principals titulars. El jutge de guàrdia ha decretat presó provisional sense fiança per la dona que presumptament va matar dilluns la seva sogra al barri de Pere Grau, a Palma. Li ha pres declaració via telemàtica perquè roman ingressada a l'Hospital de Son Espases per prescripció psiquiàtrica i s'ha decidit que continuï allà al mòdul d'arrestats d'aquest centre hospitalari.
1: La traslladaran a la presó de Palma quan li donin l'alta. Recorda'm que la principal hipòtesi és que després d'una brega, la dona de 36 anys va matar la sogra. Ella assegura que va actuar en defensa pròpia, però el cos de la víctima presentava molts hematomes.
0: I la societat avícola Son Parot presenta un projecte per construir una macrogranja de 80.000 gallines a Manacor.
1: La proposta arriba després que l'empresa hagi intentat posar en marxa una instal·lació similar a Sineu. La directora general d'Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental, Paz Andrade, recorda que el projecte haurà de complir amb la normativa autonòmica del 2025.
2: Su viabilidad dependerá de cumplir varias condiciones, como no superar el máximo permitido de 160.000 gallinas y respetar las distancias mínimas respecto a zonas residenciales.
1: Se situarà a 4 quilòmetres de distància del nucli residencial més proper i tindrà dues naus.
0: I polèmica per la lona penjada a la façana de l'aparcament de l'aeroport de Palma.
1: És un cartell de color vermell de grans dimensions en què, segons Aena, es pot llegir en alemany, el que passa a Mallorca es paga a Mallorca, tot i que la frase tindria també un altre sentit, una altra traducció. El que passa a Mallorca queda a Mallorca. El vicepresident del govern, Antoni Costa, diu que la lona incentiva el turisme d'accessos i demana la seva retirada.
3: No pot ser que Aena no alineï les seves polítiques en la que entenem que tenen els ciutadans de les Illes Balears.
1: Aena li lleva importància, diu que la publicitat forma part d'una campanya d'una caixa d'estalvis alemanya per promocionar l'ús d'un sistema de pagaments entre particulars similar a Bizum.
0: I el val d'Eivissa, Rafa Triguero, assegura que no ha comès cap il·legalitat per la compra d'un local que ha reconvertit en habitatge i manté que l'objectiu és llogar-lo a preu limitat.
1: Així ho ha explicat en un pla extraordinari en què ha anunciat accions legals.
4: Para proteger a mi familia frente a todas las acusaciones que se han vertido y gravemente dañinas para ellos y para mí, la semana pasada iniciamos las acciones judiciales oportunas.
1: L'Esquerra li demana la dimissió, mentre que Vox li demana que reflexioni si la seva conducta ha estat la més exemplar.
0: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sol·licita compareixer al Congrés per parlar de les darreres investigacions judicials que esquitxen el Partit Socialista.
1: Previsiblement serà a finals de juny. Pràcticament en el mateix moment, la petició de compareixença també la van registrar ahir de manera conjunta Esquerra, Podem, el BNG i Compromís. Creix, per tant, la pressió dels socis d'investidura.
0: I a Palma, el bar Fletxes cancel·la la tradicional festa d'aniversari de juliol.
1: Els organitzadors de la celebració asseguren que és per mort de la dificultat de dur a terme un esdeveniment d'aquestes característiques sense estructures de suport suficients. L'Ajuntament afirma que van oferir aportar fins a 45.000 euros per a l'organització de la festa i nega que la cancel·lació sigui per desacords o condicions inviables.
0: I avui també és el dia de la cantada simultània de la Balanguera a Mallorca per commemorar el centenari de la versió musicada del poema de Joan Alcoi.
1: Serà a les 8 del vespre a les places principals de tots els municipis de l'illa. A Palma es convoca a la plaça Major, però abans, a les 12 del migdia, més de 250 centres escolars també la faran. A les 8 i mitja en parlarem amb Antoni Llebrés, que és president de l'Obra Cultural Balear, i també serem en directe a un institut de Palma.
0: I pel que fa al temps, avui les temperatures encara seran més altes. De fet, a l'interior de Mallorca s'activarà a partir de la 1 del migdia l'avís groc. Margalida Ribas, bon dia.
5: Bon dia. Sí, a les portes del cap de setmana continuem amb aquesta mateixa dinàmica anticiclònica. Avui novament es preveu que domini el sol, amb màximes que es podrien situar entre aquests 34-35 graus i fins i tot puntualment arribant a aquests 36, per això tenim aquest avís groc actiu. I com que el vent bufarà de sud i sud-oest, es preveu que aquestes màximes se solesquin a punts de cap al nord de les illes. Pel que fa a la situació marítima, també tranquil·la en qualque redol de maror de cap al llevant de Menorca. De fet, hores d'ara, pel que fa a la màxima, ja superen els 23 graus a punts del nord i nord-oest, nord-est, perdoneu, de l'illa de Mallorca i també de cap al nord de l'illa d'Eivissa.
6: Informatiu matí. Esports.
0: I són ara les 7:35 minuts. Encetam els esports parlant de Martín de Michelis, que continuarà a la banqueta del Reial Mallorca. Joan Gabriel Bouça, bon dia.
6: Molt bon dia. L'argentí ha firmat per dues temporades més amb el club vermell i estarà a Son Moix fins al juny del 2028 amb el repte de tornar als vermells de la primera divisió del futbol espanyol. El tècnic va arribar ahir a un acord amb el club i agafa així les regnes d'un projecte que haurà de refer-se des de la segona divisió. Continuïtat a la banqueta, ara a treballar per el retorn a l'elit. L'escoltam.
7: Es una grandísima oportunidad de renacer, de volver a crecer y de volver al Mallorca a primera división. Se me vienen a la cabeza tres palabras importantes que creo que todo el mundo debe entender: reconstrucción, compromiso y ilusión.
6: Per altra banda, el comentarista d'aquesta casa, exfutbolista i entrenador Pep Lluís Martí, ha valorat positivament la renovació del tècnic mallorquinista.
8: Crec que és una aposta de futur, sobretot perquè ha demostrat la seva valia i sobretot perquè segurament tot el que han vist fent la feina durant aquestes 12 jornades segurament haurà convençut a la institució, al director deportiu i a tota la gent que fa feina al Mallorca, i crec que li han donat aquesta marge d'oportunitat.
6: D'altra banda, el Girona sí que hi haurà canvis a la banqueta perquè el club català ha anunciat que Michel no dirigirà l'equip a la segona divisió. I la selecció espanyola ha convocat quatre mallorquines per al partit de la setmana que ve a Son Moix contra Anglaterra. La seleccionadora Sonia Bermúdez ha convocat Cata Coll, Patrick Guijarro, Mariona Caldentey i Lucía Corrales per al partit de classificació mundialista contra Anglaterra en una llista de 25 jugadores que lluitaran per la plaça directa al Mundial del Brasil de l'any que ve. Quatre mallorquines en un partit que jugarà a casa seva davant la seva afició. La seleccionadora ja ha fet una crida perquè els aficionats omplin Son Moix i converteixin el recinte mallorquí en un autèntic fortí.
9: Creo que van a llenar con todos los familiares Son Moix, así que digamos que las camisetas sean rojas y que nos vengan a animar, porque aparte de tener cuatro mallorquinas, el equipo lo necesita y ojalá podamos tener el campo lleno. Son momentos únicos, es un partidazo, van a jugar contra un rival increíble con su gente, así que lo disfruten, y es un privilegio tener a las cuatro.
6: Recordem que l'Espanya-Anglaterra de divendres dia 5 de juny el podreu seguir en directe aquí, a la sintonia d'IV3. I aquest diumenge pot ser un dia històric per al futbol balear. El Poblense i l'Atleti Balear sortiran al camp amb un mateix objectiu: certificar l'ascens a la Primera Federació. Els poblers ho tenen més a prop, necessiten guanyar l'Àguiles per pujar de categoria. Els blanquiblaus, en canvi, hauran de remuntar el 2-1 encaixat a l'anada contra el Jaén, en un repte que el defensa Marc Lache afronta amb confiança i amb la certesa que l'equip està preparat per a la gesta.
10: Per sort tenim una altra oportunitat per donar-li la volta i està tothom tranquil en el sentit de que tenim una confiança molt gran per també la trajectòria que hem seguit durant la temporada, sobretot a l'Estadi Balear, que no sé si crec que hem perdut només un partit. I ja està, tothom molta confiança, tothom molt concentrat i amb moltes ganes que arribi diumenge.
6: Així ho diu el futbolista de l'Atleti Balear. És un partit del qual s'han esgotat totes les entrades i s'espera l'assistència d'uns 6.000 aficionats a l'Estadi Balear. Recorden que el Poblense Àguiles a les 12 del migdia de diumenge i l'Atleti Balears Jaén a les 7 del capvespre el podreu

0: gran temporada, que ya fue nuestro rival en Copa de España, y vimos la dificultad que nos pusieron en este partido. Un equipo que la primera vuelta acabó tercero, ahora en esta segunda vuelta sexto, que la verdad que es un equipo que ha llegado para quedarse, ¿no?
1: I el jugador Manolo Piqueras creu que el factor Somoix pot ser clau per a decidir l'eliminatòria.
2: Sabemos que el primer partido es muy importante, también sabemos de la importancia que tiene jugar aquí en Somos con nuestra gente. Entonces creo que estamos concienciados de hacer un gran partido, de ponernos 1-0 en la eliminatoria, que por supuesto no va a ser fácil, pero que vamos a hacer todo lo posible para que así sea.
1: Aquest partit d'anada als quarts de final del playoff pel títol entre Palma Futsal i Manzanares ho podreu seguir en directe avui a partir de les 7:30 aquí a IB3 Ràdio. I el Palma Bàsquet ha fet una passa important en la seva estratègia de futur. El club turquesa, que milita a la primera FEB, ha anunciat una aliança estratègica amb un grup americà que canvia els seus plans a curt termini i aparca definitivament la possibilitat d'una fusió amb el Fitwi Mallorca. Una decisió que marca el full de ruta del conjunt palmesà i que el seu president, Vicent Palmer, ha explicat en primera persona.
3: No descartem res de cara a futur, però el cert és que hem de jugar amb un món de certesa i no només de voluntat. I per part meva, doncs, evidentment, sempre estaré disposta a seguir parlant, però amb una fulla de ruta clara. No? És un dia 1 posterior a el que ha estat per el primer bàsquet aquests darrers 4 anys. No? Crec que avui és un dia molt important per nosaltres. Ells s'encarregaran un poc de la parcel·la esportiva. Pel més, seguirà siguent patrocinador principal del projecte.
1: I l'Estia Menorca diu adeu a la temporada. El conjunt menorquí s'acomiada després de caure el playoff d'ascens a la Lliga ACB, però amb la satisfacció d'haver fet una temporada sòlida, 8 anys a la Lliga regular amb 17 victòries i 15 derrotes. El tècnic Javi Zamora se sent orgullós del treball del seu equip i mira el futur de l'Estia amb optimisme. Una temporada per construir, no per lamentar, diu.
4: Seguir soñando. Creo que una vez que hemos tocado, ¿no?, la zona noble de la clasificación, pues ahora evidentemente con los pies en el suelo, con mucha humildad, pero con mucha ilusión y ambición de por qué no volver a intentar conseguir una gesta como esta.
1: Fins aquí, els esports.
5: A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
6: Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
7: Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
8: Informa't on has de cantar al teu poble o ciutat.
7: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
8: Un poble, una veu.
7: Obra cultural balear.
9: A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
10: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
11: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
9: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
12: Ja som aquí, ja hem arribat.
13: Com anem, com esteu?
14: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
12: És el moment de posar els punts sobre les is.
15: De fluència.
14: El paraigua en sabates.
12: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
14: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
15: Idò, què fem? Recomanam.
9: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
12: Això ho ha fet un professional.
5: A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
16: Són ara les 7:44 minuts. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha sol·licitat compareixer al Congrés dels Diputats per parlar

0: de les seves investigacions judicials que esquitxen al Partit Socialista. Previsiblement serà a finals d'aquest mes de juny. Pràcticament en el mateix moment la petició de compareixença també la van registrar ahir de manera conjunta Esquerra, Podem, el BNG i Compromís. Creix la pressió dels socis d'investidura i el PNB ja parla sense embuts de la legislatura acabada.
1: Dins les files socialistes hi ha disparitat d'opinions entre membres del Consell de Ministres. El ministre de Transports, Òscar Puente, parla obertament d'una operació antidemocràtica contra l'executiu.
2: Yo creo que es irremediable para la derecha española. Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable.
1: Això contrasta amb les paraules del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, qui demana calma i paciència.
3: Tranquilos, porque los instrumentos de control para todos los poderes del Estado funcionan y ya se verá si hay algo que haya ocurrido que no debió de ocurrir en cualquiera de los poderes del Estado.
1: I qui reitera un dia més la necessitat d'un avançament electoral és el PNB. El seu president és Aitor Esteban.
4: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año, debería hacerle este año. Vista la situación, a nosotros nos parece, insisto, por todas las circunstancias que se dan, que la legislatura, bueno, ha llegado a su fin.
1: I qui reitera també un dia més la necessitat d'aquest avançament, a part del PNB, és Podem. La portaveu parlamentària Ione Belarra considera que el govern espanyol no pot aguantar més.
5: Esto, lo haga quien lo haga, es igual de grave, lo haga el Partido Popular con la Kitchen o lo haga el Partido Socialista si es que se confirma, pero la verdad es que la situación se ha vuelto absolutamente insostenible.
1: Però de moment, qui té la clau per acabar la legislatura és el president espanyol, que fins ara ha mantingut que esgotarà la legislatura fins al darrer minut de l'estiu del 2027.
0: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mentrestant, eleva la pressió als socis de Sánchez perquè donin suport a una moció de censura.
6: El momento exige algo más que abstenerse del problema. Hay que trabajar para resolverlo. Los socios de Sánchez tienen que decidir qué pesa más, si su conveniencia política o su responsabilidad democrática.
0: A les Balears, el Partit Popular ha registrat al Parlament una iniciativa per exigir eleccions anticipades davant d'una situació que qualifiquen d'extrema gravetat pel cas Plus Ultra i les novetats del cas Leire Díez. I la Fiscalia veu prescrit un dels delictes contra el germà de Pedro Sánchez i el seu advocat demana la nul·litat del judici.
7: Des d'ahir, David Sánchez s'asseu al banc dels acusats amb 10 persones més, entre els quals l'expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo i Luis Carrero. Se'ls acusa de crear un lloc de feina a mesura pel germà de Pedro Sánchez a la Diputació de Badajoz, governada, de recordar, pel PSOE. Sánchez està acusat de prevaricació administrativa i tràfic d'influències, però aquest delicte, segons ha exposat el seu advocat, Emilio Cortés, ni tan sols figuraven a la denúncia inicial.
8: El vacío es pleno. No es que tengamos que hacer un juicio de inferencia acerca de la posible y eventual aplicación de esta doctrina del Supremo en los delitos contra la hacienda pública, en los delitos de enriquecimiento injusto y en los ensoñados delitos de asentismo. Es que los delitos que nos traen aquí no aparecen en la denuncia.
0: I Jorge Fernández Díaz nega ser el cervell de la trama Kitchen i diu que la va conèixer per la premsa. L'exministre de l'Interior del Govern, Mariano Rajoy, ha declarat a l'Audiència Nacional com a principal encausat. Dilluns es reprendrà el judici.
1: Se l'acusa d'orquestrar una trama finançada amb diners públics per espiar i coaccionar el tresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, per amagar la caixa B de la formació. Ha desmentit que la seva sortida del ministeri fos precisament per aquesta qüestió. Fernández Díaz també ha declarat que no va ordenar cap seguiment a Bárcenas ni tampoc va estar. Nega haver estat en els papers de l'extresorer per cobrar sobresous.
9: ¿Usted recuerda aquellas publicaciones o las noticias que hubo sobre los papeles de Bárcenas?
10: Sí, claro que la recuerdo.
9: Mire, ¿estaba usted en la lista de los supuestos perceptores de sobresueldos del Partido Popular?
10: No, yo no estaba, lo cual por otra parte pues era normal porque yo no tuve ningún sobresueldo.
1: Abans de l'exministre, ha declarat l'ex número 2 d'Interior, que també ha negat haver ordenat investigar Bárcenas en el cas Kitchen.
0: I macrooperació contra el jihadisme deixa 10 detinguts a diverses províncies espanyoles. Els arrestats passaran avui a disposició judicial a l'Audiència Nacional.
7: L'operació antiterrorista s'ha desenvolupat especialment a Alacant, Màlaga, Barcelona, Múrcia i Madrid. En aquests moments, Espanya es troba, hem de dir, en el nivell 4 sobre 5 d'alerta antiterrorista, i això vol dir que es troba en risc d'aquest tipus d'atacs.
0: I pel que fa a la darrera hora de la guerra a l'Orient Mitjà, els Estats Units confirmen un principi d'acord amb l'Iran per allargar la treva i per començar a reobrir l'estret d'Hormuz.
1: El govern nord-americà parla d'un principi d'acord amb un alto el foc de 2 mesos. Es tracta d'un document en el qual les parts es comprometen a iniciar conversacions sobre el programa nuclear iranià. Ara bé, encara hi manca el vistiplau del president Donald Trump. En les darreres hores, Teheran, que ha desmentit l'entesa, havia acusat els Estats Units de violar l'alto el foc. La informació ha fet baixar els preus del petroli per una possible reobertura de l'estret i mentre el vicepresident J.D. Vance diu que està clar que hi ha cert progrés en aquestes negociacions.
0: I al Líban continuen els bombardejos d'Israel. Tot i l'alto el foc, els atacs s'han intensificat coincidint amb la festa del sacrifici, la més important de l'islam.
7: Només des de principi del mes de març ha mort més de 3.200 persones al Líban. En paral·lel, la Unió Europea ha sancionat colons extremistes a Cisjordània i 10 líders de Hamas, mentrestant, a Gaza. Els morts des de l'acord d'octubre ja superen els 920 i s'eleva un total de víctimes a gairebé 73.000.
0: I aquesta matinada un dron ha impactat contra un edifici residencial a l'est de Romania.
1: El Ministeri de Defensa romanès vincula l'atac molt pròxim a la frontera amb Ucraïna amb la represa dels bombardejos de Rússia. L'impacte del dron ha causat una explosió seguida d'un incendi.
0: I vos parlem ara de la compra-venda d'habitatges que continua frenant-se a l'estat espanyol amb les Illes al capdavant del rànquing només per darrere de Navarra. L'arxipèlag registra una de les caigudes més fortes, un descens del gairebé el 18%. Al mateix temps, però, els preus continuen augmentant amb una pujada del 4%. Són les dades del mes de març del Consell General del Notarià que constaten que el mercat acumula 6 mesos consecutius de baixades que, en canvi, no van acompanyats d'una davallada en els preus.
7: Sí, de fet, els preus continuen disparats i no baixen. El metre quadrat de les Illes s'ha encarit un 7% i ja supera els 4.000 euros de mitjana. Les Balears continuen així entre els territoris més cars de tot l'estat espanyol per poder comprar. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ho atribueix a la manca d'oferta que hi ha a les Illes.
11: Somos conscientes de que el principal problema es un problema de oferta. Y precisamente esa falta de oferta es lo que está provocando ese aumento en los precios, ¿no? Y sin duda todo el conjunto de programas e iniciativas que llevamos desarrollando desde el primer día por parte de este gobierno van precisamente encaminados a aumentar la oferta y además no cualquier oferta, la oferta de vivienda asequible y para la gente de aquí.
7: I mentre el govern espanyol ha aprovat el segon pagament de les ajudes al lloguer de 2025 amb una partida de més de 2 milions d'euros destinada a 848 beneficiaris de les Illes. Amb aquest segon abonament ja s'han concedit enguany 3,7 milions en ajudes a més de 1.500 persones.
0: I a Formentera es farà una legalització extraordinària d'edificacions, construccions, instal·lacions i d'usos existents en sòl rústic. S'ha aprovat en sessió plenària. Elena Trinidad.
12: El ple ha aprovat que algunes edificacions i instal·lacions situades en sòl rústic es puguin legalitzar per donar-li els següents usos que ha explicat el president Òscar Portas.
13: S'ús a habitatge, s'ús agrari i aquelles activitats que contempla el català d'activitats del PTI doncs es puguin acollir en aquesta regularització d'aquestes edificacions.
12: Per fer-ho, hauran de disposar de mesures mediambientals i també hauran de fer compensacions econòmiques. Els socialistes no han donat suport a la proposta, segons explica el seu portaveu, Rafael Ramírez.
14: Lo que no creemos es que sea el instrumento adecuado el que se plantea. Es un instrumento que no, que el equipo de gobierno no plantea ningún diagnóstico de la situación, no sabemos cuántos son.
12: Gent per Formentera s'ha abstengut i aquest era l'argument donat pel seu conseller Rafael González.
15: Abans aquesta amnistia urbanística era molt ampla i afectava a tots els usos i els usos indeguts que es fan en el sòl rústic, tot això caigut.
12: Aquest estiu els infants de les escoles d'estiu podran gaudir del servei de menjador per un preu de 10 euros al dia i del servei de Carmanyola per 4 euros al dia. Escoltem la consellera de Joventut, Eva Nieto.
16: I també per ajudar a les famílies a conciliar la vida laboral i familiar durant els mesos de juliol i agost.
12: A la sessió s'ha donat suport de tots els grups a una proposta per regular l'ocupació desordenada amb elements particulars no autoritzats a les platges.
0: 7:54 minuts, anem ara amb la cultura.
17: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Parlant del Tribufest de Felanitx, que ha començat ja el compte enrere per la seva quarta edició amb IB3 de nou com a mitjà oficial. El cant de la Balanguera, convocat per l'OCB per avui, donarà el sus a la festa i els pats demà vespre seran els encarregats de posar el punt final a dos dies en què haurà de tot, fins i tot, comiats. Sandra Martínez.
18: El primer dels quals, els d'un grup referencial i molt especial per aquest Tribufest, Cucorba. L'històric grup d'animació infantil protagonitzarà a partir de les 5:30 un dels seus darrers espectacles. Una cita que serà un adeu, però que no serà gens trist i que sí que tindrà molts temes que en aquest mig segle de trajectòria formen part de la banda sonora de més d'una generació. És Francesc Aguiló.
19: En aquesta actuació de comiat de Cucorba cantarem algunes de les cançons populars més estimades, com La lluna, la pruna, Joan Patí, L'elefant, barrejades amb altres de creació pròpia. La mestra em fa quedar, l'acordeó, el tren a pepet, poc. Tot plegat, una festassa que no vos podeu perdre.
20: On és Belén i Pan? On és que van trencant?
21: On és la gent de la Mediterrània?
18: I si els Cucorba enceten el primer dia de Tribufest, els encarregats de cloure la jornada fins l'endemà són els valencians de la Fúmiga, que no han oblidat Mallorca en el seu comiat dels escenaris. Artur Martínez, el cantant, ho deixava així de clar als companys de Xiu Xiu.
22: No podíem acomiadar-nos en dos concerts a un Serenes i no anar a una festa major o no anar als festivals que ens han fet molt feliços, de no anar a Mallorca, de totes aquestes coses que semblava que quedaven fora, no estàvem disposats a fer-les per a dir adeu. Perquè no estar adeu és absolutament definitiu.
18: Abans, al mateix escenari, a les 7, just després del cant de la Balanguera, Sidoní, amb el seu primer disc en català.
23: M'has dit que planes és un crim.
18: I dissabte torn per als més plats forts d'aquest festival únic, els Capella, que també arriben amb nous discs, seran els encarregats d'encetar el segon i darrer dia d'espectacle. I ho faran a les 2:30 amb una doble proposta que ens explica Bego de la Iglesia, una de les seves components.
24: Dedicada a que petits i grans entengueu tot el que és que implica fer música a capella, i veurem diferents maneres de crear una cançó, de com fer-la amb veus, com imitar instruments. I després serà festa i cantar tots junts, que és el que més ganes mos fa.
25: Si dorms de dia i surts de nit i mai te'n vols anar al llit, tu és com jo.
18: I ja entrat al capvespre, les ganes de bulla ens arribaran des de Menorca, amb els pèls de gall, amb moltes ganes de tocar, amb tota la seva força, un escenari dedicat a tota la família. És Frank Pons.
26: Hi ha gent de totes les edats, compartint un mateix moment, i des del més petit fins al més gran, això genera una energia superautèntica i molt polida. A més, quan la música aconsegueix unir famílies i fa que tothom pugui gaudir junts, doncs, bueno, es crea una màgia superespecial, no?
18: També hi arriben amb ganes una de les propostes més innovadores del pop en català, Ginestà.
27: Soc teva, no sé en qui m'he convertit, diré de cop el que mai t'havia dit.
18: Els germans Júlia i Pau Serrasolses tenen molt clar, a més, que el públic familiar infantil del Tribufest els interessa.
28: Sempre hem tingut molt bona acollida dins d'aquest nínxol de públic, i és un gust. Sempre diem amb la Júlia que si una cançó agrada a un nen és que és bon, i és un bon símbol.
29: Tinc ganes de cantar i cridar, saltar i de riure.
18: tot això, amb els de Constantí muntant paradeta de vers les 8 i quart i fins a les 10 del vespre, quan ells acabin la quarta edició del Tribufest, amb IB3 de nou com a mitjà oficial, ja serà història. I fins l'any que ve.
0: I això que escoltau, El Eterno Verano, és un tema de La Granja i el títol d'un nou cicle de concerts que omplirà de música en directe la Sala Zero d'Esgremi, mesclant nous talents i grups ja consolidats, i tot amb el suport d'IB3 Ràdio.
7: I de fet, la idea de mescladissa és la que més ha agradat als creadors del lema del cicle La Granja, encantats de compartir escenari amb els guanyadors del pop-rock UR Bat. Miquel Gibert és bateria i lletrista de la formació.
1: Eterno Verano és la joventut, o sigui, és l'etapa de la vida. Quan queda més, quan ets jove, que t'apareix eterno. O sigui, però és que, bueno, això és, no, que serà tota sa vida, així, no? I, o sigui, és com una combinació, pues, d'això, de gent gran en gent més novel, no? I, bueno, ja t'he dit, o sigui, ho trobo molt, molt acertat.
0: Tot això a partir de juny i fins al mes de setembre, i si no hi podeu anar, no passeu pena, IB3 Ràdio és mitjà col·laborador i enregistrarà algunes de les actuacions com a part de les seqüències sonores d'IB3 Música.

0: TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 29 de maig, en què el jutge de guàrdia ha decretat presó provisional sense fiança per la dona que presumptament va matar dilluns la seva sogra al barri de Pere Grau a Palma. Li ha pres declaració via telemàtica perquè roman ingressada a l'Hospital Son Espases, ho fa per prescripció psiquiàtrica i s'ha decidit que continuï allà al mòdul d'arrestats al centre hospitalari. La traslladaran a la presó de Palma quan li donin l'alta. Recordem que la principal hipòtesi és que després d'una brega la dona de 36 anys va matar la sogra. Ella assegura que va actuar en defensa pròpia, però el cos de la víctima presentava molts hematomes. Tot d'un en parlam. Abans, però, repassam els titulars del dia. La societat avícola Son Perot presenta un projecte per construir una macrogranja de 80.000 gallines a Manacor.
2: Se situarà a 4 quilòmetres de distància del nucli residencial més proper i tindrà dues naus. La proposta arriba després que l'empresa hagi intentat posar en marxa una instal·lació similar a Sineu. La directora general d'Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental, Paz Andrade, recorda que el projecte haurà de complir amb la normativa autonòmica del 2025.
3: Su viabilitat dependerá de cumplir varias condiciones, como no superar el máximo permitido de 160.000 gallinas y respetar las distancias mínimas respecto a zonas residenciales.
1: I polèmica per la lona penjada a la façana de l'aparcament de l'aeroport de Palma.
2: És un cartell de color vermell de grans dimensions en què, segons Aena, es pot llegir en alemany el que passa a Mallorca es paga a Mallorca, tot i que la frase tindria també una altra traducció. El que passa a Mallorca queda a Mallorca. El vicepresident del govern, Antoni Costa, diu que la lona incentiva el turisme d'accessos i demana la seva retirada.
4: No pot ser que Aena no alineï les seves polítiques en la que entenem que tenen els ciutadans de les Illes Balears.
2: Mentre que Aena ho nega, diu que la publicitat forma part d'una campanya d'una caixa d'estalvis alemanya per promocionar l'ús del sistema de pagaments entre particulars molt similar a Bizum.
1: I el balada d'Eivissa, Rafa Triguero, diu que no ha comès cap il·legalitat per la compra d'un local que ha reconvertit en habitatge i manté que l'objectiu és llogar-lo a preu limitat.
2: Així ho ha explicat en un pla extraordinari en què ha anunciat accions legals.
5: Para proteger a mi familia frente a todas las acusaciones que se han vertido y gravemente dañinas para ellos y para mí, la semana pasada iniciamos las acciones judiciales oportunas.
2: L'esquerra li exigeix la dimissió, mentre que Vox li demana que reflexioni si la seva conducta ha estat la més exemplar.
1: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sol·licita comparèixer al Congrés per parlar de les darreres investigacions judicials que esquitxen el Partit Socialista.
2: Això previsiblement serà a finals de juny. Pràcticament en el mateix moment, la petició de compareixença també la van registrar ahir, de manera conjunta, Esquerra, Podem, el BNG i Compromís. Creix així la pressió dels socis d'investidura.
1: I a Palma, el bar Fletxes cancel·la la tradicional festa d'aniversari del mes de juliol.
2: Els organitzadors de la celebració asseguren que és per mort de la dificultat de dur a terme un esdeveniment d'aquestes característiques sense estructures de suport suficient. L'Ajuntament afirma que varen oferir aportar fins a 45.000 euros per a l'organització de la festa i nega que la cancel·lació sigui per desacords o condicions inviables.
1: I avui també és el dia de la cantada simultània de la Balanguera Mallorca per commemorar el centenari de la versió musicada del poema de Joan Alcover.
2: Serà a les 8 del vespre a les places principals de tots els municipis de l'illa. A Palma es convoca la plaça Major, però abans, a les 12 del migdia, més de 250 centres escolars també la faran.
1: A les 8 i mitja en parlarem amb Antoni Llebrés, el president de l'Obra Cultural Balear, i serem en directe a un institut de Palma. I els esports, de Michelis continuarà. El Reial Mallorca, Joan Gabriel Bausà, bon dia.
6: Molt bon dia. L'argentí ha firmat per dues temporades més i estarà a la banqueta de Son Moix fins al juny del 2028 amb l'objectiu de tornar els vermells a la primera divisió. Quatre mallorquines convocades per jugar a Son Moix, Cata Coll, Patrick Guijarro, Mariona Caldentey i Lucía Corrales han entrat a la llista de les 25 jugadores de la selecció espanyola per al partit de classificació mundialista contra Anglaterra. Serà el divendres dia 5 de juny i ho podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I el Palma Futsal estrena el playoff pel títol avui a Son Moix. El conjunt mallorquí s'enfronta al Manzanares a les 7:30 del capvespre en el partit d'anada dels quart de final. Ho podreu seguir també aquí en directe a IB3 Ràdio.
1: I pel que fa al temps, avui les temperatures encara seran més elevades. De fet, a l'interior de Mallorca s'activarà a partir de la 1 del migdia l'avís groc. Margalida Ribas, bon dia. Quines seran les màximes?
7: Bon dia. Avui seguim amb aquesta dinàmica anticiclònica. Novament dominarà el sol i les màximes quedaran entre aquests 34-35 graus i fins i tot puntualment podrien arribar en aquests 36. Tindrem vent que bufarà de component sud. Això farà que els valors més elevats de temperatura quedin a punts de l'interior i cap al nord de cada una de les illes. El vent continuarà bufant fluix en qualque cop moderat de cap a l'illa de Menorca i pel que fa a la mà també situació tranquil·la, abundant redols de marejol i qualque redol de maró de cap al llevant de Menorca. Pel que fa a la temperatura hores d'ara, destaquen aquest 18 a Ciutadella, 21 a Mercadal, 19 també a Maó, 19 també en el cas de Palma i Llucmajor, aquests 21 a Manacor i fins als 23 a Capdepera. En el cas de les Pitiuses una miqueta més baixes, amb aquest 15 a Sant Antoni i Eivissa i els 19 a Sant Francesc.
1: I també temperatures ben variables en aquesta hora del matí, quan són les 8 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb en Sant López, Caterina Bany i Neus Pericas. Continuem.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: El jutge de Guàrdia ha decretat presó provisional sense fiança per la dona acusada de matar dilluns la seva sogra a la barriada de Pere Grau a Palma. De moment, encara està ingressada a Son Espases i s'ha resolt que continuï custodiada allà per agents de la Policia Nacional i que la traslladin al centre penitenciari de Palma tot d'una que li donin l'alta. El jutge li ha pres declaració via telemàtica.
2: La dona roman ingressada al mòdul d'arrestats de l'hospital des de dimecres per prescripció psiquiàtrica. Des de dilluns, el grup d'homicidis de la Policia Nacional investiga la mort de la dona de 73 anys, sogra de la detinguda. El metge forense, a més, ha elaborat un informe sobre la salut de la sospitosa. La principal hipòtesi és que després d'una brega la va matar. Ella assegura que va actuar en defensa pròpia, però el cos de la víctima presentava molts de cops.
1: I els 6 detinguts a Songoleu, en el marc d'una operació antidroga, han passat a disposició judicial. La xarxa de narcotràfic desmantellada al barri Palmasà utilitzava dos infrahabitatges com a magatzem d'estupefaents.
2: L'organització va convertir un local amb 5 infrahabitatges, dos dels quals els feien servir per guardar-hi la droga que va ser decomissada. La Policia Nacional també ha comunicat a l'Ajuntament de Palma la conversió del local per si fos objecte d'una possible infracció urbanística.
1: I avançaven també els titulars. La societat avícola Som Perot ha presentat un projecte per construir una macrogranja de 80.000 gallines a Manacor. La proposta arriba després dels intents de l'empresa de posar en marxa una instal·lació similar a Sineu i de les denúncies d'entitats animalistes a l'explotació de Llucmajor per maltractament de les aus.
2: El nou projecte es va conèixer ahir després que el govern l'hagi posat en exposició pública. Tot i que es troba en una fase molt embrionària, la directora general d'Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental, Paz Andrade, recorda que el projecte ha de complir amb la normativa autonòmica aprovada el 2025 que regula aquesta classe d'instal·lacions.
3: Por su tamaño, la granja de Sombrao se considera una explotación intensiva. Esto significa que su viabilidad dependerá de cumplir varias condiciones, como no superar el máximo permitido de 160.000 gallinas y respetar las distancias mínimas respecto a zonas residenciales.
2: El batlle de Manacor, Miquel Oliver, diu que no tenia coneixement del projecte i qüestiona que sigui compatible amb el territori i els recursos naturals.
8: El model de macrogranges que s'està intentant en diferents llocs de Mallorca, i en aquest cas a Manacor, és un model que va tributant molt a favor del model agrari, sobretot aquest model agrari que genera activitat, que també genera ocupació, dubtant molt a veure si és compatible amb el territori, amb el paisatge i també amb la pagesia local, no?
2: El govern diu que l'Ajuntament de Manacor tindrà un paper clau en l'autorització o no de l'activitat perquè haurà d'informar si el projecte és compatible amb la planificació urbanística del municipi.
1: Hem de dir que l'explotació consta de dues naus que tenen 2.500 metres quadrats i que podran allotjar 40.000 gallines cadascuna, a més d'altres espais complementaris.
2: Se situarà a la finca de Sombrau, a 4 quilòmetres de distància del nucli residencial més pròxim. Cada gallina tindrà un espai vital aproximat de 0,06 metres quadrats i la producció estimada serà de 25.600.000 ous. L'entitat animalista Satia no veu cap millora respecte dels anteriors projectes a Llucmajor i a Sineu i lamenta que es vulgui posar en marxa aquesta granja. Quique Gimeno n'és el portaveu.
9: Las primeras impresiones son bastante negativas, contando que es una empresa que ha incumplido reiteradamente las normativas y que todavía está en un proceso de investigación. Todavía estamos pendientes de ver qué pasa con las sanciones que se dictaron el año pasado por el caso de la granja de Llucmajor.
2: L'empresa avícola Sant Perot no vol fer de moment declaracions, diu que encara queda molta tramitació per endavant.
1: Aena nega que la lona penjada a la façana de l'aparcament de l'aeroport de Palma incentivi el turisme d'accessos. És la resposta de l'operador aeroportuari al govern que li ha exigit la seva retirada. Una pancarta de color vermell cridaner i de grans dimensions en què, segons Aena, es pot llegir en alemany, el que passa a Mallorca es paga a Mallorca, tot i que la frase tindria també una altra traducció, el que passa a Mallorca queda a Mallorca.
2: En qualsevol cas, el govern entén que aquest missatge incentiva el turisme d'accessos. L'executiu ha demanat per carta la retirada del cartell al director d'Aena. Una missiva que no ha estat contestada, de moment. Ara bé, en un comunicat, l'entitat justifica que la publicitat forma part d'una campanya d'una caixa d'estalvis alemanya. Volen promocionar l'ús d'un sistema de pagaments entre particulars que és similar a Bizum i que en cap cas, diuen, incentiva el turisme perquè això ja ho fa l'illa per si mateixa. D'altra banda, el vicepresident i portaveu del govern, Antoni Costa, qualifica de lamentable la campanya promocional.
4: No pot ser que Aena no alineï les seves polítiques en la que entenem que tenen els ciutadans de les Illes Balears. És necessari alinear la política turística en la que està defensant, no per capritxo els governs de les Illes Balears, sinó que és la línia que creiem que estan defensant els ciutadans.
2: La paraula malle, que apareix al cartell, és una abreviació amb la qual els alemanys fan referència a l'illa de Mallorca i es vincula especialment al turisme d'accessos. A Sant Joan, alguns residents han criticat l'anunci.
10: Depende a para quién es el mensaje. Si supongo para los turistas, si es de fiesta y todo, pues no me parece tan bien. Porque crea una idea de que pueden pasarse muy bien, pero de pasarse de la línea. Pueden como emborracharse demasiado o hacer cosas que no harían en su país.
11: Parece como que es un poco en Las Vegas, ¿no? De un turismo un poco de una calidad que a lo mejor no es la más apropiada para Mallorca.
2: A hores d'ara, la lona continua penjada a la façana de l'aeroport.
1: I els grups parlamentaris del Partit Popular i de Més per Mallorca han presentat diferents proposicions, no de llei, per demanar al gestor aeroportuari que respecti els interessos de les illes.
2: Els ecosobiranistes han aprofitat la iniciativa per rebutjar les ampliacions dels aeroports de Palma i Eivissa previstes en el nou pla de regulació aeroportuària. Segons Més, aquestes obres agreugen la massificació, la pressió territorial i la crisi de l'habitatge.
1: I encara parlant de turisme, l'Associació Hotelera de Palma commemora el 50è aniversari amb una gala al Castell de Bellver de la Ciutat. També ha presentat la seva nova identitat Palma Hotels en un acte que ha reunit prop de 300 representants de l'àmbit empresarial, turístic i institucional.
2: El president de l'Associació Hotelera de Palma, Francisco Serrano, ha explicat que l'aniversari simbolitza mig segle d'esforç i compromís, mentre que Javier Vic, president de la Federació Hotelera de Mallorca, valora el treball de l'associació, on hi va dedicar 20 anys de la seva feina.
12: Es una historia que se remonta a 50 años atrás, donde el modelo turístico pues empezó de una manera y ha evolucionado de una manera pues como sabemos en Palma exponencial.
13: Se celebren 50 anys i 50 anys de l'Associació Hotelera de Palma, rebre pues el premi pues un orgull. Han estat 20 anys que he dedicat en aquesta casa.
2: Un dels moments centrals de la gala ha estat el lliurament de les medalles d'or de l'entitat amb les quals s'ha reconegut a figures destacades del sector hoteler.
1: Hem arribat a les 8 i 14.
14: IB3 dona una mà a l'Estrella de na Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella de na Marta a través del web lestrelladenamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella de na Marta.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I com Continuem ara en clau política. El Partit Popular reforça el comitè de direcció en vista de les eleccions a l'any que ve, amb Marga Durán al capdavant de l'organització com a coordinadora de campanya. És una decisió que s'ha pres en la primera reunió del comitè executiu després de la reelecció de Marga Proens dissabte passat com a presidenta del PP de les Illes.
2: Altres noms que acompanyaran Durán són els vicepresidents primer i segona del govern, Antoni Costa i Antònia Maria Estarelles. Sandra Fernández, consellera i secretària general del PP, ha afirmat que el partit està preparat per afrontar els reptes per a les pròximes eleccions autonòmiques, que seran el maig del 2027.
15: Trasladar es que tenemos pues ya un equipo de campaña configurado, preparado pues para afrontar los próximos retos y que además esto pues contrasta mucho con la situación que se encuentran otros partidos políticos.
1: També aquestes darreres hores el Batlle demana que Miquel Oliver anuncia que es presentarà a les primàries de mes per encapçalar la candidatura de la formació al Consell de Mallorca. Ho farà amb Marta Català com a companya de candidatura.
2: En un missatge a les xarxes socials, Oliver assegura que Mallorca necessita una veu clara, valenta i útil per defensar el territori, els serveis públics i el dret dels mallorquins a viure dignament als seus pobles. El candidat ecosobiranista afirma que l'illa viu un moment decisiu, marcat per la saturació turística, els problemes d'accés a l'habitatge i la pressió sobre el territori.
1: I vos parlem ara de la campanya Renda Àgil. S'espera que ajudi 6.000 contribuents de les Balears a fer la declaració de la renda del 2025. Ja es pot demanar ara al telèfon 971 76 76 76 o bé al web de l'Agència Tributària de les Illes.
16: Així és, els interessats podran fer la declaració de manera presencial fins al 30 de juny a 16 locals de 39 municipis. Diferents, el vicepresident i conseller d'Economia, Antoni Costa, alerta als contribuents que revisin molt bé l'esborrany de la seva declaració, ja que els textos provisional de l'Agència Estatal de 2025 no inclouen les deduccions autonòmiques que s'han d'aplicar expressament.
4: No acceptin l'esborrany de l'Agència Tributària Estatal de forma sense revisar res. No. Que revisin la declaració, mirin les deduccions autonòmiques i valorin els ciutadans de les Illes Balears si tenen dret en alguna de les 24 deduccions autonòmiques que tenim actualment vigents.
16: La d'enguany és, de fet, la campanya número 30, ja que les Balears van ser la primera comunitat autònoma que va col·laborar amb l'Agència Tributària de l'Estat en aquest servei Renda Àgil l'any 1997.
1: I el govern posarà en marxa 7 línies d'ajuts directes per al sector del transport amb una dotació de 10 milions d'euros per pal·liar, sobretot, l'encariment del combustible. Les ajudes beneficiaran més de 8.000 empreses i autònoms, arribaran a més de 15.000 vehicles entre camions, autobusos, taxis i VTCs. La partida més important és per a les mercaderies. El sector considera, però, que aquesta injecció és insuficient. Ezequiel Orrac és el vicepresident de la Federació de Transports.
17: Nos tenemos que preparar. Nos queda un año muy duro, como mínimo, segurísimo, aunque mañana se para la guerra. Este tema que tenemos encima de la mesa, el combustible no va a bajar. Todo está subiendo encarecidamente, excesivamente, todos los precios. Y el transporte, pues, lamentablemente, es un pilar muy importante.
1: El govern diu que les quantitats seran més elevades a Menorca, Eivissa i a Formentera per compensar la doble i la triple insularitat. Segons la directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, les sol·licituds es podran presentar d'aquí uns dies de manera telemàtica i el tràmit serà molt senzill.
18: Serà un procés de declaració responsable que estarà preomplerta, lliurament de les dades bancàries i NIF del sol·licitant i matrícula del vehicle. A mesura que es vagin rebent, s'aniran resolent i s'anirà tramitant el pagament.
1: També els productors de cereals i farratges se'ls han incrementat en més d'un 50% els costos de producció per l'encariment del gasoil. Per això reclamen més ajudes a les administracions.
16: La collita de cereals i també de farratges serà en conjunt un 7% inferior a la de l'any passat, dins els paràmetres d'una bona campanya. Malgrat això, el sector continuarà en números vermells per mor de l'increment dels costos de producció derivat del conflicte bèl·lic. El president de SAGE, Joan Company, demana que els ajuts s'agilitin, mentre que el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, garanteix que així serà.
19: SAGE demana que totes les ajudes que puguin ser fàcils de tramitar, és a dir, un tant per hectàrea, un tant per animal. Perquè tot això lleva paperassa en els pagès i lleva paperassa a l'administració.
20: En aquest moment s'ajuda del gasoil i la dels fertilitzants, que són aquests dos grans que afecten avui en el cas de cereals, estem pendents de que el Ministeri tregui la seva línia d'ajudes. per nosaltres enganxar-nos i complementar el que el Ministeri no arribi, vaja al reglament europeu que ens permetrà treure aquesta ajuda d'una forma àgil i fàcil, que segur que arribarà.
16: Saja preveu una producció de 127 tones de cereals i confirma que les varietats autòctones, gràcies al programa de cultius experimentals, són les que més s'adapten i produeixen.
1: I el biòleg Joan Morant ha assumit la presidència interina del GOM Mallorca després de la dimissió recent de la presidenta Teresa Cuenet i 10 vocals de la Junta Directiva arran de la crisi de governabilitat interna de l'entitat ecologista. Morant ha lamentat el clima de divisió que ha afectat el desenvolupament correcte del grup.
5: Si dediquem les energies i el nostre temps a aquest tema intens i no ens preocupem de lo que realment és important, que els temes territorials i defensar Mallorca de tot el que està passant, pues no té massa sentit, no? Per tant, jo crec que hem de començar, hem de solucionar tots els problemes interns que hi hagi, que siguin necessaris, però hem de començar aquesta feina pensant un poc en el territori i en Mallorca.
1: En aquesta etapa provisional, el president interí elegit pels 13 membres actuals de la Junta serà acompanyat per Antonina Siquier com a vicepresidenta, Mercè Morató i Toni Font continuaran com a secretària i tresorer. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat compareixer al Congrés dels Diputats per parlar de les darreres investigacions judicials que esquitxen al Partit Socialista. Previsiblement serà a finals del mes de juny, pràcticament en el mateix moment. La petició de compareixença també la va registrar ahir de manera conjunta. Esquerra, Podem, el BNG i Compromís. Creix la pressió, per tant, dels socis d'investidura i el PNB ja parla sense embuts de legislatura acabada.
16: I les files socialistes, disparitat d'opinions entre membres del Consell de Ministres, el ministre de Transports, Òscar Puente, parla ja obertament d'una operació antidemocràtica contra l'executiu.
21: Yo creo que es irremediable para la derecha española. Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable.
16: En canvi, el ministre d'Interior, Grande Marlaska, demana calma i paciència.
22: Tranquilos, porque los instrumentos de control para todos los poderes del Estado funcionan y ya se verá si hay algo que haya ocurrido que no debió de ocurrir en cualquiera de los poderes del Estado.
16: I qui reitera un dia més la necessitat d'un avançament electoral és el PNB, el seu president, Aitor Esteban.
23: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año, debería hacerla este año. Vista la situación, a nosotros nos parece, insisto, por todas las circunstancias que se dan, que la legislatura, bueno, ha llegado a su fin.
16: I també a Podem, la portaveu parlamentària, Ione Belarra, considera que el govern espanyol no pot aguantar més.
24: Esto, lo haga quien lo haga, es igual de grave, lo haga el Partido Popular con la Kitchen o lo haga el Partido Socialista si es que se confirma, pero la verdad es que la situación se ha vuelto absolutamente insostenible.
16: Però de moment qui té la clau per acabar la legislatura és el mateix president espanyol, que fins ara ha mantingut que esgotarà la legislatura fins al darrer minut a l'estiu de 2027.
1: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mentrestant, eleva la pressió als socis de Sánchez perquè donin suport a una moció de censura.
25: El momento exige algo más que abstenerse del problema. Hay que trabajar para resolverlo. Los socios de Sánchez tienen que decidir qué pesa más, si su conveniencia política o su responsabilidad democrática.
1: A les Balears, el Partit Popular ha registrat al Parlament una iniciativa per exigir eleccions anticipades davant d'una situació que qualifiquen d'extrema gravetat pel cas Plus Ultra i les novetats del cas Leire Díaz. I la Fiscalia veu prescrit un dels delictes contra el germà de Pedro Sánchez i el seu advocat demana la nul·litat del judici.
16: David Sánchez seu des d'ahir al banc dels acusats amb 10 persones més, entre els quals l'expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo i Luis Carrero. Se'ls acusa de crear un lloc de feina a mesura pel germà de Pedro Sánchez a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE. Sánchez està acusat de prevaricació administrativa i tràfic d'influències, però aquest delicte, segons ha exposat el seu advocat, Emilio Cortés, ni tan sols figuraven a la denúncia.
26: El vacío es pleno. Ni que tengamos que hacer un juicio de inferencia acerca de la posible y eventual aplicación de esta doctrina del Supremo en los delitos contra la hacienda pública, en los delitos de enriquecimiento injusto y en los ensoñados delitos de asentismo. Es que los delitos que nos traen aquí no aparecen en la denuncia.
1: I Jorge Fernández Díaz nega-se al cervell de la trama Kitchen i diu que la va conèixer per la premsa. L'exministre de l'Interior del govern, Mariano Rajoy, ha declarat a l'Audiència Nacional com a principal encausat dilluns es reprendrà el judici.
16: Se l'acusa d'orquestrar una trama finançada amb doblers públics per espiar i coaccionar el tresorer del PP, Luis Bárcenas, per amagar la caixa B de la formació.
0: Informatiu matí. Esports.
1: I són ara les 8 i 25 minuts, encet amb la informació esportiva. Avui parlant de Martín de Michelis, que continuarà a la banqueta del Reial Mallorca. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
3: Molt bon dia. L'argentí ha firmat per dues temporades més amb el club vermell i estarà a Somoix fins al juny del 2028 amb el repte de tornar els vermells a la primera divisió del futbol espanyol. El tècnic va arribar ahir a un acord amb el club i agafa així les regnes d'un projecte que haurà de refer-se des de la segona divisió. Continuïtat a la banqueta, ara a treballar per el retorn a l'elit. L'escolta.
6: Es una grandísima oportunidad de renacer, de volver a crecer y de volver al Mallorca a primera división. Se me vienen a la cabeza tres palabras importantes que creo que todo el mundo debe entender: reconstrucción, compromiso y ilusión.
3: D'altra banda, al Girona sí que hi haurà canvi a la banqueta perquè el club català ha anunciat que Michel no dirigirà l'equip a la segona divisió. I la selecció espanyola ha convocat quatre mallorquines per al partit de la setmana que ve a Somoix contra Anglaterra. La seleccionadora Sònia Bermúdez ha convocat Cata Coll, Patrick Guijarro, Mariona Calentay i Lucía Corrales per al partit de classificació mundialista contra Anglaterra en una llista de 25 jugadores que lluitaran per la plaça directa al Mundial del Brasil de l'any que ve. Quatre mallorquines en un partit que jugarà a casa seva. Davant la seva afició, la seleccionadora ja ha fet una crida perquè els aficionats omplin Somoix i converteixin el recinte mallorquí en un autèntic fort.
7: Creo que van a llenar con todos los familiares Somoix, así que necesitamos que las camisetas sean rojas y que nos vengan a animar, porque aparte de tener cuatro mallorquinas, el equipo lo necesita y ojalá podamos tener el campo lleno. Son momentos únicos, es un partidazo, van a jugar contra un rival increíble con su gente, así que lo disfruten, y es un privilegio tener a las cuatro.
3: Recorden que l'Espanya-Anglaterra de divendres, dia 5 de juny, el podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio. I diumenge pot ser un dia històric per al futbol balear. El Poblense i l'Atlètic Balear sortiran al camp amb un mateix objectiu: certificar l'ascens a la primera federació. Els poblers ho tenen més a prop, necessiten guanyar l'Àguiles per pujar de categoria. Els blanc i blaus, en canvi, hauran de remuntar el 2-1 encaixat a l'anada contra el Jaén en un repte que defensa Marc Lache, afronta amb confiança i amb la certesa que l'equip està preparat per a la gesta.
8: Per sort tenim una altra oportunitat per donar-li la volta i està tothom tranquil en el sentit de que tenim una confiança molt gran per també la trajectòria que hem seguit durant la temporada, sobretot a l'Estadi Balear, que no sé si crec que hem perdut només un partit. I ja està, tothom molta confiança, tothom molt concentrat i amb moltes ganes que arribi diumenge.
3: Un partit del qual s'han esgotat totes les entrades i s'espera l'assistència d'uns 6.000 aficionats a l'Estadi Balear. Recordem que el Poblense Àguiles a les 12 del migdia i l'Atlètic Balears Jaén a les 7 del cap vespre els podreu seguir diumenge en directe aquí a IB3 Ràdio i també a IB3 Televisió. I el Palma Futsal estrena avui el play-off pel títol de Lliga. El conjunt mallorquí rep el Manzanares al Palau d'Esports de Somoix a les 7:30 del capvespre en el partit d'anada dels quarts de final d'una eliminatòria que promet emocions. El tècnic Antonio Vadillo coneix bé el rival i ha analitzat les claus d'un duel que els blanquiblaus voldran encarrilar davant en la seva afició abans de visitar terres castellano-manxegues.
9: Un equip que ha hecho una gran temporada, que ja fue nuestro rival en Copa d'Espanya, i vimos la dificultat que nos pusieron en ese partido, un equipo que la primera vuelta acabó tercero, ahora en esta segunda vuelta sexto, que la verdad que es un equipo que ha llegado para quedarse, ¿no?
3: I aquest partit d'anada dels quarts de final del play-off pel títol entre Palma Futsal i Manzanares ho podreu seguir en directe avui a partir de les 7:30 del capvespre aquí a IB3 Ràdio. I el Palma Bàsquet ha fet una passa important en la seva estratègia de futur. El club turquesa, que milita la primera FEB, ha anunciat una aliança estratègica amb un grup americà que canvia els seus plans a curt termini i aparca definitivament la possibilitat d'una fusió amb el Figui Mallorca. Una decisió que marca el full de ruta del conjunt palmesà i que el seu president, Vicenç Palmer, ha explicat en primera persona.
2: no descartem res de cara a futur, però el cert és que hem de jugar amb un món de certesa i no només de voluntat. I per part meva, doncs, evidentment, sempre estaré dispost a seguir parlant, però amb una fulla de ruta clara. No? És un dia 1 posterior a el que ha estat per el primer bàsquet aquests darrers 4 anys. No? Mm-hmm. Crec que avui és un dia molt important per nosaltres. Ells s'encarregaran un poc de la parcel·la esportiva. Pel més, seguirà siguent patrocinador principal del projecte.
3: Les paraules del president Vicenç Palmer. Fins aquí, als esports.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Són ara les 8:30. Repassam les claus d'aquest divendres. El jutge de guàrdia ha decretat presó provisional sense fiança per la dona que presumptament va matar dilluns la seva sogra al barri de Pere Grau a Palma.
10: Li ha pres declaració via telemàtica perquè roman ingressada a l'Hospital de Son Espases per prescripció psiquiàtrica i s'ha decidit que continuï allà al mòdul d'arrestats del centre hospitalari.
1: I la societat avícola Son Parot presenta un projecte per construir una macrogranja de 80.000 gallines a Manacor.
10: Se situarà a 4 quilòmetres de distància del nucli residencial més proper i tindrà dues naus. La proposta arriba després que l'empresa hagi intentat posar en marxa una instal·lació similar a Sineu.
1: I a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. El batlle d'Eivissa, Rafa Triguero, assegura que no ha comès cap il·legalitat per la compra d'un local que ha reconvertit en habitatge i manté que l'objectiu és llogar-lo a preu limitat. Carmen Cires, bon dia.
11: Bon dia, així ho ha explicat en un ple extraordinari. Triguero ha insistit que no ha fet res il·legal i que hi ha dit que ja ha pres accions legals que no ha concretat. Els grups progressistes a l'oposició li han tornat a demanar, mentre que Vox li ha dit que reflexioni si la seva conducta ha estat la més exemplar.
1: I l'Ajuntament de Palma nega que la cancel·lació de la festa del bar Fletxa sigui per desacords o per condicions inviables. Guillermo Ortego, bon dia.
12: Bon dia, és la reacció de Cor després que aquest establiment hagi anunciat que enguany no celebrarà el 22è aniversari al Parc de la Mà per la dificultat de dur a terme un esdeveniment d'aquestes característiques sense estructures de suport suficients. El consistori ha lamentat la decisió que s'ha pres després de diverses setmanes de converses i intents de trobar una fórmula viable.
1: I a Menorca Mó aprova una nova tarifa de l'aigua que permetrà que 2/3 dels abonats paguin menys o mantinguin el mateix rebut. Axel Camarasa, bon dia.
13: Bon dia. La proposta va tirar endavant el ple celebrat ahir amb els vots del PSOE i el suport d'Aramaó. La reforma del sistema tarifari afavoreix els consums domèstics més habituals i penalitza els més elevats. La nova estructura preveu rebaixar el cost dels primers trams de consum i encarir progressivament als consums més elevats.
1: I avui a l'espai de l'entrevista parlem de la cantada simultània de la Balanguera a Mallorca per commemorar el centenari de la seva versió musical.
0: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
1: La cantada serà a les 8 del vespre a les places principals de tots els municipis de l'illa. Palma es convoca a la plaça Major, però abans, a les 12 del migdia, més de 250 centres escolars també la cantaran. A la mateixa hora, a les 12, 9 escoles interpretaran la Balanguera a la Misericòrdia Palma. Antoni Llebrés, president de l'Obra Cultural Balear, bon dia.
14: Bon dia.
1: Aquesta activitat s'emmarca dins els actes del centenari de l'estrena musicada del poema de Joan Alcover amb la música d'Amadeu Vives. D'on va sorgir la idea de celebrar-ho d'aquesta manera, amb una cantada simultània?
14: La idea va sorgir fa uns mesos quan, entre altres coses, ens plantejàvem dins Sant Joan Alcover, perquè també és el centenari un guany de la mort del poeta que va escriure la Balanguera, a quines havien de ser les fites importants, diríem. I clar, la commemoració de l'estrena musicada, del centenari de l'estrena musicada de la Balanguera, era una ocasió magnífica per sortir al carrer i cantar-la tots junts. Nosaltres a l'Obra Cultural ens sentim molt vinculats, evidentment, amb la figura de l'Alcover, perquè no de vegades tenim la seu, que sembla que va ser la casa del poeta, i en la Balanguera, com no pot ser d'altra manera, com qualsevol mallorquí, evidentment, però, clar, en el nostre cas, que la Balanguera la va escriure entre les nostres parets, la va escriure aquí on avui és l'Obra Cultural.
1: La Balanguera, a més, és dels del 1996, himne oficial, quan ho va declarar el Consell de Mallorca, però d'on ve la importància d'aquest poema?
14: Bé, és evident que és oficial des de fa 30 anys, també celebrarem, per tant, aquest aniversari, el mes de novembre, però, clar, és una cançó, una musicació que ja va ser sentida com a himne oficiós durant moltíssims anys per part dels mallorquins des que se va estrenar l'any 1926. Ja en aquell moment, tot d'una que se va estrenar a Palma, que va ser el mes de juny, va ser acollida per corals, per cantants, per públic en general, com una cançó que expressava alguna cosa més que simplement la musicació d'un poema. Era sentit. I això ja va passar amb el poema. Vull dir, quan va ser llegit per primera vegada en públic per part d'en Joan Alcover, que va ser l'any 1903, un 15 de febrer, en un homenatge a en Costa i Llobera, en el Gran Hotel, el que avui és el Caixa Fòrum, ja el centenar de persones que varen escoltant el cover recitant la Balanguera ja varen quedar impactats, i hi ha testimonis escrits, Miquel de Sants Oliver, Gabriel Omar, que eren en aquest acte, de l'emoció que els havia provocat.
1: Senyor Llebrés, hem dit que la cantada serà avui a les 8 del vespre a les places principals de tots els municipis de l'illa, però a les 12 la cantada també la fan els infants. A la iniciativa s'hi han adherit molt de centres. Quants finalment s'hi han apuntat?
14: Nosaltres en tenim comptabilitzats, que vol dir que hem estat en contacte amb ells, s'han posat en contacte amb nosaltres, ens han comunicat que acullen la iniciativa i nosaltres els hem enviat el material, com és la lletra impresa, perquè ni ens la puguin tenir, etcètera, etcètera. Entre 250 i 260. Però mos consta que n'hi ha algunes desenes més que potser no ho han comunicat o potser ho fan per seu compte, que també s'hi afegiran. Per tant, jo crec que estan parlant pràcticament de gairebé la totalitat de centres docents de Mallorca. Tots els centres públics, diria, i un nombre importantíssim també de centres concertats.
1: Tot un ésser a un d'aquests centres públics que ens fan un assaig avui del que interpretaran a partir de les 12. Però per què és tan important acostar als estudiants aquest himne de la Balanguera?
14: Bueno, jo crec que és una manera també de fer-los sentir parts d'alguna cosa, és a dir, d'una comunitat humana, que som els mallorquins, el poble de Mallorca, que necessita també referents compartits per la seva cohesió. Mallorca, tots ho sabem, ha experimentat uns canvis importantíssims en els darrers anys, sobretot canvis demogràfics, que la fan avui en dia una societat no suficientment estructurada i cohesionada. I nosaltres considerem que compartir referents i un himne expressa molt bé aquesta idea de comunitat i cantar-lo conjuntament encara més, són molt importants en aquests moments. Però nosaltres ho plantegem també, en general, me refereix que a la celebració d'avui, a totes les cantades, com un acte també, d'alguna manera, d'afirmació d'allò que som i que volen continuar sent. Per tant, un acte de mallorquinitat.
1: I com es fa, com s'organitza un acte d'aquestes característiques, una cantada simultània a tots els municipis de Mallorca?
14: Ha suposat un esforç extraordinari de coordinació i d'activació de les diferents activitats, no?, d'aquesta celebració per part de l'obra cultural i sobretot per part del seu equip tècnic. Un esforç extraordinari aquestes darreres setmanes i mesos. Però afortunadament, com que la iniciativa ha estat tan ben acollida per part de tothom, des dels centres educatius que parlàvem ara, però també després ho he de dir, tots els ajuntaments de l'illa s'hi han posat a favor. Hi ha més de 300 entitats de tot tipus locals, de diferents municipis, culturals, corals, bandes de música, que també s'hi han volgut implicar. És a dir, que ha costat molta feina activar-ho, però es ve que han tingut el vent que mos bufava a favor i esperant que sigui un èxit.
1: Senyor Llebrés, i com es pot informar la gent que hi vulgui participar, que vulgui assistir avui vespre en aquesta cantada?
14: Sí, a la pàgina web de l'Obra Cultural nosaltres hem intentat aquestes setmanes difondre tota la informació per xarxes, però la tenim tota recollida a la pàgina web, on hi ha totes les cantades que estan programades a les 8 de l'hora baixa, amb el lloc concret en què se cantarà, a cada localitat, i a més qui hi participarà, és a dir, bandes, corals, xeramiers, quins grups també hi seran, no? Jo vull dir que són més de 60 les cantades que estan programades, perquè a Mallorca hi ha 53 municipis, però hi ha municipis en què se cantarà a diferents nuclis poblacionals. Per exemple, a Palma no només

0: cantar-la. I, sí,
1: No, anava a afegir qualque cosa.
0: no, no, i després anava a afegir que és de matí, també m'ho fa molta il·lusió aquesta cantada en els centres educatius, perquè pensant que hi haurà imatges molt hermoses, és a dir, aquesta de la misericòrdia que vostè comentava a la introducció, evidentment ho serà, perquè s'ajunten 800 nins de 9 centres diferents en el pati, però també, per exemple, una iniciativa que ha estat de centres, del barri, de Sant Gotleu, s'ajunten a la plaça Joanot Colom, tres centres de Sant Gotleu i el centre de Rafalnou i de Rafalbell, per tant, cinc escoles per cantar la conjuntament. Clar, i en la procedència de la població d'aquestes barriades de Palma, pensant que tenir els nins allà reunits, centenars de nins cantant la balanguera, també serà una imatge molt, molt guapa.
1: Aquesta imatge es produirà a les 12 del migdia i més tard a les 8 del vespre es tornarà a repetir a les places principals dels municipis de
0: Efectivament.
1: l'illa i a 60 punts diferents, no només en aquestes places, fins i tot a Barcelona. Antoni Llebrés, president de l'Obra Cultural Balear, gràcies per haver estat un dia, tal dia com avui, un dia com aquest, a IB3 Ràdio en directe.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I justament, com dèiem, fent els preparatius i el darrer assaig per la cantada de les 12, hi ha els alumnes i els professors de l'Institut de Ses Estacions de Palma.
2: La balanguera misteriosa com una aranya d'art
1: I amb
2: subtil.
1: ells també hi ha la nostra companya Neus Pericas. Neus, bon dia de nou, tot preparat per avui?
3: Bon dia, idò, som ara aliats a les estacions i estarem d'aquí pocs minuts a l'aula de música on hi ha els alumnes de primer d'ESO. Som ara amb Antònia Maria Sura, de mestra de música de l'Institut, i Maria Roig, coordinadora de la Comissió Lingüística i mestra de català, a punt de preparar aquest assaig. Bon dia i gràcies per deixar-nos acudir a aquest assaig general. Però abans de començar, Antònia Maria, quant de temps fa que prepareu aquesta actuació?
4: Bon dia, a veure, mireu, aquesta actuació fa unes 2 setmanes que estem assajant la cançó de la Balanguera. Fins ara havíem preparat una cantata i aquestes 2 darreres setmanes, de manera més intensiva, m'ha ensenyat la cançó.
3: I l'alumnat coneixia la cançó abans de preparar tot aquest esdeveniment?
4: A veure, nosaltres tenim un alumnat majoritàriament castellanoparlant, molt d'ells nouvinguts, fa poc que són a Mallorca i no la coneixien, l'hem hagut d'explicar. La lletra, dir què significava este, molts d'ells no parlen ni català, i hem explicat la lletra i hem ensenyat la música, la cançó.
3: Molt bé, Antoni Maria, gràcies. Ara ella se n'anirà cap al teclat a començar a preparar els primers acords i els alumnes i ens quedem aquí amb Maria Roig. Maria, com ha estat la preparació de tot l'acte?
5: Bon dia. I de varen rebre el mes de març una carta de l'Obra Cultural Balear que mos convidava a adherir-nos a la iniciativa, que mos va semblar fantàstic, i el professorat de català mos varen posar en marxa. Bé, abans ho varen comunicar a l'equip directiu, després en el claustre, que hi varen estar d'acord, i els professors de català varen explicar la Balanguera, varen explicar aquí a Joan Alcover, i per què se feia aquest esdeveniment, que serà massiu i fantàstic, i res, i molt bé, o sigui que els alumnes entusiasmats. Després també és hora del pati, ja també fa un mes que van del pati i se posa la cançó, i res, i després també hem fet uns assajos amb els professors, estem del pati, i bé, i sembla que tot està controlat per a les 12, tots en el pati per cantar.
3: Molt bé, gràcies. I estarem atents. Entraré ara a l'aula, que ja estan aquí tots els alumnes preparats. I hola, bon dia a tothom. Idò, ha arribat el moment. Atenció, oients, perquè els alumnes de primer d'ESO de l'IETS Estacions ens fan aquesta representació en exclusiva de la Balanguera.

Aquesta balanguera interpretada per part dels estudiants de l'Institut Ses Estacions de Palma, que ens l'interpreten en exclusiva per IB3 Ràdio en directe. Amb el cant de la balanguera arribarem a les 8:45.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Menorca. Excel Camarasa.
1: Bon dia, Menorca. Mo aprova la nova tarifa de l'aigua. Es penalitza els grans consumidors, mentre que els petits consums no notaran pràcticament cap canvi en el rebut. L'objectiu és mirar de fomentar l'estalvi d'aigua en un municipi que, recordem, no disposa d'aigua potable. Tot d'una, en donem més detalls.
0: Edició Menorca. Excel Camarasa.
2: Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de las Illes Balears.
3: IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladannamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
1: Entrem en matèria. Mo aprova una nova tarifa de l'aigua que permetrà que dos terços dels abonats paguin manco o bé mantinguin el mateix rebut. La proposta va tirar endavant al ple celebrat ahir amb els vots del PSOE i el suport d'Aramó. Ho va seguir el nostre company Carles Marquès.
4: L'Ajuntament de Mou va donar ahir llum verda una reforma del sistema tarifari de l'aigua amb l'objectiu d'afavorir els consums domèstics més habituals i penalitzar els més elevats. La nova estructura preveu rebaixar el cost dels primers trams de consum i encarir progressivament els consums més alts. Amb aquest model, prop de dos terços dels rebuts baixaran o es mantindran igual. L'equip de govern defensa que la mesura vol fer més justa la distribució del cost del servei i incentivar l'estalvi d'aigua en un context marcat per la pressió sobre recursos hídrics. La proposta s'aprovà amb els vots favorables del PSOE i el suport d'Aramó durant el ple municipal d'ahir. Héctor Pons ha salvat la de Mou.
5: L'aigua de consum domèstic de domicilis, els primers trams de consum baixen de preu o es mantenen, i a partir del tercer tram, tercer, quart i cinquè tram, és a dir, els qui consumeixen més aigua pagaran l'aigua més cara en funció de com aquest consumeixi. A mesura que aquesta aigua es consuma va augmentant i aquesta aigua sempre per regar jardins, per omplir piscines, per fer net terrasses, per altres qüestions, pensam que l'aigua se li ha de donar un valor, l'aigua té un valor.
4: Partit Popular i Vox votaran en contra de la proposta.
1: Gràcies, Carles Marquès. Més qüestions. Les dones víctimes de violència masclista disposen ara d'un nou pis-pont per recuperar-se, refer la seva vida i mirar d'avançar cap a la plena autonomia. L'immoble, ubicat a Ciutadella, el gestionarà el Consell després de la sessió formalitzada per part de l'IB Dona aquest dijous. Es tracta d'un servei de caràcter residencial complementari al del centre d'acolliment. És temporal i compta amb seguiment tècnic. Es dirigeix a acollir dones víctimes de violència masclista i les persones dependents que tinguin a càrrec seu. Es configura com una llar funcional per a unitats de convivència que hagin assolit un major grau d'autonomia i podran residir mig any per facilitar la seva reinserció. En casos excepcionals, el termini es podria ampliar. Carmen Reinés és consellera de Benestar Social i Família.
6: I té l'objectiu de facilitar la plena integració sociolaboral i avançar cap a l'autonomia de les persones usuàries. Un procés que va acompanyat amb suport psicològic, mèdic o jurídic que necessita cada dona.
1: És el primer pis pont que hi ha a Ciutadella, a Mont hi ha un altre i es complementa amb la resta de serveis existents per atendre aquestes dones víctimes i els seus familiars a càrrec. Precisament avui també finalitzen les terceres jornades de recursos d'atenció a les violències masclistes de Menorca. Mm-hmm. L'Ajuntament de Ciutadella s'ha reunit aquest dijous amb el seu bufet d'advocats per decidir quina és l'estratègia judicial a seguir després que hagi de retornar els vehicles a la plaça d'Esborn de manera immediata. Té fins al 18 de juny per presentar un recurs de cassació davant el Tribunal Superior de Justícia. Mentrestant, no hi ha cap negociació amb els 22 empresaris que van denunciar la pacificació de la plaça. Tot i la bona predisposició anunciada per les dues parts, el cert és que no hi ha contactes per mirar de resoldre el conflicte al marge dels tribunals. L'advocat dels denunciants, Víctor Carrera, explica que ja han reclamat al consistori que apliqui aquesta mesura cautelar o, del contrari, diu, la requeriran directament al jutge.
7: Por nuestra parte no vamos a esperar, estamos dando un cierto margen, ya hemos presentado un escrito pidiendo al ayuntamiento que cumpla la sentencia, de momento no hemos tenido ningún tipo de respuesta, vamos a esperar unos días, pero no vamos a esperar los 30 días. Si el ayuntamiento decide que no va a hacer caso a lo que le ha ordenado el tribunal, pues nos veremos en la obligación o en la necesidad de solicitar el auxilio del juez y bueno, no nos quedarà otro remedio.
1: El retorn dels cotxes i aparcaments a Esborn és una mesura cautelar mentre no es resol el cas. Si el jutge els acaba donant la raó de manera definitiva, alguns empresaris es reclamaran danys i perjudicis perquè consideren que la conversió de la zona per a vianants els ha perjudicat econòmicament. I han passat 4 mesos de l'accident mortal causat per un despreniment a Cala Sant Esteve i encara hi ha veïns que no han pogut tornar a casa seva. L'Ajuntament d'Es Castell assegura que ja treballen les actuacions necessàries perquè els residents puguin tornar-hi amb seguretat. Cristina Tomàs.
8: Tot i que molts veïns ja han pogut tornar a casa seva, encara n'hi ha que continuen fora sense data clara de retorn. Entre ells, na Carmen, filla de la víctima mortal.
9: Nosaltres el que demanem és poder tornar a casa. Fa 4 mesos que no som aquí, tens aquesta casa també tancada aquí que es fa malbé, descàrrec econòmic d'un lloguer i després nosaltres també és la situació de poder tornar a casa i poder estar tranquils i fer un dol tranquils, que no ens deixen ni poder fer el dol.
8: Un 80% de les cases no presenten perill a l'interior, però sí en alguns espais exteriors. En aquests casos, amb petites actuacions, els residents han pogut tornar, però prop d'un 20% són d'alt risc on hauran de fer actuacions per tornar-hi i pagar-ho als propietaris. El consistori redacta el projecte per definir quines actuacions s'hauran de fer i quin cost tindran. Sentim Lluís Camps, Batlle d'Es Castell.
10: A mesura que s'avain fent aquestes consolidacions i estigui ja en seguretat, el tècnic signarà, autoritzarà, facilitarà aquesta desescalada, que estarem damunt perquè si poden entrar el abans possible, millor per tots.
8: L'Ajuntament aportarà 250.000 euros, una part per cobrir les despeses de reallotjament d'aquests mesos i una altra per a les actuacions previstes a Cala Sant Esteve i al Fonduco, on un 10% dels veïns tampoc han pogut tornar a casa seva.
1: Gràcies, Cristina Tomàs. L'autoritat portuària de les Balears iniciarà en els propers dies les obres de consolidació també, en aquest cas, del penya-segat de Calacorp, amb l'objectiu de poder reobrir-ne el passeig com més aviat millor. Les feines s'han adjudicat per prop de 50.000 euros a la única empresa que s'hi ha presentat. Està previst que l'actuació d'urgència comenci d'aquí a una setmana o bé 10 dies. Han de ser relativament ràpids els treballs. L'objectiu de l'autoritat portuària és poder reobrir el passeig que uneix Calacorp i Cales Fonts com més aviat millor, un passeig que es va construir a principi d'any i que encara no s'ha pogut estrenar. L'actuació ha de permetre també el retorn d'una 60 de barques amarrades a la zona. I el parc agrisolar d'Es Mercadal continua en període de proves, però ja està abocant energia a la xarxa elèctrica. Els promotors ja han rebut autorització de red elèctrica per connectar-lo. Feia 3 anys que esperaven poder posar en marxa aquesta instal·lació. Ara estan observant si tots els equipaments funcionen. Compta amb 20 megawatts de potència, 35.000 plaques solars que es mouen i cerquen la posició del sol, ocupant 20 hectàrees de l'hort de Lucaig. En un futur, si tot funciona, estudiaran també posar bateries per emmagatzemar l'energia que generi aquesta instal·lació. Escoltem Javier Pastor, és el cap d'àrea d'energies renovables de l'empresa CHM.
11: Ha sigut un procés llarg, però bueno, ja a la fi ha arribat i ara és el moment de treure tota l'energia que es puga. El següent pas, quasi sempre en tots aquests tipus de projectes, és la posada en marxa de bateries per emmagatzemar tota aquesta energia que realment puga suportar.
12: l'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
1: Es tracta del segon parc solar més gran que hi ha en funcionament hores d'ara a Menorca, després del de Son Salomó 2, que recordem es va posar en funcionament fa poc més de 3 anys, a finals del 2023. Això és tot per ara. Més informació a IV3 Ràdio.
12: Escoltau l'informatiu matí. IV3 Ràdio.
13: I continuem amb la cultura. Avui torna a ser divendres i tornem a parlar de la renovació de la cartellera cinematogràfica, que aquesta setmana passa sobretot per una estrena que ens toca de prop. Sandra Martínez, bon dia.
14: Bon dia. Parlem de Mallorca Confidencial.
15: Yo cuido de mi familia, nena.
16: En verdad, simple.
15: Somos mucho más fuertes de lo que se piensa.
16: Aquí
15: no nos van a ganar.
16: Manda ella.
14: Coproducció d'aquesta casa, aquesta història d'una matriarca de la droga, que no és la Paca però que s'hi assembla i que és el retorn de Lolita al cinema com a gran protagonista. És la vostra si vos agraden els thrillers amb aire de cinema kinky i identificar els espais on es va rodar aquest film.
17: Recordad que os conocéis muchísimo.
18: Por Emma y Charlie.
19: ¿Qué ha sido eso?
14: Amb permís de Lolita, el drama és la gran estrena del cap de setmana. Zendaya i Robert Pattinson protagonitzen aquest film, una comèdia dramàtica que passa del conte de fades a la tragèdia negríssima i que ens interroga sobre fins a quin punt coneixem de bon de veres a la nostra parella.
20: El falso halo de Hitler se ha desvanecido. Me da el hombrecillo tal como es, un charlatán asesino.
14: Basada en fets reals, el cas Gunnenberg segueix la història d'un jove alemany que va esdevenir un dels més joves opositors al nazisme durant la Segona Guerra Mundial. Veritat, valentia i el preu d'enfrontar-se a la injustícia.
21: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que em volen fer mal.
22: Guanyaré.
23: Cris!
22: Cristina, t'estàs prenent la medicació?
14: Òpera prima de Laura García Alonso, corredora, ens mostra què passa quan una corredora d'èlit pateix un brot psicòptic i ha de deixar l'alta competició. Ens tracta la resistència emocional, els límits del cos, les relacions familiars i tot amb una debutant, Alba Sáez, en estat de gràcia.
24: O sea, que es verdad que estás aquí metida con mi padre. Sois trending topic los dos, ¿eh?
14: I atenció amb aquest, a la cara on una famosa presentadora coneix i conviu amb el seu hater de xarxes en un salt argumental que va néixer com a curtmetratge, va ser premiat a Mongoya i que protagonitzen Sonia Almarcha i Manolo Solo. I acabàvem amb la recuperació de tot un clàssic. Shrek fa 25 anys i això ens permet recuperar aquest mite de l'animació en pantalla gran. Ogres verds, ases que parlen, princeses que no ho volen ser i moixets amb botes. Shrek va revolucionar els contes de fades i va fer història als Òscar amb el premi al millor llargmetratge d'animació. Ara ens tornes per als cinemes.
13: I repassem ara quins han estat alguns dels moments més destacats de la setmana a l'informatiu matí. Acabam l'informatiu amb els sons de la setmana.
25: Si quiere acercarse al Papa, debería recordar el séptimo mandamiento: no robarás.
26: La legislatura ha acabat. Que donin sa veu ja en els ciutadans.
27: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
28: I en sos crits vaig sortir, però ja vaig veure policies. I vaig dir cosa ha passat.
29: I por lo visto el hijo de la, bueno, de la fallecida había entrado y salido de la vivienda después de que sacaron el cuerpo de la mujer, lo metieron en la ambulancia.
30: He vist que hi havia hagut molt de tot per aquí.
31: We know it's a difficult moment and the first thing I want to do is apologize to all the Mallorca fans.
32: Però ja s'ha consumat ja els descens, doncs ara el que hem de començar és a parlar del futur. Quina serà la fua de ruta del Mallorca?

clar, la commemoració de l'estrena musicada, del centenari de l'estrena musicada de la Belenguera, era una ocasió magnífica per sortir al carrer i cantar-la tots junts.

0: Són les 9, resumim els temes més destacats d'aquest matí de divendres. El jutge de guàrdia ha decretat presó provisional i sense fiança per la dona que presumptament va matar dilluns la seva sogra al barri de Pere Garau a Palma. Li ha pres declaració via telemàtica perquè roman ingressada a l'Hospital Son Espases per prescripció psiquiàtrica.
1: De moment s'ha decidit que continuï allà el mòdul d'arrestats del centre hospitalari i la traslladaran a la presó de Palma quan li donin l'alta. Recordem que la principal hipòtesi és que després d'una brega, la dona de 36 anys va matar la sogra. Ella assegura que va actuar en defensa pròpia, però el cos de la víctima presentava molts hematomes.
0: I la societat avícola Son Perot presenta un projecte per construir una macrogranja de 80.000 gallines a Manacor.
1: La directora general d'Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental, Paz Andrade, recorda que el projecte haurà de complir amb la norma autonòmica del 2025.
2: Su viabilitat dependerà de complir diverses condicions, com no superar el màxim permitit de 160.000 gallines i respectar les distàncies mínimes respecte a zones residencials.
1: Se situarà a 4 quilòmetres de distància del nucli residencial més proper i tindrà dues naus. La proposta arriba després que l'empresa hagi intentat posar en marxa una instal·lació similar a Sineu.
0: I Maó aprova una nova tarifa de l'aigua que permetrà que 2/3 dels abonats paguin manco o mantinguin el mateix rebut.
1: La proposta va tirar endavant el ple celebrat ahir amb els vots del PSOE i el suport d'Ara Maó. La reforma del sistema tarifari de l'aigua afavoreix els consums domèstics més habituals i penalitza els elevats. La nova estructura preveu rebaixar el cost dels primers trams de consum i encarir els més alts. Héctor Pons és el balde de Maó.
3: L'aigua de consum domèstic dels domicilis, els primers trams de consum baixen de preu o es mantenen, i a partir del tercer tram, tercer, quart i cinquè tram, és a dir, els qui consumeixen més aigua pagaran l'aigua més cara en funció de com aquella consumeix.
0: I fa només uns minuts acabem de conèixer com han evolucionat els preus del mes de maig. L'Institut Nacional d'Estadística ha actualitzat la dada d'inflació.
1: I aquesta dada està marcada per la continuïtat, perquè hem de recordar que el mes d'abril aquesta inflació interanual, la pujada de preus respecte d'un any enrere, es va situar en el 3,2%, i ara, al maig, es torna a situar en aquest 3,2% de pujada d'augment dels preus respecte al maig del 2025.
0: I això quan el preu del barril de petroli Brent ha davallat aquestes darreres hores i torna als $90 després de l'anunci dels Estats Units d'un principi d'acord amb l'Iran per allargar la treva i començar a reobrir l'estret d'Hormuz.
1: Ara bé, encara hi manca el vistiplau del president dels Estats Units, Donald Trump, i de moment Teheran ha desmentit l'entesa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, diu que hi ha hagut molt de progrés en les converses i que Teheran està oberta a assolir un acord, però que encara queden punts pendents i la validació definitiva.
0: I avui es fa a Mallorca la cantada simultània de la Balanguera per commemorar el centenari de la seva versió musicada. Serà a les 8 del vespre a les principals places de tots els municipis de Mallorca.
1: Fa uns minuts, a l'informatiu matí, el president de l'OCB, Antoni Llebrés, ha considerat que les cantades d'avui a totes les places de Mallorca seran una representació de Mallorca i de sentiment de pertinença en una societat de cada vegada més diversa.
4: Nosaltres ho plantegem també en general, me refereix que la celebració d'avui, a totes les cantades, com un acte també d'alguna manera d'afirmació d'allò que som i que volen continuar sent, per tant, un acte de mallorquinitat.
0: Abans, a les 12 del migdia, més de 250 centres escolars també interpretaran la Balanguera. Arribem a les 9:04. Ara comença el programa al dia.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Garau.

0: Bon dia, benvinguts al dia, són les 9 i 5 minuts. Començam divendres amb 23 graus de temperatura i molta, molta calor, fins i tot amb avís groc per altes temperatures a l'interior de Mallorca. És la primera vegada, de fet, d'enguany que s'activen alertes per altes temperatures. Avui és el dia més calorós d'aquest episodi inusual d'anomalies tèrmiques. Es poden arribar, atenció, fins i tot als 36 graus. Després ens visita el nostre home del temps, Albert Darder, per explicar amb detall la previsió de cara a les pròximes hores, però atenció perquè a partir d'avui descendeixen i el cap de setmana podríem tenir una petita treva, després ho confirmam. Vos contant també que continua la polèmica per la lona, per l'anunci penjat a la façana de l'aeroport de Son Sant Joan a Palma. Segons Aena, es pot llegir en alemany el que passa a Mallorca, es paga a Mallorca, tot i que la frase també tindria una altra interpretació, que és la que varen comentar ahir. El que passa a Mallorca es queda a Mallorca, un poc fent al·lusió a Las Vegas o l'estudi 54. El govern va explicar ahir que aquest tipus de missatges el que fan és fomentar el turisme d'accessos i demanen la seva retirada. Però Aena explica que és un missatge que fa al·lusió precisament en aquesta plataforma de pagament. Serà un dels temes que abordarem a la nostra tertúlia i també parlarem amb Ciro Krauthausen, periodista al Mallorca Zeitung, que segur mos podrà donar una mà per veure com interpretem aquest anunci. De nou també, en el punt de mira, el tema de les macrogranges. Joana, bon dia.
1: Bon dia, Marti. Doncs sí, en aquest cas parlaríem d'un nou projecte, diferent dels que ja coneixíem fins ara. Compartim ara imatges que descrivim pels oients d'aquests terrenys del municipi de Manacor, en concret de Son Brau, on es vol construir una granja amb capacitat d'atenció per més de 80.000 gallines ponedores. Els responsables de construir d'aquest projecte impulsat per Avícola Son Parat, actualment en fase d'informació pública, asseguren que compleix tots els requisits d'allunyament dels nuclis urbans més pròxim, que serien Son Talent, Petra i Ariany. En total, la instal·lació comptaria amb uns 10.700 metres quadrats ocupats i 6.900 metres quadrats construïts. Després ho abordarem a la nostra tertúlia d'actualitat.
0: En crònica de successos, el jutge de guàrdia ha decretat presó provisional sense fiança per a la dona que presumptament va matar dilluns la seva sogra al barri de Pere Garau a Palma. Bon dia, Xisco.
2: Bon dia, Marta. La declaració s'ha pres per via telemàtica perquè la dona roman ingressada a l'Hospital de Son Espases per prescripció psiquiàtrica i s'ha decidit que continuï el mòdul d'arrestats del centre hospitalari. El trasllat a la presó de Ciutat es produirà quan li doni l'alta. Recordem que la principal hipòtesi és que després d'una brega, la dona, de 36 anys, va matar la sogra. L'acusada assegura que va actuar en defensa pròpia encara que el cos de la víctima presentés molt d'hematomes.
0: A partir de ahir, fins al proper dia 29 de juny, els ciutadans de les Illes Balears poden demanar hora al Servei de Renda Àgil per fer la declaració de l'any 2025.
1: Si tots aquests que encara no l'hagin feta ho podran fer, és un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears complementari al de l'Agència Estatal i que enguany compleix de més 30 anys. Per cert, a l'hora de fer la declaració, la Conselleria d'Hisenda avisa als ciutadans d'un parell de coses. Les 24 deduccions autonòmiques no estan incloses en l'esborrany, així que molt en compte, així que cada contribuent les haurà d'introduir manualment. Marta.
0: Frase del dia, idò, moment per la reflexió. Avui divendres, per on passa?
2: I de la frase d'avui és de John Fitzgerald Kennedy, el 35è president dels Estats Units, que tal dia com avui hauria fet 109 anys. I parlant dels seus adversaris, un dia va dir que perdona els teus enemics, però jamai no oblidis el seu nom.

0: I de què parla tothom avui?
1: Idò, també d'un nom propi, Marta, perquè les xarxes van plenes amb una nova actuació de La Oreja de Van Gogh que no ha tornat a convèncer els seus fans.

0: La polèmica acompanya el retorn de Maya Montero a l'Oreja de Van Gogh. El grup ha començat aquesta setmana els concerts a Madrid amb totes les entrades exaurides, però també amb molta conversa a les xarxes per l'estat vocal de la cantant. Després de gairebé 20 anys fora del grup, Maya ha tornat com a vocalista en aquesta gira del 30 aniversari de l'Oreja, i el retorn ha estat tan emotiu com controvertit. Hi ha fans que celebren aquest retrobament i l'ambient nostàlgic que es produeix als concerts, i d'altres que critiquen que la cantant no està en el seu millor moment vocal. De fet, alguns vídeos dels primers concerts a Madrid ja s'han fet virals, amb comentaris molt durs a xarxes, però també hi ha hagut una gran onada de suport cap a Maya Montero, especialment per la seva vulnerabilitat sobre l'escenari i després dels problemes personals i de salut mental que ella mateixa va explicar que havia patit en els darrers anys. La premsa també està dividida. Hi ha crítiques que parlen d'un concert irregular, amb desafinacions i moments tensos, però d'altres destaquen precisament la càrrega emocional d'aquest retorn i la connexió que Maya és capaç d'establir amb el públic. Perquè, bueno, faci una idea, dos titulars. El País titula aquest concert El triomf de la fragilitat, mentre que El Español titula L'esperpèntic naufragi de Maya Montero a Madrid, L'Oreja de Van Gogh paga que ha engegat Leire Martínez. En qualsevol cas, el que queda clar és que L'Oreja continua generant emoció, debat i també molta nostàlgia. Què vos sembla? Podríem fer un de que parla tothom de L'Oreja cada dia.
1: Cada dia, també.
2: Home, està en rivalitat amb Bad Bunny, en aquest ritme.
1: En aquest ranking.
0: Bad Bunny, L'Oreja, Rosalía. Si feim ara, si demanem a qualcú que mos faci comptes de les vegades que n'han parlat, han estat tres grans protagonistes.
1: És un bon pòdium, és un bon rànquing de que parla de tothom. Però bé, mira, m'aquest un poquet amb això que acabes de dir, perquè pens una mica igual, no sé si definir això que diré ara com a polarització. Tu deies premsa dividida.
0: Blanca o negra.
1: Blanca, és cert, perquè tu veus gent que diu que el millor concert de la seva vida i de gent que diu que és un desastre mundial de L'Oreja. En qualsevol cas, crec, i de cada vegada ho té més clar...
0: Marta Grau, perdona, Marta Grau va fent comentaris sota el botxe.
2: Sí, sí.
0: Que està molt bé, diu, a poc concerts d'on va anar a la seva vida.
1: Bé, això ja no entraré, ja no vull discutir, no vull crear controvèrsia o més controvèrsia, però estic molt convençuda, o cada vegada més convençuda d'una cosa, estimats, i és que la nostàlgia musical és capaç, podríem dir, de fer desaparèixer la crítica o qualsevol estigma i tapar carències vocals o artístiques.
2: Però en quin titular te quedes més? En El triomf de la fragilitat, que feia referència en Xisco, o El karma per haver engegat en l'aire?
1: És que no vull afegir un tercer titular, però és que pens que el que és obvi és que no canta bé. Vull dir, encara que uns vegin una cosa i els altres vegin una altra, però en el final la gent que ho disfruta és perquè està cegada per aquestes ganes de nostàlgia o per aquesta...
2: De tornar temps...
0: Jo no m'ho passant cegada.
1: No, és que pens que la gent que va al concert viu com una experiència de regressió i és igual si a Maya canta malament. A més, canta poc perquè ells la tapen, fa com un karaoke. Saps? O sigui, crec que van a viure una experiència de regressió per tornar a fa 20 anys.
0: És que ara, en vespreus que tenen els concerts, no vas a un concert quan hi anaven nosaltres a la nostra època, que anaven a la plaça de Toros i actuaven a Rosario i cantaves Mi Gato i t'anaves a casa teva. Ara és una altra cosa. Un concert ja no és un concert.
2: Sí, és com una experiència.
0: És una experiència des de que arribes, l'escenografia, se posava en escena, llavors també que tot ha de tenir com un concepte, canvis de vestuari a les totes. Jo és que m'agradaria saber en quin moment han normalitzat que un concert és com unes noces, on hi ha d'haver diferents canvis de vestuari
2: i
0: diferents estacions.
2: Però si pagues tant, el servei ha de ser el millor, també.
0: Ja, però és que el millor convendria no pagar tant per un concert i tornar en aquella essència del públic en el seu cantant. No ho sé, és que no tot pot ser un show de Las Vegas. I a lo millor no tots els cantants estan preparats per fer un show de Las Vegas, que és allò que han intentat fer des de L'Oreja de Van Gogh.
2: És veritat. De totes maneres, jo vull insistir, perdoneu, però jo m'he quedat amb el titular del karma, que han pagat que engegant a l'aire. Me sap greu. Venuts, una panda de venuts.
1: Saps com en moltes coses de sa vida, Marta? Com en moltes coses de sa vida, pens que ells no són capaços, no perquè no vulguin, no són capaços de fer aquesta autocrítica i pensar que s'han equivocat. I això passa molt, en el nostre món passa moltíssim.
2: Jo crec que ells, quan arriben a casa, ho pensen.
1: No, jo crec que no.
2: Després d'aquestes crítiques...
1: Jo crec que pensen que,
2: surt,
1: fan una
2: no,
1: caixa meravellosa, que la nostàlgia ara fa que tot sigui... Hi ha un moment en aquest concert en què el pianista, que mai me'n recorda el seu nom...
0: Pianista 1.
1: Pobret. ara que és fatal, però no sabré el nom, però bé, que és pianista, que és lletrista de les cançons un poc, és líder musical.
0: Ja no ho faràs cercar, perquè sempre hem d'oferir mentre estigues parlant.
1: Hi ha un moment que canta una cançó amb ella, que és aquest guapa, que diuen que ell li ha escrit a ella perquè està hipermega enamorat de Namaya, i ells ho venen com a una experiència religiosa, o sigui, és que mostren aquest moment com mirau què hem aconseguit, tenim aquí a Namaya, això és...
2: Javier San Martín.
0: En Xavi San Martín.
1: Xavi San Martín, idò.
2: Gràcies,
1: en
2: companys.
0: En Xavi.
1: Mirau aquest moment, clar, ells en el final pensen, és que s'hi han de flipar d'aquest moment, en Namaya, el piano, la cançó
2: crec que no.
1: Guapa...
2: Jo crec que no, jo crec que ells arriben a casa seva i diuen... Mare meva, i llegeixen les crítiques i veuen les xarxes socials i diuen, mare meva, no sé si hem fet bé, això no està anant com toca, Amaya s'està notant que cada dia està pitjor, perquè és la qualitat musical no és bona, no sap greu, això són coses realistes.
0: Sí, però de tota manera també aquí juguem com a diferents cartes parlant del tema de la salut mental en els que has d'anar a ballar Montero, però és que això no és un tema de salut mental.
2: No, és un tema de tècnica vocal.
0: És un tema de no haver preparat aquest concert.
2: Clar.
0: I que potser, si l'Oreja de Van Gogh l'estimava tant com deien que aquesta gira de retorn era perquè tots s'estimaven un munt, també si s'estimaven tant, no sé per què se van separar.
1: Mira,
0: perquè si t'estimes, difícilment, no. Si t'estimes i el grup funciona, difícilment te separes. Però bé, obviant aquest tema, haguessin hagut d'anar més suport a la seva companya i dir-li, Amaya, hem de practicar més?
1: Mira,
0: a
1: ara millor, que dius això,
0: hem de jornar
2: si l'estima,
0: hauria
2: estat un bon
0: retorn,
2: consell.
0: I esperar que estiguis bé de veu, perquè sí. Ara jo m'he dit que aquesta pressió que du ella damunt les espatlles tampoc li és bona.
1: Això no clar. Ho varen fer, però ara han tingut, com a, no sé, de la darrera vegada que varen fer els concerts, els primers de Sant Sebastià, 20 dies aproximadament.
0: Sí.
1: També hi ha hagut crítiques a les xarxes precisament d'això, que en aquests 20 dies no pareix que hagin fet res. Per exemple, en Jaume Noguera, company nostre, que és músic, deia, per aventura li haurien de baixar la tonalitat de les cançons, com a per ajudar-la. Jo no entenc de música, o no n'entenc massa, i no sé si això ho han fet o no. Per aventura ella hauria d'haver anat a, no sé, a unes classes amb un logopeda, amb un qui sigui, amb un professor de cant, per ajudar-la a entonar. Que... Per aventura ella no està avesada, perquè fa 20 anys, també ho deixava en Jaume Noguera, a que ara se duen uns aparells a dins les orelles, i ella no estava avesada. Per aventura, aquestes coses les haurien d'haver treballat, no? Haurien d'haver fet feina amb aquestes coses.
2: I si ho han
1: perquè...
2: fet, és evident que no ha estat suficient.
1: No ha estat suficient.
2: I s'ha de fer una
0: autocrítica. No estic comparant, però per exemple, aquest dimecres, si no vaig errar, crec que és aquest dimecres, Llorenç Santa Maria presentarà un disc nou que se dirà 80 aniversari. Tu escoltes el disc de Llorenç Santa Maria i ell, evidentment, no té la mateixa veu que quan cantava Bailemos o Si tu fueras mi mujer quan en tenia 30.
2: Però no ho pretén.
0: Però és un home que primer que no ho pretén i segona, que ha anat fent feina. I clar. Que ell, quan canta, té la veu d'un home de la seva edat, però una veu treballada i sobretot que se nota que ha preparat aquest concert. En això me'n referesc. El problema de l'Oreja de Van Gogh és que han tirat de nostàlgia i se pensaven que la nostàlgia ho cobriria tot. I potser una mica més de feineta prèvia no hagués sobrat.
2: La nostàlgia no ha estat suficient. És un dels temes de
0: debat. I visca Llorenç Santa Maria.
2: I tant que sí. Sí. Salutacions.
0: Llorenç Santa Maria.
2: Des d'aquí. L'esperam de cara a la setmana que ve amb l'anunci del nou disc, sens dubte. Amb la bona companyia de Facu Tenaglia, els comandaments tècnics, que té Jaume, Alejandro Rubio, Àlex Fortesa i Yolanda Ruiz. Començam això que ens agrada dir el divendres, el cap de setmana.

0: Són les 9 i 18 minuts. Comença la nostra tertúlia, com sempre, puntuals, el repàs de l'actualitat dels diferents titulars d'aquest divendres que compartim tot d'una avui amb el misser Eduardo Luna. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb el periodista Guillem Porcel. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: I ens escolta també des d'Eivissa, Juanan Torres, subdirector del periódico d'Eivissa i Formentera. Juanan, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia.
0: Just ahir fèiem referència a aquest famós cartell publicitari a l'aeroport de Son Sant Joan, a Palma, un cartell que les darreres 24 hores ha generat molt de debat, perquè, com sabeu, una plataforma és com una classe de visum, no? Amb un altre nom, explicava que el que passa a Mallorca es queda a Mallorca. El govern es va manifestar i va dir que era un missatge que feia al·lusió o que fomentava el turisme d'excessos. Després va haver com una doble interpretació, i és que Aena va dir que no era es queda a Mallorca, era es paga a Mallorca. Ara sembla que en alemany se pot interpretar de les dues maneres. Es queda a Mallorca, es paga a Mallorca, tenim molt de dubtes. Ara ho aclarirem perquè tot d'una saludarem a un dels periodistes del Mallorca, Zaitun, perquè mos explicarem si és vera que se pot tenir aquesta doble interpretació. En tot cas, és un missatge que fa al·lusió a una frase molt famosa que s'aplica, per exemple, Eduardo, a llocs com Las Vegas, a llocs com l'Estudi 54, ho pots vendre de la manera que vulguis, però la frase és la frase, malament hi hagi matisos, no?, diferents paraules. Com ho interpretau vosaltres?
1: A ver, yo creo que es que Aena ya se ha destapado totalmente. Aena al final no deja de ser un negocio, le da exactamente igual mientras saque rendimiento económico. Entonces, si viene una empresa de fuera y le paga para poner un cartel, yo creo que ni se para a pensar qué es lo que está publicitando, ¿no? Cuando al final debería tener en cuenta que es un ente público, que está haciendo un servicio público, sobre todo a los residentes de las Islas Baleares y también al mercado internacional, y hombre, pues que tendría que tener un poquito más en cuenta que es la primera entrada de los turistas en Mallorca. Y si ya de entrada les estamos metiendo un cartel similar o con analogías o con dobles interpretaciones diciéndoles, oye, no te preocupes, que como en Las Vegas lo que pasa en Mallorca se queda en Mallorca, pues luego tenemos los desastres que tenemos.
0: I tu, Guillem, què interpretes o què t'assembla el que ha ocorregut les darreres 24 hores, tant la resposta del govern, la resposta d'Aena al respecte?
2: Bé, jo la primera reacció va ser de vergonya absoluta, perquè hi ha diverses qüestions, però la primera és que tinc la sensació de que surt molt barat el riuratge dels mallorquins, segons quines qüestions. Ho dic perquè l'aeroport de Palma està fet contra els mallorquins. Qualsevol mallorquí que hagi d'agafar vols, i sobretot durant aquesta època, és a dir, l'aeroport s'ha convertit quasi en un centre comercial, més que en una facilitat perquè hagi d'agafar un vol. A més, Aena és una empresa que l'únic que cerca és maximitzar els beneficis sense tenir en compte les repercussions de les seves accions. Ho hem vist, per exemple, amb les ampliacions que vol fer l'aeroport d'Eivissa i la ampliació que s'està fent a l'aeroport de Palma, tot i que ells diuen que no és una ampliació, però sí que ho és, i sobretot aquí hi ha una qüestió política, i és que les Balears no tenen cap poder de decisió sobre el que passa a l'aeroport de Palma, és a dir, bueno, ni a l'aeroport de Palma, ni d'Eivissa, ni de cap de les illes. I això el que implica és que passin qüestions com aquestes, perquè si una lona com aquesta s'hagués el manco avisat o s'hagués posat damunt la taula que s'anava a fer, segurament hagués tingut el rebuig per part de les institucions d'aquestes illes. Així que jo crec que sobretot Aena té un tracte colonial en segons quines zones, i Balears és així, perquè és l'únic que volen és treure rendiment, i sobretot jo crec que moltes vegades surt massa barato en riure-se dels mallorquins, sobretot perquè és vera que la traducció d'aquesta frase pot ser que no és literal de lo que passa a Mallorca se queda a Mallorca, sinó que té una altra traducció, però quan utilitzes una frase tan famosa, el que està cercant és un impacte directe. I a més, és una lona que és just sortir de l'aeroport, ja la veus ben
0: gran. I de grans dimensions. Estem compartint la imatge a pantalla que descrivim pels oients, i encara no s'ha entès, no?, que existeix aquesta gran pantalla publicitària, però sí que és vera que és de grans dimensions. Abans de demanar-te opinió, Juanan, deixem que incorpori en aquesta tertúlia Ciro Krauthausen, del Mallorca Zeitung, que segur que mos pot ajudar per conèixer la verdadera interpretació d'aquesta frase. Ciro, bon dia.
4: Hola, bon dia. Què tal?
0: La traducció literal de l'alemany, quina seria del que estem llegint just aquí a pantalla?
4: Tengo que darle la razón a Aena. Perdón. Lo que sucede en Mallorca se paga en Mallorca. Ahí luego, desde luego juega con la asociación de la famosa frase esta de lo que pasa en Mallorca o en Las Vegas o donde sea, se queda en Mallorca o en Las Vegas. Pero en alemán es mucho menos habitual esta expresión. Existe, pero no es... Aquí es un poco pan de cada día, en Alemania no lo es. Luego, hay otro aspecto. La lona lleva grande el logotipo de la Sparkasse, que es una de las marcas más conocidas en Alemania. O sea, uno como alemán, en el fondo, detecta inmediatamente de que esto va de dinero y de pagar. Entonces, podemos decir, sí, hay publicitarios que han jugado con una asociación, pero no lleva, por lo menos en ojos de un alemán, no lleva inmediatamente a esta idea de que en Mallorca vale todo lo que se ha interpretado por parte del gobierno. Entonces, yo soy un poco más cuidadoso con respecto a esto. Luego, podríamos ponernos a discutir si Malle, este apodo de sí. Mallorca en Alemania, es despectivo o no. Ahí hay diversidad de opiniones también. Hay mucha gente que lo dice con mucho cariño. Es que la relación de los alemanes con Mallorca ya es tan estrecha que hasta Mallorca tiene su apodo, ¿no? Entonces, todo esto, yo creo que no, en este caso no le doy la razón al gobierno y a todos los que lo han interpretado o han asumido esa interpretación. Sí veo, porque al mismo tiempo, no es nuevo que haya estas lonas gigantescas en el aeropuerto. El aeropuerto sí se ha convertido en un único reclamo publicitario, en mi opinión, o en un único espacio comercial. Y es más, si puestos a ponernos a discutir si queremos publicidad del turismo de juerga o del turismo de borrachera, mucho antes se hubiese debido intervenir, porque si mal no recuerdo, la última vez que yo he viajado en el espacio de recogida de equipajes, eso está lleno de publicidad de los clubes, de las grandes discotecas en Playa de Palma. Esto es un poco lo que yo veo desde mi guarida del Mallorca.
0: O sigui, el que podem interpretar, la traducció, un alemany quan ho llegeix directament és el que passa a Mallorca, es paga a Mallorca, perquè tot i que té una doble interpretació, que podria ser es queda o se poden utilitzar altres paraules, són secundàries, no són col·loquialment tan utilitzades, tan emprades per als alemanys. Això és correcte.
4: Exacte, sí.
0: L'únic paral·lelisme que podem fer és que fa al·lusió a la famosa frase, això sí, aquí no hi ha dubtes. I respecte a la forma col·loquial de dirigir-se a Mallorca, se podria considerar despectiva? És un diminutiu? Què significa exactament, Malle?
4: Nada, es el diminutivo de Mallorca.
0: Simplemente.
4: No significa nada.
0: Vale,
4: no.
0: Simplemente.
4: Entonces, no sé, hay gente que dice que decirle Malle a Mallorca es no tomar en serio Mallorca. Sí, pero si tienes un apodo para tu pareja, ¿la tomas en serio o no? No lo sé.
0: Claro.
4: Depende de las circunstancias, probablemente.
0: Molt interessant aquest argument, Ciro Krauthausen, de Mallorca Zeitung, qui mos ha donat una mà, no?, per interpretar realment el que diu exactament aquest cartell. Moltíssimes gràcies.
4: Con mucho gusto.
0: Igualment, amb els arguments sobre la taula, Juanan, és el teu torment. Què penses del que mos acaba de contar en Ciro?
3: Bé, jo penso que si els mallorquins es senten ofesos per aquesta pancarta, ANA ho hauria de tenir en compte. Aquí a Eivissa, si heu vengut de fa poc en el nostre aeroport, veureu com la zona de recollida d'equipatges també està plena d'anuncis de discoteques, un fet que evidentment no ha agradat en els eivissencs, no agrada en el Consell d'Eivissa i que ha demanat per certes les discoteques que els cedeixin un espai per veure, per posar almenys alguna fotografia d'alguna platja paradisíaca que tenim per aquí i d'Alt Vila, no? Perquè si no seria tot discoteques. I com deien els meus companys, ANA el que vol és fer sous i s'aprofita de que l'aeroport de Palma i els d'Eivissa, per exemple, es fan molts de sous per tapar després els aeroports que són deficitaris, no? Aquests aeroports que es feren sense, per exemple, Castelló, si Ciutat Real i altres bandes d'Espanya que no tenen cap sentit que hi fossin i que són deficitaris, doncs se n'aprofiten de naltros per fer més sous, per fer ampliacions, per posar més botigues, per posar més restaurants i per esprem el màxim possible aquestes infraestructures indicadors que tenim aquí, que ens duen cada volta més gent, més turistes, i que provoquen aquestes molèsties que, i després encara posen anuncis que no ens cauen bé, no? Això, evidentment, fa vessar la paciència dels mallorquins i dels eivissencs, i un poc aquesta que en diuen turismofòbia. No és turismofòbia, sinó que és que els eivissencs, els illencs, els mallorquins volen un poc de respecte, i en aquest sentit Aena no el té cap en altres.
0: Pues deixo un temps per un titular, Eduardo, Guillem, sobretot del que ens acaba de contar el company del Mallorca, Zeitun. Es paga a Mallorca, qualsevol altra interpretació seria secundària. Se pot interpretar com es queda a Mallorca, però un alemany entén es paga a Mallorca.
1: Vale, si yo llego a Alemania y veo lo que pasa en Alemania se paga en Alemania, a mí lo siento, pero mi asociación viene a lo que pasa en Alemania, queda en Alemania, bienvenido, disfruta.
2: Aquí hi ha una qüestió de poder, i és que no tenim cap tipus de poder sobre la principal porta d'entrada de la nostra illa, i jo voldria dir que sí que me reivindic com a turismofòbic, i ho diré perquè, per exemple, la RAE diu que és la fòbia del turisme massificat que té un impacte directe i negatiu sobre el medi ambient i la qualitat de vida de la població local. Així que crec que quan hi ha qüestions com aquestes, no? Que és un tipus de turisme que jo crec que en aquesta illa ja ningú vol, o molt poca gent vol, mos hauríem de replantejar, i sobretot considero que a Aena el que no pot fer és quan se li fa una reclamació o se li diu des de les institucions que considera que això no hauria de ser, el que no pot fer és respondre amb soberbia.
0: 9:30, petita pausa per publicitat, escoltam el bisturí de Javier Alarcón a la part de ràdio del nostre programa i tornem tot d'una.
5: El dia. El bisturí. Javier Alarcón.
6: Buenos días. La noticia de este viernes es la injerencia contra la propiedad intelectual de este bisturí. El asalto con el que un grupo de foranos, extranjeros anónimos, giris desalmados, han copiado, han colgado el lema que rige este espacio. Dice el titular: polémica por un cartel en alemán en el aeropuerto de Palma. Lo que pasa en Mallorca se queda en Mallorca. Eso dice el anuncio. No repetiremos en esa lengua ajena aquello de que lo que pasa en el bisturí se queda en el bisturí, porque no terminaría de entenderse. La aclaración de lo que significa esa declaración de intenciones se entiende mejor si se pone el ejemplo de la milla de oro de la corrupción de este país. Si dices, por ejemplo, lo que pasa en Ferraz se queda en Ferraz, entonces se entiende todo el sentido del mensaje. No ha tardado el gobierno balear en indignarse, en preocuparse y en mandar una carta a Aena, pidiendo la retirada inmediata del cartelón. Algo así, como que lo que pasa en Aena debería quedarse para los restos en Aena, dejando este lugar a salvo de anuncios y, sobre todo, limitando a los que puedan leerlos. Si es inexplicable que alguien permita cartelería en alemán, peor es que quien la permite no entienda la incitación hacia el exceso que nos repugna. El efecto llamada al silencio post-desfase, la omertad de la violencia, en la que puedes hacer lo que quieras porque estos monos indígenas no se enteran de nada. Si además el anuncio es de una caja de ahorros alemana, apaga y vámonos. Y ya el lunes, entre mensajes y botellas, más.

0: 9:33 minuts, continuem a la tertúlia del dia. Sempre repassam en aquestes hores l'actualitat a través de la ràdio, també a través de la televisió, i avui amb els periodistes Juan Antorres, Guillem Porcel i el missè Eduardo Luna. Estàvem parlant de turisme, estàvem parlant del cartell a l'aeroport de Som Sant Joan, i sense deixar de banda aquesta qüestió, la del turisme. En aquest cas, ens referim al lloguer turístic. L'Ajuntament de Palma prohibeix de forma definitiva la creació de noves places de lloguer, en aquest cas es refereix a Ciutat. És una iniciativa que ha sortit endavant, ha tingut el suport de tot l'equip de govern. Vox ha estat l'única formació que s'hi ha oposat. Començar per tu, Juanan, podria ser una primera passa que tal vegada se podria aplicar a altres focus calents, i un poc també fent al·lusió a la situació que està vivint a Eivissa, que recordem també, a Eivissa, amb un model pioner a l'hora d'eliminar una gran quantitat d'anuncis il·legals, sobretot els darrers mesos. S'ha fet una molt bona feina precisament per tractar d'eliminar aquests anuncis de les diferents plataformes, Juanan.
1: Sí, aquí en sòl urbà ja fa temps que els pisos turístics estan prohibits, i és una qüestió que és evident, no? Ningú vol que la seva escala es converteixi en un hotel, vull dir, per això ja hi ha els hotels, ja hi ha els apartaments, els edificis, els blocs d'apartaments turístics, i el que pareix mentida és que això hagi arribat tan tard, no? Com aquesta prohibició a l'Ajuntament de Palma. Jo crec que era una cosa que havia d'arribar tard o d'hora, que arriba ara, i que els veïnats, els veïns de Palma agrairan. Ara bé, ara fa falta que hi hagi un bon servei d'inspecció, i que si algú surt del que marca la llei en surti ben escaldat, perquè després ningú vulgui, ningú se li ocorri es posar un pis turístic en el seu pis en propietat o en el pis que lloga. Però bé, això ja és una altra qüestió. Aquí el que s'ha fet a Eivissa també és, a part de perseguir a nivell turístic, també es persegueix a nivell urbanístic, no? Que també els ajuntaments es donar-los una altra ferramenta per poder perseguir aquest tipus d'activitat il·legal.
0: Companys, respecte a la prohibició del lloguer turístic.
2: Gran idea, me parece una gran idea. Creo que es uno de los puntos que había que tomar. Tú hablabas antes de turismofobia, yo creo que es islafilia, o sea, vamos a empezar a cuidar un poquito también la isla, y yo creo que con esto lo que vamos a hacer es, primero, que no proliferen más, que hacen muchísimo daño en las barriadas donde están, y segundo, pues a lo mejor esos pisos que ya no se van a poder dedicar a alquiler turístico se pueden dedicar a un alquiler normal, que falta nos hace también. Entonces, fantástico, pero estoy con el compañero. A mí estas medidas me parecen geniales, pero tienen que venir acompañadas de dotación suficiente para poder hacer inspecciones y para poder perseguir a la gente que aún así lo va a hacer igualmente.
3: Bé, jo crec que és una gran notícia que a Palma, bueno, jo m'agradaria que hi hagués zero lloguer turístic a Palma, perquè sobretot és una ciutat en què tenim un problema d'habitatge i d'accés a l'habitatge, i tots aquests pisos, i molts que són il·legals, perquè això ho hem tractat aquí moltes vegades, de que inclús edificis sencers que s'han llogat de forma il·legal com a lloguer turístic, en el final hi ha una qüestió de que si no tens inspectors suficients no arribes, i sobretot les repercussions, sobretot econòmiques, han de ser el més elevades possibles perquè no te surti, clar, perquè no te surti rentable. Però sobretot en una ciutat com Palma, que està amb un problema d'accés a habitatge gravíssim, en el que tenim treballadors, per exemple, ho han xerrat amb el tema de la presó de Palma, que tenim gent que està a la presó de Palma perquè no pot accedir a un habitatge, tot i tenir feina. És a dir, tenim un problema tan gravíssim d'habitatge que tot el que sigui que no hi ha habitatge turístic i tot passi a habitatge de llarga durada, doncs jo crec que és una gran notícia.
0: Valoració en aquest moment per tota la repercussió que ha tingut l'impacte, no?, dels darrers registres a la seu del Partit Socialista del carrer Ferraz a Madrid, i com la situació política cada vegada viu una situació, viu una etapa, podríem dir, molt tensa, perquè tenim per part del president del govern el judici, el seu germà, els registres als que feia referència de fa tan sols uns dies, la imputació del president Zapatero, la possible compareixença de Pedro Sánchez a finals de juny, no sé, són tantes coses concentrades en un període de temps tan curt, Eduardo, que tot això ha fet que les diferents representacions polítiques demanin una actuació urgent, des d'eleccions anticipades, Quin impacte podria tenir el que cada dia tinguem constància de noves notícies al respecte, que quasi la darrera supera l'anterior?
2: Pues mira, voy a ser bastante pragmático esta vez. Yo creo que la repercusión que tiene, una es para el electorado general, para la gente en general, un sentimiento de hartazgo, de que no vale nada la política que tenemos hoy en día, y al final de un efecto negativísimo en el sentido de que están tan asqueados que ya les va a empezar a patinar todo. Esto en el electorado. Y luego, en las formaciones políticas, pues lo que estamos viendo son teatrillos, operetas, pues de peticiones de adelanto de elecciones, pero que luego por otro lado te dicen que no van a plantear una moción de censura. Entonces, al final, parece que está cambiando todo para que nada cambie, ¿no? Y luego ya sí acabamos viendo, analizamos un poco las declaraciones de Sánchez en el Vaticano, que lo comentábamos con el compañero fuera de micros, que salió incluso diciendo: yo sé que hay compañeros que me piden que adelante elecciones para que gane con una mayoría más holgada. O sea, es que el nivel...
0: Vas veure un gest arrogant, ¿no?
2: Te diría narcisista. O sea, es ese tipo de gestos con la que hay, con la que está cayendo. Si cualquier persona que tenga dos dedos de frente en la cabeza piensa qué pasaría si esto, en vez de pasarle a Pedro Sánchez, le pasara a cualquier otro político de cualquier otra formación, las calles estarían ardiendo. Pero como este señor es un maestro del engaño y del bluff, pues estamos en esto. Entonces, al final, esto nos está haciendo un daño terrible a nivel nacional, porque está asqueando a la gente, y un daño terrible a nivel internacional, porque estamos pareciendo una república bananera.
0: Estem parlant de la presumpta finançació irregular del Partit Socialista, dels darrers registres que se van fer a Ferrat, de la imputació de Zapatero...

0: desactivar per complet l'esquerra, és a dir, els partits que li queden a l'esquerra. Ho dic perquè tots són pors, tots són... ningú vol donar un, fer cap moviment, tots intenten aguantar. Això l'únic que fa és evidenciar la debilitat que hi ha a l'esquerra del PSOE, i això és una qüestió que ell se n'ha beneficiat. Ho dic perquè ell moltes vegades fa discursos per intentar que és votant de partits com Sumar, Podemos, inclús altres formacions de tipus Esquerra, pues, que és gent que pugui entrar en el PSOE. I això l'únic que ha provocat és que hi ha una debilitat enorme a l'esquerra. I sobretot, quan hi ha qüestions com aquestes, qüestions com aquests dies que xerram de la trama Kitchen al PP, que s'està jutjant, però és que, clar, el que hem vist amb l'Eire Díez i en Santos Cerdán i amb el PSOE és encara més greu, en moltes qüestions, perquè ja no és només... hi ha una qüestió d'intentar guàrdies civils, jutges, fiscals... És a dir, és una qüestió gravíssima, i també jo crec que és una qüestió de sistema, perquè totes les legislatures estan veient de que sempre hi ha problemes en qüestions relacionades amb aquestes, ja sigui en corrupció o ja sigui en utilitzar els aparells de l'Estat per anar contra els adversaris polítics. Però és vera que el manco, el que estan veient amb el tema de l'Eire i Santos Cerdán i tot el que s'havia muntat dins del PSOE, fa una pudor enorme i pareix que pot deixar poca cosa tot el que ha passat abans, perquè la repercussió que està tenint és molt gran.
1: Quina lectura fa Juan Antorres de tot el que ha ocorregut la darrera setmana, sobretot?
2: Bé, la darrera setmana jo crec que se cirereta desprestís d'una legislatura que podíem denominar fake. Recordem que és que fa estar aquest equip de govern està governant amb uns pressupostos prorrogats de la legislatura anterior, que duim 3 anys sense que el govern presenti, ni tan sols presentin al Congrés la llei de pressupostos. Jo crec que això només bastaria a qualsevol altre país d'Europa per fer una moció de censura o per fer caure un govern. De més avant, el que està passant tot a nivell judicial, no? Amb dos secretaris d'organització del Partit Socialista que estan a punt de rebre sentència, i tot el que surt setmana rere setmana. Aquí la pregunta és com és qui està aguantant en el govern de Pedro Sánchez i que no caigui, no? Jo crec que evidentment aquí tenen molt de dir els seus socis en el Congrés dels Diputats, que ja els va bé que tenir en el Partit Socialista en el govern, i que veurien perillar evidentment la seva posició. Ara bé, jo crec que Pedro Sánchez aguantarà com ha fet fins ara, no? Ell és un supervivent nat que aguantarà fins a l'any que ve, si no hi ha un terratrèmol encara molt més gran d'aquí en el mes de juliol de l'any que ve. Si hi hagués eleccions anticipades, jo penso que el Partit Socialista tornaria a fer volar el fantasma de l'ultradreta, que és el que li va funcionar el juliol de 2023, i segurament Feijó seria el que perdria les eleccions. Jo crec que ara mateix està en les seues mans es guanyar les eleccions, i només el que pot passar ara és que només les podria perdre ell, perquè jo crec que el millor avantatge de la que té ara no la tindria el Partit Popular.
3: Es que además hay que pensar que la justificación que cuando se le pidió si había adelanto elecciones, cuando él estaba en esa rueda de prensa en el Vaticano, otra de las perlas que dijo es que no podía adelantar elecciones porque tenía que asegurar una estabilidad en el gobierno, y que además estábamos pendientes de una cosa tan importante como los fondos de la Unión Europea, y que claro que eso no, si se pedía adelanto elecciones, pues con los tiempos que hay para la investidura, convocatoria y demás, pues claro que se iba a perder y tal. O sea, es que él sigue vendiendo el relato de que él es la estabilidad, cuando es un presidente que no tiene presupuesto general del Estado, que tiene totalmente el gobierno, no te voy a decir a medio gas, pero sí que a un 5%, porque no consigue llegar a ningún tipo de consenso, no saca ningún proyecto adelante, no hay ninguna iniciativa que cuente con el respaldo de la Cámara, pero aún así, como decía Juanan, sigue sosteniéndolo sus socios de gobierno, que esto es lo peligroso, y esto es lo que dices, bueno, si realmente teníamos alguna esperanza en que alguien en la política de cualquier formación tuviese un poquito de sane, que tuviese un poquito de dos dedos en la cabeza, estaría diciendo, oye, yo no voy a querer continuar con este gobierno porque está asediado por la corrupción. Porque es que ahora lo difícil ya no es decir qué casos de corrupción tiene y quién está investigado, quién está en el ojo del huracán jurídico. El tema está en decir quién está libre,

0: está limpio en este gobierno. Este sería el unicornio, ¿no? Y luego, además, una cosa importantísima. Esta operación nace con aquellos 5 días de reflexión y posteriormente...
1: Después de la carta.
0: Eso es, después de la carta, cuando se sientan en Ferraz, las personas que están investigadas por Pedraz, para intentar hacer una campaña de acoso y derribo a periodistas, a jueces, a fiscales y a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por lo tanto, me parto de risa cuando dice colaboración con la justicia. Me parto de risa.
2: Jo voldria dir un parell de coses. La primera és que ja només hi ha una responsabilitat d'haver deixat que tota aquesta gent tingui poder i entri a les institucions. Ho dic perquè ja no només tens una responsabilitat de si tu, per exemple, t'has enriquit o tu n'has tret un benefici, sinó tens responsabilitat de la gent que no manes. I això ho hem vist a Ábalos, ho hem vist en Cerdán, ho hem vist amb l'Ere Diez ara mateix, i aquí hi ha una qüestió important. Després, hem de dir que en el Congrés dels Diputats no hi ha una majoria d'esquerres, hi ha una majoria de dretes. El que és una majoria anti-Vox, que això és el que s'ha sustentat durant tots aquests anys. Però quan tu vas a negociar uns pressupostos i necessites els vots, per exemple, de PNV o de Junts, tu has de cedir a moltes coses, i moltes coses no s'ha volgut cedir. Ho dic perquè Pedro Sánchez pareix que no és conscient de que hi ha una realitat en el Congrés dels Diputats, i és que hi ha una majoria de dretes. És a dir, la dreta se podria posar d'acord en moltes qüestions i s'ha posat d'acord en moltes qüestions en el Congrés. I després hi ha una preocupació, i en soc conscient, dins del PP sobre el lideratge d'Alberto Núñez Feijóo. Perquè hi ha molt de dirigents i molt de territoris del PP, entre els quals Balears és, que consideren que Feijóo no està fent tot el que hauria de fer i sobretot que no està sent tot el contundent que hauria de ser en una situació com aquesta. Perquè és a dir, si tu planteges que la situació actual a Espanya no té, és de les pitjors que s'ha viscut, perquè inclús ho diu, no?, que en la democràcia no s'ha viscut una qüestió com aquesta, el que no pots fer és, l'únic que fas són meetings mal fets i no prendre cap decisió. És a dir, és veure que més enllà d'una moció de censura, o sí o no, que si l'has defensada, el manco, presenta-la, però ja no només és una qüestió d'aquesta, sinó que molta gent pensa que enfront el lideratge no té res a oferir.
1: Hem de fer una petita pausa per publicitat. Tornem tot d'una.
3: El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és actualitat. Para ti y también para ti. En Eroski te damos el pimiento rojo granelados con 49 euros kilo. La lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo. La chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo. Y la napolitana cacao bandeja de 4 unidades a 1,50 euros bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
4: Seguro que has oído hablar de la ley de vivienda. ¿Pero sabes qué dice? Dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y también dice que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. En resumen, que la vivienda es para vivir y no para especular. Eso y mucho más dice la Ley de Vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
5: ¿Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
3: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.

0: dilluns a divendres a les 9 al dia amb Marta Grau i Betres Ràdio.
1: Nou i 50 minuts, compartim unes imatges que descrivim tot d'una pels oients. En aquests terrenys que veus del municipi de Manacor, Son Brau s'hi vol construir una granja amb capacitat per 80.000 gallines ponedores. Els responsables del projecte impulsat per Avícola Son Perot, actualment en fase d'informació pública, asseguren que compleix tots els requisits d'allunyament respecte a nuclis urbans. En aquest cas, els més pròxims són Son Talent, Petra i Ariany. Recordem que Avícola Son Perot és la mateixa empresa que just fa un any estava en el punt de la polèmica per aquelles imatges tan dures de la macrogranja on veiem unes gallines patir i que va ser un tema molt denunciat per diferents entitats animalistes i a més se va proposar per part del govern una sanció important respecte a aquesta empresa en concret. I parlant de la mateixa empresa, començar per tu, Juan Ansi, t'assembla quina valoració fas al respecte i sobretot te faig la pregunta si realment necessitem aquest model a la nostra comunitat, necessitem més macrogranges?
2: No en som un expert, no? Jo penso que aquest tipus de negoci de macrogranges no va amb el nostre fet aquí a les illes, almenys aquí l'experiència que tenim a Eivissa és de tenir les gallines i tot s'aviram amullat i recuir el poquet que tenim o el poquet que en podem treure per un mateix, no? El que passa és que també els consumidors, jo entenc que els agradaria que la carn que va comprar en el supermercat fos el més barata possible, i això només s'aconsegueix possiblement d'aquesta manera, no? Tenir macrogranges i obtenir el màxim benefici a costa o de possiblement del benestar animal. I aquí és un poc la contradicció aquesta que tenim. I jo m'agradaria, evidentment, més que la carn que tinguéssim de l'aviram i els ous que tinguéssim venguessin de gallines i de galls que estiguessin en llibertat i no en macrogranges, que em pareix un model de negoci que no fa pas les nostres illes i que hauria d'estar totalment superat.
1: I respecte que sigui una entitat a la qual ja se li va proposar una sanció de gran magnitud, Guillem, i sigui la mateixa entitat que temps després projecta una altra macrogranja?
3: Bé, jo el que provo és, la primera previsió és que on ho vulguin fer, doncs els veïnats tornaran a posar-se en peu de guerra i tornaran. Ho dic perquè la repercussió de muntar una macrogranja és enorme. Ja no és només de...
1: En quant a olors,
3: no
1: impacte aquests, sobre el terreny, benestar animal...
3: Tema de recursos, per exemple, aigua, recursos hídrics, d'altres tipus, i sobretot que té un impacte directe en la població local. És a dir, però ja no és la població local que estigui un quilòmetre, sinó quilòmetres i quilòmetres més enllà encara tens aquest impacte. Si no vaig equivocat, ho hauria de revisar, però el govern va aprovar una llei per limitar les macrogranges. No sé si aquesta llei afectaria en aquest cas, però per lo que veig hi ha una insistència d'aquesta empresa per fer una macrogranja sí o sí en aquestes illes. Però també té relació amb els tipus de model que tenim en aquestes illes. No sé fins a quin punt volen més macrogranges en unes illes amb la situació que tenim.
4: Jo daría el punto de vista incluso de la competencia a los países. O sea, que esto sería otra. Entonces, a lo mejor quizá el punto está en no tener tantas macrogranjas, sino en favorecer ayudas directas a los países que puedan, como decía Juanan, repercutir luego en el precio de venta al público, ¿no? Porque estoy seguro que esto lo apoyaríamos todos. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, hombre, pues el gobierno a lo mejor tendría que hacérselo mirar en este tipo de concesiones, porque no solo es verdad que jurídicamente una propuesta de sanción no es una sanción, que no ha terminado el procedimiento administrativo y que con ello no lleva ningún tipo de repercusión jurídica, porque solo está la propuesta y a lo mejor está incluso en fase de alegaciones. Pero para mí, ya solo que la empresa tenga esa propuesta de sanción, debería ser un óbice para que se presentase otros proyectos, porque ya es un aviso de navegantes de que las cosas bien no las hace.
1: Seguirem aprofundint en aquesta qüestió, perquè probablement també durà coa, però no vull deixar de plantejar-vos, mos queden 5 minuts, un tema també recurrent, que és la financiació autonòmica, o millor dit, la comparativa respecte a la nostra comunitat i el finançament que reben altres comunitats. L'anunci d'una inversió de 5.200 milions d'euros per impulsar el tren orbital de Catalunya ha reactivat de nou el malestar del govern amb el Ministeri de Transports i d'aquesta manera l'executiu de Marga Proens denuncia una vegada més aquest greuge comparatiu i reclama una reunió urgent amb el ministre Òscar Puente per poder desbloquejar inversions pendents en mobilitat de les nostres illes. El conseller José Luis Mateo ha criticat que altres territoris, com per exemple Catalunya, Canàries, sí que avancen amb acords, avancen amb finançament estatal, però què passa amb nosaltres, no? Sempre sembla que aportem moltíssim a l'estat, Juanan, però ens trobam sempre a la cua.
2: Sí, és una de les repercussions que té, evidentment, que no hi hagi el mateix color polític en el govern de l'Estat que en el govern de les Illes Balears, no? Que evidentment et fan molt menys cas. Jo crec que tot això deriva de la legislatura passada amb aquest acord que hi va haver entre les dues administracions i que va suposar la supressió, per exemple, dels convenis de carreteres amb els Consells Insulars, una qüestió que estan patint molt a Eivissa, que s'ha vist, per exemple, en el Consell, que ha de fer servir fons propis per l'arreglo de les carreteres o per fer carreteres noves, i que això després, evidentment, té conseqüències, no? Perquè aquests sous que abans venien de l'Estat ara no els pot fer servir amb altres qüestions pròpies del Consell, no? Ja es ve reclamant des de fa anys, es ve reclamant en el Ministeri que tornin aquests convenis de carreteres, però és picar contra una paret, d'allí ningú en fa cas, i no sembla que el ministre Puente, que actualment estigui gaire entusiasmat en obrir aquest meló que tanta falta fa a les nostres illes.
1: Sobre la financiació autonòmica, Eduardo, aquest greuge comparatiu que patim des de ja fa molt d'anys.
4: És que poco que añadir, tiene toda la razón el compañero. O sea, es que desde el momento que hay otro color político y que se está viendo que a quien favorecen son a los que están más cercanos al gobierno, y en Cataluña está ella, que por cierto también están investigando la financiación de su campaña, que esto es otro melón que parece que en breve estallará. Pues bueno, al final es esto, ¿no? El pago de los favores que llevaron a Pedro Sánchez donde está. Evidentemente nosotros no estamos en esa lista ni si nos espera. Y luego pues esperar cualquier acto de buena fe o cualquier acto de negociación con el hooligan del ministro Puente, pues me parece que es pedir que lluevan unicornios. O sea, entonces yo creo que lo que nos espera es tener paciencia, esperar que haya un cambio de gobierno y replantear la situación de otra manera. Aunque históricamente tampoco nos ha venido
1: pero
4: bien.
1: Pero es el que te anava a dir, el greuge comparatiu amb les altres comunitats és independent del color polític, sí, que se tingui a Madrid. No sé si teniu la mateixa sensació.
4: Bueno, Marta, pero a lo mejor podemos aprender de lo que están haciendo en este gobierno, ¿no? Que están favoreciendo más a los de su propio color político, porque es verdad que en épocas pasadas, incluso teniendo el mismo color político, en Baleares parece que somos la niña fea, que no llegamos a conseguir las cosas que por derecho nos tocan, que no estamos pidiendo nada más que no lo que es justo para nosotros.
3: Això està directament relacionat amb el tema de l'aeroport de Palma, i hi ha dues qüestions. La primera és que Balears és una mina d'or per l'Estat, és una de les tres comunitats que aportadores netes en el sistema, mentre les inversions cada vegada són més minces. Això ho veiem, per exemple, a l'aeroport de Palma. L'aeroport de Palma s'inverteix molt de dos més, però després, per exemple, tot el que afecta a carreteres, a qüestions de la vida diària de la població, aquí no hi ha inversions. És una qüestió de la visió que se té des de Madrid i des de l'Estat respecte a Balears. Ho dic perquè el ministre Puente també té decisió sobre AENA i sobre les decisions que se prenen a l'aeroport de Palma. I és una qüestió també de poder. Quants de diputats i representants tenim en el Congrés de Diputats que venguin de Balears? 8. Hi ha grups polítics d'altres bandes, com per exemple Catalunya, que tenen els mateixos diputats quasi que Balears amb un únic partit. Que també hi ha una qüestió de poder, no? És a dir, quan has d'anar a negociar, si per exemple tots els diputats de Balears, cada un tira cap al seu partit, en lloc de tenir una unió, pues això fa que tinguis un poder pues molt, molt minvat. I la realitat és que Espanya tracta a Balears com si fos una mina d'or, pensa que qui recauda, i no inverteix. I això pues, suposa que, per exemple, tinguem una sensació i una massificació absoluta molt de mesos en què el govern d'Espanya se desentén perquè seguirà rebent dos més una altra i una altra vegada.
1: Arribant d'aquesta manera a les 10, Guillem, Juanan, Eduardo, vos desig un bon cap de setmana.
3: Igualment.
1: De calor, per cert, perquè tindrem rècord d'altíssimes temperatures. Igualment, Juanan, de fet, avui primera alerta groga per altes temperatures del 2026, o sigui que aneu amb cura. Arribam a les 10, notícies, petita pausa per publicitat i continuem tot d'una.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Condemnat a presó permanent revisable l'home que va assassinar la seva sogra a Coses a la colònia de Sant Jordi el setembre de 2023. El jutge considera aprovat que l'acusat de 47 anys va colpejar la víctima de manera brutal al cap durant 15 minuts per causar-li un patiment inhumà.
2: La sentència recull que va actuar per un sentiment de dominació i menyspreu cap a la dona aplicant-hi l'agreujant de gènere. L'home haurà d'indemnitzar la filla de la víctima entre 100.000 euros i tindrà prohibit viure a Mallorca durant 10 anys quan surti de la presó.
1: També de la plana de tribunals, el jutge de guàrdia ha decretat a presó provisional sense fiança per a la dona acusada de matar dilluns la seva sogra a Pere Garau, a Palma.
2: De moment encara està ingressada a Son Espases i s'ha resolt que continuï custodiada allà per agents de la Policia Nacional i que la traslladin al centre penitenciari de Palma tot d'una que li donin l'alta. El jutge li ha pres declaració via telemàtica.
1: Canviant de qüestió, els preus es mantenen estables, però això sí, segueixen alts per l'encariment de l'energia a causa del conflicte a l'Orient Mitjà. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, l'IPC interanual del maig s'ha quedat en el 3,2%. És el tercer mes consecutiu que la inflació supera el 3% a causa de la guerra a l'Iran. El transport i el lleure han pujat, mentre que la roba i el menjar, això sí, han donat un respir.
2: Els aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables respecte de l'any passat. Des del Ministeri d'Economia destaquen que el pla de resposta del govern funciona i ajuda a frenar la volatilitat de l'energia. Atenció, però, perquè a partir de dimarts que ve començaran a pujar-se els impostos de la llum i el gas. El 1 de juny comença la retirada gradual de les rebaixes de l'IVA i de l'impost especial de l'electricitat. En canvi, les ajudes als carburants, al transport i els descomptes del bo social es mantindran com a mínim fins a final de juny. Per acabar, la inflació subjacent, la que no compta l'energia ni els aliments frescos, s'enfila una dècima i arriba al 2,9%. L'INE publicarà les dades definitives d'aquest mes de maig, el pròxim 12 de juny.
1: Això quan el preu del barril del petroli Brent ha davallat aquestes darreres hores i torna als dòlars després de l'anunci dels Estats Units d'un principi d'acord amb l'Iran per allargar la treva i començar a reobrir l'estret d'Hormuz.
2: Ara bé, encara hi manca el vistiplau del president Donald Trump i de moment Teheran desmenteix l'entesa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance. Diu que hi ha hagut molt de progrés en les converses i que Teheran està oberta a assolir un acord, però encara queden alguns punts pendents i la validació.
1: I avui es fa a Mallorca la cantada simultània de la Balanguera per commemorar el centenari de la seva versió musicada. Serà a les 8 del vespre a les places principals de tots els municipis de l'illa.
2: El president de l'OCB, Antoni Llebrés, ha considerat que les cantades d'avui a totes les places de Mallorca seran tota una representació de la mallorquinitat i de sentiment de pertinença en una societat cada vegada més diversa. Són declaracions de Llebrés a l'informatiu matí.
3: Nosaltres ho plantegem també en general, me refereix que a la celebració d'avui, a totes les cantades, com un acte també d'alguna manera d'afirmació d'allò que som i que volen continuar sent. Per tant, un acte de mallorquinitat.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.
4: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: Són les 10 i 5 minuts. Ens atem aquesta segona hora de programa i s'incorpora Joan Jiménez als comandaments tècnics. Tenim calor. De fet, tenim molta calor. 25 graus de temperatura i només són les 10 del matí. Imagineu-vos la jornada que tenim per davant. Avís groc per altes temperatures, ho compartim a pantalla, descrivim pels oients, sobretot a la zona de l'interior de l'illa de Mallorca. I recordem que és la primera vegada d'enguany que s'activa. Avui és el dia més calorós d'aquest episodi inusual d'anomalies tèrmiques. I com veus, se poden arribar als 36 graus. Encara som a mes de maig, la qual cosa sorprèn i molt. Després ens visita el nostre home del temps per explicar en detall la previsió de cara a les pròximes hores, però podem dir que de cara al cap de setmana sí que tindrem una petita treva, però no és el cas d'avui, Joana Maroto. Avui 36 graus de temperatura i alerta groga per calor.
1: I deia, 25 graus i anem pujant, eh?
0: Anem pujant,
1: sí. Ja posa 26, o sigui que la cosa va per minuts i segons, quasi gairebé. En qualsevol cas, és vera que tindrem un cel bastant estirat, sense canvis, molt de sol, i en Cisco ja advertia que si havíem de sortir, havíem de protegir i crec que és allò que podem fer, avisar a tothom que si ha de sortir, que si ha d'anar no només a la platja, perquè no només ho han de fer els dies de platja o de piscina, sinó si han d'estar per mig, que molts han de protegir, ja sigui en crema i també amb una gorra, un capell, ulleres de sol, i no estar molt exposats en el sol, Xisco, perquè pica i de valent.
2: Sí, serà un dia molt càlid, amb valors de fins a 36 graus a l'interior de Mallorca, el cel, sense canvis, hi haurà més sol i vent fluix i moderat de llebeig. I ara crec que ha arribat el moment, sí, són les 10 i 6, sempre en aquest moment obrim una finestra a l'exterior. Avui d'una manera una mica especial, perquè avui era el darrer dia que jo en el meu mòbil rebrés missatge d'en aquest Jaume, la nostra companya, que mos diu adeu, perquè com que és bona, vola als els nius, i ets aquest m'informa d'on anam. I ara he rebut un missatge d'en aquesta que me diuen d'anar a Punta Prima, a Menorca. Ai, quina pena. Espero poder veure la imatge sense plorar. Com que la imatge és preciosa, veiem un cel blau meravellós, tornem a veure aquell far que ja ens ha acompanyat tots aquests dies, i sobretot aquests banyistes que s'ho estan passant, que s'ho estan passant pipa, i començarem el debat de cada matí. Na Marta Garau dirà
1: que no s'estan banyant.
2: No són illencs, na Maroto dirà són tots de Menorca, i aleshores estarem aquí 5 minuts intentant desxifrar d'on són
0: aquests banyistes. Per si qualcú no me segueix, tot i que volem pensar que els nostres oients són molt fidels, ho deim perquè tenim la teoria de que els que se banyen no són balears.
1: Això és mentida, jo soc de les que pensa que tot això és mentida, la gent d'aquí se banya i cada vegada més amb més antelació, de manera més primerenca, perquè fa calor i l'aigua ja està molt calenta. De fet, l'altre dia ja ho varen comentar, a Menorca tenien l'aigua a 26 graus i mig, per tant, avui, Marta, no pots dir que només estan banyant els pebets, eh? Avui tots estan dins l'aigua, a les 10 del matí no vull pensar que serà a la 1 del migdia, que no és una bona hora per a la plaia, eh? En aquesta hora s'ha de ser en el Xiviu a fer una cerveseta o de Vall d'Espinar.
0: Fixeu, Joan Maroto, si deu fer calor, que la gent se banya tot i que fa vent, perquè es veu que veiem alguns parasols i fa vent en aquest indret en concret, o sigui que deu fer moltíssima calor. Tenim una imatge més.
1: Exacte, perquè de Punta Prima a Menorca m'on anem fins a les Puig de la Tudosa per veure també en aquesta zona com s'han alçat i s'han aixecat avui de matí. Bé, en aquest cas sempre deim el mateix, no? No sé si hauríem de fer unes classes ràpides per poder explicar el temps de manera correcta, necessitant que els nostres homes del temps, en Albert Arder, en Miquel Salamanca, mos donin unes classes, perquè
2: fem una descripció del temps una mica cinematogràfica.
1: Exacte.
2: Com si fóssim una pel·lícula d'en Kiarostami. Nosaltres, anant narrant, veiem una mica de boirina.
0: Ai, que passa una gavina!
1: Això deu ser calitja, no sabem bé. Clar, nosaltres no som experts, però sí que allò que volem
0: missatge fer és missatge de vegades. Necessitem transmetre unes classes, sí, o el manco una masterclass concentrada de com comentar les biotis.
1: Però dic que el que volem és transmetre, no? De manera col·loquial i de manera propera en els nostres oients i també en els nostres espectadors, com estem, quina calor fa i què veiem en aquestes beauties tan meravelloses que poden compartir amb els nostres espectadors.
0: Tan senzill com això.
1: Exacte, a vegades mancos més.
0: Després parlarem del temps, perquè com ha apuntat en Joan, ens visita el nostre home del temps, Albert Darder, però ara vos volem contar i explicar algunes iniciatives molt importants i sobretot de cara a la temporada turística. Parlam de coses molt serioses, de l'abús sexual infantil, de l'explotació sexual vinculada al turisme, perquè són una realitat sovint invisible però present arreu del món, i per aquesta raó avui volem abordar aquest tema al nostre programa, Joana.
1: Sí, Marta, perquè el sector hoteler té un paper clau en la detecció i en la prevenció, òbviament. Algunes cadenes, com per exemple la cadena Riu o Iberostar, formen part de Kyoto, o de Code, un programa internacional per prevenir l'explotació sexual infantil i també el tràfic de menors en entorns turístics.
2: I avui en volen parlar des de dues mirades, la de l'activisme i també la de la protecció de la infància i la de la responsabilitat empresarial.
0: Ens acompanyen aquí els estudis de Palma, Patrícia Cardona, la coneixeu, col·laboradora habitual, activista contra l'abús infantil i l'abús sexual. Patrícia, bon dia.
3: Bon dia.
0: I ens escolta també Catalina Alemany, directora de Responsabilitat Social Corporativa de la cadena Riu. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Encantada de saludar-te, Catalina. Començant per Patrícia, com a activista, m'agradaria que mos pogués fer una descripció, perquè quan parlam d'abús sexual infantil vinculat al turisme, vinculat al món dels hotels, de què estem parlant exactament?
3: Estamos hablando de el mismo abuso sexual que puede suceder en una casa, en un edificio, en un colegio, en un barrio, también puede suceder en el entorno turístico. Puede ser el mismo padre que está abusando de sus hijos en casa, se va de vacaciones y sigue abusando de sus hijos. Si hay, por ejemplo, unos padres que son negligentes y están bebiendo en la piscina y dejan a sus hijos solos, si hay allí alguna persona oportunista, pues puede aproximarse a esos niños y puede abusar de esos niños. O sea, no hay tanta diferencia, simplemente nos estamos desplazando de un entorno, digamos, cotidiano a un entorno vacacional. Y a veces en vacaciones los padres se descuidan más, a veces beben más, a veces dejan a los niños más tiempo con las pantallas y los niños en ese momento están más vulnerables.
1: I és aquí, Patrícia, on cadenes com, per exemple, Riu, no, empatitzen o se sensibilitzen i d'alguna manera se responsabilitzen d'aquestes situacions i volen formar part d'aquest projecte. Mos agradaria que mos explicàs, na Catalina, un poc què és exactament formar part d'aquest programa i què implica adherir-s'hi.
4: Molt bé, mireu, DECOUT és una aliança internacional, té unes sigles, DECOUT és l'aliança i el codi en el que nosaltres ens adherim se diu ECPACT, que són les sigles en anglès de la finalització i sobretot la lluita contra aquesta explotació i aquest abús des que parlava na Patrícia. Que per cert, us he de dir que heu fet una introducció impecable en el sentit de que a vegades parlar d'aquest tema costa i costa també emprar els conceptes i els termes adequats. Quan un signa, quan una empresa se compromet a ser part d'aquesta aliança, té bàsicament 5 compromisos. Jo els vos resumiré per no estendre'm molt. En primer lloc, hem de tenir, i això és la primera passa, una política de protecció de la infància. Una política que protegeixi en els menors d'edat, en els nins, a les nines i en els adolescents. Aquesta política ha d'anar acompanyada d'un protocol de treball, sobretot d'un procediments, i ha d'incloure també un sistema de control i un seguiment. En definitiva, tothom ha de saber què ha de fer en segons quins moments. Per això és molt important involucrar a 3 grups d'interès molt propers. En primer lloc, a tota la plantilla. Han de saber què han de fer, han d'estar formats, han d'estar informats, però hi ha una cosa que és clau, que han de saber, a més de saber el que han de fer, ho han de voler fer. Hi ha d'haver una part de civilització que per nosaltres ha estat, crec, la clau per obtenir passes cap endavant, no? I progressos. En segon lloc, els proveïdors. És a dir, han d'estendre aquest compromís a tota la cadena de valor. I en tercer lloc, na Patrícia contava alguns exemples, en els clients. Aquesta informació en el turista i han de saber que passaran les seves vacances a un entorn que té un sistema de prevenció, però també de control d'aquests casos. I en darrer lloc, una cosa que és, per jo, la més important, que són les aliances. A part de formar part d'una aliança, hem de treballar amb entitats especialitzades. Aquí a Balears n'hi ha, nosaltres treballem amb la Fundació Rana, una fundació que està especialitzada en el tema de l'abús. Hem de parlar també amb altres sectors que estan involucrats en la pròpia administració i en casos greus en els cossos de seguretat.
1: una explicació ben explícita i concreta de tots els agents implicats, de les necessitats que comporta formar part d'aquest programa, Patricia. Per què continua sent una realitat tan invisible o difícil de detectar? Perquè, clar, tu ho deies, no? Al final és una cosa que passa a casa i que se trasllada a un altre lloc, però que existeix. Molta de gent, per ventura, no sé tu, per exemple, dels pares se despisten, o fins i tot els pares veuen més, no? Posaves d'exemple aquestes dues situacions, aquests dos casos. La gent que està al voltant a vegades detecta, però no se vol involucrar o ficar en temes que no li competen i que per vegades, per ventura, a vegades callam o fem veure que no hem vist res.
3: Sí, tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Catalina Alemany, que esa sensibilización y ese querer hacer algo. Porque hoy en día, si por ejemplo vemos a un hombre gritar a una mujer en la calle o incluso darle un tortazo, la gente ahora hará algo, en el pasado no harían nada. Pero con los niños, si estamos viendo signos de grooming, de un adulto que está intentando embaucar a un niño o un padre que tiene comportamientos extraños, pues no nos queremos meter. Falta mucha sensibilización, falta ese cambio de mentalidad para que la gente realmente quiera hacer algo al respecto y no siempre que piense, bueno, eso pasa en la familia, igual me puedo equivocar, puedo meter la pata. Bueno, mejor meter la pata además y luego que no sea nada, que esté pasando un abuso en casa de tu vecino y tú no hacer nada.
5: Que, per cert, si tot i tenir la prevenció, tot i tenir la informació, des d'aquí donem suport a aquesta iniciativa perquè me pareix meravellós, no?, que els hotels s'impliquin, perquè això és una realitat i està passant. Però, Caterina, en cas que passi, s'activa un protocol? Tu has dit abans, tothom sap el que ha de fer. Com és aquest protocol?
4: Ja, els protocols el que estableixen són, sobretot, sistemes per assegurar-nos que realment no ha estat una sospita, que per ventura ha estat un excés de cel. Ho dic perquè són temes molt, molt sensibles. A partir d'aquí, el que se fa és parlar sempre amb una persona que tingui una responsabilitat superior. És molt important determinades coses que acompanyin aquests protocols. Vos poso qualque exemple. Nosaltres, per exemple, a l'hora de fer una reserva, és obligatori que s'acceptin, com s'accepten altres polítiques que tenen a veure amb la seguretat de la informació, o fins i tot en temes d'intimitat o de protecció de dades. S'ha d'acceptar una política de protecció de la infància perquè tu ja acceptes, si t'has d'allotjar a un hotel nostre, acceptes una sèrie de condicions. I aquestes condicions mos ajuden en aquests protocols. Vos, per exemple, el registre de menors a l'entrada. Nosaltres ja detectem senyals d'alerta o d'alarma quan se presenten determinats adults amb menors amb unes circumstàncies que no haurien de ser les habituals. I que, a més, algunes atenten contra la pròpia llei que tenim a l'Estat o que tenim a nivell local. És a dir, no se pot presentar un adult amb un menor en el que no hi té cap relació ni cap tutela. I aquest registre, clar, nosaltres ja hi ha un filtre. Ja un filtre, ja vos dic, des de la reserva. Després, qualsevol menor a dins un hotel Riu ha d'anar identificat amb una pulsera d'un determinat color per distingir. Ho dic perquè hi ha adolescents que no sabem si són menors o no ho són. I després, molt important, que aquests protocols, quan una persona ha de prendre una decisió, i a vegades són decisions difícils, a vegades han de treure els clients de l'hotel, a vegades han de cridar la policia. En aquests casos, que sàpiguen que tindran el recolzament de l'empresa, que no se sentiran desprotegits quan hagin de prendre aquestes decisions. Ho dic perquè penseu que és un tema molt delicat, molt sensible i que afecta a temes que tenen molt que veure amb les emocions. Però també te'n dones compte d'aquest estat de desprotecció que és molt, molt invisible. Ana Patricia parlava d'aquesta falta de sensibilització. I és cert que no se'n parla. És un problema invisible perquè mos costa parlar-ne. I jo des d'aquí sí que vull fer una crida a que parlar-ne no mos fa febles. Parlar-ne, jo penso que li dona un recolzament en el sector i mos fa, sobretot, més, fa una fortalesa. La protecció de la infància és una fortalesa pel sector turístic, no és una feblesa.
2: Catalina, ara parlaves de que si se detecta un cas de possible abús, se va a una instància superior, que és qui acaba decidint. Però, clar, quin tipus de formació repes personal per detectar i actuar davant possibles casos d'explotació o tràfic infantil? Quan tu comentaves, és un tema molt sensible, Hi ha moltes coses que se poden malinterpretar i, evidentment, ningú vol passar una experiència desagradable quan estàs de vacances a un hotel. Per tant, la formació també és important. Quina xeca reben els vostres treballadors per poder detectar aquests casos i, sobretot, actuar en la diligència i la prudència necessària?
4: Mireu, les formacions, els anomenem tallers, no són una formació tradicional d'un PowerPoint allà on tu diguis, mira, si te trobes amb això has de fer això altre. Són tallers i estan liderats per persones que se dediquen en aquest àmbit. Llavors, dic, nosaltres col·laborem amb la Fundació Rana, per nosaltres és una entitat que no podríem donar passes perquè són ells els que ens assessoren. Els protocols, aquests procediments, estan vius, perquè cada any ens donem compte que tenen un crui, que on tenen molts, i aquest crui se van tapant justament amb aquest taller. Aquests tallers participatius no tenen un llistat de coses a fer o un llistat dels 10 manaments, perquè aquests manaments i aquests casos sorgeixen dels propis tallers. És la plantilla la que va donant exemples, és la plantilla la que va dient què li ha passat i què no li ha passat, o com va actuar o com no va actuar. I per això és una formació molt participativa i que genera compromís. Una de les coses que en les que més hem avançat és justament amb aquesta sensibilitat. Nosaltres fa uns anys pensàvem que, i part del personal, que si passava qualque cosa no era problema nostre, que era problema, ai no, jo no m'hi ficaré, ai no, jo amb aquest tema no puc. I cada vegada això passa manco, gràcies a aquesta sensibilitat de dir, jo no puc ser còmplice de lo que està passant a dins el meu establiment. I és més, tant dins l'establiment com a fora. Jo crec que podem estar molt orgullosos del nivell de sensibilitat que s'ha adquirit a la plantilla. I a més, una altra cosa, quan no existeix aquesta sensibilitat, ha de formar part de la cultura corporativa. De la mateixa manera que, per ventura, tenim gent en els nostres equips de treball que no creuen que s'hagi de reciclar, però és obligatori reciclar. I en aquest cas acabam pràcticament a vegades en aquest cul de sac. Quan ja no hi ha sensibilitat o quan no hi ha consciència, és una obligació, és un valor corporatiu de la companyia.
5: Que estic pensant que important aquest canvi de paradigma i que si ho penseu durant l'estiu és que gran part de la població d'aquest arxipèlag se concentra a hotels, se concentra precisament en aquest tipus d'establiments.
2: Perquè també clar, que poques vegades sabem si un hotel compleix amb aquest tipus de protocols o hi ha personal amb aquest tipus de formació.
5: Perquè ara parlam de dos en concret, de dues cadenes, Riu i Iberostar, que s'han afegit en aquest de code, no? Però que la idea seria que fossin totes, que se poguessin adherir en aquest tipus de programes, no?
3: Sí, bueno, totes les cadenes, todas las empresas, toda la población.
5: Exacto.
3: Es que esa manera de educar de manera colectiva y hacer que el personal esté orgulloso de su trabajo, y que si algunos no están orgullosos lo tienen que hacer por obligación porque es parte de los valores de la empresa, inculcar esos valores es súper importante. Ahí es donde puede haber por eso Riu lo está haciendo también, porque ha inculcado esos valores. Les hace estar orgullosos de su trabajo y de proteger a los niños.
1: És que està clar, Patricia, no, escoltant sobretot les paraules d'Anna Catalina, que mirar cap a un altre costat, cap a una altra banda, no evita, ni molt manco, soluciona o preveu el problema, no? Allò que d'Anna Catalina de, fins ara per ventura, moltes vegades pensaven que no mos havien de ficar amb allò que li passava o que feia un client. Ara sí, ara tenim aquesta responsabilitat, perquè volem avançar en protecció i sobretot en sensibilització. I tu deies que s'hauria d'estendre arreu. Tu penses que encara mos queda molt per avançar, que hi ha molta de gent que pensa això, que ai, millor no me fic, que no sigui que me cerqui jo un problema?
3: Jo diria que la majoria de la gent està en ese punt. Nos quedan muchos años hasta que podamos llegar al punto de que todo el mundo esté a una con la protección de la infancia y trabajando en esa misma línea, con esa misma cadena de valores.
5: És que encara hi ha molta gent que pensa que l'abús sexual infantil és anecdòtic, però no, la realitat i les xifres diuen el contrari. Catalina, jo no sé si vosaltres heu viscut malauradament, no? I en la gran quantitat d'establiments que teniu, m'imagino que això ha passat.
4: És així, hi ha un parell de mites des que també n'hem de parlar. En primer lloc, molta gent pensa que i part no només de l'abús, sinó també de la prostitució, que aquí no passa, que estem a un territori civilitzat, un territori educat en igualtat, que tenim drets humans, i que això passa a llocs molt remots i molt exòtics. Això no és cert. Malauradament, això passa aquí. Després, un altre mite és, bé, pot passar aquí, però en el meu hotel no passa. A tots els hotels, malauradament, passen coses, perquè tenim cada dia una responsabilitat molt gran, que és la d'allotjar a cents i mils i milers de persones, i a més, atesos per cents i milers de persones que interactuen a dins la nostra comunitat. I un 20% d'aquesta població són nins, són nines, són adolescents. Dic perquè això passa. Nosaltres tenim la seu corporativa a Platja de Palma. Cada any hi ha redades de prostitució a Platja de Palma i, malauradament, cada any hi ha en aquestes redades menors que estan a dins les xarxes de prostitució. Dic perquè és un problema proper. No ens pensem que està lluny i que, a més, no té cura. És a dir, les aliances per això són tan importants. Hem de treballar junts, perquè de manera individual tampoc no se donen les passes que s'haurien de donar.
1: Mira, i justament amb aquestes paraules afegeix una pregunta més a na Patricia, no? Posaven a Catalina d'exemple una cosa que tenen o que s'activa just en arribar un client, per exemple, amb un menor d'edat que se vol registrar per entrar a l'hotel, imaginant que per mantenir relacions sexuals en molt de casos i que no tenen cap tipus de parentesc, no? Que no són família. Clar, ja d'entrada l'establiment no ho permet. Això, d'entrada, és una bona eina, no?, per filtrar que pugui entrar gent precisament a practicar conductes impròpies, no? Què més podries proposar en els hotels per activar més protocols i més seguretat?
3: Pues es que creo, como decía Catalina, lo mejor es yo puedo hacer propuestas, pero lo mejor es escuchar a los empleados, los que están lidiando todos los días con esta situación, y ver qué más se puede hacer. Y tener esos talleres y esas conversaciones que ellos están teniendo junto con Rana son súper importantes. Yo puedo dar ideas, pero es mucho mejor hacerlo de la manera que lo están haciendo ellos, colaborando, escuchando, y ahí es cuando surgen realmente las herramientas que se necesitan para poder implementar en los hoteles, porque cada persona tiene su función. Entonces, dependiendo de la función que tienen, habrá cosas que puedan hacer, que no puedan hacer, y habrá personas que digan, buf, a mí esto me va a costar mucho, voy a necesitar pedir ayuda a alguien. Entonces, lo mejor es escuchar a los que están todos los días trabajando y preguntar-les a ells i fer-lo en col·laboració.
1: Que detecten i que veuen, no?
3: Exacto.
5: Exactament.
3: Sí, sí, sí.
5: Una bona feina, sens dubte, la que s'està fent, no?, per part d'algunes cadenes hoteleres com Riu, també Iberostar, formen part d'aquest Decode, que és un programa internacional per prevenir l'explotació sexual infantil i el tràfic de menors en entorns turístics. Estem molt agraïts a Patricia Cardona, activista i col·laboradora habitual. Patricia, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies.
5: I també a Catalina Alemany, directora de Responsabilitat Social Corporativa de Riu. Moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres per donar visibilitat en aquesta problemàtica.
5: I enhorabona per aquesta proposta, sens dubte. Uns consells per a publicitat i tornem tot d'una.

0: Al dia, IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és patrimoni.
2: Seguro que has oído hablar de la ley de vivienda, pero ¿sabes qué dice? Dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y también dice que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda pública y protegida. En resumen, que la vivienda es para vivir y no para especular. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
3: IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladannamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
4: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
5: A llegir un conte amb el meu fill.
6: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
7: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
8: Rentar dents, rentar cara.
9: I me passes fil dental.
10: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
7: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
0: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
7: I me despert 7 hores després.

0: 10 i mitja en punt, moment ara de parlar-vos de drets que tenim com a consumidors i d'una notícia que tal vegada podria canviar les coses. Els drets dels passatgers aèris a Europa podrien canviar imminent i de manera important. Explicant per què.
1: I de diverses organitzacions de consumidors alerten que la reforma del Reglament Europeu sobre drets dels passatgers podria reduir compensacions pels retards i cancel·lacions, ampliar les excepcions per les aerolínies i dificultar encara més les reclamacions.
2: Mira. Segons entitats com Asofin...
1: No, és que ara pensava tot positiu, perdona, Joana, he passat en veu alta.
2: Segons entitats com Asofin, fins al 60% dels viatges que avui tenen dret a indemnització podrien quedar-ne fora i no només això, si és que els canvis proposats a les institucions europees continuen, també podrien anar minvant. En parlam de tot plegat amb Cristina Borrallo, advocada i membre també d'Asofin, d'aquesta organització que denuncia aquesta minva de drets. Cristina, bon dia, com estàs?
3: Bon dia, Joana, molt bé.
2: Bé, d'entrada, que està plantejant exactament Europa? Perquè sabem, no?, que hi ha coses que poden canviar, però que planteja exactament i perquè Asofin parla d'un possible retall massiu de drets dels passatgers.
3: Sí, estem davant d'una situació molt, molt complexa, que ara sembla ser que ja arribarà a la fi, perquè hi ha un debat legislatiu a Europa des de fa més de 10 anys damunt d'aquesta qüestió. Pensant que nosaltres a dia d'avui tenim un reglament europeu que és de l'any 2004, i Europa fa 10 anys que s'està barallant entre el Consell i la Comissió Europea i el Parlament per intentar modificar aquest reglament. Doncs sembla ser que això ja arribarà a la fi i definitivament hi haurà aquest canvi legislatiu. I això que provocarà? Doncs una minva dels drets dels consumidors europeus damunt les reclamacions a les entitats, a les aerolínies, en quant a, sobretot, compensacions econòmiques, indemnitzacions i drets també d'informació.
1: I quins són els arguments que ha donat, en aquest cas, Europa per retear d'aquesta manera massiva i, ja diria que injusta, els drets dels passatgers?
3: Bàsicament, el que argumenten és que la situació des del 2004 que se va publicar aquest reglament ha canviat significativament. Ens movem molt més, hi ha més tràfic, hi ha més afluència de passatgers, la gent fa 20 o 20 i pico d'anys, quan va sortir aquest reglament, no viatjava tant com viatja ara, i per tant consideren que s'ha d'actualitzar aquesta normativa a la situació actual. Que això està bé, perquè per una banda, els canvis que proposen, hi ha una part dels canvis sí que són positius, que és que els consumidors sí que tenen més informació en quant a formularis que ja venen omplerts per part de la companyia, és a dir, que hi ha menys dificultats pels passatgers a l'hora de tramitar les reclamacions. Això sí que s'aprova una modificació substancial que valoram de manera positiva, però el gran problema és que hi ha una mancança de drets amb aquest reglament que ara se proposa. Per exemple, les indemnitzacions, les compensacions econòmiques, la més baixa que avui dia està a 250 euros passarà a ser de 80 euros. Per tant, aquí ja veiem una valoració bastant més baixa. I després, a partir de la, com sabeu, a partir de les 3 hores d'un retras, és quan nosaltres tenim, se mos despleguen els drets essencials que tenim com a consumidor, doncs ara ja no seran 3 hores, ja passaran a 5 o a 6 hores. Per tant, això què provocarà? Pensam que les entitats, les aerolínies, ja no tindran l'incentiu que tenen a dia d'avui, que si mos fixam mai arribam o quasi mai arribam a les 3 hores de retras. Per què?
0: Perquè ara no arribarem mai.
3: Clar, i això serà un problema perquè ja no tindran l'incentiu de la sanció, d'haver de sancionar, d'haver de compensar els passatgers si ja passem d'aquestes 3 hores, no? I això nosaltres fem una interpretació bastant negativa d'aquest nou reglament que sembla ser que se publicarà d'aquí no molt i haurem d'estar molt pendents dels drets que queden minvats.
1: I va molt malament a Europa, no, Joana?
2: Sí, totalment. Perquè
1: imagina't,
2: més...
1: que viatges tant, 6 hores d'espera a l'aeroport, sense que te toqui ni una bossa de galletones i un aigua, ja me diràs.
2: I aquesta minva de drets ja és el segon pic o el tercer que el vivim, no? Perquè abans, amb una hora de retrat, ja t'indemnitzaven. Ara ha de ser 2 hores i mitja. Però bé, dèiem que les organitzacions alertau que més del 60% dels passatgers podrien quedar sense aquestes indemnitzacions. Clar, això és un estalvi per a les companyies brutal. Com s'arriben a aquesta xifra? Com fan el tall de dir d'una cosa a una altra tan radical?
3: Sí, la veritat que aquí no sabem si és que és lobby de les aerolínies, que és molt potent i maneja molt de dobbers. Imaginem que han fet una pressió important a l'hora de negociar aquest nou reglament. La gran majoria d'estats membres de la Unió Europea estan lluitant perquè això no sigui així. Totes les associacions de consumidors a nivell europeu s'estan fusionant i estan fent tota una sèrie d'argumentacions i al·legacions en aquest nou reglament. Però clar, aquí veiem que segons les dades comparatives a nivell europeu que ha valorat a Sofin, el 60% de les persones no reclama o perquè no sap com fer-ho o perquè finalment diu pues, ho deixaré anar.
4: Se n'afluixa per la gran quantitat de burocràcia, papers, perquè sap que no podrà guanyar, no?
3: Clar, i moltes de persones és això. A vegades mos passa una situació concreta a l'aeroport pensant que reclamarem i després no acabem fent. I això és un, ja a dia d'avui, un 60% de les persones afectades ja no fa res. Per tant, aquí ja tenim un problema. Aquest reglament el que sí que intenta, que és l'única part que valoram positivament, és que hi hagi una la reclamació sigui d'una manera més àgil, no? Que la contestació per part de l'aerolínia sigui en un màxim de 14 dies, perquè pensam que fins a dia d'avui tenen 2 mesos, a vegades ni mos contesten. És a dir, se dona una certa agilitat, però clar, si a dia d'avui ja només el 40% de les persones reclamen, imaginem que després de la publicació d'aquest reglament, on ja pràcticament drets econòmics els atendrem molt petits, doncs aquest 40% ja se quedarà totalment diluït.
4: Què hi ha al darrere? Una necessitat d'enriquir-se de les companyies, una possibilitat de com està afectant la guerra de l'Orient Mitjà respecte a la pujada de preu del combustible, sabent que les companyies estan vivint una època delicada. Tu creus que van per aquí els tirs?
3: Doncs no tal vegada de manera directa, però sí que és cert que portam 13 anys de debat parlamentari a Europa damunt de la modificació, no, d'aquest reglament. I justament ara, quan ha passat aquesta situació amb la guerra d'Iran i la pujada tan significativa del combustible, justament ara es debat com que s'ha avivat, no? Justament ara és quan tot ara se vol modificar.
4: Ah,
3: tot
4: just
3: una.
4: Ara.
3: I això, doncs, clar, te dona una certa... te fa mal pensar, no?
1: Clar, però això no significa que quan hi hagi un cicle econòmic de bonança a Europa o arreu del món, les companyies diguin, ai, anem a reformular les indemnitzacions.
3: No,
1: i
3: no.
1: Ara que ja no venen tan mal dades, tornarem en aquells 250 euros, per exemple.
3: Sí,
1: sabem
3: sí,
1: que això
3: sí.
1: No passarà.
3: No, això no,
1: tot
3: això
1: allò
3: no
1: que
3: passarà.
1: Perdem, perquè a mi... tot el llençol que perdem a cada bugada en les aerolínies és un llençol que ja no torna a casa nostra.
3: Sí, totalment d'acord, Xisco. És a dir, al final, els drets que no arribem a assolir i els que perdem pel camí, que ja no tornen. I això, doncs, no veiem que sigui una relació directa, però sí que, hombre, duim 13 anys debatint aquesta qüestió i justament ara és
2: tot
3: quan se vol modificar el reglament ja tot d'una, ja ha passat del Consell, ja està a la Comissió Europea perquè se faci el debat en el Parlament. Bueno, veurem que passa, però...
1: Yes. No sé si vols demanar per el punt polèmic.
2: Que
1: a mi m'ha regirat. Un altre punt polèmic és la possibilitat d'aerolínies, que les aerolínies cancel·lin vols en només 48 hores d'avís sense compensació. Clar, això no canviaria les regles actuals que tenim, perquè una cosa és que tu hi hagi mal temps, te cancel·lin el vol i te'n posin un 4 hores després, que tots ho podem entendre. Però que 48 hores abans l'aerolínia te digui hola, es vol que tenies, no hi comptis, quan ja tens un hotel, ja ho tens tot.
3: Sí. Això també és preocupant. Amb l'actual reglament estem parlant de 14 dies, és a dir, la companyia té 14 dies per anticipar-te aquesta futura cancel·lació i t'ha de reubicar immediatament amb un altre vol similar. Doncs ara aquests 14 dies s'han perdut, passarem a 48 hores. Per tant, clar, això és un canvi també molt significatiu perquè la persona ja no té un marge com per intentar mirar de reubicar-se, sinó que amb aquests 2 dies és que pràcticament no te dona temps a contractar un altre vol, a reubicar-te amb un altre, i clar, pots arribar a perdre lo associat, només en el viatge, perquè no pensem només que viatjar només és el cost del passatge, no del bitllet, és que tenim hotel, tenim pensió, tenim aliments, tenim excursions, activitats, clar, tot això ho pot arribar a perdre el passatger de manera indirecta. Per tant, són drets que s'estan minvant molt significativament i és molt preocupant la modificació que s'està debatint.
2: I és per això, no?, que a Sofin i altres organitzacions ja heu alertat d'aquesta situació i heu traslladat 6 demandes a les institucions europees. Quines són les que considereu ineludibles o irrenunciables?
3: Sí, des de Sofin, com hem comentat, una seria aquesta modificació en quant a la cancel·lació prèvia. També hi ha una altra, bueno, a part de les, lo que serien les indemnitzacions, consideram que no només s'haurien de mantenir les que tenim actualment, sinó que s'haurien de pujar, perquè pensant que fa 22 anys la inflació també ha pujat, el cost de la vida ha pujat, i per tant no només que no les llevin, sinó que se reactualitzin, drets d'informació, i també una altra qüestió que s'està plantejant al reglament i nosaltres considerem

0: les companyies. És això, a vegades que mos diuen, mos cancelen el viatge, mos diuen, no, s'ha cancel·lat perquè no ha pogut venir un altre avió o per un tema d'organització de la companyia. Doncs s'estan ampliant amb aquest reglament aquestes circumstàncies extraordinàries i des de Sofim consideram que això no hauria de ser així. Per tant, totes aquestes mesures que s'han fusionat amb altres associacions a través del BEUC, que és l'organisme a nivell d'associacionisme europeu, s'han traslladat a la Comissió Europea i esperem que us facin cas i esperem que ho tinguin molt present i que aquestes qüestions no s'aprovin finalment.
1: És la primera vegada, Cristina, que a Sofim guanya una batalla. De fet, aquí hem après que reclamar funciona, que no vos podeu enafluixar, no? Perquè les reclamacions serveixen, se poden guanyar moltíssimes sentències. Veurem aquesta, no? Si se pot fer una passa endavant i el manco evitar, no?, que els passatgers acaben perdent més drets encara dels que tenim. Veurem com evoluciona. Cristina, aquí esperarem.
0: Haurem d'estar molt pendents.
1: Exactament. Sí. Que tinguis un molt bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: Uns consells i estirem ben pendents també del temps. Recordem que avui és el primer dia en què s'han activat les alertes per altes temperatures. Un avís groc, sobretot a l'interior de l'illa de Mallorca, i atenció perquè el titular no mos deixa indiferents. Se poden arribar als 35-36 graus. I encara mos trobam a mes de maig, ni tan sols ha començat juny. Us ho contem tot d'una.

0: al dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és participació.
2: Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
3: Informa't on has de cantar al teu poble o ciutat.
2: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
3: Un poble, una veu.
2: Obra cultural balear.
4: Ei, té vos pos.
5: Jo un granissat colonet. L'estiu té un nom, colonet.
6: I de colonet per tothom.
5: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
0: A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
7: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
8: Tentol!
9: Tentol!
10: Tentol! Tentol!
7: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
7: Són les 10 i 44 minuts, continuem parlant del temps, aquestes altíssimes temperatures que tenim, sobretot el dia d'avui, dia més calorós, avui, divendres, d'aquest episodi inusual d'anomalies tèrmiques. Recorda el titular, podem arribar als 36 graus, però atenció, diuen, ara ho confirmarem, que a partir del cap de setmana podria canviar i que podríem tenir una petita treva dins aquest episodi de calor, Joana.
11: Petitíssima, però és vera que ha estat una setmana d'anomalies tèrmiques bastant considerable, no només aquí a les Balears, sinó també a molts indrets d'Europa, ja ho hem anat comentant, els termòmetres han fregat els 35 graus i també la temperatura de la mà ha anat pujant de mica en mica, Xisco.
12: Ara que ho dius, en només una setmana la temperatura general ha pujat 3 graus, perquè per on fas una idea, la temperatura mitjana en aquesta època hauria de ser de 21,5 graus, però a la boa de la Dragonera es va arribar al 24,41 el passat 22 de maig. Això vol dir que s'aigua. Ja és calent. Albert Darder, molt bon dia. Com
13: molt
12: estàs?
13: Bon dia, companys, aquí estem.
12: Avís groc per altes temperatures, sobretot a l'interior de l'illa de Mallorca. Calor de bon de veres. Què hem de fer? Ja anem a manera curta, sí. Òbviament, on retranques.
13: Avís groc.

0: ple mes de maig, per temperatures elevades.
1: La qual sols ja... habitual, però tenia visors grots ja per maig.
0: No, la veritat que no. Tot i que en els darrers anys mos estem començant a habituar una miqueta. Aquí tenim l'índex activat a l'interior de Mallorca, entre la 1 i les 7 de l'hora baixa, les hores de més insolació, amb uns termòmetres que se poden enfilar fins als 36 graus. És a dir, avui estem envaïts per una massa d'aire de fins a 20 graus a 1.500 metres, i això té el seu reflex a les zones baixes. I...
2: Clar, Albert, són temperatures que ho hem anat dient, són inusuals per aquesta època de l'any, i també no sé si mos avisen de que l'estiu serà igual de feixuc o més, perquè clar, si per mai ja fa això, mos imaginaran que encara serà pitjor. Té per què ser pitjor o no té per què?
0: No guarda relació sempre, no és una cosa proporcional, però sí que veure que ha hagut anys que això ha estat el preludi d'un estiu molt intens. Me ven escap l'any 22 i l'any 23. Ara estem mostrant una gràfica que descrivim pels oients, on se pot veure anomalia tèrmica de lo que és a nivell nacional espanyol, i se pot veure com les temperatures d'aquest dia estan desviadíssimes per amunt a unes temperatures típiques de finals de juliol, el conjunt tèrmic d'Espanya. És a dir, que és que la desviació és enorme en aquest sentit de les temperatures.
2: I... És que clar, aquí ha fet calor, calorada, però és vera que molt de punts de la península, a Madrid, per exemple, han tingut unes temperatures molt, molt, molt elevades, amb molta calor, molta xafogor.
0: Sí, perquè ja tenen la massa càlida que els hi afecta més. Nosaltres encara hem estat dins la zona més fresca, per dir-ho així, entre cometes, la zona més fresca d'Espanya, perquè el que és la façana peninsular atlàntica, l'interior, les Castelles, allà la cúpula de calor està estancada allà amb unes altes pressions que no deixen partir en aquesta calor. I la temperatura de la mar, com comentàvem ara, ja estem parlant d'unes anomalies en el nord de les illes de més de 4 graus superiors les temperatures de l'aigua de la mar en relació al que tocaria. Però és que a la zona del golf de Biscaia, les temperatures de la mar ja estan fins i tot 5 graus més elevades que la mitja. Per tant, això mos diu molt el reflex d'aquesta cúpula càlida que tenim a sobre nosaltres, i el fet d'estar estàtica repercuteix sobre les temperatures tant a terra com a la mà.
1: Clar, i ara que parlaves de la mà, ho dèiem, temperatures inusuals, molt altes, la temperatura de la mà, 24 graus, per un final de maig, na Maroto, amb aquestes temperatures ja faria setmanes que nedaria.
0: Sí, sí, sí.
2: Jo ell, perquè no he pogut, però
1: és vera... de platja.
2: No, és vera que moltes vegades fa calor, però posar un peu dins la plaia és tremolar, però l'altre dia vaig veure un directe de na Sílvia de Menorca, Sílvia Pons. Clar, i ficava els peus de dins l'aigua de... És que per jo és un brau, 26 sí. graus i mig, vull dir, és una temperatura que ja és d'estiu, no és d'allò que dius, home, ai, encara està freda.
0: I té mèrit, perquè a Menorca sempre fa molt de vent i ja les capes de la massa renoven molt, però no, s'ha notat ara perfectament. Per cert, Marta, t'he de donar les gràcies, bé, i a tots, vosaltres, perquè aquest darrer cap de setmana me l'he passat mirant aquell webcam dels peixets i ha estat un entreteniment molt bo.
2: Mira, en lloc de mirar neu, que és allò que a tu t'agrada, que és anar a veure neu, no sabem també per relaxa què? Veure el fons de la mà.
3: Sí, no sabem per què, però no la tenim al sistema. Per favor, des d'aquí una crida, mos podeu posar de nou la càmera dels peixets, sí. Perquè és veritat que era un entreteniment absolut.
0: Jo m'encanta.
3: Recuperar la temperatura de la mà, la boia...
0: La boia, sí, que marcava 26 graus.
3: Sí, per favor, estem parlant d'una temperatura altíssima, 26 graus a la boia de Mó. Ostres, per un mes de maig.
0: Encara no estem a juny, i mira aquestes temperatures. Ja
2: però
0: veurem.
2: Dèiem que hi ha una petita treva. Com
3: el cap de setmana, el manco,
2: treva,
3: sí.
2: Que tornarem a tenir fred?
0: Que va, no. 2 o 3 graus de baixada, però continuarem en l'anomalia càlida. És a dir, una treva molt... que t'he d'anar a dir, entre cometes. No és un canvi de temps.
2: De mel i sucre, no?
0: Totalment.
3: No, sabeu que en aquestes hores, 10 i 49 minuts, comprovam de nou la temperatura que tenim, 26 graus, eh? I és que no són ni les 11 del matí. Si vos sembla, companys, obrim les nostres càmeres. Si abans a les 10 just la gent estava tímidament començant a entrar a l'aigua, probablement fent els primers caficos de la temporada, perquè, com hem dit, la temperatura de l'aigua de la mà és molt calenta. Comentam, el temps en directe que tenim, ja hem dit que és fàcil de fer perquè és sol per tot arreu, i a Punta Prima, a Menorca, la gent ja està entrant a l'aigua. Una imatge que bé podria ser d'estiu. Home, no hi ha tanta gent com a l'estiu, no? Però per la resta sí que podria ser una imatge pròpia de l'estiu, que ha arribat, se pot donar per inaugurat.
2: Mira quin contrast tenim, aquesta imatge de platja, ja, de gent nedant i tal, i si tornem a plató...
0: Enfocau.
2: A darrere tenim l'Albert Darder a sa muntanya...
1: A sa neu.
0: Mira darrere en Xisco, que també avui.
2: Ben tapat i no sé, és un contrast.
3: I no fa tant, d'aquestes imatges. És veritat que ha estat un canvi de temperatures molt alta. Tenim més imatges del temps en directe per volar, del temps que fa.
2: No, només tenim aquesta imatge.
3: Ah, molt bé. Ai, no, ja està. Adéu.
1: Tenim aquesta imatge i a mi. I seria resum de com evoluciona.
3: Bé, no tenim més imatges, però sí, no de les càmeres en directe, però algunes espectaculars. Per aquest quasi inici d'estiu també ens ha deixat imatges d'aquestes que ens agrada repetir-les perquè no ocorren cada dia. Compartim en pantalla, descrivim pels oients, uns catxalots que guaiten i que van ser gravats des d'una embarcació, imatges dels companys de Meteo de les Illes,
1: wow,
3: que corroboren la presència d'aquests cetacis a les nostres aigües. Quina bellesa, quina preciositat. Recordem que el mar Balear és un lloc de cria per aquests cetacis, que, i sabre, no?, que el manco això està passant, no?, que dins un món on hi ha tantes embarcacions, on hi ha tanta pressió demogràfica, encara se poden veure aquests animals espectaculars.
0: Que ara hi ha un refugi per la natura.
3: Exactament, és com una imatge d'esperança. Què vos semblen les imatges, companys? Vos anima els oients que les recupereu a la carta perquè són espectaculars.
2: Precioses, home.
1: Sí. Els que han vist Liberata Willy ens sentim molt interpel·lats amb aquestes imatges. No?
2: Sempre amb referències dels anys 80, dels anys 90, no?
1: Som víctima del meu passat, no ho puc negar. Però és cert, el molt Liberata Willy.
2: Exacte, sí.
1: No t'hauries d'anar por de nedar entre aquests xalots?
2: No sé si m'ho faria molta gràcia.
1: A mi em faria
2: por. Pot de por, eh? Jo a veure-lo, sí, però no sé si... Bé, supos que són inofensius, eh?
3: Segur que no te faria por nedar de vora uns altres animals, dels que parlarem tot d'una. Queden nosaltres, Albert, perquè...
1: Que bé filen a Marta Garau...
3: Vos ho explicam, és divendres, i veritat que els divendres, ho han dit aquí moltíssimes vegades, tot se veu d'una manera diferent, però i si poguéssim veure sempre les coses de manera diferent, que no necessitem cinc que fos divendres, per exemple, i si els dilluns no tinguessin gust a dilluns, si no fossin nosaltres sempre tan aprensius en tot, si no magnificàssim els esdeveniments quotidians del dia a dia, si davant les adversitats reaccionassin sempre com aquell, recordeu, aquell Big Water, My Friend, de Bruce Lee, que podem recuperar i que sonava així.
4: I said, empty your mind, be formless, shapeless, like water.
2: I doncs sí, a vegades hem d'aprendre dels experts, no?, a relativitzar aquella paraula tan complicada d'aplicar-se a un mateix. Però no ens referim a en Bruce Lee, en aquest cas, ni en els filòsofs en general, sinó, fixeu-vos, en l'actitud d'aquestes tortugues. Compartim aquest vídeo, també, com sempre ho descrivim per als oients, perquè també s'ho puguin imaginar. Són un grup de tortugues que estan dins aigua damunt un tronc. Són més d'una dotzena de petites tortugues damunt aquest tronc, enmig d'un riu. El tronc està a punt de volcar pel pes d'ells mateixos, d'elles mateixes, però una d'elles, probablement la tortuga més sàvia i també més xalesta i espavilada, en tota calma del món, mou una cameta, una passa cap enrere per compensar l'equilibri i evitar el desastre.
1: Perquè de vegades, Joana Maria Marató Munà, Albert Darder, Marta Garau Esquerrer, a la vida n'hi ha prou amb això. Un gest senzill i fet en calma per evitar el desastre. Allò de Be Water, My Friend, podrien dir allò de Be Turtle, My Friend. Per cert, he pogut investigar una mica més sobre el caràcter d'aquests animals i sabeu que cada tortuga pot tenir una personalitat completament diferent, com si tinguessin horòscop. Encara que comparteixen trets com la tranquil·litat i la paciència, cada espècie, fins i tot cada individu, mostra un caràcter únic, des d'animals tímids i prudents fins a autèntics exploradors curiosos. I jo sempre he sostingut que ses tortugues poden tenir molt mala bava. Ho dic perquè en tenies dues quan era petit.
3: Segur, perquè alguna cosa
1: li
3: vas fer tu.
2: I d'allò que
3: mira
2: que anava a dir que tu series la tortuga que mou la cameta.
1: Per exemple.
2: Damunt d'estronc.
1: Home, perquè ara estic àgil com una centella.
2: Exacte.
1: Podria ser perfectament jo. Ses tortugues tenen una personalitat fascinant i fins i tot una gran capacitat d'aprenentatge. Per tant, qui sap si podrien tenir una mit tortuga.
3: O sigui, han de ser més tortugues a la vida.
1: Però tu què series més, del folló tortuga o de les Tortugues Ninja.
3: No, Tortugues Ninja, jo soc dels 80 i per jo les Tortugues Ninja...
2: I nosaltres l'April, no? També.
3: Exactament, exactament. O Splinter, la rata, si és que ho duc gravat a foc. Se nota massa que som d'una generació que també no només li agrada les sèries típiques, les pel·lícules, sinó també la música. Per un divendres hi ha una cançó que sempre surt a totes les llistes de temes més enèrgics, més motivadors, que és aquest famós Stop Me Now de Queen. De fet, hi ha diversos estudis musicals i psicològics que han arribat a considerar aquesta cançó com una de les cançons que més bon humor genera de manera immediata. Aquesta és vera, l'hem escoltat moltíssimes vegades, després ja la tornarem a escoltar, però hi ha més món.
1: Sí, per això avui volem acabar aquesta segona hora amb altres propostes igual d'optimistes i carregades de bon rotllo, podríem dir, un bon musicals. Què és divendres? Vinga, tothom animar-se. Per exemple, Walking on Sunshine de Katrina and the Waves, que és pràcticament una injecció directa d'energia positiva, només començar. Escolta-ho.

O també hi ha altres cançons com el Happy de Pharrell Williams, que s'ha convertit en un himne universal de bon humor i ganes de celebrar la vida. Because

0: molt diferents, però amb una cosa en comú, podríem dir. Te canvien l'ànim en qüestió de segonets, eh? Perquè nosaltres jo, ara, en un segonet, a nosaltres m'haurà fet ballar.
1: Ja estan happy.
0: Exacte, ja estan happy. I ara la pregunta és per vosaltres. Amb quina de les que m'escoltat vos quedeu?
1: Home, happy, jo sempre he estat d'Anna Catrina and the Waves.
0: D'Anna Catrina.
2: Sí. Sens dubte.
1: Té nom d'huracan, però,
0: però
1: a mi és una cançó que m'agrada molt sempre.
0: A tu, Albert?
3: Jo també, d'Anna Catrina and the Waves, a més, va arrasar a l'Eurovisió de l'any 97 amb 227 punts, com que 70 punts d'avantatge sobre el segon classificat. I Anna Catrina and the Waves és...
0: Amb aquesta cançó?
3: No, va anar a Love Channel Light.
0: Ah, d'acord.
3: Que també és molt motivadora.
2: No hem posat la que dona un poc veu en aquest estudi, perquè és la que hem escoltat més vegades com a cançó exemple de bona energia, que és aquesta de Queen. Sempre funciona.

0: I respecte a la vostra, companys?
1: Jo vull saber quina ens ha d'anar el verd d'Arder.
0: Vinga.
2: Li he contat abans a Ana Joana, entre nosaltres. És una cançó dels Proclaimers que es diu Gonna Be.
3: Del teu any de naixement, 1988.
2: I
3: t'ha sonat així.
1: Que soni.

0: Jo crec que podem finalitzar sort amb aquesta musiqueta tan animosa i després ja contant les nostres, Marta.
1: Sí, perquè tenim més, que és divendres.
2: Som molt de coti per coti.
0: Coti per coti, sempre.
2: Si una cosa molt grada.
1: Sempre bona música per començar el divendres. Petita aturada per publicitat a la part televisada del nostre programa. Albert Arder, que tinguis un molt bon cap de setmana.
3: Hauríeu d'haver vist en Iolanda ballar els temes, m'ha encantat. Bon cap de setmana, companys.
1: Igualment per tu. Tornem tot d'una, tercera i darrera hora del programa.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
5: Bon dia. En aquesta hora, treballadors de l'Agència Tributària fan una aturada parcial per reclamar la millora de les seves condicions laborals. La protesta l'ha convocat el sindicat CESIF i es du a terme davant l'Agència Estatal de l'Administració Tributària al carrer de Cecili Metel de Palma. Caro Moreno, bon dia. Ja ha començat la concentració.
6: Bon dia. Sí, aquesta concentració ha començat puntual. Hem de dir que de moment són poques les persones concentrades aquí, però de mica en mica s'hi van afegint més persones, sobretot delegats sindicals. Hem de dir que es tracta d'una protesta convocada arreu de l'Estat pel sindicat CESIF, que coincideix amb l'aturada d'una hora. Aquí a les Illes hem de dir que hi ha uns 700 treballadors de l'Agència Tributària que amb aquesta vaga d'una hora encalenteixen motors pel que serà l'aturada de 24 hores que faran el pròxim dia 8 de juny. El delegat del CESIF a l'Agència Tributària a les Illes, Toni Roiger, explica que entre les seves reivindicacions hi ha la millora de la carrera professional, també de les condicions pel que fa al teletreball i que el personal de vigilància duanera sigui considerada una professió de risc per les seves característiques. Roger lamenta que totes aquestes reivindicacions, diu, s'agreugen amb la insularitat.
7: En el cas de Balears s'agreugen perquè tenim un problema d'accés a l'habitatge darrerament i perquè també no tenim un plus d'insularitat que realment compensi aquesta diferenciació. De fet, una de les reclamacions són que s'actualitzin els plus d'insularitat.
6: El CESIF lamenta que des de l'any 2007 la carrera professional del personal de l'Agència Tributària està congelada.
5: Gràcies, Carme Moreno. Seguim amb més qüestions perquè avui s'ha obert el termini per apuntar-se a la nova campanya de bons comercials. Els comerços interessats tenen fins al 8 de juny per adherir-s'hi. La Conselleria d'Empresa ha llançat aquesta iniciativa que compta amb un pressupost de 3,8 milions d'euros.
8: El motiu principal és pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la guerra a l'Orient Mitjà dins el sector comercial. Des d'avui fins al 8 de juny, els petits comerços i botigues d'alimentació s'hi poden inscriure a través del web bonsillesbalears.com. Els clients es podran beneficiar de descomptes directes del 15 de juny al 31 de juliol amb un estalvi total de fins a 60 euros per persona.
5: Precisament avui hem sabut que els preus es mantenen estables però segueixen alts per l'encariment de l'energia a causa del conflicte a l'Orient Mitjà. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, l'IPC interanual del maig s'ha quedat en el 3,2%. És el tercer mes consecutiu que la inflació supera el 3% a causa de la guerra a l'Iran. El transport i el lleure han pujat mentre que la roba i el menjar han donat un respir.
8: Els aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables respecte a l'any passat. Des del Ministeri d'Economia destaquen que el pla de resposta del govern funciona i ajuda, diuen, a frenar la volatilitat de l'energia. Atenció, però, perquè a partir de dimarts començaran a pujar-se els impostos de la llum i el gas. El 1 de juny comença la retirada gradual de les rebaixes de l'IVA i de l'impost especial d'electricitat. En canvi, les ajudes als carburants, al transport i els descomptes del bo social es mantenen com a mínim fins a final de juny. Per acabar, la inflació subjacent, la que no compta l'energia ni els aliments, s'enfila una dècima, arriba al 2,9%. L'INE publicarà les dades definitives d'aquest mes de maig el pròxim 12 de juny.
5: Amb aquest apunt hem arribat a les 11 i 4 minuts. Més notícies a les 12 en punt.
4: Més informació a ib3notícies.com.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
9: Tèntol!
1: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
10: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entra en l'hora l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: 21 anys amb tu.
1: El dia, amb Marta Grau.

11 i 5 minuts, ens estem tercera i darrera hora de programa i volem comentar-vos que les xarxes avui encara van plenes amb una nova actuació de l'Oreja de Van Gogh que ho ha tornat a fer, no convenç els seus fans.

0: La polèmica acompanya el retorn de Maya Montero a l'Oreja de Van Gogh, que el grup ha començat aquesta setmana els concerts a Madrid, en dediquen totes les entrades exaurides, però també amb molta conversa a xarxes per l'estat vocal de la cantant. Després de gairebé 20 anys fora del grup, Maya ha tornat com a vocalista de la gira del 30è aniversari de l'Oreja de Van Gogh, i el retorn ha estat tan emotiu com controvertit. Hi ha fans que celebren aquest retrobament i l'ambient nostàlgic dels concerts, i d'altres que critiquen que la cantant no està en el seu millor moment vocal.
1: I de fet, alguns vídeos dels primers concerts s'han fet ja virals en comentaris molt durs a les xarxes socials, però també hi ha hagut una gran onada de suport cap a Maya Montero, especialment per la seva vulnerabilitat damunt l'escenari després dels problemes personals i de salut mental que ella mateixa ha explicat en els darrers anys.
0: La premsa també està dividida. Hi ha crítiques que parlen d'un concert irregular, en desafinacions i moments tensos, però d'altres destaquen precisament la càrrega emocional del retorn i la connexió amb el públic. El País, per exemple, el diari defineix el concert com el triomf de la fragilitat, mentre que el diari L'Espanyol titula l'esperpèntic naufragi de Maya Montero a Madrid. L'Oreja de Van Gogh paga que havia engegat Leire Martínez. En qualsevol cas, el que queda clar és que l'Oreja de Van Gogh continua generant emoció, debat i, sobretot, molta nostàlgia. No sé com valorau aquesta polèmica a xarxes. Ja n'hi va haver quan varen fer el concert de tornada a Bilbao, i ara n'hi ha en aquesta gira per Madrid.
2: Ho he comentat a l'inici, i aquí sí que podem dir, tot i que a vegades poden ser flexibles en els nostres arguments i a mesura que anem païnt una notícia, no? Podem aportar diversos matisos, però jo crec que aquí li s'ha sortit cara la decisió al grup, és vera. Jo crec que l'Oreja de Van Gogh s'han venut.
1: Me sap greu,
2: i crec que el karma els ha posat en el seu lloc, i està passant això perquè no... Si érem bons amics, en sèrio, després de tots aquests anys amb la Leire, d'un dia per l'altre la substitueixen i ara tenen el seu resultat, i és un poc el que es mereixen. Me sap greu, però jo ho veig...
1: Sí, no,
2: clar.
1: Nosaltres ja,
0: Grau,
1: ja vam manifestar més d'una vegada que
0: nosaltres... Marta Grau, venjativa, diria.
1: Sí, no, venjativa no, però nosaltres no, que ja hem Carme. Manifestat en més d'una ocasió que nosaltres aquí som Team Leire, però sobretot som Team Leire no només perquè canta beníssim, sinó perquè també la manera en què s'han després d'ella després de tant d'anys, com a primera veu de... Sí. Sense indemnització, sense avís previ, sense agraïments, de males formes, de mala manera... No, això no se fa ni amb un company ni en lloc. Vull dir que els drets i la dignitat per damunt de sobre de totes les coses.
0: No se fan de companys ni se fan amb una persona que te trobis saturada de l'autobús.
1: No, ni ningú.
0: És a dir, no s'hauria fet ningú, però no els tots som Tin Leire i Tin Justícia.
1: Exacte.
0: Que és allò que mos caracteritza.
1: En qualsevol cas, en tot, sempre hi ha dues mirades o dos punts de vista. Jo abans vos comentaves que ja no sé si això és polarització o és dues maneres d'entendre i de fer titulars, perquè t'ho explicaven, no?, que s'ha fet dues lectures, però pens en qualsevol cas que molta de gent, sobretot els que van en el concert, tenen un sentiment de regressió en el passat que els pot més la nostàlgia que qualsevol cosa. Vull
2: vale,
1: dir que...
2: Això, mira, t'ho podria comprar respecte als fans, no?
1: Sí,
2: que
1: clar.
2: Els fans diuen, sí, volen tornar a sentir a Maya, però jo estic segura que el grup, no me refereixo a Maya, sinó a la resta de components del grup, quan arriben a casa seva, quan se fiquen al llit, hi ha una petita part que els diu, què hem fet? Què han fet? O que llegeixen, no? I miren les xarxes socials, veuen què és el que opinen els fans, també la gent és molt, molt cruel per les xarxes socials, i jo crec que se plantegen si realment han fet bé, o vull pensar que s'ho plantegen. No penseu?
1: Jo ja t'he dit que no, que jo, tot el contrari, jo penso que arriben a casa seva i no saben, no són capaços de fer autocrítica, i de fet ells pensen, ostres, han venut totes les entrades, una gent ha d'anar a escenari, en els concerts, això fa que passa molta de caixa, que se parli de nosaltres, i de fet hi ha una imatge molt impactant, que és quan en Xavi, que és pianista i lletrista, toca amb Maya una cançó així com a molta intimitat, no? Aquest guapa que diuen que ell li va escriure a ella perquè diuen i conten ses males llengües que ell està profundament enamorat d'anar a Maya. I jo penso que ells ho viuen com si fos un èxtasi, i que pensen que anestesien en el públic.
2: O sigui, que s'ho tenen cregut i no,
1: sí,
2: no fan autocrítica.
1: Sí.
2: Aquesta és la valoració de Joan, a Xisco.
0: Pot ser per això hi ha tan poca feina prèvia d'assajos o de preparació en aquest concert. Jo, la nostàlgia la puc comprar, però també la nostàlgia de tenir certa qualitat musical. Pots anar a un concert, però per escoltar les cançons no tornen joves. Jo no crec que tornem 30 anys enrere.
1: No serem immortals.
0: I, no, com ni immortals ni guapes. Però, tot i així, quan va a un concert que no són barates les entrades, demanes un mínim de qualitat. I crec que és allò que no està oferint el grup.
1: I que en 20 dies, per ventura, hauria pogut.
0: I només dir una cosa. Els Globus, Oreja de Van Gogh, veurem si tornen a fer una segona remesa de concerts si els hi va tan bé. Perquè el tema que van presentar per Nadal, és cert que va ser un exitarro nadalenc, però tot d'unes les xifres de reproducció de Spotify se van anar desinflant a mesura que passaven les setmanes. No van aconseguir un himne, van aconseguir una novetat. Van aconseguir, un single. Veurem a més si amb aquest concert passa també tot mateix.
2: Veurem i veurem si tornen a protagonitzar aquesta secció del nostre programa, que és el de què parla tothom, i si tenen el rànquing de ser el manco els més populars, juntament amb Rosalía i Bad Bunny, que ja sabeu que són habituals d'aquesta secció. Però el que comença a ser habitual, de veres, és que no m'ho puc creure, nou Cafico a la Fontana de Trevi. Què està passant? Mireu.
0: Sembla una nova moda. Un altre turista ha decidit fer un Cafico a la Fontana di Trevi i recordem, quan ja vàrem parlar fa un parell de setmanes quan vàrem mostrar-ne un altre, que les multes per nedar en aquest monument són de 500 euros i que també poden arribar a incloure la prohibició de visitar el Centre Històric de Roma durant una bona temporada. T'ha patit impactada, Marta Grau.
2: Sí, mira, m'he quedat analitzant les imatges.
0: Veiem una dona amb un top vermell i uns shorts negres que s'atira, fa com un Cafico, pega dues braçades, arriba fins a una de les estàtues i torna enrere.
2: Hi ha una persona enfadada, no? Per això m'he quedat bocapedada mirant les imatges. Al voltant d'aquesta turista colombiana hi ha una persona que li està dient però què fas? No?
1: I somo que l'estan registrant.
2: Exactament, i somo. Aquesta gent no va veure les xarxes socials fa unes setmanes, no llegeix les notícies, no sap que se pot enfrontar una multa de 500 euros, perquè per fer-se gràcia.
0: Però potser per fer-te viral consideres que 500 euros són una bona inversió. A lo millor és que la multa per nedar a la Fontana di Trevi hauria de ser diferent. I també hem de començar a aprendre a respectar els monuments, ho dic de veres.
2: Això falta moltíssim,
0: Fontana,
2: un patrimoni.
0: La Fontana no té per què patir que tu tinguis un cop de calor, que mem, si fos una qüestió de vida o mort, escolta, que se tiri la piscina no, la font, i ja mirem de resoldre-ho en l'Ajuntament de Roma, però d'entrada aquesta dona se la veia ben cofoia, de fet ha tingut temps d'entrar, sortir, que li quedi bé el vídeo, etc. No ho sé, no és vandalisme.
2: No, menys quin serà. Entenem que hi ha onades de calor, que les altes temperatures han estat molt presents a tota Europa aquesta setmana per les anomalies tèrmiques, però, per favor, que no ha de patir el patrimoni, i molt manco patrimoni d'aquesta magnitud com és la Fontana de Trevi. Pues contant més coses. Cada primavera està passant a molts indrets, Palma n'és un exemple, viu un fenomen que és l'arribada de desenes de moixos acabats de néixer que necessiten atenció urgent. Molts apareixen abandonats, molts apareixen sense mare o en situació molt delicades.
1: Sí, Marta, i enguany l'Ajuntament de Palma ha fet una crida pública per trobar famílies d'acollida que puguin cuidar, tenir cura d'aquests cadells lactants durant les primeres setmanes de vida. I per això avui volem entendre millor aquesta realitat. Què implica gestionar colònies felines, com funciona el sistema d'acollida i també quin impacte té l'abandonament animal aquí, a Ciutat.
0: I per parlar-ne ens acompanyen en Sebastià Pujol, que és director general de Benestar Animal de l'Ajuntament de Palma. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: I també tenim en Joan Suau, que és veterinari de Sonreus i ell és l'encarregat de la gestió de les colònies felines. Joan, com estàs?
4: Bé, bon dia.
0: Bon dia. Començarem per en Sebastià i volia demanar-vos si aquesta crida per trobar famílies d'acollida arriba perquè la situació era especialment complicada aquests mesos i sobretot què passa ara mateix amb els moixos lactants a una ciutat que no és petita com les cases de Palma.
3: Bé, aquesta crida se fa perquè hem de pensar que aquests animals, com més aviat tinguin, diguéssim, contacte amb els humans, és una millora per ells i per seu benestar, perquè si no són moixos que tenen, són animals que tenen, diguéssim, no se tornen, diguéssim, són un poc ferals, si ells no són manipulats per persones des que són nadons i això, no. I això també el que fa és tenir més opcions a l'hora de que puguin ser adoptats. Què passa? Tenim una sèrie de mesos que són des de finals de febrer fins a juliol, que són l'època reproductora d'aquests animals, dels moixos. I què passa? Clar, cada dia rebem ni erades d'aquests animals a Sonreus i anem un poc sobrepassats. I vàrem pensar que la ciutadania mos podia ajudar en aquest sentit, primer de tot a donar-los el que ells necessiten, que és amor i un benestar animal, perquè clar, nosaltres en el centre ja no deixem de... No podem a lo millor donar-los tota l'atenció constant que a lo millor s'hauria de tenir o que li pugui donar una família o una persona. Hem parlat abans d'aquestes persones sèniors o aquestes persones, o ara les famílies que acaba l'època escolar, hi ha aquesta sèrie de mesos que si s'enduen un nadó de moixet a casa, doncs mos poden fer una gran labor tant per l'animal com també per la ciutadania.
2: I mira quin entreteniment, fora pantalles, un estiu dedicat, no?, a tenir cura d'un petit moixet. No me puc imaginar millor estiu, no? I a més donar una mà.
0: Per tu ets la felicitat absoluta.
2: Absoluta, absoluta.
1: Ara tot no parlarem de com fer per adoptar o per tenir a casa en acollida un d'aquests moixets, però li volia demanar a en Joan, no?, quin nivell de cures necessita un animal tan petitó, sobretot perquè, clar, hem d'anar al tanto, hem d'anar alerta, que no només és tenir-lo a casa i ja està. És una sèrie de responsabilitats de cara que aquest animal no només tingui amor com d'en Sebastià, sinó també una sèrie de cures necessàries i vitals.
4: Totalment. Quan arriben les camades, nosaltres fem una primera inspecció, ¿vale? Veiem quines necessitats tenen, quina edat té, saps? I se posa el millor possible per anar a casa seva, bueno, a la casa d'acollida, ¿vale?, en les millors condicions, pues, que no duguin paràsits, ¿vale?, i que estiguin sanitàriament correctes. ¿Vale? I a casa necessitem aquestes cases d'acollida perquè tenen moltes necessitats, molt sovint han de prendre llet, és com un nadó, ¿vale?, cada X hores. Vale, pues se li ha donat una toma.
2: Cada també... quantes? És que això ho han de saber, perquè molta gent tal vegada diu, mira, jo me vull afegir, totalment, però s'ha de saber que això és una responsabilitat.
4: Depèn de les setmanes. Les primeres setmanes, potser cada 3-4 hores s'ha de donar. Vale? Cada 3-4 hores s'ha de donar de menjar. Vale? I després de donar de menjar, també s'ha de fer net, com si fossis sa mare, vale? I perquè si no, no tenen ells encara, no fan pipí i caca autònomament, sinó que els hem d'ajudar.
2: Has d'estimular-los.
4: Hem de fer com sa mare, m'entens? Perquè no són autònoms, ¿vale? També hem d'anar alertes en les temperatures, que amb la calor que fa no és tan així, però que una de les causes de debilitament és hipotèrmia, ¿vale? Clar, nosaltres allà pues, tenim els mitjans, ¿vale? Tenim ara les incubadores, tenim tal, per donar-los en les millors condicions i que pugui ser el més fàcil possible tenir-los a casa, ¿vale? I tenir el nostre suport si passàs qualsevol cosa, que són moixos, que són molt petits, són vulnerables, ¿vale? I tenen tot el nostre suport.
1: I com han arribat aquests moixets a Sonreus? No sé si tots són abandonats o si és que sa mare els ha també deixat de banda, si són de colònies controlades o si és de gent irresponsable que té camades a casa i que els adu a Sonreus perquè no se'n vol fer responsable.
4: Hi ha una mica de tot, ¿vale? És a dir, hi ha una mica de tot, ¿vale? La majoria són, jo sempre dic, els casos després són individuals, ¿vale? Normalment són moixets que de vegades troba la ciutadania, que també he de dir aquí que han de donar un marge, perquè de vegades la moixa s'ha mogut per X circumstància i torna per els qui sons, ¿vale? I normalment ha passat algo amb sa mare, ¿vale? Oh. Perquè quan són tan petitons, és a dir, algo ha passat perquè sa mare normalment té sa cura, ¿vale?, dels qui sons. Però si veiem que no se fa càrrec, que no torna, que realment no els se poden deixar desatesos, després quan s'actua i tal. De vegades també la ciutadania el sedu, m'entens? Que aquí és bon, a lo millor han de tenir un poquet de cura, cridar-nos, veure què feim amb aquest cas en concret.
1: Sí, perquè
4: de...
1: per ventura li llevam els cadellets a sa...
4: I ho han d'evitar en això, m'entens? És a dir, que han de, cada cas individual s'hauria de tractar com a tal, ¿vale? Però la majoria, ja t'hi dic, són circumstàncies que ha passat, que sa mare fui per lo que sigui, i estan desatesos. Vale? Normalment, quan és un particular, clar, és que un particular en principi no hauria de tenir moixets, és a dir, la llei, la nova llei vigent des del 23, vale? Tot moix ha d'estar xipat, que això és una novetat d'aquesta darrera llei, vale? I si has de reproduir, hauries d'estar en un registre de reproductors, ¿vale? Perquè, clar, el que es fa és controlar la població de moixos perquè se reprodueixen molt i després ens trobem
1: en situacions com aquesta, no? Que tenim molt de cadallets que necessiten que qualcú els doni estima i també cures. Sebastià, la figura d'aquestes famílies d'acollida, la veritat, jo la desconeixia, és poc visible, avui la donam a conèixer una miqueta en aquest programa, però és vera que també juga un paper realment important dins del sistema de protecció animal, no? Ara que en parlaven d'aquesta llei i d'aquest departament que té l'Ajuntament, que també fa un temps no existia.
3: Sí, bé, nosaltres estem fent una gran feinada per, diguéssim, dignificar el que era l'antic Sonreus, perquè l'antic Sonreus tothom se pensava que jo era com si fos una presó, i des de que, bé, li van donar una volta, que era el Centre Municipal de Protecció Animal de Palma, pues estem totalment volcats amb el benestar animal. Com ve en Joan, s'estan fent una sèrie de millores, tant a quiròfans per donar suport en aquests nadons, s'han comprat incubadores per donar, diguéssim, les primeres, així com arriben els moixets o qualsevol animal, per li donar tots els mitjans que tenim i totes les necessitats que hi tinguin, i el que s'ha de dir és que, clar, les cases d'acollida ens fan molt de bé en aquests animals, perquè només que sigui poder-les tenir una setmana, poder donar-los un plus de cuidats, de tenir aquests animals, una sociabilitzar-los més, etcètera, etcètera, li dona un gran percentatge de que puguin tenir més possibilitats de vida, perquè, clar, si arriben en el centre, segons a quina hora arriben, anem molt de pits desbordats. Avui mateix n'han entrat de 7 de nadons. Què passa? Això també fluctua molt. Segons els dies n'entren més, dies n'entren manco, perquè clar, ara estem en plena època reproductora i és això, la crida és que si clar, un veïnat sent un moixet a dins una zona verda o dins un lloc, que esperi un poc, perquè molt de pits el que fan les moixes és les agafen, si se senten un poc amenaçats a dins casa seva, les mouen de lloc i després van a una altra pica per aquests cadells. Una altra cosa és que tu trobis un moixet a dins un contenedor, que això hauria de ser penal, o sigui, si que se trobes a qualque persona fent segon quin tipus d'acte sobre un animal així, d'abandonar-lo segon quin tipus de llocs, això. Nosaltres és una cosa també que s'hi fa molta feina i després se cura que se té des del primer moment que entren dins el centre.
1: Mira, mos acaba de comunicar la nostra productora que ja hi ha dos interessats en sa família d'acollida. En Mario i en José s'han posat en contacte amb nosaltres precisament per adoptar o tenir a casa en un temps en acollida en aquests animalons. Així que nosaltres que presumim una miqueta de tenir una mica rècord, no, d'adopcions de moixets, per ventura també servirà per donar possibilitat en aquests cadallets de tenir també aquesta molla, aquesta estima que els fa falta perquè no tenen a sa mare. Així que tothom que vulgui se posi en contacte o amb el programa o amb Sonreus, no?
3: Bé, se pot escriure un correu electrònic a centreprotecciónimal@palma.es i si no, en el telèfon 971-43-8695, que de les 9 des de matí a la 1:30 del migdia se li tindrà, se li prendrà nota i se li explicarà com se pot tramitar per ser a casa d'acollida.
1: Després... Un curset avançat.
3: Sí, el que s'ha de dir és que per part de l'equip de Manescals, que ara mateix en tenim tres únicament i exclusivament dedicats a felins, se li donarà un suport total, un feedback total. És més, tots els estris, tant les desparasitacions internes, externes, els biberons, la llet, tota la medicació que se necessiti, se fa càrrec l'Ajuntament de Palma i se li otorga o se li dona en aquesta família, en aquesta persona. Això sí, ha de ser major d'edat, ha de ser una persona que s'ha de tenir una mica de compromís i s'ha de fer una petita entrevista amb en Joan mateix, o si no, amb en Naina, o en Pilar, o en la manescal que estigui de guàrdia, que són excel·lents, són unes persones que són estan superimplicades en aquest sentit, i d'aquí, pues, totes les nostres estem a la seva disposició.
2: Sebastià, que sepi la gent que si només poden 3 mesos, que si només poden dues setmanes. O sigui, que no se tracta d'adoptar-lo de forma... Que tant de bo, eh? Els adoptin de forma permanent, sens dubte, però que és per donar una mà, donar-los el biberó, aprofitar, ara que els nins són de vacances, no? Que pot ser una tasca molt constructiva i molt educativa també per als nins. Jo sóc la primera que sempre defens que no hi ha millor manera d'educar un nin que en companyia d'un animal, no? Probablement me donareu la raó, perquè s'assumeixen responsabilitats també de cara a un futur.
0: Vull si evitar, Marta, també, com deia en Sebastià Pujol, s'abandonament d'animals.
2: Exactament.
0: Alerta, que també els animals tenen un dret, han de tenir cura d'aquests animals i també trobar-nos un moixet, un contenidor, i pot haver un desastre. Bé, hi ha desastres més grossos, però quan trobes aquell animal indefens dins un contenidor que diu un moixet, diu un ca, etc., dius, escolta, no se fa, serà que no hi ha serveis, com per exemple l'Ajuntament de Palma, hi ha Sequenera de Son Reus, com a mínim que s'aprenguin la molèstia d'anar fins a Sequenera, ho deixin allà i després ja responsables ja s'encarregaran de que aquest animaló el manco no pateixi.
3: I si no, que telefonin i tenim un servei de recollida d'animals, o sigui, no hi ha cap tipus de problema. Intentant donar totes les facilitats possibles.
0: Però ja no hi ha, per... no hi ha excuses.
2: Exactament.
0: Hi ha una canera, tenim un telèfon.
3: Sí,
0: i... Vull... No m'ha fet servir aquests serveis.
3: Perdona.
2: Vull repetir el telèfon que has donat a...
3: El telèfon és el 971 43 86 95. De totes formes, també hi ha unes promocions o una difusió de xarxes socials que únic i exclusivament tu poses damunt el like a cases lactants i ells ja te passen tota la informació de com pots adherir en aquest programa o en aquesta campanya.
2: Estem just compartint a pantalla, 971-43-86-95, totes aquelles famílies que se vulguin adherir en aquest sistema d'acollida de moixets lactants per donar una mà i per surar-los, perquè tirin endavant aquests petits nadons a través de la iniciativa de l'Ajuntament de Palma. Estem molt agraïts a Sebastià Pujol, recordem oients i espectadors, el director general de Benestar Animal de l'Ajuntament, i Joan Suau, el veterinari de Son Reus, encarregat de la gestió d'aquestes colònies. Moltíssimes gràcies a tots dos i tant de bo la campanya sigui un èxit. De moment tenim dos oients, no?, que han cridat per donar suport, però segur que al llarg del matí ho faran molt més. Moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies per ser convidada i a la vostra disposició.
2: Igualment.
0: I recordeu, 971 43 86 95. 971 43 86 95. Telefonau i podreu ser pares adoptants d'un d'aquests moixets.
2: Petita pausa per publicitat, tornant tot una.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: IB3 Ràdio és cultura.
0: Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva prèmium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.

11:30 en punt. Continuem en directe a través de la ràdio, a través de la televisió, en aquest divendres on vos contam que Inca es prepara per viure aquest dissabte una gran jornada solidària.

0: Una jornada festiva on s'hi ha volcat una gentada per donar suport a Oriol Campaner, un nin afectat per la síndrome FOXG1, una malaltia minoritària que afecta el desenvolupament neurològic.
1: I en aquesta jornada festiva hi haurà una mica de tot. Hi haurà música, hi haurà activitats infantils, esports, gastronomia, la implicació de desenes de voluntaris també que s'hi han afegit. La idea i la voluntat és recaptar fons per aquesta associació FOXG1 Espanya i la investigació d'aquesta malaltia poc freqüent. Avui en volen parlar d'aquesta jornada i també d'aquestes ganes que tenen d'ajudar en Oriol amb son pare, que és en David. Bon dia, David, com estàs? Benvingut.
2: Hola, bon dia a tots. Gràcies. Tot bé, molta feina.
1: T'anava a dir, no? Imagina que tot a punt per aquest cap de setmana, ja fa setmanes, fins i tot mesos, que sentim a parlar d'en Oriol, d'aquesta jornada festiva i també de la malaltia que té. David, hem conegut la seva història, la vostra història familiar, i hem conegut també com s'ha trobat una possible solució que el podria ajudar a viure d'una altra manera. Així que, David, conta-mos una miqueta qui és Oriol i què suposa conviure amb aquest síndrome i, sobretot, també aquesta esperança que teniu a tocar i que voleu aconseguir per ell.
2: Bueno, pues, Oriol ara té 15 anys, no? I ens varen diagnosticar en els 2 anys i mig amb una malaltia genètica que en aquell moment no tenia cap possible solució. Simplement teníem el codi, que era FOXG1. Tot això ha canviat, ha estat molt complicat tots aquests anys. També no pensàvem mai que s'arribaria a una possible solució. I ara ja fa 7 anys enrere es va començar una investigació als Estats Units i sí que s'ha donat en la teràpia gènica, que és molt prometedora i que pot suposar molt de canvis en beneficis de tots els nens FOXG1 i, òbviament, en Oriol.
3: I aquesta teràpia, entenc, David, que ja s'ha aprovat, ja ha suposat beneficis. Conta-mos un poquet què és el que vos ha arribat de les persones que sí que han pogut tenir accés a aquest tractament.
2: Bueno, no és exactament així la informació. Ara s'han començat els ensaïs clínics als Estats Units, és una universitat de Buffalo. Encara no tenim informació perquè pràcticament han començat fa unes setmanes.
3: Ah, que bé.
2: El segon grup començarà en unes setmanes posteriors, que seran una 20ena. Nosaltres estem inscrits en aquest ensaï clínic, per tant, podria haver possibilitat o no. És complicat, però hi van dir que sí que hi volien participar-hi. I de moment ara la informació, clar, no es té, perquè les dades són molt recents i supos que ens aniran informant, però no sabem encara la data d'informació. Però bé, el més important és que s'hagin començat els ensaïs clínics, que és la passa decisiva.
0: Okay, David, aquesta no és la primera iniciativa solidària vinculada a Tots Som Oriol, que representa per vosaltres veure tanta de gent implicada i que la vostra causa tothom l'ha sentit una mica com la seva lluita.
2: Sí, bé, ha estat com una ona, però bé, molt positiva, molt refrescant, perquè no ens esperàvem sobretot aquesta resposta solidària i bé, tot el feedback que han tingut. I la veritat és que s'han desenvolupat moltíssimes activitats, tant de forma completament indirecta, vull dir que no les hem organitzades nosaltres. Això també ho hem de dir, que estem superagraïts, perquè també és molt complicat conviure amb Oriol i la veritat que no tenim temps d'organitzar. I la veritat és que estem com a un poc com a, no, superats en sentit positiu de tanta solidaritat. Sobretot bé, nosaltres vivim a la Pobla, s'han fet moltes activitats, s'han recatat molt de fons, però el més guapo és que ha sortit de la Pobla i, no sé, ha estat com això, una ona, però bé, molt gratificant.
1: Gratificant i també necessari, no?, per poder seguir ajudant en Oriol. Aquesta jornada mobilitza prop de 70 voluntaris i moltíssimes entitats que també s'hi han volgut afegir. Una d'elles, que se va posar precisament en contacte amb nosaltres, per poder fer aquesta entrevista, que és Mallorca Inca Solidària, que també sempre s'afegeix a causes solidàries. Esperàveu aquesta resposta?
2: Bueno, nosaltres amb Inca Solidària estem també super mega contents, vull dir, va ser un contacte casual i la veritat que aquesta feina que han fet, perquè ja fa mesos que estem parlant d'aquest tema, ha estat brutal. Nosaltres els diem que, bé, en la programació com us han compartit i sobretot llista infinita de col·laboradors, mos pareix una feina titànica. I vull dir, bé, estem supercontents, no només nosaltres, sinó també l'associació FOXG1 d'Espanya, que estem en contacte, i crec que tots estem com a, això, com a al·lucinats, en el sentit molt positiu de la paraula.
3: David, com és el dia a dia d'Oriol? Quines són les petites o grans victòries que aneu celebrant com a família? Com vos organitzeu?
2: Bueno, la organització, clar, ara ja fa 15 anys i vull dir, ara ja el tenim com més per mà, no? Però clar, l'Oriol té 98% de discapacitat, vol dir que és completament dependent de nosaltres, però bé, també tenim ja tota una organització, organització de la feina, permisos, etc. També la feina que fa espace, vull dir que hi va espace a escola. I després, bé, jo sempre el deim, i també ho deim a la nostra dona, que oferim moltes xerrades d'aquest tema, que al final ho normalitzes, no? I tenim la nostra rutina, com tenen moltes altres famílies, però que sí, amb molta feina, molta dedicació. Però bé, el més important, i sempre ho deim, que en Oriol és feliç.
0: Clar, David, parlaves de la importància de tenir un diagnòstic, fins que vos varen dir que era aquesta síndrome Fox G1. La investigació en malalties minoritàries sovint depèn de l'ajuda social i també del teixit associatiu. Què falta encara perquè les famílies vos sentiu més acompanyades? Ho dic perquè sempre és un drama quan qualcú de casa està malament, però que qualcú de casa estigui malament i no sabre què li passa o que no pot rebre l'ajuda que la resta reben, encara greuja una mica aquest problema. Què més se podria fer? No sé si demanar més fons per investigació, que les institucions s'impliquessin més amb les malalties minoritàries. Tu, com a persona que ho vis en primera persona, què és allò que reclamaries?
2: Bé, jo crec que el més important és sobretot tenir codis de les malalties. Vull dir, per exemple, amb Esport Lleu se va aconseguir el seu codi de malaltia en el final del 2025. Després també hi ha tota una problemàtica de descodificació, bé, tema. I, per exemple, una vegada que se té el codi, clar, depèn del continent on es faci. I per això el més important és tenir un codi universal de totes les malalties minoritàries, perquè si no hi ha codi, no poden haver diagnòstic.
3: És que si no hi ha diagnòstic... Clar, és que és la primera passa, el poder tenir un nom, no? Ho diuen moltes de les persones que conviuen amb malalties rares, amb malalties minoritàries, que el que se necessita és el nom, no? I una vegada que tens el nom, ja està.
2: Sí, però a part del nom, que per exemple en el nostre cas es fot G1, després això es vincula amb un codi genètic. I l'important és que els metges, els genetistes, tinguin el codi i que se generi aquest codi, perquè si no, no se pot diagnosticar. I el fet, per exemple, en Oriol no ha estat diagnosticat a les Illes Balears i vol dir que a les Illes Balears no s'ha diagnosticat cap Fox G1, que segur que n'hi ha. I això fa que les famílies no tinguin diagnòstics i s'espera que es mengi la cova.
3: Això no ho sap moltes vegades la gent, no? Que és a través d'aquest codi que això va de forma paral·lela al nom de la malaltia. Això vol dir que probablement hi ha famílies que també tenen aquesta malaltia, que no tenen el diagnòstic, per això parlar-ne dona visibilitat. Hi ha esperances, has parlat abans, David, d'aquest estudi a la Universitat de Buffalo, que ha començat just fa unes setmanes. Volem intentar donar difusió a que això està passant, que pot suposar beneficis per a totes les famílies que conviuen amb aquesta síndrome. De quina manera se pot col·laborar? Anem a recordar-ho, perquè el que se necessita és fons per a la investigació. Com se pot ajudar en aquesta causa?
2: Bueno, el tema és que, clar, tota la investigació està privada i, clar, el tema és que se necessita molt de dobbers. Parlàvem al principi de la investigació de 22 milions de dòlars. Ara mancaven uns 7 milions de dòlars per dur a terme els assajos clínics i també que les famílies puguin fer els desplaçaments necessaris. I, clar, el tema és que, a part de que totes les diades, coses que es fan solidàries, crec que també s'ha de fer feina des del Parlament Europeu, per això hi van anar, perquè després tot aquest fons no sigui només social, sinó que també sigui del fons europeu, que per això se tenen aquests fons per poder ajudar a totes les investigacions i creiem que és part necessari. I, de fet, la xerrada que van tenir el Parlament Europeu va dirigida a aquest camí.
1: Recordem, aquest dissabte, dia 30 de maig, a Inca, aquesta jornada solidària, tots som Noriols, tots som Noriol. Hi haurà moltíssimes activitats, hi haurà una rifa solidària, hi haurà per menjar, des de coses dolces fins a salades, pintacares, ruleta, res, que és un pla perfecte per anar-hi en família i per ajudar a Noriol i a la seva família.
3: Anotau a les vostres agendes, dissabte tothom a Inca, donar suport a la família de Noriol. David, és el seu pare, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la feina.
3: Igualment, són les 11:40. Continuem i vos contam encara més coses que compartim aquest divendres. El Mundial 2026, és vera, no ha començat, però ja té una de les històries virals més curioses de les xarxes socials.

0: més de 4.000 seguidors a Instagram, que ja
1: n'hi ha, eh?
0: Ja n'hi ha, però va animant els seus seguidors, aquest influenciador, a convertir-lo en el protagonista inesperat del Mundial. I internet va fer la resta, va fer la seva màgia, podríem dir, no? En menys de 2 dies, el futbolista neozelandès va passar de l'anonimat a superar el 1 milió de seguidors. El seu nom s'ha omplert de memes, de vídeos virals i comentaris de fans de tot el món, molt d'ells, òbviament, argentins.
2: La història s'ha fet tan gran que fins i tot Tim Payne mateix va escriure a l'influenciador per donar-li les gràcies. I ara un jugador que pràcticament no coneixia ningú fora d'Oceania s'ha convertit en una de les cares més comentades abans del Mundial.
1: Sí, curiosíssim. Perquè té... No, és que estava... Saps el que estava pensant? Ho puc confessar? Estava pensant que tant de bo un influencer mos agafàs a nosaltres. Nosaltres som un programa petit. Aquí només som 6 persones, és veritat, en redacció, més tot el suport tècnic.
0: Pots enviar un mega d'aquest influencer.
1: He confessat el que estava pensant.
2: T'he vist un pol Lola Flores, una pessetita viera cada espanyol. No tindria un problema.
1: Però no me diguis, si som quasi indis dins la programació.
2: Sí, ho som.
1: Per què no? Si hi ha qualque influenciador que ara mateix mos està veient, que mos ajudi. A vegades no tenim temps per posar coses a xarxes socials, perquè som molt pocs, nosaltres.
2: Ja, però tu vols ser la Tim Payne de la comunicació illenca.
1: I per què no? Si feim bona feina, veritat.
2: Que una mica és tomo, arroba Valen Escarcini.
1: Que mos agafin, Valen.
0: Vols saber res de Tim Payne? Idò, mira, té 32 anys, juga en el Wellington Phoenix i va arribar fins i tot a debutar a la Premier League amb els Blackburn Rovers. Però el més sorprenent és que, com a simple idea de TikTok, ha demostrat una vegada més el poder brutal de les xarxes socials, això.
2: Què pot semblar que abans de no haver marcat cap gol en aquest Mundial, ja en Tim Payne sigui protagonista i sigui viral?
0: Mos encanta. Perquè de més es curro i mos ha fet gràcies.
1: Tornem a compartir la imatge.
2: Es curro, però no gaire.
1: És ben curro.
2: És a dir, és guapot, sí? Però no és d'aquestes belleses que embafa, que això també està molt bé.
0: Home, fas un bon roïssos,
1: que la foto no li fa justícia.
2: Fas un bon roïssos, Mònica.
1: No, perdona.
2: Joana Maroto.
1: Fas roïssos, perquè hem de dir que en aquesta fotografia, la descrivim pels oients, segur que no és la millor fotografia de Tim Payne, perquè ningú vol quedar... he fet el gest, no...
2: Home, Marta Grau, avui vas desfeta.
1: No, desfeta, és divendres.
2: Sí, t'ho he dit jo, és divendres i anem fora.
1: Perdoneu, només he dit que en Tim Payne, en aquesta fotografia que hem compartit amb els espectadors...
2: No ha quedat especialment agraciat.
1: No ha quedat especialment bé. No ha quedat especialment bé, que segur que té millors fotografies. Era simplement aquesta puntualització.
0: Jo crec que feis un bon ruïssos, però bé, ja està bé així.
1: 11:44, una pausa per publicitat. El repàs a les estrenes de cinema, que és divendres.

0: al día. IB3 Radio. IB3 Radio és entreteniment.
1: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

0: 11 i 46, arriba el moment d'anar al cinema.
1: If I had a lie, steal, cheat or kill, and God is my witness, I'll never be hungry again.
2: Ja m'ho ha dit Scarlett O'Hara, que Puzma i Més tornarà a passar fam, i això vol dir que podem parlar de cinema. I començarem per la gran estrena de la setmana per aquesta casa, la darrera pel·lícula de Lolita Flores, Mallorca Confidencial.
0: Recuperam l'àudio d'aquest tràiler tot d'una perquè ho pugueu escoltar. Sona així. Petits problemes tècnics que ens impedeixen escoltar el tràiler d'aquesta pel·lícula que explica i reflecteix una situació o que trasllada l'espectador a una altra Mallorca.
2: Així és, aquesta setmana arriba als cinemes Mallorca Confidencial, un thriller criminal ambientat a la Mallorca de 2007. La història ens du fins a Son Canal, un poblat marginal dominat per la Xussa, una matriarca gitana que controla bona part del narcotràfic a l'illa de Mallorca. Però tot comença a trontollar quan un projecte urbanístic amenaça el seu imperi, i quan la seva neboda, Nanela, surt de la presó amb ganes de començar una nova vida. La pel·lícula juga en dos grans temes, la lleialtat familiar d'una banda i el preu del poder per una altra, i ho fa mostrant una Mallorca molt allunyada de la postal turística, en aquest sentit. Una illa marcada també per la corrupció, les màfies i l'exclusió social. I ara me fan senyals els meus companys, que vol dir que tenim el tràiler, perquè la partitura de Gone with the Wind, Lo que el viento se llevó, aturarà, i escoltarem Mallorca Confidencial. Sona així la pel·lícula.
0: Petits problemes.
2: No, mostraran només imatge del tràiler.
0: Exactament.
2: Cercau-lo, perquè és un gran tràiler.
0: Sí, exacte.
2: Vos encantarà.
0: Ara sí, anau a la Xina, vull veure. Una oportunitat més. Sona així.
3: Sona així. Sabían que si querías provisionar, había que hablar con una mujer.
4: És vera que a vostè li ha tocat la loteria 5 vegades?
5: És vera.
3: Cuando yo cumplí 18 años, ella ya mandaba en Son Canal.
5: ¡Por Son Canal!
4: Centre comercial, torres de vivendes, hotel...
6: Els gitanos no deixaran mai...
2: El director és en David Ilundain, que ja havia destacat pel·lícules com B, la pel·lícula que es va fer sobre el cas Bárcenas, i també Uno para todos, que és un drama molt celebrat, protagonitzat per David Verdaguer, ambientat a una escola. I aquí torna a fer cinema social i polític, però en format de thriller. El gran reclam d'aquesta pel·lícula, més enllà dels paisatges de Mallorca, és Lolita Flores en el paper de la Xussa. Lolita fa anys que combina, recorda, música i interpretació, i va guanyar un Goya, actriu revelació, per la pel·lícula Rencor, d'en Alba d'Alejo, i l'han vista en teatre, per exemple, fent La plaça del Diamant, o ara Poncia, que precisament va ser quan la veren a Poncia, que és productor de la pel·lícula, varen decidir que en Lolita fos la protagonista, perquè en una primera instància, l'altre dia escoltava una entrevista, s'havia pensat en Carmen Machi per poder fer el paper de la Xussa, que jo trobo que en Lolita, en aquest sentit, han sortit guanyant. I també hi surt, entre d'altres, en Jordi Sánchez, a qui molt recordareu, per exemple, con sèries com La Casa Vecina, que per mi és el personatge pitjor caracteritzat de tota la pel·lícula. Jo no sé vosaltres, però a mi la perruca que duia en Jordi Sánchez me va estar despistant durant tot el metratge. Jo no podia entendre aquella rata morta que duia damunt esclotell, aquell però, perquè no quadrava, perquè no estava molt ben aconseguida. És l'únic emperò que puc posar en aquesta pel·lícula. De vora Lolita hi trobarem Asia Ortega, coneguda sobretot per sèries com El Internado, Las Cumbres. També hi apareixen, com comentava, Jordi Sánchez, i també Elena Furiasse, la seva filla, que comparteixen una escena, la de l'autobús, i ens veiem allà mare i filla, doncs, fent feina plegades. Què n'ha dit la crítica? Hi ha opinions dividides, alguns mitjans destaquen l'ambientació i les interpretacions, sobretot la de Lolita, mentre que d'altres creuen que la pel·lícula no acaba d'aprofitar tot el potencial social i polític que planteja aquest guió. Si t'agraden els thrillers, com La Infiltrada, Celda 211 o històries de màfies familiars en rerefons social, t'agradarà aquest Mallorca Confidencial, que nosaltres vam anar a la premier de dimarts i en varen sortir encantats, tots tres.
5: Sí, a mi m'agrada molt, i el paper precisament d'Anna Assia Ortega, evidentment destacant sempre i per damunt de totes d'Anna Lolita, que és la més coneguda i és la que més mos estira, però jo he de dir que Anna Assia Ortega, que fa de Nela, la neboda de la Xussa, m'agrada molt, m'agrada bastant, i penso que farà carrera aquesta lota, bé, que dic que no serà la darrera vegada que en parlem, i bé, evidentment també m'agrada la pel·lícula, sí.
0: És la primera de les propostes, però tenim més, Joana.
5: Sí, la segona proposta d'avui té una parella protagonista de pinyol vermell, podríem dir, són na Zendaya i en Pattinson. Sona així, és el tràiler de drama.
6: Listo, sí, giro. Bien, la boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
7: ¿En el discurso?
6: Sí. ¿Hablarás de cuando nos conocimos?
7: Sí.
6: Vale, ¿y de la primera cita?
7: Sí, claro.
6: ¡Mierda!
7: No es obligatorio hablar.
6: ¿Me estás diciendo que...?
2: The Drama és una de les estrenes internacionals més comentades. És una pel·lícula del director noruec Christopher Borgli, a qui molts recordareu, per exemple, per Sick of Myself o Dream Scenario, una sàtira surrealista protagonitzada per Nicolas Cage. Ara sí que parleu, perquè m'estic ofegant i morint directe tampoc me faria ganes. Sou fans d'en Pattinson?
5: A mi m'agrada més Zendaya que en Pattinson. És qüestió de gustos, però Marta, tu sí que t'agrada bastant en Pattinson,
0: sí,
5: no?
0: Sí, la veritat és que sí. Tota la saga de Crepúsculo... Sí, és un actor que... Batman, per exemple, no? Que ha sabut posar-se en diferents papers, no?
5: I sortir
0: dels clixés.
5: Que no ha tingut un paper molt destacat, però també ha sortit, que jo l'he vist molt, en Harry Potter, que també
0: era una de les
5: pel·lícules...
0: Que era més secundari, no? Quan va començar Harry
2: Cedric,
0: Potter, no?
5: Agua para elefantes, també.
2: Sí, ell feia de Cedric i era Harry Potter i el calze de foc, que és quan té aquell tornatge. La quarta pel·lícula, si no vaig errat.
0: Era un Hufflepuff, me confirmen.
2: Sí. Gràcies a els companys de realització per haver enfocat mentre jo bevia aigua perquè Balears estigués tranquil·la i sapigués que he sobreviscut. Ara ja vos explic. Aquí hi ha un canvi de registre, o més ben dit, canvi de registres per lo que fan al cinema d'aquest director, d'en Christopher Borgli, i trobam allò que comença com una comèdia romàntica sobre una parella a punt de casar-se, però tot fa un gir molt incòmode durant un joc entremig quan ella, en Zendaya, revela un secret del passat que posa en crisi totes les relacions. Com si ara, per exemple, vosaltres que estàu enamorades i casades o rejuntades en el contracte que vulgueu, a un sopar entremig descobriu que la vostra parella té un secret terrorífic. Clar, què faríeu?
5: Un secret... clar, depèn del secret, eh? Està clar que, evidentment, una cosa pot ser molt greu per jo i per tu no, però
2: I
5: clar...
2: No diré res per no fer spoiler. Els protagonistes, ja ho deien, Joana, són dues grans estrelles, Zendaya i Robert Pattinson. Zendaya continua demostrant la seva vàlua, du molt bona trajectòria, sobretot molt bon any, Euphoria, Dune, Challengers, i Robert Pattinson, ara ho dèiem, tota la nissaga Moonlight, és a dir, Crepuscle, llavors també va fer de Batman, Good Time, o la darrera pel·lícula que va fer d'un far, que se deia The Lighthouse. Ara bé, la pel·lícula també ha generat molta polèmica. Alguns crítics consideren que ha estat un tema molt delicat de manera provocadora i arriscada, que és aquest secret que no desvetllarem. Per cert, hi ha una sessió en el Cine Ciutat, en la Susana Iborra, la nostra col·laboradora, que serà encarregada de comentar la pel·lícula quan acabi. La crítica molt dividida, hi ha qui considera que és una de les pel·lícules més atrevides de l'any, hi ha qui pensa que la provocació pesa per sobre del relat, però tothom coincideix en una cosa. És impossible sortir indiferent d'aquesta projecció. Si t'agraden pel·lícules incòmodes, drames psicològics moderns i directors com Yorgos Lanthimos o Ruben Östlund, segurament t'agradarà aquest The Drama. Tens de parlar d'una pel·lícula més? Sí, idò, darrere...
0: En titulars, malament que siguin titulars, clar que sí.
2: Idò, el titular és que també s'estrena el caso Ubener, una pel·lícula basada en fets reals que explica una història molt poc coneguda de la resistència contra el nazisme. També, si vos agraden les pel·lícules històriques, el caso Ubener pot ser una molt bona opció.
0: Tenim una notícia també de darrera hora que no deixa de ser cridanera, perquè un alumne de 16 anys de l'Institut d'Educació Secundària de Bendinat ha estat detingut després d'encaronar amb una pistola simulada una conductora per robar-li el cotxe. És una notícia de la qual just mos hem fet ressò. L'alumne havia partit del centre escolar botant una valla i ha encaronat la conductora, en aquest cas d'un cotxe negre, amb una pistola simulada per intentar robar aquest vehicle. Un agent de la policia local de Calvià, que just estava regulant el trànsit, ha presenciat l'escena i ha reduït aquest alumne. És una notícia de darrera hora que compartim amb els espectadors i també amb els oients, i de la qual podrem ampliar els detalls. Segurament ho faran també els nostres companys dels serveis informatius. Moment per als esports. Que passeu un bon cap de setmana,
5: igualment,
0: companys. Tot d'unes esports.

0: Que per cert estem molt cansats ja de patir amb l'actualitat esportiva.
1: Sí, patir i molt, el que passa que ara comença la reconstrucció, que també és important tant al futbol com a la vida, no? Després de patir tant. I qui vol posar la primera pedra en aquest nou Reial Mallorca, en aquest cas, és Martín de Michelis, que seguirà com a entrenador del Reial Mallorca, ha firmat fins en 2028 i d'ell dependrà, entre d'altres, que el Mallorca torni a la primera divisió. I avui de matí hi ha un futbolista que ha dit que es vol quedar, i no és altre que Johan Mojica, que ha enviat una carta mitjançant les seves xarxes socials, ha enviat un missatge i ha dit que el seu desig és seguir a l'estadi de Somoses, seguir amb el Reial Mallorca. I d'aquí em devora que passarà és amb Vedran Muriqi. Vedran Muriqi aquesta setmana pot ser una setmana clau per saber si Muriqi finalment se'n va en el Fenerbahçe com tot apunta o quin serà el seu destí. Per altra banda, aquest diumenge pot ser històric pel futbol balear. El Poblenci i l'Atlètic Balear sortiran al camp amb un mateix objectiu, certificar l'ascens a la primera federació. Anem a veure si els dos equips aconsegueixen aquest ascens en els seus partits, un partit que els viurem aquí a IB3 Ràdio, i avui vespre tenim futsal perquè el Palma Futsal s'estrena al play-off pel títol de Lliga. El conjunt mallorquí s'enfrontarà al Manzanares, un partit que també el podreu viure aquí a IB3 Ràdio.
0: Bon cap de setmana, Juanga.
1: Igualment.
0: Repàs també el contingut del programa del dia. Menorca, Clara i Mamí, bon dia.
2: Bon dia, avui saludarem a Cristina Romero.
3: Bon dia, avui saludarem
2: a rectora d'estudiants de la Universitat de les Illes Balears. Amb ella volem ratllar de les novetats dels exàmens de selectivitat, els nous sistemes per evitar que els estudiants facin trampes. Ja ho sabeu que aquest dimarts els estudiants ja estan convocats en aquests exàmens. Després saludarem en Joan Taltavull, director d'Espedra Viva, que ens presentarà les novetats d'aquest festival que torna enguany i la programació ja la tenen a punt. És divendres, farem un repàs per la crònica social menorquina amb en Silvia Pons.
0: I Nieves García, Divisa i Formentera, bon dia.
4: Bon dia, Marta. I nosaltres avui farem un munt de propostes culturals i d'oci als nostres oients perquè les puguin gaudir en aquest darrer cap de setmana del mes de maig. Començarem amb la recomanació literària del poeta i periodista Juli Herranz i continuarem amb les propostes musicals que ens farà el multiinstrumentista Pere Navarro. Després ens posarem al dia de l'actualitat esportiva amb el nostre company Raül Medrano i acabarem repassant l'agenda cultural i d'oci amb la nostra companya Ivonne Aranyó.
0: I acabam amb els continguts del dia a Mallorca i Jaume Noguera, bon dia de nou.
5: Començarem parlant de les diferències que hi ha entre les oliveres d'Esplai i les oliveres de Tramuntana. Després parlarem de nous cursos d'hostaleria que se poden fer a Palma. Falta molta mà d'obra, així que pràcticament incorporació immediata. I també felicitarem la doctora Marlesa, que acaba de guanyar un premi a Eslovènia per la seva investigació en les Balears. I amb en Xavi Oliver viatjarem a Alemanya.
0: Bon cap de setmana també. Igualment. Per tu i a tots els nostres oients i espectadors. Tornem dilluns. Gràcies per seguir-nos.
6: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
7: Bon dia. Presó provisional per a 5 dels 6 detinguts dimecres passat a l'operació antidroga al barri de Songoldeu, a Palma. La Policia Nacional dona per desarticulat aquest grup després de mesos d'investigació.
8: Els detinguts distribuïen la droga mitjançant el mètode del telecoca i es desplaçaven amb bicicletes elèctriques per tenir més agilitat. Utilitzaven com a magatzem un local reformat il·legalment en 5 infrahabitatges que disposaven de càmeres de vigilància. Al descorcoll de dues d'aquestes estances, els agents han confiscat més de mig quilo de cocaïna, marihuana i 70 grams d'heroïna. Els sospitosos van intentar llançar la droga per un sobreeixidor, però els agents ho varen evitar.
7: Canviant de qüestió, Mallorca canta avui la Balanguera per commemorar el centenari de la versió musical del poema de Joan Alcover. L'acte principal serà avui a les 8 del vespre a la plaça Major de Palma, però abans, en aquesta hora, una desena de centres educatius interpreten la cançó La Misericòrdia. Sandra Martínez, bon dia, conta'ns.
3: Bon dia, Ido. No serà a les 12 en punt quan comenci aquest cant de la Balanguera aquí a la Misericòrdia, perquè tot just ara acaben d'arribar les principals autoritats encapçalades per la presidenta del govern, Marga Proens. Es dirigeixen en aquest moment cap a la primera de la filera d'aquestes cadires. Pràcticament més de 800 infants, nins, són aquí asseguts amb la lletra, amb uns papers, amb la lletra de la Balanguera també, amb diferents colors. S'entén que quan acabi el cant de l'himne es farà com una mena de mosaic amb la bandera de Mallorca. Tot això, com dèiem, en qüestió de segons, perquè ara estan prenent han de seure, hi haurà també una sèrie de discursos oficials i després ja la interpretació d'aquest cant, com deies, avui en aquesta hora a les 12 com a primera iniciativa, serà després a les 8 del vespre quan sigui ja l'acte oficial organitzat per l'Obra Cultural Balear i que tindrà lloc a tota Mallorca.
7: Gràcies, Sandra Martínez. Ara parlem de la crònica política perquè el PSIC denuncia la inacció del president del Consell Insular de Mallorca, Llorenç Galmés, que continua, diuen, sense prendre cap decisió política davant l'ús indegut de vehicles oficials per part del vicepresident Pedro Bastart.
8: Això quan es compleix un mes de la constatació dels fets. Els socialistes recorden que el mateix Bastart va reconèixer públicament que havia utilitzat cotxes oficials sense retolar per activitats de partit i per a usos personals, fet que per si sol hauria d'haver comportat la seva dimissió o la destitució immediata. Catalina Cladera és la portaveu.
9: Nosaltres exigim al senyor Galmés que no deixi passar ni un dia més o que bé tregui els informes o bé ja que faci dimitir en el senyor Bastart, el cessi d'una vegada per totes, perquè el Consell de Mallorca, la institució, no se mereix tenir un vicepresident indigne.
7: I la Universitat de les Illes participarà durant els pròxims 4 anys en un projecte europeu que pretén determinar com l'habitatge s'ha convertit en una font de riquesa i de desigualtat social. A la investigació hi col·labora Jaime Palomera, que avui presenta a Palma el seu llibre El segrest de l'habitatge.
8: Segons Palomera, l'habitatge s'ha convertit en una font d'encara més riquesa pels rics, que cada vegada n'acaparen més i que, encarint-lo, empobreixen la majoria de la societat.
10: És una batalla o una partida de monopoli que no poden guanyar. I això és el que està expulsant cada cop més gent del mercat i el que està generant una desigualtat que ara tot just comença. Qui cregui que estem en una crisi i que ja ha esclatat, no, o sigui, la situació actual pot anar a molt pitjor.
7: Són les 12:04, més notícies a la 1 en punt.
6: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.

0: Maó comença a activar el plat d'emergència per sequera i avança el mes de maig les restriccions en el consum d'aigua. La decisió s'ha pres davant l'extrema situació que afecten els aqüífers de la nostra illa i amb la certesa que a aquestes alçades la situació no millorarà. Tot i les pluges d'aquest hivern, que han estat més que altres anys, els aqüífers no s'han recuperat. Per tant, les primeres mesures van en relació a aquesta situació. Per exemple, en la neteja dels vehicles per part de les empreses, el Rentacar, que fan servir molta aigua, no ho podran fer de la xarxa pública, tampoc es podrà fer servir per fer netes les embarcacions en manguera, es permetrà la recàrrega d'aigua en els creuents, tampoc es permetrà, i regar la gespa dels jardins amb aigua potable, tampoc. Les mesures estan en vigor i només som a 29 de maig. Avam, com ens va aquest estiu? Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca. És divendres 29 de maig.
1: Benvinguts al Dia Menorca.
2: Bon dia, Menorca.
3: Benvinguts i benvingudes.
4: Comença l'espectacle.
5: Ara.

0: Avui és el Dia Internacional de l'Everest. Oh, oh, oh. No hi fa fred al nostre Everest. Pere Gibert, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bona música, per pujar a l'Everest.
1: Bona música.
0: Què et sembla? Arribaríem dalt?
1: Així no xano.
0: Poquet a poquet,
1: sí.
0: No? Podríem anar, podríem començar, no acabaríem mai.
1: M'encantaria, eh?
0: T'encantaria fer-ho,
1: sí.
0: Sí.
1: No estic preparat.
0: No estàs preparat. I l'Axel Camarasa, que està preparat per pujar a l'Everest?
2: Què tal? Com
0: molt
2: va?
0: Molt bé. I tu? Bon dia.
2: Bon dia, ni de conya.
0: No, zero.
2: Que va,
0: jo tampoc.
2: Ni el toro.
0: No, el toro sí. Uf. Es pot pujar en cotxe, home.
2: Ah, no, això sí, això sí.
0: I en Tomeu Fiol, com està avui el control? No, home, no te'n vagis correguent, el control tècnic. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. No hi fa fred al nostre Everest. La primera persona que va aconseguir fer la gesta del primer ascens de la muntanya més alta del món va ser un muntanyenc neozelandès, Nedmund Hillary, acompanyat del Sherpa Tenzing Norgari. Va ser l'any 1953.

0: El primer muntanyista espanyol a fer la cima va ser un basc, en Martín Zabaleta, l'any 1949, i el 1975 la primera dona va ser la japonesa Junko Tabei. No hi fa fred al nostre Everest. Sí, sí que hi fa fred, hi fa molt de fred. La primera dona espanyola va ser la catalana Araceli Segarra el 1996, i a Menorca hi ha un parell de ciutadellencs que han assolit el camp base de l'Everest, situat a 5.364 metres, que no és poca cosa, eh? Un d'ells és en Miqui Mercadal i l'altre en Miquel Fullana.
1: Hola, bon dia. Jo sóc en Miquel, sóc de Ciutadella. La meva experiència amb l'Everest és una pujada en el camp base, ara ja fa 7 anys. Ho vaig fer tot sol, sense guia, sense portatjador. Va ser una experiència increïble, on vaig sofrir, vaig tenir por, en el mal d'altura, a tot. Però és un camí en revoltat de muntanyes de 8.000 metres que crec que me'n recordaré tota la vida. Una experiència inolvidable. Moltes gràcies.
0: De ben segur que és una experiència inolvidable, jo no sé si seria capaç. Va, que us dic curiositats del món de l'Everest. Ja sabeu que l'Everest no està a l'abast de tothom, es necessita una gran preparació física, mental i tècnica extrema per aclimatar-se a les condicions, ja ho deia en Miquel, mal d'altura. Es veu que a partir dels 4.000 metres trobes lloguer de bombones d'oxigen, i als vespres costa molt dormir per la manca d'oxigen, que clar, fa que costi respirar també el caminar. Les temperatures Sí, són molt adverses. A l'hivern hi poden arribar a marcar els termòmetres 60 graus sota zero al camp base, on va pujar en Miquel, eh? T'imagines? I clar, hi ha una possibilitat d'allaus de neu, de vent, congelació...

0: A partir dels 8.000 metres comença el que es coneix com la zona de la mort. Allà ja l'oxigen és totalment obligatori i hi ha més de 300 cossos d'alpinistes que han mort en l'intent d'escalar la muntanya. Des de fa mesos hi ha una nova llei nepalí que endureix les normes per sol·licitar el permís per pujar a l'Everest. Només ho poden fer els qui acreditin haver fet cim de més de 7.000 metres. Si no tens el permís i no tens això acreditat, no et donaran el permís per anar-hi. Es veu que hi havia aglomeracions i que fins i tot s'havia massificat de gent inexperta que no està preparada.
1: Sí, hi havia vídeos de les xarxes que moltíssima gent pujant.
0: D'il·lusió i de somni i pujar a l'Everest, no, hem de tenir un poquet més de seny i d'experiència, sí. Tampoc està a l'abast de tothom, a les butxaques, pujar a l'Everest. Necessitem un pressupost d'entre 40.000 i 90.000 euros. Només el permís costa 14.000 eurets per persona. Llavors, clar, has de posar l'equip de muntanya bo, que no pot ser el més barat, el guia, tota la logística d'escampament, s'oxigen els xerpes que t'ajuden a transportar el menjar. I, clar, això...
1: Surt cara la broma.
0: Sí,
1: haurem de buscar patrocinadors.
0: Saps que hi ha una policia, una comissaria de policia, al campament base, als 5.200 metres de l'Everest?
1: Ah, mira, no ho sabia.
0: La comissaria de policia més alta del món. Hi va instal·lar la policia xinesa un campament base al de 5.200 metres. Bé, anem a treballar. Sí. Pugem avui a l'Everest?
1: Vinga.
0: Sí, 5.000? Vinga, va. Avui la pregunta va en relació a l'Everest, el Sherpa Pempa Dorje, o com li diguin el llinatge, Pempa Dorje, no?
1: Dorje.
0: Ell és el Sherpa que obté el rècord d'ascens en menor temps, el va obtenir l'any 2004, arribant al cim dels 8.848 metres de l'Everest. Amb quin temps rècord ho va fer? Excel. També jugues.
2: 12 hores.
0: 12 hores, diu un Excel Camarasa.
1: Pujar a l'Everest. Deuen ser dies, no?
0: Pujar a l'Everest... no diré res. Digues.
1: 4 dies.
0: 4 dies,
1: Sí. No sé, jo crec que amb hores és molt difícil, no?
0: Pujar a l'Everest amb hores,
2: Jo no en tinc ni idea.
0: Bueno.
2: No, home, des del campament base, no? Partim la idea, o des de casa seva?
1: Ai.
2: Clar, depèn del punt de partida. Si és des del campament base, són 3.000 metres... 3.000 i pico metres, saps? Que has de pujar, vas molt a poc a poc, costa moltíssim, però parlem d'aquest tio, deu ser un maquinón, i que, per tant, 12 hores.
0: Per tant, va trigar 8 hores i 10 minuts.
2: Mira, tu veus? Però des de casa seva 4 dies, Pere.
0: Home, des de casa seva, sí, vull dir, imaginam que sí. Ja investigaré, no he fet la investigació del punt d'inici del Sherpa Pempa Dorje, però ho faré tot d'una. Mentrestant, anem a veure què tenim preparat pel programa.
1: Conversarem amb na Cristina Romero, vicerectora d'Estudiants de la Universitat de les Illes Balears, perquè mos conti les novetats dels exàmens de selectivitat i els nous sistemes per evitar que els estudiants facin trampes. Després saludarem en Joan Taltavull, director del Pedra Viva, que ens presentarà la programació i les novetats d'aquest Festival d'Arts Escèniques que torna al panorama de festivals d'aquest estiu. I és divendres, i per tant farem un repàs a la crònica social menorquina amb en Silve Pons.
0: Anem a conèixer les notícies de la jornada. Per on passen avui, company?
2: Doncs passen per l'Aigu, com comentaves tu a l'inici del programa, concretament per Maó, que va donar llum verda a una reforma del sistema tarifari de l'aigua amb l'objectiu d'afavorir els consums domèstics més habituals i mirar de penalitzar els consums més elevats. La nova estructura preveu rebaixar el cost dels primers trams de consum i encarir progressivament els consums més elevats. Amb aquest model, prop de 2/3 dels rebuts baixaran o es mantindran igual. L'equip de govern defensa que la mesura vol fer més justa la distribució del cost del servei i alhora incentivar l'estalvi d'aigua en un context marcat per la pressió sobre els recursos hídrics. La proposta es va aprovar amb els vots favorables del PSOE i el suport d'Aramaó durant el plenari municipal d'ahir. Sentim el batle Héctor Pons.
3: L'aigua de consum domèstic de domicilis, els primers trams de consum baixen de preu o es mantenen, i a partir del tercer tram, tercer, quart i cinquè tram, és a dir, els qui consumeixen més aigua pagaran l'aigua més cara en funció de com aquella consumeixin. A mesura que aquesta aigua es consuma va augmentant i aquesta aigua sempre per regar jardins, per omplir piscines, per fer net terrasses, per altres qüestions, pensam que l'aigua se li ha de donar un valor, l'aigua té un valor.
2: L'oposició, PP i Vox, van votar en contra d'aquesta proposta. També és notícia que les dones víctimes de violència masclista disposen ara d'un nou pis pont per recuperar-se, refer la seva vida i avançar cap a la plena autonomia. L'immoble, ubicat a Ciutadella, el gestionarà el Consell després de la cessió formalitzada per part de l'IBEDONA. Es tracta d'un servei de caràcter residencial, complementari al centre d'acolliment, també és temporal i compta amb seguiment tècnic. Està dirigit a acollir dones víctimes de violència masclista i les persones dependents que tinguin a càrrec seu. Es configura com una llar funcional per a unitats de convivència que hagin assolit un major grau d'autonomia. Hi podran residir mig any per facilitar la seva reinserció. En casos excepcionals, però, el termini es pot ampliar. Carmen Reinés és consellera de Benestar Social i Família.
4: I té l'objectiu de facilitar la plena integració sociolaboral i avançar cap a l'autonomia de les persones usuàries. Un procés que va acompanyat amb suport psicològic, mèdic o jurídic que necessita cada dona.
2: És el segon pis pont que hi ha a Menorca, el primer s'ubica a Mó. I acabem explicant que l'Hospital Mater Orfila estrena una sala blanca per garantir la seguretat en la preparació de medicaments. Amb una inversió que ronda els 450.000 euros, el nou equipament permetrà preparar medicaments estèrils i reduir així el risc de contaminació. En aquest espai es regulen paràmetres com la presència de partícules en l'aire, la contaminació microbiològica, la temperatura, la humitat i també les pressions diferencials entre les sales. Aquestes condicions garanteixen que els medicaments estèrils es preparin en un entorn completament segur. I es tracta de bàsicament de fàrmacs oncològics, també de nutrició i medicació intravenosa i preparacions individualitzades per a pacients. Aquests processos requereixen un entorn de màxima seguretat, ja que es tracta de medicaments que s'administren directament a l'organisme sense barreres naturals de protecció. Ignacio Blasco és el cap del servei de farmàcia.
5: Té un accés restringit, té una sèrie de pressions diferencials entre diferents sales per evitar el moviment de determinades partícules en un sentit o en un altre. Evidentment s'ha d'entrar amb una equipació, una protecció, uns EPIs determinats per no generar partícules a l'ambient.
2: El Servei de Farmàcia va elaborar l'any passat un total de 15.000 preparats estèrils, és un 22% més que l'any anterior. El Servei d'Oncologia concentra la major part de l'activitat amb 5.300 preparacions. Per la seva banda, les fórmules magistrals han superat les 5.400 amb especial rellevància en serveis com el d'oftalmologia.
0: Aquestes són les notícies. A les 2:30 n'hi haurà més, aquestes ampliades i d'altres amb ses que en Excel encara està fent feina. I sí, us he de confirmar que aquestes 8 hores i 10 minuts van ser des del camp base fins dalt de tot l'Everest. Va ser aquest Sherpa nepalí que havia pujat, ha pujat diverses vegades. L'anterior, en el seu rècord, que ja també era rècord, eren 12 hores 45 minuts.
2: Ah, jo m'havia quedat amb aquesta.
0: Ah, veus, llavors va dir, espera, clar, molt bé, mires aquesta. Idò, això va ser el 2003. El 2004 va dir, espera, que hi torno. Llavors
2: no
0: va superar i va trigar 8 hores i 10 minuts. Així que si vols superar rècord, 8 hores ens podríem preparar per l'any que ve, si ho fem en equip, no?
2: Sí, potser podem pujar l'hora en equip.
0: Podríem fer cosa.
1: Tot vostre.
0: El toro segur que podríem, sí, sí. Anem al temps.
6: Escuché por la radio, solo hablaban de la ola de calor.
0: Fa calor i més que en farà, o no?
1: Sí, tindrem cel serè, molt de sol, tant avui com demà passat, amb algunes boires matinals al cap de setmana i alguns núvols alts diumenge, però de poca importància. Hi haurà temperatures elevades tots tres dies, amb màximes de 30 graus i mínimes de 17. Ara bufa vent de ponent, però a partir del capvespre el vent girarà a nord i tindrem tramuntant i gregal la resta de la jornada i el cap de setmana, però amb molt poca força i brises costaneres.
6: No sé lo que es peor, la ola de calor.
0: Les 12:19 minuts, pausa i seguim.
7: El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és participació.
8: Sou els que no mireu mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspireu amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
9: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: 5.000 alumnes de les Illes Balears s'examinaran a la prova d'accés a la universitat la setmana que ve. Les proves de la selectivitat es faran els dies 2, 3 i 4 de juny a Menorca a dos punts diferents, com és habitual, a l'Institut Josep Maria Cuadrado de Ciutadella i al recinte Firal de Mo.
1: Enguany hi ha algunes novetats que giren entorn l'ESPAU. La Universitat de les Illes Balears, juntament amb la Conselleria d'Educació i Universitats, incorporen nous mètodes per evitar les possibles trampes i s'ús de dispositius mòbils. Ens acompanya na Cristina Moreno, vicerectora d'Estudiants de la UIM. Molt bon dia, Cristina, com va?
2: Molt bon dia a tots.
1: En una era marcada per la tecnologia, on tots els alumnes tenen telèfon mòbil com a mínim, com evitar-ne el seu ús? Com n'evitar amb el seu ús, Cristina?
2: Bueno, jo primer, en primer lloc, vull posar en valor a tot l'alumnat que està estudiant i s'està esforçant, que són la gran majoria, que sé que estan molt nerviosos, que els hem de dir que han d'estar tranquils, que el que van a fer és demostrar el que ja han après en el batxiller, no? I, evidentment, pues, tenim unes normes, no?, per fer aquesta prova. Aleshores, els mòbils estan, diguem, prohibits, no?, i, evidentment, hem establert una sèrie de sancions en aquelles persones que no facin les conductes tal i com pertoca.
1: I d'aquestes són les normes. Hi ha tecnologia molt avançada que es pot fer servir per copiar, fer trampes amb dispositius no autoritzats, perquè originalitat sempre n'hi ha hagut, amb la qüestió de fer trampes. Quan nosaltres érem joves hi havia un tipus d'originalitat.
2: Ara... Xuletes romàntiques.
1: Sí, sí, exacte. Que... Sí, eren aquelles que nosaltres podríem copiar i només el fet de copiar-les i d'escriure-les en un paper ja feia que quedessin moltes coses en el nostre cervell, però avui
2: no, no. I de fet, fixa't que dins el que són les tècniques d'estudi, fer xuletes és una tècnica d'estudi.
1: Mira tu, clar, clar.
2: El que passa és que després un no l'ha de dur a l'examen.
1: Sí, sí. Clar, avui en dia tot ha canviat molt i, de fet, hi han sistemes inimaginables, no? Ordres per auriculars dins de ses orelles. M'han explicat que fins i tot ho eres amb un sistema que poden llegir, bé, de pel·lícula.
2: Sí, de pel·lícula de James Bond, no?
1: I tant. Sí. Clar, i tot,
2: bueno,
1: això, com es,
2: això,
1: com es controla?
2: Entrarem detectors.
1: Perdó, en detectors.
2: Claro, a veure, aquí tenim com a diferents parts, no? Jo crec que els professors i professores que abordaran els exàmens, en primer lloc, estan per ajudar i facilitar que tot hi vagi bé. Això és la seva funció principal, no? Fer que tots els candidats se sentin còmodes i puguin dur a terme l'examen. Però, evidentment, qualsevol professor o professora té una tasca de vigilància, perquè no oblidem mai l'examen es faci amb garanties de mèrit, capacitat i igualtat, que això és el primer objectiu, no? Clar, si s'han sofisticat, no?, la capacitat de frau, doncs nosaltres també hem de sofisticar la capacitat de vigilància. I per això estan els detectors, per poder detectar en un moment donat senyals de radiofreqüència de dispositius que a simple vista no veurien, cap professor podria veure.
1: Mm-hmm. Quines altres novetats hi ha en l'examen? Novetats en el format?
2: No, ja se van fer algunes adaptacions l'any passat i aleshores l'examen és del mateix format que va ser l'any passat. Ja, l'any passat ja se va augmentar el nivell competencial i enguany s'han fet uns ajustos menors i no, o sigui, de cara a lo que és l'alumne, l'examen tindrà el mateix format que va tenir l'any passat.
1: Les adaptacions de l'any passat han funcionat, van funcionar.
2: Correcte.
1: I es repeteixen enguany. Hi haurà sancions? S'aplicaran sancions en cas d'actes fraudulents, Cristina?
2: Sí, sí, sí. Hem establert un reglament de sancions. Aleshores, hi ha tres tipus de faltes. Les faltes lleus, que són petites, doncs, jo què sé, girar el cap, no?, intentar parlar amb el company, etc. Això el considerem una falta lleu. Si un alumne ho fa, li amonestaran, no?, verbalment, i quedarà constància que ho ha fet. Perquè dues faltes de qualsevol tipus provoquen una falta d'un nivell superior. Per tant, dos lleus passarien a ser greus i dos greus passarien a ser molt greus, no? Com a faltes greus, podríem dir, anem a veure, cometre frau, anem a dir-ho així, amb els dispositius romàntics, no?, que hem dit. Això suposaria un 0 d'aquest examen. Però fer-ho amb l'ús de dispositius electrònics, mòbil, auriculars i tot això, això suposaria una falta molt greu. I una falta molt greu vol dir suspendre directament tota la convocatòria de la selectivitat. Per tant, jo el que vull dir a tots els estudiants que s'estan preparant és que crec que s'han esforçat moltíssim durant 2 anys estudiant de valent. No oblidem que la nota en la que es ficaran a la universitat compta la seva nota de primer de batxiller i segon, i que ara no hem de tenir cap entrebanc per això. Ells que confien en si mateixos i demostrin el que saben. I ja està, i així ens deixarem de problemes, no?
1: És la mitja, si no m'equivoco, és el 60% de sa nota de sa mitjana de batxillerat i 40% de sa examen, dels exàmens de l'ESPAU.
2: Correcte, així és. I després les notes de les assignatures d'admissió, no? Cada carrera, cada estudi, estableix quines són aquelles assignatures del bloc d'admissió que ponderen més, que per ells és més important, no? Amb això se fa el que nosaltres dim el 14, no? Aleshores, els alumnes aquí han triat una mica a quines se volen presentar i després ponderen aquelles assignatures que hagin tret millor nota. Per tant, l'alumne sempre surt beneficiat amb això.
1: La dificultat pels alumnes, més enllà d'aprovar, és sobretot aconseguir la nota de tall per entrar a la carrera, aquesta pressió. 62 titulacions de l'any passat requerien notes de tall de més de 13 punts. Han pujat molt les notes de tall.
2: Sí, bueno, sobretot tenim un bloc, no?, especialment els estudis de salut, on les notes estan altíssimes, no? I pues, per això és tan important el tema dels detectors, perquè jo crec que en aquest moment aconseguir una plaça a una universitat pública és un bé de la societat i hem de garantir que aquest bé de la societat el puguin assolir aquelles persones honestes amb l'examen, no? I que no pugui ser que un alumne que ha fet trampes li llevi una plaça a un alumne que ho ha fet bé, no? Mm-hmm. Jo crec que aquesta és la mirada en la que fem això. Jo diria protegir en els alumnes que ho fan bé.
1: Quants exàmens són en total els que faran en aquests 3 dies, que són dimarts, dimecres i dijous de la setmana
2: exàmens.
1: Que ve?
2: Exàmens.
1: Sí, exàmens. No? Exàmens.
2: Són 32.000. Sí, són molt d'exàmens, sí.
1: Molt d'exàmens fets en 3 dies. Llavors hi ha aquests exàmens optatius, no?, per pujar la nota i arribar als 14, com us comentaves ara,
2: sí,
1: Cristina.
2: Sí, això són les assignatures d'admissió. Els alumnes estan obligats a fer les assignatures d'accés, aquestes són obligatòries per tothom, i després fan una tria entre aquestes assignatures en relació a les carreres que es troben interessats.
1: Perquè les assignatures compten les mateixes per entrar a qualsevol carrera universitària?
2: No. Cada estudi, això ho tenim publicat a web, cada estudi estableix les assignatures que ponderen, no? Algunes ponderen 2 punts, 0,2, i algunes 0,1. Aleshores, en relació al perfil, no sé, per exemple, pues, per infermeria, pues, pondera química, biologia, matemàtiques, 0,2. Però altres estudis, pues, unes ponderen 0,2 i unes altres ponderen 0,1. Aleshores, la luna pot fer, no me diré així, no?, una càbala, no?, en relació a on se sent més segur, no?, ha triat aquestes assignatures i la carrera que vol estudiar, evidentment.
1: Resten les faltes d'ortografia, factors importants a tenir en compte?
2: Sí, les faltes d'ortografia, evidentment, resten en els exàmens de llengua, no?, la llengua catalana i llengua castellana, i bueno, crec que és una cosa que hem d'anar alerta, no?, de no fer faltes, perquè crec que un alumne, pues, evidentment, que ha d'ingressar a la universitat, pues, determinades faltes ja pues, no hauria de fer-ne, no?
1: Dimarts és la primera jornada, els alumnes estan amb compte enrere avui divendres per presentar-se en aquestes proves. Com està la logística aquí a Menorca? Teniu dades del nombre d'estudiants que faran els exàmens a Menorca?
2: Sí, claro. Mira, a Menorca fan un estudiant més que l'any passat. Sorprenentment, l'any passat va haver 450 i enguany 451 matriculats. No vol dir, perquè pensau que pot ser que algun alumne s'ha matriculat, però després, per la raó que sigui, no se presenti, no? Parlant de matriculats, no? En aquest moment hi ha 451, del qual 60% són dones, no? I com veu dir vosaltres, no? Tenim 2 punts d'examen a l'Institut de Quadrado a Ciutadella i el recinte firal a Maó.
1: I els que estaran vigilant dels exàmens?
2: Sí, tenim dos caps d'expedició, que són professors de la universitat que es traslladen allà i també es traslladen professors UIB, més els professors de Menorca que participen en aquesta vigilància. I també tenim dos coordinadors administratius, un de Maó i un per Ciutadella, que són companys nostres que ens ajuden en tota la logística, diguem, doncs això, burocràtica i administrativa.
1: I com estan estructurats els tres dies? Quins exàmens, quines assignatures hi ha dimarts, dimecres, dijous?
2: Sí, bueno, això qualsevol ho pot veure a web, no? Sempre ara ja des de l'any passat començant per llengua castellana, no? I després, bueno, sempre són dos exàmens, dos exàmens de matí i dos exàmens hora baixa, no? I aleshores hi ha moments en què tothom fa el mateix examen, no? Per exemple, quan són les obligatòries, i moments que cada alumne fa les seves assignatures en relació a el que ha triat, no? Aleshores tenim doncs, diferents assignatures que les fan alhora, no? Alhora en el sentit de que pot haver en la mateixa aula alumnes fent diferents assignatures.
1: I ses notes, quan es publiquen?
2: I ses notes sortiran dia 10, ses provisionals, dia 10 a partir de les 15 hores.
1: Idò, aquesta safua de ruta per als 451 matriculats estudiants a Menorca i a la resta de les illes, a la resta de la comunitat autònoma i a Espanya, perquè aquestes proves les fan moltíssims alumnes i deuen estar tots amb la mateixa sensació, no? Aquells nervis i aquella pressió i aquells compte enrere per aquests exàmens. Que bé, tots els recordam, quan els hem fet, tots hi hem passat,
2: sí,
1: no?
2: Sí, tots m'ho recordam, però alhora crec que... Sí, jo crec que tots m'ho recordam, quan vam fer la selectivitat. Però sí, alhora sí. També jo crec que és important llançar un missatge de tranquil·litat.
1: I tant.
2: Crec que s'han esforçat molt, s'estan examinant d'una cosa que coneixen i no sobrecarregar-los de pressió, perquè crec que no és adient. Vull dir, la sobrepressió mai fa bé a qualsevol persona. No?
1: I una forta abraçada a tots els alumnes, si m'ho escolten, que vagin molt bé aquestes proves. I exacte, i també a tots els professors que estaran també allà acompanyant i fent bona feina. Gràcies, Cristina. Una abraçada, bon
2: Gràcies
1: cap de setmana.
2: Gràcies a vosaltres. Bon dia. Adéu. Adéu.
3: Hola, bon dia. Aquí Enrique, programador del cinema Es muy cinegre de Ciutadella. Aquesta setmana a cartelera destacam l'escena del drama, que és una pel·lícula d'autor protagonitzada per Zendaya i Robert Pattinson, que narra pues, la història d'una parella que està a punt de casar-se, esclata quan surt a llum revelacions inesperades. És una pel·lícula entre psicòtica i comèdia romàntica que ha tingut molt bona crítica i que ha anat molt bé als Estats Units. Després, com a cine d'autor, també tenim Corredora, que és una de les grans candidates als Goya i aclamada per la crítica, que és un drama emocional sobre la salut mental, esport i família, protagonitzada per Alex Brandenburg, que a més ho tindrem d'ací a unes setmanes fent un col·loqui de la pel·lícula. Després tindrem aquest divendres, dissabte i diumenge, projectarem Idilia, que és un thriller distòpic, així que això serà tot, que tingueu un molt bon cap de setmana.
1: Moltes gràcies. Aquestes són les recomanacions dels nostres amics del cinema Es Moix Negre de Ciutadella per aquest cap de setmana. Sempre ho dèiem, aneu al cinema. No us perdeu les pel·lícules en pantalla gran.

0: Bueno, aquesta setmana ens ha passat un poquet, eh? De sobte ens va aparèixer el seu record, el record de Pedra Viva. Que torna.
1: Sí. Torna aquest estiu la 15a edició que oferirà diversos espectacles d'escèniques en espais no escènics.
0: I donem a conèixer en detall la nova edició del Festival Pedra Viva i és un plaer sempre saludar-lo, però més quan li deim el director del Festival Pedra Viva, Joan Taltavull, com estàs?
2: Molt bé, molt bon dia i encantat de tornar a aparèixer per aquí.
0: Bueno, no saps l'alegria que quan vaig veure les xarxes socials vaig tardar 10 segons a enviar-te un missatge de «Ep, tornes, Pedra Viva!». Quina alegria, no?
2: Ben cert, vaig ser la primera. Eh? Què, Joan, som aquí?
0: Joan, quan xerram?
2: Que bé.
0: Bueno, després d'aquesta aturada per seure, observar i reflexionar, t'has aixecat de la cadira amb una mirada renovada.
2: Sí, bueno, en realitat, seure, van seure poc.
0: Ja m'imagino, coneixent-te.
2: És més postureo, ho deim. Però sí, aturada simbòlica, de qualque manera, sempre és per mirar d'una altra manera i crear un poc de distància, observar bé, i sense aturar de fer coses, sí que donar un espai perquè, bueno, per replantejar les coses i veure-les d'una altra perspectiva. I realment sí que ha anat bé i jo crec que estem contents d'aquesta represa.
0: I quina és aquesta perspectiva? Perquè l'essència del Pedra Viva es manté.
2: Sí, clar que sí. Això és el que defineix Pedra Viva precisament. Crec que el replantejament aquest ha estat per veure com havíem de mantenir aquesta essència i bueno, observant un poc aquesta diferència, que 15 anys són molts, ja 15 anys, i des que van començar aquesta aventura, clar, han canviat moltes coses a tots els nivells. Canvia la societat, els costums, l'oferta, el turisme, i sé que per nosaltres ara mateix no tenia sentit oferir molt de nombre d'activitats, perquè ja la veritat és que tenim molta oferta i bona oferta per insistir a Menorca, i sí que volíem potenciar realment aquesta part catalana que ens diferencia o que és una a propostes com més fresques, més diferents i vam dir, feim menys coses, però realment que siguin molt més diferents, que ens costin més, que siguin més complicades de fer i que realment puguem dir, ostres, mira, si no ho feim nosaltres a Menorca, possiblement aquestes companyies no vendrien, que tingui sentit que nosaltres puguem estar oferint una cosa diferent i nova.
0: De fet, és així, eh? L'any passat que vau fer aquesta edició de descans, com bé dius, a Menorca cada vegada hi ha més propostes culturals, més festivals que arriben a la nostra illa, però en el Festival Pedra Viva, si qualque cosa ja és que l'any passat que va descansar l'edició de Pedra Viva, ens va faltar l'essència d'aquest festival, que de per si ja és totalment diferent al que els altres festivals que hi ha a Menorca, amb unes propostes que no tenen res a veure, aquests espais no escènics, amb espectacles escènics.
2: Bueno, moltes gràcies, que ho veieu així, però no pot ser la nostra idea, al final, no? Tothom vol tenir una personalitat i el polit és quan també hi ha gent que fins i tot espectadors que t'escriuen i t'envien propostes i dius que això és molt Pedra Viva. I clar, te planteges què vol dir molt Pedra Viva, no? De qualque manera vol dir que com a mínim s'identifica amb un estil, amb una cosa que és com una vegada diferent, nova, fresca, amb un aire un poc de sorpresa, i ens encanta que ens identifiquin així, perquè crec que fem molta feina de recerca i és el que intentem, que sigui això, poder sorprendre constantment, primer a nosaltres i després a tothom.
0: Mm-hmm. Va, ratllem un poquet. Quins són els espais escènics i quines són les propostes que hi seran, que estaran en aquests espais?
2: Bueno, enguany tenim quatre propostes, quatre grans propostes. Començarem amb la col·laboració que ja fa anys des que van obrir House and Weird, de Filla del Rei, fem amb ells. És una companyia holandesa, Panama Pictures, que presenta un espectacle que es diu Weight of Water, i és una plataforma d'allà, sempre a House intentam aquesta trobada amb les arts plàstiques i escèniques, ells que organitzen les plàstiques i les escèniques, i donem una plataforma flotant, basculant, com si fos una mena d'escultura damunt la mà, amb sis artistes, ballarins, acròbates, allà damunt interaccionant amb aquesta escultura, que realment visualment és molt potent. És molt complex d'organitzar, però un cap és molt xulo.
0: Bueno, tu fa uns dies vas estar fent justament una performance, no?, en aquest espai, a la galeria Hauser and Wirth.
2: Sí, efectivament, la veritat és que col·laborem molt, tant a nivell d'artista com d'organitzador, i vam estar fent una performance amb quatre amics a diferents escultures que tenen d'exposició així exterior. Va ser molt bonic, la veritat, vam fer dos dies amb unes performances molt guais, la veritat, va ser molt xulo.
0: I d'aquest Wave of Water serà els dies 10 i 11 de juliol a Sahauser en Wirt, i després portau Aquasonic.
2: I després Aquasonic, que és l'espectacle crec que més ambiciós de la temporada, en tots els nivells. És una companyia de Dinamarca, Between Music, i du com 5 estancs peixeres enormes, plenes d'aigua, on dins cada una hi haurà un músic, 4 músics i una cantant, que tocaran allà dins aigua submergits fent apnea, que van sortint a respirar tant visualment com sonorament, com artísticament. És un espectacle espectacular, amb unes condicions molt complicades, de silenci absolut, de fosca absoluta, i per això vam triar un poc a la Morell, que és aquest entorn que té

0: Això serà 24 i 25 de juliol a Cala Morell i sentíem fa una estona sa veu de Buí, que també estarà formant part del Pedra Viu el 4 d'agost. Com serà aquest espectacle, Joan?
1: Bueno, aquest és el format de vegades més convencional que tenim, una cantant, una coneguda cantant. Jo particularment fa molt de temps que l'admir, m'agrada molt tant la proposta artística com la personalitat que té ella. I de fet vam contactar amb ella de fer 6 o 7 anys amb la representant i no hi va haver manera de que mos va atendre, però no mos va donar ni un preu, mos va dir, vosaltres no arribau aquí. I aquest any vam insistir i vam poder tancar aquest acord perquè pogués venir avui aquí a Malawi, a una casa senyorial al camp, en el sud de Ciutadella, i amb moltes ganes també que sigui una d'aquestes nits amb molta passió, no?, el que té ella, amb aquesta energia tan visceral, que, bueno, és molt bonita.
0: Una cantant d'orígens familiars a Guinea Equatorial, nascuda a Palma, criada dins la comunitat gitana del barri de Son Goleu, de ben segur que 4 d'agost a les 9 en aquesta casa senyorial de Ciutadella serà també un bon espai per poder gaudir de sa seva veu i després també anem cap a la Mola.
1: I anem cap a la Mola, 21 d'agost, a rebre una companyia francesa de també aquests límits un poc que no saps que li digui el list, teatre de gest, dansa, objectes, poesia visual, però que també ens proposen aquest espectacle amb una estètica molt mediterrània i amb tots aquests límits es mesclen al final per crear una experiència estètica i artística preciosa.
0: Serà 21 d'agost a les 9 a la Mola i tenim també Pedra en Viu, que també el trobàvem a faltar, Joan.
1: Sí, la veritat és una sessió que a nosaltres ens encanta i serveix aquest any per potenciar-la molt. I durant el 29 d'agost hem triat 10, que s'ha de triar més companyies perquè el nivell que presentat de les companyies és molt alt i tindrem representació de les tres illes, no de Formentera en un estat més difícil, però sí que tindrem durant aquest 29 d'agost tot el dia, des de les 10 del matí a les 11 del vespre, propostes de tot tipus molt interessants del que fan els creadors de les illes, que realment jo crec que són illes molt creatives, molt sensibles, i és un gust poder veure en un dia tot allò que està, una petita mostra de tot allò que s'està creant aquí.
0: Mm-hmm. On serà el Pedra en Viu?
1: Pedra en Viu és a Ciutadella, sempre també seguim en la línia d'espais no escènics i són 10 espais diferents, un pot de tot, hi ha exteriors, hi ha interiors, hi ha tot tipus d'espais, i bueno, ens agraeix un poc d'aquest recorregut de tots junts, d'anar fent d'una manera com molt popular aquesta itinerància, no?, per als espais i per les propostes artístiques.
0: Quin cartell, enguany també en aquesta 15a edició? Com ha sorgit aquesta imatge?
1: Jo estic molt satisfet, la veritat. Estic molt content de la proposta, esperem que encaixi. I la imatge aquest any la tornada a fer en Isidro Ferrer, un dels millors dissenyadors d'Espanya, que ens va fer ja la imatge, tot i que anava repetint d'artista, que ho va fer ja fa 3 anys amb aquella pera i aquelles cireres, i que crec que defineix molt la poètica natural, artesana, que intentam que plasmi Pedra Viva.
0: És una pedra en una... És una magdalena de pedra, podríem dir?
1: La Pedra en Viu és una magdalena de pedra, sí. És una... Sí, té aquest aire un poc de composició. L'altre dia, ja, quina gana es fa aquesta magdalena. Diu, ara, però tenim un mos, anem, què tal?
0: T'hi pots deixar una dent, si la fas molt fort.
1: Molt de aquesta pedra. I després, la metge principal és una pedra que és com una estrella de mar, que ell diu que és una estrella de mar, és un pop de 5 rotes, però bueno. Però també que té aire fred relacionat amb la mar, amb Mediterrani. I tant estiuenc.
0: Fantàstic, aquest segell del Pedra Viva. Escolta'm, Joan, aquest cap de setmana, que ja sabem que no atures, estàs amb en Jordi Odri al Magatzem, aquesta preestrena diumenge a la sala multifuncional del Mercadal, que després nau en el Teatre d'Esborn, guió de David de Zola i direcció de Lalo García.
1: Totalment, totalment. Jo estic encantat. Crec que estic amb 15 o 16 projectes a la vegada i feliç. O sigui que ara ja estan muntant en el Mercadal i avui cada vegada vaig assajar esperant que diumenge sigui també un dia molt polit compartit.
0: I del que així sigui, moltes gràcies, Joan, i seguirem ratllant en diferents ocasions. Enhorabona, que sigui un èxit.

0: Aquesta nova edició del Pedra Viva. Forta abraçada.
1: Gràcies, Clara, igualment, una abraçada.
2: El dia Menorca. Ara tornem.
3: IB3 Ràdio és cultura.
4: A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
5: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
6: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
2: El dia Menorca. Fet a casa.
7: Estás dándole a la gente esa verdad tuya.
8: Des de la capital política administrativa de Menorca donarem pas a la capital eclesiàstica representada per el senyor Silvi Pons.
9: No ha habido nadie como él.
8: Que ens xerrarà de xofer de rum.
10: Y sobre todo tiene ese sabor.
8: Més adequat.
11: La qüestió és menjar.
8: O més vigents o més calents avui en dia.
0: Silvi Pons, bon dia. Com va la temperatura?
12: Fa calor!
0: Fa molta, molta, molta calor. Com
12: Fa
0: estàs,
12: calor.
0: Estimat?
12: Bé, molt bé. La veritat és que Ciutadella bull.
0: Bull, eh? Molt bé.
12: I no és que bulli de festa, precisament.
0: No, però poc s'enxerra. Quants dies manquen, falten, resten?
12: Bé, no res. I falta res, menys d'un meset, i falta no res. Estem amb escompte enrere. Des de Maria Auxiliadora, que és la patrona Ciutadella, dia 24 de maig, i falta un mes exacte pel dia de Sant Joan. Per tant, escompte enrere ha començat. Ja es comencen a veure banderes penjades. Ja es comencen a veure penjolls, anelletes santjuaneres, esventalls que ja surten. Bé, escolta, res, ha començat i et somriure no me'l pot treure de sa cara.
0: Idò, ho imaginam. Anar amb el tema 1 perquè segueixis somrient.
12: Sí. Quan tu vas, jo vengo de allí. Quan jo voy, todavía estás aquí. ¿Crees que me mereces? Home, estem escoltant de sa meva estimadíssima Chenoa. Però, bueno, anem a ratllar d'un dels pupilos, un dels pupils de na Chenoa, concretament un triomfito just d'enguany, el triomfito Guillo Riest, de l'edició 2025 d'Operación Triunfo, que, atenció, és de vacances a Ciutadella.
0: Què me dius? És ara Ciutadella? Mira.
12: Ah, que no vos ho esperàveu.
0: No m'ho esperava.
12: Ja començam amb els famosillos, amb els triomfitos. Ja són cap. Aquí ha vingut en sa seua parella. Ell va ser el darrer expulsat de sa passada edició d'Operació Triunfo, és a dir, va quedar a ses portes de sa final. A més, és ballarí, a més de cantant, és molt bon ballarí, així ho va demostrar també a sa acadèmia. I ha passat uns dies a Menorca, concretament va ser el passat cap de setmana, d'una manera molt concreta, amb una camper i una tenda de campanya.
0: Ah, mira.
12: Va acampar. Sí, va acampar. Es va fer unes fotos a Macarelleta, Macarella, ben xules, mostrant la Menorca, i va escriure una frase que jo trob preciosa. Días de calma y ruido blanco, Menorquita, qué feliz me haces. Ai, aquesta Menorquita, com us fa feliços a tots.
0: Ai, com us fa feliços. Tema 2.

0: Bueno, anem a parlar un poc d'enginyeria, però d'enginyeria menorquina.
1: Val, res a veure amb en Willy,
0: No, no, Willy Wonka no, no, també però... hi ha enginyeria.
1: Qui fa la enginyeria? Qui la fa?
0: Mira, un forneller. Ah. Un forneller, que a més coneixem bé, perquè l'any passat va ser pregoner de les festes de Sant Antoni, en Pepe Oltra.
1: En Pepe, sí.
0: Que ha estat reconegut com a la persona més emprenedora en prevenció i seguretat industrial per la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Molt bé.
0: En Pepe, sí, sí, ha creat, Clara, una aplicació que es diu Safety, és a dir, seguretat, i és una plataforma integral per digitalitzar i optimitzar la gestió de la seguretat industrial. La principal funció és connectar aquests processos industrials amb les persones i les eines per tal de reduir els riscos en entorns laborals i garantir els controls de seguretat. En Pepe, sabeu que va ser membre de la selecció espanyola de paddle surf i ha traslladat la seva experiència com a esportista d'èlit a la part industrial de l'empresa. I això li ha valgut aquest reconeixement de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per tant, enhorabona a aquest forneller Pepe Oltra.
1: Enhorabona. Tema 3.

0: Això, si no vaig equivocat, et CJ d'Esmercadal, crec.
1: Vas bé. Tu ho és.
0: Perquè no m'ho anem gaire fora.
1: No,
0: de Fornells,
1: seguim Esmercadal i Fornells.
0: Tornar cap a Esmercadal i Fornells. I és que, bé, com sabeu que mos encanta, mos enamoren les festes patronals de Menorca, i cada notícia per nosaltres és una gran notícia. Ja s'han sabut, avui s'han donat a conèixer qui seran les pregoneres, atenció, en femení, pregoneres, de les festes de Sant Martí d'Esmercadal i de Sant Antoni de Fornells, a cap proper mes de juliol. Començam amb Esmercadal, i na Pepita Oliver pronunciarà el pregó de festes. Na Pepita és la fundadora de la botiga Mobles Martí, que va fundar l'any 61 amb el seu homo. Sempre ha estat situada allà mateix, la botiga, i l'empresa ha experimentat amb els anys un procés de creixement, canvis i consolidació, és a dir, que avui en dia encara funciona, i a l'engròs tota una generació ha passat ja. Na Pepita segueix al capdavant i sempre que pot és a la botiga Mobles Martí, na Pepita Oliver. El dia de Sant Pere, que és quan es fa el pregó de Sant Martí, la podrem sentir a la plaça d'Esmercadal. I a Fornells? A Fornells no podia ser d'altra manera, ja han dit que era una dona, i no podia ser d'altra manera, l'única dona que encara avui es dedica a la professió de pescadora a Fornells. L'única pescadora en actiu de Fornells, na Lina Rosselló, serà la pregonera de les festes de Sant Antoni, que, com sabeu, els dos dies abans de la festa gran de cavalls, es fa en el castell de Sant Antoni. Jo crec que és un dels puestos més xulos on es fa un pregó de festes de tota Menorca. I doncs ja tenim les dues pregoneres, na Pepita a Esmercadal i na Lina a Fornells. Enhorabona.
1: Ai, que no,
0: a totes dues.
1: Estar ben
0: quines
1: contentes,
0: ganes,
1: eh? Deuen estar ben emocionades. Una forta abraçada a na Pepita i na Lina. I anem en el tema 4.
2: The second project from Menorca to be presented is Overlooking Pregonda.
3: So Overlooking Pregonda is not just only, it's not only a wine, it is a fascinating and almost improbable...
0: Bé, jo no vos faré la traducció simultània, però ja us podeu imaginar que Overlooking Pregonda vol dir mirant pregonda.
1: I llavors ha dit wine.
0: Ja m'ho dic, guai, molt bé, Clara, molt bé. Estem quasi bé a la una. És hora de xerrar una miqueta, de menjar i de moure.
1: Home, fem una copeta de guai, no?
0: I després de set edicions, mos toca provar aquest guai. Menorca torna a guanyar un premi internacional, en aquest cas per protegir el patrimoni gastronòmic. Estem parlant del concurs d'estris relacionats amb la gastronomia, el famós World Food Gift Challenge, que enguany s'ha celebrat a Creta, i gràcies al projecte vitivinícola de Morvedre, que aposta per recuperar les varietats autòctones de Menorca, ens hem endut premi. Es tracta de, com hem comentat abans, Mirant Pregonda. És premi a la millor protecció del patrimoni gastronòmic, un vi que combina paisatge, tradició i recuperació de varietats ancestrals. En aquest cas, es tracta de la varietat Calop Blanc. Jo no sé si n'heu ratllat qualque dia la secció des dijous, Clara.
1: Qualque vegada n'hem ratllat, sí.
0: Es ve, el calop blanc aquest, bé, unes ganes ja de provar aquest vi, una varietat ancestral menorquina que havia desaparegut.
1: I que s'està recuperant.
0: L'està recuperant, bueno, quina il·lusió, la gent de Morvedre, d'aquest celler nou, i, bueno, han aconseguit recuperar-lo, i la presentació perfecta, fantàstica, d'aquest vi ha guanyat aquest premi. Vull dir que a lots anem a les totes, amb els vins de Menorca.
1: Sí.
0: Clara, cada setmana tenim bones notícies en aquest
1: sentit. Molt bones notícies. Enhorabona en el vi Mirant Pregonda. I anem al tema 5.
4: Ping-pong amb Albert Pla.
5: Quin grup de música català actual no pares d'escoltar?
6: Jo, el Leo Manso.
0: Bueno, ja podem dir clarament que no som els únics que bebemos los vientos pel León Manso. Albert Pla...
1: És fan!
0: Actor i músic, és fan! No pot deixar d'escoltar el León Manso com nosaltres, i més quan arriba aquest temps d'estiu, que ara m'acabo d'aixicar de la cadira, Clara, ja faig amb el pareo posat,
1: ja?
0: Ja estic... ja estic botant per dins el menjador de casa nostra, escoltant de fons la música... Ai, perdó, que me moriré. Que me'n posa en tu meu.
1: Bueno, en Leon Manso, en Albert Pla, li queda bé, no? Segur que en Leon Manso també li agrada i li treu en Albert Pla. Potser fins i tot s'han conegut en qualque estiu que han estat per aquí, però sí, sí, són dos músics espectaculars que li treuen l'un de l'altre. Sí, sí, sí, totalment d'acord.
0: Que m'us agrada compartir aquestes notícies, eh? Veure que el talent menorquí va arreu del món, en totes les notícies que mos agrada tant reivindicar. Som tan menorquinistes, Clara, mos agrada tant reivindicar el nostre.
1: I tant, i el nostre, escolta'm, que avui hi ha nou tema de pèl de gall. No m'importa una merda, diuen.

0: Què et sembla, eh? Pèl de gall, avui nova cançó, no m'importa una merda.
1: Quina passada, com es nota que ve la calor, necessitàvem escoltar els nostres músics.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
1: Bon dia. En aquesta hora s'activa l'avís groc per elevades temperatures a l'interior de Mallorca. Un episodi de calor que farà enfilar els termòmetres fins als 35 graus a punts de l'illa com Sa Pobla. Hem de recordar que aquesta alerta romandrà activa fins a les 6 de l'hora baixa. D'altra banda, els hotelers de Platja de Palma s'afegeixen al rebuig institucional contra la campanya publicitària de l'aeroport de Son Sant Joan. Exigeixen la retirada immediata de la lona instal·lada a la façana de l'aparcament principal que vincula Mallorca amb el turisme d'accessos.
2: Denuncien un greu dany reputacional per a la imatge de Mallorca. Lamenten que es promoguin els accessos i el descontrol a la porta d'entrada de l'illa. Els hotelers destaquen l'esforç del sector per transformar el model cap a un turisme cívic i de qualitat. Pedro Marín és el president de l'Associació Hotelera de Platja de Palma.
3: Estamos asombrados, estamos indignados por el anuncio publicitario que ha puesto AENA fomentando de nuevo el incirismo y el turismo de borrachera, cosa que nosotros pensábamos que ya estábamos todos remando para la misma dirección, y para nosotros es una irresponsabilidad total que este anuncio aún esté colgado en el aeropuerto.
1: Parlant de turisme d'accessos, un centenar d'agents formaran part del dispositiu especial de la policia local aquesta temporada a Platja de Palma. L'objectiu és incrementar la seguretat posant el focus en la venda ambulant i el consum d'alcohol en el carrer.
2: El dispositiu especial va començar el passat 11 de maig i acabarà el 31 d'octubre. Està format per 45 agents, als quals s'afegiran 50 policies en pràctiques més a partir del pròxim 16 de juny. Treballaran en torns de 10 del matí d'un dia fins a les 7 del matí de l'altre per oferir gairebé unes 24 hores de servei i garantir la seguretat a Platja de Palma. Jaime Martínez és el balda.
4: I la incorporació d'aquests 50 policies en pràctiques també serà superimportant, que no teníem l'any passat, i per tant estarem passat de 45 a 90 efectius, uns en pràctiques, però que haurà aquesta presència, i la idea és que hi hagi presència policial sempre.
1: El defensor del poble supervisarà l'actuació que les administracions públiques han duit a terme en relació amb el cas del docent Miquel Roldán, condemnat per assetjar un menor. És la resposta d'Àngel Gabilondo a la petició d'empara que la MIPA de l'escola Son Pisà de Palma va fer a aquesta institució, ja que aquest docent cobreix una plaça com a interí al centre des del passat mes d'abril.
2: La portaveu de la MIPA, Vero Fiol, diu que el defensor del poble entén a les famílies, però Fiol lamenta que no se'ls ha donat una solució immediata.
5: Valoram també el fet que se mos hagi escoltat i se mos digui que se farà aquest seguiment de la llei i del procés, però clar, solucions immediates pues, continuem sense tenir-ne.
1: Nova arribada d'embarcacions irregulars a les Balears. Dues barques han arribat a Formentera avui amb un total de 37 migrants d'origen magrebí i subsaharià, i una tercera embarcació ha estat interceptada a Caló d'Espou de Caladó Santanyí amb 7 migrants magrebins. I Mallorca canta avui la Balanguera per commemorar el centenari de la versió musical del poema de Joan Alcover. L'acte principal serà a les 8 del vespre a la plaça Major de Palma, però abans, aquest migdia, una desena de centres educatius han interpretat la cançó La Misericòrdia. Així ha sonat.

0: D'aquesta manera hem arribat a la 1 i 4 minuts. Més notícies a les 2 en punt, a l'informatiu migdia, amb Sara Casas.
1: Més informació a ib3notícies.com.

21 anys amb tu. A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, divendres 29 de maig. Bon dia. L'Illes Balears Palma Futsal comença avui el seu camí al play-off pel títol. El conjunt de Vadillo rebrà a Son Moix la visita del Manzanares. En Joan Jiménez, el control tècnic. Començam el darrer esport 3 en migdia de la setmana. Avui pendents de l'Illes Balears Palma Futsal. Ja comença el seu camí cap al títol de Lliga. Avui comença el play-off amb l'eliminatòria de quarts de final. Una sèrie que s'obri avui a les 7:30 al Palau de Son Moix en la visita del Manzanares. El Palma que cercarà passar a les semifinals on esperaran o el Jaén o el Pozo Múrcia. Ha començat ja aquesta eliminatòria. De moment domina el Pozo, que hi va guanyar el seu partit contra el Jaén per 1-0. Per tant, domina el conjunt murcià aquesta sèrie per 1-0. El Palma cercarà passar a semifinals i també arribar a la gran final per optar a guanyar el seu primer títol nacional. És el porter del Palma, Denis Cavalcanti.
1: Nuevo campeonato, playoffs, todos saben que quien llega aquí tiene condiciones de ganar la liga, hacer un buen trabajo para después pensar partido a partido y en una posible final. Entonces, pensar en Manzanares, partido por partido y ganar.
0: Esperen que sí que assumi aquesta primera victòria. El segon partit es disputarà a la pista del Manzanares el pròxim dilluns. Tot d'una sabrem la darrera hora d'aquest primer partit del play-off pel títol amb el nostre company Gavi Fortesa i també ho analitzarem amb el nostre comentarista Miquel Vidal. En el món del futbol, el Mallorca continua confeccionant el projecte per l'ascens a primera divisió. Ja ho sabeu, ho anunciàvem ahir en directe aquí a Esport 3, la renovació de Martín de Michelis fins l'any 2028. Per tant, el Mallorca ha posat la primera pedra, podríem dir, en aquest projecte a segona, amb la continuïtat del tècnic argentí, que ha dit això de la seva renovació.
2: Es una grandísima oportunidad de renacer, de volver a crecer y de volver al Mallorca a primera división. Se me vienen a la cabeza tres palabras importantes que creo que todo el mundo debe entender: reconstrucción, compromiso y ilusión.
0: I pel que fa al capítol de sortides, pendents de Vedat Muriqi, perquè, com també comentàvem ahir, el seu futur podria estar a Turquia, concretament al Fenerbahçe, on ja va jugar una temporada en què va firmar 15 gols. De fet, el fitxatge del Kosovà és una de les promeses del president i candidat a les eleccions del club. Per tant, pendents d'aquest futur del màxim golejador del Mallorca, Vedat Muriqi. I continuen també en el Mallorca les cartes dels jugadors de la plantilla als aficionats després del descens a segona. Avui ha estat el torn del lateral esquerre, Johan Mojica. Una carta, però, que és una miqueta diferent a les altres, perquè fins ara els futbolistes havien demanat perdó, això sí, i també havien deixat clar que el Mallorca com a club tornarà a primera divisió molt aviat. I de Johan Mojica també el missatge gairebé és el mateix, però parla en primera persona. Diu que aconseguirem l'objectiu de la permanència, de l'ascens la temporada que ve. Per tant, Johan Mojica deixa entreveure que vol quedar en el club la temporada 2026-2027, el colombià que diu que vol formar part d'aquest projecte amb Martín de Michelis per intentar tornar al Mallorca a la màxima categoria. Volen quin serà el seu futur, Johan Mojica, que heu de recordar que jugarà aquest estiu al Mundial amb la selecció colombiana. També en futbol, quin diumenge mos espera a la fase d'ascens a Primera Federació. Diumenge, com dèiem, a les 12 del migdia, a Sa Pobla, el Poblense, que cercarà aquest històric ascens contra l'Àguiles. El conjunt de Troia, ja ho sabeu, va empatar a 0 en el partit d'anada, per tant, necessita guanyar una eliminatòria que heu de recordar que podria arribar a la tanda de penals. És el porter del Poblense, Vicenç Sabater.
3: Hem anat aplaçant un poc l'expectativa d'estar dalt i de veure si entràvem dins play-offs. Pues ara ho tenim a tocar, queda un partit davant la nostra gent i intentar guanyar aquest partit en els 90 minuts, si no se pot en els 120 i si no se pot en els penaltis, però hem de guanyar com sigui.
0: A les 12 del migdia en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió, que és de Poblense Àguiles, i sort baixa, i de toca l'Estadi Balear. L'Atlètic Balears, que cercarà també aquest ascens de categoria, a la categoria de primera federació, el conjunt blanc i blau, que ha de capgirar l'eliminatòria contra el Jaén a terres andaluses. El resultat va ser de 2-1 favorable al Jaén. L'Atlètic Balears, que ha de guanyar sí o sí el seu partit a l'Estadi Balear, que presentarà pràcticament un ple absolut per animar el conjunt de Luis Blanco. Pablo García és el porter de l'Atlètic Balears.
4: Crec que la confiança ha d'estar, perquè en l'Estadi de Balears som un equip molt fort, i a més per la dinàmica que portem, no? El partit de l'altre dia no ens influeix per a res mentalment, i com t'he dit, amb la mentalitat guanyadora, una final, i sí, a guanyar el partit, i no n'hi ha més.
0: I de diumenge de futbol, també aquesta partida en directe a partir de les 7 per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. I en bàsquet, demà, partit decisiu. El Sant Antoni, que juga l'ascens a primera fe pel conjunt pitius, s'enfrontarà al Caja 87 a Sevilla. No ho tindrà fàcil, no ho tindrà fàcil, perquè ha de remuntar de 9 punts de diferència. Va perdre de 9 punts el Sant Antoni a la pista del Caja 87. Jordi Grimau és el director esportiu del Clas Sant Antoni.
5: Ho lluitarem, és l'únic que els he demanat als jugadors i a l'estaf. Ho lluitarem fins a l'última bola, guanyem de 20, guanyem de 30 o perdem de 15, és la nostra essència i és el que li devem a la nostra gent. Tratarem de fer el millor partit possible i si amb aquesta lluita tenim una opció, l'agafarem.
0: Dissabte a les 8:15, demà a les 8:15 es jugarà aquest partit. I també en bàsquet, l'Azul Marino continua confeccionant la plantilla per a la seva primera temporada a la Lliga Femenina. Avui ha estat el torn d'Iris Embolito. La jugadora canària renova per una temporada més amb el club. Embolito es converteix així en la quarta jugadora en renovar amb l'Azul Marino. Una i 13 minuts.

0: Au i dovinga, començam aquest darrer Esportres a migdia de la setmana. Avui divendres, un divendres de futbol sala. Comença el play-off pel títol pel conjunt d'Antonio Vadillo, que s'enfronta a un rival, això sí, complicat. Com diu Vadillo, tots ho són, però el Manzanares és un equip difícil, difícil, difícil. Avui a les 7:30 comença aquesta sèrie a Son Moix i, com sempre, ho farà amb la narració del nostre company en Gavi Fortesa. Gavi, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Quines sensacions tens en vista aquest nou play-off pel títol del conjunt mallorquí?
1: Idò, mira, és un play-off que té una obligació per damunt de totes les de cada temporada. Cada temporada la il·lusió del play-off era arribar a la final, jugar a la final, tal vegada tenir l'oportunitat de guanyar la Lliga com a primer títol nacional. Una vegada se va arribar i van perdre la final contra el Barça. Allò va donar porta a que el Palma jugués la Champions per primera vegada. I ara es troba, això és com un cercle que s'està tancant, sí. I ara, aquesta temporada, el Palma, si vol tornar a Europa, com que no ha guanyat la Champions, haurà d'arribar fins a la final, sigui campió o subcampió. Aquesta és la importància d'aquest play-off aquesta temporada.
0: Sí, sí, s'afegeix en aquest objectiu ja de fa anys de guanyar un títol nacional, però també s'afegeix que això, que si no s'arriba a la final,
1: s'haurà acabat.
0: El campió d'Europa tres vegades consecutives i no podrà jugar aquesta competició. Com tenim el vestidor, com tenim l'infermeria del conjunt de Vadillo?
1: I mira, baixes conegudes, les de Rivillos i Luan Müller, aprofitant per dir que hi haurà un comiat especial abans de començar el partit per Mario Rivillos, perquè, clar, dintre de la seva lesió a l'adductor, es podria donar la circumstància de que no tornés
0: no
1: a jugar.
0: Sí, sí.
1: Tu imagina que el Palma perd avui, perd dilluns el segon partit, s'acaba la temporada i Mario Rivillos no torna a vestir la camiseta del Palma. Per això avui es fa una espècie de precomiat.
0: Se curen en salut, no? Per si en cas no hi ha més partits per en Rivillos, en la camiseta del Palma, amb Mario Rivillos, que hem de dir que ha estat un jugador del més destacats i que se n'anirà, però serà un jugador ja que serà una llegenda del club.
1: Efectivament. L'altra baixa ja és coneguda també, el club va anunciar que Luan Müller ha de passar per la sala d'operacions i que, per tant, ja ha acabat la seva temporada. Dit això, precedents contra aquest Manzanares, a la primera volta a la Lliga, empat a 2 a la pista del Manzanares, 8-4 a favor del Palma a Son Moix. I a la Copa d'Espanya, el Palma va eliminar a quarts de final el Manzanares per també un contundent 6-2.
0: Damunt el paper podríem dir que és favorit el Palma, però amb bones.
1: Amb bones, perquè el Manzanares, hem de recordar que la primera volta a la Lliga va acabar tercer i finalment ha estat sisa, però és un equip que competeix, que també s'acomiada Raúl Campos, el que va ser jugador del Palma, ha anunciat també la seva retirada del futbol sala professional i, per tant, és també el seu comiat en aquesta eliminatòria o a la següent. Tot s'ha de veure. Ahir ja va començar aquest play-off amb el 5-2 del Pozo de Munta al Jaén, i avui, per ordre cronològic, el Palma juga primer a les 7:30 contra Manzanares, a les 8:15 juguen Cartagena Intermovistar i a partir de les 9 Barça-Valdepeñas. Sentim el que ha dit el tècnic del Palma, Antonio Vadillo, parlant de que l'equip arriba en aquesta eliminatòria en bones condicions.
2: Y creo que llegamos en un buen momento, ¿no? Estamos bien a nivel físico, a nivel mental. La semana pasada nos ha servido también para descansar un poco y seguir trabajando con el grupo del equipo, que gracias a Dios, pues, quitando un poco el Lucas que tuvo la semana pasada unas pequeñas molestias, pudimos entrenar con todo el grupo, así que enfocado en Manzanares.
1: Des del darrer partit que va jugar el Palma, hem de recordar que el Manco ha tingut dues setmanes de feina i sense viatges ni cap problema en aquest sentit, l'equip per preparar aquest play-off. Parla Vadillo del Manzanares i de l'estil que té aquest equip.
2: Es un equipo que ha hecho una gran temporada, que ya fue nuestro rival en Copa de España y vimos la dificultad que nos pusieron en este partido. Un equipo que la primera vuelta acabó tercero, ahora en esta segunda vuelta sexto, que la verdad que es un equipo que ha llegado para quedarse, ¿no? Con un grandísimo entrenador. Es un equipo que nos va a dar mucha guerra, ¿no? Un equipo muy completo, con muchas variantes en su juego, incorporación de portero, balón parado, ataca rápido muy bien, con mucha movilidad, mucho dinamismo.
1: Parla del Manzanares i de l'equip de Juanlu Alonso, del seu estil Antonio Vadillo, que recorda com són dos equips molt golejadors. Els presidents ho diuen, 2-2, 8-4, 6-2. D'aquest aspecte xerra també Vadillo.
2: Somos dos equipos que metemos muchos goles. Ambos equipos metemos muchos goles. Yo creo que un poco el espejo de los partidos que hemos jugado hasta ahora, que parece ser que será un partido con muchos goles, ¿no? Aparentemente, porque es playoff y todo cambia y también los jugadores, pues a nivel defensivo, están un poquito más empacado, ¿no?
1: I un aspecte, com comentàvem, especial. Aquesta és la reflexió que fa Vadillo del comiat de Mario Rivillos. Mm. No entra en circumstàncies, amb enfrontaments amb en Tirado, no entra dintre d'aquesta història.
3: Rivillos, el dia que va sortir la notícia ja sí. confirmada, que ja era un secret a bou, que ja ho havien dit nosaltres mil vegades, va tenir una... el van entrevistar a IB3 Televisió i va deixar clar que el tema ha estat que no s'ha arribat a un acord i hi ha hagut... no s'han entès amb en José Tirado.
1: A més, era una història que estava latent, però que també Tirado va desvetllar sense el permís del jugador i sí, totes també. Aquestes coses, no? Mm. Bueno, pues, d'aquesta deuda Rivillos, aquesta és la reflexió que fa Antonio Vadillo.
2: ¿Qué opino? Yo no soy nadie para opinar, que se vaya, porque eso son cosas muy personales, no soy nadie. ¿Que me hubiese gustado que se quedase? Sí. Eso sí, evidentemente. Mario ha sido un jugador, ha metido el penalti gol más importante de la historia para cambiar un poco el destino o el camino que llevábamos, ¿no? Y a partir de ahí yo no tengo ni una queja. Él lo ha declarado públicamente y he visto en redes sociales que hacía una declaración el año pasado en Copa de España, él halagándome, diciendo que yo le había dado mucha confianza, que había recuperado mejor Mario. Nada más lejos de la realidad. Eso se lo da a cada jugador en sí mismo. Yo lo que hago, si juega bien, juega. Si para mí juega bien, juega. Y si juega bien, juega. Sea Mario, sea Manuel, sea Pedro. Entonces lo que Mario ha hecho aquí se lo ha ganado él y evidentemente como para mí me estaba rindiendo, me estaba jugando bien, pues seguía jugando y tenía un comportamiento bastante bueno en los entrenamientos y entrenaba muy bien porque a mí me gustaba que se entrene bien, o sea, yo tengo cero queja de él, ¿no? Ha sido un jugador que nos ha dado mucho, tiene cierto carisma y es un tío que te ríe con él, que es gracioso, que todo suma y ha sido un jugador muy importante en la historia del club.
3: Serà una essència important, Mario Rivillos per la pròxima temporada, Mario Rivillos que va arribar al Palma quan ja havia jugat en tots els grans...
1: No, i semblava que venia a retirar-se, no?
3: Per tant,
1: que
3: venia a cobrar. Sí, ja ha començat a guanyar títols europeus, mundials de clubs...
1: Ha tornat a la selecció com a capità, ha guanyat l'Eurocopa, ha estat un 5 anys extraordinaris.
3: Ha estat brillant en Mario Rivillos que avui rebrà aquest merescut homenatge al Palau de Somos. També volen saber què pensa d'aquest partit i del playoff pel títol el nostre comentarista de Capçalera, en Miquel Vidal. Miquel, com estàs? Bon dia.
4: Hola, què tal? Bon dia. Pues molt bé, esperant que arribi l'hora, no?
3: Ja comença de bo, el play-off. La lliga regular està molt bé, però llargueta, i ara arriba el moment decisiu que és el play-off, i ho fa amb aquest primer partit de la sèrie contra el Manzanares. Avui a Somos, com veus aquest partit, Miquel?
4: Bueno, Manzanares, ja ho hem dit més d'una vegada, no? És un equip que fa un molt bon futbol sala. Recordem d'aquesta amistat, no?, que tenen en Juanlu i en Toni Vadillo, que va ser entrenador seu l'època de jugador d'en Toni Vadillo, i que tenen moltes semblances, perquè jo crec que un dels referents com a entrenador d'en Vadillo és en Juanlu Alonso, no? I bé, que és un equip que aquesta temporada jo crec que ha anat cap enrere una miqueta, no? Manzanares havia fet un molt bon començament, se va estar portant molt bé durant gairebé tota la competició i en el final ha fet un pas figa. Però és un equip agradable de veure, és un equip valent, un equip que proposa molt de futbol sala i que, com diu Antoni Vadillo, són partits molt oberts, sempre que juguen Palma i Manzanares, no? Partits de molt de gols. I bé, jo crec que és un equip que se mordona bé. Mm-hmm.
3: És un partit important, se comença així el play-off, dilluns es jugarà el segon, que podria ser definitiu si el Palma els guanya tots dos, o el Manzanares, esperem que no. Però més enllà d'això, Miquel, ho comentava en Gavi al començament, aquest play-off té aquesta importància, que és un play-off pel títol, i sempre se lluita per guanyar aquest primer títol nacional, però també s'afegeix que és l'única opció que li queda en el Palma de José Tirado i Antonio Vadillo per jugar a la Champions la temporada que ve, arribar a la final,
4: Però hi ha més equips que també és la darrera oportunitat que tenen per jugar a la Champions. Sí. És a dir, Tots, amb això tots estan exactament igual.
3: Sí, i però més, com venim guanyant altres seguides i venim amb ganes, amb il·lusió, no, de, saps?
4: Sí, sempre m'ho han de posar en els pitjors dels casos. No? Tu fixa't, quin és l'equip que tal vegada, ara quan xerran de playoff, quedi no xerran d'ell i és el que ha guanyat els dos grans títols de la temporada que s'han disputat de moment, el Jaén. Mm. És a dir, això te demostra que aquest títol està molt obert. Jo crec que més obert que mai. És vera que Barça té una gran plantilla, és vera que Múrcia a Pozo ha fet una gran campanya, però en el final Jaén ha guanyat la Copa del Rei, Jaén va guanyar la Copa d'Espanya. Són competicions que s'estan obrint molt. És vera que aquest playoff és diferent perquè els altres partits, el factor pista compta, però jo crec que és una bona oportunitat. A més, per estar a Europa no mos fa falta fer campions, mos basta quedar segons, o no?
1: Sí, sí, és a dir, en arribar a la final ja està, Miquel.
4: I no, llavors, anar d'esclavallador, anar d'esclavallar a Manzanares i és que te toqui.
1: I el que toqui, no? Que és el guanyador del Pozo Murcia Jaén.
3: Ja n'hi ha, també, eh?
4: Sí, però Pozo també és un equip que en els moments importants no hi ha estat.
1: És vera.
4: Pozo és un... És vera, en guany. La lliga regular la lluita molt bé fins a lo darrer, que el Barça li ha fet una grapada i li ha passat davant, però després, en el moment de veres, en aquest partit decisius, Pozo no hi ha estat. Pozo ha fet figa, ha fet figa a la Copa d'Espanya, ha fet figa a la Copa del Rei, ha fet figa per tot. Uh-huh. Llavors, per què no? Per què no? Però recordeu que aquesta història tan guapa de Palma en la Champions no va arribar amb un Palma campió de res.
1: No, no.
4: Va arribar amb un...
3: Sí, sí.
4: Amb un entrecòmetres, bueno, el primer va ser aquest, i va Barça, i el segon, Palma. Uh-huh. I Palma va entrar perquè n'hi anaven dos de la Lliga Espanyola, hagués estat una altra competició, i només n'hi hagués anat un i no hagués estat Palma. Saps? Sí. És a dir, per què no? Per què no? No està tan en fora, està molt a propet.
3: No, no, se pot, però dic que tens aquesta, entrecòmetres, pressió afegida, no? Que també s'afegeix a guanyar un títol.
4: Clar. Això de... Ah, perquè... Ens hem acostumat, ens hem molt mal acostumat.
3: També
4: ho era. Però és que la Champions sortia a passejar per el passeig del Born i res. Saps? I no és així. No és així. I hem de donar valor al que s'ha fet i hem de donar valor al que tenim. Que de vegades no ho fem. Jo és primer. Saps?
3: Sí, sí, és així.
4: El Palma, jo, en Gavi ho sap, des principi de temporada ara, jo crec que mai l'hem vist millor del que ho veiem ara.
1: Ha anat de molt malament a quasi molt bé.
4: A més, era un equip molt irregular, que no mos inspirava gent de confiança, i molt sabia greu, però ho havien de dir. Era així.
1: Hi ha hagut moments, saps? De crisi important.
3: Sí, ha hagut...
4: Importantíssim.
3: Ha estat una temporada llarga i mogudeta en tots els sentits, tant a la pista com a de fora de la pista. No ha estat una temporada fàcil, però és cert que des del vestidor... Ara... coincideixen tots que arriben en el millor moment, tant l'entrenador com el jugador. Per tant, hem de ser optimistes amb això.
4: A Gavi encara haurem de donar les gràcies de la tiradinha, que ho ha fet efecte.
1: Allò va ser un desastre, allò va ser un desastre.
4: La seva màgia, com diu ell, jo no sé si va ser ell o no, però de manera casual la plantilla ha reaccionat, saps? Però bueno, jo som dels que creuen més que la feina del dia a dia d'en Vadillo compta molt més que... Sí. Que s'estirà dinyar d'ojo, però bueno.
3: Però bé, s'estirà dinyar tant en quant tampoc venen malament, eh? Res, Miquel, t'escoltarem avui cap vespre a partir de les 7:30 des de Son Moll amb aquesta Palma Manzanares, eh? Veurem què passa.
4: Vinga, gràcies.
3: Gràcies, una salada forta. Adeu, molt bé, Miquel Vidal. Gavi, alguna cosa més d'aquest partit, d'aquest playoff?
1: Simplement recordar que és el primer al millor de 3, que el segon se jugarà dilluns a la pista del Manzanares, que són baixa Rivillos i Luan Müller, i que comença el camí no tan sols pel títol de Lliga, sinó també per continuar a Europa.
3: Esperen que vagi tot bé i que aquesta primera sèrie se decideixi en dos partits, no, Gavi? Millor,
1: sí, millor.
3: Una miqueta més, perquè si no se jugaria dilluns, és el segon segur.
1: I després dijous.
3: I tercer seria dijous si s'ha de disputar
1: Son Moix. I si surts endavant, ja el cap de setmana ja comença la semifinal.
3: Sí, sí, no, tu, el cap de setmana de 6-7 seria el primer partit de la semifinal. Veurem què passa. Gavi, gràcies, t'escolta més tard.
1: Adéu.
3: Gràcies, Gavi Fortes, amb aquesta darrera hora de l'Illes Balears Palma Futsal, del primer equip, perquè, atenció, que aquest cap de setmana l'Illes Balears Palma Futsal té un altre compromís important. El seu filial juga la classificació per a la final del play-off d'ascens a segona divisió. Un partit importantíssim que juga demà el conjunt mallorquí. Albacete ho té tot de cara perquè en el partit d'anada disputat aquesta setmana passada a Son Moix, el Palma va guanyar per 6-2. Volen saber com afronta el vestidor del conjunt mallorquí aquesta cita tan important de demà a Albacete, per això parlam amb el seu entrenador, en Òscar Tesías. Òscar, què tal, com estàs? Bon dia.
5: Bon dia, com estàu?
3: Molt bé. Bé, de moment la cosa te va bé, no? Pinta bé aquest play-off. Hem vist en aquesta classificació per la darrera eliminatòria.
5: Bé, sí, el dissabte va ser una festa de futbol sala. Molta gent, l'escenari idíl·lic, allà Son Moix. Imagina't, no? I a part del partit així com va anar. La primera part és vera que va ser molt igualada, però la segona l'home van donar una passa endavant i va ser molt bon partit. Però serà molt complicat allà, han d'anar allà, és un equip que es veu que fora camp baixa un poquet, però dins casa és molt solvent, i evidentment ells per ells, si per nosaltres és una final, imagina't per ells, no? I han d'anar des del primer minut amb intenció de guanyar el partit, no pensant i especulant per gols, han d'anar a guanyar el partit i tant de bo puguem passar a la fase final.
3: Uh-huh. Anem per parts, quin ambient, quina festa, que guapo jugar a Son Moix, no, Òscar, per aquests jugadors joves?
5: Va ser brutal. Ja durant la setmana el club me va donar l'oportunitat de poder fer un poc de feina per adaptar-nos un poc a la pista, perquè la nostra pista és tot el contrari, sí. A Son Moix, i el partit de dissabte va ser una festa, ja t'he dit, l'ambient, la gent que va venir, que va estar tot el temps animant a l'equip, va ser brutal, ens van sentir super especials, varen disfrutar moltíssim. Troc que l'únic que havien de fer és el que varen fer, que era deixar-nos ànima per intentar treure el primer partit, i va anar així molt bé, però ja t'he dit que han de ser molt conscient que allà no serà gens fàcil.
3: Com se gestiona com a entrenador en un grup tan jove amb aquest avantatge i amb una possible eliminatòria final que no especulin una miqueta?
5: Bueno, sobretot hi ha una feina de mentalització. Hem de ser conscients que allà tindrem part de la gent en contra. És probable que ells vulguin jugar també l'altre partit, que me'l vulguin treure del partit, perquè és veritat que Albacete és un equip jove, però no és tan jove com nosaltres. La nostra mitjana d'edat són 21 anys. I això també se nota, no? Però és vera que, sobretot a Tenerife, quan varen fer la primera eliminatòria de play-off, que ja també varen ficar allà 1.000 persones en el pavelló, amb un ambient complicat, els del lot varen respondre superbé. I, bueno, sobretot, ja t'he dit, feina de mentalització, ajustar quatre cosetes, sobretot hem d'anar amb aquesta ambició, no?, de voler guanyar els partits, sent conscients que tenim aquest avantatge, però que no hem de regalar absolutament res. Ells aniran a per totes, nosaltres també. Nosaltres volem ser protagonistes, volem tenir la pilota, volem manejar el temps del partit, que això seria una de les claves per poder passar, i a partir d'aquí ser conscients que hi haurà moments que patirem i que no passa absolutament res. Hem de formar part d'aquest micropartit que hi ha sempre en els partits. Futbol sala, com tu saps, en qualsevol moment passes de ser dominat a estar dominat, i això ho hem de saber.
3: En un minut que envia tot, Òscar, en el futbol sala. No t'ho dones compte, gires un moment el cap i ja t'han marcat.
5: Mira contra Tenerife, quedava uns segons i dècimes, ens van empatar l'eliminatori per acabar el partit, i a la pròrroga quedant 30 segons, perdien de dos gols, havien de fer dos gols, i en 30 segons i quedant 3 varen guanyar l'eliminatori, o sigui que imagina't, no? Per tant, és això, que han d'estar molt alerta, han de fer molta feina, sobretot d'això, de visualització del partit, de per on ens poden fer mal, on els poden fer mal nosaltres, i a partir d'aquí a competir a tope i a disfrutar-ho i a viure-ho a tope, perquè és vera que no ens pensaven que arribarien tan en fora aquesta temporada.
3: I doncs mira, t'anava a demanar, o ha arribat molt en fora, té pinta que continuareu endavant en aquesta eliminatòria si tot va bé. Quina temporada, no sé si era l'objectiu. Sou 96 equips a la segona divisió B, només en pugen 3, i vosaltres estàu dins la pomada al 100%, eh?
5: Mira, l'any passat vam estar també a segona B i ho vam passar molt, molt malament, perquè vam pujar fa dos anys pràcticament en juvenils, pràcticament tot l'equip era juvenil, sud de nou, vam pujar a segona divisió B, l'any passat no vam poder fer pràcticament cap incorporació i ho vam passar molt malament. En el final vam treure de la categoria i ens vam mantenir. I per enguany és vera que hem fitxat en Manolo, que és un porter que ja havia estat amb nosaltres i que és diferencial, però hem incorporat gent molt jove, sèniors de primer any, fins i tot qualque juvenil. De fet, ara en el play-off, com que tenim els dos jugadors pentura més determinants nostres, estan lesionats, Nadri López i en Lluís Feliu, hem incorporat juvenils. Tenim un juvenil de primer any i un juvenil de segon any que estan amb un rendiment brutal, no? I ja t'he dit, no mos ho imaginàvem, perquè el bloc és pràcticament el mateix de l'any passat, però és vera que els atlots han donat una passa endavant tota la temporada brutal, no? I mira, vàrem estar tota la temporada en segona posició i en el final, les darreres jornades, vàrem estar a punt de mantenir-la, vàrem quedar tercers, i ara estem a la segona fase dels play-offs, són tres eliminatoris, i a més si passam a la ronda final, que això ja seria un èxit rotund, i evidentment, per què no, si passam aquest cap de setmana, intentar lluitar per pujar a segona divisió.
3: Home, clar que sí, una vegada ja és l'eliminatòria final, no podem descartar res. Què t'anava a dir? Notau com a filial de l'Illes Balears Palma Futsal, campió del món, campió d'Europa, que vos esperen d'una altra manera, d'una manera diferent a qualque pista, tot i ser un filial de jugadors joves, o no?
5: Totalment, ja només centrada, per exemple, quan van anar a Tenerife, evidentment, de la categoria que estem a segona B, que és Lliga de Comunitat Valenciana i Catalunya, se nota moltíssim. I en el final, tu també aquesta marca, no? que ets un equip filial per al millor club del món, i bueno, això ho hem de saber gestionar. En el final, el club té molt clar per què vol tenir un filial i un equip juvenil propi, i a partir d'aquí nosaltres, que estem a la part de la base, hem de fer molta feina per intentar, almenys si hi ha qualque jugador que el dia de demà pugui arribar a formar part del primer equip, no? Que és un poc el projecte i la idea general.
3: I sempre més fàcil quan el vot no és tan gros, no és car, ara si pujàssiu, Déu vulgui que sí, a la categoria de plata, només pegar aquest botet, que és gros, però a primera divisió no és el mateix que anar de pegar dos o tres, no?
5: Això és el primer que els diuen, totalment. Hi ha molta diferència entre el primer equip i nosaltres a tots els nivells, i el que hem de fer és fer molta feina per a poc anar escurçant aquest camí, no? I el que tu dius, si aconseguíssim pujar de categoria, aquest vot ja no seria tan gros. Encara seria molt gros, perquè el vot de segona B a segona és molt, molt gros, de segona a primera també, però a veure que estaríem més a prop, i en el final era això, poder servir en el primer equip pel que necessitin, no? Tenint la sort també de tenir el millor tècnic del món que ens està fent seguiment dia a dia.
3: Ara t'ho anava a demanar, molt això... de contacte, en Antonio Badillo, no?
5: Sempre l'han tingut, sempre, sí, no? Però especialment enguany. Uh-huh. Especialment enguany. De fet, te puc comentar com a anècdotes. Aquests dies que entrenaven a Son Moix, ell venia en roba de carrer només per mirar la sessió i se ficava amb el Zeló per explicar-li, per dir-li, és un regal tenir-lo en el club, sí, sí. La seva humilitat, la seva capacitat a nivell humà i sobretot el seu coneixement, no? I això ens dona una força i una empenta molt gros.
3: Clar que sí, també en jugadors joves veure tanta proximitat, no?, amb el tècnic del primer equip també és molt guapo. Res, Òscar, veurem si se passa aquesta eliminatòria a Albacete, ho teniu tot de cara, però com tu deies, s'ha de sortir a guanyar i no especular amb aquest 6-2, i que guapo seria una final, una eliminatòria final per l'ascens a Son Moix, eh? No sé si ja ho has somiat qualque vegada, eh?
5: La veritat és que el que van viure dissabte va ser...
3: Imagina, serà el doble, no?
5: Seria brutal. Ja te dic, moltíssimes gràcies a vosaltres per la cridada, per recordar-vos de nosaltres, i ja te dic que segur que ens deixarem sense ànima per passar a la fase final.
3: I de veure'm si xerram la setmana que ve per parlar d'aquesta eliminatòria final i com ho afrontau, eh?
5: So, moltíssimes gràcies.
3: Molt bé, gràcies, porta. Que vagi molt bé, Òscar, sort.
5: Adéu, adéu.
6: A IB3 Ràdio, Esports 3. IB3 Ràdio és... entreteniment.
7: Voleu postres?
8: Són brunis a colorets.
9: Clar, és que és el millor postre que hi ha.
10: I de colonets per tothom.
8: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
11: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el pimiento rojo granel a 2,49 euros kilo, la lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y la napolitana cacao bandeja de 4 unidades a 1,50 euros bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
12: Chico, al lío, pide un crédito.
13: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
12: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
14: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
3: Un
0: 1:37, avui divendres, darrer esport 3, migdia de la setmana. Volem parlar una miqueta també de futbol, tot d'un ho feim, de la fase d'ascens a Primera Federació, però abans feim una repassada d'opinions, no? I vàrem tenir-se d'en Pep Lluís Martí, i avui m'agradaria saber també l'opinió d'en Tomàs Gibert de la renovació de Martín de Michelis com a tècnic del Mallorca fins l'any 2028, amb aquest objectiu clar de tornar al Mallorca, la màxima categoria, a la Primera Divisió, si pot ser, i de la temporada que ve, l'any que ve. Tomàs Gibert, com estàs? Bon dia.
15: Bon dia, Miqui.
0: Molt bé, i de què penses d'aquesta renovació d'en Martín de Michelis amb el Mallorca? És la primera pedra en aquest nou projecte a segona. T'agrada que continuï o haguessis fet un canvi?
15: Bueno, ja no hi ha res que fer. És a dir, en un principi ja no podem fer, no se pot fer res, però bueno, en un principi ell sempre va dir que tenia ganes de quedar-se. És veritat que no ha estat malament els temps que ha estat en el Mallorca. Evidentment, sempre hi ha cosetes, perquè al final ha tingut temps per salvar l'equip, no l'ha aconseguit, però bueno, li hem de donar una oportunitat i veure i creure que Mallorca pugui pujar aquest any.
0: Hi haurà molt de canvis a la plantilla, però bé, que a la banqueta, tal vegada aquesta línia continuista, també pot il·lusionar un poquet més a l'afició, no? Perquè, a més, no m'ho han d'amagar, de Michel, és cert que no ha complert l'objectiu de la permanència, però els seus números, és cert que en partit claus el seu equip ha fallat, però els seus números tampoc han estat dolents.
15: No, a més, se va notar un canvi, és a dir, va canviar el sistema, va començar francament bé, per veure que els darrers dos partits, sobretot, l'han penalitzat molt, el partit de Getafe i Llevant, era una vegada, no van ser capaços de treure un punt que m'hagués donat la salvació, però bueno, ja no hem de passar amb això. Crec que és un projecte atractiu i esperem i desitgem de que li vagi bé. Anem a veure ara també el moviment que pugui haver en sort fitxatges i baixes.
0: Ara t'anava a dir també l'incògnita és això i també com s'adapta el nou Mallorca i Martín de Michelis a la segona divisió, una categoria totalment diferent on de Michelis encara no ha entrenat mai.
15: No tens res a veure, és complicat, han de saber on jugar, però ara sí que entrem en el fang, i en el fang hi ha molt d'equips que hi saben jugar. Per tant, el Mallorca haurà de fer un bon plantell per intentar pujar, però, com tu bé dius i saps, Miqui, no serà fàcil, perquè entre els tres equips que han de ballar, dos o tres que se van quedar pendent per pujar, i després sempre que te surt un equip a l'altra sorpresa, no serà fàcil, d'accents.
0: Sí, hi ha un bon berenar per endavant la pròxima temporada, encara hi ha temps de planificació. En quant a les sortides, Tomàs, ja per acabar, els noms que més sonen, Muriqi, el Fenerbahçe, també un possible interès del Benfica per Samu Costa, són dos jugadors que primera és pràcticament impossible que continuïn.
15: Sí, jo crec que Muriqi i Samu sortiran, vale? Són dos jugadors que no s'entendria que estiguessin a segona. Em sorprèn que Muriqi torni a Fenerbahçe, però bé, jo crec que seria qualsevol equip europeu, però pareix que Fenerbahçe té bastant avantatge.
0: Sí.
15: Bueno, són dos jugadors que han estat molt importants, evidentment, 23 gols en Muriqi es tenien clar que se n'aniria, i així com ha acabat, no com ha acabat, perquè pràcticament la temporada en Samu està molt bona, pràcticament durant tota la temporada, per tant, jo crec que es coopera conscient de que no seguirien.
0: I de veure quins són els pròxims moviments dins el Mallorca, veurem què fa Pablo Ortells i també Martín de Michelis, perquè en de Michelis va demanar per renovar a Tomàs, ho han dit durant tota aquesta setmana, que també vol poder a l'hora de decidir possibles fitxatges i la planificació, que això de fitxar jugadors que l'entrenador pràcticament no conegui i el president tinés son Bibiloni sense que l'entrenador sàpiga que podrien dir qui és, això s'ha acabat, eh?
15: Sí, però bé, això és un poc del 50%, perquè tu imagina que les coses en els fitxatges, que ell, si ell entra en els fitxatges, imagina't que no li va bé, si l'han de treure de fora, després que vengui se trobarà el millor en jugadors que no li va bé. Per tant, jo crec que més de club que d'entrenador, però també està bé que l'entrenador pugui revisar fitxatges i baixes que s'ho puguin fer.
0: I de veure què passa en aquests pròxims dies

0: protagonistas. Vamos a intentar hacer nuestra mejor versión. El mejor partido está por llegar y será el domingo. Y vamos a ganar el partido, vamos a ascender.
1: Qué grande, Toro, ya te veo ilusionado, con ganas y muy convencido, ¿eh? Me da gusto escucharte este mensaje a los jugadores y también a la afición del Poblense. ¿Qué Águilas esperas? Y también tiene la circunstancia esta eliminatoria, que es una eliminatoria que puede llegar a penaltis. No sé si habéis ensayado penaltis, si lo piensas, si no.
0: Estamos preparados para todo. Esperamos un Águila. Un Águila como lo
1: mira,
0: quieres.
1: Mira, yo soy entrenador del Águila, si te escucho ya no vengo, ya te lo digo, ¿eh, Troya?
0: Estamos preparados para todo y estamos preparados pues para contrarrestar pues al equipo que nadie quería en una eliminatoria, ¿no? Para ascender. Entonces, eso quiere decir algo, eso quiere decir que es un equipo que ataca bien, que defiende bien, que tiene individualidades, que te digo, que tiene correcciones desde el banquillo muy buenas, pero que nosotros nos da igual todo. Y nos ha dado igual todo y durante todo el año. Uh-huh. Hemos intentado salir en el Johan Cruyff a ganar y nos fuimos cabreados porque en el 82 sacamos un empate. Nos hemos enfrentado a equipos de una envergadura superior a nosotros y nos hemos superado. Hemos ido aprendiendo semana a semana y cogiendo ese nivel que queríamos y aumentando nuestro nivel, tanto individual como colectivo. Y lo que te decía, es el mejor momento para enfrentarnos al mejor equipo, porque nuestro equipo está perfecto y está con hambre. No importa decir nada, simplemente nos miramos a los ojos y todos estamos convencidos en que vamos a ascender. Y cuando miras y respiras y te paseas un poco por el pueblo, además esto se acentúa y se multiplica por mil. Es decir, nunca había visto a Sapobla así. He vivido muchos momentos especiales en Sapobla. Nunca había visto Sapobla como está esta semana. Entonces, eso te hace, pues lo que te decía antes, tener esa responsabilidad, pero también esa seguridad. Esa seguridad de que el equipo, o sea, no podría elegir mejor equipo para disputarnos algo así y hacer algo histórico en Sapobla. El Poblense de este año es único. Se supera cada semana y el domingo vamos a hacer nuestro mejor partido.
1: Es muy ilusionante este partido también ver a la plantilla como está, como tú comentas, y también el pueblo que está volcado. Hombre, es que el Poblense en Primera Federación sería histórico a una categoría del fútbol profesional. Ya las dos últimas rápidamente, ¿cómo está el presidente Molondro? Si tú estás ilusionado, Molondro, no lo quiero ni imaginar.
0: Volando.
1: Está en una nube permanente este año, no sé cuándo baje, cómo estará.
0: No lo sé. Mira, ayer fue curioso. Un conocido me dice: oye, he pasado por Sapobla y he visto a dos personas colgando unas banderas en una rotonda, tal, no sé qué. Pues adivina quién era una de ellas, ¿no?
1: Molondro y Saltra, a lo mejor, yo no sé si Julia Mir o...
0: No, Julia es más señorito. Pero vamos a ver, pues si por alguien estoy contento y feliz de lo que está haciendo el equipo es por Miguel, sí. Porque el Poblense es su hijo.
1: Sí, sí.
0: El Poblense es su vida, al final... Pues oye, está aquí por un tema de obligación moral familiar y está convirtiendo esto, pues yo todos los momentos que pueda vivir él, como los que estamos viviendo esa temporada y muy concretamente en este último mes, pues oye, yo de verlo feliz, estoy feliz.
1: Sí, sí, sí.
0: Y tengo ese compromiso y esa obligación moral de dar el 150% de lo que llevo dentro para que se pueda cumplir ese sueño.
1: Ya tengo ganas a las 2 del mediodía el domingo ver el abrazo entre Molondro y Óscar Troya. Os vais a fundir en ese abrazo. Óscar, muchísimas gracias, da gusto escucharte en la previa de un partido tan importante, que muchísima suerte, lo viviremos en directo aquí en IB3 Radio, también en IB3 Televisión, y a celebrar el domingo, estoy seguro, ¿eh?
0: Ojalá, vamos a competir y ya te digo, es la fiesta de todo el fútbol balear. Y ojalá que el Baleares también pueda conseguir el ascenso, y cuanto más equipos haya en categorías superiores, mejor, de las islas.
1: Sería bonito, 3 equipos Baleares en Primera Federación. Óscar, gracias, hasta luego. Muchísima suerte. Óscar Troya, el tècnic del Poblense, quan deia també, diumenge a la base se juga l'Atlètic Balears, ha de capgirar l'eliminatòria contra el Jaén. 2-1 va guanyar el conjunt andalús en el partit d'anada, un estadi balear que també presentarà un ple absolut, la gent molt il·lusionada amb aquest partit. Ha parlat fa uns minuts a la prèvia d'aquest partit importantíssim, d'aquesta finalíssima per l'ascens, el tècnic de l'Atlètic Balears, Luis Blanco.
2: El último partido... Se decide todo la temporada en este partido, si podemos conseguir el objetivo o no, y está claro que somos conscientes de todo, preparados. La semana ha ido muy bien, Y bueno, noto y percibo un convencimiento de que se puede ganar el partido y por eso pues estamos, o en este caso yo estoy tranquilo porque como mínimo vamos a hacer todo lo posible para ganarlo.
1: Partit importantíssim, això sí, l'equip balear necessita que gira aquesta eliminatòria sí o sí. Això sí, en cas de pròrroga no hi hauria penals i l'equip balear, si s'arriba empatada l'eliminatòria a la pròrroga, pujaria a Primera Federació. Com dèiem, hi haurà un ambientàs a l'estadi balear, ho diu Luis Blanco.
2: Por lo que noto, percibo, es que estamos ilusionados, que hay ilusión, de que hay ganas, de que todo el mundo cuando te cruzas con alguien está muy ilusionado y tiene ganas de que llegue el partido, ¿no? Esa sensación de que tiene ganas de que llegue el partido para ver, están con esa energía y en eso pues yo he encontrado positivismo. Tiene ganas de vivir una tarde-noche bonita, tiene ganas de celebrar, tiene ganas de ayudar, tiene ganas de transmitirnos energía y yo creo que eso será fundamental para poder conseguir el objetivo.
1: I de veure què passa diumenge, els dos partits els podreu seguir en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. Bàsquet! I també partit important demà per al Sant Antoni, que cerca l'ascens a Primera FE pel conjunt pitius, que ha de capgirar també l'eliminatòria contra el Caja 87, de 19 punts va guanyar el conjunt andalús en el partit d'anada. El nostre company Víctor Sancho es troba amb el tècnic del conjunt pitius, Josep Maria Barrocal. Endavant, Víctor.
3: Doncs així és, estem amb el míster del Clas Bàsquet Sant Antoni, en Josep Maria Barrocal. Just abans d'aquest partit definitiu, una altra vegada més, el Sant Antoni es veu en una situació complicada, ha de remuntar, però bé, es preveu aquí a Sant Antoni, ara sí, una entrada històrica al pavelló, la més important de la història, segurament a l'illa, amb més de 2.500 aficionats. Josep Maria, supos que bé, queda una oportunitat, és un partit sobretot emocional, no, aquest?
4: És un partit que, bueno, que t'has guanyat de jugar, no? Independentment de que tinguis un desavantatge de punts, al final hi ha 23 equips que no estan jugant aquesta final, i nosaltres ho hem guanyat per tercer any seguit. Cada any és diferent, cada partit és diferent, cada rival és diferent. Per tant, l'únic que hem d'intentar fer, o que farem, és donar la millor cara possible. La cara que vam donar a Sevilla no és el nostre nivell, independentment que l'equip contrari sigui molt bo. Nosaltres podem jugar i fer-ho millor, i jugant a casa l'últim partit dissabte hem de treure la millor versió. Vull dir, si tenim la millor versió i som capaços de fer-la durant 40 minuts, tenim les nostres opcions. Això és la nostra il·lusió, és el que ens agafem, el que ens intentem focalitzar, millorar respecte a l'altre dia i donar la millor versió que puguem el dissabte i, bueno, i valorar que per tercera vegada jugues en el final, que això no està a mans de molt pocs equips. Després guanyar o perdre, això és esport, pot passar, però s'ha de donar molt valor al que tenim, que és molt.
3: L'altre dia el club va treure una dada que és important. En 11 partits aquesta temporada heu superat aquesta xifra de 19 punts als vostres rivals. Això no és fàcil fer-ho i ho heu aconseguit moltes vegades.
4: Està bé, però són números, i els números no juguen. Els números defineixen coses i són, bueno, referència a el que es fa durant tot l'any, però cada partit és diferent. Vull dir, ho hem fet, ho podem fer. Aquí hem guanyat tots els partits menys un partit, no vol dir que no puguis perdre, però repeteixo, més que amb punts o estadístiques, o és de la gana i el desig que tenim de donar el màxim a aquest partit. Vull dir, si posem l'energia adequada des del principi, juguem dur, juguem fort, juguem junts, aconseguim que la gent ens ajudi, nosaltres també connectem amb la grada, doncs penso que serà un bon partit i que tinguem les opcions, però repeteixo, és, depèn molt de nosaltres, de que passi el que passi, el que dic tot l'any, no és tant del contrari, som de nosaltres, de fer el màxim nivell que podem. Vam fer-ho a Sevilla? No, hem de fer-ho aquest partit.
3: Clar, això et volia demanar, vas comentar després del partit a Sevilla que en moltes facetes del joc l'equip no havia estat bé, havia donat una mida més baixa. Tu pensaves que això es podia donar? Vull dir, perquè al final Caja 87 no és potser aquest morón d'aquesta temporada, tampoc Càceres, encara que Càceres havia fet una molt bona segona volta. Això sí que potser podia limitar-vos més el fet d'enfrontar-vos a un rival com Caja 87?
4: Caja, a veure, que arriba a una final és perquè té molt bon equip. Tant és com nosaltres, Caja té molt bon equip, té molt bons jugadors, té una plantilla molt llarga, amb gent amb experiència, un pavelló molt gran, una ciutat com Sevilla no Sant Antoni, té 6.000 persones i estem contents de competir contra ells, però això pot passar, evidentment, clar que pot passar, però això és esport. Si tu veus partits de qualsevol nivell de bàsquet o de futbol, dels grans equips com Barça, Madrid, tenen partits que a vegades perden de molts punts, tant en bàsquet com en futbol, i són els millors jugadors del món, això passa a l'esport. Però també hi ha opció de remuntar-ho, a vegades no passa sempre, i és el que tenim que intentar. Vull dir, podia passar, i si podia passar era amb un equip com Sevilla, evidentment, perquè és un equip amb molts recursos.
3: no vas estar tu les dues darreres temporades. És cert, s'ha parlat molt d'això al llarg de la temporada, perquè és cert, quan passa això, dos cursos seguits, no, quedar-se a una canasta, però ja voldríeu, no?, tenir aquesta possibilitat de tenir la jugada de l'eliminatòria. Vull dir, ho signaríeu ara mateix, no?
4: Sí, bueno, jo no signo res. Simplement jo signo que el nostre equip vagi al millor partit possible que ens permeti jugar el dissabte. Vull dir, a partir d'aquí veurem si és una canasta, són dos canastes, no és cap canasta, guanyem, perdem... Repeteixo, durant tot l'any, el mateix missatge de tot l'any. Hem de mirar nosaltres mateixos, treure la millor de nosaltres mateixos, no vam fer-ho dissabte, hem de tornar a fer-ho aquí, a casa, i si ho fem, tindrem opcions. Això és el que, per el que lluitem i per el que estem il·lusionats per intentar fer-ho amb la nostra gent.
3: I et faig la darrera pregunta i et demano disculpes perquè estàveu en plena feina, avui ja preparant el partit, no res d'aquesta tornada de partit. Com viu vostè un partit com aquest, una persona tan analítica, tan tàctica? Perquè és un partit més emocional. Al final, és, ara sí, s'acaba la temporada, queda un partit, pot ser una gran festa, pot ser un dia trist, però orgullosos per la feina realitzada i arribats fins aquí. Com ho viu una persona com vostè, tan analítica?
4: Bueno, penso que amb els anys has après que... Primer, analític te serveix a veure, a valorar les coses que pots controlar, vull dir... Està bé que sigui molt emocional, però al final l'altre dia moltes coses de bàsquet per les quals perdem. No només perdem per coses emocionals. Hi ha moltes coses de bàsquet que evidentment són millors que nosaltres, per això ens guanyen. No? El que passa amb els anys no està tan, ni tan amunt ni tan a baix. Vull dir, què passa si fas el partit i guanyes de 18? La temporada sembla que sigui un desastre perquè no puges. O perds el partit. Vull dir, la feina està feta i hem de valorar la feina que hem fet. Jo penso que el club, l'estaf i els jugadors han millorat molt durant l'any. Hem fet un gran bàsquet i això és l'únic que pots controlar tu, vull dir, donar el màxim i és el que intento fins l'últim dia. Evidentment, com he parlat a vegades amb el meu company, els finals de temporada són estranys perquè amb moltes feines passen, però aquesta molt en concret passes del 100 al 0, vull dir, el dia següent, el diumenge, el matí s'acaba tot. I aquest equip com a equip, tots junts ja no estarem mai més perquè sempre hi ha canvis als equips, staff, jugadors, llavors, però bueno, seguirem.
3: Molta sort que es pugui donar aquest any, esperem que sí.
4: Vinga, gràcies.
1: Gràcies, Víctor Sancho. Tota la sort del món al Sant Antoni. Serà difícil, però no impossible, remuntar aquesta eliminatòria. Segons per arribar a les dues, recordeu que avui a partir de les 7:30 viurem aquí a IB3 Ràdio el partit de futbol sala entre l'Illes Balears Palma Futsal i el Manzanares, primer partit del conjunt mallorquí en el play-off pel títol. Nosaltres tornem a més esports tres migdia, dilluns, a partir de la 1:05. Passeu un molt bon cap de setmana. Que vagi molt bé. Adeu.
5: Són les dues. IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.

Bon dia, aquest és el cant unitari de més de 800 estudiants de primària i secundària de Palma que s'han aplegat a la Misericòrdia avui migdia per commemorar el centenari de la versió musicada de la Balanguera, Himne de Mallorca. Una iniciativa que a la mateixa hora repetia a molts altres centres educatius de tota l'illa en un moviment promogut per l'Obra Cultural Balear per retre homenatge als 100 anys de la peça composada per Amadeu Vives sobre el poema de Joan Alcover. Aquesta ha estat la primera part de l'activitat. La segona serà avui capvespre a les 8 amb una cantada popular a les principals places de tots els municipis de Mallorca que, segons l'OCB, seran una representació del sentiment de pertinença en una societat cada vegada més diversa. Aquest és un dels sons destacats del divendres, en què de nou hem de parlar d'habitatge. Els agents de la propietat immobiliària confirmen les dades d'altres fonts i constaten la frenada en la compra d'immobles que freguen, això sí, preus màxims. Han arribat als 4.173 euros per metre quadrat. És un 9% més que fa un any. En municipis, però, que registren valors encara superiors de més de 7.000 euros, tots a l'illa d'Eivissa. En uns moments ampliem aquestes dades. Avui és 29 de maig. Facundo Tenaglia, el control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia.

0: I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
1: Bon dia.
0: El govern denuncia l'actitud d'Aena davant la polèmica de l'anunci a l'aeroport de Palma i n'exigeix una disculpa.
1: Considera que l'ens gestor se'n riu dels ciutadans de les Balears després de negar que el cartell promogui el turisme d'accessos i de negar-se a retirar-lo. El PP sol·licitarà la compareixença del president d'Aena, Maurici Lucena, al Parlament, on no està obligat a assistir-hi.
0: Accident laboral mortal a Menorca. Axel Camarasa, bon dia.
2: Bon dia. Un home de 58 anys ha perdut la vida. Es trobava fent tasques al sostre d'una empresa de fusta i alumini de l'Alló quan s'ha precipitat des d'uns 6 metres d'altura. Segons sembla, hauria trepitjat una claraboia que hauria cedit. La policia ha estat el primer en arribar i atendre l'home, que estava respirant per una aturada cardiorrespiratòria. Li han practicat tècniques de reanimació bàsica fins a l'arribada del 061 i també un metge del centre sanitari es banyer. Després d'una hora d'intents de reanimació, ha acabat perdent la vida.
0: A Mallorca, un centenar d'agents formaran part del dispositiu especial de la policia local aquesta temporada a Platja de Palma. Guillermo Ortego, bon dia.
3: Bon dia. Són 50 agents més que l'any passat i l'objectiu és incrementar la seguretat posant especial atenció en activitats com la venda d'ambulant i el consum d'alcohol al carrer. El dispositiu de reforç va començar el passat 11 de maig i acabarà el 30 d'octubre.
0: A Eivissa, els quiosquets de Calallonga tenen els dies comptats després de dècades donant servei als veïns i als turistes. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. Costes no ha renovat la concessió i ara l'Ajuntament està obligat a esbocar-los. La demarcació de Costes, que depèn de l'Estat, té obert un expedient sancionador a l'Ajuntament perquè enderroqui aquests dos quiosquets tradicionals. El 2023 es va denegar aquesta concessió amb l'argument que ja hi havia prou serveis als voltants. El consistori confia ara poder salvar encara una part d'un d'ells per a serveis per la platja, però els quiosquets de tota la vida no tornaran a obrir. Els veïns ho lamenten perquè asseguren donaven servei a preus populars.
0: I als esports, Johan Mojica vol seguir el Mallorca. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
5: Bon dia. El lateral colombià ha publicat un missatge a les xarxes socials en què lamenta el descens a segona divisió, però deixa clar que el seu desig és continuar a Son Moixi la temporada que ve per lluitar per l'ascens i el retorn a primera. De Micheli sí que continuarà a la banqueta del Mallorca. L'argentí ha firmat per dues temporades fins al juny del 2028. I el Palma Futsal estrena avui el play-off pel títol davant del Manzanares. El mallorquín reben el conjunt castellano-manxec a Son Moix a les 7:30 del capvespre amb un balanç favorable de dues victòries i un empat en els tres enfrontaments d'aquesta temporada. Un partit que el podreu seguir en directe aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio.
0: Primer avís groc per calor enguany, quan encara estem a final de maig. Les altes temperatures es registren arreu, però l'alerta se centra sobretot a l'interior de Mallorca. La previsió per les pròximes hores amb Margalida Ribas. Bon dia.
6: Bon dia. A les portes del cap de setmana, la jornada d'avui divendres novament ve marcada per aquesta situació anticiclònica d'estabilitat, de temps tranquil. Cap avui cap vespre es preveu que torni a dominar el sol. Això sí, avui la notícia són les temperatures. De fet, les màximes avui podrien quedar entre aquests 34-35 graus i puntualment arribar a assolir els 36 a punts de l'interior de Mallorca. De fet, avui tenim actiu l'avís groc per l'Agència Estatal de Meteorologia per temperatures que podrien arribar en aquests 36 graus. Tenim vent que bufa de component sud, per tant, les màximes es preveu que registrin a punts de cap al nord de cada una de les illes. I pel que fa a la situació marítima tranquil·la, amb abundants redols de marejol i qualque redol de maror de cap al nord de les Pitiuses. En definitiva, continuem dins d'aquesta dinàmica d'estabilitat.
7: L'actualitat, minut a minut, a IV3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: Un informatiu que passa per l'informe dels agents de la propietat immobiliària que determina que el preu de l'habitatge continua marcant màxims històrics. Ha pujat més d'un 9% en un any. Andratx és el municipi més car de les Balears, amb més de 9.500 euros al metre quadrat, però l'illa d'Eivissa és on els preus estan més tensats. Gemma Guasch.
8: En els darrers 3 anys, l'oferta d'habitatge en venda ha descendit entre un 30 i un 40% a les illes, un fet que té un efecte directe en la pujada de preus. Luis Alberto Fabra es director técnico del informe API Baleares.
9: Si cada vez tenemos mayor número de habitantes, mayor número de hogares y cada vez tenemos menos viviendas en el mercado, pues lógicamente el propietario que quiere vender una vivienda lo aprovecha y sube su precio.
8: Tres dels 10 municipis amb l'habitatge més car en l'àmbit de l'Estat es situen a Eivissa. Són Santa Eulària, Sant Josep i Eivissa, amb preus mitjans per damunt de 7.000 euros al metre quadrat.
9: Son cifras muy elevadas que lógicamente condicionan notablemente la posibilidad de acceso a la compra de vivienda, salvo que tengas unos niveles de renta per cápita muy elevados.
8: Pel que fa a l'oferta del lloguer, és encara més minsa a les illes.
9: En Cepto Palma y poco más, el número de oferta disponible es prácticamente ridículo. Es decir, hay un problema de oferta en ambos mercados, pero es especialmente grave la situación en el mercado del alquiler.
8: Assenyala que tant en el mercat del lloguer com de compra-venda s'ha de mirar d'incrementar l'oferta. Una de les maneres en el cas de compra-venda seria construir més habitatges de dimensions menors.
9: Se poden construir més viviendas en ese aprovechamiento urbanístico. Si nosotros hacemos viviendas de 110 metros cuadrados y pagamos en euros metro cuadrado, nos va a salir mucho más caro que si hacemos viviendas de 70 metros cuadrados. Y al final, ¿qué necesitamos? Vivienda adquirible.
8: En el cas del lloguer es podria incrementar l'oferta, diu, amb més seguretat jurídica.
0: Mentrestant, un estudi europeu en què participa la Universitat de les Illes pretén determinar com l'habitatge s'ha convertit en una font de riquesa i de desigualtat social. En la investigació hi col·labora Jaime Palomera, que avui presenta a Palma el seu llibre El segrest de l'habitatge.
1: Segons Palomera, l'habitatge s'ha convertit en una font d'encara més riquesa per als rics que cada vegada n'acaparen més i que, encarint-lo, empobreixen la majoria de la societat.
10: És una batalla o una partida de monopoli que no poden guanyar. I això és el que està expulsant cada cop més gent del mercat i el que està generant una desigualtat que ara tot just comença. Qui cregui que estem en una crisi i que ja ha esclatat, no. O sigui, la situació actual pot anar a molt pitjor.
1: Palomera diu que si no s'hi posa remei, la situació empitjorarà encara més i per això proposa augmentar els impostos de tal manera que als grans propietaris no els surti a compte acaparar més pisos. A la resta, proposa que l'administració els faciliti l'accés.
10: Si vostè el que està fent és fer-se ric acumulant cases, doncs jo li dic que el fregiré impostos. Si vostè és una persona jove o no tan jove, que no té casa, que està treballant, intentant estalviar per poder tenir una casa, jo l'ajudo.
1: I una altra de les propostes que fa és augmentar l'habitatge públic.
0: I en aquest context, el Consell de Govern ha aprovat 3 noves promocions d'habitatges públics, un total de 81 pisos distribuïts entre Eivissa, Llucmajor i Sencelles.
1: A Eivissa se'n faran 48, a Llucmajor 23 i a Sencelles 10. Són promocions derivades de la Declaració d'Interès General per fer habitatges públics de manera més ràpida, engegada per l'executiu. Una fórmula jurídica que ja ha permès a l'IBAVI projectar 37 noves promocions que seran 765 pisos protegits. En total, el govern tramita actualment 12.000 HPOs de nova construcció a les Balears.
7: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: El govern ha anunciat que el Partit Popular registrarà una petició al Parlament perquè el conseller delegat d'Aena, Maurici Lucena, comparegui per donar explicacions sobre la lona publicitària que encara està penjada a la façana de l'aeroport de Palma sota el lema "El que passa a Mallorca queda a Mallorca". És una campanya de dues empreses alemanyes del sector bancari dirigida als seus compatriotes i que, insisteix l'executiu, promou el turisme d'accessos. L'ens aeroportuari ho ha negat. De fet, avui el cartell encara penja de la paret de Son Sant Joan, fet que enervat el conseller portaveu Antoni Costa, qui ha criticat que Aena no tingui en compte l'opinió del govern ni dels ciutadans.
1: El conseller ha tornat a exigir a l'ens públic que depèn de l'Estat que retiri la lona, que rectifiqui i que demani disculpes als ciutadans. Ha criticat que Aena faci negoci d'absolutament tot i que utilitzi les illes només per lucrar-se. De fet, ha dit a l'interior de Sant Joan, a l'arribada d'equipatges, no hi ha una sola columna que no estigui forrada de publicitat.
2: Aena fa negoci d'absolutament tot. Ha convertit els nostres aeroports i les nostres illes en la seva principal caixa recaptadora. I encara puja les taxes aeroportuàries, els hi pareix insuficient. Taxes aeroportuàries que repercuteixen directament sobre les butxaques de ciutadans de les Illes Balears.
1: I en aquest sentit es registrarà una petició perquè el delegat d'Aena, Maurici Lucena, comparegui al Parlament per explicar el seu posicionament contrari, ha dit, als interessos de les illes i a les polítiques de contenció impulsades per les administracions, tot i que reconeix que no està obligat a anar a la cambra. Visiblement molest, Costa ha admès que la polèmica per la tanca publicitària ha fet vessar el tassó de la paciència.
2: Aena ha acabat en la paciència d'aquest govern. I crec que Aena també està acabant en la paciència de ciutadans de les Illes Balears. Perquè ja no és només que Aena encara defensi aquest cartell que caricaturitza Mallorca, sinó que Aena encara té la poca vergonya de dir que ells no promocionen el turisme d'accessos.
1: A nivell institucional, Costa ha defensat la proposta legislativa aprovada recentment pel PP i Més al Parlament, que haurà d'abordar el Congrés dels Diputats, en la qual les Balears reclamen la cogestió aeroportuària per tenir més capacitat de decisió. Una iniciativa que coneix el Partit Popular en l'àmbit estatal i que compta amb el seu suport.
0: En paral·lel, els hotelers de la platja de Palma s'afegeixen a aquest rebuig institucional i exigeixen la retirada d'aquesta campanya publicitària a l'aeroport de Son Sant Joan.
1: Denuncien un greu dany reputacional per la imatge de Mallorca, lamenten que es promoguin els accessos i el descontrol a la porta d'entrada de l'illa. Pedro Marín, president de l'Associació Hotelera de la Platja de Palma, destaca l'esforç del sector per transformar el model.
3: Estamos asombrados, estamos indignados, pensábamos que ya estábamos todos remando para la misma dirección y para nosotros es una irresponsabilidad total que este anuncio aún esté colgado en el aeropuerto.
4: Escoltau l'informatiu migdia, IB3 Ràdio.
0: Ho dèiem en titulars, a Menorca, un home de 58 anys ha mort avui en un accident laboral. L'operari estava fent tasques al sostre d'una empresa de fusta i alumini de l'Aió quan ha caigut des d'uns 6 metres d'altura.
1: Segons sembla, hauria trepitjat una claraboia que hauria cedit. La policia ha estat els primers a arribar i atendre l'home, que estava respirant per una aturada cardiorrespiratòria. Li han practicat tècniques de reanimació bàsica fins que ha arribat al 061 i un metge del centre sanitari es Banyer. Després d'una hora intentant reanimar-lo, ha acabat perdent la vida.
0: I a Calvià, la policia ha detingut aquest matí un menor per apuntar cap a una dona amb una pistola simulada presumptament per robar-li el cotxe. El jove ha abandonat l'institut de Bendinat, ha botat la barrera i quan ha vist el vehicle ha amenaçat la víctima. Ara es valora si pateix algun trastorn mental.
1: El jove ha aconseguit entrar dins el cotxe amb l'objectiu de fugir, però ha estat detingut pels agents de la policia local que regulaven el trànsit davant l'institut. El menor no s'hi ha resistit.
0: I el jutge ha decretat presó provisional per 5 dels 6 detinguts dimecres en l'operació antidroga al barri de Son Goldeu, a Palma. La Policia Nacional dona per desarticulat aquest grup després de mesos d'investigació.
1: Els detinguts distribuïen la droga mitjançant el mètode del telecoca i es desplaçaven amb bicicletes elèctriques per tenir més agilitat. Utilitzaven com a magatzem un local reformat il·legalment en 5 infrahabitatges que disposava de càmeres de vigilància. En l'escorcoll de dues d'aquestes estances, els agents han confiscat més de mig quilo de cocaïna, marihuana i 70 grams d'heroïna. Els sospitosos van intentar llançar la droga per un sobreagitador, però els agents ho varen evitar.
0: Condemnat a presó permanent revisable, l'home que va assassinar la seva sogra a Cosses, a la colònia de Sant Jordi, el setembre del 2023. El jutge considera aprovat que l'acusat de 47 anys va colpejar la víctima de manera brutal al cap durant 15 minuts per causar-li un patiment humà.
1: La sentència recull que va actuar per un sentiment de dominació i menyspreu cap a la dona, aplicant-hi l'agreujament de gènere. L'home haurà d'indemnitzar la filla de la víctima en 300.000 euros i tindrà prohibit viure a Mallorca durant 10 anys quan surti de la presó.
0: I continua sense data de la celebració del judici contra el president del Parlament, Gabriel Lecent, per un presumpte delicte d'odi. Fa 15 mesos que va finalitzar la instrucció de la causa i l'Audiència Provincial de Palma encara no ha dictat l'inici de la vista oral. Davant d'aquest escenari, els familiars de les Roges del Molinar i el col·lectiu Estimada Aurora, que representa una de les acusacions populars, reclama que s'assenyali dia i hora. Carme Moreno.
5: El col·lectiu Estimada Aurora, que representa més de 50 professionals de diferents àmbits, diu que és important que no es produeixin més demores, ja que aquest retard perjudica el dret dels seus representants a seguir l'acció penal. Aquesta acusació popular, recordem-ho, reclama l'acusat 16 mesos de presó. Gabriel Lecent s'haurà de seure al banc dels acusats per haver esqueixat una foto de les Roges del Molinar durant una sessió plenària de l'any 2024. A més de l'inici d'obertura de judici oral contra Lecent, el jutge d'instrucció, Juan Manuel Sobrino, li va imposar una fiança de 40.000 euros per assegurar les responsabilitats pecuniàries que es podrien imposar durant aquest procediment.
4: Escoltau l'informatiu migdia.
0: A la plana econòmica, els preus es mantenen estables, però segueixen alts per l'encariment de l'energia a causa del conflicte a l'Orient Mitjà. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, l'IPC interanual del maig s'ha quedat en el 3,2%.
1: És el tercer mes consecutiu que la inflació supera el 3% a causa de la guerra a l'Iran. El transport i el lleure han pujat, mentre que la roba i el menjar han donat un respir.
0: En aquest context de crisi econòmica hem de parlar de concentracions laborals. Els treballadors de l'Agència Tributària han seguit avui amb les mobilitzacions. Han fet en concret una aturada d'una hora. Amb aquesta vaga parcial han encalentit motors per la vaga general de 24 hores que faran el proper dia 8. Entre les seves reivindicacions, la millora de la carrera professional i el teletreball.
5: I també reclamen que la vigilància duanera sigui considerada una professió de risc. El delegat del CESIF a l'Agència Tributària aquí a les Illes, Toni Roiger, assegura que totes aquestes reivindicacions s'agreugen amb la insularitat i a més lamenta que les negociacions amb el Ministeri d'Hisenda estan aturades.
6: És una cosa enquistada. Fa 2 anys vàrem intentar negociar. Pareixia que l'administració mos demanava una negociació i que no féssim actuacions. Varen creure l'administració, però en 2 anys no ha fet cap passa per una negociació real.
5: Segons Roger, l'actualització de la carrera professional està congelada des de l'any 2011.
0: D'altra banda, el sindicat FECIE de l'Escola Concertada ha protestat avui davant les portes de la delegació del govern espanyol a les Illes. Reclamen que les millores incloses en el projecte de llei sobre l'educació que es tramita al Congrés dels Diputats també sigui per als treballadors d'aquesta escola concertada. És un dels portaveus, Toni Sacarés.
7: Té una davallada de la càrrega lectiva dels professionals i no ens contempla, pensant que és absurd que no contempli la concertada, o té una millora de ràtios, o té una millora de finançament, que també demanam. Per tant, tot això quedam de fora.
0: No deixem de parlar de qüestions d'educació, ja que la seu de la Conselleria d'Educació a Palma acull entre avui i demà dissabte una fira per donar a conèixer l'oferta formativa de formació professional. La fira estarà oberta fins a les 7 de l'hora baixa i demà de 10 a 1.
1: Durant aquests 2 dies els assistents podran visitar 23 estants informatius i assistir a ponències amb empreses, centres educatius i alumnes que expliquen la seva experiència dins l'FP. La jornada posa l'accent en la connexió entre formació i mercat laboral amb testimonis vinculats a sectors com la salut, la innovació o la intel·ligència artificial. Maria Isabel Sales és la directora general de formació professional.
8: Evidentment, des de les diferents associacions, empreses, ens estan reclamant mà d'obra qualificada. Evidentment, la formació és el nostre primer objectiu des de la Conselleria d'Educació i Universitats, però evidentment hem de alinear aquest objectiu amb allò que ens demanen les empreses.
0: El defensor del poble supervisarà l'actuació que les administracions públiques han duit a terme en relació amb el cas del docent Miquel Roldán, condemnat per assetjar un menor. És la resposta d'Àngel Gabilondo a la petició d'empara que la MIPA de l'Escola Son Pisà va fer a la institució, ja que aquest docent cobreix una plaça com a interí al centre des del passat mes d'abril, Carme.
5: La portaveu de la MIPA, Vero Fiola, diu que el defensor del poble entén les famílies, però Fiola lamenta que no se'ls ha donat una solució immediata.
9: Valoram també el fet que se mos hagi escoltat i se mos digui que se farà aquest seguiment de la llei i del procés, però clar, solucions immediates pues, continuem sense tenir-ne.
5: El defensor del poble també ha dit a les famílies que supervisarà la reforma de la llei d'infància per impedir que docents que han estat condemnats per assetjar menors puguin exercir la docència.
0: Precisament, les escoles són avui protagonistes del dia.

0: D'aquesta manera, sonant minuts després del migdia, la primera cantada multitudinària de la Balanguera a Mallorca, d'aquesta jornada històrica impulsada per l'Obra Cultural Balear. A les 8 està cridada tota la ciutadania, a les places, als carrers de tots els pobles i ciutats de Mallorca, però aquest matí el poema de Joan Alcover ha ressonat amb força a més de 250 escoles i també al Pati de la Misericòrdia de Palma. Sandra Martínez.
1: Allà ha estat on s'han reunit més de 800 alumnes d'una desena de centres, arribaven amb els deures fets, amb la cançó centenària ben apresa, fins i tot els més petits, fins i tot amb 4 anys.
2: De maladera, petit. De la fila, fila, la maladera, fila, fila.
1: Amb 12 anys i formant part del cor de l'escola, l'aprenentatge no ha costat tant, però per a més d'un, la Balanguera ha estat un descobriment.
3: Al Conservatori de Música hi ha una assignatura en la qual se'ns ha demanat treure la cançó.
4: Jo ja la coneixia i a més a primària ens la varen posar a la cançó i ens varen explicar un poquet.
5: Jo no la coneixia molt sencera, coneixia només l'estrofa de la Balanguera Fila Fila, però ara, com ja sabem el significat i tot, és molt bonica.
1: Arribar fins aquí ha implicat mestres i professors en una tasca de difusió i coneixement de la llengua i les tradicions que en determinats espais no ha estat gens fàcil.
6: El tema de la llengua trobo jo que és un poc batalla perduda. En el nostre cas, el Mancos Escola, moltíssima gent estrangera que ha vingut a viure a la zona, que dus nins a la zona, que no saben ni el castellà, molt manco el mallorquí. Tenim algun papà que inclús ens diu si hi pot haver un intèrpret per la reunió, perquè i el nen ha nascut aquí, que és lo curiós. Hi ha com una... Veig que hi ha com una sensació de guetos idiomàtics que no heu cap d'entendre.
1: La Balanguera ha reunit infants d'arreu. Avui capvespre ho farà amb la resta de societat en un clam, un acte de mallorquinitat que el president de l'Obra Cultural Balear, Jaume Llebrés, destacava no deixa ningú de fora.
7: Ho són tots mallorquins, haguem nascut aquí o no. Haguin nascut aquí o no els nostres pares. Som mallorquins, tinguem el color de la pell que tinguem. Som mallorquins amb independència de la religió de la nostra família. Som mallorquins fins i tot amb independència de la llengua que parlem a casa nostra. No deixeu que ningú qüestioni la vostra mallorquinitat.
1: La presidenta del govern, Marga Proens, ha encapçalat les autoritats que no s'han volgut perdre l'acte i en la seva intervenció ha donat la raó al Llebrés, assegurant que els infants recordarien per sempre aquesta jornada perquè...
8: Tots recordam aquell mestre, aquell professor, aquella persona que ens va mostrar per primer cop la Balanguera, el nostre himne. Jo he dit moltes vegades, les Illes Balears no tenim un himne, malauradament no tenim un himne. I la Balanguera, que és himne de Mallorca, sempre el feim una mica nostra.
1: Es preveu que la cantada més multitudinària del capvespre sigui a la plaça Major de Palma i serà guiada per la Banda Municipal de Música de Ciutat i hi participaran una vintena de corals.

0: Actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: Ei, què vols fos?
2: Jo un granissat colonet. L'estiu té un nom, colonet.
3: I de colonet per tothom.
2: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
4: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
5: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
6: Són les 2:26. Bona part de l'actualitat política continua girant al voltant del cas Leire, en la imputació de Zapatero i la petició de Pedro Sánchez de comparèixer en el Congrés per oferir explicacions de tots aquests casos que esquitxen el PSOE i el govern de l'Estat. L'executiu espanyol manté que tot és una campanya per enderrocar el president i el PP li demana que retiri aquestes acusacions.
7: El govern reafirma les seves paraules i veu molt sospitós que el Partit Popular anunciï actuacions judicials i policials abans de temps. Arcadia Espanya es el ministro de Hisenda.
8: Primero, máximo respeto y confianza en la justicia. Es verdad también que hay algunos elementos que son que casualidades no parecen, ¿no? Hemos visto como unas filtraciones hechas, formuladas por determinados líderes políticos, incluso por el señor Feijóo y otros del Partido Popular, adelantándose a operaciones en un ámbito judicial reservado. Algo extraño hay.
7: El Partit Popular creu que no té cabuda en la democràcia parlar de cop d'estat i de conspiracions. És la popular Carmen Funyer.
9: El Partido Socialista no es víctima de su corrupción. Lo que somos víctimas somos todos los españoles y la víctima fundamental es el Estado de Derecho, que tiene un gobierno en este momento al frente de nuestro país que en lugar de defenderlo lo ataca.
7: I Junts continua pressionant per a refredar la possibilitat d'una moció de censura. El partit independentista considera que el PNB, que la legislatura està acabada i demana eleccions. És Míriam Nogueras, portaveu de la formació catalana, en declaracions a Televisió Espanyola.
10: No esperamos nada más que no sea que el presidente Sánchez convoque elecciones. Nosotros hace un mes y medio ya se lo dijimos en la sesión de control. Nosotros no tenemos el botón ni de las elecciones ni tenemos el botón de la moción porque con 7 diputados nosotros no podemos hacer una moción de censura y tampoco podemos apretar el botón de las elecciones.
6: Malgrat la tempesta política i judicial, el darrer baròmetre del CIS, fet, això sí, abans de la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, torna a donar la victòria al Partit Socialista.
7: El PSOE baixa 2 dècimes, però aconseguiria un 36,2% dels suports. Li trauria més d'11 punts al Partit Popular, que fregaria els 25% dels vots. Com a tercera força es manté Vox, que després de 2 mesos de caigudes recuperaria un punt i mig i més del 16% dels vots.

0: Continuen les especulacions sobre el preacord que, segons els Estats Units, s'hauria assolit amb l'Iran per posar fi al conflicte. Washington és qui ha confirmat que s'ha arribat a una entesa amb el país persa per desbloquejar l'estret d'Hormuz i estendre l'alto el foc, una afirmació que l'Iran ha negat després.
1: També hi manca el vistiplau del president Donald Trump. El vicepresident dels Estats Units, Vance, diu...
2: Que hi ha hagut molt de progrés en les converses i que Teheran està obert a assolir un acord, però encara hi queden alguns punts pendents i la validació. El memoràndum inclouria també el compromís de l'Iran de no desenvolupar armes nuclears, però deixaria per a més endavant la limitació a l'enriquiment d'urani. Sobre tot això, França ha afirmat avui que l'acord entre Washington i Teheran és a l'abast de la mà.
0: I una cosa més, un dron rus ha impactat contra un bloc de pisos a la ciutat de Galaxy, a Romania, ha causat dos ferits lleus i s'han hagut d'evacuar 70 persones. És la primera vegada des de l'inici de la guerra que un d'aquests aparells s'estavella contra una zona residencial d'un país membre de l'OTAN. Són les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
3: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
4: Bon dia, Menorca. Un operari ha perdut la vida en un accident laboral avui matí al polígon industrial de Lo. L'home ha caigut des d'una altura de 6 metres quan treballava en el sostre d'una nau d'alumini. Els esforços per reanimar-lo durant més d'una hora no han evitat, però, la seva mort. Tot d'una, en donar més detalls.
3: L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
5: IB3 dona una mà a l'Estrella de na Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella de na Marta a través del web lestrelladenamarta.com. IB3. Tots donem una mà a l'Estrella de na Marta.
6: Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de las Illes Balears.
3: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
4: Obrim aquest espai informatiu amb un succés. Un home de 58 anys ha mort avui matí en un accident laboral. L'operari es trobava fent tasques al sostre d'una empresa de fusta i alumini de Lo quan ha caigut des d'uns 6 metres d'altura. Segons sembla, hauria trepitjat una claraboia que hauria cedit davant el seu pes. La policia ha estat els primers en arribar i atendre l'home, que estava respirant, però en aturada cardiorrespiratòria. Li han practicat tècniques de reanimació bàsica fins que ha arribat al 061 i també un metge del centre sanitari Esbanyer. Després d'una hora d'intentar reanimar-lo, ha acabat perdent la vida.
3: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
4: L'Hospital Mateu Orfila estrena una sala blanca per garantir la seguretat en la preparació de medicaments. Amb una inversió que ronda els 450.000 euros, el nou equipament permetrà preparar medicaments estèrils i reduir així al màxim el risc de contaminació. En aquest espai es regulen paràmetres com la presència de partícules en l'aire, la contaminació microbiològica, la temperatura, la humitat i també les diferents pressions que hi ha entre les sales. Aquestes condicions garanteixen que els medicaments estèrils es preparen en un entorn complet segur. I és que es tracta de fàrmacs oncològics, de nutrició i medicació intravenosa i també preparacions individualitzades per a pacients. Aquests processos requereixen un entorn de màxima seguretat, ja que es tracta de medicaments que s'administren directament a l'organisme sense barreres naturals de protecció. Ignacio Blasco és cap del servei de farmàcia.
7: Té un accés restringit, té una sèrie de pressions diferencials entre diferents sales per evitar el moviment de determinades partícules en un sentit o en un altre. Evidentment s'ha d'entrar amb una equipació, una protecció, uns epis determinats per no generar partícules a l'ambient.
4: El Servei de Farmàcia va elaborar l'any passat un total de 15.000 preparats estèrils, és un 22% més que l'any anterior. El Servei d'Oncologia concentra la major part de l'activitat amb 5.300 preparacions. Per la seva banda, les fórmules magistrals han superat les 5.400, amb especial rellevància en serveis com el d'oftalmologia. Més qüestions. 451 alumnes d'aquí a Menorca aprofiten al màxim els darrers dies abans d'enfrontar-se a les proves d'accés a la universitat. Dimarts comencen els exàmens que determinaran el seu futur acadèmic. Com és habitual, les proves tenen lloc al recinte Firal de Moi i també a l'Institut Josep Maria Cuadrado de Ciutadella. Una de les novetats d'enguany és la incorporació de detectors de radiofreqüència per identificar la presència de dispositius electrònics no autoritzats durant els exàmens. Una millora tecnològica per evitar fer trampes. Cristina Morera és vicerectora d'estudiants de la UIB.
8: S'han sofisticat, no?, la capacitat de frau, però nosaltres també hem de sofisticar la capacitat de vigilància. I per això estan els detectors, per poder detectar en un moment donat senyals de radiofreqüència de dispositius que a simple vista no veurien, cap professor podria veure.
4: Els resultats provisionals estaran disponibles el dia 10 de juny a partir de les 3 del migdia a través de l'UIB Digital. La convocatòria extraordinària de les proves es farà els dies 30 de juny, 1 i 2 de juliol d'enguany.
3: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
4: I el primer concurs de formigó ha volgut apropar l'arquitectura tècnica als estudiants de primer de batxillerat i grau mitjà d'obres per despertar-los l'interès cap a un sector que necessita incorporar nou talent. L'Institut Maria Àngels Cardona de Ciutadella s'ha convertit en el primer classificat amb el formigó més resistent. Ara competiran en l'àmbit estatal davant 33 representants dels col·legis d'arquitectura tècnica de Roda Espanya. Escoltem alguns estudiants i també a Mercè Vidal, és la presidenta del Col·legi Oficial d'Arquitectura Tècnica de Menorca.
9: D'aquesta classe o dels qui ve els cursos poden sortir bastant d'arquitectes tècnics i fer que es promogui més aquesta professió.
10: Me gustaría estudiarlo porque hay mucha demanda y hay muy pocos arquitectos técnicos. De estar en las obras, de ver muy bien cómo se hacen todas las maquinarias, de saber los componentes, porque sin un arquitecto técnico no hay una obra.
11: Fan falta arquitectes tècnics, la veritat és que sí. Hi ha molta, molta feina, necessitem que els joves s'animin a estudiar arquitectura tècnica, té moltes sortides.
4: I el supermercat Racó de Menorca de Ciutadella no tancarà les portes tot i la jubilació de la seva propietària. Ha trobat qui el mantindrà obert. El traspàs s'ha fet amb assessorament del programa Iberrelleu del Govern, que ja ha participat en 15 operacions d'aquesta mena i en té 50 més d'obertes en procés. Una mare i una filla han passat de treballadores a empresàries. Han agafat el relleu d'aquest supermercat de barri. El relleu empresarial s'ha fet amb el suport del programa Iberrelleu. A més de la mediació i l'assessorament, el govern ha anunciat ara una nova línia d'ajudes de fins a 12.000 euros per negoci per ajudar amb les despeses del traspàs. Escoltem les noves empresàries i també el conseller d'empresa Alejandro Sáez de San Pedro.
12: Un tema que no el coneixíem, no ho sabíem, que per consell doncs, hi hagués aquestes ajudes, però la veritat que ens han ajudat moltíssim i bueno, ens han aclarit molt de papers que hagueren estat complicats.
13: Nos va ajudar amb el tema del papeleo per fer el pla d'empresa i per el tema del microbank y todo eso.
14: Son dos valientes que han decidido convertirse en empresarias y tenemos que estar ayudándoles precisamente para continuar la viabilidad de este negocio.
4: Mentrestant, a Mossa ha aprovat una nova tarifa de Saegu que permetrà que dos terços dels abonats paguin manco o mantinguin el mateix rebut. La proposta va tirar endavant al ple que va tenir lloc ahir amb els vots del PSOE i el suport d'Aramaó. Ho va seguir el nostre company Carles Marquès.
15: L'Ajuntament de Mou va donar ahir llumbarda una reforma del sistema tarifari de l'aigua amb l'objectiu d'afavorir els consums domèstics més habituals i penalitzar els més elevats. La nova estructura, però, va rebaixar el cost dels primers trams de consum i encarir progressivament els consums més alts. Amb aquest model, prop de dos terços dels rebuts baixaran o es mantindran igual. L'equip de govern defensa que la mesura vol fer més justa la distribució del cost del servei i incentivar l'estalvi d'aigua en un context marcat per la pressió sobre recursos hídrics. La proposta s'aprovà amb els vots favorables del PSOE i el suport d'Aramou durant el ple municipal d'ahir. Héctor Pons és el Batle de Mou.
16: L'aigua de consum domèstic de domicilis, els primers trams de consum baixen de preu o es mantenen i a partir del tercer tram, tercer, quart i cinquè tram, és a dir, els qui consumeixen més aigua pagaran l'aigua més cara en funció de com a què consumeixin. A mesura que aquesta aigua es consum va augmentant i aquesta aigua sempre per regar jardins, per omplir piscines, per fer net terrasses, per altres qüestions, pensam que l'aigua se li ha de donar un valor, l'aigua té un valor.
17: Partit Popular i Vox votaran en contra de la proposta.
4: Gràcies, Carles Marquès. Precisament, Amor, la nova pista de patinatge ja és una realitat. S'han renovat els més de 1.000 metres quadrats de superfície, esbocant les estructures prefabricades que hi havia i creant-ne de noves. Una caixa de granit, un bowl o una duna són algunes de les estructures de la renovada pista que s'ha inaugurat avui després de 8 mesos d'obres. Un parell d'usuaris del municipi han estat els encarregats de fer els primers trucs. Un d'ells, Jordi Mir.
18: Les dues parts així més diferenciades són els trucos d'enterra, que s'anomenen de street, i després els trucos de rampa. Nosaltres aquí rampa en teníem molt poca. També hi ha rollers, scooters, bicis, menys, però qualcuna, i el que és la pista està adaptada a tots ells.
4: Les noves plataformes són més modernes, de formigó i preparades per practicar diferents modalitats de patinatge. Encara queden alguns elements per col·locar, com fanals, bancs o papereres, ho explica el batle Héctor Pons.
16: Per nosaltres, que Mo tingui un espai d'aquest tipus i que es converteixi en referent, que venguin joves i no tan joves de tota l'illa a fer skate aquí a Mo, doncs és una molt bona notícia.
4: L'Ajuntament i el Consell han invertit en aquest projecte 360.000 euros i diumenge es farà aquí una festa d'inauguració.
3: L'actualitat insular a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
4: 2:40, sintonia d'esports. Miquel Cardona, bon dia.
19: Bon dia, Excel. I ho fem per xerrar d'una temporada històrica, la de l'Estia Menorca, i què millor que fer-ho passejant d'entre els murs històrics de la fortalesa Isabel II, de la Mola d'Amor. I com que el balanç del curs ja l'hem sentit amb els nostres companys d'Esports 3, nosaltres hem entrat ja en el túnel del futur amb Javi Zamora. La configuració de la plantilla 2026-2027 ha començat amb la renovació anunciada el passat dia 2 de Pol Figueres. El base està a la recta final de la recuperació de la greu lesió que va patir a la jornada 6. Per al tècnic madrileny, la seva continuïtat era obligada.
20: La renovación de Paul era el primer movimiento que queríamos hacer como club, como equipo. No era una situación fácil para él tampoco, ¿no? Una lesión de larga duración, el no tener tiempo en esta temporada para poder mostrarse y para poder volver a jugar, pues hacía que tuviésemos que estar a la altura y darle el espacio y la oportunidad de poder jugar la temporada que viene con nosotros.
19: I a partir d'aquí, a construir gairebé de zero el nou projecte. No hi ha cap altre jugador en contracte. Alguns com Zurbriggen, Lidlson, Sola o Schott tenen el futur clarament fora de l'illa, d'altres s'han revaloritzat, però sí que ens ha anunciat Javi Zamora que es pot comunicar prest un nou fitxatge.
20: No hay jugadores con contrato. Este año yo creo que va a ser muy difícil mantener el bloque. Todos los jugadores, que eso es una buena noticia, se han revalorizado con esta temporada y Spencer, Adams, Fernando, yo creo que han sido los jugadores que han hecho una temporada más completa. Va a ser muy difícil retenerlos. En principio no hay ningún movimiento más allá del de Paul. Estamos cerca de cerrar un jugador nuevo para la temporada que viene y a partir de ahí pues a construir

0: seva capitana Cris Capó, que deixa la pràctica federada a l'edat de 45 anys.
1: Gràcies a Miquel Cardona. Tram final, com sempre, per a la cultura. I és que queda un mes exacte per a les festes de Sant Martí a Es Mercadal i l'Ajuntament ha donat a conèixer avui qui serà el pregoner d'enguany. L'encarregada de donar el tret de sortida a les festes serà la fundadora de la botiga Mobles Martí, és Pepita Oliver. Na Pepita, juntament amb el seu marit, Jaume Martí, va obrir l'establiment l'any 1961, enguany fa 65 anys. Per altra banda, la pescadora fornellera Lina Rosselló serà la pregonera de les festes de Sant Antoni de Fornells. En aquest cas, el pregó tindrà lloc el divendres 24 de juliol. L'Ajuntament ha acceptat la proposta de pregonera rebuda per part de la Junta local per reconèixer així la trajectòria i la importància de l'ofici de la pesca, estretament lligat a la identitat i la història de Fornells, a més de destacar el fet que és l'única dona que ara mateix es dedica a aquesta professió. Lina Rosselló desenvoluparà el seu pregó acompanyada de dos fornellers vinculats al món de la pesca, Tolo Coll i també el ja jubilat José Garriga. I per acabar, una estrena musical. I

És la nova cançó que ha publicat avui Pèl de Gall, porta per títol, ho hem escoltat, No m'importa una merda, un tema amb l'energia, vitalitat i frescor de la banda menorquina per encarar amb força l'arribada de l'estiu. Sí, molt bé que...

0: Bon dia de nou, Joan Gabriel Bauzà.
1: Molt bon dia de nou.
0: Després de la renovació de Martina Michelis, ara és Mojica el que diu que es vol quedar.
1: Així és, avui matí el futbolista colombià Johan Mojica ha manifestat el seu desig de continuar al Mallorca. El lateral ha publicat un missatge a les xarxes socials en què lamenta el descens a segona divisió, però deixa clar el seu desig de seguir a Son Moix, a seguir en el Real Mallorca la temporada que ve per aconseguir l'ascens, el retorn a la primera divisió. Veurem què passa amb Mojica. El que sí que continuarà el club és Martín de Micheli. L'argentí ha firmat per dues temporades més amb el club vermell i estarà a Son Moix fins al juny del 2028 amb el repte de tornar als vermells a la primera divisió del futbol espanyol. El tècnic va arribar a un acord amb el club i agafa així les regnes d'un projecte que haurà de refer-se des de la segona divisió. Continuïtat a la bancada, ara a treballar per aquest retorn a l'elit. L'escoltam.
2: Porque es muy reciente, pero Mallorca no es de segunda división, entonces lucharemos como lo merece la institución, como lo merita la situación para volver. No soy de borrarme en las malas, entonces este para mí es un desafío enorme, un compromiso total, van a ver desde nuestro cuerpo técnico para con la institución, para con el momento.
1: També ha demanat el compromís de tothom.
2: Es una grandísima oportunidad de renacer, de volver a crecer. No es ninguna deshonra estar en segunda división, pero sí es una honra muy, muy grande el hacerlo bien, el hacerlo como merece y de volver al Mallorca a primera división. Así que el que no esté dispuesto a pelear por un lugar, por el equipo, por el beneficio grupal, que va a tener que levantar la mano.
1: Y ha demanat el suport de l'afició.
2: Heridos, obviamente, por no haber alcanzado el objetivo final, pero creo que en la última parte se vieron tal o igual de ilusionados que nosotros. Entonces, quiero compartir junto con ellos este nuevo camino, que sé que nos van a apoyar, que ahí van a estar, y no tengo duda que el equipo los va a ilusionar cada vez más.
1: I atenció perquè l'adeu del millor futbolista del Mallorca dels darrers temps sembla a prop, 5 temporades i 58 gols després. Tot apunta que el pirata Morici canvia.

0: de rumb. El dramàtic descens a segona, consumat fa només 6 dies, ha obert les portes de sortida de bat a bat. Morici és el principal actiu del club. La seva esplèndida temporada amb 23 gols a només 2 del Pichichi Mbappé ha centrat el focus de mitja Europa. El Mallorca ha fixat un preu de 18 milions d'euros per al kosovar i el seu destí podria ser el Fenerbahçe, club on ja va jugar una temporada i on va signar 15 gols. De fet, el seu fitxatge és una de les promeses del president i candidat a les eleccions del club turc. El descens del Mallorca no fa més que accelerar una decisió tan traumàtica com lògica.
1: Diumenge, Juanga, pot ser un dia històric per al futbol balear?
0: El Poblense i l'Atlètic Balear sortiran al camp amb un mateix objectiu, certificar l'ascens a la Primera Federació. Els Poblers ho tenen més a prop, necessiten guanyar l'Àguilas per pujar de categoria. I avui hem parlat amb l'entrenador del Poblense, Òscar Troya, al programa Esports 3 en Joc.
2: Que el nostre equip està perfecto i està con hambre. No importa decir nada, simplemente nos miramos a los ojos y todos estamos convencidos en que vamos a ascender. Y cuando miras y respiras y te paseas un poco por el pueblo, además esto se acentúa y se multiplica por mil. Es decir, nunca había visto a Sapol así.
0: El blanquiblaus, en canvi, hauran de remuntar el 2-1 encaixat a l'anada contra el Jaén. L'entrenador de l'Atlètic Balears ha assegurat avui matí en roda de premsa que es pot aconseguir aquest ascens. És Luis Blanco.
3: Jugamos contra un gran rival que también lo va a dar todo. Que ha tenido la capacidad también de llegar a este tramo y encima con algo de ventaja en lo que es el va a ser dificilísimo. Va a ser dificilísimo, pero nosotros estamos súper convencidos, porque para mí la palabra es convencimiento, de que podemos lograr el ascenso. Y para mí esto es importante, o sea, llegamos con cero dudas sobre eso.
0: Un Luis Blanco confía en el factor camp y en el suport de la afición de l'Atlètic Balears.
3: Tiene ganas de vivir una tarde-noche bonita, tiene ganas de celebrar, tiene ganas de ayudar, tiene ganas de transmitirnos energía y yo creo que eso será fundamental para poder conseguir el objetivo.
0: El Poblense Àguilas a les 12 del migdia i l'Atlètic Balears Jaén a les 7 del capvespre. Els podreu seguir diumenge en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió.
1: El Palma Futsal estrena avui el play-off pel títol de Lliga.
0: El conjunt mallorquí rep el Manzanares al Palau d'Esports de Sant Moix a les 7 i mitja del capvespre en el partit d'anada dels quarts de final d'una eliminatòria que promet emocions. El tècnic Antonio Vadillo coneix bé el rival i ha analitzat les claus d'un duel que els blanquiblaus voldran encarrilar davant en la seva afició abans de visitar terres castellano-manxegues.
4: Un equip que ha hecho una gran temporada, que ja fue nuestro rival en Copa d'Espanya i vimos la dificultat que nos pusieron en ese partido, un equipo que la primera vuelta acabó tercero, ahora en esta segunda vuelta sexto, que la verdad que es un equipo que ha llegado para quedarse, ¿no?
0: Un rival a qui enguany s'han enfrontat tres vegades amb un balanç de dues victòries i un empat. Això sí, dos equips amb una alta capacitat golejadora.
4: Somos dos equipos que metemos muchos goles. Ambos equipos metemos muchos goles. Yo creo que un poco el espejo de los partidos que hemos jugado hasta ahora, que parece ser que será un partido con muchos goles, ¿no? Aparentemente, porque es playoff y todo cambia y también los jugadores pues a nivel defensivo están un poquito más empacados, ¿no?
0: I també afronta amb la màxima il·lusió aquesta fita el futbolista de l'Illes Balears Palma Futsal, Denis Cavalcanti, que assegura que l'equip competirà al seu màxim nivell.
5: Nuevo campeonato, playoffs, todos saben que quien llega aquí tiene condiciones de ganar la liga, hacer un buen trabajo para después pensar partido a partido y en una posible final. Entonces, pensar en Manzanares, partido por partido y ganar.
0: Aquest partit d'anada dels quarts de final del play-off pel títol entre Palma Futsal i Manzanares ho podreu seguir en directe avui a partir de les 7 i mitja del capvespre aquí a IB3 Ràdio.
1: I parlem ara de bàsquet.
0: La tornada de la final per l'ascens a Primera FEB de demà és el partit dels partits a les Pitiuses aquesta temporada. El Clas Sant Antoni ha de remuntar de 9 punts per un ascens en un dia de ple històric a Sa Pedrera i a l'Illa. Informa Víctor Sancho.
6: Bon dia. El director esportiu dels Portmanyins, Jordi Grimau, viu amb emoció les hores prèvies després de dues finals consecutives perdudes. El Sant Antoni vol canviar la història i Grimau només ha demanat una cosa per superar el Caja 87.
7: Ho lluitarem, és l'únic que els he demanat als jugadors i a l'estaf. Ho lluitarem fins a l'última bola. Guanyem de 20, guanyem de 30 o perdem de 15, és la nostra essència i és el que li devem a la nostra gent. Tratarem de fer el millor partit possible i si amb aquesta lluita tenim una opció, l'agafarem. I si no, descansarem el diumenge i el dilluns ens tornarem a aixecar. Tampoc ens hem d'enganyar, és difícil, és un molt bon equip, segurament el millor equip que ha passat per aquí en tots aquests mesos, però crec que nosaltres, com tu dius, quan agafem el nostre ritme i agafem la nostra manera de jugar, hem aconseguit fer efecte rodillo a molts equips que han passat per aquí. Tornem, ho lluitarem i intentarem que passi. Tant de bo el dilluns que puguem analitzar què ha passat i com ha anat i veure si hem sigut capaços.
6: Clas Bàsquet Sant Antoni Caja 87 demà a les 8 i quart a Sa Pedrera amb més de 2.500 espectadors, xifra rècord a l'Illa.
0: Illa, per acabar, l'Azul Marino ha renovat Iris Embolito, la jugadora canària, renova per una temporada més amb el club mallorquí.
1: Gràcies, Juanga. En pocs segons arribarem a les 2:55. Fem una pausa i cultura.
8: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
9: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
10: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología, Alena Flelo, en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca, Alena Flelo, óptico y audiólogo.
11: Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
12: Informa't on has de cantar al teu poble o ciutat.
11: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
12: Un poble, una veu.
11: Obra cultural balear.
13: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
8: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: Avui torna a ser divendres i tornem a parlar de la renovació de la cartellera cinematogràfica per aquesta setmana, que aquesta setmana passa sobretot per una estrena que ens toca, Sandra Martínez, ben de prop.
14: Sí, parlem de Mallorca Confidencial.
15: Yo cuido de mi familia, nena.
16: En verdad, simple.
15: Somos mucho más fuertes de lo que se piensan.
16: Aquí
15: no nos van a ganar.
14: Una coproducció d'IB3, una història d'una matriarca de la droga que no és la Paca però que s'hi assembla i que és el retorn de Lolita al cinema com a gran protagonista. És la vostra si vos agraden els thrillers amb aire de cinema a Kinky i també identificar els espais on es va rodar aquesta història.
17: Recordad que os conocéis muchísimo.
18: Por Emma y Charlie.
17: ¿Qué ha sido eso?
14: Però amb el permís de Lolita, el drama és la gran estrena d'aquest cap de setmana. Zendaya i Robert Pattinson protagonitzen aquest film, una comèdia dramàtica que passa del conte de fades a la tragèdia negríssima i que ens interroga sobre fins a quin punt coneixem de bon de veres la nostra parella.
19: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que em volen fer mal.
20: Guanyaré.
21: Cristina, t'estàs
14: fent òpera prima de Laura García Alonso, corredora, ens mostra què passa quan una esportista d'elit pateix un brot psicòtic i ha de deixar l'alta competició. Resiliència emocional, límits del cos, relacions familiars i tot amb una debutant, Alba Sáez, en estat de gràcia. I acabam amb la recuperació de tot un clàssic. Rec fa 25 anys i això ens permet recuperar aquest mite de l'animació en pantalla gran.
1: completar amb l'agenda cultural amb un parell d'ofertes més. Fades donaran els seus avui capvespre a la Fira del Llibre de Palma. Ja sabeu que també es posa en marxa el Tribufest, amb Sidoní, Espets i no està, Pell de Gall i molts altres, però Sandra, hi afegim una proposta més.
14: Sí, com aquesta que sona, Dani Martín, que demà actua a Son Fusteret i recala amb la seva gira 25 putos anys, que repassarà els seus èxits de carrera en solitari i també clàssics com aquest del Canto del Loco. Serà a partir de les 10.

0: I acabarem, Sandra, amb una notícia ben curiosa que té Bad Bunny com a protagonista d'un possible atac informàtic. Debí tirar-me foto de cuando
1: te tuve debido al tema. Ens hem de situar, tot això va passar dijous a les 10 del matí, i què va passar, Ido? Que les pissarres electròniques de diverses escoles i instituts d'Andalusia sonar el David tirar més fotos, aquesta cançó de l'artista porto-riqueny, com dèiem, a aquesta hora, en ple horari lectiu. Es cerquen els culpables, però podríem dir que es coneix l'origen d'aquesta iniciativa, perquè a banda de la música que sonava, a les pantalles es va poder llegir a petició d'Irene.

0: Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest divendres 29 de maig. Els agents de la propietat immobiliària confirmen la frenada en la compra d'immobles que freguen preus màxims. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. Els preus han arribat a superar els 4.000 euros per metre quadrat, un 9% més que fa un any. Andratx és el municipi més car de les Balears, amb més de 9.500 euros al metre quadrat, però l'illa d'Eivissa és on els preus estan més tensats, ja que presenten valors que superen els 7.000 euros. Luis Alberto Fabra és el director tècnic de l'informe API Baleares.
2: Si cada vez tenemos mayor número de habitantes, mayor número de hogares y cada vez tenemos menos viviendas en el mercado, pues lógicamente el propietario que quiere vender una vivienda lo aprovecha y sube su precio.
0: A Menorca, un home de 58 anys ha mort avui en un accident laboral.
1: L'operari feia tasques al sostre d'una empresa de fusta i alumini de l'Alló quan ha caigut des d'uns 6 metres d'altura. Segons sembla, hauria trepitjat una claraboia que hauria cedit.
0: El govern torna a denunciar l'actitud d'Aena davant la polèmica de l'anunci a l'aeroport de Palma i li exigeix una disculpa.
1: Considera que l'ens gestor es riu dels ciutadans de les Balears negant que el cartell promogui el turisme d'excessos i negant-se a retirar-lo. El PP sol·licitarà la compareixença del president d'Aena, Maurici Lucena, al Parlament, on no està obligat a assistir. És el vicepresident Antoni Costa.
3: Aena ha acabat en sa paciència d'aquest govern i crec que Aena també està acabant en sa paciència de ciutadans de les Illes Balears. Perquè ja no és només que Aena encara defensi aquest cartell que caricaturitza Mallorca, sinó que Aena encara té sa poca vergonya de dir que ells no promocionen el turisme d'accessos.
0: Precisament per combatre el turisme d'accessos, un centenar d'agents formaran part del dispositiu especial de la policia local d'aquesta temporada a la platja de Palma.
1: Són 50 agents més que l'any passat i l'objectiu és incrementar la seguretat posant especial atenció en activitats com la venda ambulant i el consum d'alcohol al carrer. El dispositiu de reforç va començar el passat 11 de maig i acabarà el 30 d'octubre. Com a novetat, aquesta temporada hi haurà també un servei de seguretat privada que l'Ajuntament espera que funcioni ja durant aquest estiu. És el Val de Jaime Martínez.
4: Estem arribant a una sèrie d'acords i convenis amb l'Associació de Seguretat Privada perquè realment pugui haver informació i col·laboració entre tota la seguretat privada que hi ha a totes les empreses i espais de la Playa de Palma en la nostra policia. Això, doncs, espero que les pròximes setmanes sigui una realitat.
0: Avui tot Mallorca canta la Balanguera, la Misericòrdia. A Palma, uns 800 alumnes han fet un mosaic humà amb la bandera de l'illa.
1: I mentrestant cantaven l'himne de Mallorca amb motiu del centenari de la versió musicada.

0: Aquesta ha estat la primera part de l'activitat. La segona serà avui a les 8 del vespre amb una cantada popular a les places principals de tots els municipis de Mallorca.
1: I primer avís groc per calor enguany. Quan encara estem al final del mes de maig, les altes temperatures es registren arreu, però l'alerta se centra sobretot a l'interior de Mallorca.
0: I que romandran avís en groc fins a les 6 de l'hora baixa. Els termòmetres s'enfilaran fins als 35 graus a punts de l'illa com Sa Pobla.
1: I d'on uns segons arribem a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio comença Tèntol.
2: Més informació a ib3notícies.com.

Tenta el número 1157. Heu de saber que demà se celebra internacionalment el Dia Mundial del Suc.

Bon dia, sí, demà, 30 de maig, és oficialment el Dia Mundial del Suc. Per començar, hem de dir que suc és una paraula que ve del llatí sucus, una arrel que també ha donat paraules de la mateixa família com sucar o suculent i que no necessàriament ha d'estar relacionat amb la fruita, perquè moltes coses fan suc. Tot i que darrerament la fruita és allò primer que ens ve al cap. De fet, se pot sucar tot allò que conté líquid, per exemple, els animals, sí? Des de temps immemorials se creien les propietats màgiques i terapèutiques de menjar òrgans d'animals. Dèiem, per exemple, que el cervell de mussol era bo contra el mal de cap, que el d'ovella era bo per combatre l'insomni, o que els testicles de llebre, de cavall o de porc eren bons per augmentar la potència sexual o per facilitar els parts. Però no sempre venia de gust rovegar determinades parts del cos, és per això que des d'antic els òrgans d'animals es feien suc per beure. Era un mètode comú a totes les cultures. De fet, fins al segle XIX va ser una ciència que rebia el nom d'opoteràpia. Opoteràpia ve del grec opos, que vol dir justament això, suc. Però el Dia Mundial del Suc se refereix al suc de fruita, esclar. No se refereixen a l'alcohol tampoc, recordem que a Mallorca s'hi diu suc, irònicament el vi o una altra beguda alcohòlica, beure suc. Però trobam moltes frases fetes sobre el suc, com ara treure el suc d'una cosa, que es fa que una cosa a una persona doni el màxim rendiment. I semblant en aquesta també tenim aquella que diu treure suc de ses pedres, que es treure profit de les coses que són poc profitoses. I de qui ho intenta també en deim que vol treure suc d'un suro. Ah, i també trobant l'expressió taronja sense suc, que és una persona molt ingènua. I de demà és el Dia Mundial del Suc, de fruites. Començam!

0: Com esteu? Ben trobats a temps tot aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Un programa que, com sempre, és ple de diversitat. Juguen les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Avui són divendres, dia 29 de maig. Tenim totes les lletres i qui les saben totes són en Celestí Olivé i en Miquel Junc. I d'ací tots a taula, Celestí Olivé, com estàs?
1: Bé, bon dia.
0: Has pogut dinar avui?
1: Sí.
0: Sí?
1: Ara he acabat.
0: Ha estat bo?
1: He fet un glot d'aigua.
0: Ah, molt bé.
1: No sé si se coneix. Sí, ha estat bo, ha estat bo.
0: Ben fet. Bé, havia bon de... profit. Mm. Sí.
1: Gràcies.
0: Espero que puguis menjar un poc més. Miquel Junc, com anam?
2: Va, bé,
0: ben
2: bon
0: trobat.
2: Dia.
0: Tu has dinat avui?
2: A la viada i davant l'ordinador, però sí, sí.
0: Ai, aquests horaris de fer feina, que són complicats amb els dinars. Bé, però tot i així avui hem preparat un programa de pinyol vermell. Ara tot d'una ho sabreu perquè repassarem aquest contingut i Celestí, començant per tu.
1: Clar, difícil dinar a pla, eh? Sí, fem feina, però bé, jugarem a...
0: Soparem bé avui.
1: Sí, jugarem a Tèntol avui per començar i per acabar la setmana, repassarem l'actualitat del dia i avui conversarem amb la banda menorquina Pèl de Gall perquè just avui estrenen el seu darrer single que de fet es titula Així com sentiu. I no em

0: crec que ballarem amb aquesta cançó.
1: Una cançó festiva, fresca, com ja ens tenen, sí, estiuenca, com ens tenen acostumats ja pel de gall des de Menorca, que se preparen per un estiu ben carregat, perquè tenen una bona gira, una bona agenda ja de concerts previts, i en parlarem avui amb el seu guitarrista, en Ernest Martí.
0: Molt bé, doncs d'aquí una estoneta coneixerem aquest darrer single dels Pol de Gall de Menorca, però avui també, si hem de parlar de calor, ja ho sabeu, s'ha activat la primera alerta groga per calor d'enguany de 2026 amb màximes de fins a 36 graus a les Illes Balears. Unes temperatures inusualment altes per a aquesta època de l'any, ho sabreu. I nosaltres, amb això, també volem estrenar temporada d'aquesta cançó.

0: convidar, sí, avui hem estrenat també aquesta cançó, no l'havíem sentida de l'any passat ençà.
1: Versió 2026.
0: Ja l'enyoràvem, això serà un hit. Cada any el fa calor d'Antoni Font. Però bé, la calor no només afecta les nostres contrades, que també mitja Europa està amb rècords de calor. Europa, ja ho haureu sentit, aquest dia es viu un episodi de calor avançada per un mes de maig. Una cosa que li han anomenada cúpula de calor, un concepte meteorològic, que després desgranarem amb el nostre company, el meteoròleg Tomàs Salom, d'IV3, que mos parlarà el perquè d'aquesta calorada que ha fet aquest dia, és que no me'n podem avenir. Sí? No
1: ho sé. Jo...
2: Em fa molta. Jo no vull pensar quina calor farà per
1: avui. Avui diria que em fa més que ahir.
0: Ah, sí?
1: No
0: sí,
1: sé si
0: sí.
1: Va en augment cada dia.
0: No, avui ho han dit. Avui, de fet, s'ha activat aquesta alerta perquè precisament avui fa més calor. Que els altres dies encara. Però bé, llavors xerrarem de calor i també tenim taula de redacció, Miquel.
2: I xerrarem d'agricultura perquè les Illes Balears són la comunitat autònoma que consumeix més producte ecològic de l'Estat.
0: I d'això no anem amb velletes.
2: Això no anem amb velletes, més del doble que la mitjana de l'Estat, que
0: sí?
2: És moltíssim.
0: Wow.
2: I el govern ha aprofitat aquest bon moment de l'agricultura ecològica per fer un pla estratègic que ajudi a professionalitzar el sector i que sigui més rendible, també. En xerrarem amb en Fernando Fernández, director general d'Agricultura, que ens explicarà un poquet els objectius d'aquest pla. També parlarem de París, la ciutat que ha aconseguit substituir els cotxes per les bicicletes. Han llevat milers de places d'aparcament, han peatonalitzat moltíssims de carrers i això se nota.
0: Tantes bicicletes, tantes...
1: Però anava a dir... París té molt de cotxes.
2: Té molt de
1: però
2: cotxes,
1: quan
2: sí.
1: Tenia.
0: Però
1: ja, quan ara fa temps que no hi he anat.
0: Clar, quan
1: sí, clar.
0: Que no hi vas.
2: En tenia, però sí. Ara molta gent va en bicicleta.
0: És que, sí, sí, hi ha molt... S'han retirat molt de cotxes, hi ha moltes, però moltes bicicletes. De fet, anàvem a París en bicicleta, és divertit i arriscat alhora, perquè te surten bicicletes de per tot, però, sí, sí. Òbviament, també això.
2: Si qualcú viu a París i mos escolta, ha viscut a París els darrers anys i mos vol cridar, que mos telefoni, 971-13-9900, i que mos conti un poquet la seva experiència amb el tema de les bicicletes. I acabarem aquesta taula de redacció comentant un reportatge del País que explica l'auge de les aplicacions que ajuden a dormir millor.

0: Sou daqueles que dormiu bem, sabou quantas horas dormiu.
1: Já dão perfeito.
0: Sabou das fases que dormiu.
2: Já depende das dia.
0: Horas da fase REM.
1: Ah, já não miro. Já sei que dão 7, 8 horas cada dia e dão beníssimo.
2: És veritat que jo, aquestes darreres setmanes, m'aixec més esclafat. Però suposo que és perquè canvi de temps.
1: Sí, quan fa calor.
2: Per primavera,
0: idò,
2: ara al·lèrgies.
0: Hi ha uns aparells que te diuen les hores de vigília, les hores de somni profund, les hores de REM, les hores de
1: tot,
0: somni
1: tot.
0: Reparable. Tot, t'ho diuen tot.
2: I demà m'hauré de posar perquè...
0: Hores o minuts o allò que sigui.
2: Estic inquiet de saber què faig en la nit.
0: També si tens apnees de son. Bé,
1: si
0: és
1: ronques,
0: una cosa grossa.
1: T'avisen de tot.
0: De tot. Llavors ho comentarem perquè cada vegada més persones fan servir aquests aplicatius per saber com
1: que ajuden, ajuden per dormir.
0: I tant, millor. Sobretot persones que tenen problemes hora de dormir. Però tenim més temes.
2: Vinga, sí, encetarem la tercera hora de Tento a partir de les 5 parlant de la nova edició de la Fira del Llibre de Palma, que ja ha començat avui de matí, però que s'inaugura avui hora baixa a partir de les 6:30 a la plaça d'Espanya. Són 10 dies d'activitats amb paradetes de llibres que ompliran el centre de Ciutat d'Històries.

0: La 44a edició de la Fira del Llibre de Palma, ja en van 44, que per segon any consecutiu torna a donar encara més vida a la plaça d'Espanya. Avui en parlarem amb una de les participants, precisament, ja ho aclarirem, la periodista i escriptora i lectora Gemma Marchena, la nostra companya, també una altra companya, la coordinadora de comunicació de la Fira, com és la periodista Cati Moyan. Uh-huh. Totes dues parlarem d'aquesta Fira
1: del Llibre. Totes dues grans lectores i totes dues periodistes i també que participen d'aquesta Fira del Llibre que avui a les 6:30 s'inaugura amb el pregó i que durant 10 dies durarà aquesta fira a la plaça d'Espanya. Així que si voleu fer una volteta per allà trobareu moltes paradetes de llibres perquè enguany hi ha moltíssimes, eh? Que sí? Tu hi vas passar ahir, Celestí?
0: Jo hi vaig passar ahir, sí. Hi vaig passar ahir de camí i ja em vaig trobar llibreters, llibreteres, la nostra companya Cati Moyà, que ja era, sí, ja començava, no havia obert encara, però
1: muntaven.
0: Sí, les paradetes ja tenien vida.
1: Que hi havia moltes paradetes.
0: Fins a 16 llibreries. Tem per mi què.
1: A més, enguany també participa l'Ajuntament de Palma, el Consell de Mallorca,
0: sí.
1: I també editorials, a banda de llibreries.
0: Editorial Moll també hi participa.
1: Per això després ho comentarem d'aquesta Fira del Llibre. Però avui també posarem música en aquest programa amb en Pablo Sierra. Com sempre, vendrà amb les cançons dels altres i avui dedicades a una banda que vos sonarà i després sabreu per què.
2: Entre els dos concerts de Barcelona i els 10 que està fent a Madrid, Bad Bunny és el rei d'aquesta primavera. Per entendre l'arrel de Debí tirar más fotos, basta mirar de prop el diàleg que manté amb la tradició salsera del Gran Combo de Puerto Rico. Més que una banda, una institució, a l'illa caribenya. A les cançons dels altres, avui repassam les 6 dècades de trajectòria d'una orquestra que, tot i cantar-li a aquesta ciutat, mai va voler mudar-se a Nova York.

0: I direu, inspiració de Bad Bunny amb el Gran Combo o directament de la mateixa cançó passada per sedars d'en Bad Bunny. Mm. No?
1: I admiració.
0: I admiració, també.
1: Totalment. Idò,
0: llavors parlarem d'aquesta banda de Puerto Rico que ha inspirat tant a Bad Bunny i que són una autèntica institució en aquell país. 3 hores de programa que ara comencen les quals tenint les línies obertes perquè hi participeu en directe.
2: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: I també fent de Xisco, podeu participar en el programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
2: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolIB3, al Facebook de Tentol.
1: Ara ja torna a fer de jo, o bé, el correu electrònic, o sorpresa, que nosaltres, que tentol@ib3radio.com.
0: Molt bé, doncs gràcies, Miquel. Vinc d'aquí una estona. Perquè ara hem de saludar la nostra tècnic i avui cantarem, Sí, avui cantarem.
1: Estàs preparada?
0: Marga Cifra.
1: Ve de blanc.
0: Sí, ja m'ho he preparat.
1: Torna a venir de blanc.
0: Avui les vies de son, Marga Cifra de Pollença. Gràcies, Marga. Són les 3:20 i ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
3: La rabiosa actualitat.

0: Gràcies, Celestí. Moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui.
1: I sí, Maria Lida, ha arribat el dia perquè avui la més que rabiosa actualitat ens du a parlar de l'himne de Mallorca, de la Balanguera.

I de si enguany es commemoren dos aniversaris especialment significatius. Per una banda, el centenari de la mort de Joan Alcover, n'hem parlat, el poeta dissortat de Palma, i que és un poeta fantàstic, molt reconegut, i que enguany ja li han dedicat moltes entrevistes i també llibres i programes, però per altra banda també els 100 anys de l'estrena musicada de La Balanguera. El poema Joan Alcover, convertit en cançó gràcies a la música d'Amadeu Vives, forma part del patrimoni sentimental i col·lectiu del poble mallorquí, i que amb el pas dels anys els seus versos han esdevingut molt més que una obra literària. Són una metàfora del pas del temps, de la memòria compartida i de la continuïtat d'un poble que teixeix el seu futur a partir del fil de la seva història. I avui és el dia, avui divendres 29 de maig, tots els municipis de Mallorca, tots participen en aquesta cantada popular de la Balanguera organitzada per l'Obra Cultural Balear. S'hi han adherit més de 300 entitats, entre corals, bandes de música i entitats locals de municipis, així com també avui de matí ja l'han cantada més de 250 centres educatius.

I de 5 anys se celebra aquesta efemèride amb la voluntat de recordar l'origen i la trajectòria d'aquesta obra de la Balanguera, que des de començament de segle XX ha acompanyat generacions de mallorquins i mallorquines. Al llarg d'aquests anys, la Balanguera ha passat de ser un poema llegit a cercles literaris a convertir-se en un cant col·lectiu fins a ser reconeguda oficialment com a himne de Mallorca pel Consell de Mallorca l'any 1996. En aquest context, l'obra cultural ha convocat avui aquesta cantada multitudinària de la Balanguera per tot Mallorca per commemorar aquest centenari de l'estrena musicada interpretada per primera vegada dia 29 de maig de 1926 al Palau de la Música de Barcelona, i tenim aquest fragment.

0: Això que sentiu és de 1927, aquest enregistrament sonor d'Odeon de 1927, en s'interpretació del tenor Emili Vendrell. És un dels primers testimonis sonors que tenim de la Balanguera.
1: De gramola, eh?
0: Sí, se nota. Però bé, gràcies a la Marga Cifra, se sent prou bé, ho hem pogut sentir prou bé. 100 anys després la continuem cantant plegats pels carrers, per les places de tot Mallorca. Avui es cantarà la Balanguera amb una sola veu. Aquest enregistrament que sentim ha estat cedit pel Museu de la Música de Barcelona, així que també avui l'hem pogut sentir gràcies a aquest museu, perquè avui és una fita històrica perquè tots puguen conèixer la feina de Joan Alcover, que va néixer com a poema, La Balanguera, de Joan Alcover, escrit a final de 1902 i principi de 1903. Va ser llegit públicament dia 15 de febrer de 1903 al Gran Hotel de Palma durant un homenatge a Miquel Costa i Llobera. La música de La Balanguera és de Amadeu Vives i ara escoltarem una cançó ben diferent i més moderna. La Balanguera misteriosa com una
2: aranya d'art subtil. Vull dir que avui de sa filosa de nostra vida treu el

0: Aquí són aquests?
1: Sí, evidentment.
0: Qui són?
1: Cucarba.
0: Cucarba. Mm. També cantant aquesta balanguera.
1: Per més menuts. I no tan menuts, també.
0: També, també.
1: Per família.
0: Idò, una iniciativa de l'obra cultural que té dos moments clau. El primer ha estat avui de matí, a les 12 del migdia, que han participat els centres educatius, i el segon moment clau és avui, a les 8 del capvespre, apuntau, avui a les 8, que es faran cantades populars a places i espai públics de diferents municipis de Mallorca. Així ressonarà la balanguera per tota l'illa. Fila, fila i filarà.
1: La balanguera filarà, idò, i dit i fet, avui jugarem, parlarem i teixirem a Tèntol amb la balanguera.
0: Són les 3 i 28 minuts.
2: Tèntol.
0: I continuem, i ara tenim una pregunta. Avui la pregunta del dia també relacionada amb la balanguera. Avui que dediquem el programa a la balanguera, aquest poema de Joan Alcover, analitzarem un poc sa lletra. Hi ha un trosset que diu: girant l'oeada cap enrere, guaita les ombres de l'avió. I de la nova primavera sap on s'amaga la llavor. Però centrem-nos en la paraula avió. En el diccionari trobam l'expressió venir algú d'avió. Alguna cosa d'avió. Que una cosa ve d'avió. Sabeu què significa això?

0: nostra vida. Que significa que una cosa ve algú d'avió, Celestí.
1: I de vol dir venir a cercar bolets, avions.
0: Exacte, uns bolets que se diuen avions. Mm.
1: No els han tastat. No. Bé, no saben si se poden tastar.
0: No saben si són tòxics.
1: Sí, no saben si són bons, eh? No faceu cas. Ve de temps antic, de temps atàvits, d'enrere, o vol dir venir de caçar avions, és a dir, ocellets. Bé, no
0: que
1: saben tampoc com piulen aquests ocellets.
0: Què significa venir d'avió? Tenim aquestes altres tres opcions de resposta, òbviament. Només una és correcta i per jugar en altres, com sempre, teniu dues opcions.
1: Sí, ens podeu enviar la resposta a través de l'story, @tentoliv3, o ens podeu telefonar al 971-1399-00, 971-1399-00.
0: I d'avui de l'avió cercam aquesta expressió i ara tornem.

0: IB3 Ràdio és formació. Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
1: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que reté. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.

0: Són les 3 i 33 minuts. Celestí, avui dedicam el programa a la Balanguera.
1: Així és.
0: Tot d'una coneixerem els nostres convidats, però abans hem d'aclarir què significa això, venir d'avió.
1: Sí.
0: Tu ho has sentit?
1: Ho he sentit, sí.
0: Tot i que ja no se fa servir massa.
1: No, no sempre tant, no ho deim molt.
0: Però és preciosa.
1: Però sí, encara la sentim.
0: I forma part d'aquest test, d'aquest poema de la Balanguera. Què significa venir algú d'avió?
1: Idò, i vol dir venir de cercar bolets, avions?
0: Ja veiem que no.
1: No. Va més. No en coneixem, de bolets que siguin avions.
0: No.
1: Vol dir venir de caçar avions que són ocellets?
0: Ocellets?
1: Tampoc, no. O vol dir venir de temps antic, de temps atàvits?
0: Aquí sí, Aquí sí que mos hi trobareu, efectivament. Avió significa ascendència sèria de tot l'avió nostre antic, és a dir, d'un temps antic, i per tant, en temps d'avió és en temps antic, o venir algú d'avió una cosa significa venir-li d'antic, d'atavisme, d'un temps. Així que la Balanguera, tot i que ve d'avió, perquè fa 100 anys, crec que avui no ho serà gens d'avió. Ara,
1: no.
0: Tot d'una, en parlarem amb els nostres convidats.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: Perquè arriba el moment de conèixer els nostres dos convidats d'avui. Un convidat aquí faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és la Balanguera. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.

0: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
1: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
2: Sigueu benvinguts. Comencem.
3: Qui sóc?
4: No m'heu dit el nom.
5: Noms i adreces.
6: Bé, jo són Neus Picó, som professora de Llengua i Literatura Catalanes a un institut de secundària i actualment també membre de la Junta Directiva de l'Obra Cultural.
7: Jo som Josep Lluís Pol i Llompart, professor jubilat de matemàtiques i membre també actualment de l'Obra Cultural.
8: Va, sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
6: Jo visc a Gènova, som del terme municipal de Palma. Sí, relativament a prop.
7: Jo no puc dir que visqui en fora, visc a la cabaneta. Per tant, també a prop.
9: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
6: Jo s'escola graduada de Palma.
10: I de ben a prop d'aquí?
6: Sí.
7: Jo tenia un conco jesuïta i me va tocar anar a Montissian.
10: Sí? Clar. També molt a prop dels estudis d'Iveta, més cap al centre. Totes dues, ben a prop.
7: Sí, sí.
11: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
6: No mos poden queixar, jo crec.
7: No, tal com estan les coses, no.
12: T'agrada viatjar?
6: Sí, sí, m'agrada viatjar.
7: Sí, però tampoc no ho encals massa, estic molt bé aquí.
13: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
6: A mitjan de matí, que ja mos han despertat una mica.
7: Tots, tots.
14: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
6: Bé, fins als 21-22 anys vaig practicar tennis, bàsicament diàriament i amb una certa intensitat, i ara la veritat és que duc una vida bastant sedentària.
7: Jo des de petit m'agrada molt la muntanya i seguim per allà dalt.
15: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
6: Jo ara vos confessaré que la Tinder de matí ja tenia els ulls oberts avui.
7: I no m'havien parlat. La resposta és la mateixa, exacta.
16: Una actuació extraordinària.
17: Deixem-ho per avui.
15: Moltes gràcies.

0: I les han sentit respondre aquest qüestionari electrònic la Barda Bé. Ja poden saludar en Neus Picó i en Josep Lluís Pol. Com estàu? Benvinguts.
1: Molt bé.
2: Bon dia.
0: Emocionats. Gràcies. Perquè és dia d'avui.
1: Sí, intens, intens. Ja ho ha estat. El dematí ja ha estat molt intens i suposam, esperam que es cap vespre rematar.
2: Ben segur, ben segur. I nerviosos, perquè clar, si de les 5 estàu
3: aixecats... No, és més emoció que nervis. No? Com a mínim en el meu cas. Supos que hi ha gent que hi ha coses que han de fer funcionar importants, però sí, molta emoció.
0: Clar, na Neus ho ha dit, que és professora d'un centre educatiu. Clar, avui dematí ja heu fet una primera cantada a les escoles.
1: Sí, sí, les escoles, jo crec que la resposta de les escoles ha estat extraordinària, ja no només parlo per la meva experiència personal en el meu centre, sinó que en general les imatges que mos comencen a arribar i tot allò que ja han començat a veure és magnífic, és extraordinari, molt emotiu, molt emocionant, i jo crec que mos toca agrair a la comunitat educativa el compromís, l'implicació. I, bueno,
0: com s'han implicat, sí. Perquè fa setmanes que ensenyen la Balanguera als seus alumnes, si no la sabien.
2: Dia sí, fèiem... dia també.
3: Sí, sí, sí, sí. Parlàvem ara amb altres que això seria un trending topic.
0: Sí.
3: I també feien càlculs aquí de fora i tirant baix una mitjana de 400 alumnes per centre, que n'hi ha de moltíssims superiors. Estaríem parlant de 100.000 bous juvenils que han après i que han cantat la Balanguera.
2: Clar.
3: Poca broma.
2: Sí. Clar. Veure i sentir simultàniament pràcticament tots els centres educatius cantar la Balanguera posa la pell de gallina.
1: Sí, i sobretot si penseu que a molt de centres educatius de Mallorca ni sabien que existia aquest poema, aquesta cançó. Per tant, només per això, per l'impacte, per haver-la donat a conèixer, jo crec que ara seran generacions que realment ja la tenen apresa, assumida, saben que el cine de Mallorca, han conegut Joan Alcover. En definitiva, jo crec que conec. Sí.
0: Només per això ja ha valgut la pena. I també l'experiència col·lectiva, no? Perquè si una cosa tenen els himnes és aquest moment de col·lectivitat.
3: Sí, i a més, una cosa molt important que té aquest himne és que no parla de guerra, ni de vèncer, enemic, ni no sé què, no? És qualque cosa més profunda i jo crec que n'han d'estar ben orgullosos.
0: Sí, clar que diria Joan Alcover ara que fa 100 anys que va morir.
1: Jo crec que estaria entusiasmat, no s'hauria pogut imaginar mai, sobretot perquè pensau que quan se va estrenar la versió musical de la Balanguera, ell, pobre, feia 3 mesos que era mort. És a dir, no em va poder gaudir. Jo crec que avui hauria estat absolutament...
3: Ell sí que no hauria dormit.
1: No.
0: Sí. I Amadeu Vives series Bad Bunny d'ara mateix.
1: També.
3: Ni més ni pus.
1: També.
0: Perquè les vegades que s'haurà reproduït aquestes darreres setmanes i avui la Balanguera serà moltes.
1: Moltíssimes.
3: I la quantitat de versions que descobrim que hi eren.
0: Ah, també, això està molt bé.
3: Magnífic.
0: Sí, sí, no? Sí. Si nosaltres també hem fet un pot de recerca aquí.
3: Cadascun el seu aire.
0: Sí,
3: i molt
0: bé. Tant
2: d'estils. Que n'hi ha moltes.
0: Sí. Sí. Tothom l'ha duit en el seu terreny. I
3: exacte.
0: Sí, amb jazz instrumental, cantada per infants, amb l'orquestra simfònica, tantes coses tan diverses.
1: Clar, això també mos dona una idea de quina ha estat sempre la percepció de la Balanguera, no? Dins el poble de Mallorca, vull dir, ja eres nostre himne, no?
3: Sí, i és viu, sí, vull dir, va modificant, va evolucionant.
1: Sí, no ho era oficialment, però realment ja funcionava com un gran símbol, no?
0: I la logística com funciona? Avui de matí, a les 12 del migdia, tothom ha sortit en el pati i s'ha parat un casset. Ja, jo dic un casset, segurament no era un casset.
2: Ha hagut un compte enrere?
1: Jo crec que cada centre ho ha fet una mica a la seva manera. Hi ha hagut centres que fins i tot alumnes que tocaven instruments han tocat la música i els altres han cantat. Vull dir, hi ha hagut...
3: N'hi ha que han fet una prèvia, s'han vestit de Joan Alcover, hi ha hagut un pot de tot, no?
0: Hi ha gent que s'ha disfressat de Joan Alcover.
3: Sí, sí, sí. Me sap greu dir noms, però a veure, és molt bé.
0: Uau. Això és de matí, però ara avui, a les 8, arriba el moment encara també més important, que és tota la població, perquè els infants la tornaran a cantar.
3: Sí.
1: Això esperam, que també haguin, que arrosseguin els pares, no? Que els pares també crec que han patit els assajos, també, sí, perquè que seva, jo que tenen nebots petits, sí, també la cantaven, que seva, i era un...
3: Sí,
1: era molt... Ha estat intens, sí.
2: Amb
1: sí,
2: una
1: sí.
2: Xarxa simultània d'actes que se fan arreu, a tots els municipis, també, molta diversitat

0: Sí, simplement per contextualitzar el que és la Balanguera, breu, i després ja cantar la Balanguera i...
1: Sí, sí, sí.
2: I cadascun en cadascú sa banda, que... amb una sí, música sí, sí, enregistrada, com sigui.
1: És veritat que hi ha bandes que després han armat una ballada, que
2: també hi havia refrescos també, a pobles, que aprofiten de després.
0: Sí, aquí les delegacions de l'obra cultural també han tingut un paper, diríem, actiu important, sí. A hora de... Justament de muntar la logística.
2: I tots
0: no?
2: els pobles, eh? Clar. Tots els municipis.
0: Sí, sí, tots. Ha estat un èxit, jo crec, aquesta transversalitat, no? Vull dir, és veritat que l'obra cultural llança l'envit, l'entitat organitzadora, però darrere hi ha tots els municipis, tots els ajuntaments de Mallorca, de qualsevol color polític, i el Consell de Mallorca també. Vull dir, jo crec que això també és un factor d'èxit. Arribar a un acord, per arribar que hi hagi qualque element que sigui de consens en el món en què vivim, jo crec que això també és un element a tenir en compte.
1: Sí, ja ho paga.
2: Només té un defecte, la Balanguera, jo crec que és molt mala de finar.
0: Molt mala de finar, sí.
2: Jo ho he provat moltes vegades i no hi ha manera.
3: Que no sigui...
2: Però no passa res, podem desafinar
3: per cantar...
0: Sobretot, Ventura, no em porta cantar, basta que la sentim sonar, que seria una...
1: No, que l'hem de cantar, però si vol, demà farem molts en
0: opció.
1: Jo he dit el fobiol de pastor i... L'únic que hem de fer és seguir.
2: Sí.
3: Sí? Bon definat.
2: Per favor, ja avui ja li he enviat un missatge a en Pell Lluís avui de matí i que avui cantarem.
1: Clar que sí.
2: No, ja veurem que no afinarem.
0: No, gent una mica.
1: Només faltaria i cap por ni cap problema ni un.
2: Però desafinem, que és preciós desafinar. Sí. Per aquest moment. Sí.
0: Per aquest motiu. Sí. Una desafinada col·lectiva.
1: Veureu que les primeres notes són un pèl diferents de la tonada d'en Amadeu Vives perquè la tesitura dels instruments, de les xeremies i de fobiol no donen per arribar a un sol baix, eh? Però el que fareu tot d'una, en vez de fer tora ti to to farà to ta te to to te te ta i tot el més serà igual.
3: Ui, Maria Lídia. Ui.
0: No s'haurà de donar centrada.
3: Na Neus i en Josep Lluís són representants de l'obra i evidentment la saben cantar bé. Tu ja, ara
2: no, tu ja no, no, no,
1: sou representants d'Espoble i evidentment la cantareu
3: sí.
1: Molt bé.
0: Segons sa lletra, cantar-la és una altra cosa.
1: I si voleu també, per no fer-nos patir massa, fent la primera estrofa
0: i
3: ja ho veurem, sí. Ja ho veurem. Sí.
2: Ho provam, fem un simulacre d'allò que passarà avui a les 8.
3: Perquè no són les 8 i les 12 ja han passat.
1: I ara que no mos sent ningú, ho provam.
2: Vinga, quan vulguis.
0: Buida que buida sa filosa de nostra vida treu el fil.

0: fins aquí.
1: Sí, crec que basta.
2: Bona, bona, bona, bona.
3: Molt bé.
2: Ai, començarem a rebre whatsapps,
0: sí. Està bé desafinant aquesta vida, clar que sí.
2: Com és que hem començat?
0: No és allò important.
2: Que no hem començat pels principis.
0: No, no.
1: Crec que teníem por.
2: Que hem començat per la
1: veritat. Crec que teníem
2: una por. Miràvem, però això no pot passar.
1: Hem tingut un pot de por.
2: Si això no ha passat a migdia.
0: Perquè hi haurà gent que...
2: I avui a les 8 no pot passar.
1: Els nens ho han fet beníssim i vespre.
0: Són professionals.
1: Ho farem millor.
4: Si vosaltres no em deies pot sànica.
0: Sí. Mira que nosaltres sempre tenim un micròfon davant, però llavors imposa cantar.
2: Amb un micròfon no el tenim de por. Ara llavors posar-te a cantar o davant gent ja imposa més.
0: I d'avui parlam de la Balanguera amb aquests dos representants de l'obra cultural balear, Neus Picó i en Josep Lluís Palma.

0: Gràcies, Mallorca. Gràcies, mil gràcies, mil gràcies. No sé què dir per tant vosaltres en el meu cor. Som mallorquina, som una mallorquina. Vos duc aquí a tots.
1: Encantat.

0: les ocasions.
1: És que mireu que, quina emoció també, eh? La Balanguera, ara l'han cantada bé, no com nosaltres. Però bé, ara no la cantarem, però sí repassarem la lletra, perquè en aquesta primera prova, Neus i Josep Lluís, tindreu, haureu de fer completar la lletra de la cançó de la Balanguera, tots dos. Començarem per na Neus, en Celestí te llegirà un fragment i l'hauràs de completar. Fora cantar, ara ja no cantar.
2: No, diu, bé, l'encantada. La Balanguera misteriosa, com una aranya d'art subtil, buida que buida sa filosa, de nostra vida treu l'òfil com una parca bé cavila.
0: Teixit la tela per demà, la Balanguera fila fila, la Balanguera filarà.
1: I és correctíssim.

0: Com no se l'ha de saber, Neus Picó, per favor. De dalt a baix. Quantes estrofes té la Balanguera?
1: Bueno, en té 5, però Cigne se'n canta en 3.
0: Exacte. És a dir, que n'hi ha dues que no se canten a Cigne.
1: No.
0: Molt bé.
2: L'haurem d'incorporar? Ara que tothom ja sabrà si no,
1: jo crec que així com està...
2: Seria massa llarg,
1: sí,
2: com himne.
1: Sí, tu seria massa llarg, sí.
0: Molt bé, continuem amb en Pep Lluís.
2: Pep Lluís diu, girant l'ullada cap enrere, guaita les ombres de l'avió i de la nova primavera, sap on s'amaga?
3: La llavor. Sap que la soca més s'enfila, com més endins pot arrelar. La Balanguera fila, fila, la Balanguera filarà.
0: Correctíssim.
2: Beníssim.
3: I si m'ho permet, de petit, tenc apuntat en el llibre això d'avió, perquè em pensava era un d'avió.
2: Un avió.
3: Que volaven, sí, sí, el que clar. He dit abans, m'hagués vist demanar fa 55 anys, m'hagués equivocat.
0: Està bé fer un pot de comentari de test. Nosaltres, quan anàvem a escola, també fèiem comentari de test de... amb això gràcies a les professores que varen fer comentari de test de la Balanguera. No sé si encara se fa a les escoles.
1: Sí,
3: sí.
1: Forma part d'estamari, Joan Alcover, i evidentment la Balanguera.
0: La Balanguera, sí. Que bé. Doncs molt bé aquesta prova, superadíssima. La lletra ja se la saben, i si no se la saben no han de passar gent de pena, perquè avui repartireu per totes les places de Mallorca aquest paperet que tenim aquí.
3: Exacte.
0: Amb la lletra.
1: Sí.
3: I així sí. Més poden tenir un record d'aquest dia tan especial.
0: Beníssim. Segona prova.
2: Vinga.
0: És aquesta.
4: Guanya qui la sap més llarga.
0: Ara vos faran dues preguntes per am relacionades amb la Balanguera. Tindreu dues opcions de resposta que vos diran Celestí, i començant per les preguntes per a Neus Picó. Neus, primera pregunta. En el poema La Balanguera es presenta com una figura misteriosa que fila sense aturar-se. Joan Alcover representa que fila la nostra vida, o diu que representa la vida, i que el fil que té a les mans uneix el passat amb el futur de la comunitat. Segons aquest poema, com és aquest fil que va teixint la Balanguera?
2: Neus, és un fil de tradicions i de records, o és un fil d'esperança i de demà?
1: De tradicions i d'esperances.
0: Sí, un pot de tot.
1: Un pot de tot.
0: Efectivament, però té una mirada com a cap al futur, no?
1: Sí, és que de fet jo crec que mira més cap al futur i cap al passat. A més té una cosa molt guapa. La Balanguera la compara amb una parca, no? I les parques a l'antiguitat clàssica teaven el fil de la vida. I curiosament ella no, ella és la que mos assegura, mos garanteix que aquest fil no se trencarà mai. Per tant, jo crec que és un joc poètic bastant encertat. A mi m'agrada molt.
0: Clar, i també per això és un himne, o es va convertir en un moment en un himne, per aquesta cosa de futur, de continuïtat, de comunitat.
1: Sí.
2: I és un fil que continua perquè avui queda demostrat.
1: Sí, jo crec que és una metàfora poderosíssima d'un poble que és i que vol continuar sent. És a dir, tot el poema, en el final, el podríem resumir d'aquesta manera.
3: O dir també que en Alcover fa 100 anys ja parlava de xarxa.
0: També.
2: Ah,
0: ben vist.
1: Sí.
0: Clar, es va fer oficial el 1996. Qui decideix? Com va ser aquell moment? Bona, recordeu? Com es decideix que la Balanguera sigui l'himne de Mallorca?
1: Jo ara parlo en memòria, però crec que va ser iniciativa del PSM. PSM de Mallorca, que en el Consell Insular de Mallorca, Consell de Mallorca, va dur aquesta proposta, i si no vaig malament la va defensar Damià Pons, que aleshores era Consell de Cultura de la institució, i així se va aprovar.
3: Jo sabia tant que no ho record, crec que és això que diu la Neus, però tot més, si algun dia no me'n recordam, vas anar al Gran Hotel i a la sala de baix hi ha una placa que commemora aquest dia, no? De fa 30 anys que se va declarar oficialment.
0: Aquest de 1996, clar, és que són moltes efemèrides, perquè tenim
3: 100
0: anys de la mort de Joan Alcover, 100 anys també de la primera vegada que Amadeu Vives va musicar la Balanguera, 30 anys d'ençà que és himne oficial.
1: Sí, el novembre, dia 4 de novembre d'enguany, és el dia que se va declarar himne de Mallorca,
0: tant,
1: oficialment. Sí.
0: Estava més que justificat.
2: Sí. Haurem de fer qualque cosa i de dir 4 de novembre.
1: Jo suposo que sí, que tocarà, tornaria.
3: Se suposa que haurem descansat ja dia 4 de novembre.
1: Sí, ja mos hi podrem tornar a posar.
3: Ja m'ho manen feines.
0: Molt bé, segona pregunta. Neneus ho ha dit, però torna-m'hi. Mos fixarem en la paraula parca. Una parca que ve que vila, teixint la tela per demà, que vila. Però la pregunta és aquesta, què és una parca?
2: Les Parques, segons la mitologia romana, eren les antigues divinitats itàliques protectores de la gestació i del naixement, identificades amb el destí, o bé la Parca és una deessa romana principalment associada amb l'amor i la bellesa. Definicions llargues, eh? Sí. Però completes.
0: Sí. Ho has dit bé, eh?
2: Què diríeu?
1: Jo...
0: Podrien ser totes dues.
1: Sí, però bàsicament l'amor i la bellesa jo no ho tinc gaire clar. Diria que no. De fet, jo crec que hi ha joc que no des final de la vida, és destí, quan t'has dit que són les que determinen el destí i decideixen quan hem de deixar de traginar pel món.
3: Llavors hi ha molta gent que agafa això de la Parca amb aquella cançó de... No sé de qui era... Bé, un cantautor que apareix i que l'associa molta gent amb la mort.
1: Que no la canta.
3: Encerrat, exacte.
1: Sí.
3: I,
1: Mediterrani realment... d'Encerrat, ara mos ha vingut.
3: Sí, sí. Sí. No és que sigui la mort una Parca, però en aquest cas, sinó que aquesta deessa clàssica de què parlàvem.
0: No? Se refereixen a això, efectivament. Aquest poema,
1: és protectora i fila. Que el fil no se trenqui, justament.
0: Mm. Sí, protectora de la gestació del naixement i identificada amb el destí. Mm. Les Parques de la mitologia romana. És a dir, que també Joan Alcover era un poeta que bevia també de la tradició mitològica clàssica.
3: I tant. Un coneixement important.
0: Totalment. Sí. Molt bé, les preguntes per tu, Josep Lluís. Primera pregunta. Joan Alcover, precisament, va escriure La Balanguera, que més tard es va convertir en Himne de Mallorca. Però sabies dir en quin recull de poemes de l'autor es va publicar per primera vegada La Balanguera l'any 1909?
3: L'any 1909, exactament, fa 107 anys, i va ser recull que coneixen tots de Cap al Tard.
2: Ben dit.
3: Que no és la primera publicació del poema, perquè abans s'havia publicat en alguna revista, però sí.
0: No tan bé falten els sorts, efectivament. Cap al Tard és allà on, si cercau, si el voleu tenir publicat, si cercau Cap al Tard, allà trobareu publicat La Balanguera amb totes les estrofes, no?
3: Sí, completa. Que forma part, també, dins una secció, que amb el llibre tindria algun tipus de seccions, la secció de les cançons de desolació i de les...
1: No m'ho sé. Cançó de la Serra, també.
3: Bueno, les cançons de la Serra, que La Balanguera hi estaria dins aquesta, no? I les elegies, ara m'ha sortit. Algun tipus de...
0: Molt bé. Darrera pregunta, Joan Alcover, juntament amb Miquel Costa i Llobera, una de les figures capdals de l'anomenada escola mallorquina. Però quina era la característica principal d'aquest moviment literari pel que fa a la forma i l'estil dels seus poemes?
2: Josep Lluís, l'ús d'un llenguatge col·loquial, l'absència de rima i l'experimentació amb el vers lliure, o bé la cerca de la claredat, el rigor formal, l'equilibri clàssic i la depuració del llenguatge?
3: Bé, jo crec que aquí qualsevol que hagi cantat La Balanguera ho tindria claríssim, no? Perquè la rima, el ritme, mos ho governen tot. De fet, és curiós que hagi citat en Costa i Joan Alcover, perquè precisament la primera lectura pública que se va fer en el Gran Hotel fa 123 anys, m'apareix, era precisament amb un homenatge a Costa i Llobera, que havia estat anomenat mestre en Gai Sabà pels Jocs Florals, i Joan Alcover té aquesta deferència de llegir per primera vegada aquest poema nou que havia fet, no?
2: Que és quan s'estrena, públicament.
3: Sí.
1: I ja té un excitat. De fet, Miquel del Sants Oliver fa una crítica. Ja comença a circular.
3: En Josep Carnell després demana que per favor algú que sàpiga música que ell no pot fer que n'hi posi i tot això acaba bé.
0: I tant. Idò, mos queda una darrera prova molt ràpid i ja a punt per cantar aquesta Balanguera.
4: D'on m'has dit que és...
0: Sí, perquè ara ja ho sabem, hem repassat la història, és perquè hem analitzat la lletra, l'hem cantada... I ara mos toca una darrera Balanguera, que volen saber d'on és la persona que la canta.

0: Que trabau. També ens podeu dir quiets, si ho sabeu.
1: Sí, crec que sí. Mos hem ajudat un poc. Mos hem mirat un poc aquí amb en Lluís.
0: Que trabau.
1: La Xenoa.
0: La Xenoa, sí, clar que sí. Sí.
2: Amb aquest moment platòric que la va cantar.
3: Sí. Realment, amb i ganes tant. I amb un bon mallorquí, això.
0: I d'avui, sí. Tothom a les 8, al seu poble, ciutat, a plaça, a indret, que ho hagin organitzat a cantar la Balanguera. Moltes gràcies.
3: Que no falti ningú.
0: Per aquesta Sembles. Iniciativa.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Que has tingut tant d'èxit i dilluns comptarem, eh?
1: Sí, i a més, i vetres, que vos hi heu implicat de ple. Sí.
2: I m'has fet aquest assaig previ.
3: Bé, comptarem avui bé.
1: Adéu, gràcies.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
5: Bon dia, som a les portes del darrer cap de setmana de maig i avui hi ha activat l'avís groc per calor a l'interior de Mallorca. Un avís que estarà actiu fins les 6 en una jornada també de molta mobilitat a les carreteres. Per saber com se circula a aquesta hora, connectem amb la sala de control de la DGT. Claudia Zavala, bon dia.
6: Buenos días. En estos momentos encontrarán retenciones en la vía de cintura en sentido aeropuerto desde San Dameto hasta el enlace con la M19 y en sentido creciente desde el Estadio Balear hasta la oficina de Son Hugo y a la altura de Sataulera. En la autopista de Yusmayor, en sentido creciente, tenemos circulación lenta desde el enlace con la vía de cintura hasta Safarinera. También en la autopista de Andrach, en sentido Palma, tenemos retenciones desde Bendinat hasta la altura de Génova. En la autopista de Inca, desde Sonclavera hasta la incorporación con la vía de cintura y en sentido creciente desde el polígono industrial de Marrachí hasta Escaúl. Es todo por el momento. Buenas tardes.
5: Gràcies. Doncs aquesta és la situació de les carreteres a aquesta hora. Continuem repassant l'actualitat perquè un tècnic de l'IBASAL, de l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, s'ha desplaçat fins al punt de l'accident laboral de l'Alló a Menorca per iniciar el procediment d'investigació.
7: Ha estat el procés habitual en aquests casos. Recordem que un home de 58 anys ha mort avui mentre feia tasques al sostre d'una empresa de fusta i alumini del municipi menorquí, quan ha caigut des d'uns 6 metres d'altura. L'home no era treballador de la fusteria, sinó que treballava per una altra empresa que estava reparant el sostre de la nau.
5: I encara en l'àmbit laboral, l'absentisme té un impacte directe en la productivitat de les empreses i també en la despesa pública de la Seguretat Social. Aquesta ha estat una de les conclusions de les jornades celebrades avui a la UIB.
7: La trobada amb el títol Absentisme Laboral, la necessària reforma del seu marc regulador, ha tingut com a objectiu generar un espai de reflexió crítica entre professionals centrat en l'anàlisi rigorosa per cercar possibles solucions. El vicedegà de la Facultat de Dret de la UIB, Eric Monreal, explica com l'absentisme laboral ja és un macroproblema econòmic, mentre que la doctora en dret del treball de la UIB, Maria del Mar Crespí, posa el focus en l'empitjorament de la salut dels treballadors.
8: Es necesario reflexionar porque nuestras empresas no son lo que competitivas que deberían ser.
9: Porque també ha empitjorat bastant l'estat general de salut de la població, sobretot després del coronavirus. Hi ha hagut un allargament molt gran de les llistes d'espera, la població treballadora se van veient, així com objectivament hi ha un empitjorament de la salut que fa que també hi hagi més baixa.
5: I per la mare d'Educació, divisió entre els sindicats pel que fa a l'ensenyament 0-3 anys. Avui una desena de persones s'han concentrat davant la delegació del govern a les Balears per exigir que l'educació concertada s'inclogui a la nova llei estatal educativa.
7: A diferència del parer de Comissions, UGT i l'ESTEI, el sindicat FSI considera que un nou conveni autonòmic no solucionarà la disparitat dels salaris que hi ha al sector. Ho explica el responsable de l'ensenyament de l'FSI, Toni Sacarés.
10: Tenim diferent font de finançament, és a dir, un conveni, una escola privada se financia amb el que porten les famílies, una escola pública totalment pagada per el que porta l'administració. Un conveni és entre dues parts, que són els treballadors i les empreses, l'administració no entra. Clar, com podrem regular un conveni de salaris i que ha de portar un tercer, és impossible. A més, un conveni autonòmic no vincularia.
5: I amb aquesta informació arribarem a les 4 i 4 minuts. Més notícies a les 5.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Heu de saber que les Illes Balears som la comunitat autònoma que més producte ecològic consumeix.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: Moment per començar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tentals. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara tenim en Miguel Soler, que ens acompanya aquí, al control tècnic. Encara rebem missatges de temes relacionats amb la Palanquera. Ara vos els farem arribar perquè realment ha estat emocionant, però també hem de saber altres coses que passen a les Balears i pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.

0: Ara sí, arriba el moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tento, el Celestí Oliver ja tornant-se aquí.
1: Sí,
0: Miquel Jun, com anam?
2: Bon
0: no t'hem fet cantar, Miquel, t'has estudiat aquest moment.
1: S'ha amagat.
0: Incòmodo.
2: No, és que potser plourà si he de cantar jo.
0: No, i nosaltres també, però... celebram.
1: No. Que esperi més tard. Sí, avui en ja podria ploure, això sí.
0: Sí. Missatges que han rebut, perquè ara parlàvem d'aquesta cantada popular de la Balanguera. En Joan Bibiloni, actor, mos diu, avui que parlau de la Balanguera Tento, una curiositat que vos vull dir, l'any 1976 es va estrenar El viatge d'estió capellà d'en Xef Fortesa. L'obra comença amb un cor dels actors, L'Illa Eterna cantant la Balanguera. Mm-hmm. I de Joan Bibiloni, moltes gràcies per aquesta informació, perquè no la coneixíem.
1: L'any 76.
0: Sí, ens ha ajudat a enriquir i a saber que també aquesta obra, Xef Fortesa, conté la Balanguera, sí, molt abans de que se declarés himne oficial, que recordem que va ser l'any 1996 per part del Consell de Mallorca. També dir-vos que no ho hem pensat a dir la primera hora de programa, que un dels actes de tots els pobles serà Palma. A Palma serà la plaça Major, també la cantada a les 8, i després hi haurà un concert de música nostra, perquè sí... Vos agrada música nostra i voleu fer un ball.
1: Actuació i ballar.
2: Cantar i ballar, sí.
0: Podreu assistir-hi. I també mos ha escrit Bàrbara de Bunyola, que mos ha dit que els infants de l'escola de Bunyola han cantat acompanyat dels xerimiers d'aquesta localitat. I doncs, bé, moltes gràcies, com sempre, per tots els vostres missatges. Intentam llegir-los així com van arribant, perquè serà ben emocionant avui, a partir de les 8, aquesta cantada multitudinària a tots els pobles de Mallorca de la Balanguera. Això ens ha ocupat la primera hora, però ara tenim molts altres temes per repassar i començar parlant d'agricultura i d'agricultura ecològica, perquè som pioners en el consum d'aquest tipus de producte.

0: I per aprofitar aquest bon estat de l'agricultura ecològica a les Illes Balears, el govern ha fet un pla estratègic per construir un sector més sòlid, rendible i professionalitzat, diuen. Fernando Fernández ens ha destacat alguns d'aquests objectius.
1: Así, por ejemplo, el objetivo 1 pues es claramente conseguir el 25% de la superficie agraria en producción ecológica. El objetivo 2, por ejemplo, es aumentar un 10% del número de operadores, pero es que el objetivo 3 se refiere al valor de la producción ecológica en producción agraria y lo marcamos en que representará el 25% del total del valor económico del sector agrario de Baleares, es decir, pasaremos de un actual que está en torno al 16% al 25%. Además, habremos conseguido que la edad de los titulares de explotaciones ecológicas sea más joven, pase de 51 años actualmente a 48. Vamos marcando objetivos así hasta 17 muy concretos que entendemos que si desarrollamos todas las actividades del plan, los conseguiremos. Y si conseguimos esos objetivos, pues claramente la situación del sector ecológico se habrá consolidado.
2: Doncs aquestes eren les paraules de Fernando Fernández, amb qui Miquel ha pogut parlar avui de matí. I crec que ha quedat prou clar,
0: ha quedat,
2: no?
0: Clar. Sí, sí, sí.
2: Tot allò que s'ha de potenciar doncs, encara més i donar més suport en aquest sector agrícola ecològic de Balears.
0: Sobretot perquè s'ha d'aprofitar que la gent consumeix i és el moment per aprofitar perquè també els pagesos visquin millor.
3: S'ha d'aprofitar aquest moment en què sobretot són grans consumidors d'ecològic però que el consum de producte ecològic sigui d'aquí, també de quilòmetre zero, producte local.
2: No, i la cosa que bona que té els productes ecològics és que també és de consum de quilòmetre zero, per tant, se suposa, normalment, que si se fa aquí, se consumeix aquí.
0: Hauria de ser així, sí.
2: I no només ecològic, sinó també de quilòmetre zero, que per
3: quilòmetre
2: això
3: zero,
2: també
3: perquè
2: insistim.
3: Encara és més ecològic, perquè sí. No ve de l'altra punta damunt.
2: Sí, perquè a vegades compres un kiwi que són boníssims, que són ecològics, que són de Nova Zelanda, però clar, ja no són ecològics, no. Perquè són de Nova Zelanda.
0: I han de venir
3: deixen
0: aquí,
3: petjada.
2: Sí. Però bé, molt interessant, doncs, aquestes dades de consum en ecològic aquí a les Illes Balears, doblam la mitjana de l'estat espanyol en aquest sentit. Tenim més temes, però, i ara hem d'anar fins a París, hem de pegar un vot a París, que això sempre mos agrada, perquè la ciutat, també un tema ecològic, ha canviat els cotxes per ser bicicletes.

0: Idò, i sí, París ha aconseguit canviar els cotxes per bicicletes i també ha assolit el que alguns anomenen el miracle dels 15 minuts. Això què és? Que en aquesta ciutat tens gairebé tot el que necessites, és a dir, feina, escola, supermercat, metge, oci, a 15 minuts, caminant o en bicicleta.
1: Wow.
0: Increïble,
1: eh? Sí.
0: A París. La impulsora de tot això ha estat la que fins fa uns mesos era la batlessa Anne Hidalgo, que durant més d'una dècada de mandat ha convertit la mobilitat en una batalla política, però també cultural. Durant aquest temps, la ciutat ha canviat, segons expliquen en un reportatge sobre aquesta qüestió que han fet el diari El País. Si el 2014 a París hi havia 700 quilòmetres de carrils per a bicicletes, ara ja n'hi ha a prop de 1.500, de 700 quilòmetres a 1.500. S'han peatonalitzat més de 200 carrers i se'n preveuen sumar 500 més, però és que també s'han eliminat més de 70.000 places d'aparcament de cotxes, 70.000 places, per crear-ne 180.000 per aparcar bicicletes. Des petits quartiers, oubliez les touristes, les cartes postales et leurs vieux clichés.

0: Ai, París. Ara bé, aquest canvi de mobilitat també ha creat problemes, diuen en aquest article. Els conductors de cotxes es queixen de la impunitat dels ciclistes. Els vianants se senten envaïts per les bicicletes. Per això, des de l'Ajuntament de la ciutat diuen que ara el més important a generar, sobretot, pedagogia i fomentar la urbanitat entre tots, perquè no hi ha cap canvi que s'hagi aconseguit, diuen, en un dia.
1: No, s'ha de fer poc a poc.
0: I així passa.
1: Sí, sí, però si heu viatjat a París en els darrers temps, veureu una llau de bicicletes per amunt i per avall, pujant i baixant, i aparcades i no aparcades, i bicicletes d'aquestes de compartides, també, això funciona molt bé, moltíssim, n'hi ha per tot, n'hi ha moltíssimes bicicletes normals, bicicletes elèctriques, i clar, tot això ha ajudat molt a la mobilitat, i tot i que a París a vegades també hi ha mesos que és una ciutat prou plujosa, però també té bon temps.
0: Han fet gola, eh? Oh, també mos fa gola. Un amic me diu, anirem a París? No he estat mai.
1: No he estat mai? No. Ai, de mi, és teu amic.
0: Sí, anirem a bicicleta.
1: Saps qui ha estat a París? Fa res,
0: qui?
1: Un parell de dies.
0: Qui?
1: Na Raquel Agüeros.
0: Oh. Raquel.
1: Com estàs, estimada?
2: Ai, Corets, aquestes encerrones. De bon divendres, sou total.
3: Que escari telefonat a Raquel i me diu, li hem deixat
2: Raquel.
0: Per a veure, tu quant has estat a París? Perquè
3: no vos ho compto.
0: Ho saben pràcticament tot de tu, manco això.
2: No, vaig anar amb una amiga, ahir va fer una setmana, vam anar des de dijous a diumenge i vam fer intercanvi de casa. I va estar fantàstic, i la dona de la casa mos esperava per donar-nos els claus i li varen demanar, men, com trobes que mos hem de moure per París? I va dir, jo sempre hi vaig en bici. I mos va recomanar una aplicació, que crec que és una aplicació europea, no estic segura, que es diu, no sé si és LIM o LIME, que es diu L-I-M-E, i van agafar com un passe d'un mes, que són 4,99 €, i després cada viatge són 1,50 €. Quin és el truc d'aquí? Que cada viatge té un temps limitat de 20 minuts. Uh-huh. I doncs, si tu te passes de 20 minuts, cada minut, o sigui, un viatge de 20 minuts costa 1,50 €, però si tu te passes de 20 minuts, el minut se computa a 0,50 cèntims. Al minut, lo qual que fèiem, si teníem un trajecte de 35 minuts, agafaven dos bicicletes. Als 17 minuts
1: mos aturàvem
2: i l'aparcàvem.
3: I tu, Raquel, vas trobar que hi havia molta gent en bicicleta per París?
2: Com?
3: Vas trobar que la gent se movia molt en bicicleta per París?
2: A tope, sí. Junc, a tope. La veritat és que me'l van quedar amb molt sorpresa, anàvem una amiga i jo, i es veurà que només aquesta aplicació, després també hi ha bicis públiques, diguéssim, com que les pots agafar pagant un poquet, com aquí seria com la targeta ciutadana, no? Has de viure.
1: Bé, és Bici Palma, sí.
2: Exacte, que és com el mateix.
1: Funciona també molt bé el Bici Palma, i ara... D'ençà que ha arribat el bon temps... Bé, sempre funciona tot l'any a Palma. Però ara ja se nota que a determinades estacions hi ha molta mobilitat, perquè hi ha dies que hi ha moltes bicicletes, hi ha dies que n'hi ha poques. Les elèctriques van més cercades, com sempre, tot i que ara que s'ha de pagar una miqueta més, en el cas de Palma.
2: Sí, aquestes eren elèctriques també.
1: També,
2: vam fer en 3 dies i mig, més o manco, uns 55 quilòmetres. Clar, no te n'adones molt, no?, quan estàs, però clar, te dona una perspectiva molt diferent de la ciutat.
1: Exacte, perquè
2: sí,
1: ho pots
2: i
1: veure tot.
2: I m'ho va sorprendre molt, Margalida, que jo crec que tu també vas anar fa no molt, que havien llevat carrils de les grans avingudes, diguéssim, i si en tenia 5 carrils, abans tots per cotxes, ara 3 d'ells eren per bicis i busos, com si posin aquí de la EMT. I clar, que de pic és més difícil conduir per París. Òbviament, la gent que viu en el centre, jo tenc una amiga que la van anar a veure també, i ella me diu, ella acaba de ser mamà, i diu, nosaltres no tenim cotxe a París. No tenim cotxe perquè no compensa.
1: Clar, no
2: el que feim de tant en tant, si hem d'anar, com diguéssim, fora vila, llogam un de vegades, no? Per trajectes o... Bé. I així ho fan.
1: I com va ser?
2: Molt guapo.
1: Pues, conduir per París, perquè clar, anar de saber
2: home,
1: un poc.
2: És una activitat d'un risc alt.
0: Clar, deu ser com a mosques, no?
1: Sí, n'hi ha per tot. Home, ha clar, per tot. Passen de per tot. Te gires i hi ha bicicletes per tot.
2: No, saps què passa? Part, no sé les de Bicipalma, no ho sé si tenen el mateix sistema, però aquestes tu podies col·locar el mòbil en el front de la bici per mirar, per exemple, doncs Google Maps, no?
1: Exacte, si no, els principals no ho tenen, això. Ui.
2: I no, clar, això està molt bé. Això està molt bé si tu veus. En el meu cas, jo no veig. I si miro el telèfon, no puc mirar la carretera, diguéssim.
0: Bé, això, però per dues maps. Per dues maps està bé. Sí, per si no saps ubicació d'allà on vas.
2: Clar, per fer ruta.
0: Per consultar WhatsApps. No. No, no hauria de ser moment.
2: Ninguna cosa, Celestí, ni WhatsApp, ni res.
1: Ni res, si no, no és noi, veu.
2: Que no, que no, que no. Vull dir, alerta amb això, eh? O sigui, jo perquè anava amb una amiga i ella s'encarregava fins i tot d'aturar els busos que jo vaig dir. Anem una cosa. Com pot posar la mà així, com esto pare, i tu avançar un bus? Pues bueno, varen riure molt.
3: Bé, va tornar a viure de miracle, quasi, quasi. Eh?
2: Sí, pues un poc sí, bé. Estic fent una broma, no? Però s'ha d'anar amb molta cura, eh? Sí. Després també les bicis elèctriques pesen més que una bici normal. Mm, i això també ho has de tenir en compte. I hi havia dos models. Un de més, una era com més grossa i una altra que duia com bateria d'elèctrica i una altra ja anava sense bateria i se carregaven pues, digitalment. Uh-huh. I se carregaven digitalment.
1: Un viatge a París en bicicleta.
2: Va ser fantàstic. Només sabies... Fixa-te el que es diu que era. Només sabies de posar la càmera del teu mòbil i que llegessi un código QR i amb això ja t'identificava. Ja te donava la bici, sí. Ja després...
1: Bicipalma també funciona així, això sí. Oh?
2: Tenia tota la informació, o sigui, molt bé, però és vera que... bé, jo no vaig mirar el número de, ni d'accidents, ni, òbviament, de coses
1: no,
2: que puguin
1: passar.
2: No,
1: però les dades ho diuen, eh? 70.000 places d'aparcament de cotxes s'han eliminat en els darrers anys a París perquè la gent va en bicicleta. I no sé si vareu...
2: Jo crec que tota Europa anem un poc... En aquest ritme, no? Potser no tan ràpid, però sí que anem a aquest model que tu puguis moure't pel centre d'una ciutat sense haver de menester un cotxe.
1: Uh-huh. I vas arribar fins a la Fundació Louis Vuitton, perquè sé que hi ha una exposició fantàstica, que ara m'ho contaràs.
2: Hi ha una exposició meravellosa.
1: I cau una miqueta... A Sestra sí. Radi, bé...
0: Vas arribar amb bici?
2: Crec que allà varen haver d'agafar tres bicis.
0: Bon. Perquè t'anava a dir, quant de canvis vas fer fins a arribar allà?
2: Pues dos, crec
1: que un poc en fora.
2: Sí, uns 40 minuts, una cosa així, 40-45 minuts.
1: Sí, pues però és preciós, bé. Perquè hi ha un parc de vora de la Louis Vuitton.
2: O sigui, tens oportunitat en aquest model en bici de veure coses, i parcs i zones que si aniguessis en metro o en bus o en taxi, quasi no et podries accedir, clar. Saps? I això, clar, va ser molt guapo i una idea completament diferent. Jo havia estat 3 o 4 pics abans, però mai havia conegut aquesta ciutat d'aquesta manera, no? Mm.
1: I de Raquel, que bé, ets la nostra nova guia de París en bicicleta.
3: Si he d'anar a París, jo cridaré a Raquel sí. I li demanaré més
2: no,
3: que
2: no.
3: Fer, perquè...
2: Per cert, hi ha una exposició d'en Calder a la Fundació Louis Vuitton que hi serà fins al gener del 2027, que si teniu oportunitat heu d'anar. Uh-huh. Jo crec que les entrades no arriben als 20 euros, i és una, bé, és com una immersió en el món i la fantasia, també la part més desconeguda d'en Calder, que és l'etapa del circ, i tot va ser molt guapo, okay. Així que bé, vos la recomano a tothom. I si agafeu els bitllets d'avió en temps i organitzeu bé el viatge, te pot sortir no molt car a una ciutat, bé, que, òbviament, és bastant cara.
0: No molt car, ho has dit així com...
3: Barat,
0: així
3: no, com toca, no molt car.
2: No, que t'estalvies. Si ho mires bé, no has de gastar molt de dos. I això és una bona notícia. Mm-hmm.
1: i pots anar en bicicleta per la ciutat.
0: Viatjat a París en bicicleta.
1: Si vols animar, una alerta, perquè
2: jo també,
1: parisins
2: jo
1: i parisines ho tenen molt per mà, això d'anar en bici per allà. Raquel, moltes gràcies.
2: Un beso.
1: Una ferrada forta i bancat de setmana.
0: Igualment,
1: per tu,
0: Raquel,
1: també, gràcies. Acabam aquesta taula de redacció parlant de tecnologia, d'aquella que ens pot ajudar a dormir millor.

I com anant amb la darrera notícia avui d'aquesta taula de redacció, un article del diari El País que parla d'un fenomen que cada vegada és més habitual. Segur que més d'una vegada vos han sortit anuncis en el mòbil d'aplicacions que mos ajuden a dormir. Perquè dormir bé s'ha convertit en un dels reptes de la vida moderna. Segons aquesta enquesta de la Societat Espanyola de Neurologia, el 56% dels adults de l'Estat reconeix que no dorm les hores que toca i el 50% assegura que no tenen un son reparador, és a dir, que no es desperten descansats. És per això que han començat a sorgir aplicacions i eines que mos ajuden a dormir un poc més bé. Són aplicacions amb renou blanc, són relaxants, redueixen la llum blava del mòbil, limiten les notificacions dels mòbils al vespre o detecten els patrons de descans i ajuden a identificar els mals hàbits que tenim a hora d'anar a dormir. És a dir, que la tecnologia no cura l'insomni, però sí que pot ajudar a crear un entorn molt més favorable per poder descansar millor.

0: però alerta, que aquest article també ens avisa d'un risc que tenen aquestes eines. Convertir el descans en un estrès, perquè clar, estan més pendents de si han tingut un somni reparador o no, del moment de dormir. Hi ha persones que cada matí revisen les estadístiques d'aquestes aplicacions que t'ajuden a saber les hores de son profund, la freqüència cardíaca o la puntuació del descans. I clar, s'acaben estressant si no dormim bé aquell vespre i acaben obsessionant-se amb allò de no haver dormit bé o de voler dormir bé. Això pot generar ansietat i empitjorar encara més el nostre descans. És a dir, que tranquil·litat.
1: Sí. Una aplicació que t'hauria d'ajudar al final fa l'efecte contrari.
0: Això pot passar perquè ens acabem estressant i les dades ens tornen bons. Però a veure, que pot ser bo perquè te diu quin moment has de dormir, quin moment no, quin moment cures de son, quin moment estàs en la fase de REM, quin moment estàs en fase de somni profund o quin temps de vigília, perquè moltes vegades ves temor despertar-me i no m'ho adonar en compte. I aquest aplicatiu t'ho diu, però tot té coses bones i dolentes.
1: Jo no n'he provat mai d'aquestes aplicacions. Encara dorm bé com un tronc als vespres.
2: Va bé per saber una mica més de tu.
0: Sí, t'ajuda a conèixer...
2: Doncs com funciones en la nit.
0: Exacte.
2: Però vaja...
0: Com tot, amb mesura.
2: Sí.
0: I sense obsessionar-nos.
2: I allò més convenient és deixar el mòbil abans d'anar a jeure una estona llarga, una bona estona abans.
0: Sí. Si no, clar, aquests rellotges o aquest aplicatiu de sols, has de dormir amb ells, perquè si no, no te calcula. Això també, no te poden llevar el rellotge per dormir. Per tant, també és un poc una contradicció. Pot ajudar, sí, poden ser eines útils, sí, però si les utilitzem bé, com tot en aquesta vida. Han sonat els senyals horaris de les 4 i mitja i hem de fer un tentol.
3: Quin és el teu moment de tentol?
4: El meu moment de tentol, pues, és quan ja, en principi, he acabat tot i ja dic, pues, per avui ja n'hi ha prou. Aquest és el tentol que hi ha a Formentera, en què la paraula tentol a Formentera no l'utilitzem.
3: TV3 Ràdio és actualitat.
5: Voleu postres?
6: Són brunis a colorer.
7: Clar.
6: És que és el millor postre que hi ha.
8: I de colonet per tothom.
6: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
3: A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
9: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
10: A llegir un conte amb el meu fill.
11: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
12: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
13: Rentar dents, rentar cara.
14: I me passes fil dental.
15: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
16: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
3: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
16: I me despert 7 hores després.
17: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: popurri de termes relacionats amb el tabac. Un paquet de tabac o de cigarrets, en castellà paquete o cajetilla, és la unitat petita, habitualment de 20 cigarrets. Un cartó de tabac és una unitat més grossa, que sol contenir 10 paquets de cigarrets. També tenim la bossa de tabac, generalment de paper o plàstic, que conté tabac picat per fer cigarrets de caragolà, en castellà, liar. Un altre objecte és el porta-cigarrets, en castellà, pitillera, que serveix per guardar els cigarrets. Per encendre'ls tenim encenedors, no mecheros, i catxes de mistos o de llumins, en castellà, cerillas. I un detall importantíssim, les llosques, i no colilles, no s'han de tirar mai en terra, sinó en un cendrer, no un cenicero. No ho oblidem. El missatge principal podria ser perfectament «No us fumeu la vida», que és el lema d'una campanya antitabac promoguda per la Universitat de les Illes Balears, la Xarxa Espanyola d'Universitats Promotores de la Salut i la Fundació MAFRE. I terme explicat, terme acabat.
1: Tendol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.

Bé, ja ho haureu notat, aquests darrers dies del mes de maig ha començat a pitjar fort la calor i haurem sentit a xerrar molt del concepte la cúpula de calor.

0: Idò, sí, quina calor que fa ja en ple mes de maig. La cúpula de calor, com dèiem, és l'episodi de calor intensa que ja ha arribat de ple per ser el mes de maig. Una massa d'aire molt càlid que regna aquest dies, haureu comprovat, però arreu del continent europeu amb temperatures anòmales, més pròpies fins i tot del mes de juliol que no de primavera, i que ha deixat arreu d'Europa imatges de molta gent cercant ombra o fins i tot també remullant-se.
1: Remullant-se, sí. En volem parlar amb el nostre company meteoròleg d'aquesta casa, en Tomàs Salom. Tomàs, com estàs?
2: Molt bé, com estàu?
1: Benvingut.
2: Bé, i tu? Moltes gràcies.
1: Tomàs, què ha passat? Aquestes calorades?
2: N'ha fet molta de calor, eh?
0: Molt
2: de sol i molta calor. Sí, de fet, avui és el dia que fa més calor d'allò que duim d'episodi. Avui han superat aquests 35 graus a punts de l'interior de Mallorca. Wow. De fet, alguns observatoris han tocat els 36 i han fregat els 37. Per tant, són temperatures de l'estiu, de canícula, podríem dir.
0: Sí, eh?
2: Sí.
1: I tot això generalitzat a bona part d'Europa?
2: Sí, de fet, nosaltres podem dir que han tingut sort, entre cometes, perquè no ha estat allà on ha fet més calor. De fet, en proporció podríem dir que a l'interior nord del continent europeu ha estat allà on han tingut temperatures més altes i més excepcionals, parlant d'anomalies de més de 12-15 graus per damunt d'allò que tocaria. En el cas de Regne Unit han superat aquests 35 graus, que són valors de rècord dins un mes de maig, no havien passat mai, han tingut nits tropicals, tampoc havia passat mai, fins i tot algunes estacions que són més de centenàries. A Oxford, una estació que té més de 200 anys, ha superat aquest rècord amb més de 3 graus respecte a l'anterior, que són 33,7 graus, són temperatures excepcionals. Aquí teníem un poquet de vent del nord-est en alguns moments, de llevant, i no ha deixat anomalies tan altes. Avui és dia que teníem aquestes temperatures més elevades, però hi ha hagut molt de dies en 30-32 graus, que són valors per damunt d'allò que tocaria, però diguem que no tan excepcionals com si altres punts.
1: Sí, és que clar. A Londres hem vist gent que me daven a riu.
0: Directament, és a dir, imatges més pròpies d'aquí que passaven a Europa i fins i tot al nord d'Europa.
2: Exactament, a França també han superat els 37 graus, rècord nacional, els 39 fins i tot a qualque estació secundària, a Alemanya també temperatures molt altes. Realment ha estat un episodi important i sobretot, més que destacar la força o la intensitat d'aquest episodi, que també, sinó la persistència i la durada, perquè ha estat llarg.
0: Clar, és com una prèvia d'abans d'hora d'aquest estiu. Jo aquest dia ja tothom diu no serà aguantador aquest estiu que hem d'esperar. És com una prèvia.
2: Bé, això sempre fa mal dia. És cert que les previsions estacionals ens indiquen que tornarem a tenir un estiu càlid. En aquest cas és una configuració, diguem que independent, però podria ser un presagi d'allò que ha d'arribar aquest pròxim estiu, que de fet, recordem, comença dilluns des del punt de vista meteorològic, dilluns 1 de juny, i que veurem. Aquí a Balears podem dir que canvia un poc per començar la tendència aquesta pròxima setmana. Per tant, aquesta calorada tan intensa que han tingut pareix que podria donar pas a un període de major inestabilitat o de canvis a partir de mitjan setmana. Que mos esperarà en l'estiu de ple? Ho veurem. Si és com els darrers, no tenim molt bones notícies, perquè suposo que tornarem a tenir valor.
0: En passarem de calor.
2: Sí.
1: Per què se diu cúpula de calor,
0: Tomàs? Sí.
2: Clar, això és un concepte, en aquest cas, creat, que mos hem d'imaginar un anticicló com si fos una tapa d'una olla. En aquest cas, no permet que s'escapi l'aire, i amb els anticiclons tenim altres pressions. Això fa que tinguem subsidència. Aquest aire va davallant i quan que davalla i es troba a la superfície s'encalenteix. A més, és un període de molta insolació. No han tingut cap tipus de núvol, pràcticament. No han tingut vent. I això fa que actuï, precisament, com si fos una tapa, que no deixa sortir l'aire i que se comprime i s'encalenteix. Per tant, per això li diuen aquesta cúpula.
0: Els homes del temps ja fa temps que l'empraven aquest concepte, perquè clar, s'ha introduït aquest dies, no?, entre la població.
2: Sí, ja fa uns anys que circula des d'aquest àmbit meteorològic, sobretot als Estats Units, però és cert que en l'estiu ja fa una sèrie d'anys que aquí ha ocorregut aquest període llargs amb aquest tipus d'anticiclons que ens acaben deixant aquest tipus de configuració que en deim també una configuració en omega, en aquest cas, perquè teníem unes borrasques cap a l'Atlàntic, un aire fred en altura cap a la zona de la Mediterrània Oriental, i nosaltres ens situàvem aquí enmig amb aquesta cúpula de calor que en deim, que és un anticicló intens i amb aquesta pròpia subsidència i que agafa bull en temperatures excepcionals.
1: Això anaves a dir, ho has dit, és excepcional, però mesos de maig que faci aquesta calor és propi del canvi climàtic o realment una excepcionalitat que hem viscut?
2: El canvi climàtic és... No es tracta d'un fenomen puntual i concret, sinó d'una tendència, i és cert que observam que en els darrers anys cada vegada és més freqüent aquest tipus d'episodi. Per tant, evidentment, s'han de fer estudis de distribució per poder concretar un episodi en concret, però evidentment sí que hi ha una tendència a l'alça de que cada vegada aquests episodis més extrems es vagin reproduint de forma més freqüent i per tant sí que segurament hi podríem atribuir.
0: I per illes, quin illa ha patit més calor aquest dia?
2: A Mallorca. Mallorca. És allà on han tingut temperatures més altes, però és un rècord que han batut de temperatura màxima, en aquest cas ha estat a Menorca, que va ser ahir a la zona de la Mola, en 31,8 graus, que avui, de fet, ja hauran superat, perquè ara en tenim 32.
0: Per 32.
1: Tant, és a dir, un mes de maig, no?
2: Sí, dins un mes de maig, efectivament. És a dir, no s'ha pogut tocar rècord absolut, però sí que rècord de temperatura màxima dins un mes de maig. En aquest cas, s'han registrat de moment, a falta de confirmació oficial, ha estat aquest de la Mola, i a Mallorca veurem si avui ha acabat per caure qualque rècord, hauríem d'analitzar aquestes bases de dades, però ja tenim temperatures per damunt de 35-36 graus, que són altes per ser dins un mes de maig.
0: Tomàs, una altra qüestió, experiència pròpia. Jo ara fa 3 setmanes, a final d'abril, vaig fer el primer cap FICO, sí que va ser a les Covetes.
1: El primer any.
0: Sí, vaig ser atrevit, però no, l'aigua no va ser tan freda. No me vaig enrampar tant com l'any passat, que vaig fer aquest cap FICO, aquest primer cap FICO per primera vegada, evidentment, però que va ser a la serra de Tramuntana, a Solla. Evidentment, hi ha diferents temperatures, suposo, de la mà, però la mà també ja és més calenta.
2: És molt calenta, de fet, com que han tingut molt de dies d'insolació, pràcticament cap núvol i vent absent, podríem dir, bufant molt fluixet, la temperatura superficial de la mà ha pujat molt, i aquí sí que parlant de rècord. En aquest cas, aquesta setmana, la Boia de Mó ha arribat a tocar els 26,6 graus. L'anterior rècord era de 24,8, per tant, fixeu-vos.

0: és dues dècimes de superar el record, també.
1: Tomàs, tu què faràs aquest estiu, si t'ho poden demanar?
2: Sí, perquè la mà no refrescarà molt, crec.
0: No ho sé, què faré aquest estiu. Supos que posaràs peu dins aigua.
1: Posaràs peus en rebull, si, però sí, no tens cap si activitat programada.
0: Bé, ara podem dir que d'aquí 15 dies me'n vaig a Perú. Per tant, m'aniré a un hivern, perquè clar, a Misfari Sur canviaré d'estació i en vez de començar l'estiu, començaré l'hivern. I després, més endavant, ja veure, no tinc molt de plans de moment.
1: Perquè un ocellet mosaic que te cases.
0: Sí, però això me'n vaig a Perú.
2: Molt bé, idò.
1: Que en Tomàs Salom. Dissabte
0: vinent.
1: Som a casa. Dissabte qui ve?
2: Dissabte qui ve.
1: Què dius?
0: Sí, sí.
2: Molt bé.
1: Tomàs, sí. Enhorabona.
0: Moltes gràcies.
1: Quin temps farà dissabte aquí? Les teves noces.
0: Idò, te pot creure que no, hauré d'estar pendent de la previsió? Ah. No, que hauré d'estar pendent de la previsió. Tant de dies de sol i calor, i ara no està clar que ha de fer dissabte aquí bé.
1: Ai, Tomàs.
0: Però bueno, és com el colmo, no? L'home del temps.
1: I on vos caseu? A Mallorca?
0: Sí, a Mallorca, a Palma.
1: A Palma, molt bé, Tomàs. I doc,
2: enhorabona.
1: Enhorabona,
0: moltes gràcies,
1: sí.
0: Moltes gràcies.
1: Per ara fer un dia de vacances i tocar el fred de Perú.
0: Sí, exacte.
1: Que això està molt bé. I res, supos que després tornaràs a viure amb nosaltres la calor de l'estiu.
0: Sí, no m'escaparé d'aquesta calorada.
1: No, però ho viurem i ho parlarem, perquè ara ja és una cosa que ens serà habitual i l'haurem de conviure amb això, no, Tomàs?
0: Sí, no hi queda més remei, mos haurem d'adaptar. I fugir del sol, sobretot en els moments en què pega més fort.
1: Sí, perquè a veure que ara la radiació solar és més forta que altres èpoques de l'any, o com va?
0: Bueno, ara mateix tenim pràcticament el moment quasi de màxima insolació, ens acostem al solstici d'estiu i ara el sol te pega tan fort com el mes de juliol. Per tant, crema molt aviat, així que precaució.
1: Mm-hmm. Perquè, hem d'anar alerta, sí.
0: Sí.
2: Sí.
1: Sí, perquè mos pensam, ai, no, encara som per maig.
0: No, el sol ja és molt amunt i ja dic, cada vegada mos acostem més a aquest solstici d'estiu i la insolació és molt forta.
1: Uh-huh. Idò, tot preparat, que t'ho passis molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: Una ferrada a tota la teva família i tu també, i que tingueu molt bones noces.
0: Vinga, gràcies.
1: Enhorabona, Tomàs. Gràcies a tu. I hem parlat d'aquesta cúpula de calor amb el nostre expert, en Tomàs Salom, que li hem preparat una trampa.
2: Una trampa, bé.
1: Però bé, sí, per celebrar trupeta. Que en Tomàs a casa. I no sabem el temps que farà dissabte que ve. Això no ens ho ha pogut assegurar. Però
2: perquè, clar, arriba aquesta inestabilitat.
1: Sí, baixaran una miqueta les temperatures, per tant, també podran respirar un poc.
2: Això també ho hem de dir,
1: que
2: no és que ara hagi arrencat de ple i fort a pitjar aquesta calor. Sí, aquest dia sí, però que
1: hi haurà un poquet de treva.
2: Un poquet de treva, i llavors ja ho veurem.
1: I llavors ja
2: ja mos hi ferrarem.
1: Ja ho viurem. Exacte. I amb aquest punt de la meteorologia del temps, ara hem de fer una petita pausa i tornem tot d'una, perquè hem de parlar de música.

0: IB3 Ràdios, memòria. Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
3: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre.
5: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+.

0: La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IDPAS, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Tenta'l, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.

I ara vos hem d'explicar que avui també s'ha estrenat la nova cançó de la banda menorquina Pèl de Gall i es titula així com comença.

0: I d'això no m'importa una merda, el nou senzill festiu que s'estrena avui de Pèl de Gall i que, de fet, demà són un dels noms del cartell del Tribu Fest a Felanitx. Després seguiran molt de concerts per Menorca, Ciutadelles, Mercadal, el Sant Martí Fest i a Mahó, a l'Ocalari Menorca Live, fins tornar a Mallorca, al Pollença Rock, i encara continua més aquest calendari d'actuacions de Pèl de Gall.
1: Una bona gira que ara comentarem amb el guitarrista de Pèl de Gall, que és n'Ernest Martí. Martí. Ernest, com estàs? Hola,
2: hola,
1: Ernest.
2: Hola, bones tardes. Com estàs?
1: Molt bé, i tu?
2: Hola.
1: Ara t'has sentit
2: molt bé,
1: perfecte.
2: Molt bé.
1: Moltes gràcies per atendre'ns. Avui hem de parlar d'aquest single que t'excusa per xerrar d'aquesta supergira que heu preparat per aquest estiu, eh? Ai, no més.
2: Sí, sí, al final la raó de ser música és després poder-la compartir amb el públic, que realment és un dels moments més màgics per nosaltres en la vida d'un músic i d'un compositor, que és quan ho pots compartir amb el públic i poder tenir aquests moments en directe, que són la gran màgia, no?, de la música.
1: Clar que sí. Perquè aquest títol d'aquest nou single...
2: Sí, la veritat és un títol bastant directe i descarat. I bé, realment, la cançó...
1: No tens molt bona cobertura.
2: Una situació... és com un estira i arrons sentiment.
1: Ernest, t'hauràs de moure un poc, perquè no tens molt bona cobertura ara mateix allà on te trobes. No sé què ha passat, però no t'ha sentit massa bé. Tornem posant la cançó i recuperam aquesta connexió amb en Ernest Martí de Pèl de Gall.

0: Ernest, ara ja t'han recuperat. Per què aquest títol que mos explicaves?
1: Sí, perdoneu que no. Hi ha hagut problemes de connexió. Sí, comentava que és una cançó que mos descriu un estira i arronsa sentimental amb aquella persona que t'agrada, però que sembla que ara que vol, després sembla que no vol, i estàs tu allà amb aquesta situació d'inseguretat, fins que arriba un punt que ja t'alliberes i deixes ja de que no t'afecti més tota aquesta situació i fas aquest crit de dir no m'importa més ja tot això i t'alliberes, no? Quan estàs en aquest punt de que ja no tens res a perdre és quan te sents alliberat, te sents més feliç en el fons perquè t'està oprimint una miqueta aquella necessitat d'estar amb aquella persona, no? I quan ho envies tota la merda és quan realment te sents
0: sí.
1: millor.
2: Fas una L.
0: Sí, una L de diau.
1: Exacte.
0: Ja està, fins aquí. Sí, no sí. puc més.
2: Un nou senzill que ja avança un nou disc que està per arribar.
1: Sí, realment, bueno, l'any passat van treure el darrer disc que han tret, entre el Cellum i la Foscor, en 2025. Ara aquest és el primer senzill que publicam i, evidentment, és com un primer pas de lo que vindrà. Nosaltres sempre no aturam de composar, no aturam de fer cançons noves i bueno, la idea és seguir publicant nou material, ja que avui en dia a la gent li agrada constantment que vagis traient novetats i amb això estem. Tenim alguna composició feta per publicar, no sabem encara si serà més endavant aquest 2026 o si ja serà tot el 27, però material n'hi haurà, vull dir que no aturam. Estic molt content amb la resposta que té la gent tant del que publicam de música com amb els concerts, tots els concerts que fèiem de cada vegada ve més gent. Tenim una connexió fabulosa amb el públic i la veritat és que no volem aturar.
0: Això és vera, perquè tenim un públic molt entregat, no només a Menorca, sinó arreu allà, a on tocau, se saben totes les cançons, les canten, les
2: tot
0: ballen.
2: Tot un psíquid.
1: Sí, la veritat és que estem molt, molt contents amb aquesta resposta. A Menorca ja és cert que ja duim uns anys que estem en un punt molt dolç, amb el qual fem concerts amb moltíssima gent. És una illa molt petita, però hem arribat a fer concerts de 1.000, 2.000, 3.000 persones i a vegades demostres que si no que té 100 i poc mil habitants és que és un 3% de la població, saps? Sí. I que a vegades perdem la perspectiva de que és una illa molt petita i posar més de 1.000 persones en un concert pagant entrada és moltíssim. I la veritat és que estem molt contents. I a Mallorca, és cert que ara duim un parell d'anys que estem vinguent bastant, estem molt contents i d'acabar d'anar-me més. I és cert que ja, a pesar de no ser una mica de la nostra zona d'on vam començar, a cada concert ens sentim com a casa, amb molta gent que ens ve a veure, que canta totes les cançons, també a Mallorca, i supercontents, perquè va més, i cada vegada venen cares noves, i gent que superentregava, i he de dir que, bueno, per un músic fer música i veure que la gent se coneix les cançons, que les canta, és una passada.
2: És d'agrair. Vendran, clar, més estrenes, com deies, abans d'aquest disc, que si no ens descomptam serà el 7, ja de Pel de Gall. Serà tan estiuenc, tan fresc, tan directe, tan festiu, tan ballable com aquesta cançó?
1: Bueno, la idea sempre és, i nosaltres sempre veiem que l'estil de música que intentem crear, a part que és el que ens surt de dins, a vegades ja pot haver lletres, a vegades que són una mica més melancòniques, que de vegades les descartem perquè intentem que la nostra música tingui aquest segell de la música més festiva, alegre, que carregui les piles, i tal vegada, a vegades, cançons com a més tristes, com a més així, que a vegades un pot tenir un mal dia i pot tenir la necessitat d'expressar altres tipus de sentiments, però bueno, a l'hora de publicar el disc, intentant agafar només cançons com a més animades, més alegres, pensades molt per el directe, pensades per quan sigui un concert que sigui a tope, que sigui energia, que sigui alegria, i bueno, això és un poc, al final un àlbum és un recull de cançons, cançons que has anat composant durant un temps bastant prolongat, perquè no es fan d'un dia per l'altre, i és una combinació d'una feina molt grossa que hi ha darrere d'un disc. I bé, el nostre desig és això, que sigui una música que transmeti molt bon rotllo, molta alegria, i que la gent quan l'escolti, que de fet sempre ens ho diuen, que són com una teràpia, que escoltar la nostra música, a vegades gent que ha passat per males èpoques, escoltar la nostra música els ha ajudat molt. Perquè és com tot molt positiu, molt alegre i bueno, molta energia.
0: I tant que sí, aquesta energia demà al Tribu Festa Falanich, per exemple, però altres actuacions. Consultau l'agenda perquè és àmplia dels Pal de Gall. Moltíssimes gràcies, Ernest.
1: A vosaltres, un gust. I bueno, a tota la gent de Mallorca, vos esperant demà a Falanich, en el Tribu Fest, que serà una festa molt grossa.
2: De quina hora actuau?
1: Nosaltres actuarem a les 3:45 des cada vespre.
2: Perfecte, bona hora.
0: Apuntat. Gràcies, Ernest.
1: Tindrem amb les ulleres de sol i amb moltes ganes de passar-ho bé.
0: Ara gràcies. Tornem, gràcies.
1: Una abraçada. Adéu.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
4: Bon dia. Ja han passat a disposició judicial els 4 detinguts per més d'una vintena de robatoris a habitatges de la part forana de Mallorca. Ara són els jutjats de Manacor.
5: El grup criminal estava especialitzat a entrar a domicilis unifamiliars de municipis com Campos, Santa Eugènia, Marratxí, Bunyola, entre d'altres. L'objectiu era obtenir joies i diners en efectiu. Un dels assalts durant el dia d'ahir, la Guàrdia Civil va enxampar els lladres que portaven a sobre una gran quantitat de joies. El portaveu del cos policial, Paco Molina, explica que el grup tenia un modus operandi molt clar.
6: Los detenidos mantenían siempre un patrón idéntico de actuación. Actuaban a plena luz del día, asaltaban viviendas aisladas tras forzar puertas o ventanas, iban ataviados con guantes y pasamontañas, y su objetivo principal eran las joyas y el dinero en efectivo. Además, se desplazaban en vehículos de alquiler para evitar ser identificados.
5: La investigació continua ara oberta per esclarir si estarien implicats en altres robatoris practicats a l'illa.
4: I continua la polèmica per la lona penjada a l'aparcament de l'aeroport de Palma. L'empresa alemanya, responsable del cartell, diu que no té res a veure amb el turisme d'accessos, sinó que vol donar visibilitat a un sistema de pagament similar a Bizum.
5: L'empresa explica que el lema "El que passa a Mallorca es paga a Mallorca" no vol ferir la sensibilitat dels residents mallorquins i que valorarà si retira la publicitat. Així ho ha explicat el diari Mallorca Magazine. Mentrestant, el govern continua carregant contra AENA i demana que el conseller delegat Maurici Lucena comparegui per donar explicacions. El portaveu del govern, Antoni Costa, ha tornat a exigir a l'ens públic, que depèn de l'Estat, que retiri la lona, que ratifiqui i que demani disculpes.
7: AENA fa negoci d'absolutament tot. Ha convertit els nostres aeroports i les nostres illes en la seva principal caixa recaptadora. I encara puja les taxes aeroportuàries els hi pareix insuficient. Taxes aeroportuàries que repercuteixen directament sobre les butxaques dels ciutadans de les Illes Balears.
4: I continuem amb una informació de servei perquè la targeta ciutadana deixarà de funcionar aquest dilluns com a títol de transport urbà a Palma. A partir de llavors només seran vàlides la targeta única i la intermodal.
5: Més de 175.000 persones ja tenen la targeta única i d'aquestes, segons ha explicat l'Ajuntament de Palma, gairebé 130.000 són de primera emissió. Els que encara no la tinguin encara són a temps de sol·licitar-la a l'estació intermodal de Palma i altres punts habilitats.
4: I a Eivissa, l'Ajuntament ha tancat provisionalment l'aparcament subterrani del Mercat Nou. Ho ha fet per motius preventius i de seguretat i després d'un despreniment del sostre.
5: Els tècnics municipals inspeccionaran entre avui i demà les zones del sostre afectades per valorar l'abast de la incidència i decidir el termini de tancament d'aquest aparcament. Àlex Minchiotti, regidor de Comerç i Mercats a Vila.
8: A medida que los técnicos nos vayan dando las instrucciones necesarias para garantizar siempre la seguridad de todo el mundo, pues iremos actuando y iremos gestionando la apertura del parque.
4: I les farmàcies de les Balears recorden que ofereixen assessorament contra el tabac, una de les principals causes de mort evitable. Un missatge que llancen amb motiu de la celebració de la Setmana Sense Fum i del Dia Mundial Sense Tabac, que se celebra el 31 de maig. Cada any el tabac causa la mort a 7 milions de persones i més d'un milió i mig són no fumadors però moren per inhalar el fum dels altres. Amb aquesta informació arribem a les 5 i 4 minuts. Més notícies a les 6.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Tèntol!
2: Heu de saber que avui a les 6 i mitja del capvespre s'inaugura la Fira del Llibre a la plaça d'Espanya de Palma.
3: Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
2: Moment per encetar aquesta tercera i ja la darrera hora del programa d'avui. Ho fem amb en Miguel Soler, el control tècnic, i avui hem de parlar d'aquesta Fira del Llibre que és a punt de donar els ús. Bé, de fet, ja ha obert el públic avui a les paradetes que formen part d'aquesta Fira del Llibre, però sí que a les 6 i mitja es farà aquest pregó oficial per donar benvinguda en aquesta 44a edició de la Fira del Llibre, que parlarem amb la periodista i escriptora Gemma Marchena i també amb la responsable de comunicació de la Fira, la nostra companya també periodista, Cati Moel.

0: I d'entre les moltes activitats d'aquesta Fira del Llibre de Palma, dia 2 de juny es presenta un llibre que recull tres obres de teatre infantil i juvenil escrites, entre les quals hi ha la de Gemma Marchena, en el marc del programa de tutories teatrals del curs 2023-2024 del Teatre Principal de Palma. Són tres obres perquè fossin treballades per part de l'alumnat i el professorat de primària i secundària. I la nostra companya periodista de l'última hora, Gemma Marchena, amb qui parlarem a continuació en profunditat, va fer Aula de Càstig, una obra de teatre de terror, ara recollida en aquest llibre que es presenta en aquesta 44a edició de la Fira del Llibre de Palma.
1: En profunditat.
2: I volem saludar ja Gemma Marchena. Com estàs?
3: Hola, què tal?
2: Benvinguda.
3: Molt bé.
2: Sí?
3: Moltes gràcies.
2: A punt per aquesta Fira del Llibre, una bona lectora com tu.
3: Sí, bueno, con muchas lecturas pendientes en la mesilla y además preocupada porque voy a comprar más libros que ya tengo todavía de la Fira del Llibre y de los cumpleaños que voy acumulando y esto, la columna de libros de la mesilla nunca acaba.
0: Clar, no. Però són llibres pendents d'enguany o ja se van acumulant d'anys enrere?
3: Bueno, no, hay alguno también del año anterior, pero bueno, siempre va entrando la entrada más fuerte de la semana, ¿no? Como la lista de los 40 principales. De repente aparece otro libro y se cuela por ahí en medio, ¿no?
0: Es el mal de fe, ¿eh?
2: Sí, sí. Sí. Gemma, periodista, però ara també poden dir que ets escriptora. Oficialment,
3: bueno, sí.
2: Jo crec que sí.
3: Bueno, no ho sé. Es que es un poco raro. Pero sí, bueno, sí, yo no me lo creo todavía, no me lo creo.
2: Cuéntalo,
3: supongo que
2: cuéntalo,
3: hay que vivir de ello.
2: Sí.
3: Bueno, no, a ver, yo publiqué una novela hace unos años, hace 6 o 7 años, que también era una novela de terror ambientada en Andratx, que es mi pueblo, ¿no?
0: El Pozo.
3: El Pozo, efectivamente, que además fue muy divertido porque empezaron a correr copias pirata por el pueblo y entonces me avisaba mi amiga Joana, que es la dueña de la copistería, Gemma, que me han venido 5 personas a hacerse copia en papel de tu novela. Y me hizo mucha ilusión que fuera circulando por ahí de esa manera, ¿no? Y bueno, la novela y el cuento es en el género en el que yo siempre me he movido, ¿no? Aparte del periodismo. Pero ahora, pues con las tutorías teatrales del Teatro Principal, he tenido que dar un cambio de género y ha sido muy raro, pero muy edificante también.
2: ¿Por qué? ¿Raro por qué, Gemma?
3: Bueno, a ver, cuando uno escribe una novela o un cuento, ¿vale? Tú no tienes ningún tipo de límite físico ni económico. O sea, es decir, yo en mi novela del Pozo hice estallar todo el pueblo. Había bombas por todo el pueblo, ¿no? Y entonces yo el Ayuntamiento de Andratx, el Castillo de Sommás, lo hice que saltara por los aires y había asesinatos. Y era como muy divertido, ¿vale? Pero de repente, claro, me llegó el Teatro Principal y dijo, esto es una obra que tienen que representar además unos alumnos. Y entonces, claro, ahí no puede haber explosivos. Entonces, hay una serie de limitaciones de limitaciones físicas y de presupuesto y, bueno, y para no cometer ningún delito en el escenario, claro. Entonces me costó mucho meterme, me costó mucho, pero ha sido interesante. La verdad es que luego había determinados grupos de alumnos que lo iban representando y yo tuve la suerte de que me tocaran los alumnos del IES Berenguer de Noia, ¿vale? Que están especializados en el bachillerato de artes escénicas. Y ellos lo cogieron como un reto también técnico, ¿no? Quedó muy bien, muy bien.
0: Clar, i vares fer feina amb ells, amb els alumnes, mà en mà, a classe.
3: Sí, sí, sí, yo estuve, en el año en que me tocó a mí escribir, en el curso 23-24, estuve con Clara Ingold y con Juanma Palacios, cada uno de nosotros había escrito una obra de teatro, ¿vale? Y entonces diferentes centros que participaban en el del programa, del teatro principal, iban eligiendo la obra de teatro que más les interesaba o que más les apetecía, ¿no? Recuerdo que La recerca de Lord Blau de Juanma Palacios, por ejemplo, pues era a lo mejor tenía un punto como más infantil, ¿no? Como para los más jóvenes. La de Fail de Clara Ingol, pues a lo mejor era como musical y era muy divertido. Y en mi caso, pues era, me apetecía llevar pues el teatro, me apetecía llevar el terror a un instituto, ¿no? Y entonces estos alumnos pues eligieron esta obra, los del Dies Berenguer de Noia, pues un poco también para jugar también con las luces, cómo llevarlo al escenario, jugar con el sonido también, ¿no? Pues la verdad es que fue muy interesante.
0: Claro.
3: Trabajé con ellos para llevar para a nivel técnico, ¿no? Para poder conseguir llevarlo a la realidad.
2: I la novetat ara que és que aquesta obra de teatre que va escriure la Gemma i també altres persones serà publicada, no?, en un llibre que presentareu a Fira.
3: Efectivamente, el martes, el día 2 de junio, a las 6 de la tarde, estaremos, bueno, pues unos cuantos autores, tanto de la edición del 23-24 como la del 22-23, ¿no?, presentando estas obras de teatro que se representaron, que se trabajaron con los alumnos en los diferentes centros escolares y que luego se representaron en el teatro principal. Uh-huh. Entonces, ahora pues lo hemos convertido en libro para que, bueno, un poco para que no quede en el olvido, ¿no? Uh-huh. Y por si hay alguna persona pues que pueda estar interesada de volver a representar-les, pues jo crec que tots els autors estarien encantats de que volvieran. Uh-huh.
0: Clar, aquesta aula de càstig, aquesta història que degué fascinant aquests alumnes de segon de batxillerat d'arts escèniques de l'IES Berenguer de Noia, que bé, la història conta que un grup d'enlots estan castigats a una aula i senten crits pels passadís i és que un monstre ha entrat en el centre escolar. I sabem que està inspirat en les històries que a tu te fascinaven d'adolescent, no?
3: Sí, yo tenía muy en mente lo que era yo de adolescente, pero luego también pensaba mucho en mis hijas también, ¿no? Que están ya en esa edad. De hecho, yo cuando lo escribía, yo pensaba en mi instituto, que era el IES Calvià. Uh-huh. O sea, está ahí totalmente pensado. Y además me interesaba, mira, pues la canción que habéis puesto al principio, que sí, me ha hecho mucha ilusión, que es la canción de David Bowie, de Heroes, aparecía en la película de El Club de los Cinco, ¿no? Entonces, uh-huh, para mí esa fue también una película muy reveladora en mi época, que luego la he visto con mis hijas y también les ha llegado mucho, o sea, ¿sí? Es una, uh-huh, película que es atemporal, ¿no? Son cinco alumnos que están encerrados dentro de un aula, que están castigados. Pues el punto de partida es el mismo en mi obra de teatro. Uh-huh. Lo que pasa es que yo quería que estuviesen encerrados allí mientras había un monstruo que estaba devorando al resto de alumnos y entonces, uh-huh, ahí están, pues nuestros protagonistas están allí encerrados decidiendo a ver qué es lo que hacen. ¿Nos quedamos encerrados o salimos a luchar, no?
2: Uh-huh. Que bé. Clar, la Gemma diu això, que mira pel·lícules i llegeix llibres amb les seves filles perquè tu t'agrada molt compartir lectures amb les teves filles adolescents. De fet, elles són grans lectores també.
3: Sí, també, també.
2: Que llegeixes les teves filles, home.
3: Bé, pues bueno, están ahora mucho con romance adolescente, algunas de ellas, no quiero decir nombres, pero están un poco como picoteando, ¿no? Uh-huh. También les ha llamado mucho la atención, por ejemplo, a mí que me gusta mucho la ciencia ficción y el terror, el cuento de la criada, por ejemplo, las ha llamado mucho, sí. Esa novela así distópica, feminista, también les ha gustado mucho, pues yo que sé, Los Juegos del Hambre, Lorca también, yo porque creo que son algo como muy visceral, como muy, muy, no sé, como muy apela a los sentimientos y creo que están en esta adolescencia, están muy para eso, ¿no? Uh-huh. Y tienen ahora mismo, pues, entre las lecturas obligatorias del instituto más luego lo que van picoteando por casa, pues están muy interesadas. Uh-huh. Y bueno, yo ahora mismo estoy escribiendo una novela y el otro día mi hija mayor me robó el ordenador porque tenemos peleas con el ordenador y estuvo leyéndose mi novela las 50 primeras páginas.
2: Ya se las
3: no
2: ha leído.
3: No hubo manera. Es mi primera lectora. Me hace mucha ilusión decir esto, pero es la primera lectora, es la lectora cero.
0: I dius que s'ha llegit les 50 primeres pàgines.
3: Sí, sí.
0: Que és que sí, només sí, sí. N'hi ha 50 o només...
3: No,
0: li va dir,
3: ya,
0: basta.
3: Ya... Vamos camino de las 200, pero creo que irá a las 300.
0: No l'has acabat encara.
3: Però...
0: Encara està en procés, eh?
3: Estamos en proceso, pero bueno, la vida del periodista es muy complicada, compaginarlo con la maternidad y con la literatura, es absolutamente imposible.
0: D'un llibre passam a un altre, perquè aquesta peça teatral ja fa temps que la vares crear, ara que un nou llibre que ens pots avançar, de què anirà?
2: Això és primícia, avui.
0: Si ho poden saber. Una paraula.
3: Sale Mallorca.
2: ¿Sí?
3: Sale Mallorca, bueno, Mallorca siempre está muy presente. Sí, porque no sé, no me puedo imaginar otro sitio.
0: Bé, clase anterior era Andratx.
3: Sí, mi pueblo. Es que, es que además me encanta mi pueblo y volverá a salir Andratx también. Sí. Y sale mi madre. Ajá. Así que, bueno, así que no puedo decir mucho más, ¿no? Pero bueno, está en proceso.
2: Però navegues el tema del gènere de terror o aquesta vegada l'has deixat de banda?
3: L'he dejado de lado. Por desgracia, yo volvería, ¿eh? O sea, yo volvería. Porque además, es que la cabra tira el monte.
0: No has pegat a la literatura romàntica, ara.
3: No, nunca se me ha dado bien.
0: D'acord.
2: No, l'autoficció, que ara està tan de moda.
3: Bueno, ¿qué en de fe? Bueno, al final yo creo que aunque no hagas libros de autoficción, estás hablando de ti mismo también, ¿vale? O sea, aunque hables de otra persona, tú te escondes detrás de un personaje. Y aunque yo escriba, a lo mejor en boca de otras personas, cuando yo, por ejemplo, escribía sobre esta aula de casting, yo estaba hablando a mi yo adolescente, ¿no? A ese adolescente que se pensaba que era un monstruo, que decía, Dios mío, ¿qué ha pasado con mi cuerpo? ¿Qué está pasando con mi cabeza? ¿No? Y a todos esos chicos raros, ¿no? Que no saben muy bien dónde encajar, que yo creo que eso les pasa mucho, no sé, especialmente a los que nos gusta leer y escribir, nos pasaba antes y creo que también pasa ahora, ¿no? El sentirte un poco extraño, pero al final todos compartimos esa extrañeza. El terror, cuando escribes también, sí que es verdad que dejas pozos de ti, vas robando cosas, vas vampirizando lo que dicen unos, lo que dicen otros, lo que pasa es que te lo callas y lo metes en el libro, lo pasas por un tamiz.
2: I, clar, la bona notícia també és que en Gemma Margena escriu un llibre que no pot estar molt a entregar-lo, tot i que la vida és complicada, i que t'ho publica una editorial important, que no direm quina, però que...
0: No ho poden dir. Sortirà a final d'any?
3: No
0: ho poden dir.
3: No sé com sortirà, perquè a veure quan l'entrego.
2: Ah, clar.
3: No ho sé. No, és una editorial. No puedo decir más. Muy contenta. No, es mucha responsabilidad. Yo creo que es... El síndrome de la impostora está por ahí pululando está encima de mi cabeza. Pero bueno, es complicado escribir... yo creo que también hay un tema de conciencia de clase, ¿no? Y era una cosa que hablaba el otro día en otro escritor con el que coincidí en la presentación del libro de Oxígeno de Marta Jiménez Serrano, las dificultades de los escritores cuando no tienes todo el tiempo que precisas para poder pensar. Entonces, estamos como muy atropellados por la vida, ¿no? Vas robando huecos de aquí y de allá... Y yo creo que además se hace una literatura totalmente diferente cuando estás tan atosigado por el tiempo. Me imagino que tengo amigos que a lo mejor no tienen hijos y yo pienso, es que claro, él puede meter más adjetivos porque le da tiempo para pensar. Mis frases son como mucho más lacerantes y mucho más efectivas porque yo tengo que ir al grano, tengo que ir pum, pum, pum, tengo media hora y voy a esa media hora aprovecharla al máximo, ¿no? Yo creo que eso te cambia mucho a la hora de escribir.
2: Sí, de fet, se reflexiona molt ara sobre això, sobre... la classe i també no només tant a nivell de temps, que també, sinó a nivell de privilegi de com a escritor, com a escriptora, no?
3: Bueno, yo creo que el tiempo es un privilegio. Y el espacio también. Y tengo que decir que todas mis novelas las he escrito en la cocina. ¿Vale? Entonces, tengo la pared de la cocina, una de las paredes de la cocina la tengo llena de post-its donde voy colgando todas las cosas. Me tengo que poner con los cascos mientras mis hijas van caminando de un sitio a otro con la música, porque ahora están con el altavoz y demás, mientras suena la lavadora, mientras está funcionando el air fryer o el microondas. Entonces, lo tengo todo a mi espalda.
0: Que escrius a la cuina, t'han d'imaginar asseguda amb l'ordinador, a mà, a la taula de la cuina, o a una barra...
3: Sí. No, a la taula de la cuina, no, es que además lo cuelgo muchas veces en mis redes, porque es como diciendo, esto, es que si no hago fotos yo creo que nadie me cree, ¿no? Entonces, Virginia Woolf decía que era necesario tener un cuarto propio y 400 libras para poder escribir, ¿no? Yo esas 400 libras no las tengo y el cuarto propio tampoco. Es una cocina que está compartida con todo el mundo. Pero, y yo creo que por eso hay como suenan las alarmas, los pitidos y los gritos de las chicas... es como va a ser una novela un poco alterada, pero bueno, que afortunada de poder tener una mesa donde escribir y de tener un hueco en la agenda para poder escribir.
2: I
3: eso sí que és verdad, això és un privilegi.
2: De llegir a Gemma Marchena, independentment dels seus articles a l'última hora, que ja les llegim
3: sí.
2: cada setmana.
3: També. Sí.
2: Gemma, te veurem a la fira. Hi ha qualque activitat que te fa ganes d'anar? Qualque lectura pendent que vulguis destacar?
3: Estàs al
2: dia...
3: Mira, estoy muy pendiente del libro de Marcos Augusto. Me hace mucha ilusión que vaya a publicar y que vaya a presentar su libro, creo que es el día 6, y lo tengo marcado en rojo en la agenda, ¿vale? Y además va a publicar ahora con Penguin, con Random House, con el sello Random House.
0: Aquest
3: y creo que...
0: ja l'han tocat nosaltres en ses mans, perquè va ser per
3: sí,
0: aquí per
3: IV3. Sí, sí. Exacto, creo que va a ser uno de los grandes nombres de la literatura de Mallorca.
2: Sí, tu creus?
3: Jo crec que sí.
2: Ara mateix en Marcos Augusto no toca en terra després de les teves paraules.
3: No, para mí va a ser un grande. O sea, es un tipo, es brillante, es muy divertido y creo que va a hacer grandes cosas. Y bueno, tengo muchas ganas de ir a ese libro y además me hace mucha ilusión. El otro libro que me hace mucha ilusión también... a ver, son libros de amigos también, el de Jaume Oliver, el Premi Ciutat de Palma. También me hace mucha ilusión porque además somos vecinos y nos encontramos los fines de semana en la acera de cómo va tu novela, cómo va la tuya, pues yo estoy con estos problemas, yo estoy con el mío, y estamos así, mientras tiras la basura vas comentándolo con el vecino, a ver cómo le vas la suya y tal, y me hizo mucha ilusión que él ganara el Ciutat de Palma. Creo que más allá de la rivalidad, creo que hay compañerismo y que hay alegría por los éxitos de los compañeros, ¿no? Es una alegría compartida.
2: I tant que sí. Idò, Gemma, que tinguis molt bona fira, menys si mos veiem per allà, apuntam les teves recomanacions i bones lectures també, com sempre.
3: Molt bé.
2: Una parlada,
0: Gemma. Gràcies.
2: Gràcies.
3: Nada. Adéu.
2: Adéu, gràcies.
0: Adéu, Gemma.
2: Idò, parlàvem amb una Gemma, que ella és molt, molt, molt lectora, però aquí també serà a la fira aquest llibre aquests dies, un any més a la plaça d'Espanya, és la persona que coordina tota la comunicació i és també la nostra companya periodista Cati Moyà. Cati, com estàs?
4: Molt bé, i vosaltres, encantada de saludar amb vosaltres de la fira.
2: Ah, tu ja fires?
4: Sí, a més, fa just un minut que pots altaveu ha sonat, comença la fira del llibre, perquè ara a les 5 i mitja tenim la primera activitat, i si bé la inauguració oficial és a les 6 i mitja, amb el cregó de fades, a les 5 i mitja ja podem dir que oficialment ha començat. Que el manco de les activitats ja roden.
2: I ja tot a punt, avui, amb una bona calor, encetau aquesta fira del llibre. Però bé, hem de dir que la plaça d'Espanya passa airet.
4: No, i ara fa un estat d'àngels. Vull dir, tampoc importa vengui tothom cap aquí, eh? Molta gent sí, tampoc tothom, però fa un estat d'àngels. A més, a veure, fa molta calor, aquests dies és així. L'any passat ja van tenir una fira de sol i de calor intensa, però dins les paradetes no fa de sol ni de calor. Els llibres vos acompanyen i vos refresquen també.
0: I, evidentment, aquesta fira del llibre dona més vida a la plaça d'Espanya, que ja és el lloc definitiu, no? Per segon any consecutiu.
4: Sí, sí. Efectivament, l'any passat se va traslladar aquí a la fira, que qualsevol uns anys havia estat en els passeig d'Esborn, i va anar tan bé que enguany no, és que no hi va haver més mínim dubte. Ara ho xerraven, de fet, no? És que recuperam aquesta plaça d'Espanya com un esperit gairebé com a de rebel, la tenim aquí cada dia, de gent que passa, gent que circula, no? Amb una plaça central, que és l'escenari, on tenim contacontes, presentacions, concerts. Enguany, de fet, jo vos he de dir, Celestí Margarida, no sé si vols, sou de twerking.
0: De twerking?
2: No massa.
4: Sou de twerking, perquè farem un taller de twerking aquí a la fira, divendres que ve.
2: M'interessa.
0: Twerking,
4: no te diria que m'interessa veure-lo.
0: Twerking barra literatura.
4: Sí, no serà teòric només. Hi haurà teoria, però hi haurà pràctica. Per tant, si esteu interessats, divendres de la setmana que ve, més o manco en aquesta hora, a la plaça d'Espanya.
2: També.
4: I clar, tenim aquesta plaça central.
0: T'anava a dir com han de venir. Supos que bé, que el són a curs, perquè evidentment amb aquesta calorada que fa, i si hem de fer twerking...
4: Clar, jo això, Celestí, els meus coneixements són molt limitats.
0: Ja ho deixes per cadascú.
4: Exacte. Jo crec que
0: cadascú faci el que pugui.
4: Quan te puguis sentir més còmode fent o intentant fer twerking. Twerking perquè jo crec que si intents ja serà vàlid.
2: Twerking i llibres? No, twerking, no m'imaginava
0: llegint,
2: mai que llegint, casar, que
0: casassi, recitant, no? Fent twerking.
4: Bueno, enguany un dels objectius... Bé, no sé si heu vist aquesta imatge gràfica que és preciosa, enguany sí. L'ha fet en Octavia Gardiulo amb l'estudi Randa.
2: Sí,
4: sí. I imatge gràfica són unes persones que miren uns llibres i en els llibres se reflecteix la cara de la persona que el mira, no? I una mica la intenció, l'objectiu d'enguany de la fira és que tothom pugui trobar el seu llibre i eixamplar els públics que venen, com diu el president Miquel Ferrer del Gremi Llibreters, els lectors ja els tenim i segons que hi són sempre, que també la gent que encara no és lectora trobi aquí el seu llibre, no? Se pugui costar i pugui trobar el seu llibre, perquè n'hi ha centenars, o sigui, hi ha tot tipus de llibres per tot tipus de persones, i per això, entre d'altres coses, entre setmana hem incentivat encara més les activitats escolars, vull dir, que l'any passat ja teníem escoles que venien a fer activitats des de matins i enguany n'hi haurà encara més. Hem signat un acord amb la propa cultura, cosa que farà que el manco 80 persones de diferents entitats també s'acostin a la fira, i hem apostat per això, per activitats que surten una mica d'allò que tu t'esperes d'una fira de llibre. Hi haurà podcast, també, hi haurà presentació d'un altre company periodista, en Pere Estelric, de les llibres cròniques wagnerianes, en concert, i hi haurà també aquest taller de twerking. Vull dir, activitats, jo crec que per tots els gustos i també perquè aquells que tal vegada, bueno, amb el twerking com qualsevol cosa, tens dubtes, bé, saps que te pots acostar a la plaça d'Espanya i el manco fer una espipallada de coses diferents.
2: Clar, la Gemma mos ha s'apanyat i mos ha dit els llibres que a ella li agradaria comprar i llegir d'aquesta fira del llibre. En el teu cas, Cati,
0: Jaume Oliver, Marcos Augusto, ha dit...
4: Saps què passa? És que la llista és tan llarga. Jo me passa que per Sant Jordi dic cremaré la llista i no, i arriba a la fira i encara la multiplic, i arriba a la setmana el llibre català per setembre i encara tenc més llibres. L'únic que jo sé que compraré és Crim i Càstig, perquè tenc com un paret que fa un parell de setmanes me diu que no l'ha llegit i el vol llegir. I jo sé que li he de dur Crim i Càstig, que no sé si el trobaré tampoc, però el cercaré perquè se cerca qualque paret de teatre.
2: Sí.
4: Però bueno, de presentacions que hi ha, a més, m'enguany de molts autors locals, autores joves com Olivia Lund, Marcos Augusto, efectivament, Àlex Pito, vull dir, només per descobrir o redescobrir autors d'aquí, la fira em va plena de possibilitats i oportunitats. Jo, triar-vos una activitat m'acostaria, jo vos diria estragó d'avui de fades, que no vos ho perdeu a les 6 i mitja.
0: A les 6 i mitja, amb fades.
4: 6 i mitja.
2: Exacte.
4: La Margalida no se'l perdrà, jo ho sé.
0: No, la Margalida ha de ser.
2: No. Sí.
0: No? Sí. Li convé qui sigui.
4: Li convé, sí, sí. Sí, mos convé tots.
2: Sí, que bé.
0: Té 20 minuts per arribar.
2: Sí, hauré de córrer un poc, però allà serem nosaltres. Avui és un dia de molta activitat cultural i se celebra també perquè encara duim un poc la ressaca de Sant Jordi, com deies, aquella llista que vàrem fer de llibres, i està bé també mirar sentint la megafonia de la fira.
0: Sí.
4: Perquè ara ja ha vist encara, ja és a punt de començar l'activitat.
0: Ah, dona, ara que teniu a les 5 i mitja?
4: A les 5 i mitja tenim un contacontes del petit mallorquinari, que és un llibre de Meli Cotó,
0: sí,
4: que bé, entre els infants ha triomfat moltíssim, que és un recull de festes, de tradicions, de costums de Meli Cotó, que faran un taller barra contacontes amb la Clara Carbonell de Serra Mamerra, que comença just ara.
2: I d'això, com dèiem, que lectures pendents, però també la fira de llibres és un molt bon moment per comprar aquells llibres que no has pogut llegir durant l'any perquè has anat massa ocupat o massa estressat, i pentura dius, en l'estiu me llegiré aquest llibre.
4: Efectivament, és el dia de carregar, perquè en el final se s'anava plena per anar davant la mà, va molt bé que hi hagi o un llibre gruixat, altres de prints, o els que siguin, i és vera que, com vos deia aquí, com que també... Mira, ho xerrava avui migdia amb una companya llibretera barra escritora, la Lucia Pietrelli, que Palma realment és una ciutat que té una riquesa en llibreries, o sigui, tenim tantes llibreries tan consolidades, tan diverses entre elles, que no hi ha tantes, tantíssimes ciutats en el món. Vull dir, amb això són molt privilegiats, i són llibreries que tenen perfils i públics, no?, diferents entre ells, però també compartits. I, per tant, difícilment passareu per la fira del llibre i no trobareu el manco, un llibre que vos començarà. I que el manco un, perquè jo, Margalida i Celestia, que vosaltres també, jo, si me donen dues hores aquí, no em dubte, vos plena.
2: No,
0: clar,
2: no,
0: carregarem.
4: Fins l'any que ve.
0: Però jo no sé si has fet bé, deures, cadascú se posa els seus deures, però si ja has llegit llibres de Sant Jordi, o encara en tens pendents, perquè jo l'estem pendents, encara.
4: Mira, t'he de dir que els llibres de Sant Jordi enguany encara no els he començat. Perquè,
0: per tant, carregaràs encara més.
4: Clar,
0: hi haurà feina en l'estiu.
4: Hi haurà molta feina, i jo no sé si vos passa, però jo de vegades penso, però com ho puc fer per tenir temps de llegir tots els llibres que vull llegir? M'entens? Perquè jo els agafo i me'ls enduc. I, per exemple, per Sant Jordi em vaig tirar un que vaig dir, serà següent, I no està aturat, perquè m'hi han passat dos per davant, content. Perquè vaig agafar i vaig dir, jo vull llegir aquest llibre, sí o sí. I això, i per la fira m'ha passat exactament igual, que n'agafaré tres o quatre i diré aquests anys següents i vete a saber, potser serà l'any que ve.
5: Però bé, poden esperar, El llibre hi són.
2: Sí, clar, però també, tu, Cati, com a bona prescriptora, no hi ha un pot d'angoixa també a l'hora de t'has de llegir aquest llibre o no has llegit el darrer llibre de tal o no tens un poc aquesta sensació o no?
4: A mi me passa molt, però això ara en Cisco Nadal, si fos, diria això és perquè és molt escorpina, perquè me passa que a mi, com més me diuen que una cosa m'agradarà i que està de moda i que funciona, més me costa. Després, tres anys després, he arribat i ja tothom se n'ha oblidat de que l'ha llegit, vull dir, llibre que està de moda ara, jo me costa perquè te'n sento xerrar tant que me fugen les ganes. I després hi pec i m'agrada moltíssim. I jo crec que això també, vull dir, hi ha un punt també aquesta cosa de que cadascú troba el seu llibre tampoc té perquè és que te recomana tothom, és que tothom llegeix. Gràcies a això, jo a la fira de llibre recomanaria venir en temps. Vull dir, cosa, no frissada he d'agafar un llibre i me l'he d'endur. Trastetjar entre, rebostetjar entre les prestatgeries de totes aquestes llibreries i mirar aquest i mirar aquell. N'hi ha d'editorials locals, n'hi ha de traduccions internacionals, hi ha clàssics, hi ha reedicions, hi ha llibres que acaben de sortir d'esforn i que són aquí perquè varen arribar a les llibreries. Vull dir, no, intentar combatre aquestes tres i bé, idò, ara aquest és el llibre que me crida, idò, aquest... jo aquest, enguany estic llegint els quatre llibres d'Anali Smith que va escriure de tardor, hivern, primavera, estiu, i jo crec que són de Sant Jordi de 2020, i els estic llegint enguany, m'entens?
5: Beníssim.
2: Ben bé, clar que sí.
5: Sí, sis anys després.
2: Idò, no vos perdeu la fira del llibre. Teniu 10 dies, avui s'inaugura oficialment, però encara mos queda fins la setmana que ve, fins diumenge la setmana que ve d'activitats. Recordam, Any Blai Bonet, Cucorba, que també seran a la fira, presentacions Olivia Land, Laia Malo, Alex Fito, Cecilia Navarro...
5: Moltes presentacions de debuts literaris, també, eh? De primeres
4: novel·les. Descobrir noves veus, descobrir veus emergents, que això també és molt interessant, perquè coneixes un autor que no saps on serà i que farà d'aquí 4, 5, 10 o 20 anys. I també recordar que vosaltres hi sereu dijous que ve, no?
5: Dijous que ve, sí.
2: Allà, que tenim moltes ganes de venir.
5: Dijous que ve, mos hi veurem.
2: Farem el programa en directe a les 3 hores des d'aquesta fira del llibre. Una ferrada, Cati, molta gràcies.
4: Una altra per vosaltres, gràcies a vosaltres.
2: Gràcies. Hem xerrat amb Cati Moyà d'aquesta fira del llibre que avui s'inaugura a la plaça d'Espanya, a Palma. Fem una pausa perquè ha arribat en Pablo Sierra i avui el de Puerto Rico original.
6: TV3 Ràdio és entreteniment. Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
7: Ei, tu vols pas?
8: Jo un granissat colonet. L'estiu té un nom, colonet.
9: I de colonet per tothom.
8: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
6: A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
10: Abans d'anar a dormir, que mos ajudi a dormir millor?
11: A llegir un conte amb el meu fill.
12: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
13: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
14: Rentar dents, rentar cara.
15: I me passes fil dental.
16: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
17: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
6: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
18: I me despert 7 hores després.
6: Les cançons dels altres,

0: Pablo Sierra, com estàs?
1: Doncs un poc espantat, perquè això de parlar després de Negat i Mullà és cosa grossa, eh?
2: Sí, és cosa grossa. Sí,
0: mira,
2: sí,
0: si la vols anar a veure a fi del llibre, en acabar...
1: En acabar no puc, perquè tinc una altra cosa, però...
0: Allò de jo acabar molt guapo.
1: Sí, avui m'he posat camisa i no és per casualitat, té un sarau.
0: Sí? Però... Se pot explicar?
2: Però, sí. Però arribes impecable, eh? Cap gota de suor, res.
1: Perquè m'han duit, perquè si no hauria estat complicat. Això de caminar sota sí. 30 graus aquí sí. a Palma. No tinc la presentació d'un llibre, que és una altra qüestió totalment diferent.
0: Però no se fira.
1: No. És d'un analista polític que es diu Lluís Bertomeu, valencià, que escriu a La Vanguardia, l'edició valenciana de La Vanguardia, i va presentar un llibre que és un recull dels seus articles. Uh-huh. I com esmenta molt ses Balears, ve molt per aquí, i també coneix molt bé ses Pitiuses, doncs volia presentar-ho aquí. Ens coneixem d'altres històries, amics comuns,
0: i li has de presentar a tu.
1: I li he de presentar amb una altra persona.
0: Molt bé.
1: Que es diu Carles Cabrera, que espero que dugui més experts de la conversa i jo faré un poc de periodista i fotré cullerada.
0: Molt
1: però sí,
0: bé, molt bé.
1: Parlarem de qüestions molt diferents, o molt. Potser no tant, de les que tenim avui en el menú. Mm-hmm. En aquesta berenada, sí.
2: Sí.
0: Avui, però, la música mos du una banda que me fa moltes ganes parlar-ne. De fet, ho teníem pendent de fa estona.
1: De fa estona, sí.
0: Pentures de les bandes més importants de la història de la música llatina, una orquestra que sona al Carib, a festa de carrer, a migració... i sobretot a Puerto Rico.

0: I això també és una Margalida Celestí a Bad Bunny.
1: I tant.
2: Perquè...
1: I ben igual.
0: I ben igual.
3: No sé, no sé.
0: No. De fet, un verano en Nueva York ja havia sonat aquí, no sé si quan vam analitzar Debí tirar més fotos, és a dir, de Bad Bunny, que amb sa tonteria ja ha passat any escaig d'ençà que va sortir, perquè va aparèixer just abans dels Reis del 2025. O sigui, feis comptes.
1: Però ara fa sa gran gira.
0: Exacte, ara està fent sa gran gira, ha passat per Barcelona, dos nits allà a Montjuïc, ara crec que són 10 concerts a Portugal, 10 concerts a Madrid, al Metropolitano. Allà dos dies lliures, no sé si es deixarà caure per aquí. He fet un poc sa repassada sa gira. No me vaig comprar entrada i crec que ja no en queda.
1: No, crec que no.
0: Se mos va un poc de pressupost. Però sí, arran d'aquell disc, de David tirar més fotos, hi ha molta gent, jove i no tan jove, entre els que m'incloc, que de ben segur ha descobert el gran combo de Puerto Rico, que és com es diu aquesta banda, aquesta orquestra, gràcies a aquell sample que sona a l'inici de Nueva York, perquè el que fa Nueva York és samplejar, doncs, el començament d'Un verano en Nueva York, que és aquest tema que està sonant, de l'any 75,
1: sí, però,
0: del gran combo de Puerto Rico.
1: El gran combo de Nueva York, no Nueva York.
0: Exacte, sí. Ells, no, ells ho escrivien en normatiu.
3: Sí, en normatiu, sí, però exacte. Bad Bunny és de Puerto Rico, Nueva York.
0: Exacte, sí.
3: Perquè, Pablo, quan Bad Bunny recupera aquest Un verano en Nueva York, que és com es diu aquest tema que estem escoltant, no està fent només un homenatge musical.
0: No, podem dir que està connectant dues èpoques de sa seua illa, de Puerto Rico. Per una banda, sa salsa dels anys 70 i el reggaeton, aquest fenomen global que coneixem ja en sa tonteria des de fa dècades, però que s'origina en els 90, precisament entre els fills o inclús entre els nets dels primers salseros. I és que en el centre d'aquells mestres fundadors de la salsa caribenya hi havia un senyor amb bigoti, molta disciplina, diuen els que el van conèixer i després van deixar testimoni, i també poc amic de fer escàndol. Es deia Rafael Itier i era pianista.

0: I doncs, sí, Rafael Itier, Pablo, uh-huh. és una figura curiosa perquè no té l'aura tràgica d'Héctor Lavoe, però tampoc el perfil de superstar d'altres músics caribenys com en Willy Colón.
1: Jo te puc dir, Margalida, que és un dels grans descobriments d'aquesta temporada de Tèntol de les cançons dels altres.
0: Totalment.
1: Perquè Itier, mireu, ara estan justament parlant a IB3 Televisió de quin és el secret per arribar a ser centenari. A Itier li hauríem pogut preguntar perquè aquest bon home va faltar en desembre del 2025 amb 99 anys.
2: Wow. 99.
1: No sé quan era seu aniversari, però el s'hauria fet enguany. Era de 1926. I sí, hi havia moltes diferències entre ell i altres figures de la seva generació, com la Lavoe o Willy Colón, que ha faltat ara fa poquet també, en febrer d'enguany. Era un poquet més jove que en Itier. El gran combo de Puerto Rico no va funcionar mai com una banda construïda al voltant d'un geni, ja fos autodestructiu o una gran estrella mediàtica. Era més bé com si fos una pyme de Puerto Rico, una empresa familiar on importava més sa marca comercial, es bon nom de sa banda, que s'integrants que hi tocassin. I dins d'aquell ecosistema que anava canviant perquè els músics anaven i venien, Rafael Itier, Romania, perquè era el servei.
2: De fet, en aquest grup que tant t'ha inspirat a Bad Bunny, li deien la Universitat de la Salsa. T'encantes?
1: Sí, perquè mig món salsero, això m'ha encantat també, és un mal nom fantàstic, perquè es veu que mig món salsero allà ha passat on ha après escoltant-los, no només a Puerto Rico, però principalment en aquella. El més fascinant és que el gran combo neix gairebé d'una desgràcia. Itier, abans de formar aquesta orquestra, va ser pianista de Cortijo i su Combo, que en el seu moment també va tenir molt de ressò perquè va suposar una gran revolució en el so afroportorriqueny, en els anys 50, un poquet abans que es creï aquesta banda. I en aquell grup, el líder i el director musical era un percussionista que es deia Rafael Cortijo, i s'estrella era Ismael Rivera, un cantant que va dur uns estils molt portorriquenys, com la bomba i la plena, des dels barris populars negres fins a la televisió i les sales de ball. En Cortijo era percussionista, hem dit, i el seu instrument era el barril de bomba, que jo no el coneixia, i es veu que són unes congas un poc més baixetes i més amples que la conga, que tenen un so més profund, i que es diuen així perquè originalment les construïen amb ses fustes que sobraven dels barrils de ron, perquè la bomba és un estil que s'origina, igual que passa amb moltes músiques cubanes, en ses antigues plantacions de sucre, i a més, com per exemple li passa a sa rumba cubana i altres ritmes de sa part oriental de Silla, no té cantant, no té lletra, originalment ses cançons de bomba, perquè és un diàleg, quasi un repte, entre el sonador, entre el percussionista que toca ses congas o el barril, en aquest cas, i els ballarins, les persones que ballen.
0: I de tot una explosió cultural en aquell moment.
1: En aquell moment, sí, però es veu que aquest Cortijo i su Combo era un projecte molt fràgil. Per què? Doncs pel que hem explicat o suggerit abans. Genis autodestructius, que en surten molts a les cançons dels altres.
0: Coneixem
1: alguns, sí. Ismael Rivera és un bon exemple d'això. Era un talent immens, tenia una veu fantàstica, però

0: Ara, el que feia i el que fa, perquè acabes de comprovar, Margalida, que segueixen en actiu, sí, estan girant per als Estats Units. Crec que toquen a Napa Valley, a Califòrnia.
1: Sí, dia 31 de maig.
0: Que és després demà, no?
1: Sí, diumenge. Mm.
0: Exacte.
1: I dia 26 de juny a Nova York.
0: Sí, si aneu a veure algun partit del Mundial, segurament us podreu apuntar a un concert del Gran Combo.
1: 27 de juny a Chicago. Mira, 26 potser a Nova York i 27 a
2: Chicago. Potser trobeu entrades, no ho sabem, perquè ses de Bad Bunny volen.
0: Tal vegada sí, tal vegada sí, serà més fàcil, tot i que recintes segurament seran més petitius, anar a un concert el Gran Combo, que no de Bad Bunny. Mm. Però el que els feia diferents i el que els fa diferents a dia d'avui no és només sa música, és potser sa manera d'entendre-la. Als 70, quan aquest grup es fa molt popular, sobretot a Caseua, entre els porto-riquenys, en paral·lel tenim sa salsa comercial convertint-se en una espècie nova, musicalment parlant. En això que encara avui dia potser li deim rock llatí o pop llatí. Com va ser possible aquella mutació, de la qual hauríem de parlar un dia, perquè encara no hem fet secció d'aquest tema? Doncs gràcies a un supercombo que es va dir Fania All Stars. Aquesta macrobanda doncs, va veure passar personatges com Rey Barreto, Celia Cruz, aquest binomi La Boe Colón, que ja ha sortit avui damunt sa taula, o Rubén Blades, que no sé si s'ha retirat o encara segueix en actiu, perquè s'ha retirat 40.000 vegades, però a mi m'encantaria veure'l en directe, encara no he pogut fer-ho. Per exemple, aquí també va sonar la guitarra elèctrica de Jorge Santana, que amb aquest llinatge i amb aquest instrument només podia ser germà d'en Carlos Santana. Mm. Allò va ser potentíssim, però les gires i els concerts que van fer es Fania All Stars a ciutats com Nova York també vengueren carregades d'excessos. Alhora, el Gran Combo continuava funcionant, però sempre ho feia, o majoritàriament ho feia, des de Puerto Rico.
2: I aquesta diferència és important, no, Pablo?
0: Sí, molt, perquè per la majoria de la salsa mítica dels 70 que es feia a Nova York, on ja hi vivien des de feia moltes dècades en aquell moment centenars de milers de porto-riquenys, a barris sobretot com Harlem, l'Spanish Harlem que li diuen, a sud del Bronx, o zones de Brooklyn, volia dir que allà, a la gran metròpoli, hi era el mercat. No només la gent que podia escoltar i consumir aquest tipus de música, sinó també les productores, les discogràfiques, les agències de representació. Però Itier insistia a mantenir el seu Gran Combo ancorat a San Juan, a la capital de Puerto Rico.
1: No sé si sortien?
0: Sortien, feien gires, però sempre tornaven a casa. No sé si vos sona la pel·lícula, perquè sempre que entrevistam algun artista, ja sigui musical o escriptor o qualsevol personatge del món cultural, que sigui balear, que sigui d'aquestes illes, sempre té un poc aquest punt. Si fas la producció de la seva obra en castellà, sempre voldrà anar a Madrid. Si la fa en català, Barcelona, sempre serà un reclam. Però es pot fer música des de Cateua. Clar, Itier volia que el grup, d'alguna manera, continués connectat amb la vida quotidiana de Puerto Rico. I això també explica el seu so. Menys agressiu que moltes bandes tipus Fania, que van sortir també arran d'aquell gran èxit, menys jazzístic i, en canvi, més càlid, més caribeny i molt més pensat pel ball popular.
1: Totalment, fa una ballera aquesta música.
0: Exacte, sí. Tot i que no sàpigues ballar, vols moure els peus.
1: Sí, totalment.
0: I un poc la cintura.
1: I segurament per això tanta gent a Puerto Rico els veu quasi com una banda nacional.
0: Clar, perquè no eren músics porto-riquenys o descendents de porto-riquenys triomfant des de fora i parlant de casa, del que havien deixat endarrere o de les coses que els hi contaven els seus pares, els seus abuelos. Ells representaven la seva illa des de dins de l'illa.

0: També hi ha una altra diferència que fa especial aquesta banda. El Gran Combo ha sobreviscut a tothom, potser fins i tot, no ho sabem, sobreviurà Bad Bunny.
1: Això és quasi un miracle dins la història de la salsa, perquè moltes altres orquestres, com hem explicat, depenien d'una sola figura. Clar, si el cantant desapareix o es descontrola, el grup s'amor. Nitier, Ido va fer una màquina, va construir una màquina molt estable. Aquests cotxes que potser no tenen molts de luxes, però mai et fallen. Els cantants podien canviar, els músics també, però el so Gran

0: bombo, o sigui, aquest segell, aquesta ballera que t'encomana de, pràcticament des del primer arpegi, continua ballar.
1: Era tota una institució, més que una banda, fins i tot.
0: Sí, perquè diuen que els caribenys doncs, són poc feiners, però es veu que aquest Rafael Itier era obsessiu amb els assajos, amb sa puntualitat, fins i tot, i amb sa disciplina interna. Hi ha músics que expliquen que apareixia més el director d'una escola que una estrella de música tropical, i probablement aquesta siga sa gran clau de sa longevitat, que ja podem dir que ha sobreviscut a seu fundador. Mm-hmm.

0: No sé per què aquesta fama.
1: No ho sé tampoc, i no sé per què el Cigala va triar versionar aquesta cançó fa 3 o 4 anys. De fet, jo he descobert aquesta setmana que això forma part del repertori original del Gran Combo, i a més el Cigala va fer una versió amb el Langui, que té un videoclip molt, molt divertit. Després te caurà millor o pitjor personatge.
0: Fantàstic,
1: però...
2: Quanta vida,
0: Combo.
2: Vida i color. Sí.
1: Exacte. Mm.
0: Enamorats del Gran Combo de Puerto Rico Stamp, i arriba Bad Bunny i converteix aquella cançó en la porta d'entrada per una nova generació.
1: Clar, això possiblement sigui el més emocionant o emotiu de tot el que explicarem avui, perquè durant anys el reggaeton va ser vist, encara és vist a dia d'avui, per molta gent gran o no tan gran, com una ruptura en sa música seriosa porto-riquenya, i han tingut els mateixos problemes. No sé si heu sentit els darrers d'en Jorge Drexler, però hi ha una cançó que és pràcticament com si fos un teletip, un butlletí de ràdio, on explica les diferents prohibicions que s'han intentat imposar a diferents tipus de ball. I allà hi surten tant la salsa com el reggaeton a meitat dels 90. Requisaven els discos i es tancaven estudis de gravació on se gravaven les primeres cintes de reggaeton. Però Bad Bunny el que ha fet potser és un poc el contrari. Ell defensa o diu o escenifica que el reggaeton forma part de la mateixa corrent històrica i musical cultural que se salsa.
2: És com si en Benito volgués col·locar-se dins la genealogia de Rafael Itier.
1: I és molt simbòlic. No he trobat cap referència de Itier, que va tenir 10 o 11 mesos de vida per sentir David tirant més fotos sobre els darrers de Bad Bunny, però, per exemple, un dels vocalistes actuals del Gran Combo, que es diu Jerry Rivas, ha dit fa poc, en una entrevista que li van fer en un diari, crec que es diu El Tiempo, de Colòmbia, que havia passat 15 hores dins un avió escoltant el disc de Bad Bunny en bucle.
2: 15 hores.
1: I això és gairebé una reconciliació cultural. La vella guàrdia salsera reconeix el reggaeton reconvertit i reconfigurat per Bad Bunny, doncs com la continuació de la mateixa tradició oral, de la mateixa tradició popular.

0: Rafael Itier, dèiem, va morir ara fa uns mesos, al desembre del 25, amb 99 anys, molts obituaris el definiren com l'arquitecte d'un so que ha marcat generacions, i crec que aquesta frase explica perfectament que va ser el gran combo i com el connecta amb altres bandes més actuals, perquè Bad Bunny, per exemple, mos ha descobert també a Los Pleneros de la Cresta, que són aquestes veus que sonen, que fan plena, aquest altre estil molt caribeny, perquè els cubans el tenen, els dominicals el tenen, i que és un poc un periodisme musicalitzat o notícies cantades o recitades.
1: Ah, sí?
0: I Los Pleneros de la Cresta, tothom que hagi anat en els concerts de Montjuïc o que estigui anant ara a Madrid, a veure Bad Bunny, hi són, o sigui, entren i surten d'aquesta caseta que cal tallar. A mi,
1: ah, sí? De la casita.
0: De la casita,
1: no
0: que li diuen.
1: No estan els escenaris, estan a la casita.
0: Bueno, entren i surten, sí. M'imagino, sí, de Can Bani.
1: De Can Bani. Molt bé, doncs també que Bad Bunny beu de la tradició i dels grups que hi ha hagut abans
0: un gust, sí.
1: A Puerto Rico.
0: Un dia hauríem de rastrejar si hi ha molts de balears que han participat de tot això també, perquè la migració, especialment mallorquina, que va a Puerto Rico, va ser
1: de fet,
0: tremenda.
1: Hi ha documentals.
0: Exacte, sí.
2: Pot saber que hi hagi qualque lliguem, que en trobassin caps.
0: Segurament.
1: Mira, aquí tu has dit en Jerry Rivas.
0: Aquest Rivas és en B baixa, però...
1: Però tu no he pensat en balears.
0: Sí, en Sant Josep de Santa Laia.
1: A Eivissa, òbviament.
0: Que són majoria, sí.
1: Amb què arribes?
0: Ves-t'ho a saber, sí.
1: Alerta. Doncs avui Puerto Rico i aquest gran combo de Puerto Rico. Moltes gràcies, Pablo.
0: A valtros.
1: Acabarem també música?
0: Sí, però avui marxaré. Que si
1: ai,
0: no arribes tard, si no faig tard.
1: Té raó. Sí. Gràcies.
2: A deixant per ti.
3: El Guateque Musical.

0: Idò, sí que vam programa amb música que Miquel s'incorpora i avui la dedicam a l'Everest, com així?
1: Sí, perquè avui se celebra el Dia Internacional de l'Everest per recordar el primer ascens de la història a la muntanya més alta del món. Va ser tal dia com avui, dia 29 de maig del 1953, quan el muntanyer Edmund Hillary i el Sherpa Tenzing Norgay varen coronar aquest cim, i per això avui escoltarem cançons relacionades amb muntanyes i començarem precisament per Mount Everest del grup Teenage Fan Club.

I més cançons que duen com a títol el nom de la muntanya més alta del món. Ara n'escoltarem una en català, Everest, de la mallorquina Claudine.

0: L'Everest forma part de la serralada de l'Himàlaia i no sé si Vetres Ràdio hi arriba, allà, allà dalt.
1: Segur que sí.
0: Però a Love Lesbian vam fer aquesta cançó titulada Ràdio Himàlaia.

0: I alerta si aneu d'excursió a muntanyes tan altes, perquè vos pot pegar mal de muntanya, com canten els catalans.
1: Amb calor.
0: Sí, sí, remei de cala fresca, que varen ser... Bé, els varen entrevistar la setmana passada, i dissabte tocaven en el satèl·lit fet d'Inca, i varen fer molt bon concert, jo els vaig veure.

I continuem amb els britànics Foals, que utilitzen l'expressió Mountain at my gates com a símbol de l'ansietat existencial i els obstacles insuperables.

0: Mira, sí, mai hi haurà una muntanya suficient alta, però esperem poder-les pujar totes.
1: D'aquesta calor no ho sé, jo.
0: No ho sé, això és veritat.
2: Poc a poc, poc a poc, que arribarem.
0: Miquel, moltes gràcies.
2: Un ventall i un capell.
0: També Miquel Soler, el control tècnic. Tornem dilluns, una ferrada, bon cap de setmana.
2: Adéu.
3: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
4: Bon dia. Els bombers d'Eivissa treballen a aquesta hora per controlar un incendi forestal declarat a la zona de Calallonga, al municipi eivissenc de Santa Eulària. Dani Manau, quins detalls ens pots explicar?
5: L'incendi s'ha declarat devers les 4 i mitja de la tarda en aquesta zona, que la Llonga és una zona forestal però amb habitatges disseminats i de fet li ha qualificat l'incendi de gravetat 1, és a dir, que pot afectar habitatges, actua mitjans aeris, també dues autobombes i 15 bombers forestals, a més de dos agents del medi ambient i també evidentment bombers del Consell Insular d'Eivissa. Per ara no tenim més detalls sobre aquest incendi i seguirem l'evolució del mateix.
4: Gràcies, Dani. Continuarem pendents de com evoluciona aquest foc. Continuem amb més qüestions. La defensa de Begoña Gómez demana ajornar la declaració davant el jutge Peinado prevista per al 9 de juny. L'advocat diu que no hi pot assistir perquè li coincideix amb un altre judici que tenia programat i que la citació de Peinado va ser posterior.
6: El jutge advertia en la interlocutòria que si els encausats no compareixien serien conduïts per la força pública al jutjat. Ara haurà de decidir si accepta trobar una nova data. Aquesta citació ha de determinar si finalment la dona del president del govern, Pedro Sánchez, haurà de seure al banc dels acusats en un judici oral.
4: Mentrestant, l'actualitat política continua girant al voltant del cas Leire Díez, la imputació de Zapatero i la petició de Pedro Sánchez de comparèixer al Congrés per oferir explicacions.
6: L'executiu manté que tot és una campanya per enderrocar el president i el PP li demana que retiri aquestes acusacions. El govern diu que és molt sospitós que el PP anunciï actuacions judicials i policials abans de temps. A Arcadi, Espanya, és el ministre d'Hisenda.
7: Máximo respeto y confianza en la justicia. Es verdad también que hay algunos elementos que son que casualidades no parecen, ¿no? Hemos visto como unas filtraciones hechas formuladas por determinados líderes políticos, incluso por el señor Feijóo y otros del Partido Popular, adelantándose a operaciones en un ámbito judicial reservado, algo extraño hay.
6: Tot això quan Junts per Catalunya se suma al PNB i demana eleccions anticipades.
4: I en habitatge, la ministra Isabel Rodríguez insta el govern balear a actuar davant els més de 3.800 habitatges turístics il·legals detectats a les illes. Ho ha comunicat després de la sentència del Tribunal Suprem que confirma la competència exclusiva de les comunitats autònomes en aquesta matèria.
6: La ministra afirma que una vegada aclarides les competències és responsabilitat del govern autonòmic fer les tasques d'inspecció, sanció i tancament d'aquesta mena d'allotjaments. Ho ha traslladat en una carta dirigida al conseller d'Habitatge, José Luis Mateo.
4: Tot plegat mentre el preu de l'habitatge continua marcant màxims històrics. Ha pujat més d'un 9% en un any.
6: Andratx és el municipi més car de les Balears, amb més de 9.500 euros al metre quadrat, segons els agents de la propietat immobiliària. I l'illa d'Eivissa és on els preus estan més tensats. El director tècnic de l'informe API Baleares, Luis Alberto Fabra, apunta els principals reptes del sector.
8: Si cada vez tenemos mayor número de habitantes, mayor número de hogares y cada vez tenemos menos viviendas en el mercado, pues lógicamente el propietario que quiere vender una vivienda lo aprovecha y sube su precio.
4: I el sector dels cotxes de lloguer denuncia incertesa plena a dos dies de l'entrada en vigor de la limitació de vehicles de l'Eivissa circular. La patronal demana al Consell que suspengui les sancions o apropi un període transitori d'adaptació davant el que consideren un incompliment dels principis bàsics de dret. I amb aquesta informació hem arribat a les 6:04. Més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
3: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. IB3 Ràdio, 21 anys amb tu.

0: d'Oviedo, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? Vos saludam des de l'hotel Jotes a Palma Plaza, la plaça Madrid de Palma. Des d'aquí metem avui un aviador especial amb motiu de la presentació d'una banda nova. Escoltarem en primícia els primers temes i a més aprofitarem per repassar les novetats d'IB3 Ràdio com a emissora musical. Mònica.
2: Efectivament, vos saludam avui des d'aquest terrat d'un hotel a Palma, d'on fa uns minuts ha començat la presentació d'un nou i ambiciós projecte musical. És el del grup Núvols, que està impulsat pel també galerista Biel Perelló, de la Galeria Marimon de Palma. Aviat ens contarà els motius d'aquesta gran presentació en societat. I també tindrem a Joan Trias, productor musical d'IB3 Ràdio, que ens parlarà de bastantes novetats en la part musical de la ràdio pública, que ara emet també amb la tecnologia puntera DAB, que després ens explicarà en què consisteix, i també té altres projectes i cicles musicals per avançar-nos. També tindrem avançarem alguns concerts del cap de setmana a la nostra agenda i també abans parlarem amb col·lectius musicals com Renou Col·lectiu de Manacor o també amb Antomeu Gomila sobre el concert de Martin Simpson, encara que també a la nostra agenda amb Anna Gornés, en David Ventura i Gavi Rodas us posarem al dia de tot el que es pot fer aquest cap de setmana a ses illes.
1: I tot plegat des d'ara mateix i fins les 7 amb Lluís Méndez al 7 i Beta Ràdio aquí a la plaça Madrid de Palma i Andrea Sánchez als estudis centrals.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
1: I ja tenim aquí al set d'IB3 Ràdio a Joan Trias, el coordinador, el productor musical d'aquesta casa d'IB3 Ràdio. Joan, com estàs?
3: Molt bé, vosaltres?
1: Molt bé, amb un caramull de novetats per comentar i totes relacionades amb la música.
3: Moltes, moltes novetats. Avui, aprofitant que estem molt musicals i que estem molt audiovisuals en això de la música, en aquesta presentació de Núvols, que seran a més a través de dos clips que també es podran gaudir en no res a través de les xarxes. I doncs hem aprofitat per venir fins aquí, ja que esteu companys en aquest lloc tan, tan maco, que és el rooftop del JC Plaza, aquí a Plaça Madrid, a Palma, ciutat, per contar-vos algunes coses, perquè tenim moltes coses. Sabeu que fa un temps, a partir de 1 de març, IB3 Música engegava un poc trajectòria també com canal DAB. Sabeu, canal DAB, a vegades encara és aquest desconegut dels mitjans, no? Però que en breu serà habitual, perquè penseu que la ràdio digital ja està arribant, que la FM comença a dir adéu, que tot va ser digital, tecnològic, amb més qualitat de so, amb més informació escrita, més metadates, tots aquests mons digitals, tot això és la ràdio digital, això és DAB+. Nosaltres som l'autonòmica que primer ha posat en marxa això, ho sabeu, per IB3 Ràdio, tant el canal principal IB3 Ràdio com IB3 Música ja funciona a nivell estatal, és la primera autonòmica que ho han fet en marxa, i com que vam aprofitar que això era un poc així rellevant, IB3 Música doncs, ja du mesos emitint playlist i continguts. I ara doncs, hem volgut aprofitar tot això per començar a parlar de més continguts, i arribaran moltes més coses.
2: Idò, bé, aquesta és una tecnologia, nosaltres el que volem és escoltar la ràdio, sentir-la molt bé, i supos que amb això és el que aconseguirem, al cap i a la fi, els que som oients de ràdio.
3: Al final la volem en el cotxe, la veiem en els cotxes...
2: Bé, els que tinguin
3: més,
2: de
3: 10 anys segur que es trobeu DAB i FM de vora. Sí, sí. Els que tinguin un poc més d'edat ja són diferents.
2: Tenim un reproductor de CD encara, escolta alguns.
3: Jo també, sí? Jo també. Encara escolto a vegades per ells.
2: Però també a la ràdio també estrenau un altre concepte, que són les peixeres musicals.
3: Sí, les peixeres forma part d'aquest ecosistema que hem volgut crear per conèixer un poc més l'escena musical de Balears, no? Que és un poc la dèria que tenim a través d'IB3 Música, tant en el portal web com en el que s'escolta dins l'emissió 24/7 des d'app, com en el que se pot veure també per xarxes i també per la pròpia web. No? La peixera serà i és un projecte en el que de moment 45 projectes de Balears, n'hi haurà més, els posam a una peixera virtual i que mos contineix que són, com sabeu, en què pensen com van començar els projectes.
1: 45 bandes, no?
3: De moment 45, n'hi ha moltes.
1: N'hi ha moltes més, sí.
3: El llistat que tenim, ja ho sabeu, és enorme.
1: És enorme, sí.
3: Tenim una escena musical a Balears que és, bé, la coneixeu perfectament.
1: I de molta qualitat.
3: Que és enorme, la tastau, la contau cada setmana a l'aviador.
1: Sí.
3: I Vetres Música agafa un poc una representació de un poc de tot, perquè veureu músics molt consolidats i músics molt nous. Veureu gent parlant de projectes que tenen molt de temps i projectes que tenen dos dies, no? Això és un poc la peixera.
1: Que bé.
3: I què fem? Ens ficam dins una peixera i allò es conten coses. A partir d'ara, cada setmana, algú mos contarà coses sobre ell mateix, un poc sortint del que és habitual. No serà una entrevista, no serà un especial, sinó és una peixera. Ja
1: una peixera.
3: A partir de demà ja comencen a publicar-se. Si algú ha seguit les xarxes, veurà alguns formats una miqueta semblants, però i Vetres Música l'ha adoptat i l'ha fet seu. I a partir
1: jo crec que podríem escoltar, no?, algun d'aquests grups que passaran per la peixera.
2: I doncs anem a escoltar-los. Ara sentíem Peligro de fons. Si vols sembla, i ara escoltarem Ritual Nepal.
1: Vinga.

0: Ritual Nepal, que serà una de les bandes que passaran per aquesta peixera tan original. La veritat és que el cap de Joan Trias no atura i hi ha encara més novetat respecte a la música que se sentirà per IB3 amb Ritual, col·laboracions.
1: Ritual Nepal, de fet, són els que varen debutar en el que han denominat les seqüències sonores, que són concerts en plan a la seqüència, com està fent amb IB3 Música. Varen publicar el debut, un poc està protagonitzat pel que ens van mostrar en els Grammys, Sala Zero d'aquest local, d'aquesta sala de concerts. N'hi haurà més, ja n'hi ha moltes enregistrades i n'enregistrarem encara més, perquè la seqüència sonora és un format que ens agrada molt a IB3 Música, perquè mostra sense cap tipus d'edició, sense cap tipus d'efecte, sense cap tipus de res,
0: Apple,
1: així com va anar, un concert sencer. I això és una cosa que en els grups els agrada molt, acollen un poquet a vegades, però tots ho han fet superbé i hi haurà una segona edició d'aquestes seqüències sonores que serà aprofitant El Eterno Verano, que és un cicle que s'ha presentat.
0: Aquí anava jo, aquí anava jo. Vinga, què és?
1: Aquest Eterno Verano, que és un poc en base a la cançó de La Granja,
2: que sentim de fons.
1: És un acord de col·laboració amb el Grammy, que IB3 Música aprofitarà per enregistrar un munt de concerts també en aquest format, en les de seqüències sonores, en el que des del Grammy han proposat que posem el focus en la música que surt del Grammy, perquè moltes de les bandes que hi haurà en aquest cicle de concerts, que s'inaugura el 19 de juny i que acaba el 26 de setembre, són part dels locals que assagen en aquest indret de Palma. I serà molt eclèctic, hi ha des de Sideràlica fins a La Granja mateixos, passant per Daniel Higiénico o Clavio Tomàs,
2: Caterina Ros,
1: és molt eclèctic, no? I vam pensar que per fer una segona temporada de seqüències sonores seria bo tornar a la sala que jo vaig veure per primer cop, no?
0: Que bé, el Grammy que està generant moltes coses, la veritat és que és un d'aquests nuclis que no podem obviar si parlem de la música dels concerts en directe i també renovant-se cada dia. Escolta'm una mica d'Eterno Verano de La Granja.

0: Sa música de la granja, el eterno com verano, que està granja, molt bé, sí, molt fans, i a més, un tema dels nous, entre cometes, sí, que també està molt bé que no quedem amb els temes dels primers discos, sinó sí, aquesta música més actual. Aquest és un cicle que, com dius, podrem veure en directe a la sala Zero del Gremi, a l'Eterno Verano, però també des de la part musical d'Ivetra Ràdio també esteu fent feina amb Mallorca Literària per crear uns escriptoris sonors, que sona molt bé.
1: Uns escriptoris sonors sonen bé. Jo imagino que molts heu vist alguna vegada un Tiny Desk, sabeu? El que fa la Ràdio Nacional Pública Americana, la NPR.
2: Sí.
1: I nosaltres teníem moltes ganes de fer-ho, duim molt de temps intentant saber on podríem aconseguir...
0: Però crec que ho hauríem d'explicar, el que és un Tiny Desk.
1: Un Tiny Desk són aquests concerts en el que molts grups van a lo que és la redacció de NPR, està a una mena de biblioteca, i toquen en un format especial, que no és ni acústic ni elèctric. Amb pràcticament tres micròfons, nosaltres en posarem alguns més segurament, i com una miqueta despullats, però no tant. No són els Unplugged que varen conèixer fa anys, sinó que són una mescla, no? I són molt xulos i som d'un molt de temps mostrant coses ben interessants, noves i no noves, perquè ha passat des de Foo Fighters, que feia poc que s'acostaven allà, fins gent desconeguda que després s'ha convertit en important, no? I Antoni Llull, amb Guitarrica de la Fuente, va estar allà fa no res. Llavors, baixarem un poquet en el nostre nivell, però a Mallorca Literària vàrem trobar que hi ha una sala preciosa, que a més té un pas cultural molt, molt interessant, que és la Cambra Maria Antònia Oliver, que està a la casa Blai Bonat
3: de Santanyí.
1: Perdó, Blai Bonat no, de la casa de Llorenç Vilonga
3: de Binissalem.
1: I vàrem pensar que seria molt guai fer un Tiny Desk a l'OIB3 Música des d'allà. I li han dit escriptoris sonors i estem començant a preparar tot això. Jo, aquells músics que estiguin escoltant, encara hi ha llocs, llibres, perquè estem començant a fer la preproducció, i que si se volen banyar i si se volen convertir en part d'aquests escriptoris sonors, contactin amb IB3 Música, contactin amb IB3 Ràdio, jo mateix, i començarem a fer. Jo ja tinc unes idees i un llistat bastant gran de coses a contactar, però aquí estem. No? I jo crec que serà molt xulo veure com els músics surten un poquet del botador, no? del seu ecosistema normal i de la seva forma de tocar habitual, per muntar aquests directes, que al final és un poc la música en directe és el que mostra bé les capacitats i els talents que hi ha. Vosaltres cada setmana a l'aviador feis un poc
0: avui,
1: el mateix,
0: avui,
1: no? Avui mos han votat, però jo no volia deixar de xerrar
3: És una headhunter, la Mònica és una headhunter de la música.
1: Correcte.
3: Ella ensuma el talent i pam,
0: bueno,
3: cap
0: a Joan també
3: toca
0: un parell de grups, també li vaig a darrere.
1: Exacte, ja mos veurem en breu, per cert.
0: Sí, espero que sí.
1: Però agafant un poc el que fa l'aviador cada divendres, és un poc aquesta idea, però extreta a un espai diferent. I
3: és molt xula aquella sala a la qual te refereixes.
1: Molt, molt.
3: Han fet allà peces de teatre.
1: Sí,
3: hi
1: ha una màquina d'escriure de la Maria Panel.
3: Sí,
1: molt
3: xula, efectivament.
1: És ideal, no?
3: Els seus llibres allà, sí.
1: I estem amb això, estem moltes coses amb IB3 Música per davant.
3: I s'acosta el Mallorca Live, que sempre tenim una col·laboració amb el Festival dels Festivals des que se fan a Mallorca i en guany també, no?
1: IB3 Música, la ràdio, ens encanta que fa la furgo, anar de festivals. Per nosaltres la furgo és unitat mòbil i ens plantam allà on podem mostrar un poquet, perquè ens agrada fer d'altavoc de la música de Balears. En el final, on més músics de Balears hi pugui haver, millor per nosaltres i per la pròpia cultura de les cançons que tenim al nostre arxipèlag. I el Mallorca Live torna a ser enguany un lloc important per a mostrar els nous talents. N'hi ha molt interessants: Joe Orson, Amura, Julia Bitloop, Zulu, un munt de propostes interessants,
3: sí.
1: I allà ens plantarem, com vàrem fer l'any passat, ens vàrem fer un poc el set del talent balear, li vàrem dir, enguany ho repetim, i farem especials des d'allà, els dos dies del Mallorca Live. Sabeu que enguany el Mallorca Live té un dia manco. Estarem divendres, dissabte, des de recinte...
3: 11 i 12.
1: 11 i 12, exacte. No mos quedarem després en David Guetta, tot i que és diumenge, però sí que allà estarem copsant el talent balear i fent aquests especials per també saber on, com i que sones i com se mouen de bé els músics de Vallès. Jo tinc especial ganes de veure com Odo García i Amura, que és aquesta nova formació.
3: Sí, han passat els dos per l'aviador, i la veritat és que Comodo tenen un directe també que ha tingut l'ocasió de veure-los molt potent,
1: sí,
3: molt xulo.
1: I estarem allà com ser nosaltres IB3 en general, i ara a través d'IB3 Música el que fem sempre és intentar donar suport a totes aquestes formacions que estan a casa nostra i que fan de la música una escena brillant, constant i carregada de coses interessants, no? I aquí estarem.
0: I com és la presència de grups de les Illes enguany en el Mallorca Live?
1: Jo trobo que està bé, eh? A més, han fet una cosa que a vegades passa poc o costa que passi, i és que els horaris que tenen estan un poc millor.
3: Sí,
1: no són els que comencen tots.
3: Comencen quan encara la gent està entrant.
1: Demà sóc està més tard, és Comodo, sí. Joe Orson està més tard.
0: Ai, que bé.
1: Hi ha oportunitats de fer el que realment pot fer un festival, que és donar a conèixer un grup a gent que normalment no aniria a veure aquest grup. No? Per això estan els festivals, i quan un comença a fer música o quan té un grup que és més local i té manco repercussió, doncs és bo que se trobi amb aquestes oportunitats de mostrar-se en directe, no? Que és on se mostren bé les bandes. Nosaltres els gravarem, farem un poc d'entrevista amb ells, però el Mallorca Live els oferirà la possibilitat de mostrar-se amb tot, no? I donar-ho tot. I allà espero que els hi funcioni molt bé.
0: Que bé, Joan, idò, allà mos hi trobarem. Mirarem també nosaltres de fer alguna connexió al Mancos divendres per explicar com va i, en tot cas, convocar tothom en aquesta part musical d'IB3 Ràdio, que la trobam a quina web?
1: Ara està ib3.org/música, allà estem compartint espai amb tothom i fent les nostres corolles musicals, publicant les coses. Demà ja hi haurà la primera peixera publicada. Avui encara podeu veure els concerts de seqüències sonores de Peligro, xerrant les tribufes, xerrant amb un munt de gent.
3: Idò, Joan Trias, productor musical d'IB3 Ràdio, company, moltíssimes gràcies i enhorabona per totes aquestes iniciatives, clar que sí.
1: Un plaer estar amb vosaltres.
3: Són les 6:23, continuem emetent des del rooftop del JS Palma Plaza, la plaça Madrid de Palma. Tenim aquí la Torre Madrid just a tocar. Estem emetent amb ocasió d'aquesta presentació de Núvols, un projecte musical liderat per Envia la Parella, i hem aprofitat també amb Joan Trias per comentar aquestes novetats pel que fa a la part musical de l'emissora.

0: 6 i 26 minuts, continuem emetent en aquest aviador especial des del rooftop del JS Palma Plaça, la plaça Madrid de Palma, amb ocasió de la presentació de Núvols, aquest projecte musical liderat per en Biel Perelló. Biel, com estàs?
1: Hombre, Rafa, feliç.
0: És el teu dia, és el teu dia.
1: Sí, però bueno...
0: A més, estàs vestit igual que jo, aposta.
1: Sí, com sí, el nostre
0: tot,
1: futur.
0: Tot de negre.
1: No, hombre, no. Tu el tens millor que jo. Bueno, de totes maneres, primer de tot, moltíssimes gràcies, com sempre. I Rafa, l'equip d'aviadors i IBR Ràdio, la condició nostra de Núvols, des primer moment, va ser que presentaríem el disc en l'aviador.
2: El vera, que ho vares dir.
1: Si no, no se presentava.
2: Sí.
0: I amb tot el gust del món presentam avui, Biel, te sentíem parlar abans en Carolina Cerezuela i també amb en
2: Raül Valls,
0: els presentadors d'aquest acte, no? Un poquet, parlaves de la gènesi d'aquest projecte, Biel, vens del món de l'art, però també ets músic, arriba un moment que clar, tu no saps aturar i decideixes que és el moment precisament d'aturar una cosa i d'emprendre una altra.
1: Sí, en tots els respectes a la galeria, no? Perquè crec que en Rafa per aquí i també... ara aquí som un altre pic, gràcies per tot el vostre apoyo també en aquest moment cultural de la galeria que ha estat meravellós, no? I a lo millor, jo què sé, ara si mon pare li pega la brusca, muntem una altra.
0: per què no?
1: Sí, però bé, ja sabeu que va ser una cosa un poc desagradable de salut, no? I un moment, quan tu passes un poc pillor, te dones compte realment de les coses que t'omplen, no? I clar, va ser una cosa tan desagradable que... un pot d'ajuda també, no ve malament, d'ajuda externa, un pot de psicològica i tal, i me diuen...
0: Estàs saludant en Carles Mollà, sí. Carles, si vols parlar
1: Carlos,
0: per IB3...
1: Carles, vine un segon, vine a dir hola, hombre.
0: Està cosa aquí.
1: Qualcú avisa? No, ja.
3: Mira, digues aquí, hola
0: per IB3, tio. Home, és un dels padrins d'aquest projecte nou, Carles.
3: Molt bones, com va?
0: Com estàs?
3: Bé, tot bé, gràcies.
0: Vosaltres? Estàs fent un parèntesi en la teva activitat frenètica o què?
3: No tens massa activitat, sobre. Però bueno, per això estan, per veure... Venir a veure
0: els amics... Tens color d'estiu ja, però...
3: Venir a veure els amics, donar suport i desitjar-li moltíssima sort.
0: Moltes gràcies per beneir aquest nou projecte també juntament d'Anna Carolina Cerezuela.
3: Molt bé.
0: I per estar aquí amb nosaltres.
3: Una ferrada,
0: gràcies. Moltes gràcies. I Biel, dèiem que clar, arriba un moment que te decideix i sorgeix d'aquesta crisi, diguem, de salut el projecte de Núvols o ja estava rondant el teu cap?
1: Hombre, el que hi havia era una cançó prèvia que és d'en Marc, no? De nin, que quan va néixer pues, sí. Va passar el que va passar, no? I a partir d'aquí pues, vaig trobar que vinc de fer un canvi. Un canvi, per almenys intentar fer un canvi de cap a tot positiu i no tots són... sí, les entrevistes, en tots els respectes. Que ens agradaria que hi sortien més que Podemos cada setmana per diari, no?
0: Podemos no surt tant, ja.
1: Aposta, no? Que està bé que Mari Mona hagi fet això, no?
2: Clar que sí.
1: I a partir d'aquí, clar, vàrem pensar... Man, que era el que me feia feliç, de veres. I me'n record que en el despatx, que clar, com que jo era... que havia de m'estar ajuda per aixecar-me, per anar al bany, per anar a dormir, no? I tenia molta de por a dormir-me, o sigui, moltíssima de por. Com si no me tornen a aixecar, no? Jo quan estava a casa nostra, que ja no tenies on vol tornar com a l'hospital, no? Molt, molt trist. I la psicòloga em diu, però tu, Biel, realment, bon és que eres feliç? I érem en el despatx i vaig veure la foto que tinc del Plau Sant Jordi.
0: Sí.
1: I em diu, tu mateix te contestes. I a partir d'aquí va ser com aquesta residència i en principi aquest projecte era per... Si qualque dia me tornes a passar res, per almenys que el meu fill, quan, si volguessin i quan podessin, sempre, avui en dia està penjat un núvol, no?, la música, i seria pitjor esplèix i podrien tornar a sentir-se com son pare.
0: Has congregat aquí a familiars, amics, a la teva família més directa, en Helena també els teus fills, també el president del Consell de Mallorca, en Llorenç Galmés, la vicepresidenta Antònia Roca, també el secretari autonòmic de Cultura, en Pedro Vidal,
1: Fernando Gómez de la Cuesta.
0: Fernando Gómez de la Cuesta, de l'Ajuntament.
1: En David Barro.
0: En David Barro, el director del Baluart.
1: En Fe Llebrés.
0: Que d'aquí una estona ha d'anar...
1: aquí?
0: No, ha d'anar al Baluart de Ibarro perquè és la primera promoció
1: d'Adema.
0: David fa feina encara al Baluart. No sé què el fitxis, no sé.
1: No sé, també va de negre, ojo.
0: Per això va de negre, sí, els elegants van de negre avui. Te demanava per Núvols, Biel, perquè has parlat de Truí a la presentació, has parlat també de concerts fora de Mallorca. Anem a repassar una mica que teniu per davant ara mateix.
1: El que tenim per davant és tot. No volàtil, sinó l'únic que feim és tenir clar d'un principi de cap a qui anava aquest projecte. Com ho puc fer perquè no soni tan malament? Aquest tema de la música, nosaltres ja fa molt d'any que ho hem viscut. O sigui, ja, gràcies a Déu, ja hem tingut la sort de poder anar a fer gires, de poder saber com és la vida sense tenir fills, sense família, anar per amunt, per avall, sense cap responsabilitat, no? I ara, clar, tot canvia. Tot canvia. Però també sí que el que canvia és la música, la manera de tocar. Tenim els dos germans Tejedor i Antoni Serra, que són components de la banda, que estan allà. I clar, sap que és de fàcil fer música amb Ferraris darrere. I a part d'aquí, bueno, el que des de banda és concerts, volem la filosofia nostra és poc i bo. Vull dir, no ens podem permetre ara mateix, en 40 anys que tenim, nens, família, partir 7 mesos.
0: Ja.
1: I aposta el millor, tal vegada, el millor no, segur. M'estima més no fer cap concert que fer-ne 40 firmats, no?
0: Sí.
1: I m'imagino que cada any, cada temporada, seran entre 7 i 10 l'any.
2: Però és veritat que heu anunciat un concert molt important fora d'aquí.
1: De la mà del grup Barceló, on anem a Punta Cana, a Playa Bávaro, a Subitori Nacional, perquè fan pot de rodatge, així tampoc no morbaran molt si fem qualque cagadeta.
2: Però és una passada, no?, aquesta sortida a l'Auditori Nacional.
1: Era necessari, o sigui, era necessari poder-nos també tenir com una recompensa, poder fer qualque regal a la banda, no?, que allí s'estudi. I també, ja t'ho dic, poder agafar rodatge i per lo menos que no mos critiquin tant, fer més coses que no mos veïn, per assajar una mica, no?
2: Que és d'humil. Sí. No. Idò, si, bé, has parlat d'aquestes dues cançons, vols que sentim un poc de la que has dedicat a en Marc, en el teu segon fill?
1: Lo que vol, si
0: la sentim i després la comentes,
1: lo que
0: perquè
1: vulgueu.
0: Té també una història. Vinga, anem a sentir Marc de Núvols.

0: La cançó se diu Marc, que a més, bé, vol tornar al baix, evidentment, per en Biel fa sa bateria, segueix el ritme i està emocionat perquè, de fet, és vera que en Biel ha tocat davant 1.000 persones en el Palau Sant Jordi, però sempre darrere un instrument, no? Vull dir que cantar no ho havia fet mai.
1: Sí, ha estat una experiència complicada, com tothom pot entendre, no? O sigui, no tot és autotune en aquesta vida, i per aquesta inexperiència i també aquest descobriment d'aquest instrument, no? que et sabeu que el millor ton la té tan infravalorada, se mereix un respecte absolut, una dedicació i sobretot en el meu cas de trombonista a mirar de cantar algo, a part de tenir uns, jo dic, tenir el Barça darrere o el Madrid, no? Perquè al final te fan bo, te fan bo no, o sigui, que puguis fer algo i no està pendent, s'estan preocupats per jo, no? És un espectacle veure lo complicat que és afinar una nota i lo que ha sortit en tant de pits que he hagut de repetir cada cançó, saps?
2: Biel, parlaves que no vos autoexigiu una cadència concreta a l'hora de fer concerts, ni un número concret tampoc al llarg de l'any, supos que passa un poc també amb els discos, i ara de moment llançàvem els primers temes i d'aquí poc la resta.
1: Exacte.
2: Com és el timing?
1: Avui farem els dos singles, que són els dos que tenen el videoclip, o sigui l'antiga, jo me'n recordo cada disc tenia com a dos videoclips màxim, no?
2: Sí, sí.
1: I un va dedicat, que es diu realitzat a mon pare, i l'altre en Marc, que ja ha explicat la història, no? D'aquí 10 dies tindrem la resta del disc i per mitjan gost dues sorpreses, per si un cas tenim
2: encara més
1: un pot de tiradeta, com ho senti.
2: Dos bonus tracks.
1: Tenim dos bonus, exacte, sí, tenim dos, que els farem igual si m'ho senten o no, però ja estan programats. Però sí.
2: Quan
1: sí.
2: Se pengen en plataformes la resta de temes?
1: D'aquí 10 dies.
2: D'aquí 10 dies,
1: vale. Bueno, d'aquí 10 dies... si veiem que si en tu demana, però jo com si ho pengem ara mateix, vull dir, estan fets i es pitjant molt anant aquí per avall.
2: Correcte.
0: I el concert de presentació, Biel?
1: El concert de presentació, jolín, quina pregunta.
0: Què dius?
2: No ho tens previst, això, encara?
1: Bona pregunta, no, ni ho he pensat.
2: Però Truillo t'organitza...
1: O sigui, hem de fer un concert de presentació, no?
0: Clar, sí. Clar, de presentar discs.
1: Però no el farem en el teu estudi.
2: I a més, jo te proposo que na Mònica presenti el concert de presentació. Clar. I dit aquí que toqueu.
1: I tu què faràs, de manager o què passa?
2: Home, si veniu a l'estudi ja estaré allà entrevistat.
1: Mira, feim una cosa, com que no ho teníem previst.
2: Un acústic a l'Oviedo, un divendres.
1: Farem la presentació del disc en el vostre programa, sí.
2: Idò, vinga,
1: ja oficial, està.
2: Arreglau.
0: Sí. Vinga, idò, fet.
1: Arreglau. Mira, m'ho ha regalat un marronazo, sí.
2: Deal.
1: Fet, clar que sí, tio. Sí.
0: Això són alegries. Parlaves de que els músics que t'acompanyen són de primera línia i es vera, hem vist alguns que estan per aquí. Però clar, com que tots tenen també molt de compromisos, els seus propis grups,
1: home, és que sí, és que puc confirmar que són els que se va ser en Ángel Ríos a la bateria, en Carlos, que per jo és un pilar, en Carlos Tejedor, fonamental, en Toni Serra, que varen coincidir quan ell cantava amb Oprimits i estirar de guitarrista rítmic.
0: Super.
1: En Damià sí que és que té tal vegada un poc més de gent un poc més ocupada. I Namili Gené, per cert, Namili, en els teclats segur,
2: grande,
1: sempre.
2: Grande, Namili.
1: Sí. Exacte, sí. I clar, Mirel, per cert.
2: No l'he vist, jo, Namili. Ah, Mirel, sí, senyor.
1: Sí. Se'n pot complenar. Sí. Ja que t'has les mans ocupades sempre.
2: Grande, grande, Namili Gené, clar que sí.
1: Idò, sí, o sigui, jo amb aquesta gent en el final, a la fin del món.
2: Biel Preia, moltíssimes gràcies per treure disc, per encetar aquest projecte, per comptar amb la vida d'Omi B3 a ràdio amb aquesta presentació.
1: Aquí no hi havia negociació.
2: I no fluixis, no.
1: Saps, era a voltes.
2: Era sí o sí.
1: Sí, no, en sèrio.
0: Sí,
2: i t'agraïm.
1: Bueno, i també vos agraïm que ara que m'ha arreglat el tema
2: de l'acústic.
1: De la presentació del disco. Ja està.
2: Presenta-la al segon tema, Biel.
0: Ton pare.
1: El segon tema va ser una cosa de... que se diu de naturalitat vital, no? Perquè sí que està un moment de la seva vida que tal vegada jo el vaig passar i no està, sí, no està en el seu prime time, no?
2: Correcte.
1: I passava pena, no? Dic, si no arribarem, i en el final ha arribat, ha estat de primera fila, Cosa que me pensava
2: sentit,
1: que no.
2: L'has sentit, l'has sentit.
0: Sí, no. Sí.
1: Sí, m'ha deixat de puta mare. Per
0: I Biel, però, i ses altres cançons, de què van? Hem sentit aquestes dues, o sentirà malassa de tot
1: bueno,
0: part?
1: Ara també, sí que a veure, perquè m'ho he demanat exclusivament per aquestes dues cançons, però un que no sent i no sap el significat de cada una, els hem adaptades perquè tothom estigui identificat en qualsevol tema de la vida que tenim avui en dia tots, no?
0: Clar.
1: O sigui, en situacions com es passen a tots quotidianes, però clar, la gent que va destinada ho sap perfectament perquè hi ha dos detallets que saben que és aquesta persona, no? Però al final ho hem adaptat perquè estigui per tothom.
2: Idò, sentim com se titula la cançó?
1: Realitzat. M'ho va dir ell. Me diu, jo, Biel, si me'n vaig, estic realitzat. I dic, uepa.
2: I ja està.
0: Ja m'han donat els títols.
1: Sí.
0: Tu aprofites totes al vol, eh? Les
1: hombre, ja vos he enganxat la presentació sí, oficial, imagina't tu.
2: Biel Perelló, molta sort en aquest projecte, llarga vida Núvols, sí, i que nosaltres ho visquem també.
1: M'ha assustat ara mateix, eh? Llarga vida, saps? Joli, com hem de dir ara?
2: Llarga vida Núvols. Biel Perelló, moltes gràcies.
1: A vosaltres, clar.
2: Vinga, 20 minuts per les 7, escoltam Realitza't.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
2: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
3: Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
4: Informa't on has de cantar el teu poble o ciutat.
3: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
4: Un poble, una veu.
3: Obra cultural balear.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: I doncs aquesta veu i també la guitarra que sentiu és de Martin Simpsons, que celebrarà una data molt important realment a la seva carrera amb un concert demà que tindrà lloc a Porreres, a Casa Viuda, a partir de les 9:30 del vespre. De fet, dilluns varen sentir un petit tall de veu de Martin Simpson que mos anunciava aquest concert amb ell mateix, però ara volíem saludar també a Tomeu Gomila, que és un dels membres de The Impossible Bird, que és la promotora que ha tornat a dur a Martin Simpson. I a més, en Tomeu ha escrit un article a la revista Ruta 66 la importància dins el món de la música, però també a nivell personal, d'aquesta actuació de demà a Porreres. Tomeu, com estàs?
1: Què tal, Mònica? Molt bé. A punt d'anar cap a Sant Port
2: per cercar-lo, no?
1: El mestre. Sí.
0: Exacte, contem-nos un poc per què és tan important per tu. Tu ja l'has duit altres vegades en el Folk You, que era un festival que organitzàveu també, i contem-nos com serà aquest concert d'aniversari de demà.
1: Pues mira, demà celebrem doble aniversari. Per una banda, ell està dins una gira perquè fa 50 anys que va publicar el seu disc de debut, com a músic d'un més anys, però professionalment el seu debut va ser la primavera de 1996, i el setembre, això que escoltàvem ara és un avanç d'una cançó d'un disc per celebrar aquests 50 anys, que seria Some Kind of Jubilee, el jubileu de Martin Simpson, que no vol dir que se jubili, el jubileu té una significada. I bé, tenim la sort que l'estat serà la seva única aturada. Després només farà gira per Gran Bretanya. I a més, demà coincideix que fa exactament 11 anys que va venir per primera vegada a Mallorca a actuar en aquella primera edició de Festival Folk You. Llavors, 50 aniversari de carrera discogràfica i 11 aniversari de la primera actuació a Mallorca, la tercera vegada que ve, i esperem que encara tingui temps de fer qualque visita més.
0: Que bé, idò, arriba just d'aquí una estona Martin Simpson, que, com deia en Tomeu, celebra els 50 anys de la publicació d'aquell disc, l'any 1976, i de fet mos ha sorprès veure que va començar a tocar ja públicament a locals en els 12-14 anys, i que és per això que en Tomeu deia que du encara molts més de carrera, fa res, que més ha fet 73 anys, ve tot sol, tu que ja l'has vist altres vegades, Tomeu, a qui pot interessar i agradar aquest concert, si és que encara queden entrades per demà a Porreres?
1: Sí, sí, encara tenen entrades. L'auditori de Porreres té un aforament bastant extens, per tant encara sou a temps d'adquirir localitats. Per tiquet tip anticipada i a taquilla també haurà un cupo d'entrades. Bé, Martin Simpson, a nivell guitarrístic, està considerat el millor dins el que és el folk al Regne Unit, possiblement un dels millors del món. Per tant, ja tenim un públic que és el públic amant de la guitarra acústica, que obligatòriament ha de venir. I després, clar, tenim una mica la barrera idiomàtica, però hi ha un plus en els concerts d'en Martin Simpson, que són les històries que ell conta abans de les cançons. Són històries fascinants. Té una gran capacitat verbal, intel·lectual, per il·lenar històries mentre introduïs les cançons. A més, ell toca amb afinacions obertes i aprofita per afinar mentre conta la història. És un espectacle veure-lo, i és un artista que crec que s'ha de veure al Manco una vegada en sa vida.
0: I de demà és aquest dia per anar a veure Martin Simpson a les 9:30 a Casa Viuda a Porreres. L'entrada ronda els 20 euros per a aquells que encara estàu dubitatius i encara vos hi podeu apuntar. Tomeu Gomila de The Impossible Bird, gràcies i que vagi molt bé demà.
2: I enhorabona per dur aquests animals de la música, Tomeu.
1: Sí, moltes gràcies, i ells estan encantats de venir aquí, com sabeu, per condicions inferiors en el circuit britànic, perquè per ells és un luxe visitar la illa i veure que aquí tenim un interès en promocionar-los.
0: Molt bé, moltes gràcies, Tomeu.
1: A vosaltres, salut.

0: Sentim ara un dels temes de Roig, que és una de les bandes que tenen també una actuació demà a partir de les 8, totalment gratuïta, a la plaça de Ramon Llull, amb altres bandes de Limbós i amb Garrafa Nadal. És una proposta, una més, que organitzen des de Renou Col·lectiu. Allà tenim a dos dels membres d'aquesta entitat, Mana Corina, perquè mos avançaran com serà aquest concert i un poc com és aquesta línia de dinamització cultural a nivell musical, en aquest cas, a Manacó. Sara Gil, com estàs?
1: Hola, què tal, Mònica? Molt bé.
0: Molt bé, també crec que tenim en Carles Leo. Com estàs, Carles?
2: Bones tardes, com va això?
0: Molt bé. Idò, Sara, contau-nos un poc què teniu previst, amb quina freqüència se poden gaudir aquestes trobades que feis.
1: Bueno, nosaltres fa molt d'anys que som a l'escena musical de Silla. Concretament l'any que ve farem 25 anys, esperem arribar-hi. I solen fer sempre un concert gran dins els marcs de les fires i festes de primavera de Manacor, que és aquest concert que tindrà lloc demà a la plaça Ramon Llull, com has dit. I també solen fer un concert en l'estiu en esport, a Porto Cristo. I bueno, fa molts anys que mos hi tallem per dur bones bandes de fora i per impulsar molt també l'escena musical de Silla i del nostre poble també.
0: Que bo. I Carles, el concert de demà a la plaça Ramon Llull, evidentment, té aposto per tothom. Què és el que mos trobarem a part d'aquestes tres bandes?
2: Bueno, tenim, o sigui, la idea és que la gent vengui lliure de la Múrica, saps? I convidam a tothom a Múrica en directe i passar una gran ballada, que aquesta serà una nit molt especial, saps? Perquè la gent estima la Múrica en viu i tenim, com sabeu, el Garrafa Nadal, que ara estan on fire, també. I,
3: sí, estan pegant fort.
2: Sí, estan molt bé, i els Roig, com sabeu, que tots s'han tornat a juntar i... Bueno, i és un plaer on els tenir. I després els de Limbós, pues, si no sé si te coneixeu, però tenen molt d'estables, són les bandes més respectades de la escena estatal, de la Múrica Negra, Rhythm and Blues, fan...
3: Sí, sí.
2: No sé, és un luxe on els tenim en acord, i compartir amb bandes nostres, saps? I això...
0: Idò, tenim un altre concert per demà, a partir de les 8, a plaça Ramon Llull, a Manacor, una proposta de Renou Col·lectiu i és totalment de franc, per tant, una proposta sí. Més. L'any que ve hem de parlar d'aquests 25 anys, Sara i Carles.
1: Sí, en xerrarem.
2: L'any que ve la farem grossa.
3: Vinga, moltes gràcies i enhorabona.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Una ferrada. I fins demà a tothom.
3: Fins demà a tothom allà.
2: Vinga, adeu.
1: Adeu.

0: Aquests són Garrafa Nadal, però anem en els darrers minuts a saludar els companys de les altres illes, Anna Gornés, David Ventura i també Gavi Rodas. Precisament en Gavi se troba a la inauguració de la Fira del Llibre de Palma, des d'on farem el programa en directe dijous de la setmana que ve.
1: Gavi, com estàs? Fira del Llibre, que supos que en aquest moment, no sé si ja ha començat el pregó o encara no, Gavi.
2: Hola, ¿qué tal? Mira, pues ahora precisamente está acabando el pregón. Un pregón que, como bien habréis dicho, ha pronunciado el grupo Fades, que es un referente de la escena musical, defensores de la lucha LGTBI. Y pues ha denunciado en el pregón precisamente el boicot del Ayuntamiento de Palma a la celebración del Orgullo. Y los tres integrantes del grupo musical han afirmado en su discurso que la cultura en catalán está desprotegida y han recordado que luchar por la cultura es luchar por la lengua, la humanidad y la memoria histórica. Y el mayor aplauso, como te decía, pues se lo han dado al denunciar las actuaciones, y abro, o sea, es frase literal, las actuaciones abiertamente anti-LGTBQ del Ayuntamiento de Palma, como los boicots a la celebración del Orgullo y la colaboración con entidades como Benamix, o la negación de llegar a un acuerdo con el Bar Flechas para celebrar su mítica fiesta en el Par de la Mar.
1: Molt bé, Gavi, les propostes al marge de la Fira del Llibre d'aquest cap de setmana?
2: Pues mira, tres cositas. Mañana sábado, un nombre propio de la música española, Dani Martín, celebra 25 años de carrera. Ayúdame que se me ha ido, lo hace en Son Fusteret, no me he acordado. Mañana
1: Son Fusteret, sí, señor.
2: Son Fusteret. Y luego está el Tribu Fest, que ha empezado hoy. Mañana es el día grande, desde las 11 de la mañana hasta altas horas de la tarde. Mogollón de actuaciones, el Spets para cerrar. Y una tercera cosita, pues Martin Simpson, por ejemplo, un músico con más de 50 años de carrera, seguidor y admirador de Dylan, que actúa en el Auditori de Porreras, mañana sábado también.
1: Efectivament. Molt bé, Gavi Rodas, aquestes són les propostes de Mallorca. Anem a Cavisa, Formentera, David Ventura, un minutet.
3: Val, doncs durant tot aquest cap de setmana, el Fantasia Ibiza Festival, a la zona, a la Vara del Rei, plaça del Parc i del Vila, amb performance, tallers, pintura en viu, desfilades, instal·lacions, i el dissabte a les 9 i mitja, al Valor de Santa Llúcia, un concert d'Àlex Serra. Avui divendres de cine, projecció de Gigi, l'obra mestra del director taiwanès Edward Yang, la seva obra pòstuma. És a les 8 de la tarda a la sala de Can Jeroni. Sant Ferran de Formentera està de festes patronals i s'inauguren el dissabte a les 6 de la tarda. A la nit, música amb aires formenterencs, i a les 10 i mitja, i després nit electrònica amb Luna Martínez i DJ Farma. I finalment a Puig en Baix, dissabte, jornada dedicada a la música urbana, a Can Falada amb un cartell de $20, i també Facu Giordano i Sex Kai.
1: Moltes gràcies, David, des de les Pitiuses. Anna Gornés, Menorca, quines són les teves apostes per aquest cap de setmana?
4: Les meves apostes són, sens dubte, el 15è aniversari de la Graham Pierce, que és la cervesa de Sant Climent, i fan una festa que serà demà de les 6 del capvespre fins a les 3 del matí, amb artistes locals com Berlat o Fandango All Stars, i després DJs i també activitats infantils, perquè ja sabem que s'escriu de cerveceros té descendència, diguem-ho així. Que té Calles, Pluma i DJ Sista Bea, demà també en el claustre, a les 9 del vespre. I més cosetes, tenim un festival de poesia que serà una proposta itinerant per els carrers de Mahó. I diumenge, 55a temporada d'òpera, que organitza la Fundació Menorquina d'Òpera i l'Associació d'Amics de l'Òpera de Mahó, en el teatre principal, un ball en màscara de Verdi. I per qui no tingui entrades, pot veure també des del carrer de les Moreres, perquè posen una pantalla i està obert a totes les veïnes.
1: Moltes gràcies, Anna, aquestes són... Està bé, no és poca cosa. Sí. Moltes gràcies, Anna, fins la setmana que ve.
4: A vosaltres.
1: I fins aquí el programa d'avui, en aquest especial aviador, que a més des de l'hotel JS a Palma Plaza, a la plaça Madrid, amb ocasió de la presentació de Núvols, aquest projecte, aquesta nova banda liderada per en Biel Perelló, un programa en el qual també hem aprofitat per repassar, Mònica, totes les novetats musicals de IB3 en ràdio. Bon cap de setmana a tothom.
0: Idò, molt bon cap de setmana. Vos deixem ara bé, les notícies, com ha dit en Rafel. Adeu.
1: Adeu.

0: Quatre habitatges han estat desallotjats a Cal la Llonga, Santa Eulària, per un incendi forestal de gravetat 1. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: Una desena d'efectius de bombers i van anar treballant per terra i aire, ja que preocupa la proximitat de les cases. L'incendi, que podria estar causat per un cable d'alta tensió, s'ha declarat a les 4:30. En uns minuts ampliem aquesta informació quan a Menorca han de lamentar un accident mortal. Un home de 58 anys ha caigut d'una claraboia des d'una altura de 6 metres mentre reparava una nau al polígon industrial de Laió. És el segon accident laboral mortal a les illes d'enguany. Un dia marcat per la plana de successos i tribunals quan estan pendent de les mesures que decreti el jutge els quatre detinguts per més d'una vintena de robatoris a habitatges de la part forana de Mallorca que ja han passat a disposició judicial a Manacor. És divendres 29 de maig i d'aquí una hora Mallorca viurà una jornada històrica en la cantada simultània de la Balanguera, 63 indrets de l'illa. Clàudia Mallia, bon vespre.
2: Bon vespre, un acte simultani que se celebrarà a places i carrers d'arreu de l'illa per commemorar el centenari de l'estrena musicada del poema de Joan Alcover amb música d'Amadeu Vives. Una segona activitat organitzada per l'Obra Cultural Balea després que milers d'alumnes hagin cantat l'himne de Mallorca a 250 centres educatius. Així sona a la Misericòrdia a Palma, avui migdia, que ha plegat gairebé un milenar d'alumnes.
3: De Maradona, petit. De la fila, fila, la Maradona, fila.
2: L'acte central de l'hora baixa serà a les 8 a la plaça Major de Ciutat i comptarà amb la participació de diverses corals de l'illa i la banda de música municipal de Palma.
0: I el preu de l'habitatge continua marcant màxims històrics segons els agents de la propietat immobiliària.
2: Ha pujat més d'un 9% en un any. Andratx és el municipi més car de les Balears amb més de 9.500 euros al metre quadrat i l'illa d'Eivissa és on els preus estan més tensats.
0: El PP registra una petició al Parlament perquè el conseller delegat d'AENA, Maurici Lucena, comparegui per donar explicacions sobre la lona publicitària a l'aeroport de Palma.
2: El govern creu que l'ens aeroportuari es riu dels ciutadans perquè considera que la campanya publicitària promou el turisme d'excessos, un fet que nega AENA.
0: Junts espera que Pedro Sánchez convoqui eleccions després de les darreres informacions judicials sobre Zapatero i el cas Leire Díez. I aquest informatiu avui tindrà una durada més reduïda de mitja hora perquè l'Illes Balears Palma Futsal juga a partir de les 7:30 el primer partit de quart de play-off pel títol. Toni Tenerife, bon vespre.
4: Bon vespre, farà el Palau d'Esports de Somos davant un Manzanares que a la fase regular va caure a Palma de forma clara per 8 gols a 4. Dit això, els mallorquins són favorits per jugar les semifinals davant del guanyador de l'altra eliminatòria entre el Pozo Múrcia i Jaén Paraíso Interior.
0: Darrer cap de setmana del mes de maig amb el primer avís per altes temperatures activat. Dani Capó, bon vespre. Ahir en parlàvem. Quines màximes s'han registrat avui i on?
5: Bon vespre. Idò, màximes ben disparades, per exemple, 37 graus a Manacor, 36 a Pollença o 35 a Palma. A més d'aquests registres més elevats, també s'ha batut un rècord en el cas de Mo, amb 32 graus de màxima, en un mes de maig, evidentment, el rècord. Després, què esperam per aquestes pròximes hores? I de demà, en aquestes bandes on avui ha pujat més el termòmetre, demà poden notar una certa refrescada, poden tenir una mica de respir, perquè el vent gira gregal i això en aquestes bandes provocarà que les temperatures baixin una mica. En canvi, la resta, els canvis no es notaran gaire, per tant, ens podem tornar a enfilar els 33-34, preferentment a la meitat sud. El cel continuarà amb molt de sol i a la mà l'aspecte, malgrat el gir de vent, continuarà sent de molta tranquil·litat.
0: Gràcies, Dani. I en aquest inici de cap de setmana, amb temperatures de ple estiu, les carreteres de les illes ja comencen a reflectir els efectes del bon temps i trobam embossos en moltes vies.
2: Ara mateix un accident a l'altura de Campanet, a l'autopista d'Inca, en sentit Alcúdia, està provocant retencions quilomètriques des de la capital del Raiguer i fins a Búger. D'altra banda, el trànsit millora de mica en mica a l'autopista de Llevant, després també d'una topada entre diferents vehicles. A la via de cintura, trànsit lent, com va sent habitual en aquesta hora.
0: Com dèiem, aquest informatiu tindrà una durada més reduïda, acabarà a les 7:30 i ho farem, com sempre, gràcies a la feina de Margalida Cifra, al control tècnic.
1: IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: A punt d'arribar a les 7:06.

0: Ho dèiem en començar, estan ben pendents a Eivissa d'aquest incendi que s'ha declarat, un incendi forestal a la zona de Cala Llonga, al municipi de Santa Eulària, tot d'una, i connectarem en directe per saber com van aquestes tasques d'extinció i donar-vos la darrera hora. Tot això quan un home de 58 anys ha mort a Menorca en un accident laboral. Ha estat al polígon de l'Alió després de caure a terra des del sostre de la nau on treballava. És el segon accident laboral mortal a les Illes d'enguany després de la mort fa uns dies a Pollença d'un home després que li explotés un bidó de benzina. Carles Marquès.
1: Per una fusteria d'alumini de l'Alió per arranjar una claraboia al sostre de la nau, al polígon de la Trotxa. Per causes que s'estan investigant, l'home s'hauria precipitat des d'uns 6 metres d'altura, segons informacions del 061. La policia local de l'Alió ha estat la primera a arribar als llocs dels fets i atendre l'home que estava respirant, però ha entrat en parada cardiorrespiratòria. Li han practicat tècniques de reanimació cardiopulmonar bàsica fins a l'arribada del 061 i un metge del centre sanitari Esbanyer. Després d'una hora d'intentar reanimar-lo, ha acabat perdent la vida. Segons fonts del 061, l'home hauria calcigat sense mirar la claraboia que hauria passat per ull. Un tècnic de l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral del Govern Balear s'ha desplaçat fins al lloc de l'accident per recollir informació i iniciar el procediment d'investigació habitual en aquests casos. La Guàrdia Civil està investigant els fets.
0: I teníem pendent aquesta connexió en directe en Santa Eulària de Riu per actualitzar aquest incendi forestal a la zona de Cala Llonga, un incendi que podria estar causat per un cable d'alta tensió. Preocupa especialment per la proximitat a diversos habitatges que Dani Manau, bon vespre, han hagut ja de ser desallotjats. No tornem a tenir aquesta connexió. Tornarem a intentar recuperar aquesta connexió que no és possible en aquests moments. Seguim, però, amb la crònica de successos. La policia local ha detingut un menor per intentar robar el cotxe d'una dona i apuntar-la amb una pistola simulada a la porta de l'Institut de Bendinat. A Calvià, el jove ha botat la barrera i quan ha vist el vehicle ha aconseguit entrar-hi i amenaçar la conductora amb l'objectiu de fugir, però ha estat detingut pels agents de la policia local que regulaven el trànsit davant l'institut. Es valora si pateix algun trastorn de salut mental. I ja han passat a disposició judicial els 4 detingut per més d'una vintena de robatoris a habitatges de la part forana de Mallorca. Ara són els jutjats de Manacor.
2: L'especialitat del grup criminal era entrar a domicilis unifamiliars de municipis com Campos, Santa Eugènia, Marratxí, Bunyola i entre d'altres. L'objectiu era obtenir joies i diners en efectiu i en un dels assalts, durant el dia d'ahir, la Guàrdia Civil va agafar els lladres que duien a sobre una gran quantitat de joies. El portaveu del cos policial, Paco Molina, explica que el grup tenia un modus operandi molt clar.
3: Los detenidos mantenían siempre un patrón idéntico de actuación. Actuaban a plena luz del día, asaltaban viviendas aisladas tras forzar puertas o ventanas, iban ataviados con guantes y pasamontañas y su objetivo principal eran las joyas y el dinero en efectivo. Además, se desplazaban en vehículos de alquiler para evitar ser identificados.
0: Ja està condemnat a presó permanent revisable l'home que va assassinar la seva sogra a Cuses, a la colònia de Sant Jordi, al setembre de 2023.
2: El jutge considera aprovat que l'acusat de 47 anys va colpejar la víctima de manera brutal al cap durant 15 minuts per causar-li un patiment inhumà. La sentència recull que va actuar per un sentiment de dominació i menyspreu cap a la dona, aplicant-hi l'agreujant de gènere.
0: I teníem pendent una connexió amb Eivissa, intentàvem recuperar-la a Santa Eulària del Riu, on s'ha declarat un incendi forestal a Cala Llonga, dèiem, que podria estar causat per un cable d'alta tensió. Dani Manau, bon vespre.
4: Bon vespre. Continuen actuant els efectius per extingir aquest incendi que s'ha declarat a les 4 i mitja de la tarda, causat el desallotjament de com a mínim 3 habitatges. Esperem confirmar si ha afectat també altres habitatges de l'altra banda de la vall on ens trobam. És a la zona boscosa forestal de Cala Llonga, prop de Santa Eulària del Riu, bueno, dins del municipi de Santa Eulària del Riu, però prop del nucli urbà. En l'incendi han actuat 4 mitjans aeris, 2 hidroavions i també 2 helicòpters. S'hi han sumat 19 bombers de l'Ibanat, que han actuat també amb l'ajuda de 2 camions autobomba i també 2 agents de medi ambient a banda dels contingents dels bombers d'Eivissa i també Protecció Civil.
0: Gràcies, Dani, per aquesta notícia de darrera hora, aquesta actualització des de Calellonga. I una seixantena de persones migrants han arribat avui a bord de 4 embarcacions irregulars a les costes de les Illes. La Guàrdia Civil i Salvament Marítim n'han interceptat 3 a Formentera i una a Santanyer.
2: Les persones han arribat al llarg del matí. La majoria són d'origen magrebí i una vintena d'origen subsaharià. Amb aquesta nova arribada ja són més de 1.800 les persones que han arribat a les Balears a través d'aquesta mena d'embarcacions.
0: El preu de l'habitatge continua marcant màxims històrics, han pujat més d'un 9% en un any. Andratx és el municipi més car de les Balears, a més de 9.500 euros al metre quadrat segons els agents de la propietat immobiliària, i l'illa d'Eivissa és on els preus estan més tensats. Gemma Guasch.
5: En els darrers 3 anys, l'oferta d'habitatge en venda ha descendit entre un 30 i un 40% a les Illes, un fet que té un efecte directe en la pujada de preus. Luis Alberto Fabra és director tècnic de l'informe API Baleares.
6: Si cada vez tenemos mayor número de habitantes, mayor número de hogares y cada vez tenemos menos viviendas en el mercado, pues lógicamente el propietario que quiere vender una vivienda lo aprovecha y sube su precio.
5: 3 dels 10 municipis amb l'habitatge més car en l'àmbit de l'Estat es situen a Eivissa. Són Santa Eulària, Sant Josep i Eivissa, amb preus mitjans per damunt de 7.000 euros al metre quadrat.
6: Són xifres molt elevades que, lògicamente, condicionan notablemente la possibilitat d'accés a la compra de vivienda, salvo que tengas unos niveles de renta per capita molt elevados.
5: Pel que fa a l'oferta del lloguer, és encara més minsa a les Illes.
6: Excepto Palma, y poco más, el número de oferta disponible es prácticamente ridículo. Es decir, hay un problema de oferta en ambos mercados, pero es especialmente grave la situación en el mercado de alquiler.
5: Assenyala que tant en el mercat del lloguer com de compra-venda s'ha de mirar d'incrementar l'oferta. Una de les maneres en el cas de compra-venda seria construir més habitatges de dimensions menors.
6: Se poden construir més viviendas en ese aprovechamiento urbanístico. Si nosotros hacemos viviendas de 110 metros cuadrados y pagamos en euros metro cuadrado, nos va a salir mucho más caro que si hacemos viviendas de 70 metros cuadrados. Y al final, ¿qué necesitamos? Vivienda adquirible.
5: En el cas del lloguer es podria incrementar l'oferta, diu, amb més seguretat jurídica.
0: I el Consell d'Eivissa ha eliminat 1.500 anuncis nous de lloguer turístic sense llicència de les plataformes en línia. A més, ha recaptat més d'un milió d'euros a l'any en sancions per aquest tema.
2: Ara la institució insular està canviant el sistema i en comptes de reaccionar davant una il·legalitat ha passat a la prevenció. Això ha repercutit en el fet que l'agost passat varen arribar 19.000 persones menys a Eivissa que provenien de lloguers il·legals, però l'ocupació hotelera va pujar. Mariano Juan és conseller contra l'intrusisme d'Eivissa.
7: Ens podem dedicar a planificar ja amb dades reals. No, ara ja podem començar a parlar de places turístiques legals, podem parlar de territori, podem parlar d'aigua, podem parlar de residus, perquè ja no tenim la interferència que teníem amb els turistes que estaven aquí, que se suposava que no tindrien que estar aquí. Nosaltres hem sol·licitat a l'Impost de Turisme Sostenible una reformulació del pla de lluita contra l'intrusisme per abarcar totes aquestes àrees.
0: El PP registrarà una petició al Parlament perquè el conseller delegat d'AENA, Maurici Lucena, comparegui per donar explicacions sobre la polèmica lona publicitària de 2 empreses alemanyes del sector bancari que encara està penjada a la façana de l'aeroport de Palma i que l'executiu considera que promou el turisme d'accessos. El govern creu que l'ens aeroportuari, diu, se'n riu del ciutadà perquè assegura que la campanya publicitària no incentiva aquest tipus de turisme.
2: El portaveu del govern, Antoni Costa, ha tornat a exigir a l'ens públic que depèn de l'Estat, que retiri la lona, que rectifiqui i que demani disculpes als ciutadans.
8: AENA fa negoci d'absolutament tot. Ha convertit els nostres aeroports i les nostres illes en la seva principal caixa recaptadora. I encara puja les taxes aeroportuàries, els hi pareix insuficient. Taxes aeroportuàries que repercuteixen directament sobre les butxaques dels ciutadans de les Illes Balears.
2: Els hotelers de Platja de Palma s'afegeixen al rebuig institucional contra la campanya publicitària de l'aeroport de Son Sant Joan i n'exigeixen la retirada. Denuncien un greu dany reputacional per a la imatge de Mallorca, ho explica el seu president, Pedro Marín.
9: Estamos asombrados, estamos indignados, pensábamos que ya estábamos todos remando para la misma dirección y para nosotros es una irresponsabilidad total que este anuncio aún esté colgado en el aeropuerto.
0: I un centenar de gent formaran part del dispositiu especial de policia local aquesta temporada a la platja de Palma, una operació que disposarà de 50 agents més que l'any passat i que s'allargarà fins a final d'octubre. Jaime Martínez és el batlle.
10: L'objectiu és mantenir una presència policial permanent, amb especial atenció a conductes com l'avant ambulant, el consum d'alcohol en el carrer, la seguretat vial, els renous i per donar i aconseguir la convivència i la imatge que la platja de Palma se mereix.
0: I el sector del lloguer de cotxes denuncia incertesa plena dos dies de l'entrada en vigor de la limitació de vehicles de l'Eivissa Circular.
2: Baleval, l'Associació Balear de Lloguer de Vehicles amb Conductor i Sense, denuncia que la institució insular encara no ha notificat les quotes definitives a les empreses que només disposen d'una assignació provisional.
11: Es totalmente incomprensible que entrando las restricciones este lunes, el 1 de junio, estamos a 29 viernes, y todavía no hemos recibido notificación oficial. Pero es que no solo es un problema para las empresas, es que hay que tener en cuenta las familias que están esperando a saber si van a poder ser contratadas esta temporada o no.
2: La patronal diu que a partir de dia 1 de juny intentaran treballar amb normalitat, però demana al Consell Insular que suspengui les sancions o aprovi un període transitori d'adaptació davant el que consideren un incompliment dels principis bàsics de dret.
0: Els preus es mantenen estables, però segueixen alts per l'encariment de l'energia a causa del conflicte a l'Orient Mitjà. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, l'IPC interanual de maig ha quedat en el 3,2%. És el tercer més consecutiu que la inflació supera el 3% a causa de la guerra a l'Iran. El transport i el lleure han pujat, mentre que la roba i el menjar s'han moderat.
2: Els aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables respecte de l'any passat. El Ministeri d'Economia destaca que el pla de resposta del govern funciona i ajuda a frenar la volatilitat de l'energia. Atenció, però, perquè a partir de dimarts que ve començaran a pujar-se els impostos de la llum i el gas. El 1 de juny comença la retirada gradual de les rebaixes de l'IVA i de l'impost especial de l'electricitat. En canvi, les ajudes als carburants, al transport i als descomptes del bo social es mantindran com a mínim fins a finals de juny. Per acabar, la inflació subjacent, la que no compta l'energia ni els aliments frescos, s'enfila una dècima i arriba al 2,9%. L'INE publicarà les dades definitives aquest mes de maig, el pròxim 12 de juny.
0: I els treballadors de l'Agència Tributària han seguit avui en les mobilitzacions, han fet aturada d'una hora amb aquesta vaga parcial, han encalentit motors per la vaga general de 24 hores que faran dia 8 de juny, entre les seves reivindicacions, la millora de la carrera professional i del teletreball.
2: També reclamen que la vigilància duanera sigui considerada una professió de risc. El delegat del CESIF a l'Agència Tributària, Toni Roger, assegura que totes aquestes reivindicacions s'agreugen amb la insularitat i lamenta que les negociacions amb el Ministeri d'Hisenda estan aturades.
12: És una cosa enquistada. Fa dos anys vàrem intentar negociar. Pareixia que l'administració mos demanava una negociació i que no féssim actuacions. Varen creure l'administració, però en dos anys no ha fet cap passa per una negociació real.
2: Segons Roger, l'actualització de la carrera professional està congelada des de l'any 2011.
0: I el Ministeri de Sanitat tornarà a reunir-se dilluns amb el comitè de vaga per abordar el conflicte plantejat per l'avantprojecte de llei de l'Estatut Marc.
2: Tot això abans de la setmana d'aturades prevista pels sindicats mèdics, entre els quals el Balear Cimeval, per al mes de juny. Es mostren oberts a dialogar, però diuen que veuen difícil alterar el calendari de mobilitzacions.
0: La defensa de Begoña Gómez demana ajornar la seva citació davant el jutge prevista per dia 9 de juny. Aquesta cita és un dels passos previs a l'eventual obertura de judici per jurat.
2: L'advocat diu que no hi pot assistir perquè li coincideix amb un altre judici que tenia programat i que la citació del jutge Peinado va ser posterior. El jutge advertia que si els encausats no compareixien serien conduïts per la força pública al jutjat. La dona del president Pedro Sánchez està processada per presumptes delictes de corrupció en els negocis tràfic d'influències, malversació i apropiació indeguda.
0: I un dia més continuen les negociacions als darrers presumptes casos de corrupció en el si del PSOE al voltant del cas Leire Díez i la imputació de Zapatero.
2: Junts espera que Pedro Sánchez convoqui eleccions i el PP demana al PSOE que rectifiqui la denúncia sobre una conspiració no democràtica per tombar el govern. Són Míriam Nogueras en declaracions a Televisió Espanyola i la popular Carmen Fúñez.
13: No esperamos nada, nada más que no sea que el presidente Sánchez convoque elecciones.
14: El Partido Socialista no es víctima de su corrupción. Lo que somos víctimas somos todos los españoles y la víctima fundamental es el Estado de Derecho.
2: El govern central troba sospitós que el Partit Popular anunciï actuacions judicials i policials abans de temps. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
15: El Partit Popular adelantándose a operaciones en un ámbito judicial reservado, algo extraño ahí.
0: I la defensa de Jonathan Andic al·lega una caiguda prèvia i l'artrosis del seu pare, Isaac Andic, per concloure que la seva mort a Montserrat va ser accidental.
2: L'advocat ha portat un vídeo d'una caiguda del fundador de Mango patida 10 mesos abans de morir, el desembre de 2024, per recórrer a la presó provisional. Dos doctors i un investigador privat conclouen que la caiguda és compatible amb un accident.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat una reunió les pròximes hores a la Casa Blanca per prendre una decisió final sobre l'acord amb l'Iran.
2: A la seva xarxa social Truth, Donald Trump ha escrit que l'Iran s'ha de comprometre a no posseir mai una arma nuclear ni una bomba atòmica i que ha d'obrir immediatament l'estret d'Hormuz.
16: Chico, al lío, pide un crédito.
17: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
16: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
18: ¿Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i la Savina i una borsa temporal al Port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
19: Informatiu Vespre. Esports. Toni Tenerife.
0: I els esports, a més de futbol sala, amb l'Illes, Balears, Palma, Manzanares, que juga res d'aquí uns minuts a partir de les 7:30 i que oferirem en directe per IB3 Ràdio. Toni, hi ha més qüestions de la plana esportiva.
20: Així és. Per una banda, futbol en la renovació confirmada per part del club de Martín de Michelis com a entrenador per les pròximes dues temporades. Ara li queda el més complicat. La reconstrucció d'una plantilla on hi haurà moltes sortides i també incorporacions. Així, a més, tindran futbolistes que volen quedar, com és el cas de Johan Mojica. D'aquest tema i d'altres qüestions tindrà la darrera paraula un de Michelis que queda a l'Illa per encapçalar el projecte esportiu de retorn al Mallorca a primera divisió. El sentim amb manifestacions fetes als mitjans corporatius del club.
21: Porque es muy reciente, pero Mallorca no es de segunda división, entonces lucharemos como lo merece la institución, como lo merita la situación. Para volver. No soy de borrarme en las malas, entonces este para mí es un desafío enorme, un compromiso total, van a ver desde nuestro cuerpo técnico para con la institución, para con el momento.
20: I pel que fa al món de la cistella, tercera final i tercer miracle que li toca fer demà al Sirocco Sap Pedrera, el Clas Sant Antoni, si vol jugar la pròxima temporada a Primera Federació. El partit jugat a Sevilla va caure per 9 punts de diferència davant del Caja 87. Sentim el director esportiu del club i el jugador del Clas, Jordi Grimau.
22: Ho lluitarem, és l'únic que els he demanat als jugadors i a l'estaf. Ho lluitarem fins a l'última bola. Guanyem de 20, guanyem de 30 o perdem de 15. És la nostra essència i és el que li devem a la nostra gent. Tratarem fer el millor partit possible i si amb aquesta lluita tenim una opció, l'agafarem.
20: I cal destacar que l'Azul Marina ha fet oficial la jornada d'avui de la renovació de la base canària Iris Membolito per una temporada més. Membolito es converteix en la quarta jugadora que renova l'Azul Marina. Ho deixem aquí. Tornem a les 7:30 en la retransmissió del Palma Futsal Manzanares.
0: Gràcies, Toni. I avui el so del dia és aquest. Aquest és el cant de la Belenguera, Himne de Mallorca, que ha sonat avui migdia al pati de la Misericòrdia de Palma amb més de 800 infants de 9 centres educatius per commemorar el centenari del poema musicat de Joan Alcover. Aquest ha estat un dels dos actes previstos avui, l'altre és la cantada simultània a fins a 63 indrets de Mallorca, places i carrers d'aquí a poc més de mitja hora. L'acte central que es preveu més multitudinari serà la plaça Major de Palma, on ja s'han fet les proves de so. Allà hi ha Lluís Hernández. Lluís, bon vespre. Hi ha molta gent en aquesta hora ja?
1: Doncs a hores d'ara ja comença a haver-hi diversos grups d'amics i familiars al voltant d'unes 100 persones esperant aquest dia tan especial per a moltíssims mallorquins. La banda municipal de Palma, Sinfovents, juntament amb 15 corals, guiarà aquesta cantada històrica. Així ho ha destacat el seu director, José Enrique Martínez.
3: És una satisfacció molt gran estar així, que hagin comptat en la banda municipal per a poder fer aquest acte, i per a mi personalment pues, bueno, em sent molt abrumat de poder dirigir la Belenguera a aquestes coses que vinguin així a tota la gent, i a més que és un himne meravellós i molt bonic.
1: També diversos mallorquins ens han explicat les raons d'assistir per cantar el poema de Joan Alcover musicat per Amadeu Vives.
4: Hem vingut a posta en Sonet per venir a escoltar la Belenguera i a cantar-la, i crec que és una cosa que ha de ser emocionant si omplim la plaça.
23: Avui fa 100 anys que varen cantar la Belenguera per primera vegada.
24: Com a filòleg de professió m'agrada especialment perquè mètricament és exacta i mostra una mesura representativa de l'escola mallorquina, que és el moviment literari en el qual pertany el poema.
1: I 250 escoles també s'han adherit a la jornada d'avui matí. Tots aquests actes organitzats per l'Obra Cultural Balear, el seu president, Antoni Jabrés, ha subratllat com la Belenguera és un motiu de mallorquinitat.
25: Ho som tots mallorquins, haguem nascut aquí o no. Som mallorquins, tinguem el color de la pell que tinguem. Som mallorquins amb independència de la religió, de la nostra família. Som mallorquins fins i tot amb independència de la llengua que parlem a casa nostra. No deixeu que ningú qüestioni la vostra mallorquinitat.
1: Un acte que al migdia ha comptat amb la presència de la presidenta del govern, Magra Poens, qui ha explicat el primer record que té d'aquest himne de Mallorca.
26: Tots recordam aquell mestre, aquell professor, aquella persona que ens va mostrar per primer cop la Belenguera, el nostre himne. Jo he dit moltes vegades, les Illes Balears no tenim un himne, malauradament no tenim un himne. I la Belenguera, aquest himne de Mallorca, sempre el feim una mica nostra.
1: I s'ha previst que a hores d'ara també hi assisteixi el secretari autonòmic de Cultura i Esports, Pedro Vidal.
0: Gràcies, Lluís, en directe des de la plaça Major de Palma, on a les 8 començarà aquest acte central, un acte que repetirà a tots els municipis, places i carrers d'arreu de l'illa de Mallorca. I la 55a temporada d'òpera de Maó es podrà seguir un any més des de l'exterior del Teatre Principal de Maó gràcies a la celebració d'una nova edició d'òpera al carrer.
2: Per 12è any consecutiu, el carrer de Ses Moreres serà escenari avui a les 9 d'aquesta any. A les 9 del vespre d'aquesta iniciativa que permetrà a 600 persones gaudir a través d'una pantalla gegant de l'estrena de l'òpera Un ballo in maschera de Giuseppe Verdi. La producció compta amb un repartiment de primer nivell internacional encapçalat per Celso Albelo, Erika Grimaldi i Simone Piazzola.
0: I avui, com cada divendres, s'ha renovat la cartellera cinematogràfica i ho fa amb una estrena que ens toca ben de prop, coproduïda per aquesta casa, parlant de Mallorca Confidencial.
27: Meter en una isla la hostia de farlopa cada semana no es fácil. Todos sabían que si querías provisionar.
0: Aquesta història d'una matriarca de la droga que no és la paca, però que s'hi assembla i que és el retorn de Lolita al cinema com a gran protagonista. La podeu veure des d'avui, com dèiem, al cinema. Fins aquí l'informatiu vespre més reduït per mort de la retransmissió del partit de l'Illes Balears Palma Futsal. La informació la tindreu actualitzada a la mitja part d'aquest partit.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3. En joc. Endavant, Toni Tenerife.
2: Salutacions, bon vespre, benvinguts al que serà el primer partit corresponent als quarts de final del play-off pel títol entre l'Illes Balears, Palma Futsal i Quesos Hidalgo Manzanares. Els visitants a la fase regular varen caure a Palma de forma clara per 8 gols a 4. A més, a la Copa d'Espanya, l'equip de Badillo també va superar els de Juanlu Alonso en contundència, 2 gols a 6. A priori, els mallorquins són, si miram els marcadors i la classificació, favorits per jugar les semifinals que jugarien davant del guanyador de l'eliminatòria quasi ras entre el Pozo Múrcia i Jaén. Per això, el futbol sala i tot pot passar. Per això mos anem cap al Palau d'Esports de Somos per viure amb intensitat aquest Palma Futsal Manzanares. En Gavi Fortas a la narració, Miquel Vidal als comentaris tècnics. Endavant, companys!
3: Bon vespre, Toni Tenerife, oients d'Esports 3 en joc des del Palau Municipal d'Esports de Sant Mos, on ara mateix a la megafonia ha acabat el so de la balanguera, també avui aquí present en aquest recinte esportiu. Estan els dos equips damunt la pista per començar el partit, però abans es durà a terme l'homenatge a Mario Rivillos, que qui sap si tornarà a jugar el que queda de temporada, i en davant la possibilitat de que, clar, el Palma perdés avui i perdés a Manzanares, ja no tornaria a jugar aquesta temporada, i per això avui se fa aquest comiat especial per el jugador més important de la història recent del Palma Futsal, Mario Rivillos, 3 vegades campió d'Europa, 3 vegades campió de la Copa Intercontinental, i que rebrà avui l'homenatge de l'afició del Palma. Ara se sent la seva veu per la megafonia del vídeo que ha fet de comiat. Amb les imatges d'aquell penal que va donar la primera Champions al Velòdrom Illes Balears, aquí molt al costat nostre està José Tirado, el president del Palma, a punt de contemplar la sortida del jugador que per un problema als adductors està lesionat i no pot jugar des de fa ja unes jornades i tampoc amb previsió d'aquesta eliminatòria de quarts de final davant el Manzanares. Allà caretes perquè els atlots se posin a la cara la imatge de Mario Rivillos. Hi ha un atlot molt graciós que s'ha disfressat de Super Mario i que ha rebut ja l'abraçada del futbolista del Palma. Està tot preparat, tot a punt. Miquel Vidal, bon vespre.
4: Bon vespre.
3: Tal vegada el nom més important dels darrers anys, no?, del Palma, Mario.
4: Jo diria que de tota la història, no?
3: Sí,
4: no,
3: probablement.
4: No, no només dels darrers
3: L'home que va canviar el destí d'aquest equip.
4: Jo crec que després d'un creixement, que era que el Palma havia tingut una progressió, sempre se topava, no?, amb aquest famós estàndard de penals.
3: Sí.
4: I ell va aconseguir amb aquell penal rompre el malefici i aconseguir el primer títol.
3: Està encara aquest vídeo, el vídeo marcador de Somos, de Mario Rivillos, en revoltat dels títols. Gràcies, Rivillo. I ara surten tota la família. La seva dona, els 3 fills, caminant cap al centre de la pista. Somos es posa de peu. El lot major plora.
2: I aquí és l'estudi, mos emocionam. També.
3: Espectacular. Ara bé. La imatge, el quadre que José Tirado li regala a Mario Rivillos, l'abraçada entre tots dos, el lot petitot que mira aquesta imatge del seu pare. Està Somos de peu. A jo me fessin una cosa així, Miquel, trabucaria.
4: Un jugador, de més, tan odiat quan t'ha estat...
3: Rival,
4: no? Un jugador que sempre ha generat moltíssim, a favor i en contra.
3: Amor i odi.
4: I després com se converteix en heroi, no? I líder d'aquest projecte. No,
3: sempre disposat a jugar, a fer de tot, a entrenar, a parlar amb els mitjans de comunicació, a fer actes públics, sempre disposat a tot. Mario Rivillos, aquell home que va arribar a Palma i semblava que arribava per retirar-se i per cobrar i anar-se'n. No, no, ha guanyat 3 Champions, 3 Intercontinentals, i és el símbol d'aquest equip. S'endú la mà al cor amb aquesta imatge que li ha regalat José Tirado. Està emocionat. El Fi Major és un... Tots són llàgrimes.
2: Normal. Normal.
3: Quina emoció. Els dos atlots més petitets han gaudit de l'espectacle. Jo crec que no són massa conscients, però el Major està, el pobre, destrossat. Ja ha partit Mario cap al vestidor, sortirà segurament per posar-se detrás de la banqueta dels seus companys, i el partit, que amb retard està a punt de començar. Aquest Palma-Manzanares, primer partit de quarts de final pel títol de Lliga. Recordem, no pot haver empat, en cas d'empat hi hauria una pròrroga, i en cas de persistir la pròrroga se llançarien els penals. Ha començat el partit, ha posat la pilota en joc Manzanares, primera acció d'atac i primera aturada de Denis Cavalcanti. Miquel, el partit, evidentment guanyar i anar per totes dilluns a Manzanares.
4: Sí,
3: i per la via no, ràpida.
4: Hombre, lo seu, no? Davant una sèrie de límits.
3: Alerta! Uf! Ha estat a punt de marcar-se en pròpia porteria, Denis. Deies?
4: No, que davant d'esperar que el Palma sa participació s'allergui, pot ser important, no?, en aquesta primera eliminatòria, que entre cometes sa fàcil, passar-se'ls en dos partits, però no serà fàcil, eh? Manzanares jo crec que no té cap pressió, és un equip que juga molt bé i que sense pressió se pot convertir en un equip molt perillós.
3: Parlava dels precedents, Toni Tenerife, en la introducció d'aquesta retransmissió, es veurà que aquí va acabar golejat 8-4, es veurà que a la Copa el Palma li va guanyar 2-6 a quarts de final, però a Manzanares el partit de Lliga va acabar amb un empat a 2, eh? Aquell Manzanares que a la primera volta, Miquel, va acabar tercer a la classificació.
4: Sí, sí, és que és un equip que va començar molt bé i curiosament ha anat a menys quan equips que no tenen tantes competicions, que sí, no estan ficats en tant de partits, normalment tenen un més bon rendiment cap al final que no en el principi, no? Però bueno, amb ells ha estat una mica tens en revés.
3: Juga Piqueras, Denis, Piqueras, Denis una altra vegada, Denis en diagonal, cercant en Fabinho, Fabinho xuta, atura Antonio Navarro. Ha sortit el Palma amb Denis, Piqueras, Ernesto, Machado i Fabinho. El conjunt manxec, alerta, Piqueras fora. El conjunt manxec que dirigeix Juan Alonso ha sortit amb Navarro, Toni Escribano, Javi Alonso, Álvaro i Daniel. Un Toni Escribano, Miquel, que jo me sembla que he vist que substituirà Chaguinha a l'Inter.
4: Sí, i enguany jo crec que hi ha més d'un jugador que li costarà a Manzanares fermar.
3: Sí, no?
4: Sí, perquè han fet una bona temporada, hi ha jugadors que han destacat.
3: Me semblava que havia vist que Juan Emilio no continuava, també.
4: No, però Juan Emilio crec que sonava per Ejido, un recent ascendit.
3: Bueno, s'ha aturat el joc. Posarà precisament Escribano la pilota. En joc juga Manzanares en zona defensiva cap al seu porter, Antonio Navarro. Antonio Navarro, alerta amb aquesta acció d'atac, la rematada i el gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol d'Álvaro per Manzanares. La passada llarga cap a la incorporació de Javi Alonso per banda dreta, la passada al segon pal i allà al costat del pal de la porteria de Denis, Álvaro ha establert el primer gol del partit. Encara no arribam a 2 minuts ni a minut i mig de joc, ha marcat Manzanares, Palma 0, Manzanares 1.
1: Esports 3, en joc.
2: El queixo Hidalgo Manzanares que s'abasa el marcador a Son Mons, després d'Estola de Gomes, de tota l'emoció del món, homenatge a Mario Rivillos. Això passa a Gavi a vegades, moltes sí, vegades, després de les festes, venen els plors.
3: Això ja ho hem vist altres vegades, Miquel.
2: Per això.
4: Sí, sí, el que passa és que avui és més important el partit pel Palma que per Manzanares. Manzanares sempre li queda a la recàmera el sí, partit de casa.
3: Sí, és vera.
4: Però si Palma avui no guanya, una autèntica final allà.
3: Se complica l'existència, efectivament, perquè allà podria ser un partit definitiu per ells.
2: I cal recordar, Gavi, cal recordar que aquí els empats no valen.
3: No, clar, no. Aniríem a la pròrroga. Ernesto, Fabinho, Fabinho, Fabinho per banda esquerra, Fabinho que xuta! Massa creuat, no, s'ha tancat aquesta pilota al primer pal. S'ha mogut la porteria, s'ha de recol·locar, ha anat a l'exterior de la xarxa de la porteria d'Antonio Navarro, el xut de Fabinho.
2: Veiem la repetició de la jugada del gol del Manzanares, la veritat és que s'han dormit totalment.
3: Sí.
2: S'han dormit totalment.
3: En dos tocs el Manzanares ha fet el gol.
2: No, amb el porter que inicia la jugada, la toca els que estan al costat i el, sí, gol, i el gol d'Álvaro.
3: Exacte. Banda a favor del Palma. Jugarà Fabinho. Miquel, fa 15 minuts hi havia mig alerta amb aquesta acció, assenyalar falta. Finalment assenyalar falta contra Manzanares. Fa, no sé, un quart d'hora, te deia, poca gent. S'ha anat, no omplint, però és ha millorat molt, no?
4: També estàvem comentant, no?, el tema de l'horari.
3: Divendres.
2: Molt
4: divendres, 7 i mitja.
3: La gent fa feina a les 7 i mitja encara.
4: Però això, normal, que a més, que quan jugues en aquesta hora, hi ha poca gent que pugui arribar molt abans, el que també... Dues arribar aquí...
3: Mira Fabinho, mira Fabinho! Ha hagut ja la defensa i no arriba Charuto.
4: Arriba tothom en el mateix temps i se dificulta se perquè ha centrat... Però bueno, en el final hi haurà una bona entradeta.
3: Charuto que ha entrat per Ernesto. Pilota a la cantonada, traurà Fabinho. Charuto cerca el segon pal, la pilota al primer pal, Machado! Li ha quedat la pilota entre les cames, si la toca era gol. Banda a favor del Palma. Tornarà a treure Fabinho. Piqueras. Fabinho obrint cap a la dreta. Machado. Machado que se'n va cap endins. Pilota per Charuto. Farà de pivot Charuto. Machado a l'esquerra. Fabinho ha evitat que la pilota surti. Se'n va Fabinho. Pot xutar? No. La deixa a peus de Piqueras. Piqueras sí que xuta. Ha tocat Navarro corna. Bona acció de Piqueras i bona intervenció d'Antonio Navarro. Bueno, Miquel, l'empat està aquí, eh? Està
4: sí,
3: a punt d'arribar.
4: De moment no m'haurem de pan i vi.
3: Piqueras ha rebutjat com ha pogut el jugador de Manzanares, Humberto. I es banda a favor del Palma. Piqueras, Machado, Fabinho. Fabinho que se'n va cap endins, fa la passada a l'altre costat per Machado, torna la pilota a peus de Fabinho. Fabinho ha estat, li ha fuit el control i la pilota es perd per la línia de fons. Serà pilota per Manzanares, que està guanyant 0-1, 3 minuts de joc d'aquesta primera part. Pilota que juga Daniel. Humberto, pilota llarga d'Humberto que cercava Eloi, no l'ha trobat. Comencen els moviments, han entrat a pista David Peña, Deibao i Lucao. Lucao, primera acció d'un contra un. Se'n va en diagonal, condueix la pilota, se l'endú, l'han agafat, li han fet de tot, xuta, fora! Quina jugada, aquest és el Lucao, que mos agrada. I ha acabat en corna, l'havien agafat de la camiseta, li havien girat la camiseta, el 28 el duia al costat.
4: Estava
3: el 12.
4: Toni Vadillo reclamant
3: sí
4: la targeta, però no.
3: Treu de Bao per Lucao. Lucao mà a mà, que combina l'altre costat per David Peña. David Peña encarant, David Peña, cam esquerra! Fora! Colcú cantava gol. Gol, perquè ha passat aferrat al pal. I ha quedat la pilota enganxada al suport base de la porteria. Juga el conjunt manxec. Calit que entra de pista, la perda del Manzanares, recupera Peña. Peña per Lucao. Lucao que ha revolucionat l'atac del Palma. Pilota per Peña una altra vegada. Peña, Charuto, es dona la volta, cerca la línia de fons, fa la passada! Li ha quedat darrere a David Peña i no ha pogut rematar. Palma, banda a favor de Manzanares.
4: Palma està fent mèrit ja de,
3: sí,
4: de tenir el seu golot, no?
3: Manzanares,
4: sí, sí, ja ha començat bé, ha tingut dues accions ràpides, bones, però ara li està costant moltíssim. Palma, en la defensa aquesta adelantada, li està fent molt de mal i no està sortint ni una sola vegada clara el Manzanares. Denis pràcticament està... Després
3: sí,
4: del gol,
3: tornava a dir.
4: No l'han tornat a veure.
3: Tornava a dir. Juga Lucao. Lucao en 40 Robles. Aguanta Lucao. Ai, Lucao. Ha trabucat ell tot sol. No sé si ha patinat, si ha fet una passada dolenta, però ha perdut la pilota en banda. T'anava a dir que en aquesta Manzanares, com sempre, han rebut la visita de Raúl Campos, però que de moment no ha sortit a pista. I me sembla que també ho deixa, no? Se retira.
4: Crec que sí.
3: Se retira, m'apareix. Sí. Robles. Calit. Calit davant Peña, varen ser companys a Indústria de Santa Coloma, si no record malament, Calit i Penya. Calit aguanta aquesta pilota, se'n va de Penya, se'n va, Penya ha posat el peu, recupera molt bé Penya. No, mare de Déu, això no és...

0: no sé per què, però no m'agrada gens. Fan tanca defensiva Fabinho i Alisson. Fabinho es situa en el primer pal, alerta aquesta pilota cap endarrere, el xut directament a fora de banda, el xut de Leoi que l'ha rebutjat Machado. Banda o corna? Què ha donat? Ha donat banda i treu corna? No entenc. Bueno, pilota per Manzanares, el xut molt desviat, traurà de porteria el Palma. Se'n van Alisson, Fabinho i Machado, tornen Charuto, Peña i Lucao. Es manté a pista d'Ibao. Lucao, Charuto. Charuto d'esquenes, aguanta la pilota. Li espitgen. Aquí tampoc hi ha falta. Pilotada d'Ibao a la graderia. Està Vadillo protestant.
1: Tot.
0: Però és que estava espitjant en Charuto. Clar, vens calent de l'acció de Peña i ara tot sembla perjudicial, no? Juga Manzanares. Calit. Galito brinda Humberto, Humberto fa la passada, ha taponat el Palma, se'n van Lucao i Charuto com dos llamps. Uf, en terra han anat tant Lucao com crec que era Galit. Recupera Manzanares, la pilotada de Galit a les mans de Denis Cavalcanti. 14-50 per arribar al descans, 0-1, guanya Manzanares, Lucao xuta, uf. Massa precipitat, no, Miquel?
1: Sí, no, és que a més no arribes a saber si ha estat un mal xut o una mala passada.
0: Sí.
2: Dolent ho ha estat?
0: Sí, dolent ho ha
1: estat. Sigui el que sigui.
0: En qualsevol dels dos sentits. Mira ara. Quina pilota ha robat ara d'Ibao. D'Ibao xuta! S'ha engatat de pilota. Fins i tot podia donar una passa més i cercar el mà a mà amb el porter.
1: D'Ibao i Piqueras tenen la punteria sempre una mica de...
0: Sí.
1: Per això no és copeta de fira, no?
0: Sí. Juga Manzanares Calit cap a Escribano, Escribano cap a la banda dreta, ha tocat aquesta pilota Eloi, Escribano no troba la desmarcada de Robles i la pilota favoreix el Palma. Denis Deibao, Peña la deixa passar Deibao per Ernesto, Alisson mal control, recuperen ells. Pilota per Navarro, pressiona Alisson, també Ernesto, que ha provocat la treta de banda. Bona pressió, després de pèrdua de pilota i recuperació. Traurà de banda d'Ibao, en pista amb Peña, Ernesto i Alisson. D'Ibao, Peña, xuta! Robles fora de banda. 2-2 en el capítol de faltes. 0-1, guanya Manzanares, gràcies al gol d'Álvaro, al minut i mig de partit. Traurà de banda d'Ibao. D'Ibao per Ernesto. Ernesto obri a la dreta. Peña. Peña. Ai, Peña. Pilota perduda davant Calit. Calit que se'n va. Calit que se'n va. Calit que xuta. Denis. Controla amb el genoll d'Alisson. Panterra, Peña. Falta i targeta per Robles. No, per Robles no, per Calit. Targeta ara per Calit. Me sembla, Miquel, que si els àrbitres volen dur el partit a base de targetes, s'estan equivocant.
1: Perquè és molt prest,
0: eh?
1: Sí que és molt prest. No duim ni 7 minuts.
0: No. Deibao, Ernesto, Peña, Deibao, Alisson, Alisson d'esquenes, Alisson se'n va, Alisson xuta i Escribano envia la pilota a la graderia. Treta de banda per al Palma, dona instruccions Vadillo. Juanlu Alonso parla amb els jugadors substituïts. Banda a favor del Palma, traurà Peña, Peña queda per Alisson, el xut d'Alisson que xerec, intenta recuperar una altra vegada, se la queda Manzanares, pressiona Ernesto, juga el conjunt manxec, pilota llarga per Álvaro, l'autor del gol, Álvaro aguanta aquesta pilota, juga cap endarrere, se la queda finalment el capità Daniel Álvaro. Escribano juga Manzanares, molt bé la recuperació ara Alisson, Álvaro, Escribano, banda a favor del Palma, toquen ràpida.
1: Sí, no, és un equip que li agrada això.
0: Sí.
1: I avui, bueno, està tenint poques oportunitats de tenir balon, Palma l'està tirant molt enrere, les incorporacions, ja, alerta.
0: Denis, xuta! Fora! El xut de Denis és tan potent que la força fa que la pilota se'n vagi dalt.

0: ha d'afinar moltíssim el xut amb l'interior del peu, perquè de pla la pilota agafa velocitat i se'n va per amunt. Álvaro no arriba en aquesta bolla. Daniel serà treta de fons per al Palma. Traurà Denis, que juntament amb en Machado duen aquestes sabatilles noves tan colorides. Ernesto, Machado, Ernesto, Machado, pressiona Álvaro tímidament, ho falla també Javi Alonso. La pilota a la banda esquerra, es perd per banda, traurà Manzanares. Daniel, pilota de llarga cercant Álvaro, que no pot arribar. La banda ara favorable al Palma. Treu Machado, Piqueras, Ernesto, Denis. Denis aguanta aquesta pilota, obri cap a l'esquerra per Piqueras. Demanava moviments Denis. Té a prop Piqueras en Machado. Machado juga per Ernesto, banda esquerra, davant ell Daniel. Ernesto, Daniel, serà corna. No ha anat cap jugador del Manzanares a evitar un corna. No? La pilota no. Anava mig morta, Miquel. I ningú s'ha atracat. Treu Machado. Machado, segon pal. Álvaro de cap l'envia directament fora. Banda a favor del Palma. Traurà Machado. 11:55 per al descans. 0-1, perd el Palma. Piqueras. Ernesto. Machado. Piqueras. Machado. Machado per Alisson, Alisson, Alisson no pot donar-s'hi la volta, ha provocat la treta de banda. Entre dos contraris no ha pogut fer el moviment de pivot Alisson i el manco no ha perdut la pilota. Es banda a favor del Palma, traurà Machado. L'àrbitre que demana distància als jugadors de Manzanares, finalment serà Piqueras. Piqueras xuta al segon pal, Machado, fora corna! Entre Alisson i Machado, Miquel, no han pogut perforar la porteria de Navarro.
1: No, bona intervenció ara de Navarro, quan pareixia que aquesta darrera finalització havia d'acabar en gol.
0: Corna a favor de l'equip d'Antonio Vadillo. Estan preparats per sortir Fabinho i Charuto. Traurà el corna Machado. Ui, la pilotada de Piqueras, molt en fora de la porteria d'Antonio Navarro, que juga en llarg, en ràpid. No pot arribar Álvaro. Ara s'ha precipitat també el porter del Quesos Hidalgo, Manzanares. Denis, Fabinho, que ha tornat a pista juntament amb en Charuto. S'han assegut Alisson i Ernesto, pilota per Charuto, Charuto per Fabinho. Fabinho enyora els teus gols i el xut de Fabinho també ha anat en aquella base de la porteria per de fora i ha quedat clavada la pilota. Juga Daniel, el capità del Manzanares, davant ell Piqueras. Daniel juga cap endarrere. Álvaro pressiona Machado. Pilota de llarga, directament a les mans de Denis Cavalcanti. Surt jugant el porter del Palma, perpendicular, obri cap a l'esquerra Fabinho, torna la pilota per Denis, Fabinho. Fabinho és bona part, Machado. Això sí que no sabem si era un xut a porteria o una passada cercant Charuto.
1: Ni ho sabrem mai.
0: No, jo troc que ell tampoc, Miquel. Jo troc que ell tampoc ho tenia clar.
1: La pilota li ha cremat.
0: I entre que fas una cosa i penses una altra, res. Juga Manzanares. Daniel pressiona Fabinho, també Piqueras. No pot arribar Javi Alonso. La pilota es perd per línia de fons, traurà Denis Cavalcanti. Piqueras. Fabinho, Machado. Machado deixa la pilota cap a Piqueras, banda esquerra. Piqueras davant Daniel, l'ha perduda, però recupera Machado. Machado cap endarrere, fàcil, còmode. Denis pressiona Daniel, la sortida de Denis. Denis per Machado. Machado té a prop Charuto, obri cap a l'esquerra per Fabinho. Fabinho farà la diagonal, Fabinho xuta al cos de Daniel. El rebuig li cau a Fabinho una altra vegada, que juga cap a la dreta. La té Machado, Machado intentarà ara el xut, no pot. No agafa posició de tir i Fabinho, que l'envia molt en fora de la porteria de Navarro. El punt de mira, l'arribada està bé, Miquel, el punt de mira és el que està malament.
1: Se mos estan travessant avui el gol, eh?
0: Sí. Ui, Khalid ha tret aquesta pilotada a la cara de Machado i s'ha perdut per la línia de fons. Intenta recuperar amb el cap Machado. Daniel la deixa sortir. Serà banda a favor de Manzanares. A l'alçada de la bancata d'Antonio Vadillo. Se'n va Machado i entra David Peña. Preparat també per sortir Lucao. Serà després d'aquesta treta de banda. L'àrbitre diu que quan ell xiuli, juntament amb la pilota Calit, Humberto i Eloi, Daniel esperant. Queda Humberto per de fora, la volea d'Humberto i el gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol d'Humberto. M'assembla que ha tocat a qualcun. Li donaran de moment a Humberto. La volea en cama esquerra. Atenció, 9:50 per al descans. Torna a marcar Manzanares. Palma 0, Manzanares 2.
2: Esports 3, en
3: joc. A l'espero de veure les imatges del gol, la realitat és que el marcador, 0-2, sorprèn a tothom. A tothom.
0: De moment, Miquel, et sorpresa, evidentment.
1: A més, no només que sigui sorpresa.
0: El 0-1 sinó... pot ser un accident, el 0-2 ja és sorpresa.
1: Alerta.
0: Alerta Piqueras, banda.
1: Però no només et sorpresa, és a dir, et sorpresa per lo que pensaven d'inici,
0: sí.
1: Però també per lo que està passant de pista. És a dir, jo no dic que Manzanares no ho estigui fent bé,
0: no, no.
1: Però que domini el control de les situacions de Palma.
0: Sí, sí, i que ha tingut ocasions de gol.
1: Lo que passa és que la finalització de Palma, aquesta efectivitat, no existeix, i ells han tingut...
0: Fabinho, Ernesto, Ernesto, a Navarro, la treta de la línia de gol.
1: Ells han aprofitat molt bé una errada defensiva en el primer gol, i ara que li ha sortit una finalització a Humberto, que ha estat espectacular. Toca o no toqui ningú després.
0: Sí, sí, sí.
1: Estira ha estat tremendo.
0: Boníssim. Denis per Peña. Peña controla juntament a la línia de fons. Peña, el segon pal. No ha arribat Charuto. La treu la defensa, se la queda Fabinho. Fabinho connecta una altra vegada per amb David Peña. Fabinho xuta, torna a treure la defensa. Se l'endú Robles. Robles davant ell. Piqueras, se la menja Piqueras. Robles que se'n va, Robles que xuta. Denis que atura. Denis que atura i Piqueras que l'envia fora de banda. Moment crític del partit i estem mitjana la primera part, una mica més, 8:52 per arribar al descans, 0-2 guanya Manzanares amb gols d'Álvaro i Humberto. Multitud d'ocasions de gol que ha tingut el Palma entre Lucao, Machado, Fabinho, Peña i no hi ha manera.
3: Gavi,
0: digues.
3: Li podem donar l'autoria del gol, evidentment, de forma involuntària, David Peña. Ha estat aquí, vale. Ha tocat la pilota.
0: Ha rebotat en David Peña.
3: David Peña, el salt número 6.
0: Juga el xut d'Humberto. Mira, aprofitam el xut d'Humberto massa amunt. De temps de joc, 8:50 per al descans. De moment, el Palma perd 0-2.
2: A IB3 Ràdio. Esports 3. En joc.
4: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
5: Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
6: Informa't on has de cantar, al teu poble o ciutat.
5: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
6: Un poble, una veu.
5: Obra cultural balear.
7: Voleu postres?
8: Jo em vinis a córrer.
9: Clar. És que és el millor postre que hi ha.
10: I de colonet per tothom.
8: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
2: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.
3: Tornem al directe d'un partit que se l'està complicant i de quina manera l'Illes Balears Palmafusal davant un Manzanares que tot s'ha de dir, aprofitar les seves opcions, però que no està sent ni molt manco un Manzanares brillant. És un Manzanares que compleix i de moment que guanya 0-2.
0: I quina altra oportunitat que ha tingut David Peña. Ha estat a punt de marcar, no hi ha manera. Ara ho intenta Lucao i la pilota tornarà a sortir cap a corna. No hi ha manera. Una altra vegada David Peña dintre de l'àrea petita ha estat a punt de marcar. Traurà el corna d'Ibao. ha sortit la mopa, joc aturat, 7:47 pel descans, 0-2. Ja no és un, ara són dos. Deibao, Penya, Deibao, Deibao per Lucao. Lucao d'esquenes, protegeix aquesta pilota, la treu cap a Penya, Penya, Alisson, Alisson per Penya, Penya xuta fora. Miquel, què està passant avui?
1: Bueno, pues és que el rival està tenint un partit estoic defensivament i molta efectivitat ofensiva. Amb molt poquet ha fet dos gols.
0: Estem dient i lamentant les ocasions que té el Palma, però tal vegada és perquè està defensant molt bé Manzanares també, no?
1: Sí, sí, no, no. Manzanares està assumint molt clar el seu paper, el seu rol d'aquí que ha vengut aquí a patir i d'intentar aprofitar les oportunitats de moment. Les poques que ha tingut les d'aprofitades.
0: Denis, Denis cap a Lucao. Altra vegada Denis, Denis que xuta, atura Navarro. I ara Deibao ha provocat la treta de banda a favor del Palma.
1: I jo crec que haurien de prodigar un poc més aquestes incorporacions perquè li costa
0: sí.
1: A Manzanares ajustar defensivament les incorporacions de Denis.
0: Penya, Deibao, a Alisson, perd la pilota. Quan enyoram Luan Müller?
1: Sí.
0: Quan enyoram Luan Müller?
1: I Rivillos no.
0: No, Rivillos també, evidentment, però ja que parlaven de les incorporacions de Denis, jo enyor molt aquestes arribades de Luan Müller. Escribano, Calit. Escribano que demana moviments i la sortida li donarà el porter Navarro per banda esquerra. Navarro ara no sap què ha de fer. Juga llarg, llarguíssim. El control finalment és per Deibao. Deibao juga amb Penya. David Penya se'n va tot sol, avança i li regala la pilota a Toni Escribano, que l'ha rebutjada amb la cara. S'ha fet mal, sí. L'ha rebutjada, no sé si amb el nas, amb els ulls.
1: Se moca, se posa.
0: Sí, sí. La pilotada de Penya ha anat directament a la cara de Toni Escribano. Sembla que està bé, no demana assistència. I vot neutral per al Palma. L'àrbitre que deixarà la pilota a peus de David Penya. Penya, Lucao. 6:30 pel descans, 0-2. Penya, davant Calit. Penya se'n va, Penya xuta. El xut ha estat horrorós. I traurà de porteria Manzanares. La pilota no ha tornat. Ara sí. Pilota per Antonio Navarro. Un dels porters destacats aquesta temporada. Robles no pot arribar en aquesta acció. Juan Alonso. I serà pilota para... Era Toni Escribano. Pilota para el Palma, que ha demanat temps mort. Antonio Vadillo, Miquel, ara ja ha paït el 0-2. Veu que la cosa no millora. Temps mort a 6:16 per al descans.
1: Ha d'intentar refer, no?, un poc el que està passant. Reforçar una miqueta el que està sortint bé, encara que la finalització sigui defectuosa, i després intentar demanar una miqueta més, no?
0: Sí, sí.
1: Que l'equip se comenci a posar mono de feina, sobretot feina defensiva, d'intentar generar perill arrel de la recuperació de balón, que el rival no té temps d'ordenar-se defensivament. Si cada vegada que tu recuperes el balón li dones temps al rival a ordenar-se defensivament, que t'està guanyant de dos i que està fent una defensa molt pràctica, molt poc agressiva, i claro, així és complicat, i suposo que intentarà retocar un poc això i posar les piles en els jugadors.
0: No hem vist encara ni Raúl Campos ni Juan Emilio.
1: No, i de Raúl Campos no ho estrany tant. Juan Emilio, pues, la veritat és que sí que ho estrany més.
0: Jan Barbosa i Javi Bule tampoc han sortit, però bueno, són més significatius Juan Emilio i...
1: I antes xerraves d'esporter, no?, d'Antonio Navarro, que ha fitxat per Pozo, ja.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Un Pozo del que sortirà Enrique, l'ex del Palma. Que va sortir del Palma cap al Pozo i ara Navarro el substitueix a ell també. No, no sé on anirà Enrique, no tinc coneixement. Ernesto, torna'm a jugar, pilota per Lucao. Lucao davant Robles, Lucao combina... Ai, la combinació amb Ernesto no ha sortit bé. Charra Vadillo amb en Machado a la banqueta. Pilota llarga que es perd per la línia de fons. Denis traurà, posarà de nou la pilota en joc. Per part del Palma no hem vist, evidentment tenen Barrón, perquè Denis està afiançat a la porteria, i no hem vist Lin, ni tampoc Maia. Juga Lucao. Davant Robles. Lucao amaga cap endins, cap de fora. S'atura, se'n va per de fora. No ha pogut treure la passada i no ha pogut forçar ni tan sols el corna. Se l'ha quedat a Navarro. Navarro juga en llarg, alerta Humberto, ha sortit Denis amb els punys, recupera la pilota Fabinho, Fabinho juga per Deibao, ha anat per terra Lucao, s'aixeca, Deibao obre la dreta per Ernesto, Ernesto condueix aquesta pilota en horitzontal, ha cercat la profunditat amb en Fabinho, li han llevat la pilota, Álvaro que provoca la falta d'Ernesto. Tercera falta del Palma, tres en dur també Manzanares.
1: Comença a haver-hi
0: nervis,
1: tensió, eh?
0: Sí.
1: Ara ja no tenim aquesta sensació de que estens que queda, de no. Que el partit l'estem mig controlant.
0: Estem ara arribant, ja... estem tenint oportunitats, però...
1: Manzanares se sent còmode amb aquest escenari, no? Diguem, que, sí. que estàs partit, i Palma no.
0: I la gent està sorpresa, no hi ha renou a la graderia,
1: no hi ha
0: comentaris, no hi ha res. Alerta
1: topada.
0: Amb aquesta topada entre Charuto i Javi Alonso. La pitjor part sembla que se l'ha deduït a Javi Alonso, que li han assenyalat falta a ell. Li han assenyalat falta a en Javi Alonso damunt Charuto.
1: Crec que no han assenyalat res, eh?
0: O no.
1: No, simplement és que han entrat a jugar i trauran
0: de
1: porta.
0: Sí, traurà de porteria Denis. La pilota havia sortit per la línia de fons, però molt lluny. Havien topat Charuto i Javi Alonso, que sembla que han arribat a un acord després de la topada. Sembla, dic. Ernesto. Juga el Palma, Machado, que ha entrat per Deibao, Fabinho, Ernesto, Machado, Charuto, Machado, Fabinho, toca el Palma, Ernesto Machado, Machado tornarà a canviar cap a l'altre costat per Fabinho, Fabinho aguanta davant Javi Alonso, Fabinho, ai, rellisca, no perd la pilota, però ja la jugada mort, el que tenia previst, Machado, Charuto descana entre dos contraris, l'ha perduda, Javi Alonso se la queda, en va per terra i els àrbitres donen banda a favor del Palma, treu Machado ràpid per Fabinho per Ernesto que no se'n pot anar, recupera Daniel aguanta aquesta pilota, ha posat el peu Machado i és banda a favor de Manzanares, protestava Machado, però la pilota serà per l'equip manxec. Daniel, Humberto, Álvaro cap al seu porter, Antonio Navarro. Navarro que juga picadota per Daniel, massa llarga. Banda a favor del Palma. 4-13 per arribar al descans. Continua perdent el Palma, 0-2. Se'n va Ernesto, torna Piqueras. No val. L'àrbitre que li diu Machado que torni a treure. Ara. Pilotada de Machado. Al pit de Charuto, rebutja de cap Humberto, Álvaro, Daniel, Humberto, juga Manzanares, Humberto aguanta aquesta pilota, cap a l'esquerra per Daniel, Javi Alonso que se'n va de Charuto, la treta finalment el Palma, banda a favor de Manzanares, dona instruccions Juanlu Alonso, sembla més tranquil de moment Antonio Vadillo. Javi Alonso, Humberto, Daniel, davant ell Piqueras, Daniel, Miquel, només rellisquen els jugadors del Palma. Banda a favor de Manzanares, Álvaro que treu ràpid. I targeta per Fabinho, que no ha deixat treure de banda. Tercera targeta groga del partit, Penya, Calit, Fabinho. Pilota per Manzanares. Traurà Javi Alonso aquesta acció. Lliure en directe. Pizarro que protesta. ...3:42 per arribar al descans d'un partit que ha començat torçat i continua igual. Javi Alonso, Daniel, s'ha avançat Piqueras que deixa la pilota a peus de Charuto, Machado, Machado cap a Denis, el joc és intens, pilota per Charuto, control de Pit, la deixa per Piqueras, no, se l'endut Charuto, Charuto no pot xutar, la deixa a peus de Machado, Machado per Piqueras, que mig cau, recupera Manzanares, que surt per l'esquerra, alerta Humberto, Humberto pot xutar, corna, que ha cedit Machado d'una ocasió de gol a punt de rebre el tercer, Miquel.
1: Sí, i és vera el que comentaves, no?, que relliscam de manera continuada.
0: Només els nostres.
1: I provoquen aquestes errades que, sí, que quasi mos costen gols.
0: Javi Alonso treu el corner al segon pal, Humberto de cap. No se l'ha quedada Machado, recupera Javi Alonso. Juga Daniel, Daniel amb Machado, Machado que pressiona, obliga Daniel a jugar cap endarrere. Navarro juga el porter de Manzanares. Ara avança 10 metres per davant. Navarro, Navarro, Navarro, se'n va! El xut ha rebotat, alerta que se'n va Fabinho, Fabinho panterra, també Javi Alonso amb en Charuto i l'àrbitre me sembla que ha donat banda a favor del Palma. Quina llàstima, no hi havia porter, però no ha estat a temps Fabinho de cercar el xut llarg.
1: Antonio Navarro ha replegat molt bé, sí, i ha aconseguit rebutjar aquest balon.
0: Ha posat el cos.
1: Que tan perillós era.
0: L'àrbitre ha entès que havia guanyat la posició,
1: sí, no,
0: i
1: no
0: que no hi havia falta.
1: No hi ha hagut res.
0: No.
1: De fet, no hi ha hagut ni protestes.
0: No. Traurà de banda Machado. 2:59 pel descans. 3 faltes cada equip i 0-2 en el marcador a favor dels homes del Manzanares. Piqueras, Fabinho, Denis. Denis que se'n va a l'atac. Denis, xuta al pal. Mare de Déu. Ha tocat qualcú, no sé si Navarro, i pal, pilota a corna a favor del Palma.
1: Són situacions que més perill duen.
0: Sí.
1: I ja ho hem dit abans, no?, que tal vegada hauríem d'intentar forçar una miqueta més això, perquè després supos que en els descans, en Juan Alonso...
0: Alerta ara Fabinho, la pilota morta, Machado, i torna a treure. Per dues vegades la pilota quedava morta dintre de l'àrea i no ha hagut possibilitat de rematar de gol.
1: El que penses és que si segueix així, el gol arribarà, no?
0: Arribarà.
1: Però de moment no ha arribat.
0: Però de moment no arriba i ells han fet dos. Corna que traurà Machado. Machado, Charuto li torna, Machado, corna. Una altra vegada. L'ha enviada fora Humberto. Machado que se'n va cercar la pilota perquè no hi ha ningú que li atraqui. Traurà des de la cantonada Machado cap a Fabinho. Machado, la passada, no hi ha rematador. Se l'endú Manzanares a l'atac. Alerta Daniel, Denis.
1: Uf.
0: A punt d'arribar el tercer de Manzanares. Mare de Déu, com estàs, Pati. Toni Escribano que traurà de banda. Demana posició a l'àrbitre. Toni cap al segon pal. L'atura Denis que juga per Fabinho. Fabinho cap a David Penya. Se retura Penya. Penya que surt jugant. Penya que se'n va. Penya que juga per Charuto. Charuto que obrirà a banda. No, Charuto que se'n va. Charuto que xuta. Robles. Tornarà sa pilota per al Palma. Corna que treu David Penya. Fabinho, Eloi, i tornarà a ser corna pel Palma. No sé si hem tret ja 20 corners. Altra vegada la pilota a la cantonada, ara a l'altre costat. Fabinho. Fabinho, primer pal, rebutgen una altra vegada. I ara serà banda a favor del Palma. Traurà una altra vegada Fabinho, l'ha enviat a fora Eloi de Pablos. Fabinho. Piqueras, xuta, el toc de Charuto! I la pilota que es perd per la línia de fons. Increïble que n'hagi entrat també aquesta pilota. Increïble. Quin partit més... no sé com dir.
3: Estrany.
0: Daniel.
3: Estrany.
0: Estrany, sí. Charuto, ha robat Charuto. Charuto se queda la pilota. Charuto se'n va per terra volant. No hi ha res, diu l'àrbitre. I Piqueras que agafa per la cintura Daniel. I Piqueras que serà amonestat. Targeta groga per en Piqueras. Justa. innecessària. Sortida. Innecessària perquè innecessària. Se n'anaven al contracop dos homes tots sols. Bueno. El vol sense motor de Charuto no ha provocat cap falta. Charuto que se'n va, torna Allison. En pista ara mateix Deibao, Lucao, Peña i Allison. Per part de Manzanares, Navarro, Khalid, Toni Escribano i m'he deixat un, Robles. Traurà Manzanares, Robles, Navarro, minut 40 per arribar al descans. Pilota llarga que es perd per la línia de fons, traurà de porteria Denis Cavalcanti. La deixa en curt a peus de Deibao. Deibao que puja la pilota, pressiona alt, pressiona a dalt, Manzanares, Lucao, Peña, Allison, ha sortit de la pressió el Palma, Allison davant Toni Escribano, Allison aguanta aquesta pilota, cerca un company, ui, ho trobes, ui, Lucao, ui. Fora! L'arribada de Lucao tot sol, des de l'esquerra l'ha creuada massa i ha sortit de fora, torna a jugar Khalid pressionat per David Peña, David Peña que no el deixa sortir, David Peña que toca aquesta pilota, banda a favor de Manzanares. Un minut i 13 segons per al final de la primera part. Quan l'Alonso que demana calma als seus homes.
1: Ara és bona.
0: Lucao per Peña, Peña a l'altre costat, Allison el retall, el xut, atura Navarro! Ha aturat Navarro, quina acció individual d'Allison Neves. Espectacular. I ha quedat estàs en terra un jugador de Manzanares. Quan sembla que a la fi arriba, Miquel, compareix el porter.
1: Està fent un partidàs, no? I bueno, i aquest equip ha sabut, o sap molt bé anar cap a un, no?
0: Sí, sí.
1: Sap que li toca patir, sap que si...
0: Té el partit allà on somiava.
1: I a més, és que són guinevets, és a contra, és a dir, sí. Totes les recuperacions, tu fixa quantes tretes ha fet ràpides.
0: Sí, sí.
1: Antonio Navarro quan recupera Badon perquè surten disparats.
0: Sí.
1: En Vadillo, si tu te fixes un poc en Vadillo, quan recupera la pilota el seu porter,
0: sí.
1: No fa més que llets de dir en els seus jugadors endarrere, perquè si t'atorbes una miqueta,
0: sí.
1: te guanyen s'esquena amb moltíssima facilitat.
0: Estem parlant de les ocasions que ha tingut el Palma, però en aquestes contres Manzanares ha pogut fer dos més. Eh?
1: Sí. I a més és el seu partit, és a dir, no és fruit de la casualitat, és el seu pla de partit, saben que no tenen altra alternativa.
0: Un minut just per arribar al descans. Quatre faltes al Palma, tres Manzanares i 0-2 en el marcador amb gols d'Álvaro i Humberto per l'equip manxec. Traurà de banda quan doni l'ordre a l'àrbitre David Peña. Ja s'ha retirat el jugador tocat del Manzanares. Treu Peña, Deibao, Peña, el manco un golet abans del descans. Vinga, Allison descanes, Allison retalla, Allison no pot xutar perquè això és falta. Hombre, clar, és que ha tardat un quart d'hora l'àrbitre en assenyalar la falta, mare de Déu. És que tan ràpids per mostrar targetes grogues en accions infructuoses i amb aquesta claredat no han assenyalat la falta. És increïble. Finalment ha tingut a bé assenyalar-la, ara hi ha una mica de picabaralla entre Daniel i Allison per la posició de la pilota. L'àrbitre l'ha situada, Fabinho juntament amb la pilota, amb ell Peña i Allison. 49 segons pel descans, torna a repetir, un golet abans del descans seria molt important. Donaria credibilitat a l'equip per refer-se en el descans. Torna a moure la pilota Fabinho, Daniel i Álvaro fan de tanca, Humberto al costat del seu porter, tancant el pal on està Allison. Anem a veure, amaga Peña. Fabinho fa la passada, Ernesto, Allison, Ernesto, rebutja la defensa, Ernesto una altra vegada, jugarà fàcil cap endarrere, era bona l'acció assajada però no ha sortit. Denis xuta, fora. Temps mort que demana ara Juan Lu Alonso, el tècnic del Manzanares, que previsiblement Miquel demanarà que no hi hagi precipitacions en els seus jugadors, no?
1: Sí, sobretot que no hi hagi errades, que la pèrdua de la pilota suposi haver de defensar una contra, no? Tampoc tenen problemes, tenen faltes de marge per defensar-les i bueno, i intentar aprofitar aquesta darrera que potser se deixava darrera posició, perquè no, també per fer mal, no? Però sobretot jo crec que és arribar amb aquest resultat en els descans, que per ells seria un gran resultat.
0: Sí, sí. Els jugadors que en revolten els seus tècnics, la mascota del Palma que balla, la megafonia que trona i la gent que assisteix una mica incrèdula al que està passant a la pista en el partit d'avui. Estem a punt d'arribar al descans amb aquest 0-2, que no... imprevisible per tots, però que de moment és la realitat. Anem a veure si queda temps per fer un golot i escurçar diferències i afrontar la segona part d'una altra manera, evidentment. Surten els jugadors a pista per part del Palma, Denis, Penya, Deibao, Alisson, Lucao. Per part de l'equip manxec, Navarro, Toni Escribano, Khalid. I crec que és en Robles.
1: Buf.
0: I, bueno, pilota perduda per Manzanares, Deibao, Penya, Alisson. Queden 30 segons. Alisson la deixa per Deibao. Ha rebutjat Khalid. No hi ha manera. Mare de Déu. Hi ha partits que s'entrevessen i aquest és un d'ells. 24 segons. Traurà de banda David Penya. Demana distància l'àrbitre. Penya la deixa perquè sigui Deibao. Deibao! Això era tocar-la i cap endins. Torna a quedar el jugador de Manzanares. Estàs en terra. David Penya que es queixa l'àrbitre, com dient, ja està una altra vegada. Escalit, el que està en terra. L'àrbitre i Lucao xerren amb ell. Khalid que s'enfada perquè diu que no ha simulat res, però s'aixeca sense massa problemes. Massa ferit no estava. Navarro, Khalid davant Penya. Li està fugint la primera part en el Palma. Toni Escribano, Khalid, aguanten la possessió de pilota, ja només queden 10 segons. Khalid amb Penya, Penya a punt de recuperar, se l'endú Khalid combina a l'altre costat, alerta que encara faran el tercer, la rematada, la treta com ha pogut Lucao, pilota dividida, final. Final de la primera part al Palau de Somos, Miquel, amb aquesta sorpresa de moment del 0-2 a favor de Manzanares.
1: Bueno, un equip que li està sortint tot el seu pla de partit, s'està defensant a un espai molt reduït del camp, intentant evitar que el Palma tingui facilitat per finalitzar en condicions i després traient el màxim profit a les contres i a la pilota aturada de lo que té. Palma, al contrari, està tenint el domini territorial, té el balón, juga més temps dins del camp rival que en el propi, però avui no hi ha encert unes vegades i les altres, que Antonio Navarro està fent una molt bona feina. Ara veurem com se planteja la segona part, algo han de fer. Per jo, que les incorporacions de Denis és una bona alternativa, perquè de moment no s'està ajustant bé Manzanares, a lo millor després del pas per vestidors corregiran aquesta manera de defensar les accions d'incorporació d'en Denis, però jo crec que seria una manera d'intentar accelerar una miqueta aquest canvi de dinàmica, que de moment no mos afavoreix en res.
0: Temps de descans al Palau de Somos, sorpresa en el marcador, no sé si tant en el joc, el Palma no troba porteria, de moment Palma 0, Manzanares 2.
3: Gràcies, Capi Fortesa. Amb els gols d'Alba, recordem, doncs el d'avui 54 per acabar la primera part del partit, 9-50, el gol en pròpia porta, David Penya, que dona, de moment, un triomf parcial sorprenent al Quesos Hidalgo Manzanares, que ha tingut en la figura de seu porter Antonio Navarro com a principal protagonista d'aquesta primera part per part del conjunt del Manzanares. Temps de descans, al Palau d'Esport de Somos, fem una petita pausa a lo que és la informació esportiva, mos anant a la informació general a les nostres companyes de la redacció informativa, Neu López i Clàudia Meguia. Bon vespre.
11: Bon vespre, companys d'esports. Toni, començam explicant-vos que s'ha estabilitzat l'incendi forestal que cremava una zona de pinar i sota bosc a Santa Eulària i que baixa de gravetat 1 a 0.
12: Així tot, quatre habitatges han hagut de ser desallotjats a Cala Llonga i una desena d'efectius de bombers i Lipanat treballen per terra i aire perquè preocupava la proximitat de les cases. L'incendi, que podria ser causat per un cable d'alta tensió, s'ha declarat a les 4:30 i s'ha estabilitzat fa poc més de 40 minuts.
11: I avui hem de lamentar un accident laboral mortal a Menorca. Un home de 58 anys ha caigut d'una claraboia des d'una altura de 6 metres mentre reparava una nau al polígon industrial de l'O. És el segon d'enguany a les Illes.
12: El treballador era al polígon de la Trotxa de la Ió arreglant una claraboia. Per causes que ara s'investiguen, l'home hauria caigut a terra des del sostre de la nau on treballava, segons informacions del 061.
11: I en aquesta hora també pendents de les mesures que el jutge pugui decretar per als quatre detinguts per més d'una vintena de robatoris a habitatges de la part forana de Mallorca, que han passat a disposició judicial a Manacor.
12: L'operació continua oberta i els agents encara identifiquen les peces sostretes a fi de retornar-les als propietaris. Segons la Benemèrita, el seu modus operandi era actuar a plena llum del dia, forçar portes i finestres i endur-se joies i doblers en efectiu.
11: I us ho venim explicant al llarg de la jornada. Mallorca viu un moment històric en la cantada simultània de la Belenguera a 63 indrets de l'illa. Aquesta que sentiu és la cantada que han fet a les 8 en punt fa 27 minuts a Porreres, a la plaça de la Vila, guiada per Joan Ramon Xemana, director de la Filarmònica del municipi, i Marina Viedma, directora de la Coral. La part forana de Mallorca és clau en aquest centenari d'homenatge al poema musicat de Joan Alcover, i val a dir que l'acte central s'ha celebrat a la plaça Major de Ciutat fa uns minuts també, on hi participaven diverses corals de l'illa i la banda de música municipal de Palma. Allà es troba ara mateix el nostre company Lluís Hernández. Lluís, com s'ha viscut aquest moment?
13: Idò, ara mateix aquí a la plaça Major de Palma, ambient de germanor i música de Fabiols i Xeremies, perquè més de 5.000 persones han cantat la Belenguera, molt d'elles amb emoció per aquests 100 anys de l'estrena musicada d'aquest himne per l'illa de Mallorca. Així ens ho ha expressat, just en acabar, una ciutadana de Palma.
14: I molt emocionada, és un cant. Bé, m'ha emocionat moltíssim i venir-lo a cantar aquí en tots els de Palma, no sé, és una cosa que no puc expressar. Molta emoció.
13: La jornada aquí a Ciutat conclourà aquí amb l'agrupació Música Nostra i una ballada popular fins prop de les 10 del vespre.
11: Gràcies, Lluís, per aquesta informació en directe des de la plaça Major de Palma, però la jornada ens deixa més qüestions i un dia més hem de parlar d'habitatge perquè el preu continua marcant màxims històrics segons els agents de la propietat immobiliària.
12: Ha pujat més d'un 9% en un any. Andratx és el municipi més car de les Balears amb més de 9.500 euros al metre quadrat i l'illa d'Eivissa és on els preus estan més tensats. En els darrers 3 anys l'oferta d'habitatges en venda ha baixat entre un 30 i un 40% a les illes, un fet que té un efecte directe en la pujada de preus que ha arribat a màxims històrics. Luis Alberto Fabra és director tècnic de l'informe API Baleares.
15: Si cada vez tenemos mayor número de habitantes, mayor número de hogares y cada vez tenemos menos viviendas en el mercado, pues lógicamente el propietario que quiere vender una vivienda lo aprovecha y sube su precio.
11: Més qüestions perquè el Partit Popular registrarà una petició al Parlament perquè el conseller delegat d'AENA, Maurici Lucena, comparegui per donar explicacions sobre la lona publicitària que jo us explicàrem ahir que hi ha penjada a l'aeroport de Palma.
12: El govern creu que l'ens aeroportuari es riu dels ciutadans perquè considera que la campanya publicitària promou el turisme d'excessos, un fet que nega AENA. Tanmateix, el portaveu del govern, Antoni Costa, ha tornat a exigir que retiri la lona i que demani disculpes als ciutadans.
16: AENA fa negoci d'absolutament tot. Ha convertit els nostres aeroports i les nostres illes en la seva principal caixa recaptadora. I encara puja les taxes aeroportuàries, els hi pareix insuficient. Taxes aeroportuàries que repercuteixen directament sobre les butxaques dels ciutadans de les Illes Balears.
11: I un darrer apunt en clau estatal, perquè la defensa de Jonathan Andic al·lega una caiguda prèvia i l'artrosi del seu pare, Isaac Andic, per concloure que la seva mort a Montserrat, a Barcelona, va ser accidental.
12: L'advocat ha portat un vídeo de la caiguda del fundador de Mango, patida 10 mesos abans de morir el desembre de 2024 per recórrer la presó provisional. Dos doctors i un investigador privat conclouen que la caiguda és compatible amb un accident.
11: I fins aquí, companys d'esports, l'actualitat. Tornarem a les 10 del vespre per continuar explicant la informació de la jornada.
3: Moltes gràcies, companya Neu López i Clàudia Maiguia. A les 8 i mitja. Només passen 54 segons perquè siguin les 8 i 31 minuts. Fem una pausa publicitària i tornem tot d'una. En la segona part de l'Illes Balears Palma, futsal, queso, hidalgos, manzanares.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.
17: IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladenamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
18: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
2: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.

0: Doncs estem de nou a la sintonia d'Esports 3 en joc amb el partit de l'Illes Balears Palma Futsal i el Caixa Hidalgo de Manzanet 0-2. Sorprenent marcador, a temps de descans. No n'hi va haver sorpreses, per cert, parlant dels quarts de final del primer partit en l'enfrontament que es va jugar ahir entre el Pozo Múrcia i el Jaén Paraíso Interior, recent campió de Copa. 5-2 va guanyar l'equip Múrcia, així que per tant de moment 1-0 a l'eliminatòria, resultat en principi lògic si mirant la classificació i tenim en compte també la trajectòria dels dos equips al llarg de la temporada i el potencial d'uns i altres. Repetint el temps de descans, l'Illes Balears Palma Futsal que cau per 0-2, és sense cap dubte la sorpresa important d'aquesta jornada. Una jornada que es completa des de l'avui i quarta, juga el Gimbe Cartagena Movistar Inter, on de moment guanya el conjunt del Movistar per 0-1. Però bé, el partit ha començat a les 8:15, no duint més que de 8 minuts del primer temps aproximadament. I a les 9 en punt es tanca la primera jornada de quarts de final amb el partit entre el Futbol Club Barcelona i el Vinyalbal i Valdepeñas, que en principi no creiem que hi hagi cap tipus de sorpresa. Però bé, dèiem el mateix de l'Illes Balears Palma Futsal per estadística, golejades, ho hem dit abans a la prèvia, 8-4 en Lliga, 2-6 a la Copa d'Espanya, empat però a canxa del Manzanares, si no vaig errat, empat a 2, però també ho van advertir a la prèvia, que això és futbol sala i tot pot passar. O no, Gavi Fortesa? No sé si m'escoltes.
1: Evidentment que tot pot passar.
0: I balla si passa.
1: Tot pensam que, m'imagino que en Miquel pensa com jo, un golet a prop de començar la segona part pot canviar tot, Miquel.
2: Sí, dos gols en aquest esport no és res. I la dinàmica que hi ha hagut, només que canvia una miqueta aquest encert que m'haurà faltat, doncs es tiren més a propet de la remuntada, no? Ara bé, no hem d'oblidar el que està passant i que no descartis que pugui seguir passant el mateix. A veure, com comença, com entra Manzanares en aquesta segona part, si intenta d'inici no patir tant, perquè si no se li farà molt llarg,
1: sí.
2: Però també Palma, si no aconsegueix amb un espai curt de temps fer qualque golet perquè s'estat anímic, que em dir, entraran ses presses, precipitacions i, per tant, amb tota probabilitat més errades, el qual no serà bo.
1: I estem com sempre, serà l'equip qui contagia el públic, perquè el públic no contagia l'equip.
2: Públic és
1: està com en complicat. Està com en el teatre.
2: Complicat.
1: Està mirant sobre.
2: Esperen-se que de cop i volta això que em vi,
1: sí,
2: i llavors ens animarem, no?
1: Sí, sí, sí. Surten els protagonistes d'un costat, és a dir, de moment només surten components del Palma i no tots. Han sortit Barrón, Charuto, Fabinho, Machado, Ernesto,
0: de totes formes,
1: Maia...
0: Sí, de totes formes, companys, ja sé que repetir-me i molt, estem donant tota la temporada, la trajectòria d'Europa, en Copa de l'Illes... A veure, això no és nou, ja ho hem vist abans, aquest tipus de partits, que normalment solen acabar bé. Solen acabar en què el Palma reacciona i s'imposa la seva superioritat. Però clar, que ja estem en una fase de la competició en què les errades són cabdals. No se pot fallar avui, perquè si no l'infern que viurà Manzanares serà per viure o per patir.
1: Jo vols dir una cosa, Toni, Miquel, jo vols dir una cosa. Si avui el Palma perd, adéu.
0: Està fora, sí, sí.
2: Bueno.
1: Adéu. És que no els vaig guanyant a Manzanares i tornant a guanyar aquí.
0: Però
1: no,
0: què li
1: no
0: passa? Però a veure. Igual després, molt ho restreguen a la cara, guanyen 5-2 el partit i molt tinc aquí allà. Però què naso li passa al Palma? Per què en guany té aquesta irregularitat? Capaç de lo millor i del pitjor al mateix temps.
1: Bueno, el Palma, que ho digui Miquel, però el Palma ha patit aquesta temporada lesions importants, la de Lua Müller fonamental, la d'en Riguillos al darrer tram de temporada també. El calendari ha estat molt, molt, molt, molt feixuc, més que mai. 6 competicions ha jugat el Palma aquesta temporada. L'estat anímic ha pujat, ha davallat, ha tornat a pujar, ha tornat a davallar. aquesta és la qualitat d'aquest equip aquesta temporada, Miquel.
2: Sí, és complicat. Mira Cartagena també.
1: Sí, sí.
2: Que
1: està pagant també.
2: En el final li costa, no? I ha tingut no lo millor lesions tant com ara per la Copa del Rei, el seu dels millors jugadors.
1: Sí.
2: Estaven de baixa forma, sí, no sí. Estaven en condicions.
1: No.
2: I això s'equipa ho nota. I al Palma pues, li passa un poc això, no? Tu tens unes competicions a un moment del calendari que fan que les teves curves, puntes bones i dolentes, no coincideix quina és la millor ser necessitats de la Lliga.
1: I després la simplesa, perquè és una simplesa, però si tires 10 vegades a porta i no entren al manco 2, pues passen aquestes coses.
2: És que avui està passant això també. Generar molt.
1: Sí, sí.
2: Ara, avui no... Comença. No hi ha punteria.
1: Comença la segona part. Ha posat la pilota en joc al Palma. Fabinho.
2: I ja començàvem amb Denis. Ara sí.
1: Puja Denis. Xuta. A corna.
2: Pues bueno, en principi, a veure si cercarem, no?, aquest tipus d'accions, que és el que reclamàvem un poc a la primera part, que veiem que cada vegada que Denis s'incorporava se generaven desajuts importants a la defensa de Manzanares i que de moment no ho aprofitaven massa.
1: Fabinho! Mare de Déu, quina aturada de Navarro. Quina pilotada de Fabinho des de... no diria 20 metres, però 15, sí. Una altra vegada Denis i una altra vegada Navarro. Increïble.
2: Però de la manera que generat més perill.
1: Increïble. El rebuig de Navarro ha acabat amb la pilota al darrere de Miquel.
2: M'estimes, va, bon a mi.
3: Alerta, Miquel.
1: Una davant de Fabinho.
3: Alerta, Miquel, amb aquestes
1: Fabinho,
3: estimacions.
1: Segon pal, no arriba Piqueras. La tocada de Daniel, banda a favor del Palma. Tu, Miquel, si veus possibilitat de rematada, tu remata.
2: Ho intentaré.
1: Machado no val. No val la treta de Machado i targeta groga per Álvaro. Mare de Déu, jo no he vist res, però bueno. Pot ser que sí. Targeta groga per Álvaro, el jugador de Manzanares. Continua el rosari d'amonestacions, eh? Álvaro, Peña, Calil, Fabinho, Piqueras. Bueno... Traurà el Palma, de banda, Machado a peus de Toni Escribano directament, alerta contra el gol, Daniel, mira Álvaro, Daniel amb ell, Fabinho, Daniel!
2: Pues de moment...
1: Banda a favor de Manzanares.
2: De moment seguim igual, no? Aquestes contres que s'han de mal mofant.
1: Denis, que ha sortit a agafar la pilota perquè no tregui ràpid Manzanares, està dient que ell pensava que era treta de porteria. Ja, me sorprèn que no vagi targeta, tenint en compte lo barates que són avui. Ha tret Alonso, pilota per Navarro, s'incorpora el porter, obrint a l'esquerra per Humberto, alerta Humberto, la pica per damunt de Denis, massa amunt, traurà de porteria el porter del Palma, pilota a peus de Fabinho, pressiona Manzanares, ha sortit Fabinho, Peña obrint a l'esquerra per Piqueras, pilota per Charuto se dona volta, Charuto xuta i la rematada de Fabinho en el segon pal se'n va fora. Estic estorat, no m'ho puc creure. Quina manera d'arribar a porteria, quina manera de rematar i no hi ha cap gol encara del Palma en tota una primera part i el primer minut de la segona. Humberto, a l'espai, Peña. Fabinho, una mica forçada aquesta passada, però Fabinho la resol. Peña, Fabinho una altra vegada, que demana Peña que se'n vagi cap a dalt.
2: Incorporació de Denis, un altre pic.
1: Incorporació de Denis per banda dreta, efectivament. Està Robles que no sap què ha de fer, si anar per Fabinho o per Denis. I Fabinho que aguanta la pilota.
2: No, de moment Manzanares tampoc té per què
1: no,
2: fer clar. Més. Vull dir, el temps passa i els guanyen.
1: No pren cap decisió Fabinho ara li pressiona Robles, ara ha aconseguit la incorporació de Denis, que puja aquesta pilota, Denis obrint a l'esquerra per Charuto per Denis a l'altre costat, Piqueras, Denis una altra vegada, Denis Charuto per Fabinho retalla, torna a jugar per Charuto amb Peña, Fabinho està marejant la pilota al Palma, Fabinho, a veure com acaba això, Fabinho no xuta, ara sí, corna a favor del Palma, preparats per sortir Deibau i Lucao. Traurà des de la cantonada el Palma, ho farà Fabinho. Fabinho cap a Charuto, no arriba la pilota a Charuto i la treu de fora Robles, banda a favor del Palma. No hi ha hagut entendiment aquí, eh?
2: No.
1: Bueno, tant de bo que la pilota torna a ser pel Palma. Treurà Fabinho. Fabinho ha rebotat en Daniel i Penya, que juga cap endarrere. Denis, Penya, quina passada, Denis, Penya! Dolenta. Tan bona la de Denis com dolenta la d'en Penya.
2: Més dolenta la d'en Penya que bona la d'en Denis.
1: Sí. Mira, ara també Manzanares regala la pilota al Palma.
2: Sí, però Manzanares, mentre no perdi balons que li suposin un perill, no té necessitat de moment d'arriscar més.
1: Efectivament.
2: El problema és Palma, que cada vegada necessitarà arriscar un poc més per obrir aquesta llauna que no hi ha manera d'obrir.
1: Charuto ha entrat a pista Lucao. Charuto entre tres contraris i acabarà perdent la pilota i farà falta.
2: No hi ha hagut res.
1: No hi ha hagut res. Pilota per Penya, Penya, fora! I d'aquesta tampoc. Alerta Humberto, Humberto amb espai per davant. Ha tancat molt bé Deibao. Ha tancat Deibao i se queda la pilota Deibao. Des d'enterra Humberto no ha pogut recuperar. Lucao. Alerta Lucao, que en Denis no està a la porteria. I pressionava Álvaro. Pilota per Denis. Denis, pot xutar Denis! Quina aturada de Navarro. Quina aturada d'Antonio Navarro.
2: De totes maneres són les ocasions més clares que tenim, eh?
1: Sí, efectivament.
2: Ja ho han dit la primera part, ara veiem que sí, Herbera, que ho està encercant més, i cada vegada que té la pilota Denis és una gran intervenció de Navarro, qualcuna pot haver una segona acció, un rebot.
1: Alisson xuta, fora! La mitja volta, l'acció del pivot del Palma. Navarro, Escribano, Humberto, Toni Escribano, Daniel, ha tallat Lucao, banda a favor de Manzanares. 3 minuts i busques d'aquesta segona part. Juga l'equip de Juan Luis Alonso, Khalid, Toni Escribano, Eloi, Navarro, posa el cap. Alisson per recuperar Eloi. Eloi que juga per Robles. El xut atura Denis. Ha aturat Denis. Una possibilitat de tercer gol de Manzanares. Alisson, Lucao, en camp propi. Cap a l'esquerra per Deibao. Deibao a punt de regalar. No, li ha regalat la pilota a Manzanares. Alerta Eloi, la passada no arriba a Khalid.
2: Segueix estant incòmodo Palma en el partit.
1: Sí, no hi ha manera.
2: Està incòmodo, no sou molt còmodo. No hi ha manera, Manzanares, a més, se va cresquent, que això sí que és un perill, no?
1: Però dintre de la incomoditat, continua generant ocasions de gol el Palma.
2: Sí, no.
1: I ha d'arribar. Penya, ha d'arribar el golet que canvia això. Lucao, Penya.
4: Vamos, Palma!
1: Penya que se'n va cap endins, toca la pilota per Lucao. Lucao aguanta davant Robles. Lucao se'n va cap endins, fa la passada a l'altre costat, una altra vegada David Penya davant Khalid, David Penya, ha errat la passada, la segona ho ha intentat, se la queda.

0: La deja de Ibao para Ernesto. Ernesto chuta. Navarro. 30 de banda a favor del Palma. A punt d'arribar al minut 5 d'aquesta segona part. I no arriba el gol. 0-2 de Ibao. Cap Ernesto, la voleva Ernesto. La treu en defensa Manzanares. Banda a favor del Palma. Lucao. De Ibao. Lucao. Lucao no chuta. Juga per Ernesto. Ernesto una altra vegada per Lucao. Pivotant Lucao. Davant ell el defensor Robles. Lucao. Ernesto. Ernesto s'ha avançat massa la pilota per xutar. I li han trabucat el xut. Banda a favor del Palma una altra vegada.
1: I segueix fent molt bé aquesta defensa d'ajudes, de cobertures constants. Molt endarrerida de Manzanares, que mos està complicant moltíssim, moltíssim trobar ocasions.
0: Ernesto, la passada. Qui la tocava? Serà corna.
1: Pilota pel Palma.
0: Pilota per al Palma des de la cantonada. Veu aigua Juan Lu Alonso. Se dona la volta Antonio Vadillo, que pensa i pensa i pensa men què ha de fer per remuntar aquest partit. De Ibao. No es corna, es banda. Lucao, De Ibao, Alisson. Alisson aguanta aquesta pilota. Alisson, el xut d'Alisson és terrorífic. S'ha donat bé la volta, però el xut ha estat molt, molt, molt dolent. Traurà Antonio Navarro. Eloi. Ha topat De Ibao amb Antoni Escribano. Khalid. Eloi amb ell De Ibao. Khalid. Pilota de llarga cap a Robles. Alerta Robles davant. Denis, que ha posat el cos molt bé i ha atrapat aquesta pilota. Juga Denis per Lucao. 14-30 per arribar al final. Continua el 0-2. Lucao. Lucao amaga dues, tres vegades. Lucao no pot xutar. Combinarà amb qualcú. Alisson! Aturada espectacular de Navarro. Una altra vegada, ara mà a mà, al pit de Navarro, que l'ha enviat a corna. Es preparen per sortir Maya, Fabinho i Machado. El corna acaba amb un jugador de Manzanares en terra.
1: I han pitat falta.
0: Han pitat falta a De Ibao, que se'n va. També se'n va Alisson i també Lucao. I han sortit, com dèiem, Fabinho, Machado i Maya per primera vegada en el partit. Ha sortit Kevin en la mopa. Pilota aturada, 14-7. Miquel comença a pensar malament.
1: Mira, renuncia ara Toni Vadillo jugant pivot, el veiem pensatiu fa un rato.
0: Sí.
1: I probablement la decisió que ha pres ha estat aquesta, de moment sortir, a jugar més de 4, sense un pivot de referència, tenir un poc més de mobilitat, segurament sí, és capaç d'obrir la defensa.
0: Ernesto, Maya. Maya, toca en curt per Fabinho. Aguanta Fabinho aquesta pilota davant Juan, davant Javi Alonso. Mateus Maya, xuta Maya.
1: Patinat, eh?
0: Un altre cara patinat. Acaba d'entrar i ja ha patinat. Pilota per Manzanares. Antonio Navarro. Javi Alonso. Khalid. Khalid en llarg, llarguíssim. Banda a favor del Palma. 0-2 en el marcador, 13-45 per davant. Sembla més difícil que la semifinal de Champions. Quina pilota perduda ara, Ernesto. Quina pilota ha perdut Ernesto en banda amb un mal control. Estava tot sol i li ha fuit entre les cames la pilota.
1: Pues no estan jugant de 4. El que han fet ha estat por a Fabinho de referència dalt.
0: Sí, sí. Eloi. Eloi, se'n va Eloi. Eloi fa la passada. El segon pal no ha arribat Humberto. No ha arribat Humberto i li han donat banda a Manzanares.
1: Bueno,
0: el cul haurà tocada.
1: Encara queda molt de temps, però...
0: Sí, però és que...
1: El que no canvia són les sensacions.
0: No. I el tarannà del partit és el mateix. Alonso, Humberto. Khalid. Quin traje li ha fet Khalid en Mateus Maya. Se'n va Khalid. Maya despitja. I l'àrbitre diu que no hi ha res. Ha estat una espitjada claríssima, Miquel.
1: La falta pareixia clara. De fet, inclús pareixia que s'enduia la mà a boca, no?
0: Per... Sí, sí. Però... Ernesto, Ernesto, xuta! Massa creuat fora! Ha sortit ara el Palma com un llamp. Ernesto en banda dreta, però el xut s'ha creuat.

0: massa.
1: I per escalint està identificant l'escalfament.
0: Sí, és l'únic que queda per jugar, a banda de Barrón. Daniel, uf, quina cosa d'Ernesto, anem Daniel. Álvaro, Daniel, Javi Alonso, Álvaro, ha recuperat Machado, que juga per Maya. Machado, Ernesto, i torna a intentar el palma, Ernesto, amaga, trepitja, juga cap endarrere, Denis que s'incorpora, Denis cobri cap a l'esquerra per Fabinho, Fabinho cerca el xut, Fabinho, fora! Que no, Miquel, que és que no.
1: No hi ha manera, no hi ha manera.
0: És que no. Mira, ara pèrdua de pilota de Manzanares. Ha posat tard el peu Javi Alonso i la pilota es perd per banda, juga Mateus Maya, Ernesto.
1: La megafonia intenta animar, sí, el personal.
0: Sí, sí, Machado, Maya, Maya, Maya aguanta aquesta pilota, Maya ha provocat la falta de Daniel. És la primera de Manzanares en la segona part, una en té només també el Palma.
1: Sí, i duim ja pràcticament 8 minuts.
0: Sí, sí, queden 12 i mig.
1: Important, perquè en cas de moment remot de que hi hagués una pròrroga, hem de recordar que les faltes se queden, continuen.
0: Sí, sí. Sí, sí. Pilota que jugaran entre Ernesto i Fabinho. Ernesto passarà per davant, amagarà, arrossegarà colca defensor. I ho tenim. Fabinho. Fabinho cercarà porteria. Fabinho! Ros. Un obús a 4 metres de la porteria de Navarro. Humberto, Álvaro, Humberto, pressionat per Maya. Humberto, Maya de Montell, Humberto que no pot sortir, està d'esquenes, ara sí, pilotada llarga, posa el cap Fabinho, orientat, alerta, que se la queda Daniel, Daniel que se'n va, Daniel, a les mans de Denis, no hi ha falta segons l'àrbitre, ara és Ernesto qui cor, però l'ha perdut el Palma. Navarro pilotada, al travesser de la porteria de Denis, que s'ha estampat contra la porteria, ha quedat enganxat a la xarxa, i aquesta pilota, Miquel, no havia sortit.
1: Duia...
0: ha donat el travesser i ha tornat a pista.
1: Duia molt mala intenció, però... jo crec que ha pegat a la part de darrere, pot ser?
0: No sé què dir-te, eh? Jo per això, que aquesta jugada havia de continuar. El que passa és que si se mou la porteria no pots continuar, això és també evident, no? Però, no, mare de Déu... ha pogut arribar el tercer de l'equip manxec. Ha caigut fins i tot la mopa. Fins i tot la mopa ha relliscat, també hi ha caigut en terra. Bueno, tornem a jugar, venga, Fabinho. Peña. Charuto. Fabinho. La demana Maya. No el veu Fabinho. Peña. Peña que li regala la pilota a Javi Alonso. Alerta Daniel, fora. Fora Daniel, crec que l'ha tocada Denis i serà corna. Quina errada de David Peña.
1: És que ara, en poc temps, ha tingut tres accions Manzanares que s'està aprofitant d'aquestes, sí, sí, sí, ja precipitacions,
0: clar,
1: imprecisions que comença a venir el Palma, que fins ara eren només a la finalització i ara ja estan a l'elaboració.
0: Alerta Humberto, Humberto xuta, Mateus Maya l'ha tocat Humberto.
1: Pilota
0: banda a favor del Palma. Torna a pista Lucao. Juga Fabinho. Lucao. S'ha anat Ernesto. Lucao davant ell Daniel. Lucao que no se'n pot anar. Lucao juga fàcil. Cap a darrere. Denis. Pilota llarga de Denis. El control de Charuto és boníssim. Però s'ha avançat Antonio Navarro. Denis. Una altra vegada per Lucao. No sé què demanava Daniel, però no tenia raó. Pilota per Lucao. Lucao xuta. Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Lucao, Lucao, Lucao, Lucao, Lucao, Lucao, Lucao, Lucao, Lucao, gol! Del Palma, Lucao! A la fi ha arribat! Escurça diferències al Palma, havia de ser Lucao, Palma 1, Manzanares 2.
2: Esports 3, en joc. A la fi, com pràcticament tres quartes pas del partit jugat, arriba el primer gol de l'Illes Balears pel Manfusal. Vam si això és tocar el botonet d'activació d'aquest equip i aconseguir donar-li la volta al marcador, Gavi.
0: I el que deia en Miquel, ara el públic creix amb el gol de Lucao i pèrdua de pilota de Manzanares.
1: I jo el que m'ha quedat és en celebració del gol de Lucao. Avui no ha voltó o el que sigui això que fa...
0: Sí, ho ha fet, ho ha fet. Ho ha començat fent, però molt ràpid. No hi ha temps.
1: Ha estat una celebració de ràbi, d'explosió. No ha estat la celebració de sempre de Lucao.
0: No.
1: Això te fa veure una mica aquest puntet d'ansietat que hi duava dins els jugadors.
0: Exacte.
1: I de ganes de capgirar això. I almenys si aquest gol mos dona aquesta miqueta de confiança que mos estava fent falta en aquest darrer minut.
0: Almenys si això canvia el partit. Ara no ha hagut entendiment entre Fabinho i Lucao. Fabinho enfadat, eh? Fabinho té ja tant de galons que s'enfada amb els companys. Abans no hagués fet això mai en sa vida.
1: Fins encara han renunciat en estanques i en els pivots, eh?
0: Sí, sí, sí. Bueno, està Charut en pista.
1: Sí, bueno. ara, però feia rato que estàvem...
0: Sí. Ni ell ni Allison.
1: Juga la pilota... Allison, i després tampoc cap d'estanques.
0: Exacte.
1: I ara sortirà d'Iguau, perquè evidentment els jugadors que hi ha pista necessiten descansar.
0: Exacte. Pilota llarga de Manzanares que la torna a perdre.
1: Ara entrarà d'Iguau.
0: Sí, se'n va Fabinho.
1: Han estat bastant de minuts,
0: sí.
1: Que han prescindit de que 4 per canviar una mica la dinàmica, que de moment pareix que ha anat bé.
0: Ara en pista Denis, Deibao, Lucao, Peña i Charuto. Una formació més clàssica. Hi ha un tanca, hi ha dues ales, hi ha un pivot. Lucao, Peña, Deibao per Charuto. Charuto, ahí ha perdut el control de la pilota. Se la queda Daniel al contracop Manzanares. Defensa Lucao, Robles. Lucao recupera, Lucao que l'envia fora, lluny de l'atac de Manzanares. Hi ha hagut una espècie de contagi total i ara tothom vibra, la gent, els jugadors. Anem a veure si això pot canviar el partit. 9:46. Pilota per Manzanares.
1: Manzanares intentant refredar.
0: Exacte, lògicament.
1: Calma, marcar temps.
0: Eloi de Pablos.
1: Rompre aquest ritme que ara mateix no li està favorint.
0: Toni, Robles, la perd, banda a favor del Palma. Es queixa el jugador de Manzanares des del terra. S'aixeca ja Robles. Juga Ernesto, Deibao. Peña, Deibao. Deibao per Ernesto. Ernesto, Charuto. Charuto aguanta les canes per Deibao. Xuta Deibao! No ha arribat Ernesto. L'àrbitre diu que l'ha tocada Navarro i que es pilota per el Palma. Només que Ernesto hagués tropissat en la pilota, anava dintre la porteria, ell i pilota. Traurà Deibao, banda o corna. No, oi, Deibao, quina picada més llarga, no pot arribar mai Charuto. Senyals horàries de les 9. Treu Eloi de Pablos. Khalid, Eloi. Amb ell Ernesto, pressiona Ernesto, la sortida, recupera Ernesto, però se la queda Toni Escribano, mira Charuto per Deibao, el xut de Deibao, Toni Escribano banda. Ara està tocat ara Manzanares, eh?
1: Sí, ara és el moment d'aprofitar.
0: El Palma ha posat aquesta roda que posa en marxa i això complica molt l'existència de Manzanares. Banda a favor del Palma, no, pilota per Manzanares.
1: A més, era necessari que Manzanares perdigués un poquet de confiança.
0: Clar.
1: Perquè quan tot te surt, te vas fent gran.
0: Navarro, mira. Directament a la graderia, bota a banda, Vadillo donant instruccions. Ha anat a cercar Charuto perquè se'n vagi i torni a pista Allison. Deibao, Peña en dificultats. Ai Peña que l'ha tornada a perdre. Eloi, Denis, Khalid, Denis, quina aturada de Denis, Cavalcanti, espectacular, a contrapeu, ha estirat el braç dret i a mitja alçada ha tret la pilota fora. Miquel, no sé com ho ha fet.
1: No és mort Manzanares, eh?
0: No és mort.
1: És viu.
0: No és mort, encara que no és mort perquè en David Peña li regala la pilota, una
1: sí,
0: altra
1: però...
0: vegada.
1: Són coses que ja estem acostumats en guany, a veure, no?
0: I tal vegada la perd perquè li pressionen, evidentment, i això vol dir que Manzanares, bueno, encara existeix. Corna a favor de Manzanares. 8-42, 1-2 en el marcador. La Mopa que retira. Aquesta vegada no ha caigut. Treu Manzanares, Toni Escribano. Corna. Ha rebutjat Ernesto. Corna a favor de Manzanares, que de repent s'ha expulsat aquest descontrol que tenia. Corna a favor del Manzanares. Treu Calit. Cap a de fora, Javi Alonso. Controla amb el pit. Ha jugat malament amb Toni Escribano i serà banda a favor del Palma. Traurà Machado. Fabinho. Ernesto. Machado. Fabinho. Ha entrat Machado per Penya. Machado combina a l'altre costat per Ernesto una altra vegada. Ernesto a punt de regalar la pilota. Se l'ha quedada Alisson. Machado. Alerta amb aquestes imprecisions. Machado aguanta posició de pilota amb dificultats, però se la queda. Juga cap endarrere per Denis. S'incorporarà Denis. No, obri cap a l'esquerra per Ernesto. Ernesto amb Fabinho i l'envia fora. Calit. Treta de banda a favor del Palma. Dóna indicacions Fabinho a qualque jugada assajada. Fabinho a l'exterior per Ernesto. Ernesto cap a Denis. 8 minuts per davant. Denis. Ernesto. La tocada al jugador de Manzanares. Javi Alonso es van de favor del Palma. Treu ràpid Alisson. Ernesto. Ernesto per Fabinho. S'apropa al gol de l'empat. Venga, Fabinho, Fabinho, xuta! Navarro a corna. En el primer pal. Mans fortes de Navarro. Ernesto. Machado. Machado per Alisson. Alisson d'esquenes. Alisson la perd. Alerta, el xut no està! No està Denis, però el xut ha anat fora! Torna la càrrega al Palma. El partit ara ha tornat boig.
1: Partit rompú completament.
0: Ernesto, Ernesto, xuta! L'envia Javi Alonso fora de banda.
1: El Menkin dels dos estirà millor físicament, perquè en aquest ritme...
0: O pitjor.
1: Se farà llarg, tant per un com per l'altre.
0: Tal vegada la clau no s'està bé. És qui està pitjor.
1: No ho sé.
0: Quin atac de nervis, Fabinho. Machado, Machado, que es desfà. Machado, Fabinho, pilota bona. Per Ernesto! Oh. El control li ha fuit dels peus i es banda a favor del Palma. Ha quedat en terra una altra vegada un jugador de Manzanares. Me sembla que Toni Escribano sí ha pogut rebre un cop en aquesta acció amb Ernesto. I targeta groga per un auxiliar de la banqueta del Manzanares. Per protestar, evidentment. Surt la Mopa. Encara està Escribano per terra. Sembla que té rampa a la cama dreta. Vadillo que aprofita per donar instruccions. Hi ha nervis en pista. Lògicament, hi ha molt en joc. És el primer partit d'uns quarts de final que d'aquí partirà cap a Manzanares dilluns. I Miquel, no és el mateix anar a guanyar allà per força que anar a guanyar no, després de guanyar aquí.
1: I sobretot la pressió que té l'equip que du la derrota.
0: Clar, clar, clar, evidentment.
1: Si tu ets local, com si era Manzanares, i has de guanyar sí o sí, també és d'una gran pressió.
0: Sí. Juga Lucao, l'autor del gol del Palma. Machado. Lucao. Lucao que se'n va. Lucao que se'n va. Fa la centrada. Serà corna. Ha acabat per terra Lucao. I que dona l'àrbitre. Treta de porteria. Mare de Déu. Era corna. Claríssim. Ho tenc claríssim. Perquè m'agafa a 10 metres. Era corna a favor del Palma. I l'àrbitre ha donat treta de porteria Manzanares. Diu l'àrbitre que l'ha tocada Lucao quan caia en terra, però és que jo crec que era el tall del jugador de Manzanares. Bueno, no mos conduirà a res això. Treurà Antonio Navarro, 7-14 per arribar al final. Continua perdent el Palma, 1-2. Eloi, Calit, Eloi. Eloi, la passada per Humberto. Humberto, banda dreta, ha posat el peu Alisson, banda a favor de Manzanares. Alisson que reclama que la pilota és per ell. Aquí tothom reclama tot. Pilota banda a favor de l'equip manxec. Eloi posarà la pilota en joc.
1: I ara que Manzanares pareix que ha superat aquest moment, sí, després del gol,
0: sí,
1: s'ha refet, i això no són bones notícies.
0: Calit, Eloi, atura Denis. Corna a favor de Manzanares. 7 minuts, juts. I la pilota a la cantonada. a favor de Manzanares. Khalid, Eloy, xuta, rebutja, alerta, Lucao no pot arribar, endarrerit la pilota, Eloy cap al seu porter Navarro, posa el cap Fabinho, li cau a bon control de Lucao, control orientat, se queda la pilota, juga fàcil cap endarrere, cap a Denis, Lucao. Denis a l'esquerra per Fabinho.
1: Lucao que va desfet, eh?
0: Sí, alerta Lucao, no pot controlar, alerta al contracop, ara fa falta de Machado damunt en Robles.
1: Targeta i targeta.
0: I targeta groga per Machado. Alerta amb aquestes accions perquè, Miquel, tenim un munt de jugadors amonestats i una altra targeta quedaria el Palma amb inferioritat. Eh? Estan amonestats Machado, David Peña, Fabinho i Piqueras.
1: No, i ara mateix, amb aquest resultat, ja no només és el perill que te suposa que te fain gol, és que si no te fan gol és igual, són dos minuts,
0: sí,
1: que quasi estàs condenat a no fer res,
0: clar,
1: i que te volen de rellotge i que després més presses, més precipitacions, més errades.
0: Efectivament. Daniel, que xerra amb en Lucao, no hi ha acord, evidentment, dintre de la conversació, però no pot ser d'una altra manera. Està el joc aturat, amb la mopa aixugant la pista. Robles i Alisson al costat de la pilota. Alisson que li diu qualque cosa a l'àrbitre. L'àrbitre diu que sí, però que és una manera de dir-li que calli. I Robles que posarà la pilota en joc per Manzanares. Agafa distància Alisson. La que li marca l'àrbitre. Traurà Robles aquesta pilota. Estem a 6:35 pel final del partit. Continua perdent el Palma per 1-2. Álvaro, Humberto, Robles, Humberto. Humberto pressionat, envia la pilota a l'espai, 8 a les immediacions de Denis Cavalcanti, que surt jugant. Surt Denis, fa la passada per Alisson. Alisson cap endarrere, Fabinho. Fabinho torna a començar des de darrere, està obert en banda Denis. Li diu Fabinho que vagi cap endarrere.
1: Cercarà si individual.
0: Sí, Fabinho, ho cercarà Fabinho. Fabinho xuta i la rematada de Lucao ha estat pràcticament anecdòtica. Navarro, Escribano, pressionen Alisson i Lucao. Pilotada llarga de Manzanares a les mans de Denis. 5:50. Denis que se'n va. Denis que xuta! Fora! No hi ha manera. Ha d'arribar aquest empat al Manco per forçar la pròrroga. Banda a favor del Palma. Precipitació ara a la sortida de l'equip del Manzanares.
1: Hi ha nervis per dos costats. Eh?
0: Sí, hi ha molt de nervis.
1: No pensem que Manzanares, per fet d'anar per davant, no tingui tensió i nervis també.
0: Lucao que se'n va, Lucao que retalla el xut, fora! Massa creuat, i si no hagués estat massa creuat, ja estava al peu de Navarro a la White.
1: Manzanares que torna a estar incòmodo a pista. Eh?
0: Sí. Javi Alonso. Pressiona Lucao, també Piqueras. Piqueras ha posat el peu, banda a favor de Manzanares. Tornarà a jugar l'equip de Juanlu Alonso, que fa un canvi, se'n va Daniel, torna Khalid.
1: I en Mai ha tingut una rotació i
0: poca cosa més.
1: I ja està.
0: I res més.
1: I ja està.
0: I Lin no ha arribat a sortir.
1: I Lin pareixia que és que ho fa una miqueta més intensament, sí, però a lo millor ho està fent pensant en el portajugador.
0: Sí. Navarro, directament fora.
1: Últimament ell ha participat en aquestes accions.
0: Sí.
1: En l'ausència de Rivillos.
0: Treu Piqueras. Denis. Lucao. Es pitja una mica el públic. Vinga, 5 minuts per davant. El Manco per empatar. Lucao. Lucao aguanta aquesta pilota. Lucao retalla. Lucao juga per Peña. Mira que t'ha dit, Miquel, que si arriba l'empat, arribarà el tercer. Peña, Lucao xuta, corna, no? No l'ha tocada Javi Alonso i serà treta de porteria. Jo penso que si arriba el segon arribarà el tercer i no hi haurà pròrroga, però ha d'arribar. I ha d'arribar ja. 4:50, Javi Alonso. Juga aquesta pilota llarga, Manzanares la recuperarà, Lucao juga per Peña per Piqueras, Navarro, Charuto, no pot controlar Charuto, se'n va Robles, Robles, Denis Cavalcanti i Robles que s'ha estavellat contra el suport de la xarxa protectora de la graderia. No ha vist que se n'anava directament contra el pal i s'ha riat una paparra impressionant. Tant de bo no tingui res.
1: S'ha pogut fer mal.
0: Tant de bo no tingui res, però quina paparra s'ha fotut. No sé qui és. que per perseguir la jugada i fer el xut final s'ha estavellat. Quina mala sort que està a la xarxa i s'ha estavellat contra el pal que suporta aquesta xarxa. Joc aturat a 4:30 amb aquest 1-2 al marcador. Quin cop duríssim que s'han duit. Jo no sé què pal, si és massa feixuc, si és d'alumini buit per dins, no sé com són.
1: És igual, però mal n'ha de fer.
0: Sí, sí, mal n'ha de fer.
1: Perquè, a més, són cops inesperats.
0: Sí, sí, sí, clar, és que s'ha estavellat de cara.
1: I no te defenses. I
0: s'ha estavellat de cara per perseguir aquesta pilota. Quina mala sort que ha patit el jugador Manzanares. Que
1: el que no tinc clar és amb quina part del cos han vestit.
0: Jo troc que ha estat pit o cara. Mare de Déu, i però se torna a jugar. Se torna a jugar perquè ha quedat fora dels límits. Denis juga per Penya, Penya per Lucao. Sembla que no és greu, si no, no s'estaria jugant. Imagina.
1: No,
0: Lucao. Lucao, i això acaba en corna a favor del Palma.
1: I el metge del Palma hi ha anat i s'ha retirat tot d'una.
0: Sí.
1: En lo que, pues,
0: crec que és Robles, el... Robles, sí. Era Robles qui feia aquella carrera. Ja s'aixecarà. S'aixecarà Robles. Quina paparra s'ha fotut, mare de Déu. Penya, Piqueras! Fora.
1: I Alisson, que ja està amb la camiseta preparat.
0: Sí, preparat Alisson com a porter jugador. Treure aplaudiments per Robles. Juga Manzanares. Humberto. No arriba Calit. L'ha enviat Humberto directament fora. Banda a favor del Palma. 4-10. Ha d'arribar aquest empat. Juga Piqueras. Ha d'arribar i arribarà. Lucao. Lucao davant Eloi. A mitja pista. A línia divisòria, Jancan contrari, Lucao. Lucao que se'n va, Lucao que se'n va. Lucao que posa el cos, molt bé, li ha guanyat l'espai Eloi. El darrer tocar i es corna a favor del Palma. Corna a favor del Palma, el traurà Manolo Piqueras.
1: I ara sí que entrarà l'in, o sigui que ja en posarem.
0: Piqueras rebutja la defensa, alerta al contracop, Piqueras posa el cos. I van, Javi Alonso, Eloi, 3:50. Juga Manzanares, Eloi, ai, a punt de recuperar Piqueras, banda a favor de Manzanares. El que podria ser definitiu, Miquel, és que si Manzanares i Eloi Corres fa el tercer, això s'ha acabat, eh?
1: Pues, segurament, perquè assumint el risc d'esporter jugador...
0: Javi Alonso, clar, però qualque cosa has de fer, evidentment.
1: No, no te queda d'altre.
0: Clar, Calit, pressionat per Penya. Calit, Penya que li espitja, que l'agafa, que l'obliga a jugar cap endarrere. Navarro directament fora, traurà de porteria Denis Cavalcanti.
1: I ara no, sí que...
0: Ja directament serà... No, de moment no. De moment no, eh?
1: No, però ja han sortit els especialistes.
0: Traurà Denis, ara sí.
1: Bo, treuen i ja s'incorpora.
0: Ernesto, Fabinho, Penya, ja tenim porter jugador. Fabinho. Fabinho que juga en llarg per l'in, no pot arribar a controlar l'in aquesta pilota.
1: Pues de moment ben defensada,
0: sí,
1: aquesta Alisson. Primera acció, Manzanares ha anat a espitjar dalt per no deixar que la superioritat fos efectiva i ha recuperat el balón, ja, o ha forçat aquesta pèrdua pel Palma.
0: Ha tornat Denis, possessió de pilota per Manzanares, Humberto que se'n va, Humberto que la deixa trepitjada cap endarrere, Toni Escribano, Daniel aguanta la possessió, Manzanares està a punt de perdre la pilota, Humberto davant ell, Penya, Humberto aguanta, Humberto juga cap endarrere, pressiona el Palma, però toca i toca
1: molt
0: i bé, toca
1: Manzanares. Ja, molt bé,
0: sí. Navarro, ara directament fora.
1: Va repinyant segons, va, sí, repinyant, sí. Segons.
0: 2:40, Fabinho.
1: Vinga, ara sí que serà la primera acció de 5x4, mem.
0: Sí, Fabinho. Lin, Fabinho, Penya en diagonal, Lin pot marcar, Lin! Mare de Déu, és increïble. L'aturada Navarro segons l'àrbitre. Banda, era boníssima, era clarivident l'acció de Lin, però l'ha tret a Navarro. Corna que treu Ernesto, Fabinho, 2:20, 1-2. Ernesto, Fabinho, Penya, Alisson, Penya, Fabinho, Penya, Fabinho, una altra vegada Penya, Fabinho, ara cap a l'esquerra, Lin, Fabinho, Lin, Fabinho, Penya, Penya per Alisson, Alisson per Ernesto, no pot rematar, Lin, corna! La tornada a tenir Lin i Navarro es tira en terra amb un suposat cop al pit. De la pilota, evidentment.
1: Sí, sí, el xut era de molt a prop, i ha sortit a tapar i pot ser. Vull dir.
0: I aturar ritme.
1: I això, evidentment, pues, aprofitant qualsevol moment.
0: S'aixeca Navarro.
1: I ara
0: demanen la mopa.
1: Han de jugar, anant refredant.
0: Sí.
1: Tenint temps de xerrar per ajustar la defensa.
0: Clar. 1-51.
1: Està demostrant-se un equip amb molt d'ofici,
0: Manzanares. Sí, sí, això, aquesta és la paraula. Ofici. Aquesta és la paraula. Ofici que té el seu entrenador.
1: No, i els jugadors, no.
0: Lin, que treu. Fabinho. Penya. Fabinho. Ernesto. Lin. Lin per Ernesto una altra vegada. Ernesto. Combina a l'altre costat per Fabinho. Fabinho torna la pilota per Ernesto. Minut 34. Lin. Fabinho. Fabinho per Ernesto. Fabinho. Ernesto. Passa el temps, cor el temps, Fabinho, Penya, Penya per Alisson, Alisson per Penya, Penya per Fabinho, Ernesto, Lin, no pot controlar Penya, li cau a peus una altra vegada, Fabinho, la passada dolenta per Ernesto, pilota per Manzanares, 1 minut i 12 segons.
1: Menys si ara forçam una errada i recuperant ràpid el balón.
0: Intenta recuperar el Palma pressionant.
1: Bueno.
0: Navarro que la treu fora de banda.
1: La pressió ha estat bona i no sí. Mos han repinyat massa en segon. I ara tens mort.
0: Tens mort que demana Antonio Vadillo.
1: Voldrà reajustar perquè es veu que han tingut una elaboració molt llarga
0: i
1: necessitam començar a apurar una miqueta.
0: Bueno, anem a veure. Queda un minut i busques per arribar al final d'un partit que s'ha entrevessat i molt. Que ha arribat a escurçar diferències al Palma gràcies al gol de Lucao, però que de moment no ha arribat el segon que mos dugui cap a la pròrroga o al manco per assegurar la pròrroga. Després, en un minut encara poden passar coses, no? Però de moment no ha arribat el que ha d'arribar, que és el gol de l'empat, per forçar la continuació del partit. Bueno, bueno, bueno.
2: No és mentida.
0: Quin partit, quin Manzanares més bo. I com se li ha complicat en el Palma els quarts de final. Amb el primer partit a casa, tot feia indicar que aquest partit el Palma el trauria i anaria a sentenciar a Manzanares. I de moment no l'està traient i no sé qui sentenciarà a Manzanares si això acaba així. Pilota per al Palma. Tornen els protagonistes. El Palma de 5. Alisson, Penya, Lin, Ernesto i Fabinho. Defensa Manzanares. Aquest 1-2, 1 minut i 6 segons. Fabinho. Fabinho trepitja la pilota. Optarà per el xut. Directament fora. 55 segons.
1: I Alisson que s'ha quedat a pista.
0: Sí. Sí, sí, no s'ordenis. Humberto. Rebutja Fabinho, traurà de porteria Navarro.
1: Hem de pensar que per forçar la pròrroga
0: sí. Només
1: és un gol.
0: Ara sí, ha tornat tenis. Humberto, Calit, fora de banda.
1: Bona, bona,
0: recupera
1: bona.
0: El Palma.
1: I anir-vis.
0: 47 segons i mig. Pilota per al Palma, Lin traurà de banda. S'incorpora una altra vegada Alisson. Traurà Lin. Ernesto. Fabinho. Ernesto. Fabinho. Fabinho per Penya. Penya per Lin, que no pot rematar. Banda a favor de Manzanares.
1: El Lin ha tingut 2,3, eh?
0: Sí, sí, és increïble. I ara s'ha endut un cop, però sembla que no hi ha res. Traurà Manzanares. Pilota llarga, protegeix Lin. Pilota per Alisson. Alisson surt jugant. Alisson per Fabinho. Fabinho no la perdis. Fabinho no la perdis. Pilota per Ernesto. Ernesto picadata per Lin. Encara hi ha temps. Lin la perd. Lin la perd, recupera Calit, que l'envia directament fora. No, ha tocat un jugador del Palma. Banda a favor de Manzanares.
1: 21 segons.
0: 21 segons. 21 segons per marcar un gol i anar a la pròrroga.
1: Per recuperar Badón.
0: Sí, sí, evidentment.
1: Perquè de moment no el tenim.
0: El té Manzanares entrat de banda. Serà Humberto. Queda Alisson, eh? No ha sortit Denis. queda Alisson a porteria. Mare de Déu. Humberto, Khalid, ha tocat Ernesto i també Khalid. Banda a favor del Palma, de 8 segons.
1: Bueno.
0: De 8 segons, ara o cap a Manzanares a guanyar. Fabinho, Lin, Peña, Lin, Fabinho xuta, Alisson fora! Estava ben estudiada.
1: Avui l'encert no ha existit.
0: Però el pecat d'avui, l'encert ha evitat ara l'empat. Navarro, 10 segons. Navarro juga en llarg, recupera Fabinho tot d'una i la perd. Banda a favor de Manzanares. Això acabarà així.
1: Ara sí que pinta malament.
0: Això acabarà així. Haurà d'anar el Palma a guanyar sí o sí a Manzanares per no acomiadar la temporada. Humberto, Navarro, pilotada llarga. La deixa sortir Alisson. Queden 3 segons. Això només té una paraula. Miracle. Fabinho s'estavella el cos de Daniel. I aquí acabarà el partit. Aquí acabarà un partit impensable. Traurà corna Manzanares. Ja ho celebra Daniel. Queda un segon i dues dècimes. I tenen pilota ells. O no? No, la té el Palma. Fabinho no juga. Final del partit. Final del partit a Somos. Amb aquesta sorpresa, mai haguéssim pensat, Miquel, que avui el Palma perdria.
1: No, i a més que ha generat molt, ha estat dominador molt de minuts, però la falta d'encert en aquest esport penalitza i molt, no? I ells han aprofitat molt bé les seves ocasions, han fet un partit molt seriós, molt sacrificat, i xerrar de justícia a l'esport en el marcador no du a res. Manzanares ha fet un plantejament molt, molt determinat, que li ha sortit molt bé, i Palma, molta falta d'encert, falta d'eficàcia a dins l'àrea rival, i ara, pues, a Manzanares a patir i a intentar...
0: No, a guanyar.
1: Capgirar...
0: I si no s'ha acabat.
1: Capgirar un resultat que mos és molt, molt, molt negatiu. Haurem fet bé despedint amb Mario Rivillos avui.
0: Per si de cas, no? Bueno, derrota inesperada, evidentment, 1-2. Un equip, com dèiem, amb ofici, Manzanares, i un equip amb manca de punteria, el Palma, que les ha tinguda de tot color per perforar la porteria d'un Antonio Navarro, que per Joan Miquel ha estat l'home del partit.
1: Sí, no. A veure que tot l'equip ha fet un bon partit, amb les seves limitacions, el que dèiem, no? S'ofici i la porteria d'Antonio Navarro, o sigui, justifica, no?, que sigui un dels porters de moda de futbol sala espanyol i que hagi estat fitxatge de Pozo per reforçar la seva porteria. I ha estat, pues, som a despartir, com tu dius.
0: Els jugadors del Palma que agraeixen el suport del públic, però no ha estat possible avui ni tan sols forçar la pròrroga. Sí, ha tingut el partit aquell moment d'explosió amb el gol de Lucao. Semblava que quedava molt tocat Manzanares i que el Palma tombava la pista, però no hi ha hagut manera. I finalment se n'han enduit la victòria 1-2 cap al seu nou pavelló de Manzanares, on el Palma dilluns està obligat a guanyar. Surt ara Luan Müller, fora de convocatòria, a saludar els seus companys, els jugadors del Palma. Vén aquí, Manolo Piqueras. Manolo, hemos resumido que el oficio de un equipo ha podido con la falta de puntería del otro.
3: Sí, bueno, como tú bien dices, yo creo que hemos sido superiores, pero al final si fallas tantas ocasiones en un partido que se decide por pequeños detalles, pues es difícil conseguir la victoria. Y bueno, solo queda ya pensar en el siguiente partido, en el lunes. Creo que si jugamos de esta manera y estamos un poco más acertados, pues tendremos muchas más opciones y ya descansar y pensar ya en el lunes.
0: A mí se me ocurre que es imposible volver a tener las mismas ocasiones y no marcarlas. Sí. Al menos la mitad, no sé, o un tercio de ellas, porque habéis tenido 10, 12.
3: Sí, es verdad que somos un equipo que suele hacer muchos goles y hoy yo creo que nos ha faltado eso, porque es verdad que cuando encajamos un gol o dos solemos ganar. Hoy quizás esa falta de puntería pues nos ha condenado y esperamos que el lunes, pues, las que tengamos, pues meterlas.
0: Además, claro, a ver cómo manejáis un partido que tendrá la angustia de saber que en caso de volver a perder se acabó la temporada y se acabó Europa.
3: Sí, es verdad que es una final. Está claro que solo nos queda pensar en la victoria. Y bueno, yo creo que también este equipo está acostumbrado a jugar finales, a sacar partidos difíciles, y creo que todo el equipo, en este caso hablo yo por ellos, que vamos a dar el 100%, y estoy seguro que la eliminatoria volverá aquí a Somoy.
0: Os esperamos aquí el jueves, ¿eh?
3: Sí, 100%.
0: Gracias, Manolo. Manolo Piqueras, al tanca de l'equip mallorquí, que se'n va continuar aquest recorregut que fan per als aficionats, per fer-se fotos, per signar autògrafs. Esperam a veure si arriba Antonio Vadillo, que està, com sempre, Miquel, xerrant amb el seu cos tècnic després del partit.
1: Sí, i supos que, bueno, comentant les sensacions, aquestes coses que han estat cercant, que no han funcionat, i ja, pues, cercant solucions, no?, de cara, que queda molt poc dies, no? Això no s'ha acabat ni prou fer sí, però és que no hi ha molt de temps.
0: No, mira, parlant de temps, si el Palma guanya dilluns, jugarà aquí dijous, i després dissabte o diumenge ja tindria el primer partit de semifinals. O sigui, és que és una bogeria. És un disbarat.
1: Un no aturar.
0: El calendari és un disbarat. Però clar,
1: no,
0: perquè això passi, s'ha de guanyar dilluns. Si no, s'ha acabat tot.
1: Tot passa per guanyar dilluns.
0: I seria molt decepcionant, no?, perdre dilluns.
1: Sí, la veritat és que seria un cop fort, no?
0: Seria un cop fort i d'una tristor important, no? Perquè no tan sols perdries l'opció d'arribar lluny a la Lliga, sinó que s'acaba el somni europeu ja definitivament. Fins a vés i sabrà quan, no? Són moltes de coses. Cap aquí, cap a la nostra posició, ve Antonio Vadillo, el tècnic del Palma, que es posarà el microcasc. Ya ufa, Antonio Vadillo, le decía yo a Piqueras y me ha dado la razón, no sé si la tengo. El oficio se ha impuesto a la falta de puntería.
4: Bueno, al final nuestro deporte hay que meter, esto está claro, ¿no? Al final hemos generado muchas ocasiones, pero si no las metemos con un gol muy difícil ganar un partido, ¿no? Creo que sí que es verdad que en el juego no hemos estado fluido, ¿no? Hemos estado muy espesos, siempre hemos querido el balón al pie, no hemos jugado al espacio, entonces a partir de ahí nos ha costado un poquito más, ¿no? Pero en líneas generales sí que hemos generado muchas situaciones de gol, hemos fallado ocasiones inverosímiles, incluso en el 5-4 también hemos tenido, pero también hemos tenido que sufrir las transiciones, los contraataques de ellos, que es un equipo que lo hace bastante bien, y también Denis nos ha mantenido, ¿no? Uh-huh. Bueno, es playoff, es otra competición, entonces a nivel competitivo, pues hoy nos ha faltado un pasito y nos ha penalizado el resultado.
0: Ahora llega el lunes a cara o cruz, no sé si eso genera ansiedad o qué.
4: Bueno, lo único que genera es que tenemos que ganar sí o sí. Ya está. A partir de ahí, pero ellos también tienen que ganar sí o sí.
0: Claro.
4: Entonces, bueno, hemos perdido el factor cancha y ahora puedo intentar recuperarlo.
0: Os espero aquí el jueves, ¿eh?
4: Bueno, ojalá, vamos a intentarlo.
0: Gracias, venga, Antonio Vadillo, el tècnic del Palma, que ara atendrà a la resta de mitjans, i quan tu vulguis, Toni Tenerife, podem anar tancant, si vols. Hem
2: sí.
0: xerrat amb en Piqueras, amb en Vadillo, això ja queda per dilluns. Miquel, no hi ha altres comptes que fer?
1: No, guanyar o guanyar, no queda res més. Partit clau, s'ha convertit en una autèntica final, i que si perds, s'ha acabat la temporada.
0: Toni, podem rapinyar uns minutets?
2: Sí, poden rapinyar, sí? No hi ha problema.
0: Anem a veure. Miquel, xerra't amb en Toni, que jo vaig a fer una gestió.
1: Aquí som.
2: Bueno.
1: No, digues, Toni.
2: No, digues tu, que has estat allà en directe, aquí a la pista del Palau d'Esport de Somos.
1: No, bueno, pues en directe o per televisió, jo crec que tots han vist el mateix, no?
2: Han vist, home, evidentment.
1: Voluntariós, un Palma que ho ha intentat, que ha forçat... Mira, ara ve...
0: Perdona, espera. Ara ve el verdader protagonista del partit, el que passa és que no ha jugat. Mario,
5: ¿cómo estamos?
0: Buenas.
5: Hola.
0: A mí me hacen lo que te han hecho y yo me tengo que ir a casa, bueno, a acostarme.
5: Muy bonito. La verdad que el cariño que he recibido estos días, bueno, prácticamente han sido 2 o 3 días desde que salió el vídeo, y muchísima gente se ha volcado conmigo con mensajes de, pues bueno, de que han estado muy felices viéndome jugar aquí. Saben que yo soy un jugador con mucho carisma, al final, con mucho carácter, y eso quieras o no, pues la gente se lo he ido transmitiendo poco a poco. Bueno, también me lo he ganado yo, ¿no? Uh-huh. Hay un vínculo siempre especial con la afición, y la verdad que me voy con los deberes hechos, me voy muy feliz, me voy con la alegría de que, bueno, pues de la gente, de todo el cariño que me están dando, y esto es algo que nunca me esperaba cuando llegué aquí, y la verdad que muy agradecido a toda la gente, y bueno, ya lo has visto, ¿no? Como nos quieren.
0: Ese niño disfrazado de Super Mario, eso era extraordinario.
5: Sí. La verdad que no me lo esperaba tampoco, ¿eh? He visto ahí un ya le he prometido una camiseta. Claro. O sea, que eso, vamos, se la merece, por supuesto, nada. Claro, por eso digo que al final me quedo con estas cosas, ¿no? Al final, más allá de los trofeos, que creo que lo digo en el vídeo, me quedo con todos los detalles, con toda la gente, con todos los niños que hay aquí, que es una pasada cada día, cómo te quieren, cómo te esperan siempre, y hay que estar agradecido y siempre voy a estarlo.
0: Han sido muchos títulos, han sido muchos partidos, han sido muchos goles, han sido muchas rabias, han sido muchas cosas, pero cuando un grande se va siempre deja una imagen icónica. Y tú tienes aquel aterrizaje en la pista del velódromo de la primera Champions con el penalti del título. Esa imagen va a quedar para toda la vida.
5: Sí, bueno, al final es un... Yo creo que es el mejor momento que he vivido aquí, ¿no? Porque ahí fue un punto de inflexión para el club, para el equipo.
0: Un cambio de destino.
5: Sí, bueno, como lo quieras llamar, sí. Porque venía el equipo picando piedra años atrás y comiendo mucha mierda y al final por fin se rompió el maleficio. Y nada más y nada menos que con una Champions. Entonces... me quedo con ese momento, y además fue en casa, el Palma Arena lleno a reventar, y tuve la oportunidad de meter el gol del partido y el gol de la final. Entonces, me voy muy feliz y muy contento.
0: Qué lástima la derrota de hoy, ¿no?
5: Pues sí.
0: No es definitiva, pero...
5: No es definitiva, pero sí. Un poco agridulce, ¿no? Porque, bueno, a ver, que el homenaje está muy bien.
0: Complica mucho las cosas.
5: Pero sí, hubiese sido redondo ganar, ¿no? Con el homenaje, pero bueno. Esto es lo de menos. Confianza en el equipo 100%. Sabemos que la vuelta es todo nada. Es una final y estoy seguro que vamos a tener aquí el tercer partido.
0: Y la última. Tus dos chavales pequeños se han mantenido ahí. Yo creo que porque no son muy conscientes de las cosas. El mayor, el pobre, estaba destrozado.
5: Sí, yo creo que de los tres, Ángel es el más sentido, ¿no? Es el que más lo vive. Es el más forofo. Y es el que más sentimiento tiene.
0: Es el menos ingenuo.
5: Exacto, ¿eh? Exacto, con todo lo que tiene el pobre, pero ahí está al pie de cañón siempre conmigo, apoyándome, y la verdad que es, bueno, que es un ejemplo a seguir para, no solo para mí, sino para mucha gente, y bueno, que son conocidos aquí ya dentro del pabellón.
0: Claro.
5: Y sí, la verdad que no me puedo quejar de la familia que tengo. Muy contento.
0: Mario Ribillos, gracias.
5: A ti siempre, tío grande.
0: Mario Ribillos, protagonista al micrófono de IB3 Radio. Ara sí, Miquel, Toni Tenerife, ja podem tancar. Ha xerrat l'home més important de la història del Palma Futsal.
6: Així és.
2: Un home diferent.
0: Lo que tu vulguis.
2: Sí, no, ja tancant, si ho pot semblar, només dir de Mario Ribillos, un home que no deixa indiferent de ningú. O t'agrada o l'odies a mort. Jo crec que és la millor definició d'aquest autèntic crac que hem tingut, la meravellosa experiència de poder gaudir-lo d'ell el temps que ha estat amb nosaltres, quan molt ben deies, Gavi, tot em donava per fet que venia aquí, doncs mira, sí. a guanyar un duro, a prendre el sol, anar en xancletes, sí, a l'entreno. No, ha estat un professional 100%. I estic segur que quan pengi les botes el tornarem a veure per aquí, en tantes coses.
0: Te puc garantir, sembla que jugarà ara amb l'Inter,
2: sí,
0: però te puc garantir, perquè ho sé, que jugarà a Palma.
2: Home. Si no, la dona li diu, jo me'n vaig i tu te quedes, així de clar.
0: Viurà a Palma, està decidit.
2: Està claríssim. I llavors segur que estarà a Palma en primera línia també. Ja no com a jugador, amb una altra funció que supos que se definirà en aquest moment. Gavi, Miquel, vinga, mos tornem a sentir dilluns.
0: Adeu.
5: Adeu. Adeu.
2: Gavi Fortesa i Miquel Vidal. Si volien comptar una victòria, doncs al final ha estat una gran sorpresa la derrota inesperada i sospitada de l'Illes Balears. Palma Futsal 1-2 davant el conjunt del que ha sigut algo Manzanares, molt serio, la veritat que molt bé, amb un porter espectacular en el dia d'avui, Antoni Navarro, i un marcador final 1-2 que deixa l'Illes Balears amb un partit a vida o mort a la canxa del Manzanares, el pròxim dilluns. Evidentment, ho donen també en directe i vetes ràdio. Comentant a la resta de partits, més que res a nivell informatiu, que ja la segona part continua el triomf parcial del Gimbe Cartagena per 3-0 davant de Movistar Inter. I a la primera part, en partit que està oferint Teledeporte, a 40 segons pel final del primer temps, el Futbol Club Barcelona està esclafant el Vinyalbal i Valdepeña només per 3-0. Podia ser 4-5 o 6, perquè la superioritat del conjunt blaugrana és total i absoluta. Sembla que és el principal candidat al títol d'una lliga. De moment, s'allunya per l'Illes Balears Palma Futsal. Esperem això sí, que ho poden surar a partir del pròxim dilluns a la pista del Manzanares. Ho deixem aquí. D'aquí uns moments deixarem la programació habitual i reintegrarem el programa Xiu Xiu, que se pot escoltar a la plana web d'IV3 Corporació, a la ràdio analògica. Així que, per tant, els deixem i que passin vostès molt bona nit. Adéu.

0: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.
1: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
2: Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
3: Informa't on has de cantar al teu poble o ciutat.
2: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
3: Un poble, una veu.
2: Obra cultural balear.
0: IB3 Ràdio és diversió.
4: S'escolfosa freqüència modulada.
5: No passa res.
4: De les zones arsianes travessant...
6: Un moment, que me diguin, Andrea, què està passant.
4: S'ha romput la ràdio.
5: Sí.
6: Ara sí, Somos FM, IB3 Ràdio, saludam a l'audiència, en els oients que vos acabau d'incorporar, acaba d'acabar el partit del Palma Futsal, i nosaltres aquí, des de Xiu Xiu, continuant Xiu Xiuetjant, en aquest cas amb en Xavi Pou, Xavi, que mos estàs fent un test de què?
5: De paraules que no tenen traducció.
6: Ah.
4: I els marcadors quins són a hores d'ara?
5: Els marcadors per ara són Inat 0, Xavi 1, hem de dir.
6: Que li agrada ell sempre guanyar.
5: No m'ho pensat molt i hem après que tard-te significa el moment de dubte, ara has de conèixer algú. Aquest moment en què dius, tu me sones.
6: Ah, clar, quan qualcú te sona.
5: Sí.
6: Total vol dir qualcú me sona amb les coses.
5: Sí, i a mi m'ha passat, de fet, el dia després de conèixer una persona, la vaig veure a una estació de bus i vaig dir, mira, aquestes clavades a d'ahir. I m'he quedat així mirant durant 10 minuts.
4: I vas dir, Tartal.
5: Sí, exacte. De fet, segons el diccionari, Tartal és quedar-se perplex com ho fa un cavall, que és una infinició que m'agrada molt.
6: Que curiós. Molt bé. Passam a la següent paraula, veurem si l'endivinem.
5: Sí, anem a passar a la següent.

0: Aquesta cançó és boníssima, és d'Anna Vivian Caoba.
1: És d'Anna Vivian Caoba.
0: És boníssima.
1: És increïble, és una versió fantàstica.
0: Paraules, paraules.
1: És una versió fantàstica que, a més, direm gràcies als serveis de documentació d'IB3 que han donat amb sa tecla per poder sentir aquesta cançó.
0: Gràcies, Poloni. Gràcies. Pel servei, gràcies, sí. Diego, també.
1: Gràcies a tots. Gràcies, Joan, també. Tot fantàstic.
0: Joan Trias, també. Som un equipazo. Aso. Tenim un equipazo.
2: Bé, jo feliç d'acabar de guanyar nines.
1: Documentació.
0: No, ja està.
2: No, me sembla malament.
1: Una altra pregunta que vos diré. La paraula és Gokota, que ve del suec.
2: Ah, clar. Val?
1: Ja us demanaré. Què és Gokota? És... Opció A, aixecar-se prest per sentir cantar els ocells. És, opció B, sa mal olor, específicament sa mal olor que fa una vaqueria. Sa opció C, és sa família de mamífers a sa qual pertany sornitorrinc. O opció D, és el so que fa un tronc en caure quan no hi ha ningú per escoltar-lo.
2: Aquest darrer,
1: sí. T'agrada?
0: No, jo dic que clarament sa primera.
1: Clarament és sa primera.
0: Sí.
1: Quina atenció, Inés, perquè... T'has posat...
0: Toma, Xavi.
1: Al capdavant, juntament amb en Xavi.
2: Però tu creus que m'ha de dir això, ara? És a dir, Inés, has de saber guanyar i saber perdre. I no saps ni perdre ni guanyar.
0: Gota no. En suec, clarament, no. D'aixecar-se prest per sentir cantats ocells.
2: Però tu creus que m'has de dir toma.
1: Toma.
0: Home, sí.
2: I a més en castellà, m'has de dir yes.
1: Però és que...
0: Toma, castanya, pastilles, sí. De goma, jeroma.
2: Toma, jeroma, és igual.
1: Però és que si hem de competir, ja ho hem de fer a tope.
2: No, vull sí, més, sí. Xavi Pou.
1: No,
2: això
1: més,
2: no...
1: en certitud que moments darrerament, Xavi...
2: Ja ho sé, me sap greu, és que no sí, ho puc evitar.
0: Però has estat tu, sí. Que has iniciat aquesta competició absurda. Sí.
2: Però jo mai te faria això, de quant ho guany.
0: Apunta-ho i divendres que ve ja m'ho treus encara, la secció que tenim.
1: Perdó, en Xavi mai faria això, la persona que ha dit, perdona, per d'acordar quan ell en duia un. Sí. Tornem una miqueta enrere en estès, perquè ara xerrem de la paraula geek. Clar, he anat saltejant una miqueta les preguntes, que geek és una pregunta que és una paraula que en persa fa referència a una onomatopeia. I quina és aquesta onomatopeia? L'opció A és que és cric que pega qualcú quan l'esquitxes amb aigua quan t'entra a la mà.
2: Quin idioma és això?
1: Això és en persa.
2: En persa, molt bé. I és geek.
1: Geek.
2: Molt bé. Geek.
1: Opció B, no, la meva pronúncia no seria la millor.
2: Bé, però bé, mos entenem.
1: G-H-I-Q-Q.
2: Bé, no mos entenem, però bé, però sí.
1: L'opció B és el so d'una tetera bullint.
2: Ah.
1: L'opció D és no ficar-se la mà quan té agromés pensant que no te picaran. Perdó, ficar-se la mà pensant que hi ha agromés pensant que no te picaran i és escrit que fas després. O l'opció 4 és el so d'una persona quan pronuncia la paraula geek.
2: Però em dic que és una paraula onomatopeica, eh?
1: Sí, és una onomatopeia.
2: Molt bé. Per tant, jo diria que se tatera.
1: Se tatera.
0: Jo diré... també.
1: I d'aia de dir, per favor, la teta...
2: És que Inés, és que vas de pecat, no val això.
0: Que sí.
1: No.
0: Però això ho queda fermament.
1: És tan important saber guanyar com saber en qui juntar-te per guanyar.
2: Això és
0: aquí surt a la llum la verdadera personalitat, sí. D'en Xavi,
1: sí?
0: D'en Xavi Oliver, que és el gendre perfecte de Balears, sí. Però en realitat no, en realitat és aquest que veus, sí. Que s'enfada per un joc absurd com el fa en Xavi.
2: Que faig teatre, que no me'n fas.
0: Sí.
2: Que faig teatre amb un germà i amb un cosí, quan jugava a Monopoli m'estafaven, sí, ho diré.
1: Xavi, no pot ser.
0: I plorar. I ploraves.
1: No estàs aquí fent espectacle, estàs aquí fent televisió.
2: Que està bé plorar,
1: però...
0: Televisió.
2: Exactament, televisió.
1: Mira, estem amb un empat a dos, així que passarem, si pots demanarem alguna pregunta més.

0: Això és la sintonia del nostre concurs. Vinga, a darrere, Xavi.
1: A la paraula,
2: de Xavi Pou.
1: Paraula, Limona, quedant un dia més per tàpers. La paraula és pelinti, que és en idioma bulli de gana, que significa opció A, remoure's menjar sa boca perquè és massa calent. L'opció B és afegir sucre a un plat per rebaixar-li es picant. Tot gastronòmic. L'opció 3, que és donar-li el menjar dissimuladament a un cap perquè a tu te fa vomitera i li dones així per davall de la taula. O l'opció 4, que és el so que fa una persona quan pronuncia la paraula geek.
0: Jo diré tirar-li sucre en el coent per rebaixar.
2: I el primer era?
1: I el primer era remoure el menjar a la boca perquè és massa calent.
2: És que no té cap sentit.
0: Però com remoure el menjar a la boca?
2: Però un segon, no té tan poc sentit que serà aquesta.
0: Remoure el menjar a la boca.
1: Quan te'l poses i com mal calent, és com que no te'l menges encara, exacte.
2: Ja t'entenc. Com si balla de
0: munt. Això té paraula.
1: No ho sé, tu creus, Inés?
0: Ai, jo crec que sí,
1: ara. Tens opció de canviar-ho, eh?
0: Vinga, vaig
2: a menjar. No, i de suc. I com que em donen l'opció, em vaig a Nescoent.
1: Tu te'n vas a Nescoent?
0: Vinga, sí.
1: Xavi, és que no se pot actuar en ràbia. Me sap greu, no se pot actuar en ràbia. Nines, torna a guanyar.
2: No, per Inés que ha dit.
1: Nines ha dit, sòcia de remoure
2: la
1: boca.
2: No, no ho havia canviat.
1: Que ho has canviat perquè...
2: No ho havia canviat.
0: Sí que ho havies canviat.
2: Tu, quina ràbia!
1: Ho has canviat perquè Nines ho ha canviat. I no se pot tu.
2: És un joc, però és igual.
0: Fa tanta gràcia que te faci ràbia, això.
2: No, és problema que no
0: fa ràbia. Per favor. Xavi Pou, gràcies.
1: Gràcies, Inés.
0: Per regalar-nos uns riures.
1: Inés guanyadora, Xavi Pou, segon don.
0: Tot a Balear, saps?
2: Ja és campió,
0: segon don. Gràcies, Xavi, torna aviat.
1: La setmana que ve.
0: Adéu.

0: Mas.
1: Aquí fent un programa...
0: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
0: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
0: Puntuals a les 9.
1: No, i no aturam.
0: Aquí, a IB3 Ràdio.
2: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
0: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
2: En Juanmi Mas i Raül Valls.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
2: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
2: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. Xiu-xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom.

0: quin tomacle.
1: Sí, sí, no sé qui me recorda aquesta cançó.
0: Jo a un viatge, no sé per què.
1: Ah, sí, jo... Sí, una època. 2010.
0: Nosaltres estem a punt de començar el cap de setmana. Saludam a qui estàveu començant els dilluns. Hola, gent del futur. Ànims, vos estimam. Ens trobarem avui vespre, si ens torneu a sentir a les 8 en directe. I ara és el moment, com cada darrer dia de la nostra setmana, telefonar a qualcú per saber què farà aquest cap de setmana. Realment, ara, en aquesta secció, el que feim és anar a la recerca de xiu-xius de la vida de la gent. I avui toca saludar a una persona que està a punt de viure el cap de setmana més important de la seva vida. La nostra companya, periodista, la Maria Eugènia Kegles. Maria Eugènia, bon vespre!
2: Bon vespre!
0: Com anem?
2: Va bé, va bé, va bé. Molt nervioseta, però molt bé, molt feliç.
0: Molt feliç perquè ara ho sabrem amb aquesta sintonia.
1: Ara.
0: La Maria Eugènia, sa casa. Demà, ai, quina emoció, Maria Eugènia. Que fa una núvia, la nit abans de ses noces.
2: Pues, ara ara he sentit aquesta musiqueta i dic... Són jo. És una part que no m'ho cap de creure. I vosaltres sabeu perfectament lo pesadeta que he estat. Vos ho he contat quan de pits.
0: Home, nosaltres t'hem sentit de qualque manera aquí a la redacció com organitzaves les noces.
1: T'hem intentat assessorar en qualque moment. No sé si hem tingut gaire èxit, però bueno, t'hem escoltat amb molt de gust.
0: Falten menys de 24 hores, per el moment. Perquè te cases a quina hora?
2: És que és molt fort. M'està posant la pell de gallina. A les 12.
0: A les 12 del migdia. Idò. I què fa una núvia a la nit abans? Què estàs fent ara?
2: Bé, jo no sabia què feien, no sé si tothom farà el mateix. Jo acabo d'arribar d'aquí, he passat per tot, comparteix cançons estimadíssims, oient de Ivetra Ràdio, la millor ràdio del món, que ho faig tot. Ho sentiu? Pues, ho faré tot. Avui he anat a l'església.
0: Molt bé.
2: I després he anat aquí on feim la festa. I jo he anat a mirar, a molestar un poc i a badocar. Perquè m'ho han fet tot les meves estimades cosines, germana, neboda... Fins i tot el noví ha fet més coses que jo. Bé, però jo els he entretingut bastant.
0: Cadascú el seu paper, Maria Eugènia.
2: Ah, que sí, vosaltres ho sabeu.
0: Sí.
2: Clar, el meu és entretenir, ja ho sabeu. Informar i entretenir, això és el meu fort.
0: Exacte. I ara què estàs fent? Te posaràs qualque cosa per relaxar-te? Una mascareta?
2: No,
0: per tenir la pell lluenta?
2: No. La pell et sa que hi ha, en aquestes alçades ja no faran cap canvi de res. M'he deixat dur, o sigui, què ha passat? Pensava jo que aniria a sopar, tal, però tu ja sabeu que jo per l'IMA ho tenc bo de fer. En aquest cas, simplement...

0: m'han deixat a la porta de casa nostra i acab d'arribar. I el que faig, ara soparé tranquil·lament i vaig ara mateix de banda a banda mentre xerro amb vosaltres.
1: Beníssim. Home, has de pair aquesta nit viada que deus tenir per demà, sí. L'has de pair tranquil·la, en solitud, i després jo he sentit a dir, no sé si ara m'ho estic inventant, que el dia abans de ses noces, ses noví i es noví no poden dormir plegats, això és així?
0: Exacte.
1: Bueno, i ho seguir per no tenir mala estrogança, imagina.
0: Clar,
2: això
0: clar,
2: és real.
0: Clar.
2: Se fa avui en dia, encara.
0: Supos que hi deu gent que no, jo sí.
1: El vestit...
0: I estem molt pesada, molt
1: ben
0: pesada,
1: fet. Ben
0: que
1: fet.
0: No vengués... I ahir li vaig dir, no, saps que vine, queda inca, i em diu, ah, no, que tot aquest temps no m'has volgut, ara tampoc.
2: Que bo.
1: Bueno, bé, i el vestit, imagina que no, per descomptat, no l'haurà dit, tampoc.
0: Home, això... Però jo tampoc he vist el seu.
2: Ah. És que Maria Eugènia, has d'explicar com seran aquestes noces. És a dir, és unes noces grosses
0: noces,
2: de pinyol noces vermell.
0: Grosses. De pinyol
2: quant
0: vermell.
2: De convidats hi ha?
0: Quan toca. Ara mateix no t'ho puc dir exacte, perquè ara m'acaba... No, 224. 224.
2: 224.
0: Però sí que, a part, perquè a mi m'hagués agradat que vengués més gent, però venia molta gent de fora, perquè no havia el valencià, jo he estat molt dins a Madrid, com sabeu, i clar, veig gent de pertot. I el que hem fet és qui vengui, qui vulgui, l'Iglesia... No diré aquella frase de estar tot convidats, perquè no vull que passi com a la boda de Lolita.
2: Por favor, no te risquis.
0: I m'he de dir con Lola Flores, si me queréis, irse. No. Això no. Això no ho farem, però això. I després n'hi haurà que vendreu a la festa.
2: Mm-hmm. O no? Sí. Ara és que en Xavi m'ha de dir una cosa. M'ha de dir una cosa fluixot.
1: No, perdó, t'imagines. Això no havia parlat mai. No,
2: estava...
1: A vegades m'ho feien senyes.
2: Sí, exacte. És que ara estava pensant en que nosaltres aquí, en aquesta secció, fem un test d'escat de setmana i crec que serà aquest molt especial, així com Maria Eugeni, preparada per el test d'escat de setmana.
0: Preparada.
1: Era precisament això, de la cosa de la qual parlàvem, nina i jo, men si ho ficàvem, no? Però bueno, en aquesta secció sempre demanam, Maria Eugènia, men, quin creus que serà el teu moment top i el moment flop d'aquest cap de setmana tan especial? El millor i el pitjor moment?
0: Home, el millor, home, jo crec que serà quan... El moment de ser elles, si vull.
2: Mm-hmm. Quina emoció. Moment, però se diu això de si vull? Els de pel·lícula.
0: Com?
1: No, si això ho deies, és a dir, no, si hi ha aquest moment
0: sí,
1: en què dius...
0: Sí. Uh-huh. Però sabeu que el que no diuen, que no és ver allò, si qualcú sap un impediment... No, això no s'ho diu.
2: Tanta sort, Maria Eugènia, no me l'han de dur en surts.
1: I el flop?
0: Jo crec que... el flop serà quan s'acabi, perquè s'acabarà.
1: Ja.
2: Però i diumenge què faràs, per exemple? Demà no saps, però i diumenge?
0: No ho sé. M'ho aixecarem en qualque moment? I no ho sé, no, encara no ho han decidit.
2: Gaudir.
0: Perquè, sí, gaudir.
2: Gaudir de record.
0: Exacte, no sé si quedarà amb seus amics i sa família, si no, mm-hmm. Si estaran tots, no ho sabem.
1: Bueno, ja ho veurem. Quina serà sa foto?
0: Però dilluns m'on anirem de viatge.
1: Això sí que vull explicar, que no tenim gaire temps. No, on anau de viatge?
0: A Perú.
1: Al Perú. Wow. Molt bé. I quin itinerari fareu? Per on anireu?
0: Uf!
1: Cusco, Lima...
0: Sí, Cusco, Lima...
1: Machu Picchu... Un pap per tot.
0: Ara no sé què he dit. Sabeu què me passa? Que estic teòricament, visualment, com a relaxada, però després avui me costen ses paraules.
1: Home.
2: Normal.
0: Això.
2: I quina serà sa foto del teu cap de setmana, Maria Eugeni? És que n'hi haurà moltes, jo crec.
0: Clar, és que n'hi haurà tantes. Però bé, serà, és que clar, serà un momentasso de ser nostres. Però jo crec que després, quan vegi ses fotos visuals, serà una d'aquestes totalment improvisades amb una bona riota de felicitat. Mm-hmm. Mm. Serà aquesta.
1: Que bé.
2: Quantes hores calcules que dormiràs aquest cap de setmana?
0: Poques. No ho sé, fa un parell de dies que ja costa dormir.
2: I de poques.
0: Mal de dir, mal de dir. Sí, poques, poques.
2: Maria Eugènia, un missatge per qui mos escolti dilluns, quasi a les 7 de matí. Què li dius a aquesta persona?
0: Un missatge per la persona que mos escolti a les 7 de matí. Que espero que hagi estat, si no més feliç que jo aquest cap de setmana, que serà molt difícil, que comenci la setmana feliç. Que bé. Joc,
1: molt bé. Molt bé.
2: Imagina't, i tu seràs camí a París. Ai, a París. A Perú. Ara pensava en l'amor. Ara pensava en l'amor.
0: No m'importaria passar per París i fer una volta. Tu ja saps que jo encantada d'en revoltar la cosa.
2: Exacte.
1: Que bé.
2: Bé, Maria Eugènia.
0: Per tornar ja sabeu que feim una tura de tapant a mà, o sigui...
2: Uau, que bé, que bé.
1: La més enveja, eh? Molt bé.
2: I d'acord,
1: no, sí, clar. Sí, m'hauré de casar.
0: Jo pretenia fer molta enveja a tothom i animar la gent a casar-se. Quan estem a tocar, encara no, encara queda un poc iu, però a tocar 50. S'ha de fer a lo grande i quan si...
2: I tant que sí.
0: Quan si entengués 25.
2: Exacte. I la Maria Eugènia, disfruta molt, gaudeix moltíssim, moltíssim del dia de demà, te desitjant que tot vagi rodat, estic segur que així serà, una ferrada ben forta. Sí, sí, sí. Que descansis.
0: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, molta sort.
0: Companys.
2: Adéu.
1: Que vagi bé.
0: Adéu.
2: Ai, que bé, heu xerrat amb la Maria Eugènia.
1: Idò, sí.
2: Hores abans d'aquest dia tan especial. I d'aquesta manera hem acabat el xiu-xiu número 397.
1: Ai, ja, ja en són, així
2: ja
1: mateix.
2: Ja hi som,
1: ja. Molt bé, molt bé.
2: Tornant dilluns.
1: I si Déu vol.
2: Gràcies per ser-hi, adéu, adéu.
0: Tot això, la gent ha vist massa pel·lícules.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Comencem amb una darrera hora. Controlat l'incendi forestal que ha cremat avui a Hora Baixa una en 5 hectàrees a una zona de pinar i bosc a Calallonga, a Santa Eulària del Riu. Les flames han amenaçat 3 habitatges que es troben a pocs metres del punt on ha començat el foc. No s'han desallotjat cap persona perquè la gent que s'hi trobava ha sortit per iniciativa pròpia. L'origen de l'incendi apunta a un curtcircuit a l'estesa elèctrica que travessa el terreny que ha cremat. A les tasques d'extinció han intervingut 4 mitjans aeris, 24 bombers forestals i altres efectius. És Inés Landa, tècnica de l'Ibanat.
2: Una zona un poco complicada, sobre todo por el tema de los tendidos de líneas eléctricas que nos influye mucho en el tema de la extinción y es evidente que hay una rotura de tendido y que el incendio se ha originado justo debajo, con lo cual es previsible que haya salido de ahí. Se están llevando a cabo obras y es posible que esta sea la causa.
1: I d'Eivissa anem a Menorca perquè malauradament a l'Os ha produït un accident laboral mortal. Un home de 58 anys ha caigut d'una claraboia des d'una altura de 6 metres mentre reparava una nau al polígon industrial. És el segon accident mortal d'enguany a les Illes. El treballador era el polígon de la Trotxa arreglant-se la claraboia i per causes que ara s'investiguen, l'home hauria caigut a terra des del sostre de la nau on feia feina segons informacions del 061. I en clau política, el PP registrarà una petició al Parlament perquè el conseller delegat d'AENA, Maurici Lucena, comparegui per donar explicacions sobre la lona publicitària a l'aeroport de Palma. El govern diu que l'ens aeroportuari es riu dels ciutadans perquè considera que la campanya publicitària promou el turisme d'excessos, un fet que nega AENA. Antoni Costa ha tornat a exigir que retiri la lona.
3: AENA fa negoci d'absolutament tot. Ha convertit els nostres aeroports i les nostres illes en la seva principal caixa recaptadora. I encara puja les taxes aeroportuàries, els hi pareix insuficient. Taxes aeroportuàries que repercuteixen directament sobre les butxaques dels ciutadans de les Illes Balears.
1: I 7 entitats ambientalistes de Mallorca s'han unit en l'Aliança Mar i Terra. Volen impulsar la regeneració de l'illa de la muntanya a la mà. Ja hi han posat fil a l'agulla amb un projecte d'agricultura regenerativa. Aquesta aliança l'integren a APAEMA, la Fundació Vida Silvestre, Mediterrània, Sarai, Arrels Marines i Safe the Met, entre d'altres associacions. Jordi Oliva és el coordinador d'aquesta aliança.
4: I el que fem des de l'Aliança és poder multiplicar l'abast i l'impacte dels projectes individuals de cadascuna d'elles sota una estratègia a escala de territori.
1: I avui també és notícia que milers de persones a Mallorca han format part de la cantada simultània de la Belenguera que s'ha celebrat a 63 indrets de l'illa en una jornada històrica. Un acte que s'ha fet a les 8 del capvespre a places i carrers d'arreu de l'illa per commemorar el centenari de l'estrena musicada del poema de Joan Alcover amb música d'Amadeu Vives.
5: Molt emotiu, tant per la música com per tota l'afluència de gent que hi ha hagut i també per el sentiment que tothom li posava i també perquè ha estat molt ben organitzat i un dia molt assenyalat.
6: Molt emocionada, és un cant. Bé, m'ha emocionat moltíssim i venir-lo a cantar aquí en tots els de Palma, no sé, és una cosa que no puc expressar.
1: És una activitat organitzada per l'Obra Cultural Balear i avui matí milers d'alumnes ja han cantat l'himne de Mallorca a 250 centres educatius. Així arribam a les 10:04, que passeu un molt bon cap de setmana.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Entre avui i demà tancam una setmana feta a partir de paraules polisèmiques. Ens han posat a la pell d'un llop i hem descobert que no són tan temibles com les pinten en el cinema o la literatura. Això sí, són carnívors, que quedi clar. Han fet una volta pel camí de cavalls de Menorca, també per la vorera de Mà de Mallorca, i hem admirat la volta com a element constructiu. Han pujat damunt d'un castell, conscients de que hi ha castells que es desfan amb una bufada i que en els anys 60-70 a Mallorca aquí es construïen castells que avui diríem fake, que eren aturada obligatòria per als turistes, i això també hem de dir que no ha canviat massa. I dijous vàrem escollir una paraula de tres lletres que en realitat són tres paraules diferents, perquè pot passar que un tennista de 7 anys es faci un set en els calçons després de guanyar un set, malgrat hagi passat molta set. No? Tot això seria possible. I si a més li sumam que els divendres estrenam un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la La xarxa de vidre, jo crec que ho acabam de rodonir.

0: Avui toca un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la La xarxa de vidre. I xerrant de llops, sabíeu que a la nostra radionovel·la tenim un senyor llop, no?
1: Senyor Font, crec que no som conscients d'on ens hem ficat. A Maó no ens van atacar uns simples lladres d'antiguitats. Eren professionals, operaven de manera tàctica. Ens van posar una balissa de seguiment al cotxe i ens van disparar amb armes amb silenciador dins l'església.
2: Crist beneït? Sabia que aquest món era fosc, però arribant a aquests extrems? Vareu poder veure com eren? Vull dir, les podríeu reconèixer?
3: Jo no vaig tenir ni temps de reaccionar, però en Ramon s'hi va encarar.
1: Eren tres, però un duia la veu cantant. Vestia una jaqueta de cuir desgastada i es passava l'estona jugant amb un encenedor cipometàl·lic, obrint-lo i tancant-lo. Molt fred, sarcàstic i amb experiència militar, n'estic segur.
0: Llop està interpretat per l'actor Toni Pons. És un personatge fred, calculador, un sicari en tota regla, a qui li comanen què ha de fer i ho executa sense demanar massa explicacions. A sang freda, però també té iniciativa.

0: Han vigilat el desembarcament d'Alcúdi a les entrades de Palma. Ni rastre de Nassastre ni d'en Vilaseca. S'han esfumat en arribar a l'illa. Aquest guardaespatlles sap com moure's. Que fany!
1: Ai, no.

0: Aquí hi anem cap a Eivissa.
1: No siguis beneit! Moure l'armament a Eivissa d'urgència aquesta nit és un risc innecessari i ells ens duen avantatge.
0: Que els deixem anar? I si s'escapen en la peça?
1: No!

0: Mr. Wolf en versió original, Senyor Lobo en castellà, per a nosaltres podia ser perfectament Llop. Un tipus per a qui els petits detalls són importants i que no s'està de res.
1: Jimmy, hágame un favor, ¿quiere? Me ha parecido oler a café, prepáreme un poco.
2: Sí, claro. ¿Cómo lo va a querer?
1: Con mucha leche y mucho azúcar.

0: Toni Ponsvera, com estàs? Benvingut a casa teva.
1: Doncs, així com has dit tu, me trob a casa meva. Sí, és meravellós i vamos, en família sempre, gràcies.
0: En família, Miquel Àngel Palleres, benvingut a casa teva, com estàs?
2: Hola, com anem? Molt bé, molt bé.
0: Aquí, molt bé.
2: Gust de tenir-vos a tots dos aquí.
0: Acabam aquí d'enregistrar alguns capítols de la radionovel·la. Ara emetrem un nou capítol quan acabi aquesta conversa. Aquesta setmana han agafat llop com a paraula polisèmica i no te podíem tenir millor personatge aquí que el senyor Llop. Però anem per parts, senyor Llop. Xerrem primer amb el guionista, a veure. Miquel Àngel Palleres, aquest senyor Llop té alguna cosa a veure amb el senyor Lobo de Pulp Fiction?
2: No, tinc com un nom, però el senyor Lobo de Pulp Fiction era un home que anava a arreglar coses. I el llop de la xarxa de vidre crec que és tot el contrari. No? Amb en Toni, que mos han segut més d'una vegada xerrada de perfilar el personatge, precisament el que volíem era una persona que fos perillosa des del punt de vista logístic, que fos qualcú que la liàs parda, no? Que fos això és la paraula que varen triar. No? I o sigui que no té res a veure amb el senyor Lobo.
0: Val, però per ara. Tenim aquí un sicari, perquè primer així sicari, jo no sé si en el començament tenia nom o quan sol passar de vegades en certs guions posava sicari número 1.
2: No, així com en Llop era el Llop des del principi, el resto de sicaris d'en Llop sí que eren, en el guió posava Minion 1 o Minion 2, i després hem anat perfilant les veus que feien els actors de martell i bisturí i ferro, però bueno, en Llop era en Llop des del principi.
0: Per cert, Toni Pons, això de martell, bisturí, ferro, no sé si te sona qualque pel·lícula, a mi sí.
3: Aquí, Olala, Se la vi, Can-can, Parabrís i Turifel.
2: Top Secret,
0: sí, clar, sí. És que a mi me recorda un poc a Top Secret, aquest joc de personatges.
2: Hombre, qualque dia farem, a lo millor hem de fer una radionovel·la, no serà La xarxa de vidre, però a lo millor hem de fer una radionovel·la rotllo Top Secret, així amb humor i tant, no estaria malament, a lo millor ho hem de plantejar de cara a un futur. Sí que és vera que varen triar els noms dels personatges com utillajes o elementos que un encontraria en una ferreteria, però això és circumstancial, era la manera de vincular-los de qualque manera i varen triar aquesta via.
0: Molt bé, nosaltres tenim els dos protagonistes, que som Naina Serra i en Xavier Pasquet. No són actors professionals, però en aquesta temporada sí que hem anat incorporant actors professionals, com en David Ordina, que és el senyor Font, aquest, ja podem dir, no sé si ho podem dir encara.
2: Encara no puc dir res.
0: Bé, el senyor Font, ho deixarem Font. Aquí, escoltau el capítol d'avui, que és probable que hi hagi un gir de guió. I aquí en Toni Pons Vera, el senyor Llop, que ja des del començament veiem que és dolent. Jo volia dir que tinc davant, en Toni, però també tinc davant la seva fitxa i m'encanta tot el que heu d'explicar, els actors professionals, per suposat l'edat, 1975, 50 anys, alçada, 1,84 m, color d'ulls, verd, marró, color de cabell negre, longitud de cabells,
1: ja no
0: aquí posa mig, però clar, això també depèn de si has passat o no pel barber, atlètic en forma, això també ho podem comprovar, parla espanyol, català, anglès, alemany, te poden fer de bussejador, d'anar en caiac, muntanyisme, bicicleta de muntanya, nedar, córrer, pots ballar en solitari, fer balls latinoamericans, dansa contemporània, pots cantar i, a més, habilitats especials, ets un cuentista. Com m'agrada tot això.
2: Vols sortir jo?
0: M'encanta que siguis un cuentista.
1: Has vist? Jo crec que si estigués en el mercat, el meu perfil de Tinder seria bastant més reduït que tot això. És que tu no te pots imaginar tot el que hem de dir que podem fer o que sabem fer els nostres perfils com a actors, perquè bueno, mai saps a on te poden dur aquests derroteros, no? Quin tipus de personatge o què pot arribar a fer el personatge per la producció en concret. No? Però sí que és vera que sempre, bueno, és que te fan un qüestionari que això és mínim el que posa. Hi ha gent que pot tenir, vamos, pàgines i pàgines i pàgines de qualitats que jo els admir i que són veres, a més. Però, vamos, bailes latinoamericanos, sí. Clar. Jo el vaig posar quan estava ballant salsa i ara he començat tango.
0: I de sí.
1: Seguimos ahí. No?
0: Clar, clar que sí. I tens un... Bueno, tu ara t'has format a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears i ja dus molts anys fent de personatges a pel·lícules, a sèries de televisió. Jo he de dir que el teu paper de falangista d'enhorats per sí. Jo és perfecte.
4: No passis pena. No venc per res dolent.
5: Què vols?
4: Vull complir la meva paraula.
0: Mos vares encantar, crec que tots, amb aquest personatge. No sé si per tu té alguna cosa especial.
1: Era una joieta. Era una joieta perquè te fiques dins la pell d'un home que es troba en la situació que es troba, no? L'esclat de la Guerra Civil, amb el va de triar un bàndol o un altre, venir d'uns anys de misèria i de pensar que potser aquest seria el camí que has de triar, però saps qui ets tu per jutjar una persona o una altra. Te toca un personatge amb el qual tu no t'hi sents identificat, però mai el pots jutjar, sempre has d'intentar empatitzar amb ell, no? Per què pren aquestes decisions, per què s'hi fica, o on li du. Amb en Bernat de Norats vaig disfrutar realment, perquè també té un llarg viatge, un recorregut com a personatge dins la història de la sèrie, i en el final, si veu, més del que és ell realment, més que un color.

0: Idò, aquí tenim aquest personatge i en Toni Pons també ha fet altres personatges. Me deies un dia, he fet tant de policia, de tot tipus de policia, que clar, és un tio atlètic, fort, alt, així...
1: Malcarat.
0: Moreno de sol, de passejar pel carrer, de fer moltes guàrdies. Clar, tu te veuen allò un paper de poli, de gent de l'ordre.
1: Sí, perquè, clar, en la foto de perfil, per exemple, que acabes de veure ara, sempre te demanen una neutralitat. I la meva neutralitat d'expressió, no pots estar allà somrient ni... No, la teva neutralitat quina és? I la meva neutralitat va tirant cap a serio, cap a un tio serio, i per això pues, diuen, pensen que m'hi puc veure reflexat amb qualsevol cos de seguretat de l'Estat, que he passat per tots, policia local, nacional, guàrdia civil, detectiu investigador, forense, els he fet tots.
0: Però mira, jo ara que te veig en aquesta foto, com somrius, aquí podries protagonitzar perfectament, no sé, una història d'amor amb qui tu triïs, no?
1: Sí, amb la Julia Roberts.
0: Per exemple, mira, amb ella estava pensant, però... t'hi veig, no? Jo t'hi veig. T'hi veig. Miquel Àngel, i tu com has vist l'evolució del senyor Llop? A veure, des del dia que va entrar fins al dia d'avui, és que encara han d'escoltar els oients.
2: Bueno, jo crec que hem fet una miqueta de feina plegats amb el personatge. No? No, jo quan vaig crear en Llop com a part d'una contrapartida mercenària, diguem així, a un personatge dolent, simplement era això, era definir un determinat personatge, però després li hem de donar caràcter, no? Que no, o sigui, més enllà de la lletresa damunt del paper. I en sabeu, perquè a més en aquest cas és quasi un actor de doblatge, no és tant un actor davant d'una càmera, sinó que es veu, no? Llavors tot el que ha de ser personatge ho has de transmetre només en sabeu. A mesura que anàvem gravant capítols, hem anat fent feina en dur-lo cap a un camí determinat, fent-lo fer i ser d'una determinada manera. No? I jo diria que un 80% del personatge l'ha definit el propi Toni. Jo m'he dedicat a posar determinades frases, però qui ha fet el personatge seu i el que l'ha convertit en el personatge que és, i que serà, perquè recordem que estem a la meitat de la temporada, vull dir, encara mos queda, i encara li queda recorregut en Toni, però l'altre dia em va dir, no me mates antes de hora més, no, ja que acabemos, no? Tenim previst de 8 capítols, pues, esperemos que en Llop tingui per aquest de 8 capítols i per més, no? Però el que deies contestant a lo del principi, jo crec que és un personatge que l'ha fet ell o l'han fet una mica patxes, no? I a mesura que va evolucionant.
0: I sentint el senyor Llop, també pens que és lògic que existeixin els spin-offs. De sobte tens un personatge, de veres, que destaca per alguna cosa i dius, buah, aquest que era secundari, li podríem muntar aquí una història? Jo no sé quina història, Miquel Àngel, te podries imaginar així aviat. Si haguessis de fer un spin-off del senyor Llop, com seria el senyor Llop?
2: Jo faria una comèdia, precisament. Ara que xerràvem, heu xerrat de Norats, que és un drama i tal, però l'altre dia que el vaig veure en el teatre amb en David Ordines, precisament, fent un personatge que jo m'esbutjava rialles, quasi tot s'obre, no? Crec que dona per fer un personatge, no diré top secret, que dèiem abans, però sí que ell i la seva panda de Minions dona per fer un spin-off de sitcom, no? I seria, jo crec que seria molt divertit veure en quins embolics se fica en Llop i com aconseguir sortir d'allà i fer inclús episodis separats, no fer tota una cadena de 8 capítols d'una mateixa història, sinó fer històries sueltes, individuals, no? Capítol a capítol, perquè seria molt divertit veure-lo en cagada tras cagada. No? Uh-huh. Crec que estaria molt bé. Uh-huh. Estirs podríem anar per allà.
0: Tu com ho veus, Toni?
1: M'encanta. Vamos, aquí ni en Berlín de la Casa de Papel pot tenir un spin-off més lloable que aquest. Vamos, en Llop i les seves eines metàl·liques. No sé.
0: I crec que aviat te veurem un llargmetratge, no?, que començava a rodar. No fa falta que mos diguis que ni qui, perquè sé que aquestes coses millor callar-les fins que estigui tot fet, però hi ha projectes, no, Toni?
1: Hi ha una altra joieta preciosa, preciosa, preciosa, amb un equip d'actors top d'aquí de les Balears, I amb un equip de, bueno, un director, un guionista i un actor principal, que és la mateixa persona, que ja sabreu, si no sabeu ja qui és, però és un professional magnífic, I, bueno, rodarem el mes que ve, aquest llarg, i supos que durarà un temps en quant a postproducció i tota la feina que hi ha posterior perquè el puguem veure a la gran pantalla.
0: Ara. Que bé. I de nosaltres estarem pendents. Miquel Àngel, abans de dir-te adéu, vols aprofitar per fer-li alguna pregunta, consell, suggeriment, agraïment a en Antoni Pons?
2: Bueno, tot el que acabes de dir, evidentment he d'estar super agraït perquè la disposició, predisposició d'en Toni des del primer moment va ser... La resposta és sí, qual és la pregunta? No? Des del primer moment ha estat participant, espitjant pel personatge per fer-lo seu i m'ha espitjat jo també per li escriure millors línies, no? I és d'agrair. I una de les coses que ara pensava a mesura que anava xerrant és que diferent és imitar qualcú d'interpretar. No? Si tots fossin imitacions d'un personatge de muntes paper, qualsevol lector seria exactament igual que un altre. No? En canvi, la interpretació és com cadascú de vosaltres li dona la seva visió, el seu caràcter, la seva forma, la seva manera d'estar davant la càmera, davant un micro, i crec que això és el més valuós, si no serien robotitos fent una determinada feina. I en Toni m'ha facilitat moltíssim aquesta feina de fer-li tenir caràcter en Llop, en el cas de la radionovel·la. Així que gràcies i enhorabona.
0: I de nosaltres ara seguirem xerrant, ara entraran na Núria Sastre i en Ramon Vilaseca, és a dir, Naina Serra i en Xavier Pascuet, que estic segura que li voldran fer alguna pregunta a en Toni, i oients que d'aquí res, un nou capítol d'entre avui i demà la radionovel·la La xarxa de vidre, que això està molt, molt calentat. Eh?
2: Calentito, calentito.
0: Calentito, calentito. Gràcies.
2: Me quemo!
0: Gràcies, Miquel Àngel Pallera.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Han vigilat el desembarcament d'Alcúdia i les entrades de Palma. Ni rastre de Nassastre ni d'en Vilaseca. S'han esfumat en arribar a l'illa. Aquest guardaespatlles sap com moure's. Que fany!
1: Ai,

0: La Kate ja n'ha cap per Eivissa.
1: No siguis beneit! Moure l'armament a Eivissa d'urgència aquesta nit és un risc innecessari i ells ens duen avantatge.
0: Que es deixem anar? I si s'escapen en la peça?
1: No...

0: entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és Dial.
2: Ei, tu vos pos?
3: Jo un granissat colonet. L'estiu té un nom, colonet.
4: I de colonet per tothom.
3: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
0: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
5: Aina Serra, com estàs?
6: Molt bé, molt contenta.
5: Molt bé, Xavier Pascuet, com estàs?
7: Superbé, gràcies.
5: Molt bé, que bé tenir-vos plegats tots tres. Aquí el senyor Llop, Toni, com va?
8: Encantadíssim d'estar aquí amb vosaltres. A la fi, amb més gent dins l'estudi.
5: Aquí avui t'hem ajuntat amb aquí la protagonista, en Núria Sastre i en Ramon Vilaseca, perquè hem estat enregistrant els capítols de la radionovel·la tots plegats. Molt millor, no?, quan pots interactuar, Toni.
8: T'ho dona moltíssima de vida. Realment no estàs tu tot sol imaginant-te què és el que passa i com t'ho diria l'altra persona, sinó que directament reps aquesta rèplica, aquesta energia, aquesta tensió, i és molt més fàcil respondre d'aquesta manera.
5: I de nosaltres ja hem xerrat abans d'aquest moment amb en Toni Pons sobre la seva feina i sobre el senyor Llop, que és el personatge de la radionovel·la. A més, aquesta setmana Llop és una de les paraules polisèmiques, així que ens ha anat perfecte. I jo volia aprofitar aquests minuts, Xavi, Aina, perquè ja que teniu un actor professional davant i vosaltres no ho sou, però quasi, aprofiteu per fer-li alguna pregunta, a veure què podeu aprofitar per aplicar també els vostres personatges. A veure, Aina, tu que a més estàs estudiant tot el tema de narració,
6: sí,
5: doblatge, etc.
6: Sí, jo m'agradaria saber com un se prepara un paper d'aquestes característiques de dolent, dolentarro, perquè, clar, quan hem enregistrat i hem estat fent aquests diàlegs, és que per jo apareix aquest personatge aquí amb nosaltres i és molt, per jo, complicat, no? És dir, com ha de sonar, sobretot, no? Quan és una actuació en què no hi ha imatge, com ha de sonar un Llop, per exemple?
8: Doncs és una boníssima pregunta, molt bona, Aina, perquè realment quan en Miquel Àngel m'ha de presentar l'oportunitat de participar a la radionovel·la i me va xerrar del Llop, del sicari, del dolent, inicialment estava preparat com si fos una persona freda, calculadora, saps, que apenas tingués reaccions, no? Que fos un assassí implacable, i inicialment doncs, el vaig fer d'una manera com molt plana, i en Miquel Àngel me va obrir les portes per donar-li un cos i donar-li una vida i donar-li una veu, així com jo me'l podria imaginar. Diu, Toni, tu com t'agradaria imaginar-te aquest personatge? Perquè pugui tenir un pes més específic, més clar, que no passi
6: desapercebut. Per jugar una mica, no?
8: Correcte. I tu acabes de dir, o sigui, és jugar. És jugar. Quan tu te permets l'opció de jugar pràcticament com juguen els nins, no? Quan un nin es fica dins el personatge del que sigui, des vaquero, de Cindy, del Power Ranger o de Stranger Things, se fiquen allà i juguen amb regles que ells se marquen, però que tot és possible. I tu jugant, com t'imagines aquest personatge? I clar, només el nom ja t'ho deia molt, no? I pots aportar-li les qualitats que pugui tenir un Llop amb aquest personatge, no? Que sigui, no saps si és més Llop o humà, no? En les seves respostes, en la seva de manera d'afrontar el perill, de cercar la seva víctima, de aquesta relació especial que manté amb el seu jefe, no? Que no saps qui està més en control de la situació, si el seu jefe o ell mateix, o en absolut descontrol de la situació, no? Una persona, clar, crees el personatge a partir d'aquí, a partir d'aquestes premisses, no? Qui és, de on ve, quina relació té amb els altres personatges, en quina situació es troba, d'on venen ara mateix, a on es troben i cap a on anirà. Tot això t'està donant moltíssima informació i jugues aquí de dins. I jugues.
2: I a més que creix, el personatge evoluciona, i és el que deies, no? Que es converteixen, s'ha convertit en un personatge histriònic, exagerat, una mica radical, no?, amb les coses, i que també és la importància del context, no? O sigui, a mi m'ajuda molt quan arribes i hi ha moltes notes que et diu i estava cansat i estàs fins als nassos i com t'ajuda i veus aquesta evolució del personatge, que és guai.

0: Voleu aprofitar per fer-li alguna altra pregunta a en Toni abans que partes aquí sobre, no sé, com podeu també vosaltres ser millor actors, Xavi, perquè
1: sí, no,
0: Naina està fent doblatge, però el teu està llençar-se a la piscina.
1: No, però el que passa és que, molt a més, els papers de dolents són molt guais. Sí. I jo què sé, a mi em costa, a vegades, o sigui, quan has de ser un tipus frío i calculador i aquestes coses, fa una miqueta més, no, o sigui, no fa mandra, però dius, difícil ser lineal, no? Que és més xulo, ser dolent, no? No sé, potser és un titular pel món, no? És més xulo ser dolent.
0: En Vilaseca era dolent, però li va
1: sí, però vaig esdevenir, corret, vaig esdevenir un bon de dos, de bilutxo.
0: T'has de preparar molt un personatge. Ara sabem que la radionovel·la és un poc més senzill, tot el que estan fent, però clar, en Toni se prepara papers molt potents. Quant de temps estàs per preparar-te un personatge d'una sèrie, d'una pel·lícula, Toni?
2: Pues depèn del temps que em donguin, perquè de vegades te diuen, mira, d'aquí dues setmanes pues al final s'ha confirmat aquest paper per tu i t'hi has de presentar i has de donar-ho tot. I potser en dues setmanes pues, no tens tot el temps que tu desitjaries, o de vegades ja en tens més. Però primer de tot el que volia fer és donar-vos l'enhorabona a tu, Aina, i a tu, Xavi, perquè esteu fent una feina lloable, esteu fent molt bona feina, però no ser actors professionals, tota aquesta càrrega de text, de situacions, d'emocions, de tensió, de tal, que li estàveu portant a la radionovel·la, és de 10, o sigui que molt bé, molt bona feina, de veritat. I si fóssiu tots professionals, ja me'ls retirava tots. I després, també el que deies, volia contestar també la teva pregunta o la teva aportació que havies mencionat, Xavi, que els papers de dolents sempre són més guais i tals, perquè tu penses que els hi pots donar més suc, pots exagerar, els pots dur als límits, però de cada vegada més sabeu també que tots els personatges han de tenir aquest suc, han de tenir aquest interès, perquè si no, tu com a espectador o com a oient, doncs per tu passarà desapercebut. Per tant, cada personatge que apareix, per petit que sigui, ha de tenir una vida i ha de tenir aquests matisos, no? els grisos, que no sigui blanc perquè és bo i ja està, perquè els bons poden estar de vegades més a prop dels dolents en segons quines situacions seves de la vida o emocionals, no? A lo millor el teu personatge, pues sí, és un tipus calculador, també implacable, sempre sap el que ha de fer, és bona gent, però a lo millor té altres coses fosques, o un passat turbi o algo que li ha passat allà, que també te pot servir a tu per donar-li, omplir-lo de més matisos,
1: de més
2: coses,
1: sí.
2: No? Efectivament, igual que el teu personatge Aina també, no? Sempre està d'aquesta manera enfrescada dins la situació, però pot venir d'un passat també molt molt ple, però ho dic que actualment ho estàu fent molt molt molt bé.
1: Gràcies. I com ho fas tu per sortir d'un paper? O sigui, després, clar, d'un paper a un altre, per no sortir, o sigui, perquè no sigui el mateix, que no sigui, o sigui, has de desmuntar per tornar a muntar, no? I com t'ho expliques mentalment?
2: Bueno, jo no arrib en aquest punt del mètode que s'ha ficat, n'hi ha alguns actors que s'ha ficat i durant una setmana o durant mesos estan ficats dins el personatge, i en Joaquín Fénix m'ha ve a la ment i coses així, jo no som així, eh? jo no estic en aquest nivell, Xavi, no resulta tan complicat, o sigui, fas el meu mètode no va per aquí.
1: Però t'assembles tu als personatges o els personatges s'assemblen a tu?
2: Sempre intentes aportar part teva real en el personatge. De vegades t'escriuen personatges que se t'hi semblen, però moltes vegades no. Jo no som policia. I he fet tots els cossos de l'Estat, de seguretat de l'Estat, els he fet totes, però jo no ho som. Però intentes aportar parts teves en els personatges, no? Siguin bons o siguin dolents. I si no tens res a veure amb el personatge, intentes empatitzar amb ell. Ah. Per què faria això? Per què se situa? No jutjar-lo. Mai el pots jutjar, el personatge, perquè si no t'allunyes completament d'ell si el vols representar en credibilitat. Per tant, sempre has de cercar aquesta manera d'empatitzar amb ell. Per què se sent d'aquesta manera? De bon bé, com és? Ah, clar, ara ho entenc. No ho comparteix, però ho entenc.
0: I per tu què és més fàcil, ser còmic o dramàtic? Perquè t'he vist fer de còmic i m'has encantat, també.
2: Sí, m'encanta, sí. M'encanta fer de còmic, però és vera que potser per la meva fesonomia m'han donat més papers més serios o més durs o dolent, però realment s'amaga una persona molt juganera, molt, molt divertida, que s'ho passa fenomenal fent el burot. I efectivament així torna a tocar Sam, que vam estar interpretant precisament amb en David Ordines. El meu paper és, bueno, s'obre en si, és molt còmica. I és, bueno, vos la recoman la pròxima vegada, que la torna a fer.
0: Idò, va ser fantàstica i, bueno, mos vau posar tots de peus aplaudint. Idò, res, Toni Pons, moltíssimes gràcies. Senyor Llop, te seguirem escoltant.
2: Un gustazo.
0: Aina, Xavier, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és patrimoni.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: Hola a tots i a totes.

0: Després de creuar la mà de tornada fins a Sulla i que un taxi ens dugués per la sinuosa carretera de la Serra de Tramuntana, les grans reixes de ferro de la possessió d'en Sebastià Font de Valldemossa ens varen aparèixer a les portes del cel. Era el migdia. Estàvem esgotats, bruts i no havíem dormit. Però dins de la motxilla hi duíem la victòria absoluta. Havíem guanyat.
1: Ah, molt bé. Ja hi som. Agafa la motxilla, Núria.
0: Ramon, i aquestes ulleres?
1: Quines ulleres?
0: Aquestes que t'acabes de posar. Són de pasta negra molt gruixudes. En tots els mesos que fa com us coneixem, mai t'havia vist ulleres per conduir ni per llegir.
1: Coses de l'edat, Núria. La vista em comença a fallar una mica de prop i amb tanta tensió i falta de son em ploren els ulls. A més, donen un toc d'intel·lectual ara que ens hem de reunir amb el teu mecenes, no creus?
0: Et queden bé. Va, entra'm. En Sebastià ens deu estar esperant.
2: Senyora Tassastre, senyor Vilassar, que m'heu arribat sans i estalvis. Oh, quina alegria més immensa. Passau, passau a la biblioteca. Podeu seure, per favor. Heu d'estar esgotats. Quan em vàreu telefonar per dir-me que havíeu escapat d'Eivissa, vaig patir moltíssim. Vos van calçar la policia?
0: Va anar d'un pèl, senyor Font. Però tenim bones notícies. El mapa de l'arxiduc està complet.
1: Ignis, speculum i radius. Foc, mirall i raig. Les tres lents de Fresnel.
2: Déu del cel! Mirau aquesta puresa! Totes juntes formen un prisma de llum perfecte. El gran misteri de Lluís Salvador resolt a la taula de Can Eva. Oh, sou extraordinaris. Mai ningú havia arribat tan enfora.
0: Ara hem d'estudiar els seus llibres de cartografia marítima, senyor Font. L'arxiduc volia que uníssim les lents a la llanterna d'un far de les Balears. A quin far anava ell habitualment? Perquè si creuam les dades...
2: No serà necessari, senyora Tassastre.
0: Com que no? Clar que sí. El mapa indica que...
2: He dit que no serà necessari. Vos agraeixo l'esforç, però ja m'heu fet la feina més difícil. A partir d'aquí, prenc jo el comandament.
0: Perdoni? No ho entenc, senyor Font. Aquell so metàl·lic em va aturar el cor. De l'ombra de la prestatgeria va emergir la figura de l'home de la jaqueta de cuir. Darrere seu, un altre home duia una arma que apuntava directament en Ramon.
3: Bon dia, nins. Veig que el viatjat en llanxa ha anat bé. Ja vos dèiem que ens tornaríem a veure.
0: Què és això, senyor Font? Què fan aquests sicaris a casa seva? Són els homes que ens volen matar.
1: No siguis ingenua, Núria. Ningú ha entrat per la força a aquesta casa. Fan feina per ell. En Font és el client.
2: L'instint no li fallava, senyor Vilaseca. Llàstima, però, que no li fes cas tot d'una va començar a sospitar de jo.
0: Vostè va fingir? Totes les històries sobre el patrimoni, sobre protegir el llegat de l'arxiduc dels especuladors, ens ha utilitzat.
2: I què volia que fes, senyora Tassastre? L'arxiduc va ser un geni. Va dissenyar un trencaclosques que requeria erudició acadèmica, talent musical i la duresa d'un soldat per arribar als orgues. Jo som un home d'idees, de despatx. Però la feina bruta tenc un llop, el meu braç armat. A més, vostès ho estaven passant bé, anant d'església en església. Jo simplement els he permès fer-ho per la seva pròpia diversió.
1: Uns sicaris que vostè mateix ens va enviar.
2: Pressió tàctica, senyor Vilaseca. Vostès havien de sentir l'enemic trepitjant-vos els talons. Així corrien més ràpid. Pensàveu que la meva falda trobaria en recer. I ha funcionat a la perfecció. Han fet la feina d'un segle en un parell de dies.
0: És un miserable. Què pensa fer amb l'arxiu de la llum? Vendre el vidre de Babilònia en el mercat negre? Especular amb un llegat que és de tota la humanitat?
2: Vendre'l? M'ofèn profundament. Jo no som un vulgar mercader. Jo som l'hereu intel·lectual d'aquest secret. El Museu de l'Arxiduc no pertany a la humanitat ignorant. L'art pur i el coneixement diví només poden ser apreciats per uns pocs escollits. I jo he dedicat tota la meva vida i la meva fortuna a Lluís Salvador. Aquest tresor em pertany per dret.
3: Molt bé.

0: La classe d'història ja s'ha acabat. Senyor Font, acabam la feina aquí mateix? O voleu Sastre i Vilaseca vius per alguna altra manualitat?
1: Ja no em serveixen per res. Tinc les tres lents i sé perfectament on he d'anar per obrir la xarxa, però no vull sang a les estores de la meva biblioteca. Costa molt de treure. Traieu-les al bosc, aneu cap al penya-segat de darrere la finca. Que sembli un accident o una desaparició, m'és absolutament igual.
0: Martell, fas els honors? Mans a la nuca, a poc, moveu-vos cap al passadís.
2: Ha comès un error greu, senyor Font.
1: Quin error, senyor Vilaseca? Haver subestimat la seva capacitat militar? Teniu dues pistoles apuntant-vos al cap i no sou a una pel·lícula de Hollywood.
2: No, el seu error és confiar massa en la tecnologia i subestimar l'avantatge que em dona la meva falta de vista.
3: En Ramon va baixar lleugerament el cap. Vaig veure com el seu dit índex fregava subtilment la barnilla gruixuda de les ueres de pasta que s'havia posat abans d'entrar. En una fracció de segon, el món es va apagar. Aquell clac metàl·lic va ressonar per les parets i les pesades persianes blindades de la biblioteca varen caure de cop, atrapant-nos en una foscor absoluta. No es veia absolutament res.
1: Què passa?
0: Que ningú es mogui! Enceneu llanternes! Martell, ràpid!
2: A terra, Núria!
3: Ramon, no hi veig gens. Està massa fosc.
2: Jo sí que hi veig. Segueix la meva veu. Gateja cap a la dreta. Ara!
0: Dispareu a la porta d'accés! No els deixeu sortir!
2: Bloquegen el passadís. Hem de sortir pel finestral del pati interior. Aixeca't!

0: Varen córrer per l'interior fosc de la possessió com a fantasmes, guiats per les ulleres d'en Ramon, fins a esbocar el finestral de la biblioteca. Quan vàrem saltar a l'exterior, la claror del migdia ens va enlluernar. Mentre a la casa s'escoltaven els crits de ràbia dels sicaris atrapats a les fosques, ens vàrem llançar per un marge de pedra cap al bosc, on l'espessor dels pins ens feia d'escut.
1: Estem lluny del perímetre. Aquí, aquí ens podem aturar. El bosc és ben espès, no ens trobaran amb facilitat. Estàs ferida, Núria?
0: No, no estic ferida. Ramon, no m'ho puc creure. Tota la seva amabilitat, la forma que em parlava. Com he pogut ser tan beneita? I tu m'havies advertit des del principi.
1: És un manipulador professional. Ha interpretat el seu paper, ha explotat la teva passió per la història. No et culpis, no ho podíem saber.

0: Si m'hagués aturat a agafar els estoigs de bronze a les fosques, ens haurien cosit a trets. La prioritat era escapar i seguir vius.
1: Però és que ha guanyat. En Font ho té tot. Té la xarxa de vidre completa, els dopers i els sicaris per protegir-lo. Podrà entrar a l'arxiu de la llum i apoderar-se del llegat complet de l'arxiduc i del patrimoni de la humanitat. Ho hem perdut tot, Ramon.
0: No, Núria, t'equivoques. En Font el hardware, el vidre, però l'arrogància de la seva victòria ha oblidat una cosa fonamental. L'arxiduc va dissenyar el mapa i ell no en té les instruccions.
1: Què vols dir?
0: Que en Font creu que sap a quin far ha d'anar perquè és un expert acadèmic. Però el pendrive original del teu hàbil tenim nosaltres, aquí a la motxilla que duc penjada a l'esquena. La solució final del mapa mai ha estat als llibres d'en Font. Saps on és?
1: A l'arxiu digital.
0: En Font acaba d'iniciar una cursa cap al precipici. Anem a girar aquest taulell. Ara som nosaltres els que anem a caçar el llop.
2: Heu escoltat Entre avui i demà, la xarxa de vidre, una ficció sonora original de The Acorde Agency per IB3 Ràdio. El cop més dur pot venir d'una mà amiga, ho acabam de comprovar. La traïció d'en Sebastià Font ha deixat sense mapa de vidre en Núria i en Ramon, però cap dels dos es dona per vençut. En el pròxim episodi començarà la contraofensiva. Naina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pasquet, en Ramon Vilaseca, en David Ordines, en Sebastià Font i en Toni Pons, interpreta en Llop. Vos esperam la setmana que ve.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio comença Mediterràdio amb Joan Trias.
2: Benvingudes, benvinguts un dia més a Mediterràdio, l'espai on fem confluir cada 7 dies les cançons que enriqueixen la cultura illenca musical. De nou, les novetats discogràfiques ens motiven una repassada més per aquesta escena balear que durant aquesta setmana té nous protagonistes, noves publicacions que hem recollit en una nova playlist. L'edició número 486 d'aquest Mediterràdio engega, idò, mirant a Menorca.

0: Mediterràdio, amb Joan Trias.
1: Ha sortit avui mateix nou senzill dels Pèl de Gall, que amb ironia i amb una miqueta de mala llet parlen d'aquestes relacions que oscil·len entre l'atracció i el rebuig en una estira i arronsa sentimental ple de sonoritats pròpies d'aquesta formació. Fran Pons lidera aquesta banda on la festa, el pop, el bon rotllo i la diversió són marca de la casa, una marca que de cada vegada més els està donant les preferències i els agraïments del públic, no només menorquí. I no sortiran de Menorca, de Ciutadella, no sortiran de fet perquè es tornen d'escoltar també Cris Joanico, té nou disc que es diu Rosa dels Vents, sona d'aquesta forma.

0: La música amb visió polièdrica a Medita Ràdio.
1: Nou viatge musical que fa girar aquesta rosa dels vents per donar-li una cançó a cada una d'aquestes branques dels punts cardinals que la conformen. Disc publicat en digital i en vinil, cada un dels temes compta a més amb un col·laborador de luxe, entre ells Carles Belda, M de Mà, Pep Oblet, Marina Babyface o Yacine Belacene. Són alguns dels noms propis que bufen funky pop, rock, soul o R&B. Un disc ben interessant del Cafè Cris Joanico, recuperant un poquet aquesta vessant més popera que havia abandonat un poquet en prou de la poesia, en prou de la música melòdica, però torna amb força al menorquí. I del pop de Joanico a una altra cançó nova que també, des d'avui, és disponible ja per escoltar i descobrir, si voleu. Ens referim a Panda Pants, formació de Manacor, que avui mateix publica aquesta Igloo.

0: Les ones sonores amb protagonistes illencs. A IB3 Ràdio.
1: Eren les Pandapans, ja porten unes quantes noves cançons. Aquesta és la quarta estrena que avui mateix ha vist la llum, aquesta Igloo que acabeu d'escoltar ara mateix. Unes cançons publicades per aquesta banda liderada per Laura Perera, amb les que de nou, les sonoritats del pop, de l'indie, en són ben presents. Unes noves cançons que fan de continuació musical el que fou el seu debut de 2022, anomenat com la banda Pandapans. Aquesta banda, de gran actitud també, de un escenari, són part d'aquestes noves formacions que estan traient el cap dins això de l'alternativa indie mallorquina. També el treu de nou, un ja més bregat en tot això de fer cançons indies, en aquest cas amb una vessant un pèl més psicodèlica, perquè recuperam una altra vegada la música de José Domingo. Ell publica aquests dies Ses dones d'Aigo.

0: Navega pels sons de les illes, amb Joan Trias.
1: Escoltàvem José Domingo, que és català, que ja és ben mallorquí perquè fa temps que viu a Santa Eugènia, doncs publica aquests dies Les dones d'aigua, com vos dèiem, un viatge sonor per multitud de referents de la psicodèlia i del pop, de la tramuntana, que tenia sobretot en D.A. el seu punt neuràlgic. D'allà van sorgir noms mítics d'aquesta escena durant els anys 70 i poquet dels 80, com Kevin Ayers, David Allen o Pau Riba. Un José Domingo que vol sumar d'alguna forma el seu en aquest llistat enorme de grans noms d'aquest gènere sonor que va marcar un abans i un després en la composició i que va tenir, així com dèiem, a D.A. un dels seus punts neuràlgics. Molt interessant el que ha fet José Domingo en aquest Ses dones d'aigua. I no a psicodèlia entesa com a tal, però Yure Márquez, Leo Manso, també sap fer del seu un estil lisèrgic i diferent, basat sobretot en la seva enorme qualitat que té a l'hora d'escriure i d'embolcallar les històries que pensa i que conta. Així que recuperam una vegada més un dels temes inclosos en Monstre Final, el darrer disc de Leo Manso.

0: Joan Trias t'acosta als sons del món musical illenc.
1: Així sonava Leo Manso, a través de Monstre Final, un àlbum més que interessant i molt madur del menorquí, i és que aquestes noves 9 cançons que inclou el darrer treball del ciutadellenc reflexen un compositor intel·ligent, meticulós i molt emotiu, que sap convertir aquests temes en composicions d'un nivell molt alt, superant qualsevol dels anteriors treballs que ha fet fins la data. Connectar surrealisme amb ballar domèstic, humanitat amb èpica o imaginació amb realitat són part de les característiques principals d'aquest treball discogràfic, d'aquest monstre final que ens ha regalat Leo Manso. Una proposta musical i conceptual de pes en el que el rock, el country, el blues o la cançó d'autor en són els seus gèneres principals. Uns elements sonors que també són part de la idiosincràsia sonora dels T-Makers, aquests mallorquins, passen per aquesta playlist perquè també fa res, 2 dies, que han publicat un nou senzill després de 2 anys de la seva darrera publicació a través del debut en LP anomenat The Time Is Now. Ara, Espora Records, una altra vegada, els dona suport i publica aquest nou material que en forma d'avançament es diu Scotty's Boyfriend i és el nou de la banda que comanda Patsy's Violet. Així sonen.

0: TV3 Ràdio és cultura.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
3: Joan Trias, Mediterràdio, IB3.
4: I continuem al Mediterràdio, sou a IB3, la ràdio pública de les Illes Balears. Una nova playlist aquesta setmana en el Mediterràdio 486 per recuperar algunes d'aquestes novetats discogràfiques que copsen tot l'interès i els hi volen posar altaveu des d'aquí, des de la ràdio pública. Escoltam ara, una vegada més, el nou de Mulet.

0: Tota la música illenca a Mediterrània.
1: Idò, escoltàveu In Paradise, el darrer dels avançaments que han anat mostrant el que serà Es Desastre, aquest nou treball discogràfic del mallorquí del Santa Maria que és a punt de ja sortir com a tercera llarga durada d'aquest compositor de Toni Mulet. Un gir sonor bastant important, en molts sentits, ens espera, si volem escoltar de dalt a baix aquest treball discogràfic, els 14 temes que té Es Desastre, que té previst de veure la llum en molt pocs dies. En aquest disc, l'amor, el desamor, la crítica social i el nou llenguatge pop que ha volgut implementar aquest músic en les seves noves composicions cediran un poc del testimoni dels anteriors discos amb els que a Mulet ha aconseguit fer-se un lloc ben important en l'escena sonora illenca. I també ho ha fet Xisca, a qui hem escoltat precisament col·laborant amb Mulet en aquesta cançó. Així que ens recuperem, ens enficam dins del nou treball també d'aquesta compositora illenca, anomenat Dolenties, el tercer disc de la compositora que té cançons com aquesta.
2: Se'n venen tantes que me bloquejo, saps? Com que no... No tens de dir una...

0: L'únic que vull és que t'apiris, que t'apiris, que t'apiris.
1: Tota la música illenca a Medita Ràdio.
2: Escoltàvem Cara, una de les noves cançons incloses en Dolenties d'aquest nou disc, que és una proposta ben intensa, ben directa, que converteix l'expressió emocional i també política en l'eix central temàtic d'aquestes noves cançons, que a més sonen més techno. Ha augmentat un poquet la pressió sonora vers els anteriors treballs discogràfics de Xisca i ara ha passat de fer un poquet el que podríem incloure en això anomenat música urbana a fer una cosa més techno, més industrial, tot i que sense deixar les seves arrels que l'han convertida en un dels noms propis d'aquesta escena musical illenca. Nou EP que sona a Skrillex, que sona a Nati Peluso també, que sona a Hamdi, a Fred Again. Això és el que aporta Xisca amb aquestes noves cançons incloses en Dolenties. No deixarem la vessant urbana d'aquesta playlist perquè també volem recuperar ara mateix el nou EP de Carlos, un treball que s'anomena Sol Solat. Quatre noves cançons en les que aquest ibisenc Carlos vol fusionar l'electrònica contemporània amb els ritmes llatins, sempre des d'una mirada lúdica i més intuïtiva del que li havien conegut fins ara, que era més basat en l'arrel, en la folk ibisenca, però passada pel sedàs de la música urbana. Carlos, ben interessant el que fan aquest EP anomenat Sol Solat, que sona d'aquesta forma.

0: IB3 Ràdio és música. IB3 Ràdio. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Les millors partitures musicals a Mediterràdio, amb Joan Trias.
1: I començam a mirar cap al final del programa, darrers minuts d'aquest Mediterràdio, en el que de nou vos estem proposant escoltar un recorregut sonor per aquelles novetats discogràfiques arribades darrerament a les nostres oïdes, a les nostres mans, que volen compartir amb tots vosaltres des d'aquí, des d'IB3, la pública de Balears. Torn d'escoltar més música menorquina. Estan bullint els músics de l'illa veïnada. El Cairo són, en aquest cas, els nous. Han passat per aquesta playlist perquè tenen nou treball discogràfic. Així sona Flip Over, una de les cançons de Gravité, el nou disc del Cairo.

0: Mediterràdio, l'espai sonor on naveguen els gèneres musicals de Balears.
1: I d'ara Flip Over, un dels nous temes menorquins que El Cairo fica en aquest treball discogràfic, un treball que continua convertint aquesta banda en el representant, en la representant del showgaze i del power pop illenc menorquí, amb un toc de Britpop que costa molt de trobar, de fet, en l'escena sonora d'aquesta illa. Els ciutadans editen en Bottle Records, per cert, un segell controlat, dirigit per Daniel Rivera, el Crank Festival, editaran aquest treball discogràfic ben interessant, del que vos han recuperat una vegada més Flip Over. També un projecte ben interessant, en aquest cas també reviscolen algunes formes i li donen formes noves a el que és la poesia, en aquest cas la poesia de Blai Bonat, perquè Pau Pasqual s'ha juntat a Maria Drové, de les Pitxorines, i acaba de publicar el primer senzill, que es diu La Cala, i que està, òbviament, dedicada a aquest gran escriptor. Així sona.

0: Els nous talents balears a IB3 Ràdio.
1: Idò, Pau Pasqual i Maria Drové publicaven fa just una setmana La Cala. Aquest és el primer senzill d'un EP que sorgirà via Produccions Blau, en el que Blai Bonet, la figura del poeta, ho marcarà tot. La cançó aquesta revisita un poc la paraula des d'una atmosfera mediterrània i híbrida on volen conviure la tradició oral, electrònica més subtil i una pulsió molt física de la veu. Un tema, per cert, aquest que va quedar finalista de certamen Noves Veus pels Vells Mots, impulsat per Espais Escrits. Ben interessant el que estan fent Pau Pasqual i Maria Drové, com heu pogut comprovar ara mateix amb aquesta La Cala. I per acabar el programa d'avui, acabarem amb una proposta també ben nova. Hem volgut anar fent vots d'allò més nou als projectes més consolidats, si voleu fixar en aquesta playlist, perquè volem acabar una vegada més amb Benel. Aquesta banda de Felanitx presentaven fa no res nou treball discogràfic anomenat Com ells,

Ptomeopàdia i Biel Julià és un d'aquests que cal seguir de prop, perquè és ben, ben interessant el que fan. Així que amb ells vos direm ja adeu fins la setmana que ve, on Més Mediterràdio recuperi, ja us veu, el nostre interès i nostra dèria per fer d'altaveu de la cultura sonora a les Illes Balears. Moltes gràcies per haver estat a l'altre cantó dels aparells de part meva, Joan Trias, acompanyat de Miguel Soler, els comandaments tècnics. Ens retrobem aquí en 7 dies. Fins llavors, molta música. Adéu, a reveure.

Bon dia, sí, demà, 30 de maig, és oficialment el Dia Mundial del Suc. Per començar, hem de dir que suc és una paraula que ve del llatí sucus, una arrel que també ha donat paraules de la mateixa família com sucar o suculent, i que no necessàriament ha d'estar relacionat amb la fruita, perquè moltes coses fan suc, tot i que darrerament la fruita és allò primer que ens ve al cap. De fet, se pot sucar tot allò que conté líquid, per exemple, els animals, sí? Des de temps immemorials se creien les propietats màgiques i terapèutiques de menjar òrgans d'animals. Dèiem, per exemple, que el cervell de mussol era bo contra el mal de cap, que el d'ovella era bo per combatre l'insomni, o que els testicles de llebre, de cavall o de porc eren bons per augmentar la potència sexual o per facilitar els parts. Però no sempre venia de gust rovegar determinades parts del cos, és per això que des d'antic els òrgans d'animals es feien suc per beure. Era un mètode comú a totes les cultures. De fet, fins al segle XIX va ser una ciència que rebia el nom d'opoteràpia. Opoteràpia ve del grec opos, que vol dir justament això, suc. Però el Dia Mundial del Suc se refereix al suc de fruita, esclar. No se refereixen a l'alcohol tampoc, recordem que a Mallorca s'hi diu suc, irònicament el vi o una altra beguda alcohòlica, beure suc. Però trobam moltes frases fetes sobre el suc, com ara treure el suc d'una cosa, que es fa que una cosa o una persona doni el màxim rendiment. I semblant en aquesta també tenim aquella que diu treure suc de les pedres, que és treure profit de les coses que són poc profitoses. I de qui ho intenta també en deim que vol treure suc d'un suro. Ah, i també trobant l'expressió taronja sense suc, que és una persona molt ingènua. I de demà és el Dia Mundial del Suc, de fruites. Començam!

0: Com estàu? Ben trobats, atento a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio, un programa que, com sempre, és ple de diversitat. Juguen les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Avui són divendres, dia 29 de maig. Tenim totes les lletres i qui les saben totes són en Celestí Oliver i en Miquel Junc. Idò, si tots a taula, Celestí Oliver, com estàs?
1: Bé, bon dia.
0: Has pogut dinar avui?
1: Sí.
0: Sí?
1: Ara he acabat.
0: Ha estat bo?
1: He fet un glot d'aigua.
0: Ah, molt bé.
1: No sé si se'l coneix. Sí, ha estat bo, ha estat bo.
0: Ben fet. Bé, bon profit. Sí.
1: Gràcies.
0: Espero que puguis menjar un poc més. Miquel Junc, com anam?
2: Ben
0: trobat. Tu has dinat avui?
2: A la viada i davant l'ordinador, però sí, sí.
0: Ai, aquests horaris de fer feina, que són complicats amb els dinars. Bé, però tot i així avui hem preparat un programa de pinyol vermell. Ara tot d'una ho sabreu perquè repassarem aquest contingut i Celestí, començant per tu.
1: Clar, difícil dinar a ple, eh? Sí, fem feina, però bé, jugarem a...
0: Soparem bé avui.
1: Sí, jugarem a Tèntol avui per començar i per acabar la setmana, repassarem l'actualitat del dia i avui conversarem amb la banda menorquina Pèl de Gall perquè just avui estrenen el seu darrer single que de fet es titula Així com sentiu. I no m'hi

0: crec que ballarem amb aquesta cançó.
1: Una cançó festiva, fresca, com ja ens tenen, sí, estiuenca, com ens tenen acostumats ja pel de gall des de Menorca, que se preparen per un estiu ben carregat perquè tenen una bona gira, una bona agenda ja de concerts previts i en parlarem avui amb el seu guitarrista, en Ernest Martí.
0: Molt bé, doncs d'aquí una estoneta coneixerem aquest darrer single dels Pal de Gall de Menorca, però avui també, si hem de parlar de calor, ja ho sabeu, s'ha activat la primera alerta groga per calor d'enguany de 2026 amb màximes de fins a 36 graus a les Illes Balears. Unes temperatures inusualment altes per a aquesta època de l'any, ho sabreu. I nosaltres, amb això, també volem estrenar temporada d'aquesta cançó.

0: convidar, sí, avui hem estrenat també aquesta cançó, no l'havíem sentida de l'any passat ençà.
1: Versió 2026.
0: Ja l'enyoràvem, això serà un hit. Cada any el fa calor d'Antoni Font. Però bé, la calor no només afecta les nostres contrades, que també mitja Europa està amb rècords de calor. Europa, ja ho haureu sentit, aquest dia es viu un episodi de calor avançada per un mes de maig. Una cosa que li han anomenada cúpula de calor, un concepte meteorològic, que després desgranarem amb el nostre company, el meteoròleg Tomàs Salom, d'IV3, que mos parlarà el perquè d'aquesta calorada que ha fet aquest dia, és que no m'ho podem avenir. Sí? No
1: ho sé. Jo...
2: Em fa molta. Jo no vull pensar quina calor farà per agost.
1: Avui diria que em fa més que ahir.
0: Ah, sí?
1: No
0: sí,
1: sé si
0: sí.
1: Va en un moment cada dia.
0: No, avui ho han dit. Avui, de fet, s'ha activat aquesta alerta perquè precisament avui fa més calor. Que els altres dies encara. Però bé, llavors xerrarem de calor i també tenim taula de redacció, Miquel.
2: I xerrarem d'agricultura perquè les Illes Balears són la comunitat autònoma que consumeix més producte ecològic de l'Estat.
0: I d'això ens van velletes.
2: Això ens van velletes, més del doble que la mitjana de l'Estat, que
0: sí?
2: És moltíssim.
0: Wow.
2: I el govern ha aprofitat aquest bon moment de l'agricultura ecològica per fer un pla estratègic que ajudi a professionalitzar el sector i que sigui més rendible, també. En xerrarem amb en Fernando Fernández, director general d'Agricultura, que ens explicarà un poquet els objectius d'aquest pla. També parlarem de París, la ciutat que ha aconseguit substituir els cotxes per les bicicletes. Han llevat milers de places d'aparcament, han peatonalitzat moltíssims de carrers i això se nota.
0: Tantes bicicletes.
1: Però anava a dir... París té molt de cotxes.
2: Té molt de cotxes, sí.
1: En tenia.
0: Però
1: ja, ara fa temps que no he anat.
0: Quan d'any fa que no hi vas?
2: En tenia, però sí. Ara molta gent va en bicicleta.
0: És que, sí, sí, hi ha molt... S'han retirat molt de cotxes, hi ha moltes, però moltes bicicletes. De fet, anàvem a París en bicicleta, és divertit i arriscat alhora, perquè te surten bicicletes de per tot, però, òbviament, també això.
2: Si qualcú viu a París i mos escolta, ha viscut a París els darrers anys i mos vol cridar, que mos telefoni, 971-13-9900, i que mos conti un poquet la seva experiència amb el tema de les bicicletes. I acabarem aquesta taula de redacció comentant un reportatge del País que explica l'auge de les aplicacions que ajuden a dormir millor.

0: sou daqueles que dormiu bem? Sabou quantas horas dormiu?
1: Já dão perfeito.
0: Sabou das fases que dormiu?
2: Já depende das dia.
0: Horas da fase REM?
1: Ah, já não miro. Já sei que dão 7, 8 horas cada dia e dão beníssimo.
2: És veritat que jo, amb aquestes darreres setmanes, m'aixec més esclafat. Però suposo que és perquè canvi de temps.
1: Sí, quan fa calor.
2: Per primavera,
0: idò,
2: ara al·lèrgies.
0: Hi ha uns aparells que te diuen les hores de vigília, les hores de somni profund, les hores de REM, les hores de
1: tot,
0: somni
1: tot.
0: Reparable. Tot, t'ho diuen tot.
2: I demà m'hauré de posar perquè...
0: Hores o minuts o allò que sigui.
2: Estic inquiet de saber què faig en la nit.
0: També si tens apnees de son. Bé,
1: si
0: és
1: ronques,
0: una cosa grossa.
1: T'avisen de tot.
0: De tot. Llavors ho comentarem perquè cada vegada més persones fan servir aquests aplicatius per saber com
1: que ajuden per dormir.
0: I tant, millor. Sobretot persones que tenen problemes a hora de dormir. Però tenim més temes.
2: Vinga, sí, encetarem la tercera hora de Tento a partir de les 5 parlant de la nova edició de la Fira del Llibre de Palma, que ja ha començat avui de matí, però que s'inaugura avui hora baixa a partir de les 6:30 a la plaça d'Espanya. Són 10 dies d'activitats amb paradetes de llibres que ompliran el centre de Ciutat d'Històries.

0: La 44a edició de la Fira del Llibre de Palma, ja en van 44, que per segon any consecutiu torna a donar encara més vida a la plaça d'Espanya. Avui en parlarem amb una de les participants, precisament. Ja ho aclarirem. La periodista i escriptora i lectora Gemma Marchena, la nostra companya, també una altra companya, la coordinadora de comunicació de la Fira, com és la periodista Cati Moyan. Uh-huh. Totes dues parlarem d'aquesta fira.
1: Totes dues grans lectores i totes dues periodistes i també que participen d'aquesta fira del llibre que avui a les 6:30 s'inaugura amb el pregó i que durant 10 dies durarà aquesta fira a la plaça d'Espanya. Així que si voleu fer una volteta per allà trobareu moltes paradetes de llibres perquè enguany hi ha moltíssimes, que sí? Tu hi vas passar ahir, Celestí?
0: Jo hi vaig passar ahir, sí. Hi vaig passar ahir de camí i ja em vaig trobar llibreters, llibreteres, la nostra companya Cati Moyà, que ja era, sí, ja començava, no havia obert encara, però
1: muntaven.
0: Sí, les paradetes
1: no
0: ja tenien vida.
1: Que hi havia moltes paradetes.
0: Fins a 16 llibreries. Temps per mi què.
1: A més, enguany també participa l'Ajuntament de Palma, el Consell de Mallorca, i també editorials, a banda de llibres.
0: L'editorial Moll també hi participa.
1: Per això després ho comentarem d'aquesta Fira del Llibre. Però avui també posarem música en aquest programa amb en Pablo Sierra. Com sempre, vendrà amb les cançons dels altres i avui dedicades a una banda que vos sonarà i després sabreu per què.
2: Entre els dos concerts de Barcelona i els 10 que està fent a Madrid, Bad Bunny és el rei d'aquesta primavera. Per entendre l'arrel de Debí tirar més fotos, basta mirar de prop el diàleg que manté amb la tradició salsera del Gran Combo de Puerto Rico. Més que una banda, una institució, a l'illa caribenya. A les cançons dels altres, avui repassam les 6 dècades de trajectòria d'una orquestra que, tot i cantar-li a aquesta ciutat, mai va voler mudar-se a Nova York.

0: I direu, inspiració de Bad Bunny amb el Gran Combo o directament de la mateixa cançó passada per sedars d'en Bad Bunny.
1: No? I admiració.
0: I admiració també.
1: Totalment. Idò,
0: llavors parlarem d'aquesta banda de Puerto Rico que ha inspirat tant a Bad Bunny i que són una autèntica institució en aquell país. 3 hores de programa que ara comencen les quals tenint les línies obertes perquè hi participeu en directe.
2: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
1: I també fent de Xisco, podeu participar en el programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-1399-00.
2: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolIV3, al Facebook de Tentol.
1: Ara ja torna a fer de jo, o bé, el correu electrònic, o sorpresa, que nosaltres, que tentol@iv3radio.com.
0: Molt bé, doncs gràcies, Miquel, fins d'aquí una estona. Perquè ara hem de saludar la nostra tècnic i avui cantarem, Sí, avui cantarem.
1: Estàs preparada?
0: Marga Cifra.
1: Ve de blanc.
0: Sí, ja m'he vingut preparada.
1: Torna a venir de blanc.
0: Avui a les vies de son, Marga Cifra de Pollença. Gràcies, Marga. Són les 3:20 i ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
3: La rabiosa actualitat.

0: veure si se l'estima moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb els nostres convidats d'avui.
1: I sí, Maria Lida, ha arribat el dia perquè avui la més que rabiosa actualitat ens du a parlar de l'himne de Mallorca, de la Balanguera.

I de si enguany es commemoren dos aniversaris especialment significatius. Per una banda, el centenari de la mort de Joan Alcover, l'hem parlat, el poeta dissortat de Palma, i que és un poeta fantàstic, molt reconegut, i que enguany ja li han dedicat moltes entrevistes i també llibres i programes, però per altra banda també els 100 anys de l'estrena musicada de La Balanguera. El poema Joan Alcover, convertit en cançó gràcies a la música d'Amadeu Vives, forma part del patrimoni sentimental i col·lectiu del poble mallorquí, i que amb el pas dels anys els seus versos han esdevingut molt més que una obra literària. Són una metàfora del pas del temps, de la memòria compartida i de la continuïtat d'un poble que teixeix el seu futur a partir del fil de la seva història. I avui és el dia. Avui, divendres 29 de maig, tots els municipis de Mallorca, tots participen en aquesta cantada popular de la Balanguera organitzada per l'Obra Cultural Balear. S'hi han adherit més de 300 entitats, entre corals, bandes de música i entitats locals de municipis, així com també avui de matí ja l'han cantada més de 250 centres educatius.

I de 5 anys se celebra aquesta efemèride amb la voluntat de recordar l'origen i la trajectòria d'aquesta obra de la Belenguera, que des de començament de segle XX ha acompanyat generacions de mallorquins i mallorquines. Al llarg d'aquests anys, la Belenguera ha passat de ser un poema llegit a cercles literaris a convertir-se en un cant col·lectiu fins a ser reconeguda oficialment com himne de Mallorca pel Consell de Mallorca l'any 1996. En aquest context, l'obra cultural ha convocat avui aquesta cantada multitudinària de la Belenguera per tot Mallorca per commemorar aquest centenari de l'estrena musicada interpretada per primera vegada dia 29 de maig de 1926 al Palau de la Música de Barcelona, i tenim aquest fragment.

0: Això que sentiu és de 1927, aquest enregistrament sonor d'Odeon de 1927, en s'interpretació del tenor Emili Vendrell, és un dels primers testimonis sonors que tenim de la Balanguera.
1: De Gramola.
0: Sí, se nota. Però bé, gràcies a la Marga Cifra, se sent prou bé, ho hem pogut sentir prou bé. 100 anys després la continuem cantant plegats pels carrers, per les places de tot Mallorca. Avui es cantarà la Balanguera amb una sola veu. Aquest enregistrament que sentim ha estat cedit pel Museu de la Música de Barcelona, així que també avui l'hem pogut sentir gràcies a aquest museu, perquè avui és una fita històrica perquè tots puguen conèixer la feina de Joan Alcover, que va néixer com a poema, La Balanguera, de Joan Alcover, escrit a final de 1902 i principi de 1903. Va ser llegit públicament dia 15 de febrer de 1903 al Gran Hotel de Palma durant un homenatge a Miquel Costa i Llobera. La música de La Balanguera és d'Amadeu Vives i ara escoltarem una cançó ben diferent i més moderna. La Balanguera misteriosa com una
2: aranya d'art subtil. Vull que buida sa filosa de nostra vida treu el fil.

0: Aquí són aquests?
1: Sí, evidentment.
0: Qui són?
1: Cucarba.
0: Cucarba. Mm. També cantant aquesta balet...
1: Per més menuts. I no tan menuts, també.
0: També, també.
1: Per família.
0: Idò, una iniciativa de l'Obra Cultural que té dos moments clau. El primer ha estat avui de matí, a les 12 del migdia, que han participat els centres educatius, i el segon moment clau és avui, a les 8 del capvespre, apuntau, avui a les 8, que es faran cantades populars a places i espai públics de diferents municipis de Mallorca. Així ressonarà la Balanguera per tota l'illa. Fila, fila i filarà.
1: La Balanguera filarà, idò, i dit i fet, avui jugarem, parlarem i teixirem a Tèntol amb la Balanguera.
0: Són les 3 i 28 minuts.
2: Tèntol.
0: I continuem, i ara tenim una pregunta, avui la pregunta del dia també relacionada amb la Balanguera. Avui que dedicam el programa a la Balanguera, aquest poema de Joan Alcover, analitzarem un poc sa lletra. Hi ha un trosset que diu: girant l'oeada cap enrere, guaita les ombres de l'avió, i de la nova primavera sap on s'amaga la llavor. Però centrem-nos en la paraula avió. En el diccionari trobam l'expressió venir algú d'avió. Alguna cosa d'avió. Alguna cosa ve d'avió. Sabeu què significa això?

0: nostra vida.
1: Que significa que una cosa ve algú d'avió, Celestí.
2: I de vol dir venir a cercar bolets, avions.
1: Exacte, uns bolets que se diuen avions. Mm.
2: No els han tastat. No. Bé, no saben si se poden tastar.
1: No saben si són tòxics.
2: Sí, no saben si són bons, eh? No faceu cas. Ve de temps antic, de temps atàvits, d'enrere, o vol dir venir de caçar avions, és a dir, ocellets. Bé, no
1: que
2: saben
1: trobau.
2: Tampoc com piulen aquests ocellets.
1: Què significa venir d'avió? Tenim aquestes altres tres opcions de resposta, òbviament. Només una és correcta i per jugar amb altres, com sempre, teniu dues opcions.
2: Sí, ens podeu enviar la resposta a través de l'Story, @tentolib3, o ens podeu telefonar al 971-1399-00, 971-1399-00.
1: I d'avui de l'avió cercam aquesta expressió i ara tornem.

0: Benton.
1: IB3 Ràdio As. Investigació.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'aire.
3: Recordo que una vegada un companyero meu, sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
4: I que fèieu amb les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga.
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, per les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibit, que faig una tortuga i em va a la casa.
1: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Tèntol. De 3 a 6 a IB3 Ràdio.

0: les 3 i 33 minuts, Celestí, avui dedicam el programa a la Balanguera.
1: Mm-hmm. Així és.
0: Tot d'una coneixerem els nostres convidats, però abans hem d'aclarir què significa això, venir d'avió.
1: Sí.
0: Tu ho has sentit?
1: Ho he sentit, sí.
0: Tot i que ja no se fa servir massa.
1: No, no sempre tant, no ho deim molt.
0: Però és preciosa.
1: Però sí, encara la sentim.
0: I forma part d'aquest test, d'aquest poema de la Malanguera. Què significa venir algú d'avió?
1: Idò, i vol dir venir de cercar bolets, avions?
0: Ja veig que no.
1: No. No. Va, no en coneixem, de bolets que siguin avions.
0: No.
1: Vol dir venir de caçar avions que són ocellets?
0: Ocellets?
1: Tampoc. No. O vol dir venir de temps antic, de temps atàvits?
0: Mm-hmm. Aquí sí, Aquí sí que mos hi trobareu, efectivament. Avió significa ascendència sèria de tot l'avió nostre antic, és a dir, d'un temps antic, i per tant, en temps d'avió és en temps antic, o venir algú d'avió una cosa significa venir-li d'antic, d'atavisme, d'un temps. Així que la Balanguera, tot i que ve d'avió, perquè fa 100 anys, crec que avui no ho serà gens d'avió.
1: Ara, no.
0: Tot d'una, en parlarem amb els nostres convidats.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: Perquè arriba el moment de conèixer els nostres dos convidats d'avui. Un convidat aquí faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és la Balanguera. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.

0: he vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
1: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
2: Sigueu benvinguts. Comencem.
3: Qui sou?
4: No m'heu dit el nom.
5: Noms i adreces.
6: Bé, jo són Neus Picó, som professora de Llengua i Literatura Catalanes a un institut de secundària i actualment també membre de la Junta Directiva de l'Obra Cultural.
7: Jo som Josep Lluís Pol i Llompart, professor jubilat de matemàtiques i membre també actualment de l'Obra Cultural.
8: Va, sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
6: Jo visc a Gènova, som del terme municipal de Palma. Sí, relativament a prop.
7: Jo no puc dir que visquin fora, visc a la cabaneta, per tant, també a prop.
9: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
6: Jo a l'escola graduada de Palma.
10: I de ben a prop d'aquí?
6: Sí.
7: Jo tenia un conco jesuïta i me va tocar anar a Montissian.
10: Ah, sí? Clar. També molt a prop dels estudis d'Ivet Arrau, però més cap al centre. Totes dues, ben a prop.
7: Sí, sí.
11: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
6: No mos poden queixar, jo crec.
7: No, tal com estan les coses, no.
12: T'agrada viatjar?
6: Sí, sí, m'agrada viatjar.
7: Sí, però tampoc no ho encals massa. Estic molt bé aquí.
13: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
6: A mitjan de matí. Que ja mos han despertat una mica.
7: Tots, tots.
14: Soc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
6: Bé, fins als 21-22 anys vaig practicar tennis, bàsicament diàriament i amb una certa intensitat, i ara la veritat és que duc una vida bastant sedentària.
7: Jo des de petit m'agrada molt la muntanya i seguim per allà dalt.
15: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
6: Jo ara vos confessaré que les 5 de matí ja tenia els ulls oberts avui.
7: I no m'havien parlat. La resposta és la mateixa, exacta.
16: Una actuació extraordinària.
17: Deixem-ho per avui.
15: Moltes gràcies.

0: I les han sentit respondre aquest qüestionari electrònic la Barda Bé. Ja poden saludar en Neus Picó i en Josep Lluís Pol. Com estàu? Benvinguts.
1: Molt bé.
2: Bon dia.
0: Emocionats? Gràcies. Perquè és dia d'avui.
1: Sí, intens, intens. Ja ho ha estat. El dematí ja ha estat molt intens i suposam, esperam que es cap vespre rematar.
2: Ben segur, ben segur. I nerviosos, perquè clar, si de les 5 estàu
3: aixecats... No, és més emoció que nervis. Com a mínim en el meu cas. Supos que hi ha gent que hi ha coses que han de fer funcionar importants, però sí, molta emoció.
0: Clar, na Neus ho ha dit, que és professora d'un centre educatiu. Clar, avui de matí ja heu fet una primera cantada a les escoles.
1: Sí, sí, les escoles, jo crec que la resposta de les escoles ha estat extraordinària. Ja no només parlo per la meva experiència personal en el meu centre, sinó que en general les imatges que ens comencen a arribar i tot allò que ja han començat a veure és magnífic, és extraordinari, molt emotiu, molt emocionant, i jo crec que ens toca agrair a la comunitat educativa el compromís, l'implicació. I, bom,
0: com s'han implicat, sí. Perquè fa setmanes que ensenyen la Balanguera als seus alumnes, si no la sabien.
2: Dia sí, dia també.
3: Sí, sí, sí, sí. Parlàvem ara amb altres que això seria un trending topic.
0: No? Sí. I
3: també feien càlculs aquí de fora i tirant baix una mitjana de 400 alumnes per centre, que n'hi ha de moltíssims superiors. Estaríem parlant de 100.000 bous juvenils que han après i que han cantat la Balanguera.
2: Clar.
3: Poca broma. Mm.
2: Sí. Clar. Veure i sentir simultàniament pràcticament tots els centres educatius cantar la Balanguera posa la pell de gallina.
1: Sí, i sobretot si penseu que a molt de centres educatius de Mallorca ni sabien que existia aquest poema, aquesta cançó. Per tant, només per això, per l'impacte, per haver-la donat a conèixer, jo crec que ara seran generacions que realment ja la tenen apresa, assumida, saben que el cine de Mallorca, han conegut Joan Alcover. En definitiva, jo crec que un èxit. Sí.
0: Només per això ja ha valgut la pena. I també l'experiència col·lectiva, no? Perquè si una cosa tenen els himnes és aquest moment de col·lectivitat.
3: Sí, i a més, una cosa molt important que té aquest himne és que no parla de guerra, ni de vèncer, l'enemic, ni no sé què, no? És qualque cosa més profunda i jo crec que n'hem d'estar ben orgullosos.
0: Sí, clar, que diria Joan Alcover ara que fa 100 anys que va morir.
1: Jo crec que estaria entusiasmat, no s'hauria pogut imaginar mai, sobretot perquè pensau que quan se va estrenar la versió musical de la Balanguera, ell, pobre, feia 3 mesos que era mort. És a dir, no en va poder gaudir. Jo crec que avui hauria estat absolutament...
3: Ell sí que no hauria dormit.
1: No.
0: Sí. I Amadeu Vives series Bad Bunny d'ara mateix.
1: També.
3: Ni més ni pus.
1: També.
0: Perquè les vegades que s'haurà reproduït aquestes darreres setmanes i avui la Balanguera seran moltes.
1: Moltíssimes.
3: I la quantitat de versions que descobrim que hi eren.
0: Ah, també,
3: i que
0: això està molt bé.
3: Magnífic.
0: Sí, sí, no? Sí, sí. Nosaltres també hem fet un pot de recerca aquí.
3: Cadascun el seu aire.
0: Sí,
3: i molt
0: ha, tant d'estils.
2: Que n'hi ha moltes.
0: Sí. Tothom l'ha duit en el seu terreny. I
3: exacte.
0: Sí, amb jazz instrumental, cantada per infants, amb l'orquestra simfònica, tantes coses tan diverses.
1: Clar, això també ens dona una idea de quina ha estat sempre la percepció de la Balanguera, no? dins el poble de Mallorca. Vull dir, ja eres nostre himne. No?
3: Sí, i es viu.
1: Sí,
3: vull dir, es va modificant, va evolucionant.
1: Sí, no ho era oficialment, però realment ja funcionava com un gran símbol. No?
0: I la logística com funciona? Avui de matí, a les 12 del migdia, tothom ha sortit en el pati i s'ha parat un casset. Ja dic un casset, segurament no era un casset.
2: Ha hagut un compte enrere?
1: Jo crec que cada centre ho ha fet una mica a la seva manera. Hi ha hagut centres que fins i tot alumnes que tocaven instruments han tocat la música i els altres han cantat. Vull dir, hi ha hagut...
3: Hi ha que han fet una prèvia, s'han vestit de Joan Alcover, hi ha hagut un pot de tot, no?
0: Hi ha gent que s'ha disfressat de Joan Alcover.
3: Sí, me sap greu dir noms, però a veure, ja és molt bé.
0: Uau. Això és de matí, però ara avui, a les 8, arriba el moment encara també més important, que
2: clar,
0: és tota la població, perquè els infants la tornaran a cantar.
3: Sí.
1: Això esperam, que també haguin que arrosseguin els pares, no? Que els pares també crec que han patit els assajos, també, perquè que seva, jo que nen de molt petits, també la cantaven, que seva, i era un... Era molt... Ha estat intens, sí.
2: Amb una xarxa simultània d'actes que se fan arreu, a tots els municipis, també molta diversitat d'actes, no? Cada lloc...
1: Bueno, cada lloc...
2: Se cantarà diferent, se cantarà amb elements diferenciats?
1: Jo crec que no, que és bastant unitària la cantada. Hi pot haver, supos, qualque element.
3: El tema de dir aquí ho fan durar una mica la batuta, la coral d'Esterma, o la banda, si tenen, o Xeremiers, o cadascú, diguem, que ornamentarà una mica la seva manera i dins les seves possibilitats, no?
1: L'estructura sí que és la mateixa, és a dir, per tots els pobles se llegirà una introducció simplement per contextualitzar el que és la Balanguera, breu, i després ja cantar la Balanguera.
3: Sí.
0: I cadascú en la banda, amb una música enregistrada, com sigui.
3: És veritat que hi ha bandes que després han armat una ballada,
0: també hi ha refrescos també, a pobles que aprofiten de després.
1: Sí, aquí les delegacions de l'obra cultural també han tingut un paper, diríem, actiu, important, a l'hora de justament de muntar la logística.
0: I tots
1: no?
0: els pobles, eh? Tots els municipis.
1: Sí, sí, tots. Ha estat un èxit, jo crec, aquesta transversalitat, no? Vull dir, és veritat que l'obra cultural llança l'envit, l'entitat organitzadora, però darrere hi ha tots els municipis, tots els ajuntaments de Mallorca, de qualsevol color polític, i el Consell de Mallorca també. Vull dir, jo crec que això també és un factor d'èxit. Arribar a un acord, per arribar que hi hagi qualque element que sigui de consens en el món en què vivim, jo crec que això també és un element a tenir en compte.
3: Ja ho paga.
0: Només té un defecte, la Balanguera, jo crec, que és molt mala de finar.
1: Molt mala de finar, sí.
0: Jo ho he provat moltes vegades i no hi ha
2: bé, però
0: no hi ha manera.
2: Que no sigui,
0: però no passa res, podem desafinar
2: per cantar,
1: sobretot pentura no em porta cantar, basta que la sentim sonar,
3: no,
1: que seria una,
3: que de cantar, seria, però si volem
1: seria una opció.
3: Jo he dit el fobiol de pastor i l'únic que hem de fer és seguir
2: l'han d'afinar.
0: Per favor, ja, avui ja li he enviat un missatge a en Pell Lluís avui de matí i que avui cantarem.
3: Clar que sí. No,
0: ja abordem que no afinarem.
1: No, gent una mica.
3: Només faltaria, i cap pont ni cap problema ni un.
0: Però desafinem, que és preciós desafinar. Sí. Per aquest moment.
3: Sí.
1: Per aquest motiu. Sí. Una desafinada col·lectiva. Exacte.
3: Veureu que les primeres notes són un pèl diferents de la tonada d'en Amadeu Vives perquè la tesitura dels instruments, de les xeremies i dels fobiol no donen per arribar a un sol baix, eh? Però el que fareu tot d'un, en vez de fer tora ti to to farà to ta te to to te te ta i tot el més serà igual.
2: Ui, Maria Elguida. Ui.
1: No us hauràs de donar l'entrada.
2: Na Neus i en Josep Lluís són representants de l'obra i evidentment la saben cantar bé. Tu i jo, ara
0: no, tu i jo no
3: sou representants d'Espoble i evidentment la cantareu molt bé.
1: Si vols ser lletra, cantar-la és una altra cosa.
3: I si voleu també, per no fer-me els patir massa, feim la primera estrofa
2: i ja ho veurem.
0: Ho provam, feim un simulacre d'allò que passarà avui a les 8.
2: Perquè no són les 8 i les 12 ja han passat.
3: I ara que no mos sent ningú, ho provam.
0: Vinga, quan vulguis.
1: Boy, the girl.

0: fins aquí.
1: Sí, crec que basta.
2: Bona, bona, bona, bona.
3: Molt bé.
2: Ai, començarem a rebre whatsapps,
0: sí. Està bé desafinant aquesta vida, clar que sí.
2: Com és que hem començat?
0: No és allò important.
2: Que no hem començat pels principis.
0: No, no.
1: Crec que teníem por.
2: Que hem començat per l'avantatge.
1: Crec que teníem
2: una por. Miràvem, però això no pot passar.
1: Hem tingut un pot de por.
2: Si això no ha passat a migdia.
0: Perquè hi haurà gent que...
2: I avui a les 8 no pot passar.
1: Els nens ho han fet beníssim i vespre.
0: Són professionals.
1: Ho farem millor.
4: Si vosaltres no em deies pot sànica.
0: Sí, home. Mira que nosaltres sempre tenim un micròfon davant, però llavors imposa cantar.
2: Amb un micròfon no el tenim de por. Ara llavors posar-te a cantar o davant gent ja imposa més.
0: I d'avui parlem de la Balanguera amb aquests dos representants de l'obra cultural balear, Neus Picó i en Josep Lluís Palma.

0: Gràcies, Mallorca. Gràcies, mil gràcies, mil gràcies. No sé què dir per tant vosaltres en el meu cor. Som mallorquina, som una mallorquina. Vos duc aquí a tots.
1: Encantades ocasions.
2: És que mireu que quina emoció també, la Balanguera. Ara l'han cantada bé, no com nosaltres. Però bé, ara no la cantarem, però sí repassarem la lletra, perquè en aquesta primera prova, Neus i Josep Lluís, tindreu, haureu de fer completar la lletra de la cançó de la Balanguera, tots dos. Començarem per na Neus, en Celestí te llegirà un fragment i l'hauràs de completar. Fora cantar, ara ja no cantar. Fora cantar.
3: No, diu, bé, l'encantada. La Balanguera misteriosa, com una aranya d'art subtil, buida que buida sa filosa, de nostra vida treu l'òfil com una parca bé cavila.
4: Teixit la tela per demà, la Balanguera fila fila, la Balanguera filarà.
2: I és correctíssim.

0: Com no se l'ha de saber, Neus Picó, per favor. De dalt a baix. Quantes estrofes té la Balanguera?
1: Bueno, en té 5, però Cigne se'n canta en 3.
0: Exacte. És a dir, que n'hi ha dues que no se canten a Cigne. No. Molt bé.
2: L'haurem d'incorporar, ara que tothom ja sabrà si
1: està
2: no.
1: Bé, jo crec que així
2: llarga,
1: com està...
2: Seria massa llarg,
1: sí,
2: com a mínim.
1: Sí, l'entorn seria massa llarg, sí.
0: Molt bé, continuem amb en Pat Lluís.
2: Pat Lluís diu, girant l'ullada cap enrere, guaita les ombres de l'avió i de la nova primavera, sap on s'amaga...
3: La llavor, sap que la soca més s'enfila, com més endins pot arrelar. La Balanguera fila, fila, la Balanguera filarà.
0: Correctíssim.
2: Beníssim.
3: I si m'ho permet, de petit, tinc apuntat en el llibre això d'avió, perquè em pensava era un d'avió.
2: Un avió.
3: Que, sí. Volaven, sí, sí, el que he dit abans, m'hagués dit demanar fa 55 anys, m'hagués equivocat.
0: Està bé, fer un pot de comentari. Nosaltres, quan anàvem a escola, també fèiem comentari de test de... Amb això, gràcies a les professores que varen fer comentari de test de la Balanguera. No sé si encara se fa a les escoles.
1: Sí,
3: segur. Sí.
1: Forma part d'estamari, Joan Alcover, i, evidentment, la Balanguera.
0: La Balanguera, sí. Que bé. Doncs molt bé, aquesta prova superadíssima. La lletra ja se la saben, i si no se la saben, no han de passar gent de pena, perquè avui repartireu per totes les places de Mallorca aquest paperet que tenim aquí amb la lletra.
1: Sí.
3: I així, sí. Més, poden tenir un record d'aquest dia tan especial. No?
0: Beníssim. Segona prova.
2: Vinga.
0: És aquesta.
4: Guanya qui la sap més llarga.
0: Bé, ara vos farem dues preguntes per home relacionades amb la Balanguera. Tendreu dues opcions de resposta que vos diran Celestí, i començant per les preguntes per a Neus Picó. Neus, primera pregunta. Man. En el poema La Balanguera es presenta com una figura misteriosa que fila sense aturar-se. Joan Alcover representa que fila la nostra vida, o diu que representa la vida, i que el fil que té a les mans uneix el passat amb el futur de la comunitat. Segons aquest poema, com és aquest fil que va teixint la Balanguera?
2: Neus, és un fil de tradicions i de records o és un fil d'esperança i de demà?
1: De tradicions i d'esperances.
0: Sí, un pot de tot.
1: Un pot de tot, un pot de tot.
0: Efectivament, però té una mirada com a cap al futur, no?
1: Sí, és que de fet jo crec que mira més cap al futur i cap al passat. A més té una cosa molt guapa. La Balanguera la compara amb una parca, no? I les parques, a l'antiguitat clàssica, teaven el fil de la vida. I, curiosament, ella no. Ella et sé que mos assegura, mos garanteix que aquest fil no se trencarà mai. Per tant, jo crec que és un joc poètic bastant encertat. A mi m'agrada molt.
0: Clar, i també per això és un himne. O es va convertir en un moment en un himne. Per aquesta cosa de futur, de continuïtat, de comunitat.
1: Sí.
2: I és un fil que continua perquè avui queda demostrat.
1: Sí, jo crec que és una metàfora poderosíssima d'un poble que és i que vol continuar sent. És a dir, tot el poema, en el final, el podríem resumir d'aquesta manera.
3: O dir també que en el Cové fa 100 anys ja parlava de xarxa.
0: També.
2: Ah,
0: clar. Ben vist.
1: Sí.
2: Sí, sí.
0: Clar, es va fer oficial el 1996. Qui decideix? Com va ser aquell moment? Bona, recordeu? Com es decideix que la Balanguera sigui l'himne de Mallorca?
1: Jo ara parlo a memòria, però crec que va ser a iniciativa del PSM. PSM de Mallorca, que en el Consell Insular de Mallorca, Consell de Mallorca, va dur aquesta proposta i, si no vaig malament, la va defensar.

0: més que justificat.
1: Sí, haurem de fer qualque cosa i de dir 4 de novembre.
2: Jo supos que sí, que tocarà, tocarà, tornaria.
3: Se suposa que haurem descansat ja dia 4 de novembre.
2: Sí, ja mos hi podrem tornar a posar.
3: Ja mos manen feines.
0: Molt bé, segona pregunta. La Neus ho ha dit, però torna-m'hi. Mos fixarem en la paraula parca. Una parca que ve que vila teixint la tela per demà, que vila. Però la pregunta és aquesta, què és una parca?
1: Les parques, segons la mitologia romana, eren les antigues divinitats itàliques protectores de la gestació i del naixement, identificades amb el destí, o bé la parca és una deessa romana principalment associada amb l'amor i la bellesa. Definicions llargues, eh? Sí. Però completes.
0: Sí, sí. Ho has dit bé, eh?
1: Què diríeu?
2: Jo...
0: Podrien ser totes dues.
2: Sí, però bàsicament l'amor i la bellesa jo no ho tinc gaire clar. Diria que no, diria que no. De fet, jo crec que hi ha joc que no des final de la vida, és destí, quan t'has dit que són les que determinen el destí i decideixen quan, no? Quan hem de deixar de traginar pel món.
3: Llavors hi ha molta gent que agafa això de la parca amb aquella cançó de... No sé de qui era... Bé, un cantautor que apareix i que l'associa molta gent amb la mort.
2: Que no la canta.
3: Encerrat, exacte.
2: Sí.
3: I,
2: Mediterrani
3: realment...
2: d'Encerrat, ara mos ha
3: vingut. Sí, sí, sí. Ah. Sí, no, sí. És que sigui la mort una parca, però en aquest cas, sinó que aquesta deessa clàssica
0: exacte,
3: de què parlàvem. No?
0: Exacte, se refereix en això, efectivament. Això
2: doctora.
0: Aquest poema,
2: sí, és protectora i fila. Que el fil no se trenqui, justament. Mm.
0: Sí, sí, protectora de la gestació del naixement i identificada amb el destí. Mm. Les parques de la mitologia romana. És a dir, que també Joan Alcover era un poeta que bevia també de la tradició mitològica clàssica.
3: I tant. Un coneixement important.
0: Totalment. Sí. Molt bé, les preguntes per tu, Josep Lluís. Primera pregunta. Joan Alcover, precisament, va escriure La Balanguera, que més tard es va convertir en Himne de Mallorca. Però sabies dir en quin recull de poemes de l'autor es va publicar per primera vegada La Balanguera l'any 1909?
3: L'any 1909, exactament, fa 107 anys, i va ser recull que coneixen tots de Cap al Tard.
1: Ben dit.
3: Que no és la primera publicació del poema, perquè abans s'havia publicat en alguna revista, però sí.
0: No t'han fet falta no et sort, efectivament. Cap al Tard és allà on, si cercau, si el voleu tenir publicat, si cercau Cap al Tard, allà trobareu publicat La Balanguera amb totes les estrofes, no?
3: Sí, completa. Que forma part també dins una secció, diguem, el llibre tindria algun tipus de seccions, la secció de ses cançons de desolació i de ses... Ah, no m'ho suposo.
2: Cançó de la Serra, també.
3: Bueno, ses cançons de la Serra, que La Balanguera hi estaria dins aquesta, no? I ses elegies, ara m'ha sortit. Algun tipus de...
0: Molt bé. Darrera pregunta, mem. Joan Alcover, juntament amb Miquel Costa i Llobera, una de les figures capdals de l'anomenada Escola Mallorquina. Però quina era la característica principal d'aquest moviment literari pel que fa a la forma i l'estil dels seus poemes?
1: Josep Lluís, l'ús d'un llenguatge col·loquial, l'absència de rima i l'experimentació amb el vers lliure, o bé la cerca de la claredat, el rigor formal, l'equilibri clàssic i la depuració del llenguatge?
3: Bé, jo crec que aquí qualsevol que hagi cantat La Balanguera ho tindria claríssim, no? Perquè se rima, ritme, mos ho governen tot. De fet, és curiós que jo heu citat en Costa i Joan Alcover perquè precisament la primera lectura pública que se va fer en el Gran Hotel fa 123 anys, m'apareix, era precisament amb un homenatge a Costa i Llobera, que havia estat anomenat mestre en Gai Sabà pels Jocs Florals, i Joan Alcover té aquesta deferència de llegir per primera vegada aquest poema nou que havia fet, no?
1: Que és quan s'estrena, públicament.
3: Sí. Sí.
2: I ja té unes cites. De fet, Miquel del Sants Oliver fa una crítica. Ja comença a circular.
3: En Josep Carnell després demana que per favor algú que sàpiga música que ell no pot fer que n'hi posi i tot això acaba bé.
0: I tant. I de, mos queda una darrera prova molt ràpid i ja a punt per cantar aquesta Balanguera.
2: D'on m'has dit que és?
0: Sí, perquè ara ja ho sabem, hem repassat la història, és perquè hem analitzat la lletra, l'hem cantada. I ara mos toca una darrera Balanguera que volen saber d'on és la persona que la canta.

0: que trabau. També ens podeu dir quiets, si ho sabeu.
1: Sí, crec que sí. Mos hem ajudat un poc. Mos hem mirat un poc aquí amb en Lluís.
0: Que trobau?
1: La Xenoa.
0: La Xenoa, sí, clar que sí. Sí.
2: Amb aquest moment platòric que la va cantar.
3: Sí. Realment, amb ganes i amb un bon mallorquí, això.
0: I d'avui, sí, tothom a les 8, al seu poble, ciutat, a plaça, a indret, que ho hagin organitzat a cantar la Balanguera. Moltes gràcies.
3: Que no falti ningú.
0: Per aquesta iniciativa.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Que has tingut tant d'èxit i dilluns comptarem, eh?
1: Sí, i a més, i bé, tres, que vos hi heu implicat de ple.
2: I tant. I m'has fet aquest assaig previ, eh?
3: Bé, comptarem avui vespre,
1: eh? Sí. Però,
0: sí. Però,
1: gràcies.
0: Adéu,
1: gràcies. Gràcies.
4: IB3 Ràdio és formació. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
5: Bé, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
6: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
7: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular, tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí, sí, sí.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestre.
8: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
9: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
10: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
9: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
11: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
12: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

0: Moment per començar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tentals. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara tenim en Miguel Soler, que ens acompanya aquí, al control tècnic. Encara rebem missatges de temes relacionats amb la Balanguera, ara vos els farem arribar perquè realment ha estat emocionant, però també hem de saber altres coses que passen a les Balears i pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.

0: Ara sí, arriba el moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tento, el Celestí Olivella tornant-se aquí.
1: Sí, som aquí.
0: Miquel Jun, com anam? No t'han fet cantar, Miquel, t'has estudiat aquest moment?
2: S'ha amagat.
0: Incòmodo?
3: No, és que potser plourà si he de cantar jo.
0: No, i nosaltres també, però... celebram.
2: Que esperi més tard. Sí, ni podria ploure, això sí.
0: Sí. Missatges que han rebut, perquè ara parlàvem d'aquesta cantada popular de la Balanguera. En Joan Bibiloni, actor, mos diu: avui que parlau de la Balanguera Tèntol, una curiositat que vos vull dir. L'any 1976 es va estrenar El viatge d'estió capellà d'en Xef Fortesa. L'obra comença amb un cor dels actors, l'Illa Eterna, cantant la Balanguera. Mm-hmm. I de Joan Bibiloni, moltes gràcies per aquesta informació, perquè no la coneixíem.
2: L'any 76.
0: Sí, ens ha ajudat a enriquir i a saber que també aquesta obra, aquesta fortesa, conté la Balanguera, sí, molt abans de que se declarés himne oficial, que recordem que va ser l'any 1996 per part del Consell de Mallorca. També dir-vos que no ho hem pensat a dir la primera hora de programa, que un dels actes de tots els pobles serà Palma. A Palma serà la plaça Major, també la cantada a les 8, i després hi haurà un concert de música nostra, perquè sí... vos agrada música nostra i voleu fer un ball...
2: Actuació i...
0: Llavors,
2: i ballar.
3: Cantar i ballar, sí.
0: Podreu assistir-hi. I també mos ha escrit Bàrbara de Bunyola, que mos ha dit que els infants de l'escola de Bunyola han cantat acompanyat de xerimies d'aquesta localitat. I va bé, moltes gràcies, com sempre, per tots els vostres missatges. Intentam llegir-los així com van arribant, perquè serà ben emocionant avui, a partir de les 8, aquesta cantada multitudinària a tots els pobles de Mallorca de la Balanguera. Això ens ha ocupat la primera hora, però ara tenim molts altres temes per repassar, i començant parlant d'agricultura i d'agricultura ecològica, perquè som pioners en el consum d'aquest tipus de producte.

0: I per aprofitar aquest bon estat de l'agricultura ecològica a les Illes Balears, el govern ha fet un pla estratègic per construir un sector més sòlid, rendible i professionalitzat, diuen. Fernando Fernández ens ha destacat alguns d'aquests objectius.
1: Así, por ejemplo, el objetivo 1 pues es claramente conseguir el 25% de la superficie agraria en producción ecológica. El objetivo 2, por ejemplo, es aumentar un 10% del número de operadores, pero es que el objetivo 3 se refiere al valor de la producción ecológica en producción agraria y lo marcamos en que representará el 25% del total del valor económico de del sector agrario de Baleares. Es decir, pasaremos de un actual que está en torno al 16% al 25%. Además, habremos conseguido que la edad de los titulares de explotaciones ecológicas sea más joven, pase de 51 años actualmente a 48. Vamos marcando objetivos así hasta 17 muy concretos que entendemos que si desarrollamos todas las actividades del plan los conseguiremos. Y si conseguimos esos objetivos, pues claramente la situación del sector ecológico se habrá consolidado.
2: Doncs aquestes eren les paraules de Fernando Fernández, amb qui Miquel ha pogut parlar avui de matí i crec que ha quedat prou clar,
0: ha quedat,
2: no?
0: Clar. Sí.
2: Tot allò que s'ha de potenciar doncs, encara més i donar més suport en aquest sector agrícola ecològic de Balears.
0: Sobretot perquè s'ha d'aprofitar que la gent consumeix i és el moment per aprofitar perquè també els pagesos visquin millor.
3: S'ha d'aprofitar aquest moment en què sobretot són grans consumidors d'ecològic però que el consum de producte ecològic sigui d'aquí, també de quilòmetre zero, producte local.
2: No, i la cosa que bona que té els productes ecològics és que si, també és de consum de quilòmetre zero, per tant, se suposa normalment que si se fa aquí, se consumeix aquí.
0: Hauria de ser així, sí.
2: I no només ecològic, sinó també de quilòmetre zero, que per això també zero, insistim.
3: Encara és més ecològic, perquè no ve de l'altra punta damunt.
2: Sí, perquè a vegades compres un kiwi que són boníssims, que són ecològics, que són de Nova Zelanda, però clar, ja no són ecològics, perquè són de Nova Zelanda.
0: I han de venir fins aquí,
3: ja.
2: Sí. Però bé, molt interessant, doncs, aquestes dades de consum en ecològic aquí a les Illes Balears, doblant la mitjana de l'estat espanyol en aquest sentit. Tenim més temes, però, i ara hem d'anar fins a París, hem de pegar un vot a París, que això sempre mos agrada, perquè la ciutat, també un tema ecològic, ha canviat els cotxes per ser bicicletes.

0: Idò, i sí, París ha aconseguit canviar els cotxes per bicicletes i també ha assolit el que alguns anomenen el miracle dels 15 minuts. Això què és? Que en aquesta ciutat tens gairebé tot el que necessites, és a dir, feina, escola, supermercat, metge, oci, a 15 minuts, caminant o en bicicleta.
1: Wow.
0: Increïble,
1: eh? Sí.
0: A París. La impulsora de tot això ha estat la que fins fa uns mesos era la batlessa Anne Hidalgo, que durant més d'una dècada de mandat ha convertit la mobilitat en una batalla política, però també cultural. Durant aquest temps, la ciutat ha canviat, segons expliquen en un reportatge sobre aquesta qüestió que han fet el diari El País. Si el 2014 a París hi havia 700 quilòmetres de carrils per a bicicletes, ara ja n'hi ha a prop de 1.500, de 700 quilòmetres a 1.500. S'han peatonalitzat més de 200 carrers i se'n preveuen sumar 500 més, però és que també s'han eliminat més de 70.000 places d'aparcament de cotxes, 70.000 places, per crear-ne 180.000 per aparcar bicicletes. Des petits quartiers, oubliez les touristes, les cartes postales et leurs vieux clichés.

0: Ai, París. Ara bé, aquest canvi de mobilitat també ha creat problemes, diuen en aquest article. Els conductors de cotxes es queixen de la impunitat dels ciclistes. Els vianants se senten envaïts per les bicicletes. Per això, des de l'Ajuntament de la ciutat diuen que ara el més important a generar, sobretot, pedagogia i fomentar la urbanitat entre tots, perquè no hi ha cap canvi que s'hagi aconseguit, diuen, en un dia.
1: No, s'ha de fer poc a poc.
0: I així passa.
1: Sí, sí, però si heu viatjat a París en els darrers temps, veureu una allau de bicicletes per amunt i per avall, pujant i baixant, i aparcades i no aparcades, i bicicletes d'aquestes de compartides, també això funciona molt bé, moltíssim. N'hi ha per tot, n'hi ha moltíssimes bicicletes normals, bicicletes elèctriques, i clar, tot això ha ajudat molt a la mobilitat, i tot i que a París a vegades també hi ha mesos que és una ciutat prou plujosa, però també té bon temps.
0: Han fet gola, també mos fa gola. Un amic que me diu, anirem a París, no he estat mai.
1: No he estat mai, no. Ai, de millor, és teu amic.
0: Sí, anirem a bicicleta.
1: Saps qui ha estat a París? Fa res,
0: qui?
1: Un parell de dies.
0: Qui?
1: Na Raquel Agüeros.
0: Oh. Raquel.
1: Com estàs, estimada?
2: Ai, Coret, aquestes encerrones. De bon divendres, sou total.
3: Que escala, he telefonat a Raquel i me diu,
2: li
3: de què em deixo
2: rar?
0: Per a veure, tu quant has estat a París? Perquè
3: no vos ho compto.
0: Ho saben pràcticament tot de tu, Mancoixa.
2: No, vaig anar amb una amiga, ahir va fer una setmana. Varen anar des de dijous, diumenge, i varen fer intercanvi de casa, i va estar fantàstic, i la dona de la casa mos esperava per donar-mos els claus i li varen demanar, me'n controves que mos hem de moure per París, i va dir, jo sempre hi vaig en bici. I mos va recomanar una aplicació, que crec que és una aplicació europea, no estic segura, que es diu, no sé si és LIM o LIME, que es diu L-I-M-E, i varen agafar com un passe d'un mes, que són 4,99 €, i després cada viatge són 1,50 €. Quin és el truc d'aquí? Que cada viatge té un temps limitat de 20 minuts. Uh-huh. I doncs, si tu te passes de 20 minuts, cada minut, o sigui, un viatge de 20 minuts costa 1,50 €. Però si tu te passes de 20 minuts, el minut se computa a 0,50 cèntims al minut, lo qual que fèiem, si teníem un trajecte de 35 minuts, agafaven dos bicicletes, als de 7 minuts
1: mos aturàvem
2: i l'aparcàvem, sí.
0: És com una gincana.
3: I tu, Raquel, vas trobar que hi havia molta gent en bicicleta per París?
2: Com?
3: Vas trobar que la gent se movia molt en bicicleta per París?
2: A tope, sí. Junc, a tope. La veritat és que m'ho van quedar molt sorpresa, anàvem una amiga i jo, i es veurà que només aquesta aplicació, després també hi ha bicis públiques, diguéssim, com que les pots agafar pagant un poquet, com aquí seria com la targeta ciutadana, no? Has de viure.
1: Bé, és Bici Palma, sí.
2: Exacte, que és com el mateix.
1: Funciona també molt bé el Bici Palma, i ara d'ençà que ha arribat el bon temps. Bé, sempre funciona tot l'any a Palma. Però ara ja se nota que a determinades estacions hi ha molta mobilitat, perquè hi ha dies que hi ha moltes bicicletes, hi ha dies que n'hi ha poques. Les elèctriques van més cercades, com sempre, tot i que ara que s'ha de pagar una miqueta més, en el cas de Palma.
2: Sí, aquestes eren elèctriques també.
1: També,
2: vam fer en 3 dies i mig, més o manco, uns 55 quilòmetres. Clar, no te n'adones molt, no?, quan ets xat, però clar, te dona una perspectiva molt diferent de la ciutat.
1: Exacte, perquè
2: sí,
1: ho pots
2: i
1: veure tot.
2: I m'ho va sorprendre molt, Margalida, que jo crec que tu també vas anar fa no molt, que havien llevat carrils de les grans avingudes, diguéssim, i si en tenia 5 carrils, abans tots per cotxes, ara 3 d'ells eren per bicis i busos, com si posin aquí de la EMT. I clar, cada pic és més difícil conduir per París. Òbviament, la gent que viu en el centre, jo tenc una amiga que la van anar a veure també, i ella me diu, ella acaba de ser mamà, i diu, nosaltres no tenim cotxe a París. No tenim cotxe perquè no compensa.
1: Clar, no
2: el que feim de tant en tant, si hem d'anar, com diguéssim, fora vila, llogam un de vegades, no? Per trajectes o bé. I així ho fan.
1: I com va
2: ser?
1: Pues, conduir per París, perquè clar, n'has de saber
2: home,
1: un poc.
2: És una activitat d'un risc alt.
0: Clar, deu ser com a mosques, no?
1: Sí, n'hi ha per tot. Ha clar, per tot. Te passen de per tot. Te gires i hi ha bicicletes per tot.
2: No, saps què passa? Part, no sé les de Bici Palma, no ho sé si tenen el mateix sistema, però aquestes tu podies col·locar el mòbil en el front de la bici per mirar, per exemple, doncs Google Maps, no?
1: Exacte, si no, els Bici Palma no ho tenen, això. Ui.
2: I no, clar, això està molt bé. Això està molt bé si tu veus. En el meu cas, jo no veig. I si miro el telèfon, no puc mirar la carretera, diguéssim.
0: Bé, això, però per dur maps. Per dur maps està bé. Sí, per si no saps ubicació d'allà on vas.
2: Clar, per fer ruta.
0: Per consultar WhatsApps, no.
1: No,
0: no hauria de ser el moment.
2: Ninguna cosa, Celestí. Ni WhatsApps, ni res.
1: Ni res, si no hi veu.
2: Que no. Vull dir, alerta amb això, eh? O sigui, jo perquè anava amb una amiga i ella s'encarregava fins i tot d'aturar els busos que jo vaig dir. Anem una cosa. Com pot posar la mà així, com esto pare, i tu avançar un bus? Pues bueno, varen riure molt.
3: Bé, va tornar a viure de miracle, quasi, eh?
2: Sí, pues un poc sí, bé. Estic fent una broma, no? Però s'ha d'anar amb molta cura, eh? Després també les bicis elèctriques pesen més que una bici normal. I això també ho has de tenir en compte. I hi havia dos models. Un de més, una era com més grossa i una altra que duia com bateria d'elèctrica i una altra ja anava sense bateria i se carregaven digitalment. I se carregaven digitalment.
1: Un viatge a París en bicicleta.
2: Va ser fantàstic. Només sabies... Fixa-te lo senzill que era. Només sabies de posar la càmera del teu mòbil i que llegessi un código QR i amb això ja t'identificava. Ja te donava la bici, sí. Ja després...
1: Bici Palma també funciona així, això sí. Eh?
2: Tenia tota la informació, o sigui, molt bé, però és vera que... bé, jo no vaig mirar el número ni d'accidents, ni, òbviament, de coses
1: no,
2: que...
1: No, però les dades ho diuen, eh? 70.000 places d'aparcament de cotxes s'han eliminat en els darrers anys a París perquè la gent va en bicicleta. I no sé si
2: jo crec que tota Europa anem un poc... En aquest ritme, no? Potser no tan ràpid, però sí que anem a aquest model que tu puguis moure't pel centre d'una ciutat sense haver de menester un cotxe.
1: I vas arribar fins a la Fundació Louis Vuitton, perquè sé que hi ha una exposició fantàstica, que ara mos contaràs.
2: Hi ha una exposició meravellosa.
1: I cau una miqueta... A Sestra sí. Radi, bé...
0: Vas arribar amb bici?
2: Crec que allà varen haver d'agafar tres bicis.
0: Bon. Perquè t'anava a dir, quant de canvi vas fer fins a arribar allà?
2: Pues tot, crec
1: que un poc en fora.
2: Sí, uns 40 minuts, una cosa així, 40-45 minuts.
1: Sí, però pues és preciós, bé. Perquè hi ha un parc de vora de sa Louis Vuitton.
2: Clar, o sigui, tens oportunitat en aquest model en bici de veure coses, parcs i zones que si aniguessis en metro o en bus o en taxi, quasi no et podries accedir, saps? I això, clar, va ser molt guapo i una idea completament diferent. Jo havia estat 3 o 4 pics abans, però mai havia conegut aquesta ciutat d'aquesta manera, no? Mm.
1: I de Raquel, que bé, ets la nostra nova guia de París en bicicleta.
3: Si he d'anar a París, jo cridaré a Raquel sí. I li demanaré més
2: cosa,
3: perquè...
2: Per cert, hi ha una exposició d'en Calder a la Fundació Louis Vuitton que hi serà fins al gener del 2027, que si teniu oportunitat heu d'anar. Jo crec que les entrades no arriben als 20 euros, i és una, bé, és com una immersió en el món i la fantasia, també la part més desconeguda d'en Calder, que és l'etapa del circ, i tot va ser molt guapo, sí, així que bé, vos la recomano a tothom. I si agafau els bitllets d'avió en temps i organitzeu bé el viatge, te pot sortir no molt car a una ciutat, bé, que òbviament és bastant cara.
0: No molt car, ho has dit així com...
3: Barat,
0: així
3: no, com toca, no molt car.
2: No, que t'estalvies. Si ho mires bé, no has de gastar molt de dos. I això és una bona notícia.
1: i pots anar en bicicleta per la ciutat.
0: Viatja a París en bicicleta.
1: Si vols animar, una alerta, perquè
2: jo també,
1: parisins
2: jo
1: i parisines ho tenen molt per mà, això d'anar en bici per allà. Raquel, moltes gràcies.
2: Un beso.
1: Una ferrada forta i bancat de setmana.
0: Igualment,
1: per tu,
0: Raquel,
1: també, gràcies. Acabam aquesta taula de redacció parlant de tecnologia, d'aquella que ens pot ajudar a dormir millor.

I com anant amb la darrera notícia avui d'aquesta taula de redacció, un article del diari El País que parla d'un fenomen que cada vegada és més habitual. Segur que més d'una vegada vos han sortit anuncis en el mòbil d'aplicacions que mos ajuden a dormir. Perquè dormir bé s'ha convertit en un dels reptes de la vida moderna. Segons aquesta enquesta de la Societat Espanyola de Neurologia, el 56% dels adults de l'Estat reconeix que no dorm les hores que toca i el 50% assegura que no tenen un son reparador, és a dir, que no es desperten descansats. És per això que han començat a sorgir aplicacions i eines que mos ajuden a dormir un poc més bé. Són aplicacions amb renou blanc, són relaxants, redueixen la llum blava del mòbil, limiten les notificacions dels mòbils al vespre o detecten els patrons de descans i ajuden a identificar els mals hàbits que tenim hora d'anar a dormir. És a dir, que la tecnologia no cura l'insomni, però sí que pot ajudar a crear un entorn molt més favorable per poder descansar millor.

0: Per alerta, que aquest article també ens avisa d'un risc que tenen aquestes eines. Convertir el descans en un estrès, perquè clar, estan més pendents de si han tingut un somni reparador o no, del moment de dormir. Hi ha persones que cada matí revisen les estadístiques d'aquestes aplicacions que t'ajuden a saber les hores de son profund, la freqüència cardíaca o la puntuació del descans. I clar, s'acaben estressant si no dormim bé aquell vespre i acaben obsessionant-se amb allò de no haver dormit bé o de voler dormir bé. Això pot generar ansietat i empitjorar encara més el nostre descans. És a dir, que tranquil·litat.
1: Sí. Una aplicació que t'hauria d'ajudar al final fa l'efecte contrari.
0: Això pot passar perquè ens acabem estressant i les dades ens tornen boig. Però a veure, que pot ser bo perquè te diu quin moment has de dormir, quin moment no, quin moment cures de son, quin moment estàs en la fase de REM, quin moment estàs en fase de somni profund o quin temps de vigília, perquè moltes vegades el vespre m'ho despertam i no m'ho adona en compte. I aquest aplicatiu t'ho diu, però tot té coses bones i dolentes.
1: Jo no n'he provat mai d'aquestes aplicacions. Encara dorm bé com un tronc al vespre.
2: Va bé per saber una mica més de tu.
0: Sí, t'ajuda a conèixer...
2: Com, doncs, o com funciones en la nit.
0: Exacte.
2: Però vaja...
0: Com tot, amb mesura.
2: Sí.
0: I sense obsessionar-nos.
2: I allò més convenient és deixar el mòbil abans d'anar a jeure una estona llarga, una bona estona abans.
0: Sí. Sí, no, clar, aquests rellotges o aquest aplicatiu de sols has de dormir amb ells, perquè si no, no toca el cul. Això també, no te poden llevar el rellotge per dormir. Per tant, també és un poc una contradicció. Pot ajudar, sí, poden ser eines útils, sí, però si les utilitzem bé, com tot en aquesta vida. Han sonat els senyals horaris de les 4 i mitja i hem de fer un tentol.
3: Quin és el teu moment de tentol?
4: El meu moment de tentol, pues, és quan ja, en principi, he acabat tot i ja dic, pues, per avui ja n'hi ha prou. Aquest és el tentol que hi ha a Formentera, en què la paraula tentol a Formentera no l'utilitzem.
3: IB3 Ràdio és patrimoni.
5: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
6: Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
7: I que fèieu amb les tortugues?
6: Menjar tortuga.
7: Estava bona, la tortuga?
6: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibit, que faig una tortuga i em va a la casa.
3: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
8: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Popurri de termes relacionats amb el tabac. Un paquet de tabac o de cigarrets, en castellà paquete o cajetilla, és la unitat petita, habitualment de 20 cigarrets. Un cartó de tabac és una unitat més grossa, que sol contenir 10 paquets de cigarrets. També tenim la bossa de tabac, generalment de paper o plàstic, que conté tabac picat per fer cigarrets de caragolar, en castellà, liar. Un altre objecte és el porta-cigarrets, en castellà, pitillera, que serveix per guardar els cigarrets. Per encendre'ls tenim encenedors, no metxeros, i catxes de mistos o de llumins, en castellà, cerillas. I un detall importantíssim, les llosques, i no colilles, no s'han de tirar mai en terra, sinó en un cendrer, no un cenicero. No ho oblidem. El missatge principal podria ser perfectament «No us fumeu la vida», que és el lema d'una campanya antitabac promoguda per la Universitat de les Illes Balears, la Xarxa Espanyola d'Universitats Promotores de la Salut i la Fundació MAFRE. I terme explicat, terme acabat.
3: Tentol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.

Bé, ja ho haureu notat, eh? Aquests darrers dies del mes de maig ha començat a pitjar fort la calor i haurem sentit a xerrar molt del concepte la cúpula de calor.

0: I de ser quina calor que fa ja en ple mes de maig. La cúpula de calor, com dèiem, és l'episodi de calor intensa que ja ha arribat de ple per ser el mes de maig. Una massa d'aire molt càlid que regna aquests dies, haureu comprovat, però arreu del continent europeu amb temperatures anòmales, més propis fins i tot del mes de juliol que no de primavera, i que ha deixat arreu d'Europa imatges de molta gent cercant ombra o fins i tot també remuant-se.
1: Remuant-se, sí. Mm. En volem parlar amb el nostre company meteoròleg d'aquesta casa, en Tomàs Salom. Tomàs, com estàs?
2: Molt bé, com estàs?
1: Benvingut.
2: Bé, i tu? Moltes gràcies.
1: Tomàs, què ha passat? Aquestes calorades?
2: N'ha fet molta de calor,
1: oh,
2: eh? Molt de sol i molta calor. Sí, de fet, avui és el dia que fa més calor d'allò que duim d'episodi. Avui han superat aquests 35 graus a punts de l'interior de Mallorca. Wow. De fet, alguns observatoris han tocat els 36 i han fregat els 37. Per tant, són temperatures de plestiu, de canícula, podríem dir.
0: Sí, eh?
2: Sí, sí.
1: I tot això ha generalitzat a bona part d'Europa?
2: Sí, de fet, nosaltres podem dir que han tingut sort, entre cometes, perquè no ha estat allà on ha fet més calor. De fet, en proporció podríem dir que a l'interior nord del continent europeu ha estat allà on han tingut temperatures més altes i més excepcionals, parlant d'anomalies de més de 12-15 graus per damunt d'allò que tocaria. En el cas de Regne Unit han superat aquests 35 graus, que són valors de rècord dins un mes de maig, no havien passat mai, han tingut nits tropicals, tampoc havia passat mai, fins i tot algunes estacions que són més de centenàries, a Oxford, una estació que té més de 200 anys, ha superat aquest rècord amb més de 3 graus respecte a l'anterior, que són 33,7 graus, són temperatures excepcionals. Aquí teníem un poquet de vent del nord-est en alguns moments, de llevant, i no ha deixat anomalies tan altes. Avui és dia que teníem aquestes temperatures més elevades, però hi ha hagut molt de dies en 30-32 graus, que són valors per damunt d'allò que tocaria, però diguem que no tan excepcionals com si altres punts.
1: Sí, és que clar. A Londres hem vist gent que me daven a riu.
0: Directament, és a dir, imatges més pròpies d'aquí que passaven a Europa i fins i tot al nord d'Europa.
2: Uh-huh. Exactament. A França també han superat els 37 graus, rècord nacional, els 39 fins i tot a qualque estació secundària, Alemanya també temperatures molt altes. Realment ha estat un episodi important i sobretot més que destacar la força o la intensitat d'aquest episodi, que també, sinó la persistència i la durada, perquè ha estat llarg.
0: Clar, és com una prèvia d'abans d'hora d'aquest estiu. Jo aquest dia ja tothom diu no serà aguantador aquest estiu que hem d'esperar. És com una prèvia.
2: Bé, això sempre fa mal dia. És cert que les previsions estacionals ens indiquen que tornarem a tenir un estiu càlid. En aquest cas és una configuració, diguem que independent, però podria ser un presagi d'allò que hagi d'arribar aquest pròxim estiu, que de fet, recordem, comença dilluns des del punt de vista meteorològic, dilluns 1 de juny, i que veurem. Aquí a Balears podem dir que canvia un poc per començar la tendència aquesta pròxima setmana. Per tant, aquesta calorada tan intensa que han tingut pareix que podria donar pas a un període de major inestabilitat o de canvis a partir de mitjan setmana. Que mos esperarà en l'estiu de ple, ho veurem. Si és com els darrers, no tenim molt bones notícies, perquè suposo que tornarem a tenir valor.
0: Em passarem de calor.
2: Sí.
1: Per què se diu cúpula de calor,
0: Vinga,
1: Tomàs?
0: Sí.
2: Clar, això és un concepte, en aquest cas, creat que mos hem d'imaginar un anticicló com si fos una tapa d'una olla. En aquest cas, no permet que s'escapi l'aire, i amb els anticiclons tenim altres pressions. Això fa que tinguem subsidència. Aquest aire va davallant i quan que davalla i es troba a la superfície s'encalenteix. A més, és un període de molta insolació. No han tingut cap tipus de núvol, pràcticament. No han tingut vent. I això fa que actuï, precisament, com si fos una tapa, que no deixa sortir l'aire i que se comprime i s'encalenteix. Per tant, per això li diuen aquesta cúpula.
0: Els homes del temps ja fa temps que l'empraven, aquest concepte, perquè, clar, s'ha introduït aquests dies, no?, entre la població.
2: Sí, ja fa uns anys que circula des de aquest àmbit meteorològic, sobretot als Estats Units, però és cert que en l'estiu ja fa una sèrie d'anys que aquí ha ocorregut aquests períodes llargs, amb aquest tipus d'anticiclons que ens acaben deixant aquest tipus de configuració que en deim també una configuració en omega, en aquest cas, perquè teníem unes borrasques cap a l'Atlàntic, un aire fred en altura cap a la zona de la Mediterrània Oriental, i nosaltres ens situàvem aquí enmig amb aquesta cúpula de calor que en deim, que és un anticicló intens i amb aquesta pròpia subsidència i que agafa bull en temperatures excepcionals.
1: Això anaves a dir, ho has dit, és excepcional, però mesos de maig que faci aquesta calor és propi del canvi climàtic o realment una excepcionalitat que hem viscut?
2: Amem, el canvi climàtic és... No es tracta d'un fenomen puntual i concret, sinó d'una tendència, i és cert que observam que en els darrers anys cada vegada és més freqüent aquest tipus d'episodi. Per tant, evidentment, s'han de fer estudis d'atribució per poder concretar un episodi en concret, però evidentment sí que hi ha una tendència a l'alça de que cada vegada aquests episodis més extrems es vagin reproduint de forma més freqüent i, per tant, sí que segurament hi podríem atribuir.
1: Clar.
0: I per illes, quin illa ha patit més calor aquest dia?
2: A Mallorca. Mallorca. Allà han tingut temperatures més altes, però és un rècord que han batut de temperatura màxima, en aquest cas ha estat a Menorca, que va ser ahir a la zona de la Mola, en 31,8 graus, que avui, de fet, ja hauran superat, perquè ara en tenim 32.
0: Per 32.
1: Tant, és a dir, un mes de maig, no?
2: Sí, dins un mes de maig, efectivament. És a dir, no s'ha volgut tocar rècord absolut, però sí que rècord de temperatura màxima dins un mes de maig. En aquest cas, s'ha registrat de moment, a falta de confirmació oficial, ha estat aquest de la Mola, i a Mallorca veurem si avui ha acabat per caure qualque rècord, hauríem d'analitzar aquestes bases de dades, però ja tenim temperatures per damunt de 35-36 graus, que són altes per ser dins un mes de maig.
0: Tomàs, una altra qüestió. Experiència pròpia. Jo ara fa 3 setmanes, a final d'abril, vaig fer el primer cap FICO. Sí que va ser a les Covetes.
1: El primerenc.
0: Sí, vaig ser atrevit. Però no, l'aigua no va ser tan freda. No me vaig enrampar tant com l'any passat, que vaig fer aquest primer cap FICO per primera vegada, evidentment, però que va ser a la serra de Tramuntana, a Solla. Evidentment, hi ha diferents temperatures, supòs, de la mà, però la mà també ja és més calenta.
2: És molt calenta, de fet, com que han tingut molt de dies d'insolació, pràcticament cap nígul i vent absent, podríem dir, bufant molt fluixet, la temperatura superficial de la mà ha pujat molt, i aquí sí que parlant de rècord. En aquest cas, aquesta setmana, la Boi de Mó ha arribat a tocar els 26,6 graus. L'anterior rècord era de 24,8. Per tant, fixeu-vos en aquesta amplitud, realment ha estat un rècord molt alt, i podríem dir que la Mediterrània Occidental ara mateix a molt de punts es situa entre 4 i 5 graus, sobretot a la Conca Nord, per damunt d'allò que tocaria. Són temperatures molt altes. És cert que parlant de temperatura superficial de la mà, això vol dir que si hi ha canvis en la direcció del vent, que si els dies de sal més tapat i tot això, pot canviar, perquè se romp aquesta estratificació i en capes més baixes, a partir de 5, 7, 8 metres, la temperatura encara és freda. Però aquest dia, si heu anat a la mà, ho haureu notat, perquè realment tenien temperatures molt altes, i avui, per exemple, la Boi de la Dragonera marca una temperatura també de 24,6, que està a només 2 dècimes de superar el rècord també.
1: Tomàs, tu què faràs aquest estiu, si t'ho poden demanar?
0: Sí, perquè la mà no refrescarà molt, crec.
2: No ho sé, què faré aquest estiu. Supos que posaràs peu dins aigua.
1: Posaràs peus en rebull, però sí. No tens cap activitat programada.
2: Bé, ara podem dir que d'aquí 15 dies me'n vaig a Perú, per tant m'aniré a un hivern, perquè clar, a l'hemisferi sud canviaré d'estació i en vez de començar l'estiu començaré l'hivern. I després, més endavant, ja veure, no tinc molt de plats de moment.
1: Perquè un ocellet mosaic que te cases.
2: Sí, però això me'n vaig a Perú.
0: Molt bé, idò.
1: Que en Tomàs Salom.
2: Dissabte
1: vinent. Som a casa. Dissabte qui ve?
0: Dissabte qui ve?
1: Què dius?
2: Sí, sí.
0: Molt bé.
1: Tomàs, enhorabona.
2: Moltes gràcies.
1: Quin temps farà dissabte qui ve? Les teves noces.
2: Idò, te pot creure que
0: no, hauré
2: d'estar pendent de la previsió? No, que hauré d'estar pendent de la previsió. Tant de dies de sol i calor, i ara no està clar que ha de fer dissabte qui ve.
1: Ai, Tomàs.
2: Però bueno, és com el colmo, no? El colmo del temps.
1: I on vos casau? A Mallorca?
2: Sí, a Mallorca, a Palma.
1: A Palma, molt bé, Tomàs. I doc,
0: enhorabona.
1: Enhorabona,
2: moltes gràcies,
1: sí.
2: Moltes gràcies.
1: Per ara fer un dia de vacances i tocar el fred de Perú.
2: Sí, exacte.
1: Que això està molt bé. I res, supos que després tornaràs a viure amb nosaltres la calor de l'estiu.
2: Sí, no m'escaparé d'aquesta calorada.
1: No, però ho viurem i ho parlarem, perquè ara ja és una cosa que ens serà habitual i l'haurem de conviure amb això, no, Tomàs?
2: Sí, no hi queda més remei, mos haurem d'adaptar. I fugir del sol, sobretot en els moments en què pega més fort.
1: Sí, perquè a veure que ara la radiació solar és més forta que altres èpoques de l'any, o com va?
2: Bueno, ara mateix tenim pràcticament el moment quasi de màxima insolació, ens acostem al solstici d'estiu i ara el sol te pega tan fort com ple mes de juliol. Per tant, crema molt aviat, així que precaució.
1: Mm-hmm. Perquè, hem d'anar alerta,
2: sí. Sí, sí,
3: sí. Sí.
1: Sí, perquè sí. Mos pensam, ai, no, encara som per maig.
2: No, el sol ja és molt amunt i ja dic, cada vegada mos acostem més a aquest solstici d'estiu i la insolació és molt forta.
1: Uh-huh. Clar. I tot preparat, que te passis molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: Una ferrada a tota la teva família i tu també, i que tingueu molt bones noces.
2: Vinga, gràcies.
3: Enhorabona, Tomàs.
1: Enhorabona, Tomàs. Gràcies a tu. I hem parlat d'aquesta cúpula de calor amb sí. El nostre expert, en Tomàs Salom, que li hem preparat una trampa.
3: Una trampa, bé.
1: Però bé, sí, per celebrar trompeta. Que en Tomàs a casa i no sabem el temps que farà dissabte que ve. Això no ens ho ha pogut assegurar. Però
3: perquè, clar, arriba aquesta inestabilitat.
1: Sí, baixaran una miqueta les temperatures, per tant, també podran respirar un
3: poc
1: abans
3: de
1: començar l'estiu.
3: Això també ho hem de dir, ho hem de dir, que no és que ara hagi arrencat de ple i fort a pitjar aquesta calor. Sí, aquest dia sí, però que
1: hi haurà un poquet de treva.
3: Un poquet de treva, i llavors ja ho veurem.
1: I llavors ja...
3: Ja mos hi ferrarem.
1: Ja ho viurem, exacte. I amb aquest punt de la meteorologia del temps, ara hem de fer una petita pausa i tornem tot d'una perquè hem de parlar de música.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. Tenta'l, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.

I ara vos hem d'explicar que avui també s'ha estrenat la nova cançó de la banda menorquina Pèl de Gall i es titula així com comença.

0: I d'això no m'importa una merda, el nou senzill festiu que s'estrena avui de Pèl de Gall i que, de fet, demà són un dels noms del cartell del Tribu Fest a Felanitx. Després seguiran molt de concerts per Menorca, Ciutadelles, Mercadal, el Sant Martí Fest i a Mahó, a Localari i Menorca Live, fins tornar a Mallorca, al Pollença Rock, i encara continua més aquest calendari d'actuacions de Pèl de Gall.
1: Una bona gira que ara comentarem amb el guitarrista de Pèl de Gall, que és n'Ernest Martí. Martí, Ernest, com estàs? Hola, Ernest.
2: Hola, bones tardes. Com estàs?
1: Molt bé, i tu?
2: Hola.
1: Ara t'has sentit molt bé, perfecte.
2: Molt bé.
1: Moltes gràcies per atendre'm-nos. Avui hem de parlar d'aquest single que s'excusa per xerrar d'aquesta supergira que heu preparat per aquest estiu, eh? Ai, no més.
2: Sí, sí, al final la raó de la música és després poder-la compartir amb el públic, que realment és un dels moments més màgics per nosaltres en la vida d'un músic i d'un compositor, que és quan ho pots compartir amb el públic i poder tenir aquests moments en directe, que són la gran màgia, no?, de la música.
1: Clar que sí. Perquè aquest títol d'aquest nou single...
2: Sí, la veritat és un títol bastant directe i descarat. I bé, realment, la cançó...
1: No tens molt bona cobertura.
2: Una situació... és com un estira i arrons sentiment.
1: Ernest, t'hauràs de moure un poc, perquè no tens molt bona cobertura ara mateix allà on te trobes. No sé què ha passat, però no t'has sentit massa bé. Tornem posant la cançó i recuperam aquesta connexió amb en Ernest Martí de Pèl de Gall.

0: Ernest, ara ja t'han recuperat. Per què aquest títol que mos explicaves?
1: Sí, perdoneu que no. Hi ha hagut problemes de connexió. Sí, comentava que és una cançó que mos descriu un estira i arronsa sentimental amb aquella persona que t'agrada, però que sembla que ara que vol, després sembla que no vol, i estàs tu allà amb aquesta situació d'inseguretat, fins que arriba un punt que ja t'alliberes i deixes ja de que no t'afecti més tota aquesta situació, i fas aquest crit de dir no m'importa més ja tot això, i t'alliberes, no? Quan estàs en aquest punt de que ja no tens res a perdre, és quan te sents alliberat, te sents més feliç en el fons, perquè t'està oprimint una miqueta aquella necessitat d'estar amb aquella persona, no? I quan ho envies tota la merda és quan realment te sents
0: sí.
1: millor.
2: Fas un ala.
0: Sí, un ala de diau.
1: Exacte.
0: Ja està, fins aquí. Sí, no sí. puc més.
2: Un nou senzill que ja avança un nou disc, que està per arribar.
1: Sí, realment, bueno, l'any passat van treure el darrer disc que han tret, entre Cellum i Sepuscó, en 2025,

0: tant del que publicàvem de música com amb els concerts, tots els concerts que fèiem de cada vegada ve més gent, tenim una connexió fabulosa amb el públic i la veritat és que no volem aturar.
1: Això és vera, perquè teniu un públic molt entregat, no només a Menorca, sinó arreu allà, a on tocau, se saben totes les cançons, les canten, les
2: Tot un
1: ballen.
2: seguit.
0: Sí, la veritat és que estem molt, molt contents amb aquesta resposta. A Menorca ja és cert que ja duim uns anys que estem en un punt molt dolç, amb el qual fem concerts amb moltíssima gent. És una illa molt petita, però hem arribat a fer concerts de 1.000, 2.000, 3.000 persones i a vegades demostres que si Menorca té 100 i poc mil habitants, és que és un 3% de la població, saps?
2: Sí.
0: Vull dir que a vegades perdem la perspectiva de que és una illa molt petita i posar més de 1.000 persones en un concert pagant entrada és moltíssim i la veritat és que estem molt contents. I a Mallorca, és cert que ara duim un parell d'anys que estem vinguent bastant, estem molt contents i d'acabar d'anar amb més i és cert que ja, a pesar de no ser una mica de la nostra zona d'on vam començar, a cada concert m'ho sentim com a casa, amb molta gent que m'ho ve a veure, que canta totes les cançons, també a Mallorca, i supercontents, perquè va més, i cada vegada venen cares noves, i gent que superentregava, i he de dir que, bueno, per un músic fer música i veure que la gent se coneix les cançons, que les canta, és una passada.
2: Has d'agrair. Vendran, clar, més estrenes, com deies, abans d'aquest disc, que si no ens descomptam serà el 7, ja de Pèl de Gall. Serà tan estiuenc, tan fresc, tan directe, tan festiu, tan ballable com aquesta cançó?
0: Bueno, la idea sempre és, i nosaltres sempre dient que l'estil de música que intentem crear, a part de que és el que ens surt de dins, a vegades ja pot haver-hi altres vegades que són una mica més melancòliques, que de vegades les descartem perquè intentem que la nostra música tingui aquest segell de música més festiva, alegre, que carregui les piles, i tal vegada, a vegades, cançons com a més tristes, com a més així, que a vegades un pot tenir un mal dia i pot tenir la necessitat d'expressar altres tipus de sentiments, però bueno, a l'hora de publicar el disc intentant agafar només cançons com a més animades, més alegres, pensades molt per el directe, pensades per quan sigui un concert que sigui a tope, que sigui energia, que sigui alegria. I bueno, això és un poc... Al final, un àlbum és un recull de cançons, cançons que has anat composant durant un temps bastant prolongat, perquè no es fan d'un dia per l'altre, i és una combinació d'una feina molt grossa que hi ha darrere d'un disc. I bé, el nostre desig és això, que sigui una música que transmeti molt bon rotllo, molta alegria, i que la gent quan l'escolti, que de fet sempre ens ho diuen, que són com una teràpia, que escoltar la nostra música, a vegades gent que ha passat per males èpoques, escoltar la nostra música els ha ajudat molt, perquè
1: Això
0: és com
1: sí.
0: tot molt positiu, molt alegre i bueno, molta energia.
1: I tant que sí, no? Aquesta energia demà al Tribu Festa Felanitx, per exemple, però altres actuacions. Consultau l'agenda perquè és àmplia dels Pèl de Gall. Moltíssimes gràcies, Ernest.
0: A vosaltres un gust i bueno, a tota la gent de Mallorca vos esperant demà a Felanitx, en el Tribu Fest, que serà una festa molt grossa.
2: A quina hora
0: Idò.
2: actuau?
0: Nosaltres aturem a les 3:45 d'esca vespre.
1: Molt bé.
2: Perfecte, bona hora.
1: Apuntat. Gràcies,
0: Us vindrem
1: Ernest.
0: amb les ulleres de sol i amb
1: Sí.
0: moltes ganes de passar-ho bé.
1: Ara
2: Gràcies.
1: tornem. Gràcies.
0: Una abraçada. Adéu.

0: 21 anys amb tu.
1: Tèntol! Heu de saber que avui a les 6 i mitja del capvespre s'inaugura la Fira del Llibre a la plaça d'Espanya de Palma.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
1: Moment per encetar aquesta tercera i ja la darrera hora del programa d'avui. Ho fem amb en Miguel Soler, el control tècnic, i avui hem de parlar d'aquesta Fira del Llibre que és a punt de donar els sous. Bé, de fet, ja ha obert el públic avui les paradetes que formen part d'aquesta Fira del Llibre, però sí que a les 6 i mitja es farà aquest pregó oficial per donar benvinguda en aquesta 44a edició de la Fira del Llibre, que parlarem amb la periodista i escriptora Gemma Marchena i també amb la responsable de comunicació de la Fira, la nostra companya també periodista, Cati Moel.